0: Tot i això, els bombers continuen treballant per recuperar la normalitat a les zones afectades per les inundacions dels últims dies. I les línies R13 i R14 de Rodalies continuaran sense tren de passatgers entre les Borges Blanques i la Plana Picamoixons fins a començaments del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de cobre de l'estiu costarà uns 14 milions d'euros. Es mantindrà el servei alternatiu per carretera entre les Borges Blanques i Picamoixons. Iniciativa pionera al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota. Segons ha avançat a 3GT Info, el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara, els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar.
1: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot ser la família, el titular de la concessió, si ell autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura. I pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari. Però sempre i quan el titular de la concessió autoritzi.
0: Esports, el Blaugrana Rafinha s'ha entrenat aquest dijous al marge dels seus companys i continua sent dubte pel partit de dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Aquest divendres arrenca la 8a jornada de primera amb el Màlaga espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna a una convocatòria després de 10 mesos lesionat. Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí-la-Seu, Cadí-la-Seu 70, Leganés 60 i derrota de l'Unigirona, Unigirona 83, Palma 89.
2: Fins aquí les notícies. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
3: Deu-vos guard!
4: I visca el Barça!

0: Renaixença.
1: L'altaveu és un dels invents que ens ha canviat la vida.
2: Home, vols dir, Pedro?
1: Escolta.
2: Home, vols dir, a veure, la penicilina, però...
1: Sense altaveus la gent no podria escoltar aquest programa, eh? A nosaltres ens ha canviat la vida, Xuriola.
2: Ah, bueno, sí, a nosaltres...
3: Home!
1: Graham Bell, que va inventar el telèfon el 1876, si ens posem puristes, ja va inventar l'altaveu, perquè dins l'auricular del telèfon hi ha un petitet altaveu que et permet sentir la persona que te truca, no?
3: Ben vist.
1: Però si anem a l'origen del que entenem avui com un altaveu, això és obra d'Oliver Lodge, un físic anglès.
3: Collons d'anglesos!
1: L'Oliver Lodge, el 1898, inventa l'altaveu dinàmic que permet convertir la senyal d'àudio elèctrica en ones mecàniques de sons.
4: L'altaveu, collons, sí. Inventa l'altaveu.
1: Correcte, correcte.
4: Home, fotem-ho fàcil.
1: Deixa'm explicar una mica
4: no,
1: tècnicament.
4: No, és que te vas escoltant i te vas lluint i sí. L'altaveu.
1: Vale, vale.
4: Ja, vas amb uns fums també, és l'altaveu.
5: Bueno, carai, fel.
4: No, es va escoltant i es va agradant i es va creixent i a un punt que no entendrem els altres. L'altaveu, peio i punto.
1: L'altaveu. L'altaveu l'inventa l'Oliver Lodge, que era un tio curiós, eh? Se li va morir un fill durant la Primera Guerra Mundial. Això és ben curiós. S'està mort mai un fill en tota la Primera Guerra Mundial.
2: No, però això ho trobo curiós.
1: Curiós, eh? Sí, sí. Des d'aquell moment va demostrar molt interès per l'espiritisme, els fantasmes.
6: Ai, ai.
1: Formava part d'una societat que es deia The Ghost Club, el Club Fantasma.
2: El Real Madrid Club de Futbol. Home,
1: un club
2: l'has definit, eh?
1: Sí, sí, sí. Era un club que es dedicava a buscar fets paranormals.
7: M'interessa, Peyu, com has dit que es deia aquest tio?
1: És igual, Arnau. L'Oliver Lodge, però potser ho va inventar l'altaveu per sentir la veu del seu fill mort.
5: Ai, calla.
1: No,
4: home.
1: No sé. Va, no farem broma, però també s'ha de dir que el senyor tenia 12 fills, eh?
2: Home, sí. Home, haver començat per aquí. Sí. Home, si se't mor un fill, vull dir, encara te'n queden més de 10, eh?
6: Sí, què vols dir, Xuri?
5: Te'n queden 11.
6: No te'ls estimes a tots per igual. No.
2: Bueno.
1: A partir d'aquí, diferents enginyers contribueixen a millorar els altaveus durant la primera meitat del segle XX. Al principi era un sistema reservat a uns quants privilegiats i no va arribar igual de ràpid a tots els països, tampoc. Penseu, per exemple, que quan Lluís Companys surt del balcó i proclama la República des del balcó de plaça Sant Jaume, allà la proclama a viva veu, cridant, sense cap altaveu.
2: I per això va durar tan poc, bueno. Perquè la gent no ho va sentir.
6: Què ha dicho la República? No se oye.
2: Perdoneu.
1: Què?
2: Estem comparant Hitler amb Companys?
1: No, només dic que uns bons altaveus a aquella època... De fet, no estem comparant Hitler amb Companys perquè jo no he parlat de Hitler encara, si t'hi fixes.
2: Sí, no, sí
1: que d'on t'ho has tret, això, de Hitler?
4: Que ha llegit el guió.
7: Va avançat els temps.
1: Jo no he parlat de Hitler.
4: Va avançar la rèplica.
2: Espera, digues-lo teu, que ara ho haurà de tornar.
6: Va tornar com si no ho haguéssim sentit.
1: Paral·lelament a Alemanya, mentre el Lluís Companys aquí proclamava la República a viva veu, Hitler, per exemple, feia instal·lar uns altaveus molt potents durant els seus discursos. Aquelles imatges de milers de gent escoltant les bestieses que deia Hitler, sense els altaveus no haguessin tingut cap sentit perquè la veu no hagués anat més enllà de la primera fila.
2: A veure.
4: Què vols dir, ara?
6: Ai, què fas, això?
4: Que preguntaràs,
2: ara? Què dirà? Estem comparant Hitler amb Companys?
1: Déu-mos en guard. Estic posant sobre la taula que si tenies uns bons altaveus, a l'època les coses eren més fàcils.
5: Bueno, i que d'alguna manera, sense altaveus... O sigui, el feixisme és culpa dels altaveus.
1: Mira, bueno... Jo crec que...
6: Una mica sí.
1: Què vols dir? Si no hi haguessin altaveus, no hi haurien fatxes.
5: Dit d'una altra manera, però potser millor fins i tot.
1: Jo crec que n'hi haurien igualment, perquè si una cosa tenen els fatxes és que criden molt. Això sí. No. Carles Xuriguera, Fel Feixades, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Savi per conèixer. I probablement és un dels savis més joves que han passat per la Renaixença. Imagineu-vos si és jove, que és més jove que la Laia Gluck.
2: Hòstia!
3: Hòstia, això és molt jove.
0: Existeix gent més jove que la Laia.
1: Creiem que no, però en aquest cas, com a mínim, una persona més jove que ella existeix, perquè té 18 anys, senyores i senyors.
3: És molt jove.
1: És fotògraf de natura i, malgrat la seva joventut, ha guanyat premis nacionals i internacionals. Coneix com pocs la fauna i la flora que ens envolten i té un somni molt clar, treballar amb National Geographic. Wow. Nosaltres no tenim cap dubte que tard o d'hora ho aconseguirà.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Jofre Cotal. Bravo! Deixeu-me dir que és jove i se'l veu encara més jove del que és.
4: Sí.
0: Perquè si em dius que té 16 anys,
4: sí,
0: t'ho compro, eh? Jofre, què has menjat avui per esmorzar?
5: Home, doncs, ara que ho dius, ara... és que avui al matí la meva mare crec que ha sortit així espontani, però m'ha dit d'anar a esmorzar. I és el primer cop. Deu ser perquè devia saber que preguntau.
0: Ah!
5: No, però...
0: O sigui, la teva mare, no esmorzeu mai junts, i avui, curiosament, ha dit,
5: sí,
0: Jofre, anem a esmorzar.
5: Ara entenc el per què.
0: Ah.
5: Deu haver sorprès, mira. No, però ha estat molt bé, m'ha agradat, la
0: mira,
5: veritat.
0: Podeu repetir més sovint.
5: Sí.
0: I què heu esmorzat? On hi heu anat a esmorzar?
5: Bueno, hem anat a un bar de Berga.
0: Sí, tu ets de Berga, eh?
5: Sí, sóc de Berga. I, bueno, he fet un entrepà vegetal, però, bueno, m'han demanat, tal com he dit, entrepà vegetal, no sé per què m'ha vingut avui així, em diu, de pollastre arrebossat o pollastre normal a la planxa? I, home, jo juraria que l'entrepà vegetal seria més...
0: Sense el pollastre.
6: Sense
0: el pollastre.
5: Però no, però estava molt bo.
0: Jo, Frater, he de dir que et vaig descobrir a les xarxes socials, a l'Instagram, i encara estic captivat per una de les fotografies que vas fer, sobretot la que vas fer durant l'eclipsi del passat 12 d'agost, la trobo espectacular. Com s'immortalitza aquell moment? És una fotografia on es veu l'eclipsi.
5: Vale.
0: Sí. I a davant hi ha dos animals, explica'ns quins animals són.
7: No la mireu així, era Feli en Xuri, no?
5: Sí, no, estàvem una mica així en aquesta situació, però va ser molt divertit perquè aquest animal és una cabra montesa, una cabra que es troba, per exemple, en els Port de Baset, a Montserrat, ara se'n parla molt perquè hi ha molta sobrepoblació. I com que sabia que l'eclipse, bueno, seria el 12 i tinc família a Terra Alta, vaig dir, doncs aprofitarem i baixarem. I aquesta foto l'havia fet feia uns dies abans, perquè són dues fotos diferents. L'únic que a la càmera hi ha una tècnica que es diu doble exposició.
0: Sí.
5: I és sobreposar dues imatges en el mateix moment. Llavors, jo en aquell moment, doncs, em va venir la idea de dir, doncs ja que és un moment únic, ho ajunto, perquè tot està ajuntat a dintre la càmera, o sigui, no està res editat exteriorment. O sigui.
0: D'acord. O sigui, és una opció de la càmera que et deixa fer agafar una foto antiga i posar-ne una de nova.
5: Clar, és una combinació d'imatges de dintre la càmera. Llavors, això, en teoria, és vàlid.
0: D'acord.
5: O sigui, és una tècnica vàlida i per molta gent molt ben valorada.
0: A mi em passa amb les fotografies, no?, que des de que hi ha la intel·ligència artificial, dubtes de tot, no?
5: Sí.
0: I és, hòstia, no?, aquello que abans deies... Quan veies una foto molt ben parida, deies, hòstia, aquí hi ha un fotògraf que l'ha clavat molt fort. Però, clar, ara sempre dubtes. Sempre dius, això ho han fet amb intel·ligència artificial.
5: Sí, això passa bastant avui en
0: dia. Com ho vius, això?
5: Bueno, al final, jo crec que... tu has d'agafar una mica també de conya, perquè en el moment que et diuen això, imagino que deu ser perquè deu estar ben feta la feina, llavors tu agafes amb conya i clar, si tens els coneixements per desmentir-ho, ho desmenteixes, però...
0: Clar.
5: Sempre també hi ha el punt aquest a vegades que et molesta una mica, però bueno... No
0: tens 18 anys, de quan fa que et dediques a la fotografia?
5: Home, ja fa 7, des dels 7 fa.
0: Des dels 7 anys?
5: Des dels 7 anys.
0: O sigui, tu amb 7 anys comences a fer fotos de bestioles.
5: Sí, perquè bueno, a casa meva sempre hem sigut una família que fem molta muntanya, esports de muntanya, i sempre com que voltàvem, bueno, imagino que em va començar a cridar l'atenció per aquí, i tenia un profe, bueno, el considero superamic meu, que viu just al meu carrer i és profe de fotografia i em va anar introduint. I jo tenia la càmera de ma mare, que, bueno, li vaig robar.
0: Molt
5: però...
0: bé.
5: Però, bueno, d'aquí comencen les passions.
0: El que fa la filla de la Mancio Ortega, penses que ho va fer sola.
7: Exacte. Ah. Penses que no va robar res al seu pare.
5: No, però, bueno, crec que, mica en mica, aquí és... com va anar sortint tot, llavors.
0: I llavors tens gran coneixement, a part de la fotografia, de tota la fauna.
5: Sí, clar, això és un punt essencial, jo crec. En la fotografia de fauna, al final, quan surto, en els llocs on vaig ja sé el que trobaré, si ho trobo més o menys com es mouran, com reaccionaran.
0: Clar.
5: O sigui, és un món molt friqui, si t'he de dir la veritat. O sigui, s'ha de ser una mica friqui.
0: Sempre tens aquella pregunta, no?, de quantes hores estàs esperant i tal, que l'animal faci una cosa. Són moltes hores, però a mi el Jaume Senyer una vegada em va dir això precisament, que si tens el coneixement, si saps com es comporta l'animal, és més fàcil del que sembla.
5: Sí, ho pots intuir una mica, però tot i així et passes moltes hores.
0: Sí, avorridot, eh?
5: Bueno, distret.
0: Quantes hores t'has passat, per exemple, esperant que un animal faci una cosa per fotografiar-lo?
5: Home, mira, hi ha una foto que fa res la vaig aconseguir, que vaig trigar 3 anys. O sigui, es diu 3 anys a fer-la.
0: 3 anys?
5: Sí, sí,
7: no,
5: bueno.
7: Però anaves a casa, no? Anaves a casa?
5: No, sí, sí, però anava bé, sí.
0: Quina foto és?
5: Mare, és una foto d'una papallona que viu 2 setmanes. Clar, això també és una mica com formules la frase, però de veritat és una papallona que viu 2 setmanes durant l'any.
0: D'acord.
5: I clar, llavors de veritat són...
0: Si se't passa un any a l'esperida.
5: Sí, clar. Costa molt de trobar-la. I jo... Al final,
0: com es diu la papallona?
5: Graelzia isabellae.
0: Graelzia isabellae.
5: És un nom científic. Sí. Però és una papallona molt maca i la veritat és que anava moltes nits a dormir al bosc, a buscar-la, perquè és una papallona nocturna i costa molt de trobar-la. Uh-huh. Però mira... Al final...
0: Estem veient la foto és preciosa.
5: Bueno.
0: La foto és la papallona i llavors està com dins d'uns llums que l'envolten.
5: Clar, perquè aquesta és una mateixa foto. O sigui, és una foto on al principi enfoques la papallona i quan queda enfocada, enfoques manualment fins al final de la imatge, fins a l'horitzó. Llavors, tu deixes que la seqüència de fotos vagi fent el seu procés i això és el moviment de l'estrella. I si hi fixeu...
7: Ah, les estrelles!
5: Sí, clar. Llavors, si us hi fixeu...
0: Les estrelles donen voltes? Que voltem.
5: Bueno, va, una mica les dues coses.
0: Cuidado,
7: aquest tipus de formulacions em toquen a mi, Peix.
0: Ja. És que jo quedo parat a vegades, quedo a la física...
5: Però al final és buscar l'estrella polar i en teoria tot...
0: Tot volta.
7: Bueno, però això
5: nosaltres també, eh?
7: Això t'ho explica un tio de 82 anys, no? Pues que,
2: és que és fort.
7: És que és un tio de 18 anys amb fort. Un coneixement que bueno, ho va parir.
5: No tant com et penses, eh? Vull dir, és tot a vegades sortir, improvisar una mica i a vegades el que trobes...
0: Ja, un dia a dia teu, per exemple, què fas ara? Ara tens 18 anys, què estàs fent?
5: Jo estudiar, si no la meva mare em renya.
0: Clar, home, ja li va.
5: Si no la meva mare...
0: I què estudies?
5: No, ara tot just he començat fotografia a Barcelona, un institut que es diu Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, i la veritat és que molt
7: Barcelona,
5: bé, molt
7: content. Barcelona,
5: Sí.
7: Vigila, eh?
5: Sí.
0: No se'ns desmadris ara, que anaves molt bé.
7: Allà hi ha molta droga.
0: Sí. Bueno.
7: No, t'ho dic jo que no.
0: Sí, perquè Berga no n'hi ha, Berga no.
4: No ho toquen, això.
5: Una mica de tot, una mica de tot. No, de droga no.
0: Vols fer una pregunta, Joel?
7: Sí. Crec que és el moment.
0: Vinga, Joel.
7: És molt bonic, Jofre, veure un jove de 18 anys tan trempat com tu, i bé, és que t'abraçaria. Ets pràcticament un miracle, als meus ulls, amb tanta consciència social i ecològica, que no estàs obsessionat amb els teus abdominals ni amb farmejar la teva pròpia aura. I et volia preguntar per això, pels teus companys de generació, perquè jo, des dels meus 45 anys, tinc tendència, i crec que no estic sol aquí, a pensar que la jovent d'avui sou una colla de narcisistes ignorants, però, en canvi, tu no ho ets, no? Llavors, no sé si ens pots ajudar a confiar en la teva generació.
5: Aviam, al final jo crec que cadascú fa el que li agrada, no? O sigui...
7: No, a veure, els teus amics són idiotes? Si vols, home, idiot, més clar no t'ho puc preguntar.
5: N'hi ha algun més que altre, però... però, bueno... Però som molt bona gent.
0: No, però, mira, em serveix la pregunta per recollir-la una mica.
7: Pel més.
0: No sé si la teva afició, la fotografia, els animals... t'ha comportat alguna vegada ser criticat o que hi hagi gent que s'hagi enrigut de tu? Aquest és aquell que va fer fotos del Salta Martins i tal.
5: Sí, bueno, al final... Com he dit abans, és una mica friqui, però també et dona personalitat, imagino. Al final no deixaré de fer algo que m'ha agradat sempre per l'opinió d'algú, llavors, bueno...
0: Bueno, això és...
5: No, al final és la meva vida i jo crec que m'ho he de passar bé, no? I si m'agrada fer això, doncs ho seguiré fent.
7: És un tio madur.
0: És que és un tio
5: madur.
0: Bueno.
7: I guapo. I guapot, és guapot també.
0: Sí.
7: No vull dir que...
0: Home, i això jo sóc una nana de 14-15 anys.
7: No, si pot ser de més...
0: És que jo el miro i li faig 15 o 17 anys.
7: És que la meva filla té 15 anys, vull dir-ne un.
0: Sí, 18. un noi i una noia de 18 anys i veig aquest paio amb lo de les fotos i tal, home, cal.
7: I dius, porta'm a buscar papallones. Ah. Porta'm a buscar papallones.
0: Caus rendit als seus peus,
5: la
0: home.
5: La veritat és que marxarem les expectatives.
0: Vas guanyar el Premi Internacional Nature and Humans Photo en la categoria Joves Fotògrafs amb la imatge d'un mico dins d'una gàbia que, no sé, els premis, com el reps? A més, aquesta fotografia que estem veient, ens l'expliques una mica?
5: Sí, aviam, això va ser l'estiu passat que vam anar amb la meva família a Marroc i la veritat és que em vaig fer un fart de córrer perquè em perseguien la gent local d'allà.
0: Ah, sí?
7: Hòstia.
5: Per fer fotos de denúncia, perquè això és una foto de denúncia en el qual jo vull denunciar la sobreexplotació per beneficis propis, que la gent d'allà local agafa animals i els posen, per exemple, a la plaça local de Marrakeix, i la gent s'acostuma a fer-los fotos i llavors els has de pagar per
0: haver fet la foto al mico.
5: Sí, per fer-te la foto amb el mico, la cobra africana, el que sigui. I, clar, tu en el moment que vas a fer fotos per fer la denúncia, hi ha merders.
0: Vas haver de córrer.
5: Sí, i també posar els meus pares de models a davant i fer la típica de... Poseu-vos a l'estiu fent vosaltres i llavors amb el tele estàs enfocant al final.
0: Però... Fent veure que feies una foto als teus pares i estaves fotografiant el mico de darrere, tu.
5: Sí, era una mica i amagat, també, sota les cabanyes. Sí, no.
2: I com et van pillar?
5: T'acabaven pillant, perquè no n'hi ha un individual, o sigui, no és una persona només.
0: Es vigilen entre ells.
5: Són grups de 6, 7 persones. Clar. En el moment que et veuen una mica que ja fas alguna cosa que no t'agrada, ja...
0: Tu quan surts a la muntanya ja vas amb una idea de caçar un animal, diguéssim, de fer-li la foto a un animal, o vas a veure què trobes?
5: Hi ha dies de tot.
0: De tot.
5: Hi
0: ha dies que tornes sense cap foto?
5: La majoria.
0: Sí?
5: La majoria, sí.
0: Escolta, com n'has après, tu, de fer fotos?
5: Me'n va ensenyar el meu
0: professor. El teu professor, aquest teu veí.
5: Sí, però al final també és sortir fent moltes fotos i és com se n'acaba.
0: Hi ha alguna altra imatge que tinguis atrevessada, que diguis, em falta fer aquesta foto, que en tinc moltes ganes, a part d'aquella papallona que ja ens has explicat?
5: Home, ara m'has pillat en fred.
0: Ah, no sé.
5: M'has pillat...
0: Algun animal... Un rinoceron, una girafa.
7: Un senglar.
0: Un
7: ornitorrinc, exemple.
5: Mira, doncs m'agradaria anar molt a Costa Rica.
7: No, perquè em mires a mi.
0: Costa Rica. Però tu t'agrada la fotografia o t'agrada viatjar, diguéssim?
5: Les dues.
0: Les dues coses,
5: Fem servir l'excusa de la fotografia també per...
0: I això del National Geographic, tu creus que arribarà o no?
5: Home, esperem.
0: Sí, eh?
5: Aviam, és molt d'hora, tinc 18 anys i em falta aprendre molt, però s'intenta.
0: Què s'ha de fer? S'ha d'enviar un currículum...
5: Si t'he de dir la veritat, no ho sé ni jo.
0: No, eh?
5: No ho sé ni jo, però...
7: Ja t'ho miraré.
0: I Soriguera?
7: Soriguera té contactes al National Geographic.
6: Sí, sí, perquè bueno, estic pendent d'un reportatge que m'han de fer amb mi. A mi.
5: Adam, si em convides, em faries un favor, així ja...
0: Escolta, i tu pots identificar un estil, per exemple, en els fotògrafs de fauna? Perquè a vegades és... Hòstia, sí, les fotos són molt boniques, dels animals, però que el fotògraf llueixi i que arribi a tenir personalitat i la gent digui, hòstia, aquesta foto és d'en Jofre. Això com s'aconsegueix?
5: Home, jo crec que al final és com qualsevol artista. Cadascú dona la seva forma de veure el món i cadascú... vol ensenyar d'una manera o altra els animals, en aquest cas, o un paisatge, o llavors cadascú ja agafa una mica el seu estil i la seva forma, bueno, la seva forma de fer i de treballar, llavors... Sí, cadascú jo crec que s'identifica per un estil i per una forma, llavors crec que això també és la gràcia.
0: Els teus amics t'ensenyen les seves fotos, també, o no?
5: De festa, sí.
0: De festa,
7: sí. Fas fotos de festa així, artístiques?
5: De festa tot és artístic.
1: Hi ha molta fauna.
0: Ara va sortint.
7: Bueno, és que té 18 anys, què vols?
0: Hi havia un punt que em preocupava, jo.
5: S'ha de fer de tot, vull dir. Clar. Quan se surt de festa, jo sempre ho dic, s'ha de ser bo per sortir al matí.
7: Sí, senyor.
5: I sempre surt en palmo.
7: Doncs, això ho fas ara que tens 18.
0: Sí, ja
7: veuràs.
0: Sí, vas de festa, balles, el que sigui, sí. La musiqueta, i llavors t'agafes el cotxe, te'n vas al mig del bosc, fes fotos alguna sargantana.
5: El cotxe no. Però perquè encara no tinc... Bueno, ara tot just m'he tret el teòric, però...
0: Encara
5: em porten els pares.
0: Les fotos, quan t'envi, les fotos que veiem, dels isars, dels d'allò, no sé què, sempre hem d'imaginar-nos darrere la foto, la teva mare amb el cotxe parat, allà esperant que el nen faci faci la foto del cèrvol. És així, això?
5: Sí, sí, sí, la veritat és que té molt mèrit, però sí. No, no. I quan li dic al meu pare, acompanya'm a rescatar animals a tal lloc i trec una serp de 1,60 m i...
0: Hòstia.
5: Agafa-me-la. El meu pare...
8: No, no.
7: Deuen estar contents. Sort que el meu juga a futbol.
0: Sí, no, sí, sí, sí, sí, sí. Escolta, Jofre, anem a posar a prova el teu català. Vinga, va.
5: Ostres.
9: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Te'n sortiràs segur. Eres bon estudiant, a part de la fotografia, l'altre t'interessava o no?
5: Bueno, interessava, potser... Bueno, cadascú li agrada el que m'agrada.
7: Ja està respost.
5: Sí,
7: ja
5: està. No, s'ha de fer el que s'ha de fer. S'ha d'estudiar, s'ha d'estudiar.
7: Sí, ho vas passar-ho i ja està.
0: Ja està. Sí. Ara estem amb la fotografia, que ja t'agrada.
7: Foli fort.
5: Sí, ara ja s'ha passat.
0: Vinga, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
7: Vinga!
0: La paraula d'avui és espaternegar. Espaternegar. A, espaternegar, expressió que s'utilitza quan es perd el rastre d'alguna cosa, quan es perd i no es localitza.
7: Juraria que vaig deixar la cartera sobre la tauleta, però l'he buscat tot el matí i res. No sé pas on deu haver anat espaternegar.
0: B, espaternegar, fer una sèrie de moviments més o menys violents amb les potes o les cames.
7: La meva filla, quan li he dit que no li comprava més cromos de la Patrulla Peluda, s'ha fotut a plorar i espaternegar les cames 10 minuts.
0: O C, espaternegar, mot tècnic que s'utilitza en l'àmbit del dret per descriure quan un fill es nega a rebre l'herència que li ha deixat el pare.
8: Es portaven tan malament amb el seu pare que el notari li va dir que li tocaven 10 cases i 2 pisos i va espaternegar l'herència.
3: Que burro.
0: A, B o C.
5: Home, jo així diria la B.
0: La B, eh?
5: Però si la fallo els hi anirà bé, els del públic. Diria que sí. La sortegeu.
0: A veure, la B és fer una sèrie de moviments més o menys violents amb les potes o les cames. Espaternegar les potes... Correcte! T'emportes la llangonissa, Jofre. Et anirem seguint a xarxes socials. Com et dius a xarxes, per si la gent et vol seguir?
5: Jofre Wildlife.
0: Jofre Wildlife.
5: /.
0: Barra baixa. Molt important, la barra baixa.
10: La barra baixa, sí.
0: Perquè hi havia un altre Jofre Wildlife.
10: Efectivament.
5: Ah, sí?
0: Ah, no, no ho sé.
7: Home,
0: perquè...
7: clar, si no.
0: Per què li vas posar la barra baixa?
5: Perquè diria que ho demana a Instagram.
0: Ah, sí?
7: No, demana.
10: Jofre, jo és Fel. Fel, barra baixa, Feixedes. Vull dir que els bons anem amb barra baixa.
5: Sempre. No, perquè és que abans tenia un altre nom. Perquè em feia una mica de vergonya ensenyar-ho i llavors tenia posada la barra baixa i quan vaig voler posar el meu nom, perquè al final quan ja em vaig mostrar més ensenyar el que feia, ja la vaig posar al final.
0: I ja està.
7: Ah, sí,
5: va passar de davant.
7: La rèmora del passat.
0: Jofre, anirem seguint a veure si aconsegueixes el teu somni que estarà per National Geographic. Si ho aconsegueixes, et tornarem a convidar i vens a explicar-nos-ho.
5: Perfecte.
0: Gràcies per
5: venir. Moltíssimes gràcies.
0: Bravo,
7: Jofre, bravo.
9: Una vida tan interessant per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari.
0: Avui dediquem el capítol a l'altaveu i estarem d'acord

0: Firmarà una pilot d'avió, que la tenim avui al plató de la Renaixença, que és la senyoreta Meg Ryan.
1: És l'actriu?
0: Eh?
1: L'actriu?
0: No, no, no té res a veure amb l'actriu, però es diu Meg Ryan, també. Meg Ryan, benvinguda.
2: Bona nit, good night, buenas noches. Temperatures de previstes d'aquesta entrevista.
0: Eh?
2: La temperatura prevista d'aquesta entrevista és de 22 graus.
0: D'acord.
2: Sí.
0: A veure, Meg, li dic Meg, eh? O no sé com m'he de referir a vostè. Meg, li va bé, Meg?
2: Meg. En realitat em dic Meg, però em pot dir Meg.
0: Meg.
1: Fa gràcia que es digui com l'actriu, però.
0: Sí, sí. Meg Ryan.
3: També,
0: sí. Si es diu Meg Ryan, que era americà, el seu pare, potser.
2: Sí, sí, el meu pare era americà, la meva mare també era americà, tots érem americans, estic tingut un bon agradable.
0: Oh, perdoni, es diu Meg, com es diu de segon cognom? Perquè diu que el pare era americà, la mare també era americana, el segon és...
2: Er.
0: Er.
1: Es diu Er?
2: Er.
0: De segon es diu Er.
2: Er,
0: d'acord.
2: Sí.
0: Meg Ryan.
2: Sí, Meg Ryan Er.
0: Ah. Meg Ryan Er. Vostè, abans de ser pilot d'avió, tenia una veu com la que podem tenir nosaltres, entenc, i l'altitud li ha anat fent perdre la dicció. Això és així.
2: Sí, ben bé, doncs així. Sí. Sí, sí, jo vaig començar a fer pilot d'avió als 25 anys. I després ja portava 20 anys amb els avions, doncs ja...
0: Perdoni que la talli.
2: Sí.
0: Vols fer l'esforç de vocalitzar una mica, perquè si no ens costa una mica seguir-la.
2: Sí, sí, sí, ho intento. Senyors Pesitgers, després us estava explicant que després de 20 anys...
1: No pot.
2: A mesura que passen els anys anem perdent la parla.
0: Sí. Hem d'imaginar-nos, doncs, que vostè en el seu dia a dia també parla... O sigui, si va a comprar el pal de matí, parla així.
2: Sí. Em llevo un matí, vaig a la Fort Pac, que és meva.
0: Sí.
2: Perquè després n'hi ha un altre que també està molt bé, però no hi vaig mai, perquè el pa no m'acaba d'agradar tant.
0: Sí.
3: Això ho entès.
0: El pa no li acaba d'agradar.
3: El de l'altre forn, crec, no li acaba d'agradar.
2: Tot és una qüestió de costum. Vull dir, si esteu moltes estones a mi, al final...
0: Ja es va entenent, eh?
1: Ara ho
0: entenc
1: tot.
0: Sí que és veritat. El pilotí seria, aquest dialecte, no? El pilotí.
1: El pilotí, ben vist.
0: Li ha fet gràcia això a la senyora Meg Ryan.
3: Mira com riu la Meg.
0: Escolti, em sorprèn que sempre sigui així. Vull dir que ha de ser Carregó sempre parlar d'aquesta manera.
2: Sempre.
0: Qualsevol situació.
2: De fet, ahir, mira, vam enterrar el meu avi.
0: El què?
2: Vam enterrar el meu avi.
0: Què?
2: Vam enterrar el meu avi.
0: Van enterrar el seu avi? Ho entes bé?
2: Sí.
0: Però no rigui. Si va enterrar el seu avi, no rigui.
3: No rigui, Meg.
2: I jo vaig ajuntar...
3: Vostè és una frívola, Meg.
0: És d'una falta de respecte increïble.
2: Són els nervis. No estic acostumada a parlar amb tanta gent aquí i tantes càmeres.
0: Home, si vostè deu portar 200 o 250 passatgers...
2: Però no els veig, els tinc tots a cua.
0: Clar.
2: Sí.
0: Deia que havia enterrat el seu avi.
2: Sí, vam enterrar el meu avi i jo tinc el text escrit aquí, si vol que
0: el
2: llegeixi.
0: El text que va llegir a la missa, l'enterrament.
2: Va que
0: el
2: llegeixi.
0: Ah, sisplau. Aviam, silenci.
1: Aviam.
0: Un moment, silenci.
2: Una mica de respecte, sisplau, si no... Ahir ens va deixar John Ryan, meu avi. Moltes gràcies, amics, coneguts i saludats per assistir a l'acte de comiat. Que sapiguen que la missa durarà al voltant d'una hora i mitja.
0: Ah.
2: I és important que s'aixequin de la cadira quan el capellà els hi demani. L'avi John va morir ahir la nit d'un infart. Es va constatar la seva mort a les 6 i 47 minuts de la tarda quan el metge a França li va veure la temperatura corporal a 22 graus. Acabada la cerimònia, després tindrà el procés de l'incineració. Tots estimàvem l'avi. Segur que me'l trobaré pel cel mentre piloti un Boeing 747 a 30.000 peus. Que descansin prou i que el senyor siguin vosaltres i en el nostre esperit.
0: El seu esperit, senyora. Sí, senyora. Gràcies, Meg Ryan.
3: Bueno, Meg Ryan, un aplaudiment.
0: No
3: es veu cada dia, això.
0: No, tinc la sort avui de tenir aquest testimoni a la
3: emergència.
4: Home, Meg, quina veu tan clara i prodigiosa.
0: Ja ha arribat un punt que l'entenia bastant, eh?
3: Sí.
4: Aquest tipus de coses, a mesura d'acostumar-se, doncs un ja arriba a entendre.
3: És com els nens petits, que al principi, no? Com
0: s'entén,
3: després...
0: S'entén res dels nens petits.
3: Després n'aprenen i els entens.
4: Retornant als altaveus, sabeu que un altaveu pot arribar a fumejar?
5: Ep, ja hi som.
4: Sí, que un altaveu pot arribar a fumejar, a treure fum.
0: L'acció
4: de treure fum.
0: Però quan s'espatlla, si el fas anar molt fort.
4: Això és el que li va passar al guitarrista Eddie Van Halen.
3: Home.
4: El coneixeu, no?
3: Mític
4: guitarrista, inventor, entre altres, de la tècnica del tapping.
5: El tapping.
0: És el tapping. Això, eh? Tocar el màstil de la guitarra molt ràpid amb dos dits.
3: Jo li deia tiruriru.
4: Bé, amb més dits, el que faci falta. En tot cas, és un virtuosístic guitarrista que va passar a la història, entre altres coses, també per col·laborar amb Michael Jackson a la cançó Beat It, concretament. Va fer un dels solos llegendaris de la seva discografia.
3: A veure, fes-lo.
4: És que no el porto preparat i

0: i l'hauria de fer amb guitarra elèctrica.
1: Aquesta no és elèctrica, però si està enxufada.
0: No, home, no,
2: també
0: això
2: està ben enxufada, eh? Ai, que t'has fet cacones.
0: Bé, no em distraieu, sisplau. La qüestió és que durant l'enregistrament...
1: Fes-li un solo de guitarra, Anna. Fes-n'hi un altre.
3: Va, una miqueta.
1: I que calli.
3: Va, fes-te el xulo.
2: Una mica d'alt.
1: Perquè calli.

0: Fantàstic.
1: Bé, la qüestió és que quan Eddie Van Halen va gravar aquell solo mític de la peça de Michael Jackson, Beat It, va començar a sortir fum d'un dels altaveus de l'estudi. I el tècnic, doncs bé, esparverat per aquella circumstància, va intentar veure què passava i va trobar que un dels altaveus estava en roig incandescent i que d'ell doncs, hi emanava tot de fum. Evidentment, la mitologia del rock va generar la idea i la llegenda, diguéssim, que l'altaveu no va poder aguantar
2: el solo,
1: l'aura farmejada d'Eddie Van Halen. Però la realitat era més prosaica i és que simplement hi havia una mala connexió que hi havia darrere. Però, tot i així, en el món del rock sempre ens ha agradat aquest tipus de llegendes i de mitificacions.
2: Per tant,
1: jo penso que va ser justament el
2: sol. Saps de coses, eh? Un rato hem d'anar a sopar, tu i jo, que m'expliquis.
1: No vull sopar amb tu, Fer.
2: A mi el que m'impressiona és que tot de memòria, eh?
1: Tinc tot aquí, Peyu.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Joel, anem a disseccionar l'altaveu.
2: Si et plau.
1: Sisplau.
0: Doncs utilitat en una illa deserta.
2: Sí, hi he estat pensant molt. Sabeu la gent que va a la platja amb un altaveu, Bluetooth, gegant, i toquen els ous a tothom?
3: Per favor.
2: Doncs a una illa deserta no tocarien els ous absolutament.
4: Això és veritat.
2: Però és que després he pensat, si existís una societat distòpica, però, segons com, potser interessant, en què les persones que porten l'altaveu a la platja i posen la música tota castanya fossin directament enviades a una illa deserta, en plan, t'enviem allà a l'exili, aleshores ja no posarien l'altaveu. Perquè la idea no és escoltar música, sinó tocar els collons a tothom.
1: Mira.
2: La cosa no serviria de res.
1: Vols dir que ells no gaudeixen la música pròpiament.
2: No, que gaudeixen de que tu escoltis aquella música.
1: Sí, sí, sí.
2: Saps què vull dir?
1: Sí.
2: Perquè ningú va amb un altaveu Bluetooth a escoltar Bach. A la platja.
5: Vull dir com ho ha pronunciat. Es nota que fa dies que està aquí la Renaixença.
2: Veus? Sí. Et dic, no van amb aquells altaveus que més són de colors?
1: Sí.
2: No van amb allò. Escolta,
1: música... Es veu com la cara d'un mico que es va...
2: Sí, no, bueno, escolta'm.
1: Increïble.
2: Sí.
0: Utilitat com a joguina sexual.
1: Aviam.
2: Jo li veig possibilitats i bastant interessants pel tema de la vibració dels baixos. Aquí els músics ho sabran perfectament.
4: Però dius vibració dels baixos?
5: Quins baixos?
2: Sí, a veure...
1: Els greus.
2: Els greus, els baixos.
4: Però els baixos d'aquí...
2: No, és que mira, ja me va bé perquè... El Satisfyer funciona així. Jo ho he estat mirant, és com un altaveu molt petit. No sé si Mercè o Laia o Peyu...
1: He perdut el carregador.
3: Però no funciona per vibració, eh?
2: Són com uns... Com uns impulsos.
3: No, és succió.
2: No! O sigui, és una succió que funciona... Però que m'he estat mirant un PDF dels plànols per dins d'un Satisfyer. Ho has fet, això? Total,
5: si estàs dient que el Satisfyer és un altaveu...
2: Estic fent mansplainings de Satisfyer, que és una cosa que crec que no s'havia fet mai i és el campió mundial de mansplaining. En fi, de la mateixa manera...
1: Que l'altaveu emet unes ones...
2: Aquell pum-pum, aquest dels baixos que fa pum-pum...
1: Si te'l poses molt a prop...
2: Si te'l poses als ous, per exemple, doncs igual fa gust i reni.
1: No ho sabem.
2: No en tinc ni punyeter.
3: Proveu a casa.
1: Es pot provar.
2: Vale.
0: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
2: Bueno, jo mateix l'he utilitzat en algun conflicte veïnal. Per exemple, vaig viure durant un temps a un pis de protecció oficial. Això és verídic. I a les parets eren una merda, i se sentia tot. I els meus veïns eren una parella que discutia a crits cada dos per tres. Deien coses molt grosses.
1: Com, per exemple?
2: Molt grosses, tota la setmana. Joder puta, te voy a matar. Te voy a matar.
1: Sí.
2: Te voy a matar, per exemple, la filla a la mare.
3: Ai.
1: La filla a la mare. És que això a Barcelona és terrible.
2: Sí, bueno, tots eren tots contra tot.
5: Barcelona, això.
2: Sí. No, això no... Bueno...
1: Jo en un poble no ho he sentit mai.
2: Te voy a matar.
1: No ho he sentit mai.
2: Bueno, pues allà se sentia bastant. I què feia jo? A posar els altaveus forts, mirant cap a la paret, els hi posava el We Are the World, We Are the Children.
1: Que maco.
2: Al cap d'un rato, perquè és una música que ja s'ha feta per això, perquè t'empapa de la bondat.
1: De la pau i de la bondat, sí.
2: We Are the World, We Are the Children.
4: Els van trobar tots morts, no?
2: Sí, mira. En la mateixa línia també el vaig fer servir el dia que Espanya va guanyar el Mundial.
1: Ben fet.
2: Tenia uns veïns que estaven molt contents, bueno, celebrant, cridant...
1: Això també passa a Barcelona, també.
2: No, però jo cap problema, eh? Vull dir, escolta, que la gent... Vull dir, sort en tenen de tenir una selecció que representa...
1: Ara, ells mateixos, al final és enveja.
3: És enveja pura i dura.
2: Almenys que ho disfrutin. L'únic és que van celebrar la victòria de la Roja, doncs van haver de celebrar-la amb el virulà i a tota punta castanya. Mira, de fons, era una imatge curiosa.
0: Utilitat metafòrica.
2: Vull dir que també els hi vaig posar després tota l'obra completa de Ramon Calduc. És una cosa que volia explicar.
5: El Virolai fa referència a Espanya en un dels versos.
1: Què dius?
5: El Virolai original de Verdaguer.
2: Sí, senyor.
6: Aquí que l'Arnau la va modificar.
5: Fa referència als espanyols. Pels espanyols, Estrella d'Orient.
1: Fixa't.
5: En referència a...
1: A la Moreneta.
2: Bueno, clar, és que no fa distingus. La Moreneta no fa distingus.
1: Bueno,
5: però justament allà sí que en fa, entre catalans i espanyols.
2: Bueno, Arnau, és que fa rato que estic pensant en el que he de dir i no... No t'escolto. Què tocava? La utilitat metafòrica.
1: Metafòrica, Joel.
2: Et preguntarà si té utilitat metafòrica.
1: Té utilitat metafòrica a l'altaveu?
2: Es diu molt, per exemple, allò de... tal mitjà de comunicació és l'altaveu de tal partit polític.
1: Sí.
2: No? Jo què sé. La cadena SER és l'altaveu polític del PSOE.
1: No ho crec.
2: Ho ha dit a l'atzar.
1: Sí.
2: Ho ha dit a l'atzar, que has pogut dir... M'ha vingut això...
5: Vigila.
2: De casualitat.
1: Si haguessis pogut dir el 2CAT, també.
2: No, no, per exemple.
1: Sí.
2: O 3CAT és...
1: L'altaveu de
2: ja no,
1: del PSOE.
2: No.
6: No, també... Tot és l'altaveu del PSOE.
2: Però ho has dit a l'atzar.
1: Ara mateix crec que sí.
2: Ho has dit a l'atzar, Peyu. Creu-me que sí que ho has dit a l'atzar.
1: No, jo fa... És que fa rato que...
2: Bueno,
1: no,
2: quan
1: no
2: diem això...
1: Estic pensant el que he de dir.
2: En el PSOE, estàs...
1: Sí. Fa rato que estic pensant com
2: bueno,
1: ho tallarem.
2: Quan diem això, per exemple, la SER és l'altaveu polític del PSOE,
1: sí,
2: no estem dient directament que la SER amplifiqui directament físicament el discurs de Pedro Sánchez.
1: Oh,
2: evidentment
1: oh.
2: que no és així.
1: No.
2: El canvien una miqueta. El canvien una miqueta i ja està. O sigui, no és que Pedro Sánchez qui ho digui, sinó que fa una altra persona per dir el mateix que està dient el Pedro Sánchez.
1: D'acord.
2: S'entén o no la idea?
6: Perfectament. Bastant.
2: Voleu que ho expliqui en TV3?
1: Aviam.
2: No.
7: Ai, ai.
1: Gràcies.
0: Bravo. Propaganda del segle XIX.
8: Aquest any m'agradaria fer un petit viatge, però és que no tinc prou diners.
9: Vol guanyar un sobresou sense renunciar a la seva feina?
8: I tant que sí. Què s'ha de fer?
9: L'únic que ha de fer és contactar dos amics i preguntar-los si volen guanyar un sobresou.
8: D'acord. Fel, Laia, voleu guanyar un sobresou?
9: I tant que sí.
8: Què s'ha de fer?
9: I que aquests dos amics contactin amb dos amics més.
8: Joel, Peyu, voleu guanyar un sobresou?
10: I tant que sí. Què s'ha de fer?
9: Doncs anar engrandint la bola de neu fins a arribar a construir una de les formes geomètriques més formidables i segures. La piràmide.
8: I quan s'acabin els amics, què passarà?
9: Doncs vostè i jo ja farà estona que haurem marxat de vacances.
1: Escolti, això no és la típica estafa piramidal?
9: Negoci piramidal.
1: Estafa.
9: Negoci.
1: Estafa.
9: Negoci.
1: Ah.
9: Com diem sempre, a un negoci piramidal, procuri ser dels que estan a dalt.
5: Negoci piramidal SL1.
0: Patrocina històries per passejar el gos.
5: Bèstia.
7: Està tirant. Caixi,
9: caigut d'un quart pis, és en Pinxo, és un mastí de Prats de Lluçanès.
1: Està una mica com...
2: Gordo.
5: Quina cuixa.
9: No, el que passa és que el Pinxo és un gegant. És un gegant que pesa 80 quilos.
2: Oh,
1: per la gent que no pot veure l'imatge que estan a la ràdio, us heu d'imaginar com quan vas a buscar el gos al veterinari i s'està despertant de l'anestèsia. Que està com tombat a terra una mica...
6: Que gos vagat.
1: Vagat.
9: La Sandra, la seva responsable, ens explica que és molt dormilega i una mica poruc.
2: Ui.
5: Gènesi 6-4.
1: Què dius?
6: Calleu.
5: En aquells temps, i més tard encara, hi havia gegants a la Terra, perquè de la unió d'algun dels fills de Déu amb les filles dels homes en van néixer herois, homes de renom des dels temps antics.
1: Ara no s'ha entès això,
5: no.
1: Però ja s'entendrà.
5: Vale.
1: Avui passegem el gos per... Cardiff, Nova York. És l'any 1869.
6: Vinga, som-hi. Cardiff.
1: El passeig amb en Pinxo, el nostre gos gegant, també gira al voltant de George Hall, un empresari que s'ha guanyat prou bé la vida amb el seu estanc de tabac. En George potser no té estudis, però és un home molt espavilat.
11: Sí, potser no tinc estudis, no us hi pac, si tinc estudis.
1: No.
11: O que jo soc espavilat,
1: Ah, sí?
11: Hòstia, va, per ahir...
1: Espavilat.
11: Vine molt darrere.
1: Sí, sí.
11: Hòstia.
1: Una situació de...
11: Oh!
1: Amb una cosa del dia a dia...
11: Me'n surto, me cago en dena, que vine molt darrere. Mira,
1: sí.
11: Vine darrere.
1: Se punxa la roda del cotxe...
11: Vaig, hòstia, te'n canvio dues.
1: Sí.
11: Hasta el que no s'ha punxat.
1: Ets un tio espavilat.
11: I a més, de gratis, eh?
1: Sí, sí, sí.
11: Vaig al cotxe davant, trec aquella roda, munto la meva.
1: Sí, sí, sí.
11: I em venc l'altre de l'altre.
1: Tot això al 1800, que no hi havia cotxes, eh?
11: Ah, imagina't.
1: Molt espavilat, de fet, vas un segle per davant.
11: Hòstia, és que sóc l'hòstia.
1: La passejada amb en Pinxo ens porta fins a casa de la Mary, que és la germana d'en George. Sempre que pot, en George li fa una visita. Però qui ens obre la porta no és la germana, és el mossèn de la parròquia.
11: Mossèn! Però què hi fot, aquí?
12: Bueno, hola, fill meu. Mira, jo que passava pel barri i he vingut a saludar la teva germana.
1: Carai, tu, el mossèn.
12: Bueno, bueno.
1: Resulta que al mossèn li agrada molt visitar els seus feligresos, eh?
12: Sí, que m'agrada molt.
1: T'agrada visitar?
12: M'agrada molt.
1: Sobretot una feligresa en concret.
12: Ah, mira.
1: La germana d'en George.
12: M'agrada molt, també, la germana d'en George.
6: És molt creient, poder.
1: Sí.
12: Ella creu molt, molt creu.
1: De tota manera, la Mary treu ferro a la situació, eh?
13: A veure, que només som amics, eh? Jo li confesso els pecats.
3: si ella em dona...
7: Ai, ai.
3: Allò, la pau espiritual.
12: Sí, ja. Li dono molta pau.
1: A veure una cosa, germaneta.
3: Sí.
1: A veure una cosa, aviam, o sigui, que el mossèn sigui tant per aquí, tu soltera, i el mossèn rondant per aquí, vull dir, mira, és que no, saps?
3: Ara mira el meu germanet, que t'has posat gelós, ara?
1: No, Manu, gelós.
3: No, t'has posat gelós.
1: Gelós no, però hòstia, he trucat el timbre, m'ha obert el mossèn, collons, que anàvem calçotet.
3: Ah, però sent una explicació molt senzilla.
12: Explico.
3: Meri,
12: perdona.
3: Sí. És que resulta que hem fet un cafetó, no resulta que, pam, se li ha passat tot per sobre, i jo he anat així a treure... Bueno, que total, al final no n'he hagut prou expulsant-li, que li he hagut de treure per rentar... Bueno, és igual.
12: També m'ha expulsat, eh?
3: Sí que l'he expulsat.
1: Bé, sigui com sigui, un cop resol el malentès i amb els ànims més calmats, la germana prepara una mica més de cafè i en George i el mossèn es posen a conversar. Bueno, qui diu conversar diu discutir. En George és ateu fins al moll de l'os.
13: Oh, i tant.
1: Sí, George?
13: Sí, amb unes històries d'aquest mossèn que dic, apa, mossèn...
1: Home, tu ets molt espavilat.
13: Hòstia, jo soc un... Va cagar condena. A mi em va petar la moto l'altre dia.
1: Sí.
13: I el tubarro.
1: Sí. Tot...
12: Què vas fer? Motos, tothom.
13: Hòstia, soc un aficionat, eh?
1: Sí.
12: Vull dir... Agrada molt el motor.
13: Molt. Molt.
1: El problema és que el mossèn és d'aquells mossèns americans tan radicals. Llavors tenim un ateu i un mossèn molt radical.
12: Xoquen segur.
1: Això xocarà, eh?
12: Això.
1: El mossèn pensa que tot el que surt a la Bíblia s'ha de creure al peu de la lletra i posa com a exemple el Gènesi 6:4.
12: Llegim les Sagrades Escriptures i diu així: en aquells temps i més tard encara hi havia gegants a la Terra. Bueno, això vol dir que abans del diluvi universal van existir els gegants, seguríssim.
1: Clar, o sigui, vostè, la Bíblia se l'agafa literalment.
12: Bueno, com vols que l'agafi, si la, no?
1: No, vull dir, a vegades...
12: Com vols que l'agafi la Bíblia?
1: Alguna metàfora, no?
12: Metàfora, ni què polles.
1: O sigui, és vostè el que surt?
12: Home, evidentment.
1: Si parla de gegants, és que hi havia gegants.
12: I si aquell va sortir de la costella de l'altre, doncs també.
1: Tal qual.
12: Tal qual.
1: En George i el mossèn discuteixen sobre l'existència dels gegants bíblics.
13: A veure, mossèn, hòstia, d'acord que hi ha gent més gran de lo normal, saps què vull dir?
12: Sí.
13: Vull dir, jo què sé, en Dueñas o en Gasol.
12: Sí. Ara no sé qui són.
13: Bueno, ja els coneixerà.
12: D'acord.
14: Són per gent espavilada.
13: Sí, gent per l'espavilada com jo, saps què vull dir? Però, hòstia, gegants no existeixen, mossèn. O el gos aquest de 80 quilos. Dius, és gros, collons, molt. És sobrenatural? Sí.
12: No,
13: vull dir...
1: No. Ets espavilat, tu, eh?
13: No, sóc llest, jo, eh?
1: Ets llest,
13: eh? Ràpid. Te puc raonar el que
1: vols dir que el gos és gros.
13: Sí. Però no és sobrenatural.
1: Ara.
13: Però ho he fet i em si queia la trampa.
1: L'entén, mossèn, el que li explica?
12: Sí. Sí que l'entenc, clar.
1: En George té certa raó, igual que en Pinxo, el mestí de Prats de Lluçanès. També hi ha gent amb una grandària descomunal. El problema és que la Bíblia ens parla de gegants tan grossos que un home al seu costat sembla
12: una llagosta.
1: Se la sap de memòria, la Bíblia,
12: eh? Bueno, com la sé de memòria.
1: Sí.
12: Vaig començar a llegir-la i quan la vaig acabar, doncs una altra vegada i una altra vegada.
1: Sí. Una mida fora de qualsevol explicació racional, la dels homes, segons la Bíblia.
12: Doncs si ho diu la Bíblia, segur que va ser així. Vull dir, no podem admetre res que no estigui escrit a les Sagrades Escriptures.
7: Sí. Fatal, eh?
13: A veure una cosa, mossèn, no. Hi ha algun punt a les Escriptures que digui que s'ha d'anar al llit amb la meva germana?
3: Ai, George, això, George, per favor, no és que ens estàs deixant amb evidència,
12: sí,
3: eh?
12: Sí.
13: No, ho diu o no? Sí.
12: No ho diu, no ho diu, però bueno, tampoc diu que he d'anar a cagar, per exemple, i a vegades...
13: És espavilat, vostè, també.
12: No,
13: és espavilat, també.
12: No, jo tonto no ho he sigut.
13: Jo veig.
1: Que sapigueu que aquesta conversa va anar, no exactament així.
13: Va, ben igual, eh?
14: Rigor històric.
1: Però més o menys sí. La discussió era aquesta, la dels gegants, eh? La caca i tot això ja ho hem afegit nosaltres. En George marxa emprenyat de casa de la seva germana, però la discussió amb el mossèn li ha donat una idea de negoci. En George encarrega un escultor amic seu que li talli una escultura de guix. L'escultura serà una figura humana de 3 metres d'alt.
13: Veureu.
1: T'espavilat,
13: tu. Hòstia, veureu quina pensada que he tingut, la mare que em va.
1: A primera vista, aquella escultura sembla el cadàver petrificat d'un gegant, però si la mires més detingudament, de seguida t'adones que és, bueno, una simple figura de guix.
13: Ara.
1: Sí.
13: Ara.
1: Com que en George ha vist que la gent creu en aquella mena de relat bíblic, vol treure'n profit. Ell i dos homes que ha contractat per l'ocasió traslladen el gegant fins a una granja als afores del poble. En aquella granja hi viu un seu cosí, en William, un home, bueno, no tan espavilat.
13: No.
1: És un home amb poques llums. Penseu que li diuen William dues vegades.
12: Ah, sí.
1: Sí.
12: Com els digui?
1: És en William twice.
12: William twice.
1: Sí. Perquè qualsevol cosa que li expliquis es veu que li has de repetir dues vegades perquè no...
2: No acaba. Això, però això és veritat.
1: Això és així, és real.
13: Qui farà aquest paper?
1: Aquí amb qui el farà, aquest paper?
13: Aviam qui ho farà.
2: Aviam.
13: Qui li tocarà?
3: Quins nervis.
13: Qui li tocarà?
3: A qui li toca?
1: A veure.
2: Aviam. Qui li toca?
1: William.
15: Hombre!
1: Ei!
15: Hombre!
1: Què tal?
15: Sóc en William.
1: Sí.
15: Sóc el que fots, cosinet, per aquí a la granja.
13: Ah, bueno, mira, passava per aquí i he pensat, vés a veure en William.
15: Oh, molt bé, com és que has vingut aquí a la granja?
13: Mira, passava per aquí i he pensat, vés a veure en William.
15: Ah, ja m'agrada. I com és que has vingut a la granja?
1: Dues vegades.
13: I així tot el dia, saps?
15: Sí. Hosti, m'hi poso molt bon paper.
13: Oh, no us preocupeu, que gràcies a aquest tenor em fotré a ring, jo.
1: Ah, sí?
2: Vale.
1: Segons en George, el seu cosí William és la peça clau de tot plegat. Diu que és tan ruc que se'n passarà que aquella escultura és un gegant fossilitzat. Serà en William que l'ha de trobar i escampar la notícia. Ara només falta que el trobi, bueno, com per casualitat.
13: William!
15: Què dius? Què mare?
13: És també a la teva finca, sí. I darrere de l'estable crec que hi passen aigües subterrànies.
1: Oh, ja.
13: Diria que hi podries construir un pou.
15: Anem-ho
13: a mirar?
15: Anem-ho a mirar. Què hem d'anar a mirar? Què hem de fer?
13: Darrere d'aquell estable...
15: Darrere l'estable, què has vist?
13: He vist que hi creix molt de verd. Segur que hi ha aigua que passa per sota terra. Podríem mirar de fer-hi un pou.
15: Ah, pot ser que sí que hi hagi aigua per sota terra.
1: Sembla una excusa molt dolenta, sí. Però això és el que en George li va dir perquè comencessin a cavar un forat darrere de l'estable.
13: Uh-huh.
1: Els dos homes es posen... Bueno, es foten a cavar tot el dia. Vinga.
15: Vull acabar.
1: Fins que, de cop i volta, en William topa amb alguna cosa.
15: George! Mare de... Oh! Mare de Déu, George! George, que he trobat una cosa! Em sembla que és important, Mira cap aquí!
13: Què passa?
15: És que a mi aquestes coses em foten molt respecte,
13: Què passa?
15: Guita. Dins d'aquesta pedra hi ha com un... Bueno, això és com un home, no?
13: Sí que sembla important,
15: Ah?
13: Tu, fem una cosa. Ves cap al poble i digues a tothom que hem trobat el fòssil d'un home mitològic.
15: Haig de del fòssil, del mòtil, que... Què dius que haig de fer?
13: Ves cap al poble Escolta'm bé, i digues a tothom que estaves cavant un fòssil que t'has trobat... Un home molt gros enterrat.
15: Un home molt gros enterrat m'he trobat.
1: Sí.
15: És molt gros això que m'ha passat,
1: sí,
15: Vaig cap al poble.
1: En William dues vegades fa bé la seva feina i escampa el rumor per tot el poble de Cardiff. Al cap de poques hores, la notícia de la troballa ja s'ha estès per tot l'estat de Nova York. Aquella mateixa tarda s'organitza una expedició per retirar les despulles del suposat gegant bíblic. Un cronista de l'època en dona fe en la seva crònica.
5: Han calgut diversos homes i un sistema de politges per retirar les despulles d'aquest home sagrat. Quan es mira el gegant, un no pot evitar pensar que es troba en presència d'un ésser superior. La multitud que ens hem reunit al seu voltant semblàvem embolcallats per una aura divina.
2: Hòstia, la premsa de l'època també... Sí. Rigor, eh?
1: Bon periodisme.
2: Rigor, eh?
1: Bon periodisme, eh?
2: Sí.
1: Res a veure amb el d'ara.
2: No, per l'amor de Déu.
1: Ara hi hauria un tuit que diria... Què podria dir?
2: No creeràs lo que ha pasado en tal sitio.
1: En Cardiff.
2: Clica i lo veràs.
1: Un famós presentador de TV3. De moment, el nostre amic George Hall li ha sortit bé la jugada. I compte, perquè ja ho tenia tot pensat. Ell i el seu cosí William han instal·lat una petita carpa de circ amb una pancarta. El Goliat petrificat de Cardiff. Allà és on tenen el gegant exhibit.
16: Amb tots vostès, el gegant de Cardiff! I per un dòlar més també podreu veure en Pinxo, el gos mitològic de 80 quilos!
1: Al cap de pocs dies, en George també ha muntat una carpa on s'ofereixen begudes, menjar per emportar i atraccions per la canalla. És com una fira, una fireta. També ha habilitat un servei de carruatge perquè la gent dels pobles més petits puguin venir fins a Cardiff i veure el gegant. Els dos hotels del poble no havien tingut mai tanta ocupació. Heu de pensar que durant el primer mes, en George i en William recapten 7.000 dòlars.
13: Ah!
1: Una fortuna l'any 1869.
13: Això és una fortuna. Ja
1: és espavilat.
13: Que... Que... Espavilat, ja us dic que funcionaria.
2: Sí. Bueno, és una mica el que amb els festivals aquests d'estiu que es fan ara,
1: sí.
2: Que també al final són tot d'imbècils anant a veure una puta merda.
1: Què dius,
2: no,
1: Joel?
2: Però no he dit el nom de cap festival.
1: Però has dit els festivals.
2: Alguns.
1: Quins, per exemple?
2: Jo què sé.
1: Uns.
5: Quin no?
2: Quin no? Ara, no, digue-ho tu. Digue-ho tu, Arnau.
5: Jo?
2: No.
5: Ets tu que t'has posat en aquest joc.
1: Evidentment, la comunitat científica té dubtes sobre l'autenticitat del gegant bíblic, sobretot quan el doctor Oliver Wendell Holmes aconsegueix perforar el cap del gegant i comprova que allà no hi ha rastre de cervell.
13: Però a veure, aquest doctor qui l'ha deixat entrar?
15: Bueno, cosinat, és que a mi m'ha dit que era un científic i que venia a comprovar coses i clar, jo l'he deixat passar.
13: A veure, que no veus que ens aixafarà el gegant?
1: Ai. El doctor opina que per molt que el gegant estigui fossilitzat hauria de tenir òrgans interns, però allà només hi ha guix.
17: Jo, doctor Oliver Wendell Holmes, confirmo que aquesta troballa no és cap gegant bíblic.
1: Però compta amb la rematada final del doctor. Això és ben real, eh?
17: Tanmateix, tampoc tinc cap dubte en afirmar que aquesta escultura és d'un ésser mitològic d'una cultura prehistòrica i que té un valor incalculable.
1: La comunitat científica es fot de peus a la galleda. Afirma que allò no és un gegant, però que sí que és una escultura amb 1000 anys d'antiguitat. George Hall aprofitarà la confusió per continuar fent-se d'or. Al cap d'un temps, ara sí, es desmuntarà la farsa. Aquesta ha sigut l'estafa del gegant de Cardiff, una escultura de marbre, de guix, de 3 metres d'alt, tallada de pressa i corrents, però que va servir per impressionar tot un país. Déu-n'hi-do, abans també era més fàcil prendre el pèl a la gent.
2: Sí, no com ara.
1: No, ara no. Res a veure. Anem a veure què se n'ha fet d'en Pinxo, aquest gos de 80 quilos, al mastí, si haurà sobreviscut o no a la passejada. Qui ho decidirà, Mercè?
3: Això ho decidirà la Núria, que d'on ets, Núria?
7: De Vidreres.
1: Vidreres. Núria, de Vidreres. En el mite de David contra Goliat, quina professió té el jove David? De què treballava, en David?
18: Ah,
1: què?
18: Amigo.
1: Dissenyador gràfic, poder. No ho sé.
18: A. Mosso d'Esquadra.
1: És un pastor d'ovelles? B. És un soldat? O C. És el rei d'Israel? David, és el petit, dels dos. David és el petit, Goliat.
2: Sí, Goliat és el gran.
7: A.
1: Un pastor d'ovelles, Ovelles petites.
19: Ai, petitones. Mm.
1: En Pinxo és... Viu!
20: Ai, quina alegria.
1: En Pinxo, el nostre gegant de Prats de Lluçanès, ha pogut superar la passejada sense problemes. Ell i el suposat gegant bíblic desenterrat han format una bona parella que li ha fet guanyar molts diners al bandarra d'en George Hall. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres i en el vostre esperit.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
21: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els minuts de silenci en memòria de Mari Carmen Abascal s'han convertit en una arma llancívola entre el PSOE i el PP. Els populars han impedit que se'n facin tant al Senat com a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid. I davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde madrileny, José Luis Martínez d'Almeida, li ha llançat aquest retret al president català, Salvador Illa.
22: Guardó el president de la Generalitat de Catalunya o l'alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Cataluña se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
21: Illa no ha respost a Almeida, però sí que ha demanat que, en el cas de Mari Carmen, serveixi per remoure consciències.
23: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
21: Els socialistes també han demanat fer un minut de silenci en record de la Mari Carmen a les Corts Valencianes, i allà el PP no hi ha posat cap impediment. Notícies, Agustí Serrat.
24: Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de 9 anys a l'exili a Bèlgica. Un cop el Tribunal Suprem els ha aixecat les ordres de detenció, no descarten el seu retorn a casa abans, fins i tot, que se'ls apliqui definitivament l'amnistia. Comín necessita recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i Puig vol asseure's al seu escó del Parlament, que porta anys buit.
25: Jo porto 2 anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi 500.000 d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
26: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. El valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
21: La Fiscalia Anticorrupció no contempla per ara demanar la imputació del PSOE pel cas Leire, però no ho descarta. Pel Ministeri Públic hi ha motius per vincular el Partit Socialista a fets delictius, però considera prematura la imputació que demana el PP. El cas Leire investiga una suposada trama formada per militants del PSOE que tenia com a objectiu boicotejar i frenar causes judicials que afecten el partit.
24: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de 500.000 de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. A més de la restricció de vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada tant al nord com al sud de l'àrea metropolitana. A més, l'inici de la temporada de tardor ha fet que també es prenguin mesures addicionals a la C-16 al seu pas per Berga.
21: Matança russa a Ucraïna per segon dia consecutiu. Almenys 42 persones han mort en diferents atacs. El pitjor de tots, a Kramatorsk, a prop del front del Donbass, quan s'ha bombardejat un autocar ple de civils. Amb aquestes accions, Rússia estén el terror a les zones urbanes amb una estratègia que Kiev no aconsegueix frenar. D'aquesta manera, compensa la incapacitat de l'exèrcit rus en els combats terrestres, on pràcticament no aconsegueix avançar. La Fundació Miró obre avui la primera gran exposició de tot l'estat dedicada a la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Perriand.
24: Coneguda com una de les primeres dones a entrar al cèlebre despatx de Le Corbusier, l'exhibició recorda també la seva amistat amb artistes com Picasso, Miró o l'arquitecte i urbanista Josep Lluís Sert. També mostra els seus dissenys més emblemàtics, alguns dels quals inspirats en els seus viatges al Japó i Mallorca. Martina Millà és la comissària de l'exposició.
4: Tots els seus dissenys ergonòmics en fusta, la saviesa amb què treballava els materials de la pissarra, del cuir, de les lones, com s'inspiràvem també en el viatge a les Balears, no? L'any 32, com n'aprèn tant de només estudiar com funcionen les veles dels vaixells.
24: La mostra acaba la reproducció del seu apartament pilot del 1929, on els visitants podran estar com si fos casa seva.
21: Esports, el blaugrana Rafinha s'ha entrenat aquest dijous al marge dels seus companys i encara és dubte per jugar el partit de dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, el club ha renovat Xavi Espart fins al 2030.
24: Aquest divendres arrenca la 8a jornada de primera amb el Màlaga espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat.
21: I aquest divendres, el Barça fet aquest dijous, el Barça ha fet una petició formal a la UEFA per canviar la data del partit de Champions de l'equip femení contra l'Arsenal, per vist per l'11 de novembre al Camp Nou. Aquell dia hi ha la vaga general que complica la disputa del partit en la data prevista.
24: Victòria del Barça d'handbol en la tercera jornada de Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27 a la Lliga Sobal aquest divendres, Ciutat Real Granollers a 8:15.
0: Fins aquí les notícies.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, massa simples, de vegades, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. Com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Estic estupenda.
1: Sí, avui a més et funcionen els auriculars, també, perquè recordem que ahir doncs, van fer com aquells atletes de les curses de 110 metres tanques, que te'n menges una i ja et vas menjar les següents, no?
0: Doncs crec així que soc radioactiva, perquè estic trencant una mica l'auricular esquerra, però bé, no passa res. En tot cas, avui, programa molt interessant,
1: sí?
0: Més radioservei que mai, tots són interessants, però avui,
1: mira,
0: de veritat, oïdes amatents.
1: Programa ascendent, perquè és el 234, és a dir, va pujant, 2, 3 i 4.
0: 2, 3, 4.
1: A la gent que li agrada la lògica matemàtica, doncs...
0: Programa 234, i com sempre, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera Nilvia, la Viena Gasa i la Lívia Discípio. Ascendent també, perquè hem començat tu i jo, Fran, i ara ve,
1: sí,
0: ara ve la perla.
1: Ara, sí,
0: ara ve la perla.
1: Una altra cosa que pujar-ho, sí.
0: Un aplaudiment, perquè si és dijous vol dir que ens acompanya Núria Casas. Molt bon dia!
2: Bon dia a tothom!
0: Com estàs, Perleta?
2: Molt bé!
1: Ha parlat com si estigués al balcó d'un ajuntament, eh? El pregó.
0: Perquè ens sentíem fluixet.
2: Ciutadans de Catalunya!
0: Com està, com està? Has vingut amb autobús?
2: Amb
0: la vaga meravellosa?
2: No, amb cotxe.
0: Amb cotxe, has hagut d'agafar cotxe.
2: Mobilitat privada i lliure, vinga.
0: Ai, per favor, com està la cosa.
2: Sí, molt trist, tot plegat. Però tenim molta paciència. Sí, Elisenda?
0: Més
2: sí.
0: De la que potser
2: molta,
0: mereixen alguns.
2: Això no peta, eh?
0: Encara. Escolta'm, Núria, tu ets mare de dues criatures.
2: Sí.
0: Avui tema, jo diria, molt interessant pels pares, mares, avis, àvies, tiets, tietes i per uns mateixos, perquè avui portem una solució cognitiva. Avui parlem d'altes capacitats. I aquí a la solució ens preguntem què són exactament les altes capacitats, com i quan es detecten. Altes capacitats és el mateix que ser una persona superdotada, com en deien abans? Com és viure amb altes capacitats? Què podem fer per estimular una persona amb altes capacitats? Què comporta el seu dia a dia a nivell de socialització? I, en última instància, serveix d'alguna cosa tenir un diagnòstic, saber, ser conscients que tenim altes capacitats? Doncs mireu, la solució a aquestes preguntes la té la Mònica Cortés. Molt bon dia, Mònica.
3: Hola, molt bon dia.
0: I ha fet cara de... Tot això de solucionar jo? Algunes preguntes, Mònica.
3: Molt bé, molt bé.
0: La Mònica Cortés és psicòloga especialitzada en altes capacitats i és coordinadora del grup de treball d'altes capacitats del Col·legi de Psicologia de Catalunya. Així d'entrada, Mònica, si jo et dic com definim altes capacitats...
3: Val. Partim de que és un perfil heterogeni, un grup de persones amb un perfil heterogeni i multidimensional. Dins d'aquest perfil, evidentment, si estem parlant d'altes capacitats cognitives, estem parlant de persones que aprenen de manera més fàcil, de manera més ràpida, de manera diferent, que tenen una curiositat inusual per una gran quantitat de temes diversos. Potser que tenen, quan són més petits, unes inquietuds i... Els interessen certs temes que no corresponen amb la seva edat cronològica.
0: Mm-hmm. Allò de dir, aquest nen sembla més gran.
3: Exacte.
0: Pel que li interessa, no?
3: Exacte.
0: Ui, parla com un vell.
3: Aquesta
0: no? Ho dic amb tot el carinyo, que la meva criatura a vegades fa unes coses i dius, perquè és un avi ara, no? Són aquestes criatures, no?
3: Sí.
0: D'acord, i en adults?
3: En adults seria una mica més o menys el mateix, però en funció de la trajectòria que hagin tingut aquests adults, doncs podem veure molta curiositat o ja no tanta.
0: D'acord. En funció si els hem estimulat, si els hem acompanyat, potser s'han rendit, no? I
3: exacte.
0: Han aprofitat el seu potencial. D'acord. La Mònica queda presentada. D'altra banda, de seguida parlarem de com es detecten aquestes altes capacitats, però avui volem que formi part de la solució la Marta Galbany. Molt bon dia, Marta, com estàs?
4: Hola, bon dia.
0: La Marta té dos fills, 17 i 15 anys, diagnosticats tots dos amb altes capacitats. Marta, com ho vau saber, que tenies altes capacitats?
4: Bueno, va ser un dia a dia des de que eren ben petits i al final una mestra segon de primària del gran ens va aconsellar, bueno, també la pediatra ja ens ho havia aconsellat i vam acabar en un centre especialitzat en aquest tema perquè li poguessin fer les proves corresponents a veure si realment el diagnòstic era aquest o no.
0: Quan tu dius molt, molt, molt, molt petits,
4: sí.
0: Quina edat estem parlant, Marta?
4: Des de molt petits, vull dir, masets, jo ja veia, sí, coses diferents, però com tenia un desconeixement total del tema, tampoc vaig identificar mai, però sí que és veritat que a partir de 3, sobretot 3, 4, 5, el seu parvulari, diguéssim, és on més es va manifestar.
0: 3, 4, 5 anys.
4: Sí. És on més vam els pares detectar que la cosa no era, podríem dir, habitual, que tampoc m'agrada dir aquesta paraula, però bueno,
0: No estava dintre de
2: poder comparar amb la normalitat,
0: habitual. Sí. D'acord. De seguida et preguntaré tu, Mònica, quines són aquestes pistes, no?, que poden tenir els pares de nadons, en aquest cas. Tu, Núria, atenta, perquè el teu quant té ara? Un any i
5: no,
0: tres mesos?
5: No, el meu un any i un mes, l'altre cinc, però jo no sé fins a quin punt hi ha un sobrediagnòstic.
0: Mira, això ho parlàvem fora d'antena.
5: Alta capacitat, alta sensibilitat, i una cosa que teòricament, quan la sents, que amb prou feina saps què és i no saps ni posar la frontera amb el superdotat, creus que és excepcional, i cada cop el meu entorn és més alta capacitat, alta sensibilitat, i al final penso, ostres, quina sort que el meu sigui del montón, parlar en castellà.
0: M'encanta la Núria.
5: No, però en el sentit de...
0: Entenc perfectament la
5: hi ha un negoci paral·lel amb tot això?
0: No, home, no, dona.
5: No ho sé.
0: Potser és que s'està detectant i abans no. I abans no estaven ateses aquestes sensibilitats musicals.
5: El tema del coaching també ha pres invasió dels psicòlegs. No sé si aquest sistema també hi ha persones que estan infiltrant-se per donar respostes a pares que busquen precisament aquesta resposta i no ho és realment. És que no sé si el diagnòstic és objectiu o subjectiu.
0: Epa, ara hi anirem. La Mònica va apuntant,
5: No t'encarrego la teva feina, al contrari. El que vull és que, socialment entendre per què tothom és tan alt i jo sóc tan baixa.
0: La Núria, també us dic una cosa. No, tu no ets tan baixa, home, dona.
5: No,
0: però
5: home,
0: és molt interessant perquè
5: tot això,
0: molta gent a casa estarà pensant el que està dient la Núria, de dir, ostres, ara de sobte tothom és pas, allò que diuen persones amb alta sensibilitat, ara de sobte tots tenim altes capacitats. La meva teoria és que ara es detecta i abans no es parava atenció a això. Però ara ho responem amb la Mònica. Abans, però, línies obertes. Si teniu preguntes com ara bé les que ens formulava la Núria Casas, línies habituals,
1: Doncs sí, a través del telèfon del directe, el 93207474, per parlar amb nosaltres, i si no podeu o no voleu parlar perquè no teniu temps o us fa més vergonya, diguem-ne, podeu escriure, ja ho sabeu, al WhatsApp del programa, al 677-387-19, al WhatsApp de la solució, per explicar-nos si, per exemple, sou com la Marta, que teniu criatures amb altes capacitats, o per exemple vosaltres teniu altes capacitats, us ho volen detectar, o si teniu algun dubte o comentari a fer. Per cert, sí que ens hem trobat molts comentaris de moltes persones que d'adultes han estat diagnosticades. Diu, per exemple, la Marta, la meva parella va descobrir als 38 anys que ho era. Ella ho sospitava, que després podem entrar a veure quines sospites ens ho poden indicar o no, però mai havia tingut el diagnòstic. Diu, per què és important? Diu, perquè el diagnòstic, diu, li ha servit per entendre's i aprendre a gestionar-ho.
0: Mira, comencem pel final. Mònica, a veure, per què és important el diagnòstic? Com ens deia ara aquesta oient.
3: Val, nosaltres no parlem de diagnòstic, parlem d'identificació.
0: Identificació. Mira.
3: Perquè diagnòstic equival a algun tipus de patologia i les altes capacitats intel·lectuals no són cap patologia.
0: Per favor.
5: I un superdotat té una patologia?
3: No.
5: Ah, d'acord.
3: Com s'entén aquí a Catalunya, perquè no totes les comunitats s'entén de la mateixa manera, dins del concepte d'altes capacitats hi haurien aquells que tenen algun talent o aquells que els tenen tots. I seguim parlant de superdotació.
0: Superdotació en tots els casos?
3: No, en tots els talents.
0: Ah, en tots els talents, d'acord.
3: Sí, o en totes aquelles àrees de coneixement que nosaltres podem avaluar.
0: D'acord.
5: El Leo Messi té una alta capacitat amb la pilota?
3: Podria ser, que tingués un talent esportiu. Val. Podria ser.
0: Però no és superdotat perquè no els té tots. Tu i jo tampoc, Núria, jo t'ho dic ara. Perquè si a mi em fas sumar 4 i 4, bueno, 4 i 4 encara. Però em parlarà una miqueta més enllà.
5: Per situar-me.
0: Jo la matemàtica, mare de Déu. Perquè pot ser, que algú repunti amb una matèria, diguem-ne, i amb l'altra sigui directament un zero.
3: Exactament.
0: D'acord. Núria, primera pregunta feta. Sospites. Aquesta oient en deia, jo ja ho sospitava.
1: La Marta.
0: Una mica en la línia també del que ens deia la nostra Marta, jo ho sospitava. A nivell de nadons, concretament, Marta, tu què notaves amb els teus nadons tan petitons?
4: Clar, el problema que tens amb els nadons d'identificar-ho, no identificava que eren altres capacitats, Identificava...
0: Alguna cosa fora de norma.
4: Sí, clar, el problema que tens és que hi ha una barrera comunicativa, perquè ells t'entén a tu, però tu no els ells no tenen encara els recursos per fer-se entendre. Però sí que és veritat que coses puntuals, per exemple, d'orientació, ja anava amb el cotxet que encara no parlava i tu podies verbalitzar, poso un exemple així absurd, ostres, cap a on hem d'anar? I ella et dirigia cap a... però sense parlar. O, per exemple, en el nostre cas concret, que això sé que em va cridar bastant l'atenció, era bastant petit, però el meu marit, de manera completa... És que nosaltres no és que... Que això també m'agradaria deixar-ho clar, que sembla com que hi ha pares, com una mica com tu deies al principi...
0: Que vull que el meu fill sigui altes capacitats.
4: Sí, que vagis a buscar-ho i res més lluny de la... Bueno, d'alguns potser sí, però en el nostre cas, per exemple, no.
0: Deixa'm fer un incís en això, Marta, perquè, de veritat, de vegades sembla que no vull que el meu fill sigui el més llest i, malauradament, el món està muntat pel que estem al mig. Vull dir que jo com a mare a vegades dic que sí, que entri dintre del gruix, perquè de vegades no està el món preparat per diferents sensibilitats.
4: Doncs és el que et volia dir precisament. A mi aquesta frase me l'han fet diverses vegades i sí que des d'aquí també m'agradaria poder donar una mica de ressò a aquest comentari, perquè en un context distès i que tu ja saps com estem parlant en aquest to, doncs no passa res, però sí que és veritat que, no sé, jo, a mi m'ho han dit diverses vegades i a vegades penso quan tens una criatura amb una discapacitat o una dificultat d'aprenentatge, és igual qualsevol tipus, ningú et fa el comentari menys mal que m'ho fi no és discapacitat, ja està dins de la normalitat. Perquè,
0: molt bona.
4: Perquè aquests nanos, tu preguntes, abans és una patologia? No, però en poden desenvolupar
0: absolutament
4: bastantes i de molt difícil reconducció, per dir alguna cosa, arrel de si no estan ben sostinguts i ben entesos i ben acompanyats.
0: Per tant, no hi ha cap interès en els pares en que els nostres fills siguin altres capacitats.
4: Clar, hi haurà gent de tota mena perquè vivim en un món molt complex i jo crec que també hi ha gent molt malalta per la vida i algun hi haurà que no et dic que no, però llavors jo, si fos la psicòloga que li arriba a la família, reconduiria el pare que fes ell algun treball i deixés el fill tranquil.
0: Exacte. Però... Més símptomes, Marta, dic símptomes i estem parlant doncs com si fos una patologia, insistim, no ho és, és una identificació d'una sèrie de característiques.
4: Sí, en aquest... Clar, els meus fills ja són relativament grans, són 15 i 17, vull dir que tampoc ho tinc tan present, però sí que hi ha com uns punts d'inflexió que em van cridar atenció i un, per exemple, d'ells era aquest, que estava a P2 en aquell moment i tenia un àlbum de cromos de futbol i el tenia pues, ni molt endavant ni quasi poc, o sigui, una cosa mitjana de cromos posats i vam anar a comprar un parell de paquets. I quan els va obrir no tenia l'àlbum al davant i ell només amb el paquet em va dir que te'l tinc, aquest no, sense haver de revisar el que tenia. I jo vaig pensant, o sigui, no serà...
0: S'està inventant, no?
4: Sí, jo que ho dius com... Però realment coincidia a tots el que tenia, el que no tenia, i sabia perfectament el que tenia repetit i el que no. Doncs detallets així...
0: Detallets que dius, ai.
4: Aïllats no són res, però quan són tan petits, bueno, et van com donant
5: una certa... Però aquesta del cromo, per exemple... A mi em passa amb el meu fill gran. Potser hi ha molts més detalls que t'ho certificaré. Perquè la del cromo, per exemple, a mi també me'l fa i no em plantejo que tingui una alta capacitat. No ho dic perquè qui ens estigui escoltant potser li passa el mateix que a mi, que dius, ostres, el meu també recorda els cromos sense mirar-los.
4: I un nen, i una persona o una criatura o un menor d'edat amb altres capacitats també pot tenir comentaris d'una persona amb un trastorn del que sí. Vull dir, deixen de ser persones. El que passa que jo crec que un dels problemes principals que ens trobem en el sistema en el que estem és que com és que o estàs dins del mar que toca o que volen que estiguis...
0: O t'escapes, no?
4: Doncs la dificultat que comporta identificar quelcom diferent, no saps què vull dir? No perquè identifiquis quelcom vol dir que hagi de ser això, sinó que són persones amb un ampli ventall de característiques.
0: No ara ho deia, la doctora heterogènia i multidimensional. Ha estat el primer que hem comentat en el programa d'avui. Seguim un momentet amb nadons i de seguida anem a la trucada, perquè tenim en Roger de Ripollet. Espera que el saludo. Roger, bon dia.
6: Hola, bon dia. Què tal? Com estem?
0: Roger, tu tens la sospita de que tens altes capacitats.
6: No sabria dir-te ben bé si és això. El que passa és que sí que trobo que soc una persona molt estranya respecte a la resta de la gent en moltes coses, la manera de processar els pensaments, de buscar solucions, val? I llavors això és el que em treu una mica de pulla, que era, perquè no sé ben bé què soc. M'explico. Jo igual tu ara em dius, escolta, tinc, jo què sé, el mar de la finestra que no m'encaixa bé. I jo no et faci ni cas. Igual de cop estic treballant dintre de 2 anys i se'm... Hòstia, doncs tinc que fer això, això, això. I tu que jo diria, o sigui, tens que fer això. Entonces, vull dir, busco, és com si busqués solucions a tot, però sense jo voler.
0: D'acord, o sigui, el teu cervell treballa en paral·lel a tu, i aleshores et notifica, ja tinc la solució.
6: I buscar aquesta solució.
0: Ostres.
6: Si no apareix, m'entens? Jo vaig passejant pel carrer i veig una furgoneta i té una cosa mal rotulada, li falta la roba en la EME i em dono compte, i no vaig buscant això. O vaig al súper i sempre trobo els preus que estan malament. O jo què sé, coses així, saps? Llavors,
0: molta
6: clar,
0: observació del teu entorn,
6: Sí, a part és molt curiós perquè jo, per exemple, no tinc estudis, jo gairebé tinc la GB, però igual no et sé fer una equació de segon grau, però igual t'explico com es carrega el combustible nuclear en una central, com es fa el macramé, com es fa aquesta... Perquè m'interessa tots els temes de tot. sigui, absorbeixo qualsevol cosa. No és igual com feien almenys ja fa 40.000 anys, com la tècnica més nova que hi hagi de robots. M'entens? Tot m'interessa.
0: És que m'estàs fent una enveja, o sigui, a mi m'està fent enveja, perquè això és el que m'agradaria poder fer. Evidentment estem veient només la cara assolellada d'aquesta identificació, eh? No em pengis, Roger, perquè acabem un moment amb nadons i ara intentem tenir aquests signes que indiquen que una persona pot tenir altes capacitats ja d'adult, a veure si coincideixen amb tu. A veure, Mònica, estàvem parlant de nadons. Què més podem detectar en els nadons per dir, he d'anar a un psicòleg?
3: Amb nadons és una mica complicat, val? Perquè a part de tota la part més qualitativa que nosaltres podem observar, com a famílies, com a especialistes, tenim una part quantitativa i una part de proves psicomètriques, que són les que ens serveixen per poder fer aquesta identificació. Llavors, aquestes proves per nadons no hi són.
0: D'acord.
3: Sí que és cert que hi ha aquests nadons acostumen a ser molt desperts, normalment no dormen, estan molt més atents a tot el que passa al seu voltant, potser molt més sensibles als estímuls que hi ha al seu voltant. Val? Una cosa recurrent que expliquen les famílies és que mai ha fet la migdiada o que mai ha dormit bé. Val? Aquest és un clàssic en nadons. Que no vol dir que tots els nadons que dormin malament tinguin altes capacitats. Val? També hem de dir que en aquestes edats, ja no nadons, sinó en aquestes edats primerenques, no hem de parlar de precocitat. No podem parlar ni de talents ni de superdotació, perquè el seu cervell encara està en desenvolupament.
0: Ara m'ha fet pensar una cosa, és hereditari? Les altres capacitats són hereditàries?
3: Hi ha estudis científics que parlen que entre un 50 i un 80% dels casos poden ser hereditaris.
0: 50 i 80?
2: Home, si té els dos fills que tenen altes capacitats, hi ha un punt genètic, no?, aquí, en aquest cas.
3: Sí, sí, amb... sí.
0: El diagnòstic. Ah, no, perdó, els adults, que tenim el Roger, que ens s'ha penjat, s'ha tallat en Roger. Adults, què detectem en els adults? O què podem, com podem dir... Calla, que potser convindria que anés a un expert que em digui si realment això respon a unes altres capacitats, o si soc neurodivergent, o si simplement se m'escapen segons quines coses a l'hora d'abordar-les, o no tinc prou eines.
3: Una cosa que ha dit, que és important, és que no sempre les altres capacitats van lligades a un alt rendiment acadèmic. Que ell ha explicat que va fer fins a 8 anys, no?
0: EGB, sí, EGB. Sí.
3: Val. Doncs això passa moltes vegades. Sí que tenim erròniament associat que altres capacitats són rendiments acadèmics excel·lents, i no sempre passa així. Val? Hi ha molta gent que no estudia, no passa res. Que això no vol dir que no tinguin inquietuds, i com el,

0: vegades que explicava el Roger i que no acabin tenint doncs, aquests interessos doncs, per moltes coses que no saben ni per què interessen, però m'acaba interessant tot. No? I quan m'interessa alguna cosa, doncs tinc aquella intensitat que vull arribar fins al fons, perquè vull saber tot d'allò. Mm-hmm. Que potser després, quan ja ho sé, me'n vaig a un altre tema.
1: D'acord, no pot saltar l'interès, eh?
0: Salta l'interès.
1: D'acord.
0: Normalment no es queden fixats en un sol interès. Sí que potser la pregunta la faria al darrere, no? Què venen explicant els adults quan arriben a consulta del per què sospiten, no?
1: D'acord, què expliquen?
0: Expliquen una trajectòria escolar diversa, sense acabar d'encaixar molt, ni en la part acadèmica moltes vegades, perquè, com heu dit abans, la manera en la que s'educa, en la que s'ensenya, està pensada per un grup normatiu que és majoritari, però que no és el de les persones amb altes capacitats. Mm-hmm. Llavors, s'acaben avorrint a l'aula, acaben frustrant moltes vegades aquesta curiositat o aquestes ganes de preguntar més en els tutors o en els seus docents, perquè se li diu, espera't, ara no toca, tu que sempre contestes, doncs ara no contestis, val? Tot això és un procés que el viuen. I per una altra banda, a nivell personal o a nivell emocional, se senten molt diferents a la resta, que no acaben d'encaixar en cap grup.
1: D'acord.
0: I això tampoc vol dir que tinguin problemes de relacions socials, perquè això és un altre tòpic que també...
1: Mira, un altre tòpic que desmuntem. No tenen problemes de relacions socials, sinó que no se senten part de cap grup en concret. Per què?
0: Perquè en edat escolar, potser la seva edat... En edat escolar, potser la seva edat cronològica és la que toca, però la seva edat mental és superior a la cronològica. Potser està 2 anys més per sobre. Llavors, s'avenen molt bé o comparteixen molts més interessos amb alumnes més grans que ells o amb adults, fins i tot. Llavors, no acaben d'encaixar amb el seu grup de companys d'aula perquè els agrupem per edat cronològica.
1: Clar, no edat madurativa de cadascú, diguem-ne, no? D'acord.
0: Un exemple, per exemple, doncs, nens que amb 3 anys tenen introduïts les normes o el joc normatiu o el joc amb regles i intenten jugar amb els seus companys seguint unes regles. Els seus companys no estan per això. Estan, doncs, per cadascú jugar el que vol, l'altre...
1: Això és la frustració que comporta això, no? Haver de compartir espai. Tu ara imagina, Núria, que tu i jo ens posem a jugar al Monopoli i juguem amb persones que no aguanten les regles, no? Aleshores, clar, hi ha una frustració. No encaixes amb aquestes persones que no segueixen les regles, no? D'acord. Més, Mònica?
2: Jo no entenc la diferència entre tenir un talent i una alta capacitat.
0: No.
2: Perquè, per exemple, Elisenda, nosaltres, mal m'està dir-ho, però vull dir, igual que jo soc molt dolenta cuinant, crec que tinc un talent, per exemple, fent presentacions. Per mi això no és una alta capacitat.
1: D'acord.
2: No?
0: Val.
1: És interessant que se't doni bé una cosa
0: és
1: on està el llindar. No?
0: Una habilitat, tu
1: una habilitat,
0: pots tenir moltes
1: correcte.
0: Habilitats, val. Òbviament, tothom té habilitats. Tal com s'entenen les altes capacitats, val? Dins de les altes capacitats es pot parlar de talents, com per exemple, doncs un és molt bo en matemàtiques. Val? I nosaltres podem avaluar-ho això i podem dir que aquest noi o aquesta noia té un talent matemàtic. Val? Però potser no és aquest talent. I potser té altres habilitats, com habilitats esportives, o a més, doncs, li agrada cuinar i cuina molt bé. Val? Però una cosa són talents que es poden mesurar, val? Que forma part també de... D'això en creiem pocs estudis, val? Però la neurociència tira cap a una configuració cerebral diferent de les persones amb altes capacitats. Val?
2: Però si una alta capacitat no es pot mesurar, pot ser que jo me'n vagi amb el mateix nen que li has diagnosticat tu amb alta capacitat i un altre psicòleg em digui no en té?
0: No.
2: Sempre coincidireu els professionals perquè hi ha un ABC?
0: Perquè hi ha un estàndard
2: val?
0: De tot el que recollim de la part qualitativa i un estàndard de tot el que recollim de la part quantitativa, val? De la part psicomètrica. A part també de la informació que recollim de les famílies, de les escoles, en cas de nens escolaritzats, i del propi noi o noia que estem avaluant. A part d'això, també tenim en compte tota la part més emocional, social i de context.
1: Uh-huh. Tot això, deixeu-me rebre la trucada de la Mar, de Mallorca, perquè té un fill amb altes capacitats, i ens vol explicar el seu cas. Mar, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: A veure, el teu cas és, el teu fill té altes capacitats, però té un coeficient intel·lectual com la resta de nens, dius.
3: Exacte. Llavors, el que li passa a ell és que tothom, com... És veritat que ell va bé, acadèmicament, no té problemes, però tothom es pensa que, que intel·ligent és el teu fill, quina sort. I aquest és el problema, perquè les altres capacitats no van d'això. Llavors, els mestres són els primers que diuen, bueno, però és que jo no, tampoc no el veig tan altes capacitats. Però les altres capacitats són una altra cosa. Són més una manera de pensar, una manera de gestionar la frustració, una precocitat, però no té per què anar lligada a una gran intel·ligència o a un coeficient alt.

0: depèn la literalitat en la que ell viu. Tot això hagués estat una bomba a l'adolescència si no haguéssim intervingut el seu pare i jo. I per tant hem anat a psicòlegs, hem estat aprenent també nosaltres, el seu pare i jo, com ajudar-lo perquè a l'adolescència tot això no ens esclati.
1: Mar, em quedo amb el teu testimoni. Ara ho intentem analitzar també amb la Mònica i aprofitaré per fer preguntes respecte al que ens has explicat. Una abraçada i moltes gràcies per compartir-ho.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu, adéu. La Mar ara deia, hi ha moltes coses que m'he sentit identificada. També és veritat, ara no us penseu, que hi ha coses que ha dit la Mar que potser hi ha un altre diagnòstic al voltant, eh? Potser no estem parlant només d'altes capacitats en el cas del fill de la Mar, cosa que desconec, però dedueixo pel que ens ha estat explicant la Mar. Mònica.
2: Sí, les altes capacitats intel·lectuals poden anar acompanyades de trastorns, val? De trastorns del neurodesenvolupament, com dèficit d'atenció i hiperactivitat, com trastorns dins de l'espectre autista, com dificultats d'aprenentatge, val? I això és important. Uh-huh. I és molt important saber-ho perquè no fem cap favor als nostres fills i filles si no...
1: Sí, detectem una cosa i l'altra,
2: eh? Cosa i detectem l'altra.
1: Uh-huh. El que ens deia la Mònica, deia, no sempre les altes capacitats vol dir que siguem més intel·ligents que els altres, cert o fals?
2: Bueno, si parlem d'intel·ligència estem parlant d'un concepte molt més ampli, val? Però òbviament que el que nosaltres mesurem són capacitats cognitives, intel·lectuals.
1: Per tant, hauria d'anar lligat.
2: Hauria d'anar lligat.
1: A partir d'ara, la típica pregunta, a partir de quin número considerem altes capacitats o no?
2: Jo us diré el que es considera, el que considera el Departament de, per exemple, d'Educació. Es considera a partir de 120, estem parlant de talents, i a partir de 130, un coeficient intel·lectual de 130, estem parlant de superdotació. Uh-huh. Aquí hi ha molta discrepància, perquè no només estem parlant d'un coeficient intel·lectual i d'un número, que vol dir que si és 29 ja no ho és.
1: Uh-huh. Val? Evidentment, com tota la vida, no?
2: Per això... Quan he dit abans, quan fem una identificació valorem moltes variables, no només aquesta.
1: Anem al diagnòstic. A veure, Marta, a tu tenir un diagnòstic per les teves criatures et va tranquil·litzar?
3: Sí, la veritat és que sí.
1: Per què?
3: Tant a mi com al meu fill. Dic al meu fill perquè va ser el primer, diguéssim, que la cosa com ja va més rodada quan ja no és el primer, però també en el segon. I no tant per posar-li una etiqueta i que signifiqui quelcom diferent a res més, sinó perquè ell s'havia d'entendre ell també ell mateix, perquè ella, la Mònica també ho ha dit abans, i és, jo crec que per mi és el que el defineix en el meu fill i aquest tipus de persones. No és només una habilitat cognitiva de ser més ràpid, ser més memorístic, ser una capacitat determinada en quelcom cognitiu, sinó que és una manera de ser, d'entendre la vida, de viure en definitiva, de sentir, inclús et diré que és més de sentir.
1: És un, és com unes ulleres, no?, de veure i percebre el món.
3: És un servei diferent, ni millor ni pitjor, i després pot anar el que deia ella, associat a qualsevol altre problema que pugui tenir qualsevol dels éssers que viuen al seu entorn. Però quan des de tan petit detecten, perquè els primers que ho detecten són ells, aquesta inadaptació, aquesta diferència, és molt, no dic aliviant, però t'ajuda, és molt, no dic aliviant, però t'ajuda a encaixar i entendre el per què aquesta diferència. Llavors, dona això eines per poder, no tant que busquis encaixar, perquè jo no crec que en realitat busquem encaixar, sinó busques el teu propi equilibri i el teu propi benestar.
1: Perquè
3: més enllà que després encaixis o no, perdona, perquè els meus fills, jo estic, bueno, amb l'edat que tenen, segueixen sense encaixar i no encaixaran mai.
1: Però suposo que et dona aquell alleujament del per què de no he fet jo res malament, simplement penso d'una altra manera i és normal que no encaixi en aquesta...
3: Et dona més eines per poder entendre també a tu com a mare, sobretot, per poder-lo sostenir millor a ell, per ell poder entendre's millor a ell, i ja no et parlo a nivell educatiu, que també hauria d'haver-hi algun canvi, però bueno, això ja és una altra odissea i un altre univers, i aquí ja entren més coses.
1: Les vostres preguntes al 677-38-77-19 o al 93-201-7474. De seguida parlarem amb l'Aida, una noia que va ser diagnosticada precisament als 5 anys, diagnosticada no, perdoneu, identificada als 5 anys. Abans, però, què ens diuen, Fran?
4: Sí, hi ha diversos oients que parlen també sobre el sistema educatiu que es qüestionen si fa prou per detectar nens o criatures amb altes capacitats. Això segurament seria ja un altre debat. Però la Maria està preocupada perquè té una criatura de 4 anys, no per tenir la criatura, sinó perquè sospita que té altes capacitats en temes artístics. I com diversos oients pregunten, com es pot saber això? On hem d'anar si sospitem que tenim criatures...
1: Epa.

0: que poden tenir altes capacitats. La Lourdes també ho pregunta i també el Jordi.
1: Per tant, aspecte pràctic, nosaltres sospitem per tot el que hem estat parlant amb la Mònica i amb la Marta, que potser les nostres criatures tenen altes capacitats. Aquest diagnòstic ens deixaria més tranquils, sobretot de cara a entendre'ls i a sostenir-los, com ens deia la Marta, fer servir aquesta paraula. On podem anar, on hem d'anar, si volem burocràticament accelerar això? Doncs fem una pausa i de seguida us ho resolem amb les nostres expertes.
2: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Passen 8 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem parlant d'altes capacitats. Hem marxat a la publicitat i l'hem deixat votant amb una pregunta que jo crec que és la mare dels ous, una de les mares dels ous. A dir, d'acord, sospitem això, com adults, com a nens, on hem d'anar, on ens hem d'adreçar a nivell burocràtic? Hem d'anar a un psicòleg privat, hem d'anar al CAP i demanar al nostre metge capçalera que ens arribi a un psicòleg o un psiquiatre? Per on hem de començar, Mònica?
3: Teòricament hauríem de començar per la via pública. Sí, són nens i nenes o nois i noies que estan escolaritzats, doncs hi ha les figures dels EAPS, que són els equips d'assessorament psicopedagògic, depenent del departament, que són els primers que haurien d'avaluar aquests nois i noies. No obrirem aquest meló, els EAPS estan saturats, ho sap tothom.
4: Però el pediatre no pinta res aquí?
3: Un moment. Això seria via aprenentatges, via escola.
4: Val.
3: Després seria la via pediatre, que derivés, doncs, algú que pogués fer aquesta avaluació a la via pública.
1: D'acord. Algú seria un psicòleg de la via pública, 6 anys d'espera.
3: CESMIC, CDIA... Sí, exactament. I el mateix passa també a dins de la via escola. Llavors, les opcions que tenen o és, amb sort, si poden optar per aquestes vies públiques i, si no, només hi ha la via privada.
1: D'acord. Per tant, amb la llei a la mà, diguem-ne, l'ideal seria que hi hagués una detecció precoç a l'escola, que són les persones que més en contacte estan amb els nostres infants. Si això no succeís, o si succeís, és igual, en paral·lel, podem anar al nostre metge de capçalera, al pediatre de capçalera, al pediatre que tinguem otorgat per la nostra criatura, i allà dir-li, escolta, em passa això, em pots derivar. Si aquesta via està saturada o no respon a la velocitat que nosaltres necessitem per la... o que creiem convenient per la tranquil·litat la... o que creiem convenient per la tranquil·litat emocional de les nostres criatures, podem anar pel sistema privat. Això vol dir que podem demanar una visita amb...
3: Amb qualsevol
1: un psicòleg qualsevol especialitzat en altes capacitats.
3: Amb un psicòleg especialitzat en altes capacitats. Sobretot que estigui col·legiat.
1: D'acord.
3: Perquè abans hem parlat de coach, de...
4: Per això ho dic, clar.
1: Psicòlegs col·legiats especialitzats en altes capacitats. Entenc que a la web del Col·legi de Psicologia allà podem trobar un llistat de tots els psicòlegs col·legiats i especialitzats en les seves diferents especialitats. Per cert, que la setmana que ve parlarem amb l'Helena Puigguitart de com triar psicòleg en funció del que vulguem abordar. Per tant, això també pot aparèixer. Helena Puigguitart, evidentment col·legiada, eh? Per tant, trobem un psicòleg col·legiat i especialitzat en altres capacitats, demanem cita i allà...
3: Allà, el primer és la família, però el primer que es fa és tenir una visita amb la família per recollir totes les dades d'interès i una visita o dues, les que calguin, i a partir d'aquí, doncs, llavors sí que aquest noi, noia o adolescent, doncs, ve a passar les proves que hem comentat.
1: Ara que estàvem dient això del sistema públic i sistema privat, deixeu-me rebre el Jordi. Jordi, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Jordi, truques des del Carràs.
5: Sí.
1: A veure, el teu fill, 9 anys, altes capacitats, com ho veu detectar?
5: Bueno, nosaltres tenim unes sospites, però que...
1: Ui, espera, Jordi, que et sentim una mica com R2D2. Intentem recuperar el Jordi, que el sentim menys metalitzat, però bàsicament crec que el Jordi és un d'aquests casos que ha intentat anar pel sistema públic i s'ha trobat que ha hagut d'acabar el sistema privat. A veure, tornem-ho a intentar amb en Jordi, a veure si et s'ha mogut. Jordi?
5: Hola.
1: Ara et sento molt millor. Ostres, et sentia de veritat, eh? Semblaves metalitzat, dintre una llauna de sardines. A veure, vas anar al sistema públic a través de l'escola o vas fer-ho a través del sistema de salut, del CAP?
5: No,
1: no ens en sortirem. A veure, companys, empengeu-lo, torneu-lo a trucar, a veure si així agafem
4: millor cobertura. Jo tinc una pregunta per la psicòloga, de moment. Quantes famílies han vingut, amb un percentatge aproximat, eh? No cal que sigui exacte, i ha sigut un sí, té altes capacitats? O sigui, fins a quin punt la família té el nas ben
1: afinat,
4: amb un olfacte bo, o potser per també una mica... No

0: explicar-ho prou bé mediàticament, molta gent s'apunta al carro de mirar-ho i després és que no.
1: Val. És molt difícil de contestar aquesta pregunta, però sí que és veritat que hi ha moltes famílies que venen i ara venen més perquè hi ha més avorriment dins de les escoles.
2: Amiga.
0: M'encanta aquesta resposta perquè és molt sincera.
1: Sí, és la realitat en la que ens trobem. Val? També és veritat que les famílies, com dèiem abans, algunes els encantaria que els seus fills tinguessin altres capacitats i altres només venen buscant una resposta per dir que vull que els meus fills siguin normals. Val? O sigui que hi ha una mica de tot. També és veritat que els que identifiquem com amb altres capacitats van en concordància amb el percentatge que hi ha de persones amb altres capacitats. Val? No. A moltes famílies els diem no tenen. Altres capacitats. Una altra cosa és que després aquestes famílies aquesta informació la transmetin o segueixin dient el meu fill té altres capacitats. Això també ens ho trobem. Val?
2: Però com si fos alguna cosa com una medalla.
1: Sí, o sigui, hi ha famílies que ho viuen com algú bo i hi ha famílies que ho viuen com algú dolent.
3: Hi ha molta gent malalta.
2: Ai, senyor, deixeu-me recuperar.
0: Sí, segur que t'ho has trobat, quan ho has dit, gent que més d'una, doncs penso que el meu també.
3: M'he trobat gent
0: carro
3: que ens ha deixat de parlar quan han sabut. Sí.
2: Que us ha deixat de parlar quan han sabut.
3: A l'escola.
1: Aquesta és l'altra.
0: Sí. Deixem de donar-li seriositat al tema.
2: Un moment.
0: Per invasors.
2: Un moment. Què? Sí. Però quin és el motiu que deixis de parlar algú per altres capacitats?
3: Això els hauríem de preguntar als cabezas pensantes que m'han deixat de parlar.
2: Això passa?
1: A veure, estem d'acord que aquesta societat no...
2: Però soc molt naïf, eh?
1: Vaig dir una cosa. Aquesta societat no veu amb bons ulls les altres capacitats ni la intel·ligència.
2: No. Exacte. M'ho demostren moltes coses que estan passant.
1: No, estem d'acord, no? Val. Llavors, a partir d'aquí, moltes famílies no s'atreveixen a dir-ho enlloc.
3: Correcte.
1: Enlloc.
3: Correcte. Nosaltres, aquest sentiment... No és un sentiment de que no t'atreveixes a dir-ho, ni molt menys, però sí que hem viscut aquest sentiment de... saps que hi ha contextos? Sincerament, que no ho pots dir.
2: Ostres, perdoneu que teniu moltes trucades. Deixeu-me saludar, punxa'm els quatre, que els hi dic hola als quatre, Albert. Tinc aquí pendent el Jordi, la Ida, la Laura, en Manel. Bon dia, estimats.
4: Hola.
5: Bon dia.
2: Mira com m'agrada tenir-los tots així en mosaic. Ara vaig amb vosaltres molt ràpid. Tingueu paciència i us demanaré brevetat a tots plegats. Hola. Perquè intentarem sentir tots els vostres testimonis. A veure, Jordi, que et tenia amb mal so i ara et tinc amb bon so. Explica'm breument el teu cas. Tu vas anar al sistema públic o vas a intentar abordar-ho per l'escola o pel CAP?
4: No, vaig anar directament a un gabinet psicològic privat per poder fer un test al meu fill perquè teníem la sospita de que ho era. Llavors li va fer en 4 dies separats proves i efectivament va acabar sent-ho. Però vull dir, tenia que pagar 400 euros per a que tenir la certesa de que això era així, respaldat per un informe psicològic que ens van donar i llavors nosaltres vam portar a l'escola per a que el tractessin com a tal. I bueno, l'escola des que ha començat el 8 de setembre
2: ja reaccionat.
4: Estem esperant poder parlar amb la psicòloga. I una cosa més, també un apunt, que potser ho podeu desenvolupar, és que la Generalitat té un sistema d'ajudes per a aquestes persones i uns subsidis per persones per discapacitats, però també per nens amb altres capacitats i superdotats.
2: Jordi, avui no sé si et podré obrir aquesta porta, però intentarem fer un altre programa, però t'agraeixo molt el testimoni. Tenim preu aquestes proves, uns 400 euros, que sapigueu, pel sistema privat, disculpeu. T'agraeixo molt la teva trucada, Jordi. Una abraçada.
4: Moltes gràcies.
2: Fins ara. Adéu. Deixeu-me parlar amb la Ida. Ida, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: A veure, Ida, tu ara mateix tens 48 anys.
6: Sí.
2: I a tu t'etiqueten els 5 anys no com a altres capacitats, sinó com a...
6: En aquell moment, a mi el que em va arribar és com a superdotada. El que passa que en aquell moment el terme d'altes capacitats ni tan sols existia. Mm-hmm. Llavors es deia superdotada.
2: A tu et va limitar o et va ajudar el fet de tenir aquesta etiqueta, entén-me?
6: A veure, jo, a mi el que m'ha passat va ser que l'any 84 jo començo primer de primària i al cap de 2 mesos l'escola i els meus pares juntament amb inspecció decideixen que la meva maduresa... O sigui, que jo ja tinc assolits els coneixements de primer de primària i que, bueno, decideixen passar a segon de primària. Llavors, jo hi ha un any que no el vaig fer.
2: D'acord.
6: I això a mi m'ha costat molt acceptar-ho. És a dir, no deixes de ser un nen marcat la resta de la teva escolaritat. Perquè quan és el teu aniversari tu fas un any menys que la resta de companys, tu ets la llesta, tu ets la petita... Jo crec que potser sí que no, o sigui, jo no vaig arribar a patir

0: assetjament per part dels companys, però estàs marcat tota la vida. Mm. Inclús quan passes a l'institut...
1: Que precisament a l'institut el que vols les... és difuminar-te, no? Tots humanament, sí, no? Volem integrar-nos i quasi no aixecar cap. Clar, ser el sí, diferent no deu ser gaire agradable, no?
0: Clar, mentre et mantens a l'escola, doncs tothom ho sap, i val, ets la petita, i ets la rara, i ets la... perquè és el que diem, no? Doncs quan tens altres capacitats va acompanyat de moltes altres coses. I segurament amb el que està sortint ara hi ha altres neurodivergències també que s'ajunten tota la mateixa persona, no? Mm-hmm. Però el problema és quan arribes a l'institut, que ja portes uns 8 anys en aquell moment, perquè a primària eren 8 anys, portes 8 anys que ja més o menys has aconseguit ser més o menys, doncs, que això no et marqui tant, entres a l'institut i dius, no, és que jo tinc un any menys, mm-hmm, no? Doncs en aquell moment, si n'havies de tenir 13 o 14, doncs ja en tenia un menys. Mm. Torna a explicar per què, tornes a explicar, no, és que era, ja ho sabia tot, clar, no deixes de ser la rata sàvia, la rara, la llesta... Mm. Llavors, a mi m'ha marcat, sí, sí, mm, sí.
1: Mònica, no sé si el que ens deia ara, l'etiqueta, no? Aquesta que ens deia la Ida, clar, no sé si és convenient que les criatures sàpiguen que tenen aquestes altres capacitats. En el cas de la Ida és inevitable perquè l'han de pujar de curs, per tant li han donat una explicació, no? Però és convenient que siguin conscients? En el cas de la Marta deia que ella havia alleujat els seus fills, no? Tenir aquesta etiqueta o aquesta identificació.
2: Sí, i s'ha d'explicar en la mesura de l'edat que tenen.
1: Mm-hmm. D'acord.
2: Perquè no és el mateix explicar-li a un nen o una nena de 6 anys que a un adolescent de 15. Mm-hmm. Val? Però sí, és important que ho sàpiguen perquè poden entendre moltes coses de les que els estan passant o coses de les que estan vivint que no acaben d'entendre per què. Mm-hmm. El per què d'aquesta potser diferència. Llavors sí, sí que és important, mm-hmm, que ho sàpiguen. Una altra cosa és com es fa aquesta acceleració o aquesta flexibilització de curs, de passar un curs que en el 99% dels casos és positiva, però sempre i quan han de confluir molts elements perquè això estigui ben fet i perquè no ho visquin, doncs, com aquesta noia.
1: En el cas de la Ida, deia que ella s'havia sentit marcada, identificada, com sembla la rara, la rata sàvia, no? La llesta, haver d'explicar que tenia un any menys. No ho va viure així la Laura. Ens acaba de trucar la Laura. Laura, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Laura, tu ets de l'Ella, tens... Ets tu o és la teva criatura?
3: No, és la meva criatura. D'acord. Que hi va fer 30 anys.
1: D'acord, ja no està criatura. La teva criatura.
3: A veure, era per donar un altre enfoc a les famílies que es puguin trobar amb aquesta situació. Jo, és el meu fill gran, són 3 fills amb 5 anys, vaig tenir, bueno, feineta, i em vaig trobar, pues, que jo veia que el meu fill, des de molt petit, bueno, per moltes coses que heu dit, allò, jugava amb la mestra per xis i ensenyava els nens a 3 a comptar fins a 10 i 20, quan els nens em deia la mestra, diu, jugo amb ell, perquè, bueno, és igual, no entrem en detalls que teniu preta. En el sentit de que quan jo em plantejava això i la gent deia, aquest nen, jo el que observava és, ell era feliç. Ell, quan tenia una pilota, una espasa que li va agafar una època, sortia amb els nens. A vegades, normalment, amb els d'un i dos curs més grans. De fet, el seu grup mix és un any i 2 anys més gran, i els de l'escola, que van anar durant 10 anys amb els mateixos, són companys, però per casa meva han passat poquíssim, o sigui, eren els més grans. Mm. Però jo crec que la base de tot és, amb respecte a tothom, que faci el que li sembli, cregui convenient, però jo dic, a veure, si jo el veig feliç, puc verbalitzar amb ell, puc parlar amb el mestre, que algun cop vam arribar amb un pacte sisè, que per no emprenyar s'agafava els llibres del Ken Follett, de cinquè, que em recomanava a mi, se'ls posava sota el pupitre, el mestre feia que no el veia, l'altre es pensava que no, i...
1: Que és que això és una estratègia molt interessant, perquè vas tenir sort també de trobar-te en un sistema educatiu o en una escola,
3: bueno,
1: en concret,
3: també
1: no?
3: També te'l curres, m'entens? Suposo, sí, era una escola pública, absolutament, mm, en poble, entenc que també, suposo que la diversitat
1: que
3: d'escoles públiques a diferents... Era un àmbit, una escola única, al poble de l'Ella, que, bueno, ara estem de moda i és més així, però som gent de tot arreu, vull dir que, bueno, m'entens? Vull dir, en un poble, malgrat la gent que arribi o la capacitat que tingui econòmica, som gent, hi ha molta gent normal que fem el que podem i vivim com podem, com tothom, no? Mm-hmm. I em vaig trobar amb això, i realment ara és una persona que té una feina que és bastant, entre cometes, triomfadora, perquè, bueno, té altres que... no sé si és superdotat, si té altres capacitats, però ell agafa una feina i li dona una volta, i quan està fent una feina ja està pensant en una altra història que a vegades li surt i no, llavors tira un... i ho veus, saps? I dius, bueno, si més no, és intel·ligent.
1: Doncs també, Laura, agraeixo molt la teva trucada, agraeixo també aquesta cara amb més llum, no?, d'un sistema educatiu o una escola que et va acompanyar en aquest cas, que van ser partners, no?, d'aquesta casuística i que et van ajudar també a acompanyar la teva criatura, que avui en dia té 30 anys, que ha sigut com l'altra cara de la moneda del que ens explicava ara la Marta, que la tenim aquí a l'estudi, o el cas de la Ida, que per telèfon sé que sempre s'havia sentit marcada. Laura, gràcies per trucar-nos.
3: Una cosa només resumidíssima. Les famílies, amb calma, que acompanyin el fill i que si el veuen feliç, què importa si és alt capacitat o no? Gestionar-ho i tirar endavant. Ja està.
1: Gràcies, bonica. Una abraçada. Fins ara.
3: Adéu, una abraçada.
1: Adéu. Aida, no sé si vols afegir alguna cosa més, quedant a la publicitat.
0: Sí, no, molt ràpid. Jo el que no vull que sembli és que jo no em vaig sentir acompanyada per l'escola ni pels mestres, sinó avui en dia jo crec que, estem parlant de fa 42 anys, mm-hmm. i llavors avui en dia els nens, quan parles amb els tutors, dius, tu no, et diuen, tu no et preocupis que aquí no té un all, té una ceba. Però en aquell moment no tothom tenia un all o una ceba, saps? O sigui, tothom era com molt normal i hi havia els que anaven més endarrerits que aquests, bueno, vale. Però, és a dir, que jo em vaig sentir acompanyada per l'escola. L'únic que no deixes de ser haver d'estar donant explicacions de per què tu tens un any més i tot i així vas a un curs més endavant,
1: clar,
0: no?
1: Clar.
0: Vull dir que això també, que, o sigui, que amb aquest, amb, ara que truca la Laura sembla que jo també em vaig sentir acompanyada.
1: D'acord, queda matisat, Aida, i disculpa'm perquè ho he explicat jo malament. Entenc el matís, que és més una cosa d'haver de donar explicacions, haver d'estar constantment explicant.
0: I que són infants, també. Vull dir que no és només com ho vius tu, sinó com ho expliquen o com es diu a cada dels companys de classe,
1: clar,
0: no?
1: Això és un altre. Aida, t'agraeixo molt la trucada, que hagis atès la trucada de la solució i que encara més que formis part de la solució dia a dia, que em consta que ens escoltes habitualment. Una abraçada, bonica.
0: Sí, molt bé, moltes gràcies.
1: Fins ara, adéu, adéu. És tard i vol ploure? No, és una expressió, no vol ploure.
0: Una mica,
1: A la tarda, sí. Deixeu-me fer l'última pausa per la publicitat i de seguida tornem parlant amb la Mònica Cortés, psicòloga especialitzada en altes capacitats, i la Marta Galbany, que té dues criatures amb altes capacitats.
4: Solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
1: Ja us dic que haurem de fer una segona part perquè ens està rebentant el telèfon, el WhatsApp, el Manel, que no ha pogut ni entrar per telèfon. Manel, farem una segona edició, convidarem a la Mònica i a la Marta i seguirem responent preguntes perquè el WhatsApp crec que està que crema, oi?
5: Sí, perquè a més molts oients estan parlant d'un fenomen que és el de la doble excepcionalitat, que és el fet de tenir una potència com altes capacitats i després un suposat dèficit, com és, per exemple, algun trastorn de l'espectre autista o un TDAH. Ho haurem de tractar també en un altre programa. Una pregunta curta de la Marc, que diu... Referent al programa d'avui, es pot tenir altes capacitats amb molts interessos i facilitat per aprendre, però molt mala memòria?
1: Epa, bona pregunta aquesta. Mònica, què li diem?
2: Sí, tant que sí. Igual que es pot tenir altes capacitats intel·lectuals i un dèficit de... Una cosa són les funcions executives, una d'elles seria la memòria. La pregunta ve perquè sempre s'associa a les altes capacitats a tenir molt bona memòria. I llavors, la gent que no en té tan bona se sent com pot ser que jo tingui altes capacitats si no tinc bona memòria. Però aquí entren altres funcions cognitives que van per la seva banda, per dir-ho d'alguna manera.
6: És que la definició és molt àmplia, perquè ara l'últim oient deia jo era molt intel·ligent, però també n'hem escoltat d'altres, o en aquí que ho heu dit, no necessàriament has de ser intel·ligent. Vull dir que per una persona que no estem dins d'aquest món, costa entendre la definició.
1: Molta gent ens està demanant, hi ha alguna espècie de test online que puguem fer per orientar-nos, per saber si hem d'anar o no al psicòleg? És a dir, per exemple, amb les persones d'altres sensibilitats sí que hi ha com un test, no? Que te'l passen, en teoria, i si respons més de, puntues més de X, sí. Pots anar a mirar-ho.
2: També n'hi ha per nois i noies, que són qüestionaris de screening, que és, de preguntes fàcils i curtetes, per saber més o menys si encaixa o no encaixa i estan emparedats.
1: i on els podem trobar?
2: Difícil ara, perquè hi havia uns que eren gratuïts, però ara ja no estan penjats. Però bueno, hi ha algunes webs que ara mateix no sabria dir, però que sí que tenen com qüestionaris.
1: Farem una cosa, investigarem i us l'enviarem
6: a
1: través de...
6: ChatGPT.
1: No, per favor, no feu ChatGPT. Per això teniu el Club de la Solució. Nosaltres investigarem i us posarem aquests qüestionaris disponibles. Intentarem que siguin gratuïts i els que siguin, evidentment, més rigorosos. Els que no formeu part del Club de la Solució, ja ho sabeu, 6-7-7-38-77-19, vull formar part del club. Entreu allà i allà veureu els qüestionaris penjats. Doneu-nos unes horetes de marge, que hem de xequejar les coses. Avui hem parlat del discapacitats amb la Núria Casas. Gràcies, Núria.
6: A vosaltres, un plaer.
1: Dijous que ve no, que fem cuina, eh? L'altre dijous ens tornem a sentir. I gràcies per haver-nos acompanyat a la Mònica Cortés, psicòloga especialitzada en altes capacitats i, a més, coordinadora del grup de treball d'altes capacitats del Col·legi de Psicologia de Catalunya. Gràcies, Mònica.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I també a la Marta Galvany. Marta, moltes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
1: Brandomenec, tornem demà.
5: Fins demà, salut.
1: Fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una, aquí, La Solució.

0: Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. La mort de Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record de les principals institucions de Madrid i la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
2: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
3: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
1: Aquest dijous al vespre, milers de persones han participat a Madrid en una marxa en memòria de la Mari Carmen. La manifestació ha anat de la Puerta del Sol, on hi ha l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Notícies, Agustí Serrat.
4: Esquerra Republicana continua sense resoldre la incògnita sobre el seu cap de llista a les eleccions del 29N. La direcció del partit manté l'aposta per Gabriel Rufián, però l'actual líder dels republicans a Madrid hi posa condicions. En un missatge a les xarxes, Rufián ha reiterat que vol representar el partit, però defensa que la formació s'ha d'aliar amb forces d'esquerra d'àmbit estatal com Suma i Podemos per poder-se enfrontar amb garanties al que s'acosta, en referència a una victòria del PP i Vox. La cúpula republicana sempre s'ha negat a establir aliances amb partits d'obediència espanyola.
1: La resta de partits també ultimen les seves llistes electorals. Junts per Catalunya, Míriam Nogueres repetirà com a cap de llista al Congrés per Barcelona. El PP, dirigents del partit, donen per fet que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, serà el cap de llista per Barcelona. Ell espera que li demani el president del partit, Alberto Núñez Feijóo, i assegura que en qualsevol cas no deixarà l'alcaldia.
5: A qui li correspon decidir quin va ser el cap de llista per Barcelona va ser el president del partit i conmigo no s'ha posat en contacto. Yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
4: Desarticulada una organització que distribuïa cocaïna a gran escala a altres grups de traficants de Catalunya. Hi ha 20 detinguts a Barcelona, Lleida i el País Valencià que han entrat a la presó, entre ells el líder de l'organització que dirigia la xarxa des de l'Hospitalet de Llobregat. A l'operació hi han participat la Interpol i la DEA, l'Agència Antidroga dels Estats Units, i s'han intervingut 56 quilos de droga.
1: El Tribunal Suprem ha anul·lat el decret que el govern espanyol va aprovar per endurir els criteris per crear universitats privades. El Suprem no entra en el fons de la qüestió, però tomba la iniciativa de l'executiu perquè no veu ben justificat que es tramités amb caràcter d'urgència. Aquest reial decret es va publicar l'octubre de l'any passat i establia, per exemple, que només poguessin obrir centres de graus o màsters privat si tenien un mínim de 4.500 estudiants al cap de 5 anys, i o bé si els seus promotors tenien experiència universitària. El Premi Nobel de Literatura d'aquest any ha guardonat la poesia.
4: El premi l'ha guanyat la canadenca Anne Carson, de 76 anys, considerada la poeta viva més important de les lletres anglosaxones. El seu títol més conegut és la novel·la En vers, autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual. L'editorial Basso Rotto l'ha publicat en català. La seva traductora és Núria Busquet, en declaracions de 3cat.info.
6: Anne Carson és molt variada i, a més és molt valenta, perquè el tipus de literatura que fa barreja diferents gèneres, i això no ho fa tothom. És una gran assagista, a més és una persona que domina molt la cultura clàssica. Jo penso que també és valent per part del Comitè del Nobel donar-li el Nobel a ella, perquè és una autora molt intel·lectual que potser no arriba tan fàcilment al poble, però que a la vegada és molt divertida.
4: Carson ha rebut la notícia a Islàndia, on viu part de l'any. L'escriptora s'ha mostrat sorpresa i feliç i ha dit que estan tots bojos per haver-li atorgat el màxim guardó de la literatura.
1: Esports, el blaugrana Rafinha s'ha entrenat aquest dijous al marge dels seus companys i continua sent dubte pel partit de dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, el club ha anunciat la renovació de Xavi Espart fins al 2030.
4: Aquest divendres arrenca la 8a jornada de primera amb el Màlaga espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat.
1: Victòria del Barça d'handbol en la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. A la Lliga Sobal, aquest divendres es juga el partit de Real Granollers a un quart de nou.
4: A la Lliga Femenina de Bàsquet, Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Unigirona 83, Palma 89.
0: Fins aquí les notícies.

0: barbaritat que ha estat a punt de passar.
1: No, ha passat. No,
2: no.
1: Ha
2: a
1: passat.
2: Mi, aquest moment de fer una expedició i em sembla bé.
1: Sí, una expedició sempre s'ha de fer allò exploratiu.
2: De descobrir nous...
1: horitzons.
2: No?
3: Nous formats.
2: Sí, nous escenaris.
0: Horizonte, sí.
2: Però en part,
1: ara que estàs tan amb això.
2: Sí.
1: 6 i 7, com esteu? No us ho he preguntat gaire últimament. I són dies molt moguts.
3: Ens ho demanes de veritat mirant-nos als ulls.
1: Sí, ara sí. Roger, com estàs?
4: Estic cansadot, però estic molt content en general a la vida.
1: Molt content.
2: Mm. Home, avui té una cita, com pots no estar content?
4: No m'agrada etiquetar-ho, això d'avui. Perquè no sé què és.
1: Has quedat amb algú?
4: He quedat amb una persona.
2: No estàs dels nervis, Nino. No ho anul·laries
4: cada cop
2: tot.
4: Més. Anul·laria el programa per anar ja cap allà.
1: Escolta, bé, estigues.
2: Si bé, sí.
5: Ja ho fem la Marta i jo.
2: Justament, la Juliana i jo és l'excusa més vàlida per saltar-se el programa.
5: A mi em digués, si estic a 40 de febre, et quedes,
1: perdona,
5: però baixa per cita.
1: A dalt, a la redacció, hem establert que quan algú de nosaltres tingui poder a l'hora de fer el conveni col·lectiu, establirem
4: un permís
1: de dia una mica complicat, diguem, de dia calent i que et puguis agafar un dia.
2: Allò, un permís personal, de guilla.
1: Però motius sempre. Personals, per aquest tema hi haurà un dia.
2: Baixa per guilla.
1: Mira,
4: permís de guilla.
1: Un parell. No li hem posat nom en català i altra. Permís de guilla.
4: A mi em sembla bé dos dies l'any.
5: Un trimestre mínim.
1: No, va, un altre trimestre, va treballar mai.
5: Jo necessito un altre trimestre, personalment.
1: Bé, això negocieu... Sí.
4: No, això els sindicats s'encarregaran, suposo.
1: Anem a comissions obreres, ara, i el sindicat de periodistes, i segur que ens ho entren, això.
4: Bueno, allà, per exemple, jo conec el conveni dels professors i dels mestres.
1: Això els hi entra?
4: No, però hi ha assumptes propis, que a mi sempre m'ha fet molta gràcia aquest permís, que em sembla fantàstic, de que no hagis de donar explicacions, i que no sé si el tenim, per exemple...
1: Aquí el tenim, Enric? No, el tenim.
5: Bueno, tenim altres coses.
1: Però no l'havíem tingut, que existia.
5: Us ho volen treure tot, heu de muntar pollo.
4: Però és que el nom m'agrada molt. L'assumptes propis de no n'has de cardar ben res de per què no vindré demà a treballar.
1: A tu no t'importa.
4: Exacte.
1: Per mi a tu no t'importa.
4: Totalment.
1: Tu te l'hauries agafat ja aquest any, el d'assumptes propis, Juliana, si haguessis pogut?
5: Home, jo me l'agafaria cada dia, Francesc, si pogués.
1: No, home, però l'has de dosificar. En tens només 5.
4: Quants?
2: En tinc només 5 a l'any.
1: Sí.
2: Home, clar que me n'hagués agafat ja.
1: A veure, fa un mes que hem començat,
5: ja, però ara és el moment 10. Més dur de l'any.
1: Sí?
5: És el dilluns. El dilluns és el dia més dur de l'any, encara que sigui el principi de la setmana.
1: Quan començarà a ser el dimarts de la temporada? El novembre?
5: No, el febrer. Fins al febrer no arriba dimarts.
4: No, per mi el novembre.
5: No, ara comença
4: abans. De Nadal.
2: És novembre, sí. Novembre costa, eh? És un mes que
1: novembre...
2: s'obre.
1: Mm. Ens el traiem de sobre.
5: Jo me'l pagaria.
4: Sí, els
5: mesos a merra, que diuen.
1: Novembre, desembre...
5: Ja a partir de setembre
1: febrer.
5: Ja... Fins al maig.
1: Juny i juliol.
5: No, fins al maig no comença el bon temps, llavors ja és maig, juny, juliol i agost són els mesos bons.
1: Doncs mira, fem una cosa, ara comença el que no surti, jo mentrestant pujo direcció, a veure si el borda. Vés
5: a muntar un pollastre, va.
1: I dic, mira, els mesos en verra no farem programa.
4: Munta-li un Cristo.
1: Ara venim.
6: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
7: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
5: Diuen diuen les males llengües que es veu que hi ha un tècnic que tan i tan guapo, un tècnic nou.
4: Aquí a la ràdio, eh?
5: Bueno, ho he dit
2: d'ara, d'avui.
8: No sé, he vist molt tant per aquí.
4: Quan entrats?
8: No sé. No hi ha tants tècnics nous, llavors m'ha sorprès.
2: Mira que vermell que et poses.
8: Nou. No, l'he vist i dic, ai, mira.
4: És tan guai quan a la feina t'agrada algú.
2: Oh.
4: I encara no ha passat res, però tens aquella il·lusió de despertar-te al matí.
2: És el millor del món.
4: Avui el veuré.
2: De fet, mai t'has embolicat amb els companys de feina, no pel que diuen de després si va malament. No, perquè el que més mola és aquest moment de desig de que no saps si l'altre li agrada. No, és el misteri.
4: I que duri molt. És que trigui en passar alguna cosa.
2: I anar cada dia a la feina amb l'enigma, no t'has de llançar.
4: Mai.
2: Has de mantenir en el temps aquesta... Déu sap que jo ho he practicat, i per mi és el millor. Et desquicia, sí.
4: Però
2: també t'ho passes molt i molt bé. Bueno, perquè vas a la feina amb aquell neguit. Ja, però la frustració ens enganxa, també, Marc Andreu. En genera misteri, en genera enigma.
8: I després sí comencen a sortir aquest secret, no, també? Que ningú més ho sap, suposo. Ai, és interessantíssim.
4: No, és molt interessant, per això.
2: Bueno, si això ho sap tothom, eh? Sí. Vull dir, si la gent és una mica espavilada, tu ja veus qui s'agrada de la feina i qui es fa massa cas.
4: Ja. És el llenguatge no verbal, que ets dissimulen, però els veus d'una hora lluny.
8: A veure, aquest, entre els tècnics, a veure si passa, doncs.
4: Molt bé, doncs...
2: Ja, si el tècnic et fa cas, sí. Ja sabeu que el Marc Andreu està obert a l'amor. Faria molt per tu enrotllar-te amb algú de la feina.
9: No sabem res més del Xarcuter.
8: No he tornat en el bon preu, tia.
9: Vas dir que ho faries.
4: Sí, vas escriure un WhatsApp dient que et veia com a client, habitualment. I que et va enviar una plata de pernils.
2: No, que començava amb F, el nom. Sí. Que encara no sabem si era Ferriol, si era Ferran,
4: bueno,
2: si era Fernando.
4: Bueno, com que no hi ha cinc noms en F.
2: Francesc, Feliu, Fèlix, no se sap.
4: Sí, Faust. Escolta'm, de seguida comentem el concert d'Oques Grasses ahir al vespre a l'Estadi Olímpic, però abans hem de llegir el missatge que ens envia una advocada. És un missatge al 677-27-1058 i ens resol un dubte que teníem ahir sobre el judici de Piqué i Shakira, que, com ja vam explicar, ja demanava un canvi de règim de visites i que els nens viatgin només dues vegades l'any a Catalunya. Doncs bé, ens diu, bon dia, estic escoltant el programa d'ahir. Com a advocada de família, comparteixo amb vosaltres que els menors, a partir dels 12, se'ls pot escoltar sempre quan les parts, el jutge o el fiscal, així ho consideri oportú. I els menors de 12, sempre que tinguin maduresa suficient. Petons, bonics.
2: I com es calcula si tenen maduresa suficient? Faran un examen psicològic?
4: Suposo que el jutge o qui sigui ho decideix. Per tant, bé, resol aquest dubte que teníem ahir, que ja pensàvem que anava per aquí la cosa.
9: Bé, posar també en context que els fills de Piqué i Shakira tenen 13 i 11 anys.
4: Exacte, un seria major i l'altre encara no. Bé, per altra banda, també ens fan un petit apunt d'actualitat gastronòmica que ahir em va passar per alt i que he recuperat. Diu, ens diuen, Barcelona torna a tenir el millor croissant de l'estat. El fa la pastisseria Morreig.
2: Ah, que bé, quin
4: pastisseria Morreig.
2: Molt bé està el Morreig, eh?
4: Sí. El coneixes? És
2: sí,
4: de Gràcia,
2: Verdi.
4: Això? És correcte.
2: Mm-hmm. Sí, sí.
4: Amb un 4,8 i aquí és on fan els millors croissants de l'estat.
2: Mira, ja només pel nom de la pastisseria val la pena que li donguin el premi.
4: Doncs sí.
2: Últimament estem tots molt entregats en la missió del Morreig.
4: Hi ha predisposició, sí, sí, per part de tots. Hi ha qui executa més i qui
2: menys. Tu creus que avui al vespre et morrejaràs?
4: No, no, avui no crec. Vaja, molt hauria de canviar el panorama. I vosaltres?
2: No,
4: creieu
2: jo avui
4: que vosaltres...
8: Jo tampoc.
4: Ets tan incòmodes que parlarem d'Oques Grasses?
2: A mi m'encanta per això que... M'encanta generar aquests moments d'incomoditat.
4: Però és que avui és com que te l'has generat tu mateix,
2: no? M'encanta que... No, perquè jo ja he dit que jo no morrejaré avui. Ai. Demà tampoc, però espero que dilluns sí.
4: Imagina't què deu passar que em quedi jo sol parlant en aquest programa. Imagina't.
8: És que la realització, a més no, ni es veu res. Vull dir,
2: a mi el que més m'agrada és que gràcies a la meva reivindicació del morreig, les nostres oients, cada vegada que em veuen morrejant-me, envien un missatge sobre el tema. I ara mateix jo ja puc fer un llibre.
9: Però és que no ho vas dir que ja gairebé ni t'agradava morrejar-te, perquè em senties com...
2: No m'agrada, Marta, és feina. Tu saps quan el teu hobby és de bé la teva feina, que ja no tens hobby, llavors?
9: Clar.
4: Totalment.
2: Doncs a mi m'ha passat això amb el morreig.
9: És molt bo el croissant, eh, Neui, eh?
4: No, no, tinc moltes ganes de provar-lo.
9: Sí, turisme pop.
2: És millor un morreig o un croissant de la pastisseria Morreig?
4: Home.
2: És que un morreig ben fet.
9: És que sempre depèn del morreig i sempre depèn del croissant.
2: El millor morreig del món i el millor croissant, que és el cas del morreig,
9: seria el morreig.
4: A mi el croissant mai m'ha decepcionat i el morreig moltes vegades.
2: Hi ha croissants que sí que deceben.
9: Molts.
2: De la botiga, no de la pastisseria Morreig, si és el millor del món, però tu te'n vas, depèn de quina estació de tren que hi ha la típica, el típic bar, i et demanes un croissant i pots tenir un disgust que et duri
9: setmanes. Decep més el croissant que no pas el dònut. El dònut sempre és bastant...
2: Sí, és bastant més decent.
4: És un valor
2: més...
4: molt segur.
2: Sí, no? Més... no, totalment. És que com a mínim serà de la marca dònut i serà... Sí. Com que no serà artesanal o no tindrà...
9: Però ja saps què t'espera. En canvi, amb un croissant...
2: No, te la poden cardar.
9: Sí.
2: Amb un croissant te la carden fàcil.
9: També és el que passa amb el morreig.
2: Sí.
8: És tot una metàfora, tot això? No,
2: no, no, no, no és una metàfora.
9: No, realment que no parlàvem de manera tan literal. Sí, sí.
4: Després d'aquest especial bulleria i morreig...
9: Una mica... adolescents.cat,
4: no sé què és, però bueno, és molt interessant, en tot cas.
2: Com devia ser, com el primer cop que ens vam morrejar, no? No, tu, no jo individualment, sinó com a espècie humana.
4: Bueno, la vora del foc, no? Segur, fa
2: molts anys. Tu creus que van abans el foc que el morreig?
4: Jo crec que sí, perquè abans no et veies, no sabies ni què amorrejar.
2: Tu creus que fins que no havia el foc hi havia el que vindria a ser la reproducció bàsica, humana, no el sexe, que... però no sabien que també podies fer-te un petó. Hi ha parelles que follen així, encara ara?
10: Sí.
2: Com?
10: Sense petó.
9: Ah, bueno. Ara també és un símptoma.
2: Bueno, jo què sé, també hi ha gustos i fòbies, cadascú. Perfecte.
4: Passen 5 minuts d'un quart. No sé què us passa, però...
2: Jo no sé, estic rara.
9: Jo demà no vinc, per cert.
2: T'enyorarem, Marta, no cal que donguis cap explicació. Temes personals i
4: assumptes propis. I no agafis ni el mòbil demà.
2: Els temes de la Marta, no molesteu. Ja la veureu allà a l'estadi d'Oques.
4: Exacte. Parlant d'Oques, Marc Andreu, ahir va ser el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Milers de nits que es fan matins, tantes llàgrimes d'avui, he pres a caure cap amunt. Recordo que quan vam fer la connexió ens feia patir que tothom pogués arribar bé pel tema dels accessos. Això sí que no hi va haver cap mena de problema, no entenc?
10: No hi va haver problema, però recordo que si aneu a aquests concerts que queden, aneu-hi amb una mica de temps perquè la logística de l'accés és complicada i t'han de posar també polseres, depèn de quina zona estiguis, han de revisar-te la motxilla, vull dir que hi ha molta gent que hi va.
4: Que vagi amb temps.
10: Amb temps. I tenir molta paciència al sortir, que sí que es tarda estoneta. Jo vaig tardar 3/4 d'hora ben bons en poder baixar, que s'acumula molta gent.
4: Van començar puntuals ahir?
10: No. Mitja hora tard.
2: Què?
10: Sí, mitja horeta tard.
9: Ostres, Déu-n'hi-do.
10: Començava 2/4 de 9 en principi, fins les 9 no...
4: Va entrar dintre
2: no.
4: Els límits de la
2: puntualitat. Per mi, mitja hora no és tard. En un concert. En un concert, per mi, mitja hora... Jo dono per descomptat que es farà... A mi m'ofèn, a vegades, quan arriba un concert i ha començat puntual.
9: Perdó, però deixa'm rememorar l'últim concert, Marc Andreu, on vam anar a l'Estadi Olímpic, que era el de l'Aitana l'any passat, va començar només 5 minuts tard.
4: L'altre és que veiessin que hi havia gent que encara estava entrant i volguessin esperar alguns
9: espectadors. Això també és una altra cosa, perquè un dels problemes que tenia el concert d'ahir eren tots els problemes de mobilitat.
4: Absolutament.
9: A banda dels temes dels accessos i el pàrquing i això, que també va ser un bon cacau.
4: No, està tot saturat.
10: Va durar unes 2 horetes, no va arribar realment, 1:50.
2: Però t'ho vas passar bé, et vas emocionar? Jo vull saber els detalls personals.
10: Jo vaig entrar-hi molt al principi perquè no m'esperava, a més hi ha tot de pirotècnia i dius, hòstia, serà un gran concert, però no em va arribar com esperava que m'arribés. També és veritat que la gent del meu voltant no ho vibrava tant com esperava que també la gent estigués molt dins del concert. Creus? Vaig notar que la gent no cantava les cançons i que no les ballava com si fossin realment oients d'Oques Grasses.
2: Creus que és perquè va ser l'últim concert a vendre's les entrades i la gent ja també se les comprava per FOMO del fenomen?
10: Ho vaig estar preguntant i molta gent era d'aquest tipus, de que o li agradaven les antigues, o només es sap les tornades de les més mainstream, però realment estaven allà per el fenomen.
2: Et va faltar comunitat, Marc Andreu.
10: Sí, jo vaig intentar, perquè no pot ser que la cançó de les coses importants la gent no es tregui la samarreta i comenci a onejar-la.
2: Estava
10: jo sol allà despullat donant fotos.
2: No, s'està perdent tot això, sí que no.
10: Jo hi vaig aquest dissabte.
4: Sí, amb mi i amb el Senglar d'Osona, que anem tots tres junts.
10: Quina por. Jo espero que aquest moment passi el Roger, el Senglar i jo, sense samarreta, fent una
2: No em passeu imatges
4: d'aquí. No. Ara sentirem els oients que hi van anar, que molts pensen com tu, Marc Andreu, però és que ha fet un tuit tema vent dient que en aquesta ocasió i amb motiu de la vaga convocada als autobusos de Barcelona, avui no es podrà oferir el servei especial de llançadora pel concert d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. Lamentem les molèsties ocasionades. Per tant, anava perfecte, no?, aquest bus llançadora fins allà. Avui no s'hi pot comptar. S'haurà d'anar a peu o amb taxi.
10: La gent també preferia anar a peu, perquè
2: el
10: que no s'omplia tant, que és impossible.
4: Pot ploure avui també, que es pot complicar encara més.
2: Sí, sí. De fet, compartiré una cosa, una història personal.
9: I per no parlar de tota la gent que pateix mobilitat reduïda, vull dir que, imagina't, això ja...
4: No, clar.
9: Quin periple de ser.
4: Sí. Absolutament.
2: Avui jo he tingut uns compromisos professionals a la zona de Sants, no riguis, Roger, perquè és important, de veritat, és noticiable. I he aparcat el cotxe en un pàrquing allà a la zona. I el senyor que regentava el pàrquing ha vingut a cridar-me l'atenció i a dir-me que havia de marxar abans de, no sé si m'ha dit, les 5 de la tarda, perquè a partir d'aquesta hora se li omplia el pàrquing a petar de gent que anava a un concierto en el estadio de Montjuïc.
4: Perquè
2: a
4: no
2: Sants,
4: poden pujar els cotxes
2: a
4: particulars a Montjuïc. Vull dir que per això serà important i, a més, tenint en compte que el bus llançadora no funciona per vaga. A tot això, anem als missatges de WhatsApp dels oients. Que hi va van ser el concert i que ens diuen una mica com ho van viure.
11: Encara amb ressac emocional del concert d'ahir, com sempre senzills, però alhora elegants, fent vibrar tothom i emocionant, no?, que és el més important. Per mi l'inici va ser màgic, el final va ser màgic, però sobretot va ser màgic quan vam escoltar la gent que estimo i a nivell de logística, almenys en el meu cas, perfecte, tot molt ben indicat, de seguida vam poder accedir al lloc on havíem reservat i la veritat és que molt bé. I una altra cosa que destaco i amb el que em quedo és que visca la llengua catalana, visca Catalunya, perquè després diguin que el català, que la llengua catalana està morta i l'estadi olímpic Lluís Companys, i jo que es gràcies ho van demostrar, que és tot el contrari.
12: La realitat és que el concert vaig anar sense gaires expectatives. Després d'un any d'haver comprat l'entrada, doncs la veritat és que baixa una mica, no, l'emoció. I la veritat és que només a l'inici ja la posta en escena va ser molt xula. Després, durant el concert, moltes cançons, crec que van faltar unes quantes d'importants. Al final del concert va ser una trencada d'ànima. Almenys per mi, jo vaig plorar moltíssim perquè me'n recordava de gent que ja ens va deixar. Viure-ho amb el meu amic, aquell moment que sabem que no tornarem a viure, bueno, em vaig emocionar moltíssim, la veritat, va ser molt bonic.
4: Oients que ho van viure amb molta emoció, però Marta, també ens escriuen alguns oients per dir-nos que potser s'esperaven una mica més d'aquest concert.
9: La veritat és que és una opinió que també hem vist bastant a xarxes, eh? Mm. Ens escriuen al 677-27-1058 dient: ahir vaig anar al concert d'Oques, seré l'única que pensa així, i crec que no, però vaig sortir freda, no vaig connectar i el comiat se'm va fer estrany. És veritat que anava molt cansada de la feina, nen, supermercat i la gran caminada per arribar, i poder vaig començar ja cansada, però em va faltar alguna cosa.
4: Una mica en la línia del que deies tu, Marc Andreu.
10: És això, és un upgrade del que hem vist fins ara en els seus concerts, però tampoc era com tan especial i tan únic.
9: I a part que ells no estaven ni emocionats, pot ser que no?
10: Hi havia com aquest punt més fred que no es miraven, no es van presentar tampoc.
9: Això és molt estrany. Que no es presentin entre ells un aplaudiment pel que ha estat el projecte musical més important de la teva vida i també que ha estat tan important per tota la gent que t'està mirant.
4: Que mai ho han fet, també et diré. Almenys els concerts que jo hi he anat tampoc es donen un protagonisme a ells personalment. Saps allò que fan els grups? Un aplaudiment per tal, per l'altre. Potser sí que quan t'acomiades...
9: Però una mica de parlament?
4: Sí, jo també l'esperava.
9: És un adeu.
10: Montero va agrair sobretot al públic en el petit parlament que va tenir l'inici, però ja està, va ser...
9: No va ser emotiu com a tal.
10: Però clar... Ho intentava, però no ho arriba a aconseguir.
2: És el que diu, o sigui, és el que diu en Roger, que no desquadra gens en realitat amb el que sempre ha fet Oques, que a mi em sorprendria moltíssim que ara fessin una cosa molt diferent i estiguessin superemocionats. I després també hi ha gent que penso que s'espera d'aquest concert una diva del pop, una Dua Lipa, que canviarà de modelet 15 cops. I clar, estàs anant a veure en Josep Montero, que és un tio genial, però que li funciona un altre tipus de música i de format musical. Mm-hmm. No sé.
4: Ens han avisat que entre el públic hi havia, per exemple, l'Eloi Vila del cotxe de TV3, i ell també pensa una mica així, que hi havia alguns moments que va trobar a faltar una mica més d'emoció per part dels músics.
13: Hola, amics i amigues, m'ho vaig passar molt bé al concert d'Oques Grasses, perquè, a més, anava amb els fills, que ja són grans, 25, 23 i 20 anys, i va ser màgic, perquè és aquella música que hem compartit generacionalment a casa i que compartim i que forma part de tots, i això ja té un component molt, molt potent. A més, vaig veure que era general, això, veia molta gent agafada en moments claus del concert. Sí que us he de dir una cosa, Vaig tenir la sensació, a veure, l'escenari és descomunal, És extraordinari, l'espectacle és extraordinari. Vaig tenir la sensació, per això que faltaven cançons, vaig tenir la sensació també, i no sóc l'únic que vam trobar a faltar moltes cançons, vaig tenir la sensació que el que es projectava era poc Oques, no? Poc univers Oques, no sé, vaig tenir aquesta sensació, i llavors que també ells, la seva energia emotiva, no em va semblar molt potent, però vaja, això només són sensacions, No sé si altra gent no va viure així, però vaig gelar, i Oques per sempre, Oques per sempre.
10: És que hi havia molta expectativa i això també al final...
9: Això de les cançons antigues és una queixa també que he anat veient,
2: Que canten cançons molt dels últims discos.
9: Sí.
10: i realment no hi ha molta retrospectiva, que potser s'esperava també això.
9: I el que he sentit també molt és que la gent no se sap les cançons, el públic, que potser només se saben les típiques de Pataro, la gent que estimo, sort de tu, i que en canvi no es canta. Però no sé, només ha passat un concert, veurem avui, demà...
10: L'últim concert de tots, que són els que primer van voler comprar les entrades, també és Viure Diferent, suposo. De fet, hi havia també alguns famosos per allà entre el públic, es va poder veure Miquis Parvé, la Julieta, el Nil Moliner, els Figaflau, els Tiets... Vull dir, també noms que estan vinculats a Oques Grasses a nivell musical, que han fet col·laboracions i que s'estava especulant que potser sortiran a l'escenari.
4: La Julieta potser va sentir la seva pròpia cançó asseguda des de...
10: I al final hi ha una col·laboració, de fet, a la tarda de Catalunya Ràdio, avui han anunciat que no hi hauria cap col·laboració en els concerts que encara queden de l'estadi. I també vaig veure i em vaig saludar amb l'Arnau París.
14: Bona tarda, com esteu? Jo us haig de confessar que estic una mica cansat i tinc una mica de ressaca emocional, del concert d'ahir d'Oques Grasses. M'ho vaig passar, però com un crio. Va ser al·lucinant. A més, jo no vull dir res, perquè encara n'han de fer més, hi ha gent que ho ha de veure. La posada en escena és espectacular. Que tremolin Bad Bunny i Shakira, perquè Oques ha fet una aposta molt, molt, molt, molt, molt heavy. I res, em pensava que em trobaria la Juliana, però no, últimament veig que no se'n perd una, però ahir sí, que se'l va perdre. Igual és que hi va un dia d'aquests. En fi, val molt la pena.
9: Ui!
14: Jo hi vaig anar amb dos amics, amb el Miquel i amb l'Arnau, que som amics de la vida.
9: Que venen.
14: I vaig dir que vam saltar, vam ballar, vam cridar. També ens vam emocionar, haver-hi alguna llagrimeta.
9: Moments de tot.
14: Perquè les cançons doncs, toquen una mica la patata.
9: I tant.
14: Així que res, ja la pròxima, suposo que ja... Bueno, la pròxima d'Oques no, però la pròxima Halloween ja ens veurem. Una abraçada.
4: Ara interactuem amb les notes de veu dels convidats, que està molt bé. Està molt bé.
9: Això feia molt a Flash FM.
4: Sí.
9: És molt de...
4: Bueno, venim d'aquella escola.
9: Venim d'allà.
10: Sí, venim d'allà. De Shakira. Vull dir...
9: No, les ha dit grosses,
10: molt grosses
9: i jo me n'alegro. Perquè és que un goig
4: bueno, de gent així. Bueno, ell un entusiasta de la vida.
9: Sí que és entusiasta. Molt, pensant tot que fascina. Es deu pensar que jo fitxo... No, o sigui, a cada concert d'Oques Grasses, perquè, clar, també la vida canvia molt quan tens bessonada tan petita. Vull dir, això sembla que hagi anat a Ushuaia. O sigui, ell se n'ha anat de festival al Coachella 15 dies. Sí. El Burning Man.
4: Sobre les col·laboracions, ara deies, Marc Andreu, que a la tarda hem explicat que no n'hi hauran en aquests 4 dies, però és veritat que ahir a la prèvia del concert ressonava el dubte de si hi hauria doncs, col·laboracions, noms que pujarien a l'escenari, i si tornaríem a viure, per exemple, aquest moment. La Marta i Marc Andreu
9: sona fatal. No, i que em sap greu perquè els dos canten bé, però jo crec que, com que són dues superestrelles, de vegades passa que potser no et pots trobar per assajar, no estan clares algunes coses i després els tons no acaben
4: de quadrar. Jo crec que va ser molt emotiu, però no seria la cançó més afinada del planeta.
9: No, no.
4: Vosaltres vau emocionar en el seu dia.
10: Sí, també la sorpresa del moment, de no te l'esperes.
9: Exacte.
4: Bé, en tot cas, la Juliana ahir ens va dir que aquest primer concert d'Oca segur que l'Aitana no hi seria perquè li constava que la cantant era la República Dominicana amb Amplex i al cap de pocs minuts de dir això, efectivament, l'Aitana publicava un post amb 3 o 4 fotos des de República Dominicana, un post que tu, Juliana, li vas comentar amb un que guapa, molt bé. Que no sé si t'ha respost o t'ha tornat...
9: Vaig dir alguna mentida, no?
4: No.
9: Ui, no.
4: Molt a guapa veure, i va tot molt bé.
9: I que se la veu, és un guapa... Ella té aquesta cara, que és que està guapa sempre. Però

0: veia que tampoc no van ser les millors fotos de l'Esther, que mira que també és guapíssima, has de posar-hi esforç perquè surti lletja. No? No sé, suposo que ara no parla com a part del col·lectiu
1: és no,
0: afectat.
1: És que no puc parlar des de cap col·lectiu ara mateix.
0: Ja, però segurament eres un nòvio que feia males fotos.
1: Jo l'època que vaig ser nòvio, els mòbils no estaven prou preparats per fer fotos.
0: Què mentider que ets?
1: Que no,
0: perdona! Que el teu Instagram, fins que vas esborrar, hi havia fotos amb nòvies que
2: l'acaba de pagar. La Juliana acaba de pagar.
0: Que no, que
1: bueno, crec que m'ha intentat com xucar, m'ho vull prendre com que m'ha intentat xucar la mà.
0: No, no, t'ha picat la cara. T'ha picat la mà. Home, perquè és que no vull que menteixis a l'audiència.
1: Era una altra època, 2017, els mòbils.
0: 2017, jo em feia selfies de fotia temps i les penjava a Instagram per lligar. Jo ja feia vídeos a Instagram.
1: Vam anar amb càmera digital a
2: Perdona, en 2017 hi havia tot el rato amb en Risto i la Laura. Sí. I també hi havia selfies.
1: Sí,
0: ja s'havia gravat el videoblog del casament de la Dulceida i de l'Alba.
1: Però el filtre València et solucionava moltes coses.
2: Ja no es portava el filtre València el 17.
1: Sí, ja anava tard el 2017, jo. Bé, acabant amb el tema col·laboracions, encara queden 3 concerts, sabrem que no hi ha col·laboracions, però molt atenció amb el pàlpit que tenia ahir la Marta aquí al programa.
2: Ja no és només el fet que l'Aitana pugui participar en el concert activament o no, sinó que és que ella és molt fan d'Oques Grasses.
1: Sí.
2: Vull dir que potser també li agradaria assistir com a públic normal en algun d'aquests 4 concerts.
1: Sense pujar l'escenari.
2: Creus?
1: El cas és que els panots parlen.
0: I últimament sense parar.
1: No, i xategen també perquè ens han fet arribar un missatge que aniria en la línia del pàlpit muntaner. Hola.
0: Pàlpit muntaner.
1: L'Aitana té previst anar al concert d'Oques de divendres. Pel que sabem, com a públic i no com a artista convidada.
2: Un missatge molt enigmàtic, que no sabem
1: totalment,
2: qui escriu, no ens diu on treballar, és a dir, no sabem res. No,
0: algú t'ho havia enviat jo des d'un número diferent que m'he pillat avui al matí.
2: Sí, tot i que tu no em donaves gaire crèdit amb això de que l'Aitana hi anés de públic.
0: M'estranyaria. O sigui, també perquè no veiem l'Aitana, més enllà del dia que va anar al concert d'Adele, que va plorar tant i tant, no la veiem. No és una Laura Escanis que li encanta fitxar en un concert. Tampoc la veiem. No l'hem vist a Bad Bunny.
2: No va anar a Bad Bunny, Aitana?
0: Jo crec que no. Crec que va anar a Rosalia. Però no, jo crec que Bad Bunny... També li devia coincidir amb la gira del Quarto Azul, eh? Vull dir que no ho sé.
2: Crec que sí, eh?
0: Sí que hi va anar.
2: Sí. Sí, sí.
0: Però jo més aviat, o sigui, a mi em quadraria que ja anés, la pregunta que et feia era si creus que ella és fan o forma part, que també està genial i em sembla superperfecte que hi vagin, d'aquest altre gruix de gent que en Marc comenta que hi havia també ahir,
1: clar,
0: de gent que hi va perquè li fa il·lusió i se'n sap alguna, però que no és allò de... no són la gala Castelltort.
1: Clar, i que potser en Josep l'ha convidat.
2: Passa una cosa, moltes gràcies, que hi ha molta gent que els té com a part de la banda sonora de la seva vida. Potser no se saben tots els discos, però sí que tenen 3-4 cançons molt importants. I potser hi ha aquest efecte colla d'amigues que creuen que hi han d'anar, perquè potser tenen bromes, tenen viatges amb aquestes cançons, i llavors sí que els fa il·lusió i van comprar-se les entrades fa un any. Això passa a moltes colles, a moltes relacions, a moltes famílies, també.
0: I que un concert és una experiència, que també de vegades la gent com més fanàtica dels grups o dels artistes es posen molt durs amb qui pot anar, a decidir qui pot anar o qui no pot anar a un concert.
1: Bueno,
0: i tu pots no conèixer cap cançó d'un artista i anar al concert perquè et fa il·lusió veure el fenomen, perquè perquè els teus amics hi van i tu t'apuntes per mil històries, saps? I tens el mateix dret, vaja.
1: Primer va ser el pàlpit de la Marta, després aquest missatge que hem rebut aquest matí al WhatsApp, i atenció perquè fa poca estona un altre panot ens ha tornat a parlar. El missatge diu el següent: avui venen en Piqué i en Cobercí al concert d'Oques Grasses i dissabte l'Aitana. Per tant, torna a sortir el nom d'Aitana.
2: Però en un dia diferent.
1: En un dia diferent, en un altre missatge. Tot això són missatges que rebem al programa.
2: Per què ho sap la gent? Això vol dir que són invitacions i que estan al reservat o a la part de VIPs?
1: Jo crec que hi ha gent que ha tingut accés a les llistes de...
2: Això vol dir que
1: està tot donat,
2: que demanen a l'organització tenir unes entrades privilegiades.
1: Absolutament, segur.
2: Amb tota la cara,
1: segur.
2: No?
1: O els conviden.
2: O els conviden.
0: I en tot cas, no són ells, imagino.
2: No, jo crec que Montero en aquest cas va dir: Aitana, t'agradaria venir? I ella segurament diria que sí. Amb en Plex no crec.
1: No, perquè està davant República Dominicana. Per tant, aquest vespre, 9:15, el segon concert, que s'emetrà per TV3, no el d'avui, sinó el de dissabte.
3: iCat, també, si voleu escoltar-ho per la ràdio, el Fran Lluís Giró i l'Aina Austrell, presentades del programa Nota de Veu, doncs ho faran en directe des de les 8 del vespre, i també a TV3 i a la plataforma 3Cat, presentada per la Miriam Riau.
1: Ara farem una pausa i de seguida marxes o et quedes?
3: Quin tema,
0: va, queda't, Nino.
1: Rosalia a Can Jimmy Fallon.
3: Home, clar que em quedo.
1: Et quedes, va.

0: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
1: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
0: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet.

0: 5 minuts i 3 quarts de 7. Jaume Miranda, molt bona tarda.
1: Com esteu?
0: Arribes al moment indicat per sentir què ha explicat Rosalia a Can Jimmy Fallon aquesta matinada.
2: Poca cosa, ja t'ho dic. El programa de Jimmy Fallon, que és un dels programes més vistos dels Estats Units, i clar, la cosa és que ara que ha acabat el Lux Tour, la gira d'aquest últim disc de la Rosalia, la cantant catalana està aprofitant per fer promoció del disc de cara als Latin Grammy, per la qual cosa interessa fer entrevistes a tota la zona de Nord-Amèrica. Us recordo que aquesta vegada la Rosalia té 7 nominacions als Grammy: àlbum de l'any amb Lux, gravació de l'any amb La Perla, cançó de l'any amb La Perla també, millor àlbum de música alternativa amb Lux, millor cançó pop amb La Perla, millor videoclip amb Sabonya en Blanc i millor cançó amb llengua portuguesa amb Memori. Què?
1: No, que m'ha sorprès aquesta última nominació. No sé.
2: És veritat, sorprèn, però te n'oblides que la Rosalia va fer un disc amb 13 idiomes.
1: Clar,
2: que... això va anar així. Bé, la gala de premis, la gala d'entrega dels Premis Grammy se celebra el 12 de novembre del 2026 a Las Vegas, i ja us puc anunciar que en Marc Andreu i jo no hi serem.
1: No!
3: D'aquí un meset.
0: Ja ens han dit que no.
4: Home, no ho aconseguit anar a la gran cita. Aconseguireu anar als Latin Grammy.
2: Bueno, vegades... Podries anar als Estats Units, tu? Què vols dir?
3: Jo què sé. Jo, el Trump, no sé si t'ho vetaria.
2: Mira, l'ha avisat, jo què sé.
0: Que l'Estra diguessin, no, mira, carinyo, tu no entres.
4: Perquè
0: no
4: per independentista.
3: Jo sempre que per tantes altres coses, però sí.
2: No, jo sempre que, que he entrat als Estats Units, em fa com angúnia, perquè jo d'entrada, si he de parlar en anglès, com que no sé explicar de què treballo, tampoc en català, jo sempre m'invento que sóc periodista, perquè és la paraula fàcil i ràpida de treure-te la gent de sobre. Llavors dic, I'm a journalist. I em quedo tan panxa sentint-me tintint. Però em feia por l'última vegada que vaig anar, perquè vaig pensar en tot el tema de Trump i tot, si dic que sóc journalist, podés com polèmic.
0: Hi ha molts països que no els fa cap gràcia.
2: I només em vaig preguntar de què, sí, només
3: jo conec gent que menteix a l'hora de dir la professió.
0: És que diuen... Tenir problemes diuen,
3: writer, jo que
2: clar,
3: sé.
2: És que total, tampoc et demanen... És com molta seguretat i sobretot moltes cues, però tampoc és el que veriden... Jo podria posar metge. No em demanen una acreditació que demostri que jo treballo a la Vall d'Hebron.
4: Sí, mentre no posis terrorista, sí. Que no passa res.
2: I no hagis anat a Cuba.
4: T'ho demanen, t'ho demanen.
2: T'ho demanen, sí. Bé, no, no crec que anem, perquè si no som capaços d'aconseguir una entrevista per David Verdaguer, com hem d'aconseguir a Las Vegas, entrevistar bueno, a tota aquesta gent?
0: Espera't, hem tirat... hem fet el formulari que toca.
2: Bé, així doncs, ahir en Jimmy Fallon va obrir les portes de casa seva i va rebre la Rosalia durant uns 10 minuts.
5: Welcome back to the show.
6: Thank you.
5: I always love having you all. Congratulations on the album. The last time you came on, it just came out. And let me read you some stats right here.
2: Una entrevista per mi una mica fluixa, la típica entrevista molt promocional i massa breu realment com per treure-hi suc, perquè en 10 minuts tens just el temps
3: de començar. Promoció de què? Si ella ha tancat la Lux, era.
1: Si ho he explicat abans.
2: No passa res, Marta. Jo mil vegades quan tu parles estic mirant bols.
3: Sí, però què has dit, allò dels Grammy, vale?
2: Clar, no,
3: però que la Rosalia és una persona que tira, que canvia de capítol de seguida, que és com
2: no,
3: que...
2: Tens, és una molt bona pregunta. És que, és a dir, jo ho he explicat al principi justament perquè tens raó que ha despertat moltes preguntes. A dir, perquè ara la Rosalia s'ha de fotre a fer un tour de
3: Brinks als Estats Units. No val, allò dels Grammy.
2: Però es veu que té bastant de sentit, eh? Que és perfecte perquè has de fer sonar el teu nom, has de fer run-run per començar també a tenir més presència.
3: Doncs deu fer un pal increïble.
2: No, que flipes. Però és que jo sento que li fa pal Lux des del dia que es va estrenar.
4: És que, a més, ella tampoc és una persona molt entregada a fer entrevistes. Vull dir que la selecciona bé.
2: Home, quan va fer la promoció l'any passat...
0: amb Lux sí que va sortir bastants llocs.
2: Va haver un moment de boc gros que jo deia, Déu meu.
4: Sí, però... Una vegada acaba la seva ruta publicitària, se recull. No és com en Revilla o en Antonio Resines, que cada mes fan una entrevista de l'Hormiguero.
2: Sí, sí. No, doncs ho fan per això, Marta, per fer sonar... Es veu que és molt típic. Jo ho he descobert avui, eh? Vull dir, com per fer sonar el teu nom abans dels Latin, com si això també t'hagués de fer guanyar-ne algun altre, que no crec que vagi així. Però vaja, com que et vols donar importància perquè encara no tanca paradeta del tot de la fase Lux fins que li donguin els Grammys que pertoquen d'aquesta era. El que és això, és que és una entrevista massa breu com per treure-hi cap suc, perquè en 10 minuts tens just el temps de començar a enxampar una mica el to de l'altre, saps? El to de la persona amb qui estàs conversant. És que no dona marge per tenir una conversa veritablement interessant. De tota manera, va explicar un parell d'anècdotes que podem comentar. Fluixes les dues, ja us aviso. La primera.
4: Que bé les mans.
2: Es veu que la Rosalia li explica en Fallon li pregunta què està fent ara que ha acabat la gira, no? Quines de sobte rutines o quin dia a dia pot bona seguir pregunta. Ara que està una mica més alliberada de compromisos. I la Rosalia li explica molt enriolada, perquè riu tant i tant, que fins i tot riu massa, que el dissabte passat tenia ganes d'anar a una església de Harlem i que finalment no la van deixar passar.
5: While you're here, you're doing Saturday Night Live this Saturday. Congratulations on that.
6: Thank you.
5: What have you been doing in your free time?
6: Now that you're in the city, you have free time. What are you doing? What does Rosalía do?
7: Well,
6: you're not on tour.
7: I'm so happy because I finally get to do things I usually can't when I'm on tour. And actually, this Sunday, I woke up and I decided I was going to church.
2: Bàsicament, la història acaba amb que no la van deixar entrar a l'església perquè hi havia moltíssima cua i estava massa plena, cosa que passa, és molt habitual a algunes esglésies de Harlem que estan molt turistificades perquè hi ha, hi canten gospel, etc., i la gent ho va veure. Aviam, clar, tu quan fas...
0: Quan ho vens dient, no
2: em van deixar entrar, jo penso, un escot que poder fora de... Un algo que et puguis enganxar a la història. Massa plena, bueno, no...
4: A veure, resulta una mica graciós que sigui concretament la Rosalía ara, que s'ha plantejat com una Verge Maria Pop amb aquest luxera. A mi me fa gràcia que de cop una església no pugui entrar. Anècdota punk, anècdota satànic, no? Una mica?
2: Ha d'haver-hi gent de tot en aquest programa.
4: Jo estic positiu avui.
2: Doncs aviam la segona història, perquè la segona anècdota que ens comparteix se suposa que és una confessió, val? Perquè és com el que fan els seus convidats quan pugen al confessionari.
3: Ja fa patir això.
6: Did you get any chance to confess anything that you wanted to confess? Because you have the platform here, if you'd like to. Yeah.
7: You want me to do a confession?
6: Yeah, I'd love to. Do you have anything?
2: La Rosalía es parteix la caixa i acaba explicant que, per distreure's durant aquests dies de gira, ha estat jugant a amagar-se del seu guardaespatlles.
3: Ah, mira, com la pel·lícula de Lester Expósito.
2: Exacte, però no tant...
0: Clar, allà acaben...
2: Allà acaben marfil. Amb l'amor i tot, i aquí ella ho planteja com que...
0: Un joc,
2: s'avorria com una ostra i per distreure's... Jo empatitzo, perquè jo també jugo a amagar-me molt sovint i crec que aquests jocs infantils no s'han de perdre mai.
4: Clar, però amb un treballador teu és una mica quasi explotació laboral. No,
1: el que ho ha fet algun cop,
2: Home, tu t'ho he fet mil vegades, que m'amago.
0: Sí. Ah, sí, però sí, clar, però és aquella amagada de nen d'un any i mig... que amaga el cap a les cortines i té els peus a fora.
2: És que, la Rosalía és aixòs, eh? Ella ho explica i és aixòs. És a dir, no és una amaga real de fugar-se. Per això dic que no té res a veure amb marfil. És una amaga infantil de jugar per distreure's, per fer la broma, i segons el que diuen les males llengües de la plataforma X i altres llocs d'internet, per fer-se petons amb la seva nòvia, la qual cosa em semblaria meravellosa i totalment legítima, perquè tampoc ha de ser fàcil estar patint un enamorament mentre fas una gira molt exigent per tot el món i mentre tens un guardaespatlles que et vigila i que no pots estar t'amorrejant amb la teva nòvia amb tranquil·litat.
0: Però entenc que ells són professionals i saben llegir-ho i agiren, no?
3: Ostres, no, però no deixa de ser incòmode, eh?
0: Ja.
2: És una mica
3: perquè
2: estrany.
3: Perquè suposo que s'ha d'anar girant ell per saber si ho ha acabat o no.
4: Bé, entenc que hi ha una relació social mitjanament íntima amb els guardaespatlles, no?
2: Ella, per com ho explicava, parlàvem d'en Víctor en moltíssim afecte i res. Bàsicament se la veia que tenia ganes de fer entremaliadures i de jugar fet amagar. Està bé. Anècdota, ja dic, per mi, bastant fluixa, que tampoc ajuda a humanitzar-la, que és el motiu pel qual la gent va a les entrevistes.
0: Sí,
2: tu, com a gran estrella, vas a l'entrevista per fer el que va fer amb la Mar Vallverdú, que has dit, no tinc xef.
4: Bueno, però
3: no hi va anar fa 4 anys, que crec que en Garriga ens ho ha explicat, i va explicar aquella anècdota del mòbil amb en Harry Styles,
4: sí.
3: Era bona aquesta anècdota.
1: Jimmy Fallon, vas a fardar que tens amics famosos, realment. No vas a humanitzar-te, tampoc. I vas a promocionar el que faràs a la mateixa cadena 2 dies després.
2: De fet, literalment, la tercera anècdota que explica, perquè només n'explica 3, perquè és que 10 minuts no donen per tant, no l'he ni afegida, perquè crec que no ens importa, però és sobre el Bono d'U2, una persona famosa, i dir, ai, et va contactar, per mi...
1: I no juguen a cap joc, després.
2: Zero interès. Juguen a tot de jocs que jo no entenc, i a més hi ha tot de gent que...
4: És quan s'ha tret jocs, no me funciona.
1: Un late night estil, el del Giró, podria ser.
3: Sí. Això seria
4: un joc,
3: Marc Giró.
2: Tothom juga a fer Jimmy
0: Tots
2: Fallon.
0: Tots els programes fan jocs, de fet, aquests late nights.
4: I, de fet, en Jimmy Fallon, crec que ho va explicar en Úrsula Corberó, potser que hi va anar fa uns anys.
2: Sí, explicar-lo de la Madonna.
4: I va explicar que te fan entrevistes mega exhaustives, igual que en Marc Giró, perquè arribis allà amb bones anècdotes, que fort, que hagin trobat només aquesta misèria.
3: Els redactors abans truquen a l'entorn o a qui sigui per anar rascant...
4: Per enriquir d'anècdotes exquisites i virals... profunda merda, han trobat els guionistes amb sa vida actual d'Anna Rosalía, s'ha de dir.
1: L'entrevista, que vull dir que com que es grava el mateix edifici el Saturday Night Live, potser estava aquell dia assajant i van dir, vinga, posa't aquí a entrevistar. No sé.
2: Sí, la cosa és això, és que anava a promocionar també que el dissabte cantarà. Ja està bé. Aviam què canta, que no canta la Perla. Esperem, té altres cançons.
0: Una mica més de 10 minuts i arribem a les 7 de la tarda. Ahir vam analitzar l'anunci dels Premis Ídolo 2026, aquest certamen que organitza la Dulceida In Management, i les reaccions a l'anunci segueixen arribant, Marta.
3: Sí, era un spot que cridava l'atenció pel cameo morbós de la persona que més vegades ha deixat plantada la Dulceida als Ídolo. Estem parlant de Maria Pombo.
8: Amore!
9: Hola, cielo, ¿qué tal? Este año contamos con ella, ¿verdad?
8: Este año... Pues es que este año tenemos algo.
9: Lejos.
8: Un viaje.
9: Lejos.
8: Sí, súper lejos.
9: ¿Un viaje?
8: Sí. O del año que viene. Sí, ya lo siento, ¿eh?
9: Nada, tranquila, ¿eh?
3: Doncs bé, resulta que els mitjans estem parlant força d'aquest anunci dels Ídolo. És un anunci produït per Incís, que és la productora de La Gran Cita. I n'estem parlant per aquesta pipa de la pau que s'han passat la Pombo i la Dulceida. Una reconciliació, almenys, de cara a l'aparador, i que tampoc sabem si acabarà desembocant en l'assistència de la Maria Pombo als Ídolo el proper 2 de desembre a Barcelona. D'això no en tenim ni idea.
4: Ostres, seria molt greu que fet s'anunci i no se presentés.
2: Jo crec que hi ha molts números.
3: De fet, segurament fa l'anunci perquè no anirà.
2: Exacte, així diu, mira, Dulceida, que sàpigues que jo et dono suport, però no puc.
3: És que el 2 de desembre me'n vaig, i que de fet quan van fer l'entrevista amb la Susana Bicho, les dues, com dient, aquí no ha passat res.
4: Sí, com un cara a cara amigable, no?
3: Elles ja explicaven, o sigui, la Maria ja deia, jo no vinc perquè estic incòmoda, i la Dulceida ho sap i ho pot entendre.
2: Clar. Aquí el cas és que han abraçat com la broma, el meme de cada any. I el tema també és que una reportera de l'agència G3 va trobar-se ahir el marit de la Maria Pombo, el senyor Pablo Castellano, al carrer. De fet, ell ja era una situació una mica incòmoda perquè ell ja estava dins del cotxe i la reportera tot i així el va voler atracar.
10: Ese regreso de Maria Pombo a los Ídolos, no sé si has podido ver el vídeo que han publicado.
11: Sé que grabó algo, pero no lo he visto todavía, no he visto el resultado.
10: Imagino que contento, ¿no?, por ese regreso de María a los Ídolos después de años de ausencia, que también se ha hecho de una forma irónica. No sé si María te dijo cómo se iba a hacer un poco esa publicidad de la nueva gala de los Ídolos.
11: No tenía ni idea. Para mí fue, cuando me dijo que había venido a grabar eso, no sabía ni que lo iba a grabar. O sea, no tengo ni idea. La verdad que siempre ha tenido muy buena relación con Aida y con Alba, así que no...
10: Con ganas de que este año se lleve un premio también.
11: Bueno, con ganas de que todo siga como tiene que seguir.
4: Con ganas de ir a Praga.
2: Que no parlen. No sap res del que fa la seva dona.
3: Ara, així m'agrada, Juliana. Conclusions d'aquests 37 segons impagables. La primera és el que deia ella. En Pablo i la Maria no xerren, no s'expliquen les coses. Suposo que estem parlant d'una relació ja purament de logística. Qui es queda amb el Martín? Qui va buscar la Vega? Qui cuida la Mariana? Què passa amb el Pluto ara que...
0: Bueno, és molt habitual, eh?
2: Jo crec que és el contrari. En comptes de només parlar de feina... Que això és una cosa que passa quan et vols escapar de la logística o quan et trobes tenint les converses de ser... Expliques què has fet a la feina i més si tens una feina lo suficientment didàctica, o sigui, distreta, com és el seu cas, que cada dia és una mica diferent.
3: Però no s'ho han explicat.
0: Per tenir conversa, vols dir?
2: Però és que jo crec que li han donat encara més la volta. Ells ja no parlen ni de què farà el seu dia.
3: Recordem que han anat, i no sé si encara segueixen anant a teràpia de parella.
2: Jo crec que ells... tenen grandíssimes converses intel·lectuals. No parlen de la seva vida personal perquè no té cap interès ni de la seva vida professional.
4: Parlen de Schopenhauer.
2: Literal, m'ho imagino.
4: Ah, sí. Jo també m'ho imagino.
2: Parlen d'alta literatura.
0: Segurament.
4: Però tot i així, pesada que xerrin...
2: Estan parlant del Nobel de la literatura.
4: A veure, xerrin o no xerrin, de la vida laboral d'Anna Maria Pombo en aquest cas, tot i així estaria bé que Anna Pombo l'avisés d'aquesta gravació perquè li faran preguntes a Europa present en Pablo Castellano i hauria d'estar informat.
3: Vull dir que és un tema que l'acabarà repercutint a ell perquè, si no, el Pablo, de què l'has de parar al carrer, aquest senyor? Per preguntar-li com està el gat.
2: Fa 6 anys que no es miren els ulls.
0: L'altre és que ella li hagi dit no me la liguis en segons quines declaracions i l'altre no sàpiga ni què contestar.
3: Això també podria ser perquè la Maria és una dona que renya moltíssim, pot molta bronca.
4: No és que no sàpiga contestar, és que no sap què és el vídeo directament.
3: Això diu i també explica moltes coses de quin algoritme té. Perquè si tens un algoritme que no et mostra la teva dona, també és estrany, no?
2: Jo crec que o no es miren els ulls, que és una opció, i que de fet crec que pot anar emparellada també amb l'altra, que és que sí que sapigués que havia anat a gravar això, però que, com dius tu, Roger, per estalviar-se problemes és més fàcil dir que no saps res.
3: Per estalviar-te problemes no fas l'anunci. i ja està.
2: Ja, però una cosa és la Maria i l'altra és en Pablo.
3: I a part igualment...
2: Ell no deu voler com dir res fora de lloc i posar la Maria en un problema, perquè també ja es coneix. Un s'ho sap, eh?
3: Ell va ser... Ell la valia també avançant l'embaràs de la Lucía, amb allò del 6è, el 7è, net...
2: Vull dir que sí que té un historial... No sap res de res, en general.
3: Ell té un historial complicat. Però per mi l'altra conclusió i l'última és que en Pablo no confirma ni de bon tros que la Maria assisteixi als Ídolo. De fet, diu, amb ganes que tots segueixin en bé, etcètera, etcètera, però ni guanyar premis ni anar a les gales. Aquí, a facturar i ja està.
2: Bé, jo aposto que no hi anirà.
4: Aquest
2: jo
4: senyor també està tan despistat i tan desvinculat del seu matrimoni que no sap que aquells dies se'n va a República Dominicana i na Maria no l'ha informat. O on vagin de viatge per esquivar els Ídolo, no sé on van.
3: Sí, no ho sé.
2: La idea d'en Pablo llevant-se al matí fins al cafè.
4: Pablo, nos vamos.
2: Pablo, haz las maletas, que hoy nos va... ¿Dónde? No, es que, te, cariño, teníamos el viaje a República Dominicana. Es que m'ho imagino tal qual així. Ell, pobre, no sap d'on li cauen.
0: Jaume, t'agradaria anar als Ídolo?
4: La veritat és que gens.
0: Sí. I aniré sol al final, és que no...
2: Em dius, tu per què vas anar?
3: Fa molta il·lusió, tu.
0: A mi em fa il·lusió...
12: Com t'actiu del corto jo?
0: No. A mi em fa il·lusió
2: anar-hi
0: a convidar.
2: És que jo tinc molts rodatges.
0: No, fem, però llavors ens quedem de convidats.
2: Vale, sí, però... Ai, quina festa, doncs, jo aquell dia.
0: Bueno, és un dia quan acabem d'aquí el programa, no? És un dimarts.
3: Vas cap al Romantic Garden.
0: Cap allà i...
3: Que no sé on és, tu, Miro.
4: On cony estàs,
2: Romantic Garden? I, Núria, em cap fas tu, eh, la detectiva que t'hi fa.
12: Hem d'anar a buscar
0: una xuleta, perquè no sabré qui és qui.
12: Ai, que divertit.
0: I parlant en castellà, no canviaré d'idioma, jo. No penso canviar d'idioma. Si no m'entenen, no el tindrem.
2: Si fulles.
0: És a dir, que només entrevistarem Miqui Núñez. Va, i tornem, va.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. La mort de la Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions en favor del dret a l'habitatge. Els sindicats han convocat per avui al migdia un minut de silenci en record seu a tots els centres de treball i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i en la de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Això mentre ahir al vespre a Madrid la marxa en record de la Mari Carmen va plegar milers de persones.
2: Con una tristeza infinita, directamente le arranca en su memoria.
3: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
4: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
1: La manifestació va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on la Mari Carmen va viure durant més de 70 anys. Més notícies, Agustí Serrat.
5: Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de 9 anys a l'exili a Bèlgica. Un cop el Tribunal Suprem els ha aixecat les ordres de detenció, no descarten que el seu retorn a casa sigui abans fins i tot que se'ls apliqui definitivament l'amnistia. Comín necessita recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i Puig vol asseure's al seu escó del Parlament que porta anys buit.
6: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
7: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. És de justícia que torni aviat, molt aviat.
1: Avui, 9 d'octubre, és la Diada Nacional del País Valencià. Serà la primera i segurament l'última amb Juanfran Pérez Llorca com a president després d'agafar el relleu a Carlos Mazón. La Diada arriba enmig d'una lluita interna pel lideratge del PP valencià sense que la direcció estatal hagi proposat encara cap nom per ser el candidat a les eleccions autonòmiques del maig de l'any que ve.
5: El govern francès ha començat a acceptar les demandes dels estudiants que des de començament de curs encadenen una mobilització rere l'altra. El ministre d'Educació reforçarà amb efectes immediats el personal docent, especialment el professorat substitut. A la Catalunya del Nord també han arribat les mobilitzacions. Ahir centenars de joves van sortir al carrer a Perpinyà per reivindicar una millora de les seves condicions. La jornada es va desenvolupar sense incidents.
1: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana llarg del 12 d'octubre que comença avui. L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de mig milió de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. A més de les restriccions als vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada, tant al nord com al sud de l'àrea metropolitana. A més, amb l'inici de la temporada de tardor, també ha fet que es prenguin mesures addicionals a la C16 al seu pas per Berga. Iniciativa pionera al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota.
5: Segons ha avançat a 3Cat Info el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar.
8: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot ser la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari, però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
5: Aquests enterraments mixtos ja es fan en altres països com Itàlia, el Brasil o els Estats Units, però a tot l'estat només es pot fer de moment en aquest cementiri del Papiol.
1: Esports, aquest divendres arrenca la 8a jornada de primera amb el Màlaga Espanyol a les 9 del vespre. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat.
5: El blaugrana Rafinha s'ha entrenat aquest dijous al marge dels seus companys i continua sent dubte per jugar el partit de dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, el club ha renovat Xavi Espart fins al 2030.
1: El Barça ha demanat canviar la data del partit de Champions de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou, per la coincidència amb la vaga general.
5: Victòria del Barça d'handbol en la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real Granollers a 8:15.
1: I a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:15, partit de la quarta jornada.
0: Fins aquí les notícies.

0: Edu Esteve, bon divendres.
1: Bon dia, matiners.
0: Què tal? Com estàs? Escolta, m'estava pensant que no sé si has fet mai una actuació a les 5 i pràcticament 10 del matí en directe en una ràdio.
1: Crec que és el primer cop que ho faig, això.
0: Com ho portes, això, de matinar?
1: Malament. Normalment l'alarma em sona cap allà a les 8, les 7, 7 i mitja, 8.
0: I com has fet per escalfar la veu? Perquè també ha de ser complicat, eh?
1: Despertar-me una hora abans. Cabrón.
0: Estem encantats de tenir-te als matiners de Catalunya Ràdio. L'Edu Esteve acaba de presentar nova cançó que es diu Torna. Mm-hmm. Explica'm una mica d'aquesta cançó, perquè té molta simbologia emocional, Edu.
1: Sí, bueno, al final és tornar-se a il·lusionar per les coses senzilles i ara ho estem fent.
0: Com et va la vida? Perquè fa temps ja que va sortir del concurs d'Eufòria de TV3, fa temps sí. Que t'hem anat escoltant, presentant algunes noves cançons, La meva sort, sí. Ara Torna. Què tal la vida, Edu Esteve?
1: Doncs bé, molt enfeinat ara, perquè fa menys d'un any vaig obrir un segell discogràfic.
0: Caramba, que arriscat en aquests temps que vivim, eh?
1: Sí, però molt content a la vegada, estic aprenent moltíssim. Fa un parell de setmanes estàvem allà al Mercat Música Viva de Vic, també, coneixent gent, fent networking a saco. El networking es fa al bar, a la terrassa.
0: I tant, o al backstage.
1: I allà hi érem, pràcticament tot el dia estàvem allà. I molt bé, molt content, molt enfeinat, però la feina és bona, al final.
0: Un dels camins o una de les opcions que tenen els nous artistes és autogestionar-se?
1: Sí, jo crec que sí. Jo crec que cada vegada la indústria està evolucionant cap a un altre lloc, a veure què ens depara els propers anys, però també el fet d'estar tot tan digital, que pots agafar-te una distribuïdora online i pujar-te tu sol les cançons sense necessitar una empresa discogràfica. M'estic tirant pedres al meu propi terrat, eh?
0: Sí, però tu tira.
1: Però és cert, no? Llavors, també pots contractar a persones que et portin la comunicació, que siguin freelance, no? M'estic tirant totes les pedres. O sigui,
0: però el missatge és important, deixa'm que t'ajudi, perquè al cap i a la fi és un mateix, ha de fer la seva pròpia carrera, sí. el món discogràfic i la indústria musical és més complicada que mai, també. És cert que hi ha més gent que té opcions d'arribar a la vostra música, la teva música en aquest cas, però també moltes vegades fer-se un mateix és la millor de les solucions.
1: Sí, a part que tens molta llibertat. Jo per això també vaig decidir crear el segell discogràfic per tenir... Potser no arribo tan lluny com alguna altra persona, no? Però almenys la llibertat no me la treu ningú.
0: He de confessar que el nou disc d'Edu Esteve, que veurà la llum el 2027, hi ha una col·laboració meravellosa,
1: sí.
0: De la qual suposo que tampoc em deixaràs dir
1: No, perquè si no
0: faria la guitarra.
1: Sí.
0: Però
1: te la vaig deixar escoltar.
0: Sí, me la vas deixar escoltar sense desvelar qui és la persona que t'acompanya en aquesta cançó. Sabem més o menys quan la podrem escoltar? Tens pensat la data de llançament o no?
1: Doncs mira, depèn de com vagi Torna, realment, perquè això va una mica... Cada single funciona d'una manera i com vagi Torna. Si Torna va molt bé, segurament l'haurem de passar després de Nadal. Però si...
0: No, no.
1: Si m'escalfo...
0: Ja et dic ara que no. Aquesta cançó ha de sortir per Nadal.
1: Si m'escalfo... No. La nostra intenció és que surti abans de Nadal, perquè és una cançó molt maca i crec que en el moment del Nadal la gent està molt més, és molt més emocional, molt més sensible i crec que tocarà els cors de molta gent.
0: És una meravella de cançó amb una col·laboració que crec que a la gent li agradarà molt. De moment sí. Ho deixem aquí, no desvalem el secret, però fes-me el favor de publicar aquesta cançó al Nadal, que és quan tindrà tota la gràcia i tot el sentit del món.
1: Sí.
0: Edu Esteve, gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, gràcies per llevar-te tant d'hora, gràcies per cantar tan aviat, que jo sé que això costa, i com sempre, tots els èxits del món.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, Edu, cuida't.
1: Adéu.

0: Molt bon dia, matiners. Arrenquem el divendres 9 d'octubre amb música. Ja ho acabeu d'escoltar, ara mateix, Edu Esteve en directe als matiners de Catalunya Ràdio. Això sí, si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un dia assolellat i la refrescada, molts de vosaltres ho notareu quan sortiu de casa, serà notable. Matí fred al Pirineu i al Prepirineu, i fresca la resta. Es manté el vent de nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà, i a la tarda algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu. Les màximes més altes tocaran avui els 25 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ah! Escolta, què tal? Preparada pel cap de setmana o no?
1: I tant.
0: Què farem aquest cap de setmana?
1: Des de dilluns ja estic esperant divendres.
0: Què passarà? Què passarà?
1: Tinc moltes coses. En el fons tinc moltes coses.
0: Demà anem a Oques Grasses.
1: Vaig a Oques, tinc un dinar familiar que em fa molta il·lusió.
0: Més que Oques?
1: Et diria que bastant 50-50, perquè va a la meva neboda i llavors sempre és una il·lusió.
0: He de dir-te que Coques ja no els veuràs mai més, també t'ho dic.
1: Ja, però la meva neboda passa per davant de tot, de tot, de tot, de tot.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners.
0: Amb què comencem avui?
1: Doncs mira, acabem la setmana amb una reflexió de l'actor i escriptor Carlos Bardem en una entrevista a El País, que ha assegurat que no existeix un acte d'amor més potent que demanar una vida digna per tots.
0: Doncs bones paraules també per arrencar aquest divendres al programa. Maiol Roger, a partir de les 6, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Sembla Shakira, també, Maiol Roger. Engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Sí, avui des de París, perquè farem un programa especial per seguir els diversos esdeveniments que estan passant a la ciutat, les protestes dels estudiants de França, que s'estan complicant. Entrevista amb Lilian Thuram, entrevista amb l'Orfeo Català, que estrena la gira europea de Gustavo Dudamel aquest cap de setmana, i si hi ha una cita especial aquest cap de setmana a París, és Maria del Mar Bonet a l'Olímpia,
0: sí,
2: a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio des de París.
0: Fantàstic, doncs. Bon jou a tothom.
2: Bon jou.
0: Ara ens escoltem, Maiol.
3: Ara. Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar el dia. I si sou amants dels animals, aquesta notícia us encantarà perquè rescaten un gos chihuahua perduda.
1: Sí, ha passat gràcies al poder de les xarxes socials. L'Olga havia perdut la seva gossa a Badalona, va penjar una fotografia a les xarxes i una veïna va veure aquesta suposada gossa al carrer i de seguida doncs, el que va fer va ser avisar la Guàrdia Urbana per veure si la podien identificar.
0: Veus?
1: Amb el xip. Els amos en aquell moment que tenia el gos van dir que l'havien comprat a una senyora, però no van donar gaires detalls més. La Guàrdia Urbana va comprovar, com dèiem, el xip i van veure que efectivament era la chihuahua que estàvem buscant.
0: Doncs mira, rescatar un gos i recuperar-lo. Mireu la Maria Pombo aquesta setmana, pobra, buscant el seu gat. Per tant, us ho podeu imaginar, aquesta alegria. Més bones notícies per acabar la setmana. L'artista urbà TV Boy homenatge a la Mari Carmen a Barcelona. Ot Serra.
4: Al carrer Basses de Sant Pere, a Barcelona, en una paret de color marró clar, s'hi observa la Mari Carmen, amb la cara una mica inclinada i recolzada sobre la seva mà. Mira l'horitzó. Amb l'altra mà ensenya una clau, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És un dibuix. Du una túnica blanca i unes ales. El seu autor, TV Boy, explica al diari El País que quan es va assabentar de la seva mort, es va imaginar la Mari Carmen com un àngel al paradís i, per fi, amb les claus de casa seva.
0: Moltes gràcies, Ot, i aquest serà un gran cap de setmana pels boletaires.
1: Doncs sí, perquè avui arrenca la tradicional fira del bolet d'Isona i Conca Dellà, coneguda com a Boletus.
0: Estàs bé? Va tot bé?
1: Saps què és això?
0: Rovelló mix.
1: Home, és que m'encanta, jo sempre que puc et colo.
0: A veure. Demanem disculpes avançades a la gent a qui no li agradi l'Eurodance, Techno House...
1: No, però el rovelló li encanta a tothom, llavors saps com
0: equilibra. Molt bé, Lara, molt bé, molt bé.
1: Aquest any, a veure, el temps no ha acompanyat, encara no trobem rovellons, no trobem bolets als boscos, per tant...
0: Comença la temporada.
1: Exacte. Per tant, els organitzadors de la fira s'han hagut de posar una mica creatius per celebrar amb la mateixa il·lusió la natura, la cultura i la gastronomia de la tardor amb aquesta fira sobre els bolets quan no hi ha bolets. Avui es farà un sopar popular obert a tothom. Demà començarà amb la sortida guiada al bosc amb una micòloga que es diu Laia Ribas. I llavors és una oportunitat perfecta per conèixer a fons els nostres boscos mediterranis. I diumenge la jornada s'omplirà de parades agroalimentàries, artesanes i servei de bar durant tot el matí.
0: I aniràs tu o no?
1: No.
0: Ah, és que ens vas presentar
1: perquè vaig a un Casgrassa, sí. Saps? Mira, no puc anar tot.
5: És que estava a punt de canviar el pla.
1: No puc anar tot. Si hi haguessin bolets...
0: Hi aniries, eh?
1: Sí, això sí.
0: Renunciaries a l'últim concert d'Oques Grasses per anar a buscar bolets.
1: No, però el diumenge,
0: ja està,
1: saps?
0: Ja està, ja està.
1: No, a Oques no renuncio.
0: Ja et dic, va.
3: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Matiners. Què passa, Marxa? Bon dia.
5: Bon dia. És que tenia més a la Lara i he pensat, mira, també posa-hi música disco.
0: Perdona, aquesta cançoneta, la Lara, un mocador al cap per anar a buscar bolets.
5: Mira, perdona, diversió assegurada, eh?
1: 100%.
0: Tal dia com avui, un 9 d'octubre del 1976, la versió disco de la cinquena sinfonia de Beethoven, Maiol Roget Matarà, arribava al número 1 als Estats Units.
5: Mira, i qui hi ha darrere d'això és Walter Murphy, que va convertir una de les melodies, evidentment, més conegudes de la música clàssica en un tema de la pista de ball. La cançó va funcionar tan i tan bé que es veu que va acabar també com a banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever.

0: comentari de Maiol Roger al respecte.
1: Ai, pobre Ludwig. Si aixequés el cap, es voldria tornar a quedar sord.
2: Només... A mi m'agrada, eh?
3: A mi també.
0: Sí,
2: és un clàssicorro.
0: Sí. Un clàssicorro, clar que sí. Vinga, perfecte. Aquest programa només pot anar millor. 10 minuts, 6:15 del matí. Bon dia, matiners. Moment de repassar alguns de... Home, alguns dels sons que ens ha deixat la tele. No, el so que ens ha deixat la tele.
2: El so del dia, eh?
0: Perquè és, és un so que té molt poques hores. Si us lleveu ara al matí, això vol dir que també us aneu a dormir com nosaltres. I amb tota probabilitat no haureu escoltat el que ha passat amb Shakira, que fa ben poques hores ha passat per la revuelta.
2: Doncs l'hem sentit parlar català, amb Broncano, i s'ha postulat com l'ambaixadora del català a Miami.
4: Puta mare, com és en català.
5: La puta mare, eh?
4: La puta mare.
5: Hables català?
4: Sí, parlo.
5: Jo parlo també.
4: Sí?
5: En català?
4: Sí, jo parlo també.
5: El meu segon idioma.
4: Jo parlo...
5: Si tu vols...
4: Els meus fills.
5: Ah, clar, perquè els teus fills són catalans.
4: Sí, sí, són catalans.
5: Parlen català?
4: Sí, parlen català. I parlo amb ells...
5: Sí.
4: En Miami, també.
5: En català?
4: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que en cuando vivía en Cataluña.
5: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos
4: sí.
5: En Miami.
4: Sí.
5: ¿Qué es de fach?
4: ¿Pero qué fach, tío?
5: ¡Ah, Dios!
4: ¿Pero qué fach?
5: Y la gente sí, en Miami sí, está poseída. ¡Ay, Virgen Shakira, se le fue la cabeza! ¡Está loca!
4: Milan, parlem després.
5: Milan, estic molt enfadat amb tu.
4: Sí, estic molt enfadat.
5: Aquesta cosa que tu has fet per mi és una decepció.
4: Jo tenim que parlar d'això,
5: I ellos hablan catalán?
4: No, hablan mucho inglés entre ellos.
5: Sí,
4: sí, sí.
5: Muchas
4: sí.
5: cosas, muchos idiomas, ¿eh?
4: Hablan inglés, yo intento hablar en castellano con ellos todo el tiempo.
5: También que no pierdan tanto
4: y en catalán cuando no quiero que me entiendan.
5: Muy bien. Bueno, a mí me pasa también, yo hablo en catalán también.
4: Sí, sí porque tú eres de Barcelona.
5: No.
4: No, ¿tú dónde eres?
5: Jaén, Andalucía.
4: ¿Y tú por qué hablas catalán?
5: Porque me gustan todos los idiomas del Estado
4: español,
5: me encantan.
4: ¿Y tuviste aprender... una novia catalana? ¿Algo?
5: También ha pasado,
4: ah,
5: sí.
4: Ah, ¿ves?
5: Nos ha pasado lo mismo los dos.
4: Bueno, más o menos es lo mismo. No sé si lo mismo, pero...
5: Los dos hemos pasado por eso.
0: Molt bé, Macià, molt afinadet. Mira, aquesta versió, de la veritat, puja una miqueta. Em passo els dies esperant. Escolta, m'està fent més Shakira pel català que molts catalans, t'ho dic, perquè aquest vídeo es viralitzarà al llarg del dia. I els titulars de Shakira parla català aniran no només aquí, sinó per tot el món.
2: A Twitter ja és viralíssim, el tall
0: viralíssim.
2: Aquest. Viralíssim!
0: Viralíssim! Una cosa mai vista. Una cosa mai vista.
2: És fortíssim. Al Broncano li van donar només 15 minuts per fer una entrevista i l'havia de fer, evidentment, només sobre el concert.
0: Imagina't.
2: I ha acabat creient això.
3: I mira, diràs...
6: Servil i acabat. Vinga, va, seguim.
0: Ah, que per cert, el Soc i Seré de l'Àngel Llàcer hi va haver un moment molt emotiu.
2: Sí, perquè Diana Roig presenta el programa al costat de Llàcer. L'actriu ha sigut una de les roses del Petit Príncep i va passar això amb una concursant.
6: T'encantaria cantar la rosa del Petit Príncep amb una rosa del Petit Príncep.
7: Sí, senyor.
6: Aquest moment s'ha de crear ara mateix.
2: Doncs sí, els somnis es fan. Anem cap allà. Fixa't!

0: No sabia que cantava tan bé. Sí, han dit que jo no havia explicat coses, però ella tampoc ha explicat aquesta habilitat que té cantant, perquè és que canta molt bé i ha sigut espectacular.
1: Home, molt bé, eh? Escolta'm, ha cantat molt bé, perquè la cançó de la Rosa és molt difícil de cantar. Jo he sentit autèntiques bestieses en directe, cantant aquesta cançó. I, a més, cantar-la al costat de la Diana Roig, que, clar, aquesta atrapa-la també, que sí, és per donar-li de menjar part en positiu. Celebrem que passin coses com aquestes al Soc i Seré, que podeu recuperar si encara no l'heu vist a través de la plataforma 3CAT. I ara el programa és moment d'obrir la revista del cor, perquè Mercedes Milà s'ha mullat i diu... Qui vol que guanyi les eleccions generals?
2: Milà va anar a recollir un premi al Celebrity Pets Awards, una gala per mascotes, i davant els mitjans de comunicació ja va dir que temia l'avançament electoral i va deixant això.
3: Lo único que te puedo decir es que deseo con toda mi alma que gane Pedro Sánchez las elecciones y que la gente entienda todo lo que han hecho, que es mucho.
1: Bueno, tampoc no sorprèn gaire que Mercedes Milà digui que votarà Pedro Sánchez.
4: La veritat, no.
1: Com vaig llegir? Però quan vaig llegir la notícia vaig clicar, vaig dir, a veure a qui votarà.
4: Per si de cas, no?
1: T'imagines que de cop i volta Mercedes Milà diu votaria a Esquerra Republicana?
4: Sí, home, hagués sigut més titular, evidentment.
1: Li treuen un dels balcons de la casa Milà, de la Pedrera, li treuen. Sara Carbonero ha passat per la mesa d'Antena 3, on ha parlat, evidentment, d'Iker Casillas, bé, evidentment, no tan evident,
4: no.
1: I ha rebut una sorpresa d'Alejandro Sanz.
2: Sí, sobre la seva relació amb Iker Casillas, Carbonero ha confessat que la seva vida va canviar completament, que es va tornar molt més reservada a causa de la persecució mediàtica que va patir durant molts d'aquells anys, i no en vol parlar molt més, doncs justament per això, perquè va haver-se de tornar ella mateixa molt més reservada. I el moment que s'ha fet més viral de l'entrevista és quan Alejandro Sanz li ha enviat un missatge molt emotiu.
5: Yo, como si tan fan tuyo, quería estar de algún modo y mandarte este abrazo enorme desde México, que estamos de gira por aquí. Espero verte muy pronto y ya sabes que te quiero con todo mi corazón. Chao.
4: Hay gente que le estaría dando un tabardillo si recibiera un vídeo de este calibre y de esta persona.
6: Yo estoy aguantando la lagrimita. Yo también. Muchísimas gracias, Alejandro, si ves esto, sabes también lo mucho que te quiero y te admiro y lo gran persona que es al final, ¿no? Porque yo creo que ahora detrás del artista hay un poema que me gusta bastante de Mark Twain, que se llama Nunca conozcas a un artista, pero en algunos casos merece la pena.
7: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Doncs vinga, arribats a aquest punt, amb només 4 minuts, 5:45 del matí, és moment de connectar-nos amb els astres, agafem-nos de les mans i sapiguem quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
8: Bon dia, matiners. Avui divendres 9 d'octubre la Lluna entra a Balança i ja ens prepara per la Lluna nova que tindrem aquest dissabte en aquest mateix signe. Comença un nou cicle especialment relacionat amb els vincles, els acords i l'equilibri que necessitem recuperar a la nostra vida. Aquest cap de setmana he preguntat què puc fer jo perquè les meves relacions siguin més justes, més sanes i més equilibrades? Perquè trobar l'equilibri no sempre és cedir. De vegades també és aprendre a posar-te al teu lloc. Bon cap de setmana!
1: I Lara, qui li diem anys i anys per molts anys?
2: Doncs avui divendres felicitem el guionista, productor i director de cinema Albert Serra, en fa 51.
9: No és igual que consideri la gent, ja s'ho faran.
2: Un altre productor, guionista i director de cine, el mexicà Guillermo del Toro. I acabem felicitant el músic cubà Chucho Valdés. El pianista avui arriba als 85 per molts anys.
9: No és igual que consideri la gent, ja s'ho faran.
1: Posa mare, una miqueta de Chucho Valdés, home, quina meravella. Doncs escolta'm, felicitats Albert Serra, també Guillermo del Toro i, evidentment, el cubà Chucho Valdés. I com cada dia als matiners, ens despertem amb una cançó. En aquest cas, música que ens proposa un rostre conegut.
10: Molt bon dia, matiners.
7: Joan Roca, xef. Fa anys que ens deixa bocabadats amb els seus espectaculars plats del celler de Can Roca.
10: Us convido a escoltar Dancing Queen d'APA. Sempre he estat fan d'APA, però Dancing Queen me la posava en bucle quan la meva filla Marina, amb 17 anys, s'estava recuperant d'un greu accident de trànsit. Em recorda, quan l'escolto, aquells moments d'optimisme necessari, optimisme radical. Espero que tingueu un molt bon dia.
7: Els més matiners.

0: Els més matiners.
1: Són 6:15, molt bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al divendres 9 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. La mort de Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua amb

0: guardó el presidente de la Generalitat de Cataluña o el alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Cataluña se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza María Carmen?
1: Parlava en aquest cas de l'Olga, cert que ni la Generalitat ni el Parlament li van fer cap minut de silenci. Sigui com sigui, ella no ha respost a Almeida, però sí que ha demanat que el cas de la Mari Carmen serveixi per remoure consciències.
2: Esquerra Republicana continua sense resoldre la incògnita sobre el seu cap de llista a les eleccions del 29N.
1: La direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, però el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial, cosa que el partit ha rebutjat. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, que és del sector de Junqueras, es podria convertir en l'alternativa per liderar la llista si finalment no s'arriba a un acord amb Rufián. Pel que fa a altres partits, a Junts per Catalunya, Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista, ja és oficial, mentre que el PP, Xavier García Albiol, sona com a cap de llista per Barcelona.
2: Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de 9 anys a l'exili a Bèlgica.
1: Un cop el Tribunal Suprem els ha aixecat les ordres de detenció, no descarten el seu retorn a casa abans fins i tot que se'ls apliqui definitivament l'amnistia. Comín necessita recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i Puig vol seure's al seu escó del Parlament, que porta anys buit.
3: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
4: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. El valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
1: Recordem que Puigdemont sí que ha dit que s'esperava que l'amnistia estigui oficialment aplicada per tornar.
2: El govern francès ha anunciat les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants.
1: Després de setmanes de mobilitzacions, l'executiu ha anunciat que en les pròximes hores destinarà 3.000 professors substituts per reforçar els centres educatius del país i que autoritzarà que es pugui contractar docents on calgui. Això després que ahir continuessin un dia més les mobilitzacions amb aldarulls a la plaça de la Bastilla de París.
2: Recordem que avui al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell en directe des de París. La família d'un exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del judici del suïcidi de la jove.
1: Va passar diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de Meta de Barcelona entre el 2022 i el 2025 i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. De fet, estava en tràmits per sumar-se a una demanda col·lectiva de més de 600 moderadors contra Meta per aquest mateix motiu.
2: Mare meva, i ara tranquil·litat tothom, per favor, perquè aquesta tarda, paciència, comença l'operació sortida del cap de setmana llarg del 12 d'octubre.
1: Sí.
2: Ara veuràs tu.
1: Es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí més de mig milió de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres per reforçar la seguretat viària. El responsable del dispositiu del Servei de Trànsit, Guillermo Villuendas, apunta al tipus de controls que hi haurà.
5: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'APCET des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant a la sortida com en la tornada.
1: A més d'aquesta restricció de circulació de vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'APCET per la tornada.
2: Paciència, a poc, bona lletra, que després ens posem nerviosos i passa el que passa. La poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura.
1: L'ha guanyat la canadenca Anne Carson, considerada la poeta viva més important de les lletres anglosaxones, poeta, assagista, traductora i professora universitària. La seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. El seu títol més conegut és la novel·la En vers, autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual.
2: Marxes de pont o no? De cap de setmana llarg?
1: No, em quedo per aquí. Per no fer la cua.
2: Quasi millor. Bon cap de setmana, Agustí, descansa. Dos quarts de sis del matí, 5 minuts, ells de moment no marxen, ens espera un matí mogudet. Marc Jurado, molt bon dia.
6: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
2: Com cada matí és moment de fer un cop d'ull a les portades de la premsa. Avui, evidentment, amb la precampanya a tot arreu.
6: Sí, una precampanya que es tensa per la mort de Mari Carmen Abascal, titula l'Ara, titular semblant a La Vanguardia, que parla de duel aspre que augura una campanya electoral ruda. Al País es fixen els números, enquesta electoral que els du a titular que PP i Vox parteixen amb un clavant avantatge, tindrien de sobres majoria absoluta, mentre el PSOE, diu La Razón, pugna amb l'esquerra per incloure les llistes dels indignats de la Puerta del Sol.
7: També a Madrid, El Mundo assegura que Sánchez anunciarà la pujada de les pensions a 2 dies del 29N i que Ayuso i Moreno Bonilla faran campanya pròpia per Feijó com si fossin candidats. Parlant de candidats, a l'Ara hi veiem foto de Gabriel Rufián que negocia amb Esquerra mentre el partit prepara una alternativa.
6: Això en un dia en el qual la majoria de

0: La portada es porta en fotos de la destrucció a Ucraïna, un autocar calcinat a La Vanguardia i l'Ara, per exemple, titular Rússia bombardeja dos autocars de civils a Kramatorsk.
1: I la premsa també es fa ressò del Nobel de Literatura que s'ha endut la canadenca Anne Carson.
2: I els articles d'opinió, avui un dia més reflexions sobre la Mari Carmen, l'habitatge i també les eleccions.
1: L'editorial de l'Ara diu que el problema de l'habitatge no és només de les capes més vulnerables, sinó que afecta de ple la classe mitjana i totes les generacions.
0: I es pregunta fins a quin punt beneficiarà Sánchez el fet que la batalla electoral s'hagi tenyit de lluita per habitatge.
1: La Vanguardia considera penós l'ús polític que es fa de la mort de la Mari Carmen.
0: De fet, critica que els partits s'embranquen en un debat estèril i defensa que el problema de l'habitatge no resoldrà amb paraules girades, sinó amb pactes.
1: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Gabaile titula La política de la crueltat i critica que es faci servir una persona vulnerable com la Mari Carmen per humiliar l'adversari.
0: Assenyala que quan la maquinària es torna contra una persona anònima no es tracta de derrotar un oponent, sinó de destrossar qui no havia triat participar en aquest combat.
1: El Mundo troba comprensible que la mort de la Mari Carmen hagi provocat un esclat social per l'habitatge, però diu que el govern espanyol i els seus socis no tenen dret a instrumentalitzar la situació. Diu que això és obscè.
0: Creu que un govern responsable no buscaria treure un rèdit electoral de la mort de la dona desnonada.
1: El País també parla d'eleccions, però es fixa en la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre.
0: I exposa que l'aturada no ha de servir per fer més gran la bronca partidista a unes setmanes de les eleccions.
2: Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia. Què rius?
2: És que m'encanta perquè... Últimament hi ha molta gent que s'està sonant abans de
3: bueno,
2: posar-se davant del micro i em fa molta
3: fresqueta,
2: gràcia.
3: Clar.
2: Perquè l'altre dia no sé si li passava.
3: A mi em va passar ahir,
2: també.
3: Però l'estudi de dalt feia fred.
2: Però avui... Sí, clar. Però jo soc molt partidari de que us moqueu davant del micro.
3: Home, tampoc cal, no? Exacte.
2: Vinga, va, centrem-nos, per favor. Repassem la premsa digital amb la Sílvia. Què han trobat a Capellades?
3: Doncs mira, restes de fusta de fa més de 40.000 anys demostren que els neandertals van ser fusters experts. En concret, les excavacions on han fet aquesta troballa és a l'abric romanín, fa 40 anys que hi excaven. Durant aquest temps hi han trobat armes, eines o envasos, per exemple. Ara han vist que la fusta no la feien servir només com a combustible, sinó també per fabricar armes i objectes domèstics. Ho recull la Vanguardia.
2: Ui, i qui s'ha posat a subhastar?
3: Sí,
2: digo.
3: Els Franco.
2: Apa, venga, bon divendres.
3: Sí, treuen a subhasta mobles i objectes del Pazo de Meirás. En concret, a Magna Art Auctions traurà gairebé 700 lots d'objectes, entre els quals hi ha mobles, pintures o vaixelles. Ho recull El Mundo, detalla que serà el 27 d'octubre. L'obra més valuosa és un quadre de temàtica naval que surt per 4.000 euros. Ara bé, també publica una imatge, El Mundo, que veiem, d'un quadre de Joan Carles I amb la bandera franquista darrere i una dedicatòria del monarca. No m'ho puc creure!
2: Et dic que això se subhasta en hores?
3: No, clar, no em sorprendria.
2: Ai, Déu meu, els veïns d'Eivissa volen multes adaptades?
3: Sí, el nivell de renda. Tot bé perquè l'amo d'un Lamborghini s'ha rigut d'una multa de 200 euros que li van posar per aparcar malament. Els veïns diuen que per ell són com 2 euros. És un debat que han obert i veiem al diari d'Eivissa. La mateixa policia local va ironitzar Instagram sobre el cas dient que el propietari del Lambo potser es pensa que amb diners es podria aparcar a qualsevol lloc, però que avui li ha sortit car.
2: Avui no parlem de formatges ni d'esmorzars de forquilla, però tenim rànquing dels 50 millors bars del món.
3: Sí, per segon any consecutiu, el bar Leone de Hong Kong està al capdavant de la llista. De fet, el continent asiàtic es consolida ara sí, com una de les grans potències, amb 13 locals en el top 50, especialment això, Hong Kong, Bangkok o Tòquio. En segon lloc, està més a prop, Moebius, a Milà, i tanca el podi l'Alquímico, Cartagena, Colòmbia. Més a prop encara, Barcelona, número 16, el bar Sips, al carrer
2: sí.
3: Montaner, i el número 17, el bar Paradiso, també Barcelona. Llegim al País.
2: Gràcies, Sílvia. 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. També, per ser en emissió conjunta per ICAT. Ja tinc per aquí la Marta, perquè amb la Marta, com cada dia a aquesta hora, repassem alguns apunts culturals. Comencem amb notícies tristes, Marta.
4: Sí, perquè hem de lamentar una mort. És la de Joan Porta, conegut com el Gitano de Balaguer. Venen els bombes, venen els bombes, venen els bombes. Va ser una icona de la música marginal i de la rumba a les comarques de Lleida i es va retirar, de fet, fa uns dies ja per problemes de salut. Per tant, des d'aquí, doncs, tot el carinyo a tota la família i tota la gent de Lleida. Continuem ara amb notícies una mica més positives.
5: M'encanta la teva veu. I tu més.
4: I és que la sèrie Sense filtres del 3CAT...
2: Del 3CAT. Idò, meu senyor, però poc a poc, no hi ha
4: pressa. És un drama adolescent sobre tres joves que s'enfronten als problemes derivats de les xarxes. Doncs bones notícies, perquè ha guanyat el premi Best Short Form als Premis Internacionals de Drama de Seul, que premien les millors sèries de 46 països diferents. I acabo amb algunes previsions per avui mateix. Per exemple, comença la ruta de l'art de Castelló d'Empúries. Avui també s'entreguen els Premis Nacionals de Cultura al Vendrell. També engega el Festival Internacional de Titelles al Teatre La Puntual de Barcelona. I, parlant de teatres, fa la presentació institucional del projecte del Teatre Nacional de Catalunya del nou director Josep Maria Mestres, que agafa el relleu a Carme Portacelli.
2: Amb només 3 minuts, 3 quarts de 6 del matí, Catalunya està fent el primer cafè del dia i nosaltres us animem, com sempre, a participar a la Dada Maria. Maria, bon dia de nou.
5: Molt bon dia de nou.
2: A veure, avui tinc el cordomí, per aquí, em sembla, també.
6: Bon dia, aquí.
2: Escolta,
6: present, sí.
2: Fem una cosa, Eloi, abans de la Dada Maria, espera't un moment, perquè ahir jo amb les presses em vaig oblidar de fer el sorteig de les entrades de teatre. Per tant, m'hauries de dir un número de l'1 al 4.
6: El 3.
2: Doncs mira, en Carles, des d'Esplugues de Llobregat, que ens va trucar ahir. Carles, per tu, aquestes entrades per anar a veure Morning Sun, que les sortejava ahir. Que, per cert, avui tenim un regal. Uf!
5: Ja el voldria, jo.
2: Ja et dic ara que podeu estar preparats tots els oients dels matiners, perquè això serà la revolució d'aquest programa de ràdio. I deixeu-me que us digui que avui tenim una altra novetat. Cada divendres hi haurà un resum del que ha passat al programa protagonitzat per Macià Closes, el nostre tècnic.
5: Ah, que xulo! Com
2: no
5: pillarem,
2: per què,
5: eh?
2: No tenen per què ser errades, però diguem que és... Des de la seva òptica.
6: Dominaran.
2: El què, perdó, Eloi?
6: Dominaran les errades.
2: Dominaran les errades. Sí, molt ben definit. Sí. Ja que he venut tot el peix, és moment d'escoltar. Què ens proposes avui, Maria?
5: Ai. Doncs mira, avui celebro que hi sigui l'Eloi, perquè vaig dir que un dia te'n faria una de litres dedicada a tu. Jo crec que aquesta t'agradarà. Sí?
6: Compte.
5: Mira, després dels aiguats d'aquesta última setmana...
6: Això em posa més pressió, eh?
2: D'això es tracta, la Dada Maria. Vinga, va, anem-hi.
5: Avui una dada sobre pluges.
7: Però ha caigut més aigua, ha estat a la localitat d'Alforja, al Baix Camp. Aquest aiguat ha col·lapsat les dues rieres que passen pel poble i ha provocat la inundació de diversos carrers. Els forts corrents s'han endut molts cotxes cap als afores del nucli rural.
5: Això que sentíem era la crònica de TV3 de l'any 1994.
2: Ai, Déu meu.
5: De les pluges que van caure al Camp de Tarragona, també bona part de les comarques de Barcelona, van ser unes greus inundacions que demà farà 32 anys, el 10 d'octubre del 1994. Com sentíem, l'Alforja, al Baix Camp, en aquell episodi va ser el municipi que més litres per metre quadrat va recollir aquell dia. Però és que no només això, sinó que és una de les vegades que a Catalunya s'han recollit més litres per metre quadrat en un sol punt en 24 hores. I la pregunta és...
2: Ai, però a veure, un moment, jo ja m'he perdut amb tot el que em vas explicat.
5: A veure, situa't, 1994, sí, sí. Episodi de pluja.
2: Jo tenia...
5: Alforja cau moltíssima aigua.
2: Tenia
5: moltíssima,
2: dos anys,
5: moltíssima.
2: Jo, si és que tenia dos anys.
4: La Lara no existia, bé, jo en tenia un d'any. T'imagina't.
2: Sí, home, t'estic fent broma, Maria. Va, anem a la pregunta, a veure.
6: Mira, calculeu bé, calculeu bé les edats.
2: Sí, però contestaràs primer tu.
5: Sí, sí.
2: Ah, ho dius per mi. Eloi, sisplau. Va, anem.
5: Quants litres per metre quadrat van caure a l'Alforja el 10 d'octubre del 1994? És un dels pitjors episodis de pluges que hi ha hagut des que hi ha registres.
2: Val.
5: I ja us dic que són més dels que s'han recollit ara, d'acord?
2: Ah, sí?
5: Pista.
2: Ah, sí?
5: Com a pista.
2: Però més ara, que més d'aquest...
5: Aquests dies, aquest últim cap de setmana,
2: val.
5: Si vas veure les xifres de litres...
2: Sí, sí, sí. Doncs jo diré 500. Eloi?
4: Jo 400.
2: Eloi?
4: Perdó.
6: Ah, l'ha robat.
2: No.
6: Jo recordo
2: Eloi,
6: els 400.
2: Eloi, jo t'he donat pas. Eloi.
4: No, sí, home. Sí, jo m'he colat.
2: Eloi.
6: No, ara no em fotré aquí amb... 405. Jo volia dir 400. 405, vinga.
2: Martona.
4: 550. Sé, tu.
2: Macià. 444.
6: Sí, aquí necessitem un Francesc Mauri jugant, que et diria 410,7.
2: Sí, però el Mauri, si el truquem ara, estarà despert, el Mauri, si el truco?
6: No. Sí que estarà despert, però no sé si podrà que el truquis.
2: Per això vull dir que no sé. Eloi, Cordomí, 405. Marta Viana, 550. Macià, 444. I jo que dic 500. Quants litres per metre quadrat van caure
6: al
2: mil...
6: final... Al final la Marta no ha dit 400?
4: Jo he dit 400. La Lara.
6: Ah, val, la Lara, val, perdó.
4: Sí, però sí, no m'has dit ara, crec.
2: Ah, doncs la Lara, 400. Anem a resoldre, per favor, perquè qui guanya la dada Maria d'avui és...
4: Macià Closas!
2: Molt bé! M'heu posat d'acord amb la Maria, no m'ho crec.
4: Moment.
2: Això.
4: És que em porta 4.
2: És que, Macià, ja no participes més,
4: Macià.
2: Molt fort.
4: S'ha acabat.
5: No para.
2: Molt bé, escolta'm, perfecte. Quants van ser, exactament?
5: Són 450. D'acord? Sí.
2: Molt bé, Macià.
4: La final.
5: La veritat és que us heu aproximat molt avui. I d'aquests, 240 van caure només en 2 hores i mitja. És una passada, eh? Perquè aquest cap de setmana, Eloi, si no recordo malament, hi havia algun punt amb 250 litres durant tota la nit de dissabte a diumenge, que ja era una passada, doncs imagina't, en 2 hores.
6: A Granollers.
5: Ah, per exemple.
6: Dels llocs més. I 280 a Vilassar de Mar, en
2: Pep. Molt bé. Imagina't. Doncs escolta'm, Macià Closa, que ens està fotent una avançada per la dreta. Que té tal el tema. Eloi, d'aquí uns moments t'escolto.
6: Vinga, fins ara.
2: Fins ara. I Maria, moltes gràcies i bon cap de setmana.
4: Bon cap de setmana.
2: A veure, un moment. Avui tenim no només les mans de Macià Closas muntant el boi millor d'aquesta setmana, sinó que tenim un regal especial. No marqueu encara el telèfon del programa, d'acord? Qui el marqui, automàticament ja no participa. Perquè tenim 2 xecs de 200 euros, en aquest cas, 2 talonaris de 200 euros, bescanviables en prop de 1.500 establiments de Catalunya adherits a la comerciada. 2 xecs de 200 euros. Què haureu de fer? Aneu-hi pensant. Durant uns quants segons, fer-nos molt la pilota als matiners. Molt. Les dues primeres persones que ens facin molt la pilota s'emportaran aquest xec, que no està gens malament, tal i com estan les coses. Dits preparats, no truqueu encara al 93207474. D'aquí a uns moments, aquests 2 talonaris de 200 euros per sortejar entre els oients més matiners. 13 minuts, arribem a les 6 del matí. Maiol Roger, bon dia de nou.
8: Molt bon dia.
2: Què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio?
8: No regalem 200 euros, però sí contingut d'alt valor. Avui especial des de París per seguir l'efecte de les protestes que hi ha a França des de fa uns dies amb els estudiants. Parlarem amb estudiants francesos. També tindrem experts que ens ajudaran a il·lustrar què està passant a tot França amb aquestes revoltes. Després hi ha conversa de Rigueros Ostrell amb Lilian Thuram, una conversa deliciosa que us recomano escoltar. En parlarem amb l'Orfeo Català, que presenta la seva gira amb Gustavo Dudamel, la gira europea de Gustavo Dudamel, i a les 11, Maria del Mar Bonet fa 51 anys del seu concert a l'Olímpia, diumenge hi torna, i Maria del Mar Bonet amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio des de París.
2: Doncs vinga, tot això a partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
8: Fins ara.

0: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
1: I a partir de les tres,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
3: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
4: I no em vindrà a dir, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
3: El més perillós és que escapi el nostre control.
5: I ja, per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
0: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
6: Ja hi tornem a ser.
7: Onzena temporada del Tot Costa.
8: ¿Por qué? ¿Por qué?
6: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
7: Nova temporada amb els vells clàssics.
8: No sé si són muy simpáticos. No sé.
2: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
9: Vinga, va, que en 9 minuts arribem a les 6 del matí. El tenim preparat perquè portes una ratxa a l'oi amb la dada Maria.
10: Sí, no, però jo aniré en aquesta línia, eh? Aquesta la idea.
9: Jo estic, no he de dir que estic molt desmotivat.
10: I el dia que parlem de pluges ho he recuperat.
9: Exacte. Bé, la vida funciona així. Eloi, vinga, anem-hi. Quin temps ens espera per avui? I sobretot anem mirant el cap de setmana.
10: Si no, organitzaré un concurs perquè la gent em tiri floretes i ja està, i no passa res.
9: Ah, mira-li, molt bé.
11: Molt ben tirat, molt ben jugat.
9: Va, que vaig tardíssim, Eloi.
10: Vinga, va. Avui, ja està, marxen les pluges. Avui ha entrat el vent, en farà avui encara, sobretot als dos extrems de Catalunya, tramuntana i mestral. La tendència és que vagi afluixant, però no acabarà de desaparèixer del tot, i cap de setmana assolellat. Aniran passant alguns núvols prims a la meitat nord. Diumenge potser aquests núvols seran una mica més abundants a la meitat nord. I les temperatures avui han baixat, fa fred ara mateix, i la tendència és que es vagin recuperant també durant el cap de setmana. Demà ja ho notarem, que sobretot les mínimes ja comencen a pujar. La nit de la pròxima nit no serà tan freda.
9: Tot i que avui, escolta, hem sortit al carrer, Marta i jo anàvem amb jaqueteta també a l'estudi, eh?
11: Sí,
9: avui s'ha notat, aquesta davallada de les temperatures.
10: Mira, tot cas, Barcelona 15 graus i és la temperatura més alta. Imagina't, i a molts llocs estan al voltant dels 10.
9: Doncs vinga, jaqueteta i bufandeta per sortir de casa.
11: Sí.
9: Eloi, una abraçada forta, que tinguis bon cap de setmana.
10: Igualment, bon cap de setmana.
9: Adéu. Vinga, 93207474, el moment ara amb sí de marcar el telèfon de Catalunya Ràdio. Aquests dits més àgils s'emportaran aquest... Vaja, en tinc dos, per tant, un xec de 200 euros i un xec de 200 euros que bescanviarem, o que podreu bescanviar en prop de 1.500 establiments a Catalunya adherits a la Comerciada. De fet, és una iniciativa impulsada per la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, també amb la col·laboració de les Cambres de Comerç de Barcelona, Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols. Per tant, si teniu ganes de participar, només us demanem que durant una estoneta ens feu la pilota al programa.
11: Vinga, va.
9: Que hem de començar el cap de setmana una miqueta per la porta gran.
11: Sí, que ha sigut una setmana molt intensa.
9: Exacte. Per tant, necessitem pilota màxima als matiners de Catalunya Ràdio. Un xec de 200 euros, bé s'ho val. Per tant, 93207474. Tinc algú per aquí? Home, suposo que sí, tinc la Sara, pobra, agafant 10 telèfons a l'hora. Però a veure si podem parlar ja amb algun dels primers oients. Perdoneu. Aquí tinc el Xavi. Xavi, bon dia.
12: Bon dia, Carles.
9: Molt bé, comencem bé per fer la pilota, Xavi?
12: Xavi Canalies, perdó.
9: Carles,
12: que em dius com jo.
9: Però, Carles, com has arribat a que em dic Carles?
12: Que m'he equivocat, perdona.
9: Ah, val. Escolta, que aquestes hores tots estem adormits, eh? Aquestes hores tots estem adormits.
12: Estem una mica adormits.
9: Però clar, si dic, feu-me la pilota.
12: Tot i que sou l'alegria de tot Catalunya, eh?
11: Ara!
9: Molt bé. Escolta, Xavi, et posaré una musiqueta i, escolta'm, durant una estoneta, uns segonets, has de fer-nos molt la pilota per emportar-te aquest xec.
12: Vale.
9: Xavi? Sí?
12: Sí, sí.
9: Estàs preparat?
12: Sí.
9: Vinga, va, som-hi. A veure, va, quan vulguis, Xavi.
12: Pues que cada dia quan me llevo no hi ha cosa millor que posar la ràdio i escoltar-vos a vosaltres per despertar-nos i fer-nos el dia més feliç.
9: Xavi,
12: sou la canya de tot Catalunya. Sou els millors. No hi ha res més millor que escoltar Catalunya Ràdio de bon matí. Oh. Què et sembla?
9: Xavi, un aplaudiment. Clar que sí, home. Vinga, per tu aquest xec de 200 euros. Que tinguis un molt bon dia, Xavi.
12: Moltes gràcies. Igualment, bon dia i felicitats pel programa.
9: Moltes gràcies, una abraçada. A veure, qui més tinc per aquí? Em dieu el nom? No sento res.
13: Enriqueta?
9: Enriqueta! Què tal,
13: hola,
9: Enriqueta?
13: Bon dia, bonic.
9: Va tot bé o no, Enriqueta? M'hauries de baixar una mica la ràdio.
13: Sí, la baixo, la baixo.
9: A veure...
13: Pues mira, que m'alegro moltíssim,
9: espera,
13: moltíssim,
9: espera,
13: moltíssim.
9: Espera, espera, espera, que t'he de posar una sintonia abans de que comencis, que hi ha en joc aquest sec de 200 euros, d'acord?
13: Molt bé.
9: Enriqueta, som aquí. Quan vulguis, Enriqueta!
13: Doncs que m'alegro moltíssim, moltíssim, moltíssim de que estigueu regalant aquest xec, perquè és tot un detall per part vostra i sou supersimpàtics i molt amables i esteu al dia de tot, perquè mira, avui gràcies a vosaltres, m'agafaré la xaqueta que no vaig a ser que m'encostipi i veig que us preocupeu moltíssim per tots els oients del matí. Sou la hòstia, la veritat que cada dia em deixeu més al·lucinada. És espectacular el que feu des d'aquí del programa. I a més, m'aixeco amb una alegria que és que si no fos per vosaltres, mare meva, és que no sé què estaria. Jo ja, quan surto al carrer avui, que aniré a Brigadeta, gràcies a vosaltres, sobretot.
9: ja està, Enriqueta, home. Ja
13: vinga, que tinguem molt bon dia, gràcies.
9: M'encanta, una abraçada, Enriqueta, bon cap de setmana. Escolta'm, ens han de donar més xecs.
11: I tant, sí.
9: Ens han de donar més xecs d'aquests.
11: Cada dia veurem xecs.
9: Això és una meravella, que acabem d'inflar-nos uns quants quilets l'equip del programa. Això és fantàstic. Doncs mira, ara farem un gir inesperat en aquest matí de divendres. Posa'm una música agradable, Macià.
11: Què és això?
9: Sí, perquè a partir d'avui els matiners, el pensament malèfic del nostre tècnic de so, Macià Closes, apareixerà tots els divendres. Ho farà en forma de muntatge, un muntatge sonor, perquè cada final de setmana les seves mans editaran un recull dels moments més destacats del programa. I aviso que destacats no vol dir que siguin els millors.
11: Quina por. Ui.
9: Estimades meves, esteu preparades?
11: Sí. Jo no.
9: Que arrenqui
11: el... Va, sí,
9: muntatge
11: riurem.
9: Macià.

0: cosa mai vista.
1: A més, tenim festa, perquè és el 12 d'octubre.
2: Fem matines el 12 d'octubre.
1: Ah, sí?
3: Què?
1: Bueno, després ho parlem. No, es que per un día que tenía festa.
4: El trabajo te realiza. Trabajo en la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo, diga yo.
5: A mí que me enginao.
2: I descobreixen...
6: Es tracta de nous mons que es formen a partir de material.
2: Passem de l'Ot perquè l'Ot m'acaba de repetir la notícia amb l'estrella porta. A un grup de nens tu no els hi pots dir que mal.
6: Exacte.
2: Imagina que acaben de cantar, dius que mal.
0: Una puta mella.
7: De veritat, molts ets...
2: Sempre m'ha costat molt de dir Sigourney Weaver.
1: Vale, a mi no.
2: Des que et posen una mica de rever a la veu, Déu-n'hi-do, eh?
1: Sóc una autoritat.
2: Home, tu diràs, no ho havia dubtat mai.
8: Pim, pum, pam, porrazo.
1: Sigourney Weaver.
2: Mira, dona pas tu la nota de veu, va.
0: Adéu!
2: Diana Lara García, que tingueu molt bon cap de setmana.
1: Igualment.
2: Adéu. I abans d'acabar, toca saber amb quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
9: Bon dia, matiners. Com esteu? Jo aquest dijous me n'he anat cap a casa pensant en Anne Carson, que és aquesta poeta canadenca que ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. Al Catalunya Nit, la nostra companya Montse Camps de Cultura i en David Guzmán ens han explicat qui és, com escriu, quin és el seu estil, i ens han recomanat un llibre que es diu La bellesa del matrimoni, en el qual aflora, diuen, aquest sentit de l'humor tan especial que es veu que té. Jo no l'he llegida, diuen, un sentit de l'humor irònic i sec. Així que he sortit del programa i me n'he anat a buscar aviam si hi havia alguna cita d'aquest llibre, i és amb el que us deixaré avui. Diu: el desig duplicat és amor, i l'amor duplicat és bogeria. La bogeria duplicada és el matrimoni. Au, que us vagi bé el divendres i el cap de setmana. Bon dia.
2: La bogeria duplicada és el matrimoni, eh? El cert és que és una bona frase que ens ha deixat l'Agnès Marquès, la seva reflexió per acabar aquest divendres, almenys els matiners. Francesc Soler, bon dia.
10: Bon dia, què tal, Canàlies?
2: Que t'havies impactat amb aquesta frase, eh?
10: Sí, he de pensar, eh?
2: Dóna-li un parell de voltes. Tens fins les 12 o la 1 del migdia encara, sí, per fer-ho. Ricard Ostrella, avui per ser a partir de les 7 del matí en directe des de París, atents a tot el que està passant al país i a la ciutat. Estàs preparat o no per començar el cap de setmana?
10: Sí, es veu que farà fred. Bueno, de fet, ja en fa.
2: Ja en fa.
10: Sí,
2: jo sí, ja sortiria amb la rebaqueta.
10: Sí, ja ve de gust, també, una mica, no?
2: Ara t'escalfaràs una miqueta.
10: Vinga,
2: endavant. Engega el matí de Catalunya Ràdio, ara mateix amb Francesc Soler. I tornem dilluns. Bon cap de setmana, matiners.
10: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
11: Matí de Catalunya Ràdio.
10: I per primer cop en molts dies, doncs avui no tenim avisos de pluja. Avui la notícia a molts punts del país és el fred. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia. Sí, déu-n'hi-do, eh?
10: Déu-n'hi-do, sí.
12: Hi ha temperatures a les valls del Pirineu que s'acosten a 1-2 graus positius. A la Cerdanya fins i tot pràcticament arriben als 0 graus. Al centre de Catalunya no passen dels 5, 6, 7, 8 graus. I a la costa i al prelitoral entre els 10 i 15 graus, les més elevades. La més elevada de la ciutat de Barcelona amb 15 graus. Sí que tenim una mica de tramuntana i de mestral encara als dos extrems de Catalunya. La tendència és que vagi perdent força, però no acabarà de desaparèixer del tot. I avui sí que s'espera un dia de sol, amb quatre núvols prims que van arribant pel nord. Cap de setmana encara mantenim aquesta línia de temps. Sí que es recupera una miqueta la temperatura, especialment demà dissabte. Diumenge es manté estable. Diumenge arribaran alguns nuvolets a la meitat nord, però sense precipitacions a la vista.
10: Doncs així s'aixeca el dia meteorològicament parlant. Avui que a partir de les 7 farem un especial del Matí de Catalunya Ràdio des de París. D'entrada per parlar i analitzar les protestes d'estudiants que van començar fa més de 20 dies i que s'han acabat escampant per tot el país. En les últimes hores s'han reproduït manifestacions i enfrontaments amb la policia a moltes ciutats franceses. Una de les més simbòliques, a París, a la Bastilla, per intentar-ho aplacar, el govern ha anunciat que posarà més professors a les aules. Corresponsal Isabel Galí.
3: Entre avui divendres i dimarts que ve, 3.000 professors substituts seran distribuïts pels instituts de França on hi ha vacants des de l'inici de curs. És la primera mesura governamental que respon a les reclamacions dels estudiants.
10: Gràcies, Isabel. Avui parlarem amb diversos estudiants per entendre què demanen i què falla en el sistema educatiu francès. I sentirem les reflexions de l'exjugador del Barça, Liam Thuram, conegut també per la seva implicació en diverses causes i mobilitzacions socials. I avui en aquest especial des de París del Matí de Catalunya Ràdio, també Maria del Mar Bonet. Bona nit.

Diumenge, Maria del Mar Bonet rememorarà des de l'Olímpia de la capital francesa l'històric concert que la cantant mallorquina va fer-hi ara fa mig segle, 50 anys. Ho farà acompanyada de l'Orfeo Català.

0: Acompanyarem Maria del Mar Bonet en les hores prèvies d'aquest concert històric, emotiu, de record d'aquests 50 anys del seu debut a l'Olímpia, la sala mítica de concerts de París. I això mentre la mort de la Mari Carmen continua marcant la precampanya electoral aquí. D'una banda, avui al migdia ja ha convocat un minut de silenci a tots els centres de treball i estudi també d'Espanya, i a la tarda a Barcelona, manifestació també per recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar després de ser desnonada a l'Hospitalet. Ahir a Madrid, multitudinària marxa silenciosa que ha acabat davant del pis on justament vivia la Mari Carmen. Dani Sáenz de Aja, bon dia.
1: Bon dia. Milers de persones han recorregut la distància que separa l'acampada de la Puerta del Sol del pis on va viure Mari Carmen 71 anys. Al seu portal s'han acumulat flors i espelmes i durant tota la manifestació l'emoció i la ràbia s'han barrejat amb uns ànims renovats per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
0: Gràcies, Dani. La crispació política que ha generat el cas de la Mari Carmen pronostica una cursa electoral força aspra. Repassarem com estan les candidatures a dia d'avui. Per exemple, la direcció d'Esquerra ja pensa en un pla B per si Rufián al final es retira. Colau es deixa estimar pel Front Ampli, però les negociacions amb Podem continuar ara mateix encallades. I a Junts, doncs, repetirà Míriam Nogueras. El PP català, molts ja donen per fet que el cap de llista serà Albiol, mentre que la CUP decidirà demà si finalment s'hi presenta. I acabem amb el vídeo més viral de les últimes hores. Shakira parlant català i admetent a la revuelta amb David Broncano, que a vegades el parla amb els seus fills.
2: Puta mare, com dicen en català.
3: La puta mare, eh?
2: La puta mare.
3: Hablas català?
2: Sí,
3: claro. Jo parlo també.
2: Sí?
3: En català?
2: Sí, jo parlo també.
3: El meu segon idioma.
2: Jo parlo...
3: Si tu vols...
2: Els meus fills.
3: Ah, clar, perquè els teus fills són catalans.
2: Sí, són catalans.
3: Parlen català?
2: Sí, parlen català. I parlo amb ells...
3: Sí.
2: En Miami, també.
3: En català.
2: En català,
0: doncs això,
2: sí.
0: De puta mare. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 5 minuts de les 6 del matí. Moment de repassar l'actualitat. Sílvia Solanes, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: El govern francès ha començat a acceptar les demandes dels estudiants que des de començament de curs encadenen una mobilització rere l'altra.
5: El ministre d'Educació reforçarà amb efectes immediats el personal docent, especialment el professorat substitut.
0: Tornem a París, Isabel Galí.
6: El Ministeri de l'Educació desplega des d'avui divendres i fins dimarts que ve 3.000 professors substituts per tot França per resoldre les vacants que hi ha. És una de les mesures reclamades pels estudiants de batxillerat amb qui el ministre Eduard Jeffré s'ha reunit a les últimes hores.
7: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
6: El moviment de protesta estudiantil, però, es mantindrà la setmana que ve, dimarts, i ha convocada una nova manifestació i vaga als instituts. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a la Catalunya del Nord també continuen les mobilitzacions. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia, sí. Ahir alguns centenars de joves van sortir al carrer per reivindicar una millora de les seves condicions. La jornada es va desenvolupar sense incidents.
0: Ara anem fins a Perpinyà. Laura Bertran.
9: Les protestes estudiantils segueixen als centres de secundària i a l'Universitat de Perpinyà, malgrat una baixa tant en la participació com a la intensitat de les accions. I és que les decisions es prenen per separat quan la força de la manifestació de dimarts va ser la unitat. Sentim la Lorena, que té clar què hauria de fer el govern francès.
10: Simplement la primera reivindicació, i després podem parlar de moltes coses, és més diners per l'educació nacional i per serveis públics. Treuen diners dels serveis públics i ells poden finançar altres coses com la policia.
9: Avui es preveuen reunions per decidir la continuïtat o no dels bloquejos. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 6 i 7 minuts del matí. Aquí la mort de Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions a favor del dret de l'habitatge.
5: Els sindicats han convocat per avui al migdia un minut de silenci en record seu i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i també la de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Això mentre ahir al vespre a Madrid la marxa en record de la Mari Carmen va plegar milers de persones. La manifestació va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on va viure durant més de 70 anys.
0: Madrid, Dani Sanz de Aja.
1: Flors i espelmes recorden Mari Carmen, el portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixat des algunes de les milers de persones que han marxat des de la Puerta del Sol enmig d'un silenci trencat només estones. La commoció i la ràbia per la seva mort han donat pas a una motivació renovada per continuar les mobilitzacions.
11: Con una tristeza infinita, directamente le arranca en su memoria.
12: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
13: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
1: El sindicat de llogateres vol dur les protestes més enllà de la vaga de l'11 de novembre. Avui al migdia han convocat un minut de silenci juntament amb la UGT i Comissions Obreres. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Això al carrer, però és que la mort de Mari Carmen Abascal també ha sacsejat la precampanya a les eleccions del 29 de novembre.
8: Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament. Sentim la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el ministre de la presidència, Félix Bolaños.
14: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
15: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
8: De fet, els minuts de silenci en memòria de la dona s'han convertit en una arma llancívola entre el PSOE i el PP. Els populars han impedit que se'n facin tant al Senat com a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid. I davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde de madrileny, José Luis Martínez Almeida, ha carregat contra el president català, Salvador Illa.
16: Guardó el president de la Generalitat de Cataluña o el alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Cataluña se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
8: És cert que ni la Generalitat ni el Parlament van fer cap minut de silenci per aquest cas. I com sigui, Illa no ha respost a Almeida, però sí que ha demanat que el cas de la Mari Carmen serveixi per remoure consciències.
17: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
8: Els socialistes també han demanat fer un minut de silenci en record de la Mari Carmen a les Corts Valencianes i, en aquest cas, el PP no hi ha posat cap impediment.
0: I una dada, el 90% dels espanyols, el 90%, estan preocupats per la situació de l'habitatge.
5: De fet, pràcticament la meitat dels ciutadans de l'Estat asseguren que el tema els perjudica personalment. Ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Segons l'enquesta, 8 de cada 10 persones defensen que l'Estat ha d'intervenir al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis. Pràcticament totes també creuen que cal construir més habitatge públic i abaixar els impostos per la compra de la primera casa. La majoria d'enquestats també opina que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no puguin pagar la mensualitat.
0: 4 minuts i un quart de 7 del matí. Esquerra Republicana continua sense resoldre la incògnita sobre el seu cap de llista a les eleccions del 29-N. La direcció del partit manté l'aposta per Gabriel Rufián, però l'actual líder dels republicans a Madrid hi posa condicions.
8: Rufián ha trencat el silenci dels últims dies amb un missatge i a les xarxes. Ha reiterat que vol representar el partit, però defensa que la formació s'ha d'aliar amb forces d'esquerra d'àmbit estatal com Sumar i Podem per poder-se enfrontar amb garanties al que s'acosta, en referència a una victòria de PP i Vox. La cúpula republicana sempre s'ha negat a establir aliances amb partits d'obediència espanyola.
0: Sobre la tensió interna a Esquerra, en vam parlar ahir al matí de Catalunya Ràdio amb la diputada de Més Madrid, Teix Sidi. Voldria que el Front Ampli, liderat per Colau, també hi fos Gabriel Rufián, però entén les dificultats que hi posa el seu partit.
18: Ell també ho ha intentat. Jo crec que ell ho ha intentat, que la proposta ve de bona fe, i el que passa és que els partits també són complicats i també l'obediència catalana i republicana que té Esquerra Republicana també és entendible.
0: I mentre no es passa aquesta pantalla, els moviments interns continuen.
5: El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector junquerista, ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. De moment no s'ha postulat per liderar-la, però si aconsegueix el suport de la militància per anar a la llista, ja estaria ben col·locat a la graella de sortida per ser l'alternativa com a número 1, si no s'arriba a un acord amb Rufián.
0: La resta de partits també ultimen les seves llistes electorals.
8: A Junts per Catalunya, Míriam Noguera es repetirà com a cap de llista al Congrés per Barcelona. També hi tornaran a ser Josep Maria Cruzet a Tarragona, Marta Madrenes a Girona i Isidre Gavina a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat de primàries. El Partit Popular, dirigents del partit, donen per fet que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, serà el cap de llista per Barcelona. Ell espera que li demani al president del partit, Alberto Núñez Feijóo, i assegura que en qualsevol cas Borràs no deixaria l'alcaldia.
19: A qui le corresponde decidir quién va a ser el cabeza de lista por Barcelona va a ser al presidente del partido y conmigo nos ha puesto en contacto. Yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
8: Segons les enquestes, Vox superaria el PP a Catalunya i el partit veu amb el perfil d'Albiol la possibilitat de frenar la fuga de vots cap a l'extrema dreta. I a l'espai de Sumar, Ada Colau diu que està disposada a liderar el Front Ampli amb la condició que també inclogui Podem. L'exalcaldessa de Barcelona ho explicava a Televisió Espanyola.
20: La ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta, que haya una única. Si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese frente amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta.
8: El Front Ampli haurà de tenir definit quins partits acaben formant part de l'Aliança d'Esquerres divendres que ve.
0: I tanquem aquest repàs a com estan les coses ara mateix parlant de la CUP, que decideix demà si es presenta o no a les generals del novembre.
5: El partit que fa mesos que ho debat té molts dubtes, hi ha corrents interns que discrepen sobre com s'ha d'abordar la convocatòria electoral.
0: Àlex Girat, el Robert.
21: Segons fonts dels anticapitalistes, a un costat de la balança hi ha un context propici amb l'habitatge a l'agenda, l'amenaça de l'extrema dreta i cap partit independentista d'esquerres diuen que pugui canalitzar tot això. També són conscients que sortir del focus mediàtic pot tenir conseqüències i més quan falten 8 mesos per a les municipals, que és la màxima prioritat de la CUP. I a l'altre costat de la balança hi ha la poca mobilització de l'electorat de l'espai, que se suma a factors com la precipitació del calendari. Un debat intern que encarnen dues organitzacions sota el paraigua de la CUP. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Poble Lliure aposta per concórrer a les generals, mentre que endavant tot el contrari. El desenllaç el decidirà demà la Mesa Nacional de la CUP en una reunió que, si no hi ha consens, acabarà amb una votació interna. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: És pràcticament un quart de set del matí. Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig obren la porta a un retorn imminent a Catalunya després que el jutge Llarena els hagi retirat l'euroordre.
8: Sense concretar encara la data, Puig deixa entendre que podria ser físicament al Parlament pel pròxim ple.
0: Txell Vallespí.
22: Després de 9 anys d'exili dels últims passos judicials, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig ja no veuen riscos per tornar a Catalunya i sé la urgència de fer-ho el més aviat possible per poder exercir en plenitud de condicions com a diputats a Europa i a Catalunya. Comín té clar que ha d'accelerar al màxim la recollida de l'acte d'eurodiputat a Madrid, mentre que Puig no descarta Catalunya Ràdio participa ja en persona en el ple del Parlament del 20 d'octubre.
23: És un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
24: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. És de justícia que torni aviat, molt aviat.
22: Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara un apunt més en aquest context de precampanya electoral, perquè la Fiscalia Anticorrupció no contempla per ara demanar la imputació del PSOE pel cas Lire, però no ho descarta.
5: Pel Ministeri Públic hi ha motius per vincular el Partit Socialista a fets delictius, però considera prematura la imputació que demana el PP. El cas Lire investiga una suposada trama formada per militants del PSOE que tenia com a objectiu boicotejar i frenar causes judicials que afecten el partit. Tot i els indicis, la Fiscalia apunta que abans de demanar la imputació, l'Audiència Nacional ha de recopilar més informació, com la declaració de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán.
0: La família d'una exmoderadora de contingut de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove.
8: Va passar diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025 i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de psicologia d'emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
25: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
8: La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquest mateix motiu.
0: I el Pentàgon vol retransmetre en directe per les xarxes i en públic in situ l'execució per escamot d'afusellament d'un metge militar que va matar 13 soldats en un tiroteig en una base de Texas.
5: El secretari de Defensa diu que servirà d'exemple.
0: Anem a Washington, Oriol Serra.
2: Aquest seria el següent salt en l'expansió de la pena de mort inclosa a l'agenda de l'administració de Donald Trump. Ell mateix ha ordenat l'execució per afusellament de Nidal Malik Hassan, condemnat per haver assassinat premeditadament 13 persones a la caserna militar on treballava com a psiquiatre de l'exèrcit l'any 2013. La idea de fer l'execució pública a través d'internet no té precedents als Estats Units i equipararia aquest país a l'Afganistan o a l'Iran pel que fa a les execucions públiques. El secretari de Defensa nord-americà, que és qui ha tingut la idea, ha esgrimit arguments pedagògics.
3: S'enfrontarà a un escamot d'execució tal com cal i ens assegurarem que la gent ho pugui veure, que sigui públic, perquè cal que la gent entengui que aquesta és la conseqüència greu d'aquest tipus d'actes.
2: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Així estan les coses als Estats Units. Mentrestant, matança russa a Ucraïna per segon dia consecutiu. Almenys 42 persones han mort en diferents atacs, el pitjor de tots a Krasmatorsk, a prop de la frontera del Donbass.
8: El president Zelensky promet respondre-hi. Amb aquestes accions, Rússia estén el terror a les zones urbanes amb una estratègia que Kiev no aconsegueix frenar. Per contra, l'exèrcit rus pràcticament no és capaç d'avançar el Donbass.
0: Passen 19 minuts de les 6 del matí. Anem als esports. Robert Prat.
4: El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, no creu que jugui al càrrec. El Màlaga espanyol d'aquest vespre a partir de les 9. Xavi Espar renova amb el Barça fins al 2030. Mentre que un virus afecta diversos jugadors del Sabadell de cara al partit de demà a Ceuta a l'Eurolliga de bàsquet. Barça-Zalgiris a partir de les 9.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta, Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera cançó que sona és Cal que neixin flors a cada instant, de Lluís Llach, perquè avui el Cursal de Manresa se celebra al Llach gener 76 per commemorar els 50 anys d'aquell concert que va fer al Palau dels Esports de Barcelona. Comptarà amb les veus de Gemma Humet i Joan Reig i hi ha doble concert a les 5 i a les 8 del vespre i només queden entrades pel primer.
0: La segona. Venen els bombers, venen els bombers, venen els bombers, venen els bombers.
1: Ha mort als 60 anys el cantautor Joan Porta, conegut artísticament com el Gitano de Balaguer. És una icona de la música marginal i de la rumba a les comarques de Lleida i l'artista s'havia retirat dels escenaris feia pocs dies per un empitjorament del seu estat de salut.
0: I la tercera?

0: Mishima anuncia una segona data pel seu concert de Nadal a la Sala Apolo després d'exaurir la primera en molts pocs dies. Ara també actuaran el 22 de desembre i les entrades ja estan a la venda. Abans també actuaran a Manresa, Tarragona, València, Lleida i Girona.
1: Doncs tot això avui, que és divendres 9 d'octubre del 2026, i les últimes hores a Catalunya han nascut el Màrius amb 3 quilos 160 grams a l'Hospital del Mar de Barcelona i l'Ària amb 2 quilos 900 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida és sempre una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: Des de les 7, programa especial des de París. A les 9, obrirem l'àgora per parlar de les protestes a la capital francesa. Ho farem amb estudiants de París, la corresponsal de 3CAT, Isabel Galí, i la corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
4: A 9:45, entrevista l'exjugador del Barça, Lilian Thuram.
3: A 10:45, entrevista Xavier Puig, director de l'Orfeó Català, i Irene Recolons, integrant del cor, que demà actuaran en un concert a la Filarmonie de París amb la New York Philharmonic de Gustavo Dudamel.
4: I a les 11, entrevista Maria del Mar Bonet, que diumenge torna a l'Olímpia de París amb un concert per commemorar la històrica actuació del 1975. També parlarem amb la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, avui definitivament hem canviat la pluja pel fred. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí, déu-n'hi-do, han baixat fort les temperatures, un repàs d'alguns valors, per exemple, ara mateix hi ha 2 graus a Viella i a Sant Pau de Segúries, 0 graus a Ger, a la Cerdanya, i en canvi hi ha llocs, en algunes valls del Pirineu, on encara fa vent, que sort, per exemple, ha fet que la temperatura hagi pujat fins als 11 graus. A l'Escala n'hi ha 15, a Mollà 5, Vilanova i la Geltrú 12, i a l'Ametlla de Mar 13 graus de temperatura. Avui serà un dia de sol, un dia encara amb vent de tramuntana i amb vent de mestral, els dos extrems de Catalunya, però cada vegada més restringits a l'extrem sud i per sobre del Cap de Creus, i sembla que cada vegada serà més moderada aquesta tramuntana. Avui les temperatures pujaran entre els 18 i 21 graus a l'interior, 22-23 a la costa. Demà sí que s'enfila una mica la temperatura, el vent tendirà a perdre força, i diumenge arribaran alguns núvols a la meitat nord, però seran poc importants, i el temps continuarà sent tranquil.
1: I pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit, aquesta hora hi comença a haver alguna retenció a la Ronda de Dalt, al Nus de la Trinitat, i a la Litoral, en sentit Llobregat, d'altra banda, hi ha encara 2 vies tallades, és la B5002 a Vilanova del Vallès per esfondraments i també la ronda nord de Granollers entre les Franqueses i Canovelles. I pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies avui recupera la circulació de trens a la línia R2 Nord, mentre que a l'R11 també hi ha trens, però es redueix l'oferta fins a nou avís, segons informa Renfe, a causa de les limitacions de la infraestructura entre Granollers i Sant Celoni. Recordem que la circulació ja està recuperada també a l'R4, a l'R1, l'R7 i l'R8, unes línies que també van quedar afectades per les pluges.
1: Sis minuts i 6:45 del matí. Cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot el que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit. Des de Moscou, Cristina Solies, Privet.
6: Privet.
1: A Londres hi tenim el Quim Olivares. Good morning.
7: Good morning.
1: A Buenos Aires saludem el Joan Biosca. Buenos días, Joan.
8: ¿Qué tal? Buenos días.
1: I des de Madrid, Dani Santiago. Bon dia.
9: Bon dia.
1: A Kramatorsk, al Donbass, han decidit apagar els semàfors. L'objectiu, Cristina, és protegir els conductors dels drons.
6: Les autoritats ucraïneses locals denuncien que els aparells no tripulats russos estan perseguint i caçant cada cop més sovint els cotxes civils que circulen pels carrers de la ciutat. Kramatorsk es troba a menys de 15 quilòmetres de la línia de front. L'ajuntament d'aquesta localitat de la regió de Donetsk creu que pot ser letal per un conductor aturar-se durant diversos segons a un semàfor, ja que es pot convertir en un blanc fàcil per un dron. Ara bé, també adverteix als veïns que a partir d'ara encara hauran d'anar més en compte i que serà imprescindible respectar la resta de senyals i normes de trànsit.
1: Anem ara al Regne Unit. El Banc d'Anglaterra ha anunciat que animals com els eriçons o les òlives apareixeran als bitllets de lliures en lloc de figures històriques britàniques, Quim.
7: Sí, el polític Winston Churchill, la novel·lista Jane Austen, el pintor William Turner o el matemàtic Alan Turing desapareixeran gradualment dels bitllets de 5, 10, 20 i 50 lliures, respectivament. En el seu lloc hi haurà el fereret atlàntic, l'òliva, el borinot i l'eriçó. Són fauna autòctona triada per 500.000 britànics en una consulta organitzada pel Banc Central. Quan es va anunciar el projecte, alguns polítics es van indignar perquè a Churchill el substitueixi el fereret atlàntic. Amb tot, al Regne Unit només el 10% dels pagaments es fan en efectiu.
1: Saltem a l'Amèrica Llatina. El judici per la mort de Maradona arriba a la seva fi. Només queda saber ara si hi haurà condemnes o no per la seva mort el 2020, Joan.
8: Sí, és el segon judici que es celebra després que el primer es va suspendre i anul·lar per un escàndol amb un dels magistrats que estava filmant un documental del cas d'amagat. Ja han declarat tots els imputats, bàsicament l'equip mèdic que havia de cuidar Diego Armando Maradona a casa seva de diverses dolències. El 2020 va morir, denuncia la seva família per un seguit de negligències per part dels metges i també infermers. Ara els magistrats del cas han de determinar si hi ha culpabilitats o no i d'haver-n'hi quines penes de presó s'apliquen. El fiscal del cas han demanat 12 anys de presó per tot l'equip mèdic.
1: I a Madrid, Isabel Díaz Ayuso es veu obligada a moure els concerts del Dia de la Hispanitat per l'acampada de la Puerta del Sol, Dani.
9: Fa dies que venim explicant els intents de la presidenta de Madrid per desallotjar l'acampada per l'habitatge.
10: Tanto vamos a solicitar medidas cautelarísimas para la inmediata dissolución de esa ocupación ilegal en Sol.
9: Però un cop ni els tribunals li han donat la raó, Ayuso assumeix que no podrà fer servir la Puerta del Sol per un dels seus esdeveniments preferits, els actes de la Hispanitat que organitza el govern autonòmic i que inclou una extensa programació de concerts d'artistes llatinoamericans. L'escenari que s'havia de muntar a Sol ara no té més remei que traslladar-lo vora el riu Manzanares.
1: Així tenim el món quan falten 3 minuts per 6:45 del matí.
11: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
12: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
13: increïble.
12: Platòric.
13: Kiwi. L'oferta a dir. Aquesta setmana estalviem el kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
12: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
14: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.

0: Dos minuts i dos quarts de set del matí. Anem als esports. Torna la Lliga amb el Màlaga espanyol. Els blanquiblaus visiten el cué de la competició.
1: A partir de les 9, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, els malaguenys encara no han guanyat cap partit. Manolo González, tècnic blanquiblau, no creu que jugui avui al càrrec.
2: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors, no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també, sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
1: Javi Puado torna a l'equip després de 10 mesos lesionat.
0: El Barça lliga la continuïtat de Xavi i Espart fins al 2030.
1: Deco ja va avançar a l'assemblea que la confiança en Espart era absoluta i s'ha tancat ja aquest acord total i definitiu amb el jugador.
0: I el Sabadell dubta de si podrà jugar demà a Ceuta per un virus que afecta l'equip.
1: Diversos jugadors no poden jugar aquest partit. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
3: Bueno, estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, bueno, estem una mica expectant, no?
1: A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep els Alguiris. 2:15, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio i al 3CAT.

0: En punt, 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Pratdip, al Baix Camp, a les 8:01.
1: I es pondrà a les 7:26 al vespre. Per tant, aquí el dia durarà exactament 11:25.
0: Les temperatures a aquesta hora...
2: A les Borges Blanques, 9 graus, a Barcelona, 14, i a Palafrugell, 13.
0: Tot plegat en un matí fred i també ventós en algunes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Si el fred es fa sentir a tot arreu, el vent ho fa als dos extrems de Catalunya, amb tendència, però, que vagi perdent força a mesura que vagi passant el dia. No acabarà de desaparèixer del tot la tramuntana i el mestral. El dia serà assolellat, també ho serà el cap de setmana, amb una lleugera pujada a la temperatura.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic? A primera hora del matí, Maria Fernández Noguera.
4: Bon dia. Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat i a l'accés a Barcelona per la C58 i la C33, mentre al Vallès Oriental hi ha dues carreteres tallades, la

0: després de ser desnonada.
1: El tercer, Gabriel Rufián.
2: La direcció d'Esquerra el manté com a prioritat com a cap de llista pel 29N, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres. El portaveu adjunt al Parlament, Jordi Albert, es postula com a pla B en cas que al final Rufián hi renunciï.
1: El quart, Meta.
0: La família d'una exmoderadora de continguts de la matriu de Facebook demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove diumenge passat. La noia francesa havia treballat a la seu de l'empresa a Barcelona i deia que la seva salut mental s'havia deteriorat per l'exposició continuada a continguts violents.
1: I el cinquè, trànsit.
2: Aquesta tarda comença l'operació sortida pel cap de setmana al llarg del 12 d'octubre. Es preveu que fins demà al matí sortiran més de 500.000 de vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Trànsit i els Mossos es plegaran més de 1.000 controls a les carreteres.
1: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol Foradada?
3: Doncs avui que parlarem molt de protestes estudiantils a França, també n'hi ha de convocades a Bèlgica. Els principals sindicats es manifesten aquest matí a Brussel·les contra les retallades anunciades pel govern, això mentre continuen les protestes d'alumnes a Lieja i altres ciutats valones contra les reformes educatives.
1: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
3: Doncs amb un nou tiroteig i una nova persona ferida, un ciutadà dominicà, durant una operació de la policia migratòria, l'ICE, en un barri al nord de Manhattan, a Nova York. El Departament de Seguretat Nacional ha dit que era una operació antidroga, que l'home tenia antecedents i vincles amb bandes. Les organitzacions en defensa dels immigrants reclamen una investigació i que es publiquin les imatges de les càmeres que porten els agents.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
3: Amb l'obertura de la tercera base militar a l'exterior del gegant asiàtic. Ara n'han instal·lat una a Laos, després de les que hi havia a Cambodja i la primera que es va crear a la Banya d'Àfrica, a Djibouti, fa 10 anys. La de Laos serà la primera base aèria exterior de l'exèrcit xinès.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marc, centrada sobretot en la precampanya.
2: Sí, una precampanya que es tensa per la mort de Mari Carmen Abascal, titula l'Ara, titular semblant a La Vanguardia, que parla de duel aspre, que augura una campanya electoral ruda. A El País es fixen en els números, enquesta electoral que els du a titular que PP i Vox parteixen amb un clar avantatge, tindrien de fet de sobres majoria absoluta, mentre el PSOE, diu La Razón, pugna amb l'esquerra per incloure a les llistes els indignats de la Puerta del Sol. També a Madrid, El Mundo assegura que Sánchez anunciarà la pujada de les pensions a dos dies del 29N i que Ayuso i Moreno Bonilla faran campanya pròpia per Feijóo com si fossin candidats. Parlant de candidats, a l'Ara hi llegim i veiem de fet també foto de Gabriel Rufián que negocia amb Esquerra mentre el partit prepara una alternativa. Això en un dia en el qual la majoria de portades porten fotos de destrucció a Ucraïna, un autocar calcinat a La Vanguardia i l'Ara, per exemple, titular Rússia bombardeja dos autocars de civils a Kramatorsk, i a la premsa també es fa ressò del Nobel de Literatura que s'ha endut la canadenca Ann Carson.
1: I a la premsa comarcal hi llegim que a Tarragona hi ha més de 31.000 pisos a mans d'empreses. Lara García.
4: El Diari de Tarragona explica que les societats controlen 31.287 immobles de la demarcació. N'hi ha 19 que tenen més de 100 pisos cadascuna. N'aglutinen un total de 6.300, uns 365 per empresa. Aquestes dades signifiquen que les empreses posseeixen gairebé un 6% dels habitatges de la demarcació de Tarragona. A Lleida el Segre destaca que la nova unitat de civisme de la Guàrdia Urbana imposa 17 multes en només 8 dies. Va entrar en funcionament l'1 d'octubre i les sancions són per mala gestió de residus. L'objectiu d'aquesta nova unitat és vetllar pel civisme als carrers i detectar infraccions. I parlant d'incivisme, els veïns del barri Vell de Girona denuncien una degradació constant i actes vandàlics al nucli antic. El Diari de Girona explica que el col·lectiu veïnal del barri Vell reclama una implicació més ferma de l'Ajuntament per combatre aquest incivisme, els sorolls nocturns i els danys materials patits en vehicles durant les últimes setmanes. Resulta que han aparegut diverses esvàstiques pintades en cotxes.
1: I en esports, torna a la Lliga amb el Màlaga espanyol, Robert Prat.
5: El tècnic blanquiblau, Manolo González, no creu que jugui al càrrec en el partit d'aquest vespre a partir de les 9. Xavi Espar renova amb el Barça fins al 2030. Un virus afecta diversos jugadors del Sabadell de cara al partit de demà a Ceuta, mentre que l'Eurolliga de bàsquet Barça-Salguiris a partir de les 9.
1: Passen 6 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans, mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 25 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
6: Good morning, Catalunya. El revés que pot patir Donald Trump a les midterms de novembre ha dut molta gent a preguntar-se pel futur de la dreta nord-americana quan ell ja no hi sigui. A inicis d'aquest segle, entitats conservadores com la Heritage Foundation s'havien inspirat en figures com Ronald Reagan pel que fa al lliure comerç, la reducció d'impostos i una política migratòria molt laxa. Però la nova dreta ha virat irremissiblement envers el nacionalisme, el control de fronteres i una política exterior encara més intervencionista que la de Reagan o Bush. A banda d'això, els nous dretans yanquis ja no es fien dels mitjans tradicionals i s'acosten a influenciadors

0: com ara Tucker Carlson o Nick Fuentes. Hi ha un punt fonamental. Ara per ara, la dreta americana també és antisistema i desconfia de la política tradicional. En aquest sentit, i per molt que sembli delirant, el partit més conservador, en el sentit més estricte, ara és el demòcrata.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Aquest 11 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions del dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
3: Busquem sempre qui més en sap
1: per resoldre els interrogants del dia.
3: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Ens allunyem de les estridències.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments. El matí de Catalunya Ràdio.
4: 6:45.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
4: Catalunya es desperta amb la mirada posada a França, on el govern ha començat a acceptar les demandes dels estudiants que des de començament de curs encadenen una mobilització rere l'altra.
6: El ministre d'Educació reforçarà amb efectes immediats el personal docent, especialment el professorat substitut. De fet, des d'avui fins dimarts desplega 3.000 professors per tot França per resoldre les vacants. És una de les mesures més demanades pels estudiants de batxillerat que ahir es van reunir amb el titular d'Educació, Eduard Gefrey.
7: En 48 hores hem arribat a les 51.000 contribucions a la plataforma que llançat. Els estudiants volen expressar-se lluny del soroll de la violència amb arguments ben raonats i obtenir respostes. I és això el que hem de treballar.
6: El moviment d'estudiants, però, no s'atura. Dimarts que ve hi ha convocada una nova protesta davant d'instituts.
4: D'altra banda, els sindicats, Comissions Obreres i la UGT han convocat per aquest migdia un minut de silenci en record a la Mari Carmen.
6: També es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i en la de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després que la desallotgessin a l'abril. Ahir milers de persones ja es van mobilitzar a Madrid en memòria de la Mari Carmen i van anar fins a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Un amor que ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29N. Tant el PP com el PSOE han fet servir l'amor de la dona per atacar-se mútuament. Sentim la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el ministre de la presidència, Félix Bolaños.
8: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
9: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
6: Els populars han impedit que es facin minuts de silenci tant al Senat com a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid.
4: I mentrestant, Gabriel Rufián posa condicions a repetir com a candidat per Esquerra Republicana.
6: En un missatge a les xarxes defensa que la formació s'ha d'aliar amb forces d'esquerra d'àmbit estatal com Sumar i Podem per poder-se enfrontar amb garanties a una possible suma de PP i Vox. La diputada de Més Madrid, Teixidi, li compra la idea, però entén les dificultats que hi posa el partit.
10: Ell també ho ha intentat. Jo crec que ell ho ha intentat, que la proposta ve de bona fe, i el que passa és que els partits també són complicats i també l'obediència catalana i republicana que té Esquerra Republicana també és entendible.
6: Però el portaveu d'Esquerra adjunt al Parlament, Jordi Albert, del sector Pròxima Junqueras, ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. De moment, però, no s'ha postulat a liderar-la.
4: 5:03. Atenció, perquè el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Toni Fortesa.
11: L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de mig milió de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El responsable del dispositiu de servei de trànsit, Guillermo Villuendas, apunta el tipus de control que hi haurà.
12: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'APCET des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant en la sortida com en la tornada.
11: A més de la restricció de circulació per a vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'APCET per a la tornada i aplicarà mesures específiques al voltant de Berga per impedir el col·lapse a les vies de la ciutat. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I el cementiri comarcal del Papiol, al Baix Llobregat, es converteix en el primer de tot l'estat en què es permet enterrar persones i mascotes en un mateix espai.
6: La proposta, segons la funerària Altima, respon a una demanda social.
4: Oriol Pujador.
13: Fins ara, els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar. Així ho ha avançat a Catalunya Ràdio el conseller delegat d'Altima, Joan Ventura.
14: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari, però sempre i quan el titular de la concessió autoritzi.
13: El cost és el mateix que el d'introduir cendres humanes a un nínxol o a qualsevol espai, uns 150 euros. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I la crònica cultural la comencem a Sitges, on la directora Carlota Pérez ha fet història.
15: Per primera vegada, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola ha inaugurat el Festival de Cinema Fantàstic. Es titula Found Alive i és una coproducció hispano-nord-americana.
4: Sitges, Marc Garriga.
16: És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita, amb tensió, litres de sang i un plantejament crític vers una societat que dubta de les dones quan són víctimes, en aquest cas, d'un pertorbat que segresta adolescents. Carlota Pérez ha explicat a Catalunya Ràdio l'emoció de venir a Sitges combinada amb el fet d'inaugurar la 59a edició.
17: Pues esto también es un orgullo, ¿no? Que Sitges me... pues básicamente me ofrezca la oportunidad de formar parte de su historia, ¿no? Que es como es pues muy bonito.
16: La bona rebuda d'aquest film li ha obert les portes als Estats Units i ja li plouen les propostes. Des de Sitges, Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
4: I si sou fans dels videojocs, aquest és el vostre cap de setmana.
15: Perquè fins diumenge es fa a Fira Montjuïc el Saga Barcelona Game Fest, que aspira a convertir-se en el nou gran saló dels videojocs de referència al sud d'Europa.
4: Valèria Obereda.
18: Seran 14.000 metres quadrats dedicats als videojocs, amb la multinacional nipona Nintendo al capdavant, que presentarà les seves novetats més destacades i oferirà als visitants la possibilitat de provar els seus últims llançaments. I el català serà ben present amb una setantena de videojocs. Sentim la portaveu del saló, Tina Font.
19: El català per nosaltres és eix vertebrador. És que una cosa no s'entén sense l'altra. Llengua i indústria es converteixen en sinònims perquè connecti el públic, els creadors, estudis, editors, inversors, centres educatius i professionals.
18: Valèria Obereda, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: La poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura, l'ha guanyat la canadenca Anne Carson, considerada la poeta viva més important de les lletres anglosaxones.
15: Poeta, assagista, traductora i professora universitària, la seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. El seu títol més conegut és la novel·la En vers, autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual. Des d'Islàndia, on viu part de l'any, Carson, de 76 anys, s'ha mostrat sorpresa i feliç i ha dit que estan tots bojos per haver-li atorgat el màxim guardó de la literatura.
4: I aquest diumenge, Maria del Mar Bonet torna a l'Olímpia de París amb un concert molt especial.
20: Me n'aniré de casa per escamir desvent.
15: Un concert que servirà per commemorar el 50è aniversari del concert que la cantant mallorquina ja va fer en aquest mateix teatre el 27 d'abril, en aquest cas del 1975. Aquell dia també va actuar Ovidi Montllor i Toti Soler durant l'últim alè de la dictadura franquista. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Bonet traça un cert paral·lelisme entre tots dos concerts.
21: Evidentment, allà doncs, es van cantar cançons que no podíem cantar en el nostre país perquè estaven prohibides, no? Jo vull fer un recital on hi ha aquest record també i on hi ha altres cançons que també podem parlar d'una certa reivindicació, com sempre.
15: Hi haurà convidats i sorpreses que Bonet es guarda pel concert i al públic. Hi haurà també gent dels països catalans i francesos com fa 51 anys.
4: Avui a partir de les 7, d'aquí menys d'un quart d'hora, edició especial del Matí de Catalunya Ràdio des de París amb Ricard Ostrell, que entrevistarà Maria del Mar Bonet a partir de les 11 per saber com es prepara per aquest concert tan especial de diumenge. Abans d'aquí el programa també parlarem amb l'Orfeo Català, que demà actuen també a la capital francesa amb la New York Filarmònica de Gustavo Dudamel. I pel que fa al temps, com dèiem, ha baixat la temperatura i toca abrigar-se aquest matí. Eloi Cordomí, bon dia.
0: Bon dia. Mira, ara mateix tenim, per exemple, 0 graus a Martinet, a la Cerdanya, 4 graus a Sant Feliu de Pallerols, a la Garrotxa, 3 a Cervera i 13 graus a Cambrils i a Badalona. Avui encara bufa tramuntana i mestral, també una mica de vent als cims del Pirineu i en algunes valls on la temperatura no ha baixat tant. La previsió és que aquest vent vagi perdent força, però no acabarà de desaparèixer i quedarà concentrat als dos extrems del litoral. Amb un dia que serà assolellat, la temperatura al migdia arribarà entre els 18 i 21 graus a l'interior, 22-23 a la costa, es recupera una mica la temperatura de cara demà dissabte, i diumenge sembla que arribaran més núvols a la meitat nord, però seran poc importants i en conjunt el temps continuarà sent tranquil.
4: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
2: Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, en especial a litoral, també amb bus a l'accés a Barcelona per la C58 i la C33, i a la C58 també amb bus a l'altura de Sant Quirze del Vallès. Mentrestant, al Vallès Oriental hi ha dues carreteres tallades, són la B5002 a Vilanova del Vallès i la Ronda Nord entre les Franqueses i Canovelles. Pel que fa al transport públic, avui a Rodalies els trens ja circulen per la línia R2 Nord, mentre que a l'R11 també hi ha circulació, però aquest matí hi ha tres trens entre Barcelona i Figueres que no surten.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
22: Avui hem rebut el missatge de Lola Izquierdo, de Cabrera de Mar. Es queixa de com ha funcionat el servei de Rodalies a la línia del Maresme, la R1, aquesta setmana. Posa l'accent en trens que no han passat sense cap anunci previ d'afectació i considera que hi ha hagut desinformació. Des de Rodalies responen que s'ha garantit la mobilitat dels passatgers en els trams afectats pel temporal i que són conscients de les molèsties. També que estan treballant per minimitzar l'impacte als usuaris. La Lola confia que no es repeteixi el que han viscut aquesta setmana.
23: És un desastre que no puguem anar a fer les nostres activitats obligatòries per culpa de que els trens no funcionen i la mobilitat està completament col·lapsada. I realment no fer ús del vehicle privat actualment si no vius a Barcelona és absolutament impossible.
5: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
24: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees continuen caient. L'IBEX ahir va baixar un 0,99% i va perdre els 19.000 punts. El nivell més baix en 4 anys tot plegat es deu principalment a la nova pujada del preu del petroli. Aquest matí el barril de cru de Brent, el de referència a Europa, se situa en $103. A Wall Street els primers resultats d'empreses tecnològiques no convencen els inversors. El Nasdaq perd més d'un 1,25%. Pel que fa als parquets asiàtics, després de les caigudes d'ahir, aquest matí la borsa de Hong Kong creix un 1%. Escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
25: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
5: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
26: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
27: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
5: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3Cat.
4: I a aquesta hora, quan falten 10 minuts per les 7 del matí, us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
6: Bon dia.
4: Girona, Laia Claret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
4: I Barcelona, Mar Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
4: Comencem al sud del país. Unió de Pagesos demanarà avui reparacions urgents pels greus danys causats per les últimes tempestes que han afectat les Terres de l'Ebre, Ricard.
3: Doncs sí, el sindicat agrari farà un balanç dels efectes negatius de l'últim temporal que ha afectat conreus, camins i infraestructures. I ara avançat que reclamaran un peritatge ràpid i exhaustiu de les destrosses i que s'apliquin mesures per compensar la pagesia. Aquesta cita, que es farà aquest matí a Roquetes del Baix Ebre, coincideix amb el balanç que farà l'Ajuntament de la Ràpita al Montsià, però en aquest cas sobre els efectes de la Dana Alice, que va afectar la població el 12 d'octubre de l'any passat.
4: A les comarques de Lleida tindrem dos punts d'atenció avui, una tracturada a Lleida Ciutat i pendents també del Pirineu, perquè hi ha novetats en la mobilitat entre l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. Júlia.
6: Sí, la tracturada començarà a les 10 del matí i participaran pagesos dels pobles del voltant de la ciutat. La convoca JARC per denunciar problemes de la pagesia, com per exemple l'augment del cost del gasoil agrícola. Acabarà davant de la subdelegació del govern on ja hi ha programada una reunió amb el subdelegat. És la primera de les mobilitzacions convocades pel sector, tenint en compte que la setmana vinent Unió de Pagesos amb el suport de Saja faran una tractorada a Barcelona. I efectivament, també pendents del Pirineu, perquè el pont de Suor i Viella tindran una nova connexió amb autobús, una demanda del territori per millorar el transport públic i les connexions entre les diferents comarques.
4: Al nord del país, a les comarques de Girona, pendents del veredicte del jurat popular en el cas de feminicidi de Carla Fernández, Laia.
7: Sí, exacte. La Fiscalia reclama presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori violent. La defensa sosté que va cometre un homicidi. L'autor, confés del crim l'any 2023, va declarar que no volia fer mal a la víctima quan li va fer dues vegades una clau d'arts marcials i que la va escanyar perquè no cridés i no el pogués reconèixer. I va negar també que hagués comès una agressió sexual. Només va contestar les preguntes de la defensa.
4: I acabem a les comarques de Barcelona, pendents de la seguretat a Manresa.
8: Sí, hi ha convocada una roda de premsa Francesc a mig matí per presentar l'increment d'efectius de la Guàrdia Urbana i el reforç de les mesures de seguretat, una convocatòria que arriba just 5 setmanes després de l'apunyalament mortal a la capital del Bages. Això en un dia en el qual el nou director del TNC, Josep Maria Mestres, presentarà les línies prioritàries com a nou responsable artístic del teatre.
4: Gràcies, Marc. Així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
9: El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, no creu que jugui al càrrec. El Màlaga espanyol d'aquest vespre a partir de les 9. Xavi Espar renova amb el Barça fins al 2030. Un virus afecta diversos jugadors del Sabadell de cara al partit de demà a Ceuta, mentre que avui hi ha partit de l'Eurolliga amb transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT. El Barça rep els Alguiris a partir de les 9.
4: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
10: El virus FIFA podria haver estat més dur amb el Barça, però també menys. Rafinha va tornar tocat i Lamine suma 4 titularitats seguides amb Espanya. Els seleccionadors no miren pels clubs i els clubs tampoc per les seleccions. Però algú ha de mirar pels futbolistes. I amb Lamine, Flick potser hauria de plantejar-se reservar-lo contra el Getafe o el Galatasaray, sobretot tenint en compte el calendari que espera el Barça abans de la pròxima aturada internacional, quan Luis de la Fuente tampoc no pensarà en el Barça.
4: I quan falten poc més de 5 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre l'entrevista de David Broncano a Shakira.
11: Per fi, ahir, cara a cara, entre Broncano i Shakira. No entenc molt bé ese rotllo de que el presentador ha d'anar al seu espai en lloc de que siga Shakira la que acudisca al plató. Ja va passar a Menara Álvarez, que va estar a Mèxic, va anar a Mèxic a entrevistar-la. La parafernàlia que va muntar la revuelta en la prèvia, bueno, tampoc l'entenc massa, i la veritat és que la colombiana no va entrar massa al xoc. L'entrevista va ser prou lleugereta. L'únic moment més curiós, quan van parlar català una estona, i Broncano li va dir que els dos havien tingut parelles catalanes. I ja estaria.
4: I a la recomanació del dia, i amb motiu de les pluges d'aquesta setmana, la Carlota Freixenet ens recomana el llibre 2011, de Lucas Marco.
12: Aquesta setmana de 300 és alerts i de pluges molt i molt fortes, a tots ens ha vingut al cap el desastre de la Dana al País Valencià. És per això que us vull recomanar el llibre 2011, del periodista Lucas Marco, on ens explica i on ens relata minut a minut què és el que va passar durant la Dana al País Valencià. És un llibre absolutament imprescindible per entendre aquell desastre i per què aquesta setmana i durant les properes segurament haurem d'anar molt i molt en compte amb les alertes.
4: I ahir què ens deien els altres, Jovany?
13: Ahir la mort de la Mari Carmen va ser el tema principal de les tertúlies radiofòniques. Mentre a la SER deien que la Mari Carmen havia mort desnonada...
14: Mari Carmen ha muerto desahuciada.
16: Me gustaría estar allí con vosotros, acompañaros en vuestra campaña.
13: A la COPE, en Carlos Herrera deia que no, que qui digués això mentia.
17: Mari Carmen ha fallecido en un hospital público atendida por la sanidad pública madrileña y no murió desahuciada, como titula hoy El País a toda página. Eso es mentira. Si hubiera recuperado la salud, esta mujer habría vuelto a su residencia porque el ayuntamiento...
13: I en Jiménez Los Santos, pel que patia realment, era per la instrumentalització que puguin fer d'aquest cas alguns partits d'esquerra.
18: En fin, no sabemos la que organizaran, si con el perro Excalibur montaron la que montaron, bueno, con esta señora, que al fin y al cabo es persona, pues no sé la que...
13: A partir de quarts d'onze, sentirem què diuen els altres avui.
4: Gràcies, Jovany.

0: Bon dia, que n'alies.
1: Bon dia, Francesc.
0: Per què ens despertes amb aquesta cançó avui?
1: Bon dia, doncs, novament.
0: Bon dia, que n'alies, sí.
1: De veritat, jo ja necessito acabar. Avui ens despertem amb Beautiful Day de YouTube, perquè tal dia com avui, un 9 d'octubre, però de l'any 2000, el grup irlandès va publicar aquest senzill, formava part del disc All That You Can Leave Behind i es va convertir en tot un èxit comercial. De fet, va resultar un bon impuls a l'hora de publicar el disc, va aconseguir alguns discos de platí i és considerat un dels majors èxits de la banda liderada per Bono.
0: Saps que fan ara un disc amb una col·laboració, amb una homenatge a Rosalía? La Penélope Cruz diu que ja l'ha escoltat i que és boníssima.
1: És que, clar, Rosalía, crec que ho va explicar Jimmy Fallon, el show de Jimmy Fallon, que va rebre de cop i volta una trucada i diu: hola, soc Bono de YouTube, et vull el meu disc.
0: Aquella clàssica trucada d'un número que no coneixes, dius, qui deu ser?
1: Que dius, publicitat enganyosa.
0: Doncs no, no, mira, el Bono.
1: Ella devia pensar, la Rosalía, ah, Beautiful Day, trai, trai.

0: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I a aquesta hora arrenquem un programa especial des de París, capital de França, un país que viu fa 20 dies immers en una protesta estudiantil i que està posant el govern contra les cordes. Demanen més mestres, es queixen per uns instituts molt deteriorats i demanen també uns horaris més equilibrats. En les últimes hores hem tornat a tenir manifestacions massives a moltes ciutats franceses. I per primer cop el govern s'ha mogut i ha acceptat posar més professors. Corresponsal Isabel Galí.
1: El Ministeri de l'Educació desplega des d'avui divendres i fins dimarts que ve 3.000 professors substituts per tot França per resoldre les vacants que hi ha. És una de les mesures reclamades pels estudiants de batxillerat amb qui el ministre Eduard Jeffré s'ha reunit a les últimes hores.
2: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
1: El moviment de protesta estudiantil, però, es mantindrà la setmana que ve, dimarts, i ha convocada una nova manifestació i vaga als instituts. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Les d'ahir no van ser les xifres de dimarts, però les protestes continuen mobilitzant també desenes de milers d'estudiants. Pol Foradada, bon dia.
3: Bon dia, sí, és que dimarts van ser 450.000 persones a tot França. Ahir més de 70.000, una tercera part, a París, en una simbòlica protesta a la Bastilla, com deia la Isabel, dimarts de la setmana que ve, nova convocatòria generalitzada.
0: I alguns dels que han protestat aquest dijous ho han fet des de la Catalunya Nord. Laura Bertran.
4: Les protestes estudiantils segueixen als centres de secundària i a l'Universitat de Perpinyà, malgrat una baixa tant en la participació com en la intensitat de les accions. I és que les decisions es prenen per separat quan la força de la manifestació de dimarts va ser la unitat. Sentim la Lorena, que té clar què hauria de fer el govern francès.
5: Simplement, la primera reivindicació, i després podem parlar de moltes coses, és més diners per l'educació nacional i per serveis públics. Treuen diners dels serveis públics i ells poden finançar altres coses com la policia.
4: Avui es preveuen reunions per decidir la continuïtat o no dels bloquejos. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tant la Isabel Galí com la Laura Bertran ens acompanyaran a partir de les 9 en una hora especial que farem juntament amb el Jordi Amat i amb el Jordi Mir. Parlarem també amb estudiants per conèixer bé les seves demandes des de París i sentirem també una conversa amb Lilian Thuram, l'exjugador del Barça, que també és conegut per la seva implicació en diverses causes i mobilitzacions socials.

0: França és un país de protestes i revolucions. D'on venen aquestes reivindicacions estudiantils? Van començar el 17 de setembre en un institut a l'àrea metropolitana de París. En concret, a l'Institut Saint-Exupéry, on els estudiants es definien com uns indignats i feien una crida a escriure la seva pròpia pàgina als llibres d'història.
1: Inicialment, estudiants, pares i mestres demanaven més recursos i denunciaven el mal funcionament, l'estat deficient i fins i tot insalubre en què estava el centre i molts d'altres de zones apartades. Sense que el govern ho veiés venir, el moviment ràpidament es va estendre per altres punts del país, també les universitats. Unes protestes amb moltes derivades. D'una banda, les classes, que continuen suspeses a centenars de centres de tot França pels bloquejos dels protestants. Molts instituts tenen desperfectes molt importants, per tant, costarà tornar-hi. I després hi ha els enfrontaments amb la policia, que han anat també a més. A Lens, un adolescent va perdre una mà, un altre va perdre un ull o un tercer té una doble fractura de mandíbula, tot per l'ús de granades que el ministre de l'Interior ja ha assegurat que no es tornaran a fer servir. En total, aquestes últimes setmanes, més de 1.000 ferits i més de 6.000 detinguts.
0: Unes protestes que arriben a un ambient molt delicat pel govern, perquè aquesta tardor s'han de debatre uns pressupostos que preveuen 50.000 milions en retallades. I a l'abril hi ha eleccions presidencials.
1: Macron, el president, centra bona part de les protestes. Unes eleccions on, segons totes les enquestes, la gran favorita és la líder de l'extrema dreta, Marine Le Pen, que a primera volta podria superar, es diu això, a dia d'avui, el 30% dels vots.
0: Avui en parlarem, analitzarem a fons aquesta situació a França i també parlarem dels paral·lelismes que pot tenir en altres protestes socials que veiem a Europa, com, per exemple, a Bèlgica, o, sense anar més lluny, també en el moviment en favor de l'habitatge, en aquest cas a Espanya. Però a París també tindrem temps per la música, perquè a partir de les 11 del matí, avui en aquest especial des de París, ens acompanyarà Maria del Mar Bonet.

0: homenatge rememorarà des de l'Olímpia de la capital francesa l'històric concert que la cantant mallorquina va fer fa 50 anys. I també parlarem amb l'Orfeó Català avui, que demà actuen a París amb la Filarmònica de París, de Gustavo Dudamel. També avui a l'Àgora del Matí en parlarem amb Isabel Galí, Laura Bertran, Jordi Amat i Jordi Mir. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és divendres 9 d'octubre, el dia comença amb un grau a Tuixent, a l'Alt Urgell, 6 graus a Sant Guim de Freixenet, 10 graus a Mollet del Vallès i 13 graus a Tarragona. Avui, dia de sol, dia fred aquest matí, amb vent encara de tramuntana i de mestral als dos extrems de Catalunya i en alguns llocs del Pirineu, la tendència és que aquest vent vagi amainant, però no acabarà a desaparèixer a l'extrem nord de la Costa Brava i a les Terres de l'Ebre, i les temperatures al migdia s'enfilaran entre els 18 i 23 graus les més altes. Demà dissabte puja una mica més la temperatura, el temps continuarà sent tranquil i diumenge arribaran alguns núvols per la meitat nord.
3: Això pel que fa al temps. A les carreteres ens despertem amb retencions a la ronda litoral de Sant Adrià Santa Coloma en sentit Trinitat per un vehicle avariat que talla un carril i dues carreteres tallades encara pels aiguats. La ronda nord entre les Franqueses del Vallès i Canovelles i la BP5002 a Vilanova del Vallès.
0: Abans repassem el que cal saber d'aquest divendres 9 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Minut de silenci.
5: El que han convocat aquest migdia els sindicats Comissions Obreres i la UGT en record de Mari Carmen. També es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i la de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després que la desallotgessin a l'abril.
6: Això mentre hi ha el vespre a Madrid, la marxa en record de Mari Carmen va plegar milers de persones. La manifestació va anar fins a l'edifici on va viure durant més de 70 anys.
0: Madrid, Dani Sanciaja.
7: Flors i espelmes recorden Mari Carmen en el portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixades algunes de les milers de persones que han marxat des de la Puerta del Sol enmig d'un silenci trencat només estones. La commoció i la ràbia per la seva mort han donat pas a una motivació renovada per continuar les mobilitzacions.
8: Con una tristeza infinita, directamente le arranca en su memoria.
9: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
10: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
7: El sindicat de llogateres vol dur les protestes més enllà de la vaga de l'11 de novembre. Avui al migdia han convocat un minut de silenci juntament amb la UGT i Comissions Obreres. Des de Madrid, Dani Sainz Deja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, sacseja.
11: Aquesta mort ha impactat de plen la precampanya per les eleccions del 29N. Tant el PP com el PSOE l'han fet servir per atacar-se mútuament. Els populars han impedit que es facin minuts de silenci tant al Senat com a l'Assemblea i a l'Ajuntament de Madrid. Sentim la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
12: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso.
13: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
5: Salvador Illa ha demanat que el cas de la Mari Carmen serveixi per remoure consciències.
14: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
0: Un altre nom del dia és Gabriel Rufián.
6: L'actual líder dels Republicans a Madrid posa condicions a repetir com a cap de llista de les eleccions del 29N. La direcció del partit manté l'aposta per ell, però Rufián defensa aliar-se amb forces d'esquerra d'àmbit estatal, com Sumar o Podem, per contrarrestar la Suma PP i Vox. La cúpula republicana sempre s'hi ha negat.
11: La diputada de Més Madrid, Teixidi, voldria que el Front Ampli amb Ada Colau també hi fos Gabriel Rufián, però on té les dificultats que hi posa el partit. Són declaracions ahir al matí de Catalunya Ràdio.
15: Ell també ho ha intentat, i jo crec que ell ho ha intentat, que la proposta ve de bona fe, i el que passa és que els partits també són complicats i també l'obediència catalana i republicana que té Esquerra Republicana també és entendible.
5: Mentrestant, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector Pròxima Junqueras, ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. De moment no s'ha postulat per liderar-la.
0: Demà.
6: La CUP decideix si es presenta o no a les eleccions generals al novembre. El partit fa mesos que ho debat, però hi ha corrents interns que discrepen sobre com s'ha d'abordar aquesta convocatòria electoral.
0: I pel que fa a la resta de la fotografia...
11: A Junts per Catalunya, Míriam Noguera es repetirà com a cap de llista per Barcelona. El PP, dirigents del partit, donen per fet que serà l'alcalde de Badalona, Xavier García. sí Albiol.
5: A l'espai de Sumar, Ada Colau diu que està disposada a liderar el Front Ampli amb la condició que també inclogui Podem. Divendres que ve haurà de tenir definit quins partits n'acaben formant.
0: I també va guanyar en força el fet de que Jordi Reus sigui candidat a representar el Partit Socialista de Catalunya a les eleccions. Cap de setmana llarg.
6: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Es preveu que més de 500.000 de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. Guillermo Villuendas és responsable del dispositiu.
4: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants.
0: I el gran recapte és un altre dels noms del dia.
11: I posa aquest any el focus en les noves pobreses, persones que treballen però que no arriben a final de mes. La campanya solidària de recollida d'aliments del Banc dels Aliments es farà els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 establiments de tot Catalunya.
0: Totes alhora.
5: Protecció Civil farà el 19 d'octubre una prova de sirenes de risc químic simultània a tot Catalunya. És la primera vegada que s'activaran totes les sirenes d'emergència al mateix temps.
0: Joel Joan, que torna al teatre. Nothing from
6: nothing. Amb el muntatge Bons i Dolents al Teatre Condal sobre la crisi dels 50 es pot veure fins al 15 de novembre.
16: I tot i el títol no és una obra sobre bons i dolents, sinó sobre aparences, expectatives i tota la paleta de grisos, Joel Joan se'n riu de les misèries humanes i de les pròpies, de les parelles de llarga distància i de les crisis d'edat, en especial dels homes quan arriben a la cinquantena.
17: Fas gran, les coses relativitzen, passes a tenir unes necessitats que abans no tenies.
16: Embolics, mentides i dobles sentits.
17: Ens autoconvencem de les nostres pròpies mentides, ens incrusten a dins i creiem que allò... Bueno, i ho anem venent, i sobretot l'important és el que pensen els altres.
16: Un text àcid, políticament incorrecte i exagerat.
17: L'humor o és corrosiu o no és humor.
16: Que ha provocat més rialles entre el públic de l'estrena que no pas debats postfunció. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, confiat.
18: Manolo González, davant el Màlaga espanyol d'aquesta nit a les 9, no creu que jugui al càrrec d'entrenador blanc i blau.
19: Bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors, no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat.
18: Espar renova amb el Barça fins al 2030. L'Eurolliga de bàsquet, els blaugrana reben els Alguiris a quarts de nou. A la Champions en vol triplet de victòries als blaugrana. La tercera davant el Dinamo de Bucarest.
0: D'aquí a dos minuts serà un quart de vuit.
3: Us saludem des del quios del costat de la ràdio. Ara mateix 12 graus de temperatura i les portades d'avui ja estan centrades sobretot en la precampanya al País. Per exemple, hi trobem enquesta electoral que diu que el Partit Popular i Vox parteixen amb un clar avantatge i que sumarien majoria absoluta. La Vanguardia parla d'un duel aspre i d'una campanya electoral ruda, mentre que La Razón escriu que el PSOE pugna amb l'esquerra per incloure a les llistes els indignats de la Puerta del Sol. A l'Ara també expliquen que Gabriel Rufián negocia amb esquerra, mentre el partit diu que prepara una alternativa. Això en un dia en què portades com La Vanguardia i L'Ara porten fotografies d'un autocar calcinat a Ucraïna després que ahir Rússia matés 33 civils en un bombardeig, i la premsa també es fa ressò avui del Nobel de Literatura que s'ha endut la canadenca Anne Carson.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
21: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar dos mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
22: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
23: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
22: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
23: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
22: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
23: Apialia, la força de vendre junts.
24: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
25: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
26: I des de 16.400 euros.
25: Què?
27: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
28: Citroën.
27: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
1: Es pensaven que s'havia acabat.
2: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
7: I això no és cap escape room.
8: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o moriré.
7: Merda, aquesta no l'esperava.
1: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
9: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
10: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
12: Tomarem bon dia, passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 4 graus a Berga, 8 a Caldes de Montbui i 12 a Esplugues. Carreteres, Clàudia Serra.
3: Lentitud amb aturades a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, on hi ha un carril tallat per un vehicle avariat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat.
12: I més mobilitat? Perquè els sindicats asseguren que la vaga parcial dels autobusos de Barcelona d'aquest dijous l'ha seguit el 100% de la plantilla.
13: Mentre que l'empresa diu que el seguiment ha estat del 60%.
28: La setmana que ve estan convocats 2 dies més de vaga.
12: Rafael de Ribot.
29: Hi ha vagues convocades dimecres i dijous de la setmana que ve, i fins a final de mes el comitè d'empresa també ha convocat jornades de protesta pels dies 20, 22, 27 i 29. Les aturades afecten 3 franges, de 9:15 a les 11 del matí, de les 8 a les 9 del vespre i de les 11 de la nit fins al final del servei. Els sindicats persegueixen una millora del calendari laboral i la reducció de la jornada a 35 hores a partir de l'any que ve. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Més notícies al Vallès Oriental. L'home localitzat mort al túnel de la Ronda Nord a les Franqueses era veí de Santa Eulàlia de Ronçana.
13: El seu fill gran acaba de fitxar per Red Bull per disputar el Mundial de Moto3 l'any que ve. Ho llegim al 9-9.
12: L'Associació de Comerciants Comèrtia reclama indemnitzacions pels negocis perjudicats per les obres públiques que s'allarguen més del previst.
28: Segons una enquesta de l'entitat, el 89% dels comerços afectats han reduït la facturació a causa dels treballs.
13: Les principals afectacions es concentren a Barcelona, especialment per les obres de les línies 8, 9 i 10 del metro a la plaça Espanya i als carrers de Muntaner i Urgell.
12: I cultura. Anem a Sitges, on la directora Carlota Pareda ha fet història.
28: Per primer cop, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola ha inaugurat el Festival de Cinema Fantàstic.
13: Es titula Found Alive i és una coproducció hispano-nord-americana.
12: Sitges, Marc Garriga.
30: És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita, amb tensió, litres de sang i un plantejament crític vers una societat que dubta de les dones quan són víctimes, en aquest cas, d'un pertorbat que segresta adolescents. Carlota Pareda ha explicat a Catalunya Ràdio l'emoció de venir a Sitges combinada amb el fet d'inaugurar la 59a edició.
31: Pues esto también es un orgullo, ¿no? Que Sitges me, pues básicamente me ofrezca la oportunidad de formar parte de su historia, ¿no? Que es como, es pues muy bonito.
30: Des de Sitges, Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
12: I més cultura. Avui al Cursal de Manresa se celebra Llach Gener 76 per commemorar els 50 anys del concert que Lluís Llach va fer al Palau d'Esports de Barcelona. Passen 4 minuts, un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
20: El matí de Catalunya Ràdio. Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
32: El 26 de gener del 1947.
20: I el número de la sort, el...
32: 9.
20: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els sons del matí.
33: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten.
34: El moviment de protesta estudiantil, però, es mantindrà la setmana que ve, dimarts, i ha convocada una nova manifestació.
35: La commoció i la ràbia per la seva mort han donat pas a una motivació renovada per continuar les mobilitzacions.
36: Con una tristeza infinita, directamente en arranca en su memoria.
37: Això no ens pot parar, és com molta més força.
38: Quan aniré de casa per el camí desfet.
0: Ara són les 7 i 20, aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Carrer.
2: És un espai urbà, lineal i públic destinat al trànsit de persones i vehicles per accedir als diferents indrets d'una població. En sentit figurat, fa referència a l'opinió pública, la gent comuna o al sentiment general de la societat en contraposició a les esferes oficials, polítiques o institucionals. A França tenen el carrer incendiat per l'estat de l'educació i aquí per la crisi de l'habitatge. Quan els polítics no escolten el carrer, els acostumen a fotre al carrer.
0: Pla B.
2: El concepte fa referència a qualsevol alternativa o opció secundària prevista per quan falla el pla principal. Esquerra mantenen que Gabriel Rufián és l'opció principal, és a dir, el pla A, però també deixen entreveure que tenen un pla B en cas que l'A els falli. És el diputat Jordi Albert. Tenir un pla B pot ser sinònim de ser previsor, també de voler enviar un missatge al pla per dir-li que ningú és imprescindible.
0: Moderador.
2: En l'entorn digital és la persona que supervisa els continguts que es comparteixen a les xarxes, el to dels missatges dels xats. El problema és que, per estalviar-les, els internautes es veuen obligats a visualitzar imatges aterridores que, en ocasions, els generen unes conseqüències psicològiques insuportables. En això també s'ha convertit Facebook, literalment, el llibre de les cares o de rostres, del pitjor rostre de la humanitat.
0: Us havia tres xifres amb l'Ara García. 80%.
3: El negoci de les cases de colònies cau un 80% pel boicot docent. Les patronals de l'oci educatiu temen una sagnia de tancament si aquesta situació s'allarga i continuen caient les reserves. Ho llegim al periòdico. Les colònies són l'activitat principal de la majoria de centres. Per molts representen el 70% de la facturació.
0: 10,7%.
3: És la taxa d'activitat emprenedora registrada el 2025 a la província de Barcelona, la més alta des del 2004. Segons el darrer informe de la Diputació i el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, Barcelona està per sobre de la mitjana catalana i espanyola, així com també de les economies europees amb alts ingressos o la Comunitat de Madrid.
0: 2.000 milions d'euros.
3: És el valor de les exportacions catalanes a Mèxic. Hi ha unes 380 empreses catalanes implementades allà, mentre que 40 companyies mexicanes tenen filials a Catalunya. Ho ha explicat el president del BBVA, Carlos Torres, en una jornada celebrada a Barcelona, organitzada pel Banc i la Generalitat per reforçar vincles entre l'empresariat català i el mexicà.
0: I el veig tres imatges. A la primera imatge hi veig un autobús tot cremat, ja no té finestres tampoc, si veuen els seients. De fet, a dins només s'hi pot apreciar una mica de ferralla. La xapa de l'exterior també està mig caiguda i el terra de davant també es veu tot de color negre.
28: És una foto que veiem avui a molts diaris i que podeu trobar fàcilment a les xarxes. És un dels dos autobusos que anava ple i que Rússia va bombardejar i Ucraïna i va matar almenys 33 dels passatgers que hi viatjaven.
0: A la segona imatge hi veig una desena de persones amb ulleres de realitat virtual posades. Estan a sobre d'una catifa de color verd i sembla que estan dins d'una fira.
28: És una imatge que veiem avui a La Vanguardia, però que aquest cap de setmana serà molt familiar per totes les persones que visitin la saga Barcelona Game Fest, una fira de videojocs que unirà classe i novetats a la Fira de Barcelona, Montjuïc.
0: I avui que som a París, la tercera fotografia ens arriba des d'aquí mateix. A França, estudiants protestant és sinònim també d'eslògans enginyosos. Isabel Galí, n'has triat una de fotografia de les protestes en particular. Què és el que hi diu?
4: Hi diu, privilegié, mais pas aveugle. Privilegiat, però no sec. I la porten tres estudiants ben vestits de la Universitat de Dret a SAS, coneguda per no ser precisament d'esquerres, però aquests tres joves, almenys aquests, se solidaritzen amb les protestes dels estudiants de batxillerat que van iniciar-se a la perifèria de París. No estem secs davant els nostres privilegis, venen a dir. És la solidaritat sorgida dels instituts parisencs amb molts més mitjans que els de Saint-Denis, el que ha permès que el moviment agafi força i sigui escoltat.
5: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: I avui a La cara B del temps parlem d'una de les conseqüències positives de la pluja d'aquests últims dies, que són els bolets. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, ahir vaig estar parlant amb el micòleg Enric Gràcia. Em va comentar, vam comentar la distribució de la pluja, també el vent i el fred d'aquestes últimes hores. I em deia que amb aquestes condicions, la temporada de bolets a l'alta muntanya, per sobre els 1.600 metres, ja es pot donar gairebé per acabada. El vent i el fred d'aquesta nit han acabat de rematar una temporada poc productiva en aquestes cotes. Però, en canvi, a la muntanya baixa i mitjana, la pluja dels últims dies podria fer revertir la situació. Mireu, l'estratègia dels arbres quan hi ha sequera i molta calor, com la que feia fins fa, 10 dies, és enviar els nutrients cap a les fulles i no tant cap a les arrels. I precisament els nutrients de les arrels són els que necessiten els micelis d'alguns fongs per fer créixer bolets. Per tant, amb les pluges d'aquests últims dies, sobretot per sota dels 1.000, 1.200 metres, els arbres d'aquí uns dies tornaran a enviar nutrients a les arrels i els bolets encara podran sortir abans que comenci l'hivern. És veritat que per la florida més important haurem d'esperar 10 o 15 dies, mentrestant aniria bé que algun dia tornés a ploure i, el més important, que no faci més vent.
1: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
10: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Ahir dijous, l'Enigmàrius feia extravagant com un doblet sevillano-sevillista. I la resposta era bisbètic. Bisbètic, amb doble B alta, és sinònim de llunàtic, d'extravagant. I un doblet no sevillista a Sevilla només el pot fer, doncs, el Betis, un equip que faria un bis bètic. Avui acabem la setmana sortint a pescar de la part de dins de la mà del pescador, de sis lletres. De la part de dins de la mà del pescador, sis lletres.
10: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Una empresa de cloïses fa servir dones totalment despullades per promocionar els seus productes. Marc Amorós, bon dia.
8: Bon dia. La notícia diu que l'empresa de cloïses ha publicat un catàleg promocional que conté imatges de dones totalment despullades enredades amb xarxes de pesca. Al seu costat han escrit la frase "No totes les cloïses són iguals". Diu l'empresa que el seu catàleg és honest, que li han posat una miqueta del seu mar, de la seva bogeria i del cor que li posen a totes les feines que fan cada dia. El resultat és salvatge, sense filtres, diu l'empresa en el catàleg. La notícia també explica que l'ús de dones despullades per promocionar cloïses ha generat una polèmica tant a xarxes socials com també fora de la conversa digital.
0: I això és real o fals?
9: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Aquest 11 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que una empresa de cloïses fa servir dones totalment despullades per promocionar els seus productes és una notícia real. L'empresa en qüestió és italiana, es diu La Selvaggia, i ha fet servir aquest catàleg per presentar-se a la fira de productes del mar Conchemar, que se celebra aquesta setmana a Vigo.
0: Gràcies, Marc.
8: Adéu, bon dia.

0: I ara, per arribar al punt de 7:45, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb l'escriptora Regina Rodríguez Sirvent.
1: Avui serà un bon dia perquè l'avió de tornada de Nova York, el Josep Maria, s'alliberarà. Serà després de només una nit a la gran ciutat. Després que, en una oficina a la cinquena amb la 72, caigui el tracte pel que feia mesos que treballava. Contra tot pronòstic, però, en lloc de catastròfic, ho sentirà redemptor. A l'avió de tornada no anirà directe a la secció de pel·lícules clàssiques com va fer a l'anada, que ja sabem que el blanc i negre sempre eleva la marca personal. No. A l'avió de tornada, per fi, el Josep Maria s'acomodarà al respatller i posarà la sirenita. Uau!

0: Són 7:45. I avui és divendres, 9 d'octubre. Ens despertem en fred, 4 graus a Vic, 8 graus a Targa i 13 graus a l'Ametlla de Mar, el dia en què, en aquest especial que farem des de París, parlarem amb diversos estudiants i també amb l'exfutbolista del Barça, Lilian Thuram. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que després de més de 20 dies de protestes d'estudiants a França, el govern anuncia una primera mesura. Desplegarà 3.000 professors substituts als instituts d'arreu del país.
1: Aquest migdia estan convocats minuts de silenci en record de Mari Carmen Abascal a tots els centres de treball i centres educatius d'Espanya.
2: I a la tarda, manifestació a Barcelona. Es vol homenatjar tant la Mari Carmen com l'Olga, la veïna de l'Hospitalet que es va suïcidar fa un mes després d'haver estat desnonada.
1: Gabriel Rufián assegura que vol ser cap de llista d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre, però demana al partit algun tipus d'aliança amb el Front Ampli. Esquerra sempre ha estat reticent a aquest tipus de pactes.
2: Per si les coses amb Rufián no acaben bé, el portaveu adjunt del partit, Jordi Albert, proper Junqueras, ja ha començat a recollir avals per poder-se presentar a les primàries.
1: Una noia que havia treballat de moderadora de continguts de Meta Barcelona s'ha suïcidat a França. La família demandarà a l'empresa matriu de Facebook o Instagram.
2: Als Estats Units, la policia migratòria l'ICE ha disparat contra un ciutadà dominicà a Nova York. Els agents diuen que era una operació antidroga i que l'home tenia antecedents. Les organitzacions en defensa dels immigrants demanen que es publiquin les imatges de les càmeres dels agents.
3: En esports, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, no creu que jugui al càrrec al Màlaga espanyol d'aquest vespre a les 9. Xavi Espar renova amb el Barça fins al 2030. Un virus afecta diversos jugadors del Sabadell de cara al partit de demà a Ceuta, mentre que l'Eurolliga de bàsquet Barça-Salguiris a partir de les 9.
0: Pel que fa al temps, aquest matí, com dèiem, la temperatura ha baixat entre 5 i 10 graus a gairebé tot Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Si fa fred ara mateix, tenim entre 0 i 4 graus a la majoria de valls del Pirineu, excepte on fa vent, entre 4 i 7

0: El tallat complica la circulació a aquesta hora de la Ronda Litoral. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, sí. Hi ha molta congestió entre Sant Adrià i Santa Coloma en sentit Trinitat, on un vehicle avariat talla aquest carril, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat. Encara a l'àrea de Barcelona, aquesta hora, intensitat també als accessos a la ciutat. Destaquem C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot en direcció al Nus de la Trinitat.
0: I ho rematem també amb les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
2: Bon dia. Sis entrades, Ricard, sobretot en la precampanya. Una precampanya que es tensa per la mort de Mari Carmen Abascal, titula l'Ara. A El País es fixen en els números. Enquesta electoral que els du a titular que PP i Vox parteixen amb un clar avantatge. Tindrien de sobres majoria absoluta. Mentre el PSOE, diu la Razón, pugna amb l'esquerra per incloure a les llistes els indignats de la Puerta del Sol. Parlant de candidats, a l'Ara hi veiem foto de Gabriel Rufián, que negocia amb Esquerra mentre el partit prepara una alternativa. Això en un dia en el qual la majoria de portades porten, Ricard, fotos de destrucció a Ucraïna, un autocar calcinat a La Vanguardia i l'Ara, per exemple, titular Rússia bombardeja dos autocars de civils a Kramatorsk.
0: Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, amb Isabel Galí, amb Jordi Amat, amb Jordi Mir i amb Laura Bertran. Quan són les 7:34. Obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui un dia més, reflexions sobre la Mari Carmen, l'habitatge i també les eleccions.
3: L'editorial de l'Ara es pregunta fins a quin punt beneficiarà Pedro Sánchez el fet que la batalla electoral s'hagi tenyit de la lluita per l'habitatge, mentre que La Vanguardia considera penós l'ús polític que es fa de la mort de la Mari Carmen i exposa que el problema de l'habitatge no es resoldrà amb paraules irades, sinó amb pactes. El periòdico, el periodista Joan Cañete Bail, critica que es faci servir una persona vulnerable com la Mari Carmen per humiliar l'adversari polític, mentre que El Mundo troba comprensible que la mort de la Mari Carmen hagi provocat un esclat social per l'habitatge, però considera obscè que el govern espanyol i els seus socis instrumentalitzin aquesta situació. Mentre que El País també parla d'eleccions, però es fixa en la convocatòria de la vaga general. L'11 de novembre exposa que l'aturada no ha de servir per fer més gran la bronca partidista a unes setmanes de les eleccions.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista i escriptora Llucia Ramis.
4: La família d'una moderadora de continguts demandarà a la companyia Meta pel seu suïcidi, explica Nacho Robio i Gemma Saura a La Vanguardia. La jove va treballar a la Torre Glòries de Barcelona eliminant continguts violents de les xarxes socials entre 2022 i 2025. Formava part dels gairebé 700 moderadors que han emprès un procediment judicial contra Meta arran dels danys mentals causats per la seva feina, que consistia a eliminar contingut brutal de les xarxes perquè no arribés al públic. Després d'un intent de suïcidi anterior, va acceptar deixar la feina en un estat de vulnerabilitat i sense recursos, i Meta l'obliga a renunciar a prendre accions legals en el futur.
5: El matí de Catalunya Ràdio,

0: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
1: Quan vulgui.
0: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
1: Tot el temps que vulgui.
0: I totes les bombolles que vulgui?
1: Totes les bombolles que vulgui.
0: I tot el relax que vulgui?
1: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
2: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Quan res t'atura el volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
5: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet, he fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
6: Entra a fundació.ifcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.
7: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital ara i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què han trobat a Capellades?
8: Doncs restes de fusta de fa més de 40.000 anys. Demostren que els neandertals van ser fusters experts, en concret les excavacions.

0: excavacions on han fet aquesta troballa són a l'abric romaní, on fa 40 anys que hi excaven. Durant aquest temps hi han trobat armes, eines i envasos. Ara han vist que la fusta no la feien servir només com a combustible, sinó també per fabricar armes i objectes domèstics. Ho recull La Vanguardia.
1: I qui s'ha posat a subhastar?
2: Els Franco treuen a subhasta mobles i objectes del Pazo de Meirás. En concret, Magna Arts Auctions traurà gairebé 700 lots d'objectes, entre els quals hi ha mobles, pintures i vaixelles. Ho recull El Mundo. Detalla que serà el 27 d'octubre. L'obra més valuosa és un quadre de temàtica naval que surt per 4.000 euros. També hi veiem que hi ha un quadre de Joan Carles I amb la bandera franquista darrere i una dedicatòria del monarca.
1: I els veïns d'Eivissa volen multes adaptades.
0: Sí, el nivell de renda. Tot bé perquè l'amo d'un Lamborghini s'ha rigut d'una multa de 200 euros que li van posar per aparcar malament. Els veïns diuen que per ell són com 2 euros. És un debat que han obert i veiem el diari d'Eivissa. La mateixa policia local va ironitzar Instagram sobre el cas dient que el propietari del Lambo potser es pensava que amb els diners es podia aparcar a qualsevol lloc, però que avui li havia sortit car.
1: I Vic retorna al modernisme.
2: Una aplicació permetrà tornar a veure a través de la realitat augmentada els fanals de Gaudí a Vic. Els fanals de Gaudí els va dissenyar a Vic, estaven col·locats a l'entrada de la plaça Major i es van retirar l'any 1924. Ara es podran tornar a observar a través de pantalla en una de les propostes que s'han preparat per commemorar l'any Gaudí. Ho veiem al 9-9.
1: I avui no parlem de formatges, veig, ni d'esmorzar de forquilles, però tenim rànquing dels 50 millors bars del món.
0: Sí, agafeu-vos. Per segon any consecutiu, el bar Leoni de Hong Kong és al capdavant de la llista. De fet, el continent asiàtic que es consolida com una de les grans potències amb 13 locals al top 50, especialment Hong Kong, Bangkok i Tòquio. En segon lloc hi ha el Moebius a Milà i tanca el podi l'Alquímico a Cartagena, a Colòmbia. Més a prop, al número 16, hi ha el bar Sips, al carrer Montaner de Barcelona, i el 17, al Paradiso, també Barcelona. París, The Cambridge Public House, ho llegim a El País.
1: I ara, aquesta hora, us expliquem els destacats en Internacional i Economia amb Pol Forada i Lara Garcia.
3: Una premsa internacional que parla i molt de les mobilitzacions d'estudiants a França. Le Monde diu que les manifestacions ahir es van desenvolupar en general en un ambient festiu, tot i que en alguns casos es van produir incidents i enfrontaments. Volien prendre la Bastilla, assegura el diari, i per això van omplir fins a vessar la plaça emblemàtica del centre de París. El Regne Unit, The Guardian, titula que els ministres francesos s'afanyen a apaivagar els ànims dels estudiants després de setmanes de protestes. Destaca que el ministre d'Educació francès ha promès incorporar 3.000 professors substituts abans de dimarts, mentre els bloquejos als centres educatius continuen arreu del país. I sobre els Premis Nobel, el Washington Post escriu que les aspiracions de Trump per al Nobel s'esvaeixen, però que Noruega encara estem per la seva ira. El diari assegura que a l'acadèmia li preocupa que qualsevol guardó el pugui fer enfurisme.
4: I en plan econòmica, l'economista assegura que la successió de canvis normatius en matèria de lloguer han acabat afectant la confiança dels propietaris. Adverteixen que els grans inversors han retirat ofertes, han tret els pisos dels portals i han aturat operacions arran de l'aprovació dels decrets. En la mateixa línia, Cinco Días diu que la nova normativa frena l'estratègia dels fons voltor de vendre cases, ja que la pròrroga dels lloguers dificulta els plans de negoci dels grans inversors que van comprar carteres d'habitatge per anar-se'n desprenent de mica en mica. I l'ON Economia publica que el comerç de Catalunya reclama indemnitzacions per les obres públiques amb retards. El 89% dels establiments associats a Comertia han reduït la seva facturació per aquestes actuacions.
1: I a la premsa esportiva, Robert Prat torna a la Lliga de Futbol després de 3 setmanes d'aturada.
5: I al partit d'aquest vespre, el Màlaga espanyol, totes les mirades posades en Manolo González, el tècnic blanc i blau, molt qüestionat a la banqueta perica.

0: L'esportiu diu que en aquest Espanyol li convé molt espavilar-se davant un escenari idoni, com és el camp del Màlaga, cue de la Lliga. A La Vanguardia veuen un Manolo González fort davant el perill i els rumors, mentre que pel periòdico aquest Espanyol de Manolo González es vol curar les ferides a Màlaga sota el record de la patacada que va patir contra l'Elx. L'Esport creu que el partit d'avui pot marcar un abans i un després, i pel Mundo Deportivo tot torna a començar aquesta nit a la Rosaleda de Màlaga. El diari Ara diu que De Jong només treballa amb un repte molt exigent, que Flick se'l torni a creure. La Vanguardia es pregunta si Marc Bernal pot reconvertir-se en central pel Barça com un possible recurs i una plataforma de minuts. Pel Mundo Deportivo, el Barça afronta un calendari complicat abans del Clàssic, Getafe, Galatasaray, Betis i PSG, i per l'Esport, Flick prioritza que no hi hagi lesions en la tornada a la Lliga.
1: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia, amb Xavi Canalies i Gerard Jubany. Bon dia.
2: Bon dia. Bon dia.
1: Atenció al que ha dit David Bustamante, que diu que ven un perfum cada 15 segons. Mm. No són la meva font d'ingressos més gran, però em podria viure perfectament.
3: Veus? El cantant va visitar El Hormiguero i va dir que es venen moltíssim perquè la gent sap que fa bons perfums. Els seus preferits són Muy Mío i l'últim que ha creat, que es diu Inédito, em sembla. A més, va confessar que s'està fent una casa i que hi ha construït una estanteria per posar-los tots. Ho recull el diari Marca.
1: Confirmen que el porc de l'infern que va viure a Catalunya fa 30 milions d'anys.
4: National Geographic ha publicat un article en què explica que gràcies a uns fòssils trobats a Lleida han pogut confirmar que un enorme mamífer va habitar la península molts anys després de la desaparició dels dinosaures. El seu aspecte recorda un porc senglar enorme, mesurava 1,35 metres d'alçada i tenia un crani d'uns 65 centímetres de llarg.
1: I Body Horror, els tatuatges que semblen verdet real a la teva pell.
3: Sí, anem a pitjor. Jo,
1: perdoneu,
3: ara...
1: però aquesta secció, els titulars que m'escriviu no els entenc mai. O sigui, no sé, igual sóc jo, però...
3: No, només el recollim, vull dir, nosaltres només traslladem els titulars que trobem.
1: Sí, sí, sí.
3: Estan fets així. Doncs ara deia que està de moda tatuar-se l'efecte de verdet al cos. Sembla que l'objectiu és provocar fàstic com a mecanisme de supervivència. És a dir, com que durant milers d'anys hem après a allunyar-nos del menjar amb verdet, doncs ara això s'ha traslladat al món dels tatuatges per provocar aquesta alarma de manera automàtica. Ho explica Cultura Inquieta.
1: El verdet vols dir podrit.
3: Sí, com florit, com florit.
1: Florit, sí. La teva pell florida.
4: Exacte. Els tatuatges així, trossos de braç, de cama, aquí al coll, amb verdet.
1: Perquè... No ho entenc, però em costa. Sí, sí. Qui fa anys avui?
4: Doncs avui felicitem l'actor Miqui Esparvé, que en fa 43, també suma un any més i arriba als 60, l'exprimer ministre britànic David Cameron, i acabem amb el cineasta Guillermo del Toro, que avui en fa 60.
1: I el santoral?
4: Avui és Sant Dionís, Santa Anastàcia i Sant Eleuteri.
1: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
5: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai. Tal dia com avui, de fa 50 anys.
6: 9 d'octubre de 1976, 6 exministres franquistes creen un nou moviment polític que es dirà Aliança Popular i que amb els anys es convertirà en el que és ara el PP. Entre els noms més destacats en aquell moment, el català de l'Opus Laureano López Rodó i Manuel Fraga Iribarne, que en serà el líder. Què demanava Aliança Popular? Respecte per l'obra de Franco? Cap ruptura amb el passat? Només una reforma responsable que es basi en la unitat de la pàtria i en la no legalització de partits comunistes i separatistes. I ara fa 50 anys Catalunya era un formiguer d'actes polítics. Tothom volien escoltar els que haurien de liderar la democràcia. A Granollers, per exemple, 2.000 persones van assistir al míting de l'Esquerra Democràtica de Macià Alavedra, Trias Fargas o Pissunyer. Les seves demandes, el retorn del president Tarradellas i el restabliment de la Generalitat i de l'Estatut de 1932.
7: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació, molt més que disseny, que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. I prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3, molt més que llibertat.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
1: Falten 13 minuts per les 8 del matí. Passem ara als titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Primeres mesures a França per intentar satisfer els estudiants i reduir les protestes.
2: Després de més de 20 dies de protestes, es contractaran 3.000 professors substituts, una de les principals exigències. Només ahir va haver-hi mig centenar de detinguts i una cinquantena de policies ferits.
1: Avui en parlarem des de París i reflexionarem també de com és que aquí les protestes sobre educació doncs les lideren els alumnes i, en canvi, a Catalunya, els professors. I minut de silenci en record de la Mari Carmen.
9: Els sindicats han convocat per avui un minut de silenci al migdia i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona, també en memòria de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després de ser desnonada. La seva mort es converteix en el principal argument de precampanya. Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrilenya, i Félix Bolaños, ministre de la presidència.
10: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso.
11: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
1: Un govern espanyol que, per cert, va a molts mitjans catalans, però que Catalunya Ràdio doncs, fa dies que no ve. No sé per què, però en fi. I Gabriel Rufián assegura que vol ser cap de llista d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29 de novembre, però amb algun tipus d'aliança amb el Front Ampli.
2: Esquerra sempre ha estat reticent a aquest tipus de pactes. Mentrestant, el portaveu adjunt del partit, Jordi Albert, proper a Junqueras, ja ha començat a recollir avals per poder-se presentar a les primàries.
1: I se suïcida una noia que havia treballat de moderadora de continguts a Meta, a Barcelona.
9: La família francesa demandarà a l'empresa matriu de Facebook i Instagram.
1: Aquesta tarda comença l'operació sortida també pel cap de setmana llarg, del 12 d'octubre.
2: Es preveu que fins demà al matí sortiran més de 500.000 de vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Trànsit i els Mossos desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres.
1: I Mishima anuncia una segona data per al seu concert de Nadal a l'Apolo.
9: Serà el 22 de desembre. Van exaurir la primera data en pocs dies. Les entrades ja estan a la venda.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. A Lleida saludem Pere Joan Álvarez, bon dia.
12: Hola, bon dia, Ricard.
1: Tarragona, Clara Echevarría, bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: A Barcelona hi tenim Marc Jurado, bon dia.
14: Bon dia.
1: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: Comencem aquest recorregut pel país a Lleida. Aquest matí haurem d'estar molt pendents d'una tracturada per la crisi del sector agrari. Pere Joan.
12: Així és, una tracturada que convoca l'organització JARC i que començarà a les 10 del matí a la plaça Cervantes davant la delegació d'Hisenda a Lleida, on es reuniran amb la delegada de l'agència tributària. Els tractors vindran en diverses columnes des de diferents municipis com ara Almenar, Alguaire, Torre-serona o Vallfogona de Balaguer. La tracturada anirà fins a la subdelegació del govern espanyol, on es reuniran també amb el subdelegat José Crespín. Els pagesos surten al carrer per denunciar l'encariment del gasoil agrícola, els fertilitzants, l'electricitat, el gas o l'alimentació animal. Avui protesten els pagesos convocats per JARC. I recordem-ho, dimecres de la setmana que ve, 14 d'octubre, la tracturada que anirà fins a Barcelona la convoca Unió de Pagesos i té el suport de Saja.
1: I més coses, les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers al seu pas per la Conca de Barberà fins a principis del 2027, Clara.
16: Sí, concretament no hi haurà servei entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons. Això és perquè Adif està fent treballs de reparació dels greus danys causats per robatoris de cable de coure de l'estiu. L'actuació, que costarà uns 14 milions d'euros, s'havia d'enllestir en 2 mesos, però s'allargarà fins a finals del 2026. Des de l'Ajuntament de Montblanc diuen que això és una mala notícia per la Conca de Barberà. I acabem amb una proposta per aquest cap de setmana. Es tracta de les jornades modernistes Reus 1900, que enguany tenen Antoni Gaudí com a eix central. S'han preparat recreacions històriques i altres activitats vinculades al modernisme.
1: I saltem a les comarques de Barcelona, pendents de la seguretat de Manresa.
14: Sí, hi ha convocat a Ricard una roda de premsa a mig matí per presentar l'increment d'efectius de la Guàrdia Urbana i el reforç de les mesures de seguretat, una convocatòria que arriba, recordem-ho, just 5 setmanes després de l'apunyalament mortal a la capital del Baix. És això en un dia en què el nou director del TNC, Josep Maria Mestre, es presentarà a Barcelona les línies prioritàries com a nou responsable artístic del teatre.
1: I acabem a Girona, on destaquem la creació de la primera associació d'expacients d'hospitals de Catalunya que han passat per la UCI, Fèlix.
17: Sí, han explicat al matí de Catalunya Ràdio que ho fan per fer visibles unes seqüeles que pateixen la meitat de les persones que han passat per la unitat de cures intensives, i no només ells, també les famílies. És un procés que sovint comporta l'aparició d'una gran desconeguda fora de l'entorn sanitari. És el que en diuen la síndrome post-UCI, amb un munt de dificultats que es troben quan tornen a casa. Dificultats motores, cognitives, socials o el fet de no poder anar a treballar. Aquesta associació l'engeguen amb pacients de l'Hospital Trueta de Girona, després que han vist que no hi havia cap entitat similar a tot el país.
7: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, si encara no heu sortit de casa, abrigueu-vos perquè avui ha baixat i molt la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
13: Bon dia. Tant com de 5 a 10 graus a gairebé tot arreu, excepte els llocs on encara bufa una mica de vent. A gairebé tot arreu tenen aquestes temperatures molt més baixes, de 0 graus ara mateix a Bolvir, a la Cerdanya, 1 grau a Ripoll, 0 graus al Pont de Suert, 4 graus a Sallent, al Bages, 7 a Mollerussa, 12 graus a Sant Feliu de Llobregat. En un dia això sí que es presenta assolellat, al migdia recupera una mica la temperatura, màximes entre els 18 a l'interior, 22-23 les més altes a la costa, i amb previsió que aquest vent quedi concentrat cada vegada més als dos extrems de Catalunya. No fluixa del tot, no desapareix del tot, però sí que fluixa. Demà dissabte temps tranquil, es recupera una mica la temperatura i diumenge arriben alguns nuvolets poc importants.
1: I pel que fa al trànsit, retencions als punts habituals d'accés a Barcelona, Clàudia Serra?
15: Sí, destaquem C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot això cap al nus de la Trinitat, també la zona de la B23, Esplugues, d'entrada a la Diagonal. A les rondes hi ha trams amb congestió, sobretot en sentit Llobregat, i fora de Barcelona a l'AP7, un vehicle variat talla un carril a Cerdanyola en sentit sud, també congestió a la mateixa AP7 a l'alçada de Santa Perpètua en sentit sud, C58 de Terrassa a direcció Sabadell i la C60 des de la Roca del Vallès cap a Granollers.
18: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
19: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
20: Avui hem rebut el missatge de Lola Izquierdo, de Cabrera de Mar. Es queixa de com ha funcionat el servei de Rodalies a la línia del Maresme, la R1, aquesta setmana. Posa l'accent en trens que no han passat sense cap anunci previ d'afectació i considera que hi ha hagut desinformació. Des de Rodalies responen que s'ha garantit la mobilitat dels passatgers en els trams afectats pel temporal i que són conscients de les molèsties. També que estan treballant per minimitzar l'impacte als usuaris. La Lola confia que no es repeteixi el que han viscut aquesta setmana.
21: És un desastre que no puguem anar a fer les nostres activitats obligatòries per culpa de que els trens no funcionen i la mobilitat està completament col·lapsada. I realment no fer ús del vehicle privat actualment, si no vius a Barcelona, és absolutament impossible.
19: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
1: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio, 636-36-06-09. I ara al matí és el moment de repassar el preu de les despeses quotidianes. Avui ens fixem en la carn de porc, en concret en la llonganissa.
22: L'esclat de la pesta porcina fa gairebé un any continua preocupant les xarcuteries i canceladeries, cosa que, sumat a l'augment dels costos de producció, és un altre dels reptes que ha d'afrontar les carnisseries. Els professionals fan mans i mànigues per no traslladar totalment l'increment de costos als clients. A Osona, la Fossimanya de Tavèrnoles venen la llonganissa 5,45 euros, 36 euros al quilo. Gerard Viladecàs és el seu representant.
23: Els costos que ens repercuteixen a nosaltres amb energia, amb transport, i és una barbaritat. No sé fins on arribarem. Ens té una miqueta preocupats perquè al final no es pot repercutir tot el que ens apliquen a nosaltres, perquè és que seria impossible, vull dir, no és sostenible.
22: A Manlleu, Osona, la carnisseria Colom Vila ha guanyat aquest any el premi a millor llonganissa tradicional de la plana de Vic. La venen a 12,50 euros. Cesc Colom n'és el carnisser i assegura que ells no els ha afectat gens la pesta.
24: La llonganissa és el número 1 de top 20 des de la nostra botiga. No ens ha afectat amb res la crisi porcina. Nosaltres tenim una sèrie de clients molt macos, molt ben parits, que confien molt en nosaltres.
22: I embotits Ubac, a Organyà, a l'Alt Urgell, tenen dos tipus de llonganissa, la de pagès a 14,50 i la de muntanya a 13,50. Van néixer el 1915 i aposten per mantenir les receptes de sempre. El seu director general, en Damià Ubac, ho explicava fa uns dies a Pirineus TV.
25: La nostra llonganissa de muntanya, que és molt coneguda arreu, continuem tenint la mateixa tripa, la mateixa fórmula, la mateixa manera de fer, el mateix temps que li donem, amb un període final de cava. De fet, la tripa és una tripa molt especial, rentada a mà, que ho feia un senyor ja pel meu avi, i llavors aquesta manera de fer no es pot tocar, perquè és un producte molt diferencial.
1: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui divendres, què costa un trasplantament de fetge? Ot Serra, bon dia.
0: Bon dia. A Catalunya l'any passat es van fer més de 200 trasplantaments de fetge. Els tres hospitals preparats per a aquests procediments complexos són l'Hospital Clínic, el de Vall d'Hebron i el de Bellvitge. El cost d'aquest tractament, que paguem amb els nostres impostos, és de 104.000 euros.
3: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: El Matí de Catalunya Ràdio, marxem fins a París. El pròxim divendres, 9 d'octubre, farem el programa des de la capital francesa per celebrar amb Maria del Mar Bonet els 50 anys del seu mític concert a l'Olímpia. Aquest divendres ens acompanyarà des de París Maria del Mar Bonet, el director de l'Orfeó Català Xavi Puig, l'exjugador del Barça Lilian Thuram, dos dels nostres col·laboradors Àngel Llàcer i Pere Estupinyà, i tindrem moltes més sorpreses.
3: Aquest divendres 9 d'octubre al Matí de Catalunya Ràdio des de París.
1: No faràs això, Elisenda Pineda, tindrem moltes més sorpreses. De no dir res. Bueno, i a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia, Elisenda?
4: Doncs mira, avui ho ha petat la proposta d'una noia que sota el paraigua de la quinesologia ens ensenya com triar els aliments del supermercat utilitzant el swing test. Què és el swing test? Escolteu atentament.
5: Va compartir un tip de quinesologia para que puedas usar en el súper y saber qué alimentos te caen bien y cuáles te caen mal. Aquí hay dos tipos de sardina, voy a ver cuál me cae mejor. Luego vas a poner el alimento en tu esternón. Estas sardinas no me caen bien, por más que digan en aceite de oliva. Vamos a probar otras. Estas me caen bien. Así puedes saber qué alimentos son más benéficos para tu cuerpo.
4: Ja ho veus, la propera vegada que anem a la peixateria, Ricard, és molt important que no mirem els ulls del llobarro per saber si és fresc. Ens l'hem de posar sobre l'estèrnum i detectar si ens cau bé o no. El mateix farem amb les galtes de porc, el quilo de mongeta tendre i la ceba de Figueres. I esperar que caigui el meteorit després.
1: Gràcies, Elisenda.
4: A tu, fins ara.

I aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui és 9 d'octubre, diada del País Valencià. L'abraçada més forta i tota l'energia va directa cap al sud, cap als nostres veïns i germans valencians que també ens escolten i ens ho fan saber sovint a Catalunya Ràdio. Bon dia, Catalunya. Bon dia, País Valencià.

Què tal? Bon dia. Ja és divendres i ara mateix us saludem des de París, una ciutat que torna a ser protagonista per la revolta dels seus joves que volen un futur millor. Són els nets d'aquella generació que va representar una de les grans revoltes socials i polítiques de la segona meitat del segle XX. Va ser el maig del 68.

Aleshores, els estudiants van ocupar les universitats, van sortir al carrer, van qüestionar l'autoritat, van qüestionar també les jerarquies, una societat també que consideraven que estava morta, i aquella protesta, la del maig del 68, una protesta universitària, va acabar convertint-se també en una crisi política i social que va sacsejar França i també el cor d'Europa. Milions de treballadors es van sumar a aquelles mobilitzacions, hi va haver també vagues, universitats ocupades, carrers ocupats, barricades, i una generació que va fer de la protesta una manera de dir que el món podia ser diferent i, sobretot, podia sonar diferent.

0: El maig del 68 va deixar una empremta política, social i cultural que encara avui discutim, però gairebé 60 anys després, la pregunta és què queda d'aquell esperit? Perquè durant molt de temps, quan aquí anàvem perduts, a Catalunya, en ple franquisme, miràvem cap al nord. Miràvem cap a Panís, miràvem cap a les seves llibertats, cap a una ciutat que representava una altra manera d'entendre la política, la cultura i també la societat. I avui, des d'aquí, des d'aquest escenari a París, volem mirar cap al futur. Avui els joves francesos també protesten a París per una educació diferent, per l'educació, però també per una qüestió de fons més profunda. I avui volem entendre per què. Què hi ha darrere d'aquest malestar? Què és el que reclamen? Què senten que no funciona? I, sobretot, què n'esperen del futur? Els problemes han canviat i aquests problemes són globals i també afecten a casa nostra. Parlem d'habitatge, parlem del cost de la vida, de la crisi climàtica, de les guerres que amenacen Europa, també de la precarietat laboral, les xarxes socials, la intel·ligència artificial. I una sensació també que apareix en molts joves és que emancipar-se, és a dir, construir una família o tenir una vida estable, és cada vegada més difícil. Però França és molt més que les protestes que estem veient aquests dies i aquestes últimes hores. És també un dels grans laboratoris polítics d'Europa. Un país on la batalla entre la dreta i l'esquerra fa dècades que estructura la vida política i on l'extrema dreta ha deixat de ser un fenomen marginal i ocupa avui una part central d'aquest debat polític francès. La immigració, la identitat, la seguretat també, la desigualtat, són qüestions que avui en dia travessen França i també travessen Catalunya. Per això, avui volem mirar cap a França de prop. És el lloc on avui es debat quin món vindrà, però també volem mirar aquest far cultural que és París. I això també ho hem de celebrar, perquè diumenge, aquest diumenge, Maria del Mar Bonet tornarà a cantar 51 anys després a l'Olímpia. És un altre símbol. Una artista catalana tornant a ocupar un dels escenaris més mítics de la ciutat. I avui la tindrem també amb nosaltres des de París, com també ens acompanyarà l'Orfeo Català, que dissabte, demà, actuarà a la ciutat francesa amb Gustavo Dudamel. Cap de setmana, per tant, on la música catalana també tornarà a sonar a aquesta ciutat, en què durant dècades ha estat referència cultural per nosaltres. I avui també, al matí de Catalunya Ràdio, passejarem amb un exjugador del Barça, és Lilian Thuram, que lidera una fundació contra el racisme aquí a París. El vam visitar just ahir i avui emetrem l'entrevista on parla de les protestes, d'immigració, de racisme i de convivència.
1: Hi ha gent que vol conviure, però d'altra banda hi ha gent que vol jerarquies, hi ha gent que creu en la violència, hi ha gent que creu en la superioritat d'uns sobre els altres, hi ha gent que vol curar el planeta, hi ha gent que per a qui destruir el planeta no és el seu problema. Crec que simplement hem de ser conscients que efectivament és un xoc ideològic.
0: Avui sentirem Lilian Thuram a partir de 9:15 al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem de com podem aprendre'n, també d'ell, com podem construir una societat en què persones amb orígens diferents puguin compartir un mateix futur, perquè al final, potser aquesta és la gran pregunta que ens porta avui fins aquí. Quin futur volem? I sobretot, qui el construirà? Els partits que intenten representar-lo? Una extrema dreta que creix cada vegada més? Una esquerra que busca noves respostes però no les troba? O una societat que encara no sap exactament cap on va? França és un país d'insurreccions, revolucions, i només el curs de la història les acaba definint, i com escriu Víctor Hugo, a Miserables, hi ha insurreccions acceptades que es diuen revolucions, i hi ha revolucions rebutjades que es diuen motins. Fa gairebé 60 anys, els joves del maig del 68 van revoltar-se per imaginar una altra societat. I avui una nova generació torna a preguntar-se què pot canviar. Potser els problemes han canviat, són uns altres, potser el món és un altre, però la pregunta continua sent la mateixa. Quin país, quina Europa i quin futur volem? Sou el que nosaltres érem, sereu el que nosaltres som. Sou el que nosaltres érem, sereu el que nosaltres som. Per això avui mirarem cap a França, mirarem cap a París, com ho han fet tantes vegades des de Catalunya, perquè París continua sent un far cultural, un far polític, i avui, des de la Sorbona, volem saber què ens diu aquest far sobre l'Europa que ve.

0: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 8 i 6. Comencem un repàs a les 5 notícies importants del dia. Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
1: La primera.
2: Les protestes estudiantils s'endureixen a França i han portat el govern a anunciar les primeres mesures per mirar de contentar els manifestants. Contractaran 3.000 professors substituts, una de les principals exigències dels estudiants. Només ahir hi va haver mig centenar de detinguts i una cinquantena de policies ferits.
1: La segona.
2: La mort de Mari Carmen Abascal tensa la precampanya electoral amb retrets entre el PSOE i el PP. Per avui ha convocat un minut de silenci el centre de treball en memòria seva i a la tarda hi haurà una manifestació a Barcelona sota el lema per l'Olga i la Mari Carmen. El negoci de l'habitatge Mata en record també de la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar dies després de ser desnonada.
1: La tercera.
2: La direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista pel 29N, tot i que ell insisteix a establir aliances amb altres forces. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, es podria convertir en l'alternativa per liderar la llista si no s'arriba a un acord amb Rufián.
1: La quarta.
2: El Pentàgon retransmetrà en directe i en públic l'execució per escamot d'afusellament d'un militar que va matar 13 soldats en una base de Texas. El secretari de Defensa, Pete Hegseth, diu que vol que sigui públic perquè la gent entengui les conseqüències d'actes com aquest.
1: La cinquena.
2: Aquesta tarda hi ha l'operació sortida per al cap de setmana al llarg del 12 d'octubre amb la previsió de 500.000 de vehicles sortint de l'àrea metropolitana de Barcelona fins demà al matí. I compte perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Vencat per la previsió de vent fort a l'Alt Empordà.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
3: Que el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, no creu que jugui el càrrec al Màlaga espanyol d'aquest vespre a les 9. Xavi Espar, que renova amb el Barça fins al 2030. Un virus afecta ara mateix diversos jugadors del Sabadell de cara al partit de demà a Ceuta. I a l'Eurolliga de bàsquet, Barça, Salguiris, a partir de les 9.
1: I pel que fa al temps, han marxat les pluges, però ha arribat el fred. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, ha arribat una massa d'aire d'origen polar i avui la temperatura ha baixat de 5 a 10 graus a gairebé tot arreu. La tramuntana i el mestral afluixen, però no desapareixen del tot. Avui serà un dia de sol, amb temperatures de 22-23 graus a la costa. A l'interior, en general, no passaran dels 18-20 i pel cap de setmana el temps continuarà tranquil amb una pujada lleugera de la temperatura.
1: I segueixen, mentrestant, les retencions, sobretot a l'àrea de Barcelona, pel que fa a les carreteres. Clàudia Serra?
5: Sí, segueixen aquesta congestió en punts habituals, sobretot d'entrada pel nus de la Trinitat, també a la B23, Esplugues, cap a la Diagonal. A les rondes hi ha trams amb intensitat, sobretot en sentit Llobregat, i fora de Barcelona destaquem l'AP7, trànsit molt força dens entre Santa Perpètua i Cerdanyola, en tots dos sentits de la marxa, i la C58 a Sant Quirze del Vallès, en sentit Barcelona.
6: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes. Peugeot.
7: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot. L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
8: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
7: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
8: Que bé.
7: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
9: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Renault. Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre. Condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
11: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint un Skoda? I mira ara.
2: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a Skoda.es.
3: Skoda. El matí de Catalunya Ràdio.
4: Quatre minuts, serà un quart de nou del matí. Som al matí de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. França viu fa més de 20 dies immers en una protesta estudiantil que està posant el govern contra les cordes. Alumnes, però també famílies i professors, demanen recursos, es queixen que els instituts estan en unes condicions molt deteriorades o demanen també canvis pel que fa als horaris. En les últimes hores hem tornat a tenir manifestacions al centre de París i a moltes ciutats franceses. I la novetat és que, per primer cop, el govern francès s'ha mogut i ha anunciat que posarà més professors. Corresponsal, Isabel Galí.
5: El Ministeri de l'Educació desplega des d'avui divendres i fins dimarts que ve 3.000 professors substituts per tot França per resoldre les vacants que hi ha. És una de les mesures reclamades pels estudiants de batxillerat amb qui el ministre Eduard Jeffré s'ha reunit a les últimes hores.
6: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
5: El moviment de protesta estudiantil, però, es mantindrà la setmana que ve, dimarts, i ha convocada una nova manifestació i vaga als instituts. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Les d'ahir no van ser les xifres de dimarts, però les protestes continuen mobilitzant desenes de milers d'estudiants. Pol Foradada.
7: I és que dimarts van ser 450.000 persones a tot França, i més de 70.000, la tercera part, a París, en una simbòlica protesta a la Bastilla, en un ambient en general festiu, però que en alguns casos va acabar amb nous enfrontaments amb la policia.
4: Algun dels que han protestat aquest dijous ho han fet a la Catalunya del Nord. Laura Bertran.
8: Les protestes estudiantils segueixen als centres de secundària i a l'Universitat de Perpinyà, malgrat una baixa tant en la participació com en la intensitat de les accions. I és que les decisions es prenen per separat quan la força de la manifestació de dimarts va ser la unitat. Sentim la Lorena, que té clar què hauria de fer el govern francès.
9: Simplement la primera reivindicació, i després podem parlar de moltes coses, és més diners per l'educació nacional i per serveis públics. Treuen diners dels serveis públics i ells poden finançar altres coses com la policia.
8: Avui es preveuen reunions per decidir la continuïtat o no dels bloquejos. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: La Isabel Galí i la Laura Bertran, les nostres corresponsals, ens acompanyaran a la hora d'avui, juntament amb el Jordi Amat i també el Jordi Mir d'aquí a mitja hora. Parlarem amb estudiants també per conèixer bé les seves demandes. I sentirem també una conversa amb Lilian Thuram, l'exjugador del Barça, conegut també per la seva implicació en diverses causes i mobilitzacions socials. Hem parlat de França, d'un país de protestes i de revolucions, però d'on venen aquestes reivindicacions estudiantils? Doncs van començar el 17 de setembre en un institut a l'àrea metropolitana de París. En concret, a l'Institut Saint-Exupéry, on els estudiants es definien com a indignats i feien una crida també a escriure a la seva pròpia pàgina als llibres d'història.
7: Volien més recursos, denunciaven també l'estat deficient, fins i tot insalubre, en què estava el centre i molts d'altres de zones apartades. Sense que el govern ho veiés venir, el moviment ràpidament es va estendre per altres punts del país, també per universitats. Unes protestes amb moltes derivades. D'una banda, les classes, que continuen suspeses a centenars d'instituts pel bloqueig de manifestants. Molts d'ells trigaran o poden trigar mesos en poder reprendre aquestes classes pels desperfectes molt importants que han tingut. I després, hi ha els enfrontaments amb la policia, que han anat a més. A Lens, un adolescent va perdre una mà, un altre va perdre un ull o un tercer té una doble fractura de mandíbula, tot per l'ús de granades atordidores que el ministre de l'Interior ja ha assegurat que no es tornaran a fer servir. Una marxa enrere que, per cert, ja ha aprofitat per criticar la ultradreta. En total, hi ha hagut més de 1.000 ferits i més de 6.000 detinguts.
4: Les protestes arriben també en un ambient molt delicat pel govern, perquè aquesta tardor l'Assemblea Francesa ha de debatre uns pressupostos que preveuen 50.000 milions en retallades.
7: I, de fet, Macron s'ha convertit en el blanc. El primer ministre Le Cornu ha assegurat que el pressupost d'educació serà dels pocs que augmentarà una mica. Algunes veus qüestionen, però, que el govern pugui sobreviure unes mobilitzacions que s'esperen per aquests propers mesos. I a l'horitzó, les presidencials del mes d'abril de l'any que ve, on, segons totes les enquestes, la gran favorita és la líder d'extrema dreta, Marine Le Pen, que una primera volta podria superar el 30% dels vots.
4: Avui som en directe des del Centre d'Estudis Catalans de la Universitat de Sorbonne de París. Farem un programa especial per seguir aquesta situació a França i per entendre quins paral·lelismes pot tenir amb altres protestes socials que veiem a Europa, sense anar més lluny, el moviment en favor de l'habitatge a Espanya. Sentim abans el comentari que hi posa el corresponsal internacional del País, Claudi Pérez.
10: França és el llevat d'Europa i a dia d'avui a França passen tres coses. D'una banda, l'extrema dreta encapçala les enquestes. De l'altra, la prima de risc està pels núvols en un país massa gran per ser rescatat. I finalment tenim els estudiants al carrer. Hi ha protestes també a Bèlgica, a Itàlia i a Àustria, i les hem vist a Catalunya. Els joves han sortit al carrer Espanya, en aquest cas per la vivenda, i l'ascensor social està espatllat a tota Europa. La intel·ligència artificial amenaça la incorporació dels joves al mercat de treball i els problemes de la vivenda afecten tot Occident. Podem estar veient el començament d'un moviment més ampli de protesta? Haurem de mirar França contínuament els pròxims mesos, no sigui que 2026 rimi amb 1968.
4: Passant dos minuts d'un quart de nou del matí, els partits polítics ja han començat també a convertir la mort de Mari Carmen en un pim-pam-pum polític. Una campanya que es tensa encara més quan falten 51 dies per les eleccions. Anem ara cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
11: Què tal, bon dia?
4: Ahir vam veure acusacions creuades, minuts de silenci polèmics i, en general, molta bronca, bronca arran de la mort de la Mari Carmen.
11: Sí, perquè convertida en un símbol de protesta també entra en joc el rèdit partidista en plena precampanya. Els partits d'esquerres pugnen per fer-se seva la lluita i el PSOE diu que els empeny el seu exemple, mentre que el PP ho aprofita per carregar-li les culpes al govern de Pedro Sánchez pel fracàs, diuen, de les seves polítiques d'habitatge aquests 8 anys del govern. Sentim Ayuso, el ministre Bolaños i Feijó.
12: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso.
13: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa.
14: No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
11: Un PP que ha usat també l'argument de la instrumentalització de la seva mort per evitar minuts de silenci ahir al Senat, a l'Ajuntament i també a l'Assemblea de Madrid. Les forces d'esquerra els van acabar fent a les portes.
4: I mentrestant, doncs al carrer també hi ha noves protestes.
15: Con una tristesa infinita. Directamente en arranca en su memoria.
16: Això...
11: Sí, ara ho sentíem, eren persones a la multitudinària concentració i a la nit a Madrid, una marxa d'homenatge des de la Puerta del Sol, on continua l'acampada de forma indefinida fins a la casa on va viure Mari Carmen Abascal durant més de 70 anys al barri del Retiro. Ahir era un dia de flors, d'espelmes, de mostres de suport, però també de molta ràbia entre els concentrats. Els tornem a sentir.
15: Con una tristeza infinita, directamente le arranca en su memoria.
16: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
17: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
11: Aquest migdia els sindicats criden a fer un minut de silenci a les 12 a tots els centres de treball i s'ha convocat també al vespre a Barcelona una gran manifestació, també en record de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada. El darrer 6 recull que 3 de cada 4 encastats creu que l'Estat ha d'intervenir al mercat de l'habitatge i pràcticament el 90% reconeix que està preocupat per l'accés a un habitatge.
4: Gràcies, Tània. Un altre element que escalfarà també la campanya a Madrid és la situació judicial del PSOE. Sílvia Solanes.
18: Sí, la Fiscalia Anticorrupció no demanarà per ara la imputació del PSOE pel cas Leire, però no ho descarta perquè veu motius per vincular els socialistes en fets delictius. Recordem que el jutge investiga una suposada trama formada per militants socialistes que tenia com a objectiu boicotejar i frenar causes judicials que afecten el partit.
4: I mentrestant, la campanya a Catalunya també té un altre protagonista, és el nom de Gabriel Rufián.
19: Jo sóc d'Esquerra Republicana, em sento molt orgullós. Jo estava al carrer, Oriol Junqueras va voler que fes política amb el Joan Tardà. Jo seria un desgraciat si jo malparlés d'Esquerra Republicana o renunciés a Esquerra Republicana. Jo estaré en Esquerra Republicana fins que em fotin fora.
4: Això ens deia just fa 6 mesos al matí de Catalunya Ràdio. Doncs bé, a hores d'ara, la presència de Rufián en les llistes d'Esquerra és una incògnita.
18: Sí, perquè les negociacions entre el partit i el portaveu a Madrid segueixen, però Esquerra ja té un pla B per si Rufián no acaba liderant la llista al Congrés. És Jordi Albert, un diputat al Parlament, proper Junqueras. Ahir Rufián va fer un tuit remarcant que ell vol representar Esquerra, però que també vol unes mínimes condicions i anar acompanyat d'altres forces d'esquerres.
4: I mentre Rufián negocia amb Esquerra, el Front Ampli, la candidatura que es formarà al voltant del que és actualment Sumar, l'espera. Així ens ho va dir ahir la portaveu de Més Madrid al Congrés, Teix Sidi, al matí de Catalunya Ràdio.
20: Ell també ho ha intentat, i jo crec que ell ho ha intentat, que la proposta ve de bona fe, i el que passa és que els partits també són complicats, i també l'obediència catalana i republicana que té Esquerra Republicana també és entendible.
4: I la configuració també de les llistes ens deixa encara dues incògnites més, que són el Partit Popular i la CUP.
18: Sí, el Partit Popular, dirigents del partit, donen per fet que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, serà el cap de llista per Barcelona. Ell espera que li demani el president del partit, Alberto Núñez Feijóo, i assegura que en qualsevol cas no deixaria l'alcaldia.
21: A qui le corresponde decidir quién va a ser el cabeza de lista por Barcelona va a ser el presidente del partido y conmigo no se ha puesto en contacto. Yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
18: I per la seva banda, la CUP decidirà que aquest de setmana si es presenta o no a les generals.
4: Hi ha un últim element, que Junts per Catalunya, la llista està definida, amb Míriam Nogueras al capdavant, però queda el dubte també de quan tornarà Carles Puigdemont.
18: L'expresident m'ha dit a fer-ho després de la campanya perquè vol que tingui un caràcter institucional i no de partits. Mentrestant, Lluís Puig i Toni Comín m'ha dit en tornar de Bèlgica el més aviat.
4: Ho explica la Txell Vallespí.
22: Després de 9 anys d'exili dels últims passos judicials, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig ja no veuen riscos per tornar a Catalunya i ser l'urgència de fer-ho el més aviat possible per poder exercir en plenitud de condicions com a diputats a Europa i a Catalunya. Comín té clar que ha d'accelerar al màxim la recollida de l'acte d'eurodiputat a Madrid, mentre que Puig no descarta Catalunya Ràdio participar ja en persona en el ple del Parlament del 20 d'octubre.
23: És un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
24: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. És de justícia que torni aviat, molt aviat.
22: Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Jordi Hereu, recordem que serà el candidat en aquest cas de les llistes del PSC. Sobre la configuració de les llistes i la pugna Esquerra Republicana, afegim-hi un comentari de l'advocada Gemma Calvet.
25: La renúncia de Pilar Belloguera i l'ambigüitat de Gabriel Rufián són dos símptomes d'un mateix problema de fons Esquerra Republicana. Rufián manté el pols amb la direcció, que paradoxalment el vol de candidat, però el més revelador és la seva aposta per un front d'esquerres d'àmbit estatal sense prioritzar una força política catalana independentista com representa Esquerra Republicana. El vincle de Rufián amb aquest independentisme sembla cada vegada més diluït i la pregunta és inevitable. Quin projecte polític vol representar realment?
26: Bonpreu Esclat Energia, l'energia de Catalunya, us ofereix el temps.
4: I aquesta hora fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Clàudia Serra.
27: Pel que fa al temps, ara també mateix tenim temperatures molt baixes que arriben als 2 graus sota 0 a Das de la Cerdanya, 0 graus a Viella, 3 a Vic, 5 a Ulldemolins, 7 a Girona, 14 a Barcelona. Avui però serà un dia de sol i al migdia la temperatura pujarà fins als 20-22 graus a la costa, 18-20 graus a l'interior. La tramuntana fluixa una mica però no acaba de desaparèixer del tot. Es mantindrà encara al nord del Cap de Creus i el mestral a l'extrem sud de Catalunya, però més moderat. I el cap de setmana també tranquil, demà puja una mica la temperatura, el temps serà assolellat i diumenge podrien arribar els núvols que sobretot seran primets i poc importants.
28: A aquesta hora una avaria talla un carril a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona i provoca retencions des de Pallejà. Es mantenen les retencions a la C33 i C58 a Montcada i B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat, B23 a Esplugues d'entrada cap a la Diagonal i C16 a Vallvidrera cap a la Ronda de Dalt. A les rondes encara també trams intermitents amb congestió en tots dos sentits de la marxa.
29: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
30: Catalunya Ràdio.
31: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
32: Peso.
33: Pluto!
34: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
33: Ho veieu?
34: empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
0: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten.
1: El moviment de protesta estudiantil, però, es mantindrà la setmana que ve, dimarts, i ha convocada una nova manifestació.
2: La commoció i la ràbia per la seva mort han donat pas a una motivació renovada per continuar les mobilitzacions.
3: Con una tristeza infinita, directamente le arranca en su memoria.
16: Això no ens pot parar, és com molta més força.
34: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Aquests són els sons del dia d'avui, 9 d'octubre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí i també amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Amb Francesc Soler, amb Sílvia Solanes, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Una tarda que comença també l'operació sortida per aquest cap de setmana llarg del pont del 12 d'octubre i es preveu que fins demà al matí surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 500.000 de cotxes.
6: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres. El responsable del dispositiu del Servei de Trànsit, Guillermo Villuendas, apunta el tipus de control que hi haurà.
7: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a la P7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant a la sortida com en la tornada.
6: La previsió és que els moments de màxima mobilitat a les carreteres siguin aquesta tarda i demà al matí.
4: I atenció a això perquè l'advocacia de l'Estat qüestiona el doble càrrec del director de Rodalies, Òscar Playà.
28: Segons La Vanguardia, un informe rebutja que sigui conseller delegat de la nova empresa mixta de Rodalies de Catalunya i alhora director operatiu del servei actual de Rodalies, encara en mans de Renfe. Són dos càrrecs que Playà combina des del febrer i l'informe, que no és vinculant, considera que hi ha conflicte d'interessos. Mentrestant, Rodalies encara recupera dels aiguats d'aquesta setmana i dels seus problemes estructurals. Els trens entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons no passaran fins a principis de l'any que ve pels efectes del robatori de coure.
8: Els treballs que havien de durar 2 mesos s'allargaran fins a finals del 2026. Els trens de passatgers no tornaran a circular fins al 2027. Adif diu que els danys són molt greus. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, diu a Catalunya Ràdio que és una molt mala notícia per a la Conca de Barberà.
9: El que veiem és que hi ha com una espècie de total impunitat davant dels robatoris de coure que provoquen greus estralls en el sistema ferroviari i de retruc doncs, a tota la població de Catalunya que fa ús d'aquest servei.
8: Es mantindrà el servei alternatiu per carretera entre les Borges i Picamoixons.
4: Caram, doncs és la crònica de Ricard Buigas. I encara sobre els aiguats, Pimec xifra en 117 milions i mig d'euros l'impacte econòmic a les empreses del Vallès, el Barcelonès, també el Baix Llobregat i el Maresme.
28: Tres quartes parts de les empreses afirmen que han quedat afectades i que han hagut d'aturar o reduir l'activitat. El Vallès Oriental concentra gairebé la meitat de l'impacte. La patronal reclama reforçar les ajudes directes a les empreses i als autònoms.
4: Tot això mentre els administradors de finques també estan desbordats de feina per gestionar les reparacions de les destrosses que han provocat tots aquests aiguats. Ana Alfonso.
10: Pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua són algunes de les destrosses principals que han deixat aquestes pluges als edificis. Feia 50 anys que no caien aiguats a Barcelona d'aquesta magnitud i la vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, explica que van de corcoll.
12: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
10: Recorden que per demanar indemnitzacions cal conservar les factures de les reparacions, pressupostos o fotografies. Sana Alfonso, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I atenció, perquè quan arribem al punt de 8:45 del matí, si aquesta setmana us ha alterat aquest so, d'aquí a 10 dies sentireu aquest a tot Catalunya. És la sirena que sona quan hi ha risc químic. El 19 d'octubre sonarà a tot Catalunya. Protecció Civil farà una prova de sirenes per risc químic simultanis. La primera vegada que s'activaran totes les sirenes d'emergència al mateix temps. Tarragona, Manel Sastre.
13: En total s'activaran 119 sirenes d'una cinquantena de municipis, la gran majoria Barcelona i Tarragona, tot i que també n'hi ha Girona, l'Aran i les Terres de l'Ebre. Marta Cassany és la directora general de Protecció Civil.
30: Per nosaltres provem el sistema, també per nosaltres és un repte de coordinació de tot el sistema i per la població, doncs,
5: doncs és molt rellevant el que puguin recordar aquest, que és el missatge principal, no?, que volem donar, que és el confinament.
13: Abans de la pràctica, que es farà a les 10 del matí del dilluns 19, també hi haurà xerrades informatives a diferents sectors econòmics i socials dels territoris afectats.
4: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove.
6: Va passar diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025 i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. Anna Romeu és psicòloga, experta en gestió emocional i membre de la secció de psicologia d'emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
11: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
6: La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquest mateix motiu.
4: I parlant de tecnològiques, l'administració de Donald Trump ha suspès l'accés de Microsoft a un programa de visats que, presumptament, havien de substituir a estadounidencs per estrangers.
14: Ha acusat Microsoft, Adobe i altres empreses tecnològiques de manipular un programa que els permet contractar treballadors estrangers per substituir la mà d'obra nord-americana. A partir d'ara, aquestes companyies no podran accedir al programa de certificació laboral permanent, que permet utilitzar els visats per contractar nous treballadors estrangers i facilitar-ne el procés per obtenir la residència permanent.
4: I mentrestant, a Itàlia...
15: Commento sulla legge elettorale, l'ho già fatto. Sono soddisfatta della compattezza della maggioranza, ma sono soprattutto...
4: Giorgia Meloni ha aconseguit aprovar la seva polèmica reforma electoral.
6: La reforma batejada com Stabilicum farà que es reparteixi

0: del front del Donbass, després que Rússia hagi bombardejat dos autobusos plens de civils. Corresponsal a Moscou, Cristina Solies.
1: Els soldats russos guanyen posicions molt lentament i ho fan a costa de moltes morts. A més, l'exèrcit ucraïnès ha contraatacat amb èxit al nord de Donetsk. Tot això impedirà que es faci realitat l'obsessió de Putin de conquerir tot el Donbass abans de finals d'any. En aquest context d'estancament, Moscou ha redoblat els seus bombardejos contra zones urbanes amb una nova generació de drons a reacció, molt més ràpids i difícils d'abatre, i amb una nova tàctica d'atacs intermitents durant tot el dia que fa la vida impossible als veïns de Kiev. També s'ha tornat a proposar deixar els ucraïnesos sense llum ni calefacció aquest hivern, destrossant la seva infraestructura energètica. Una estratègia per doblegar la moral ucraïnesa i obligar Zelensky a cedir. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.

0: El negoci de les cases de colònies cau un 80% pel boicot docent.
1: Les patronals de l'oci educatiu temen que hi hagi tancament si aquesta situació s'allarga i continuen caient les reserves. Ho llegim al periòdico. L'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura recalca que les colònies són l'activitat principal de la majoria d'empreses i suposen el 70% de la seva facturació. És a dir, sense colònies no es poden sostenir.
0: I encara sobre l'educació, el Tribunal Suprem ha anul·lat el decret que el govern espanyol va aprovar per endurir els criteris per crear universitats privades.
1: El Suprem tomba així la iniciativa de l'executiu perquè no veu ben justificat que es tramités amb caràcter d'urgència. Aquest reial decret es va publicar l'octubre de l'any passat i establia, per exemple, que només es poguessin obrir nous centres de graus o màsters privats si tenien un mínim de 4.500 estudiants al cap de 5 anys d'iniciar l'activitat.
0: I al País Valencià avui és la primera diada amb Juanfran Pérez Llorca com a president. València, Pepa Ferrer.
2: Pérez Llorca farà avui el discurs institucional del 9 d'octubre com a president, però no com a candidat. Amb eleccions generals convocades i autonòmiques i locals l'any vinent, la debilitat orgànica del president dibuixa la lluita interna pel lideratge del partit. I deixa una pregunta a l'aire. Per què Feijó té dubtes? Ana López és politòloga.
3: Per què té els dubtes? Si és perquè Pérez Llorca té algo en el seu historial que li pot inhabilitar per a ser president, o perquè té un altre candidat i encara no està confirmat per a no entrar en guerra i que la guerra pues, siga el més tard possible i entrar directament en campanya.
2: Des de València, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I un últim apunt també abans de la cultura. El Gran Recapte posa aquest any el focus en les noves pobreses, persones que treballen però que no arriben a final de mes.
4: La campanya solidària de recollida del Banc dels Aliments es farà els dies 13 i 14 de novembre. Per fer-la possible, els organitzadors necessiten 17.000 voluntaris. En parla la directora del Banc dels Aliments de Barcelona, Elisabet Viladomiu.
5: Quan més voluntaris i voluntàries hi ha en els punts de recollida, més aliments recollim, més donacions. Per tant, estem avui, endeguem la campanya del Gran Recapte, avui obrim la pàgina web per a les inscripcions, demanem i fem aquesta crida a que les persones s'apuntin.
4: Segons les entitats, els preus han pujat més d'un 30% en els últims 4 anys. El Banc dels Aliments reparteix menjar a unes 170.000 persones cada mes a Catalunya.
0: I fem un cop d'ull també ara al trànsit. Com estan les carreteres, Clàudia Serra?
6: Doncs mira, ara s'acaba de retirar un camió avariat que tallava un carril a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts en sentit a Barcelona. Tot i això, precaució perquè encara hi ha densitat en aquest punt. Es manté la congestió a la C33 i C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat. També a la B23 a Esplugues d'entrada cap a la Diagonal. I atenció a la Ronda Litoral a la Zona Franca en sentit Besòs. Aquí ara també s'hi acumula l'entitud amb aturades degut a un camió avariat que talla un carril.
0: Aquesta és l'actualitat d'aquest 9 d'octubre del 2026 que ens deixa tres preguntes.
7: Primera.
0: Què ens diu exactament als catalans la protesta que s'està vivint als carrers a França?
7: Segona.
0: Que Junqueras prepari el terreny per rellevar Rufián és una manera de pressionar-lo, un gest de prudència, o és que ja sap que el portaveu del Congrés vol fer volar fora Esquerra?
7: Tercera.
0: Que una veu irrepetible com la de Maria del Mar Bonet torni a l'Olímpia 51 anys després és la victòria del talent pur davant de la música de plàstic?
7: Al matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
8: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup i on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. Tornem un. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent.

0: perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat per a Day One.
1: De seguida obrirem l'hora 8 del matí de Catalunya Ràdio des de París, amb Isabel Galí, amb Jordi Amat, amb Jordi Mir i Laura Bertran. Però abans... Parlem d'esports perquè torna la Lliga amb el Màlaga espanyol i els blanquiblaus visiten el cué de la competició.
2: Després de 3 setmanes sense Lliga, a partir de les 9 avui amb transmissió en aquesta casa al Tot Gira de Catalunya Ràdio, aquest Màlaga espanyol amb un Màlaga que encara no ha guanyat cap partit. Manolo González, tenint blanquiblau, no creu que ell jugui al càrrec en el partit d'aquest vespre.
3: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe, llavors no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també, sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
2: I una tornada molt esperada, la de Javi Puado, torna a l'Espanyol després de 10 mesos lesionat.
1: I el Barça lliga la continuïtat de Xavi Espar fins al 2030.
2: De fet, Deco ja va avançar en l'assemblea que la confiança en Espar era absoluta, que el renovarien. S'ha tancat ja aquest acord total amb el jugador, i el club blaugrana, pendent d'aquesta petició que ha fet a la UEFA, en què demana una solució pel Barça-Arsenal de la Champions femenina de l'11 de novembre, que coincideix amb la vaga general.

0: I el Sabadell dubta de si podrà jugar demà a Ceuta per un virus que afecta l'equip.
1: Ho té complicat perquè diversos jugadors no poden jugar aquest partit. És un virus grupal. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, n'ha parlat.
2: Bueno, estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, bueno, estem una mica expectant, no?
1: A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep avui els Alguiris, 8:45, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo, categoria de fins a 70 quilos, i David García Torné ha aconseguit la plata en la categoria de fins a 66 quilos. El Barça, que suma la tercera victòria a la Champions d'handbol davant el Dinamo de Bucarest. A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí Laseu contra el Leganés i derrota de l'Uni Girona contra el Palma. I avui a les 8, Espanya-Portugal, semifinals del Mundial d'Hockey Patins. Baby,
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
5: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a bbva.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
6: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
7: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Pones.
8: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
9: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
10: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
11: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a Opel.es.
12: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
13: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
14: Una maravilla és poder viajar.
15: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
16: I pot ser tot això sent professional.
15: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui en directe des de París som en el Centre d'Estudis Catalans, a la Sorbonne, ara ho explicarem. De seguida també ens acompanyarà amb nosaltres Isabel Galí, la nostra corresponsal del 3CAT a París i també a França, i també Laura Bertran, que és la nostra corresponsal a Catalunya Nord. Però abans, Jordi Amat, què tal? Bon dia.
17: Bonjour,
0: com estàs?
17: Bé, i tu?
0: Bé, molt bé. Fa fred, a París, també t'ho dic.
17: Aquí a Barcelona una mica, també.
0: Ha començat a baixar la temperatura, sí, es nota. Jordi Mir, bon dia.
18: Hola, bon dia. Molt bé.
0: Ara parlarem de París i de les mobilitzacions que hi ha, però abans vull parlar amb vosaltres també d'Esquerra Republicana, perquè estan havent-hi moviments. Maiol Roger, bon dia.
19: Bon dia.
0: Què és el que està passant?
19: Doncs bàsicament que Esquerra Republicana diumenge s'acaben el termini per presentar els avals de totes aquelles persones que volen ser candidates i segueix planant un dubte sobre la taula, que és si Gabriel Rufián serà o no el candidat d'Esquerra al Congrés dels Diputats en aquestes eleccions del 29 de novembre. Recordem que Rufián va fer uns moviments per intentar abanderar una candidatura d'esquerres a l'esquerra del PSOE, el que ara s'està reproduint a Front Ampli, però incloent-hi Esquerra Republicana. Això Esquerra no ho veu bé. I, per altra banda, també Rufián, diguem-ne com una segona part, ha intentat elaborar una llista en la que se senti més còmoda. Ahir van passar dues coses. Per una banda, Jordi Albert, que és diputat al Parlament i molt proper a Oriol Junqueras, va presentar els seus avals per ser candidat a Madrid. Diguem-ne que és com un pla B per si les negociacions entre Gabriel Rufián i Esquerra Republicana no acaben en bon port. I per altra banda, Gabriel Rufián va fer un tuit, que és per on està parlant aquests dies, dient: jo vull representar Esquerra Republicana, ho estic intentant fer amb unes mínimes condicions per poder-nos enfrontar amb suficients garanties, i ho estic intentant fer acompanyat d'altres forces d'esquerres i antifeixistes. Per tant, això està així. Encara queden dies per la confirmació definitiva del candidat, per tant, encara queden dies de negociacions, però a hores d'ara, res assegura que Gabriel Rufián sigui el candidat d'Esquerra per les eleccions del 29 de novembre.
0: Fa sis mesos va venir aquí al Matí de Catalunya Ràdio i deia això.
18: Jo sóc d'Esquerra Republicana, em sento molt orgullós. Jo estava al carrer, Oriol Junqueras va voler que fes política amb el Joan Tardà. Jo seria un desgraciat. Si jo malparlés d'Esquerra Republicana o renuncies a Esquerra Republicana. Jo estaré en Esquerra Republicana fins que em fotin fora.
0: Això ho deia just fa sis mesos, Maiol.
19: Clar, aquí hi ha dues coses de darrere fons que hem de tenir en compte. La primera és política. Més enllà d'aquests moviments de Rufián per voler abanderar una candidatura a esquerres, el cert és que la relació del grup a Madrid no ha sigut tot lo bona que hauria de ser en un partit, diguem-ne, que va raonablement bé i sense crisis internes, més enllà del que va passar amb Marta Rovira. Això a Madrid va a part. La relació de Rufián amb alguns dels diputats no ha sigut bona. De fet, ja hem vist que hi ha diputats que han començat a plegar, i per tant el que vol fer ell és una llista en què s'asseguri una certa comoditat interna. I per altra banda, la relació personal, que és el que destacava Oriol Junqueras en aquestes declaracions, el que destacava Rufián, la relació personal que té Oriol Junqueras. Hi ha una distància política entre Madrid i Barcelona, Esquerra Republicana, però hi ha una sintonia personal que també pesa en aquestes negociacions que hi ha ara sobre la taula.
0: Com veus aquestes operacions? Bé, el que estem veient, perquè també suposo que aquí hi ha moltes coses que no veiem, que és la gràcia del que estem sentint. Jordi. Amat.
20: Amb molt interès, em sembla un episodi rellevant de la política catalana i que amb conseqüències en la política espanyola. I la meva hipòtesi és que, acabi com acabi aquesta història, per Esquerra no hi ha un win-win. No hi ha una solució que sigui bona del tot. Ho hem anat veient durant els darrers mesos, sinó durant els darrers anys, que el Congrés dels Diputats, Rufián s'ha convertit en un personatge molt atractiu. No, l'altre dia, quan es votaven els decrets, quan baixa les escales, dona el cop sobre el faristol amb els paperam que havia rebut de gent dels correus electrònics, posa les claus i posa el bitllet de 50, no, aquella escenificació, sé que resumeix molt bé la seva capacitat comunicativa i de provocar un enorme impacte especialment en l'opinió pública progressista espanyola. Rufián és el candidat preferit per aquest sector de la població, que és una part considerable, que no té una opció bona per votar. I sembla, per les enquestes, que si poguessin votar un líder, votarien a Rufián. La paradoxa, per mi, per això dic que no hi ha una solució bona, és que, tot i tenir aquest capital electoral enorme, no sé fins a quin punt Rufián encarna el que és Esquerra Republicana, el projecte polític d'Esquerra Republicana. Quan va ser? Em sembla que va ser el dimecres. Estava el més nit de la Marina Romero i entrevistaven a la Pilar Vallugera. Val? Que no va criticar Rufián explícitament, però implícitament va fer un retrat enormement crític sobre una persona. Ella deia: com hauria de ser el candidat ideal d'Esquerra? Havia de ser algú que es cregués molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt a l'opció d'Esquerra Republicana. I semblava que el que estava dient, sense posar-hi nom, era que Rufián no era aquesta persona, perquè tenia uns interessos que depassaven els del projecte polític d'Esquerra. Llavors, clar, Esquerra pot perdre un candidat electoralment potentíssim, però a la vegada sap que assumeix un risc tenint un candidat que, més que una mirada catalana, o estrictament catalana, té una ambició espanyola inequívoca.
0: Aquesta és la dicotomia, no?, que té Esquerra. El que passa és que, clar, que presentin un candidat alternatiu, un pla B, diguéssim, no sé a què creu
20: això, que respon, si una pressió per Rufián. Això de la B a Esquerra sí. No els hi ha funcionat.
19: Oficialment, no el partit, en entrevistes i quan els hi preguntes, et diuen que el seu candidat segueix sent Gabriel Rufián. I situen a Jordi Albert com si fos, diguem-ne, una iniciativa seva, encara que, diguem-ne, és ben conegut que és una de les persones properes a Oriol Junqueras.
20: És que no hi ha un candidat millor. No hi ha un candidat millor gairebé enlloc. Però jo el que no sé, i és una pregunta honesta, és si Gabriel Rufián és un millor candidat d'Esquerra Republicana o un millor candidat de l'esquerra espanyola a l'esquerra del PSOE.
0: Ja. Jordi Mira.
2: Diria, millor candidat per fer què? És a dir, jo crec que l'Esquerra Republicana que va anar a buscar Gabriel Rufián al seu moment tenia un objectiu que era allò que en vam parlar tant, de l'ampliar la base, i Gabriel Rufián precisament era interessant perquè no representava el que una part de la població identifica amb Esquerra Republicana, i això li permetia anar més enllà.
0: Per si us interessa aprofitar també la conversa, l'enquesta de La Vanguardia de diumenge deia que els nivells d'aprovació de Rufián entre els votants dels comuns és del 78%. Mentre que entre els votants d'esquerres del 88%.
19: Però això també es diu una cosa. A Rufián se li ha criticat molt per no representar el que seria l'essència d'Esquerra Republicana o el que ha de fer Esquerra Republicana a Madrid, no? Que ha entrat molt en la dinàmica de la política espanyola quan Esquerra Republicana era un partit que jugava, diguem-ne, molt amb els interessos de Catalunya. Però Rufián s'ha mullat amb tots els debats i, de fet, l'hem vist poc a Catalunya i l'hem vist poc mullar-se amb debats que hi ha hagut aquí i ha entrat més aviat en temes que acostumen a ser més madrilenys o més de la dinàmica del Congrés. Això és el que s'ha criticat d'Esquerra, això és el que fa que molts diputats del seu grup en siguin reacis, però realment, com deies, aquestes dades el que demostren és que els votants els segueixen valorant per això que deia el Jordi, perquè al final veuen algú que els representa, que surt allà i que diu les coses clares, almenys.
20: Sí, no sé si és en aquesta entrevista, Ricard, que li vas fer, que és aquella... Ara no recordo la disjuntiva que plantejava entre el català és molt important però els pisos són molt importants, no?
19: Sí, és en aquesta entrevista.
20: Sí. I llavors... Jo crec que aquest és el punt. Defineix molt bé aquesta situació paradoxal d'aquesta persona, com deia el Jordi Mir, que en un determinat moment en l'estratègia d'Esquerra en ple procés per eixamplar la base fonamentalment a l'àrea metropolitana de Barcelona, incorporar algú que no era un pota negre amb 8 cognoms catalans i que, de fet, reivindicava d'alguna manera que els seus pares havien vingut de fora, un cert orgull xarnego que es reconvertia en una aposta per l'independentisme, que ho feia en català, en castellà i en català, però també en català. Resulta que en la legislatura que el Congrés pot parlar en català, el parla poc. Resulta que això, en un moment en el que vivim amb angoixa, la pèrdua de l'ús, ell, quan tu li preguntes sobre aquesta qüestió, diu, bueno, el català sí, d'acord, però què és més important? I aquest què és més important, en el moment en el que està la política catalana, complica les coses sobre quin és el seu perfil com a candidat millor de què. I, sens dubte, això que deia el Mayol és evident, és que no hi ha un candidat millor. O sigui, ni del centre ni de l'esquerra no hi ha un candidat amb més popularitat que Rufián.
19: I Esquerra el situa en un relatiu problema, que és, si tu mires l'enquesta del CIS, més enllà de l'extrema dreta, l'únic partit... la de La Vanguardia. Més enllà de l'extrema dreta, l'únic partit que creix a Catalunya és Esquerra. No molt, crec que passaven de 20 a 23 diputats, ho estic dient de memòria, i aquesta situació també els podia beneficiar a les eleccions generals. S'ha de veure com es reconfigura tot. Sí. L'enquesta de La Razón deia que creixia Junts, però, clar, amb Rufián de candidat això els hi pot anar bé, però tota aquesta situació contamina la candidatura. Sense Rufián de candidat i amb una persona relativament desconeguda, Jordi Albert fa molts anys que és diputat, però el gran públic no el coneix, això els hi pot complicar molt davant de... Ja veurem qui presenten els comuns, que ja els hi van guanyar les eleccions el 2015 i el 2016, ja veurem, com deia, quina és la tirada de Junts i com funciona el vot útil cap al PSC amb Jordi Areu com a candidat.
0: En aquell acte que va presentar Esquerra i Esquerra, Rufián, aquesta idea, diguéssim, no, de fer un front comú d'esquerres, el que va venir a dir és que el que potser caldria és replantejar els programes electorals, pactar 3 o 4 punts estratègics i presentar-se amb un programa comú. És a dir, cadascú amb les seves sigles, però amb un programa comú. No sé si això podria anar per aquí i si el que està intentant a última hora explorar Gabriel Rufián. Jordi Mir.
2: Jo crec que aquí ens falten elements per poder analitzar, però segurament és una de les seves línies de treball. L'avançament electoral és evident que en tota aquesta discussió els hi va molt malament. És a dir, si aquestes tensions haguessin tingut més temps per gestionar-les, és possible que aquest escenari que deia el Jordi Mat, de que passi el que passi, això no serà un win-win, no? Diguem-ho així, perquè el termini és molt curt, s'hagués pogut gestionar d'una altra manera. Es podria donar la paradoxa de que tinguessin un molt bon candidat sense partit, i un partit que està creixent, que perdi el seu bon candidat i que això tingui efectes negatius sobre les seves opcions de vot. Jo crec que hem d'entendre-ho amb un ull mirant el que passa a la política espanyola i amb un ull mirant a la política catalana. A la política catalana jo crec que hem de parlar clarament de que hi ha un replegament identitari que té a veure amb el creixement d'Aliança Catalana, que es posa a nivell d'empat tècnic amb el PSC, que Junts està també en aquesta línia, i crec que una part d'Esquerra Republicana pensa que ha de fer això i que Rufián no ajuda a fer això. Per altra banda, les enquestes donen molt bones opcions d'Esquerra seguint la línia del Rufián. Per tant, bueno, us hauran de pensar una mica i veure quin camí volen seguir.
1: Doncs lligat també amb el que ha de passar a l'esquerra, ara parlarem del que passa a França, al final també és un intent de dirigir-se als joves, no? que veiem en diferents enquestes com alguns joves van molt cap a l'extrema dreta, per aquest malestar que representa l'extrema dreta, hi ha un intent també perquè l'esquerra pugui capitalitzar tot aquest malestar, i a França estem veient com això està tenint cert èxit. Ara ho explicarem i en parlarem amb Isabel Galí i també amb Laura Bertran. Però abans anem a fer un cop d'ull a les carreteres. Clàudia Serra.
21: Doncs mira, aquesta hora en general comença a millorar ja el trànsit després de les retencions de primera hora, però encara hi ha dos punts especialment complicats. Una, la ronda litoral a l'alçada de Montjuïc, en sentit Besòs, on un camió avariat talla el carril dret i això provoca retencions des de l'alçada de Mercabarna. L'altra, la B23, Esplugues, d'entrada cap a la Diagonal.
1: I a banda d'això, estarem pendents d'aquestes protestes a França, però de què més? És de la redacció, Sílvia Solanes, bon dia.
22: Ja, doncs, del minut de silenci que han convocat els sindicats aquest migdia a les 12, llocs de treball i centres educatius, en record a Mari Carmen. Pedro Sánchez n'acaba de parlar aquest matí en una entrevista al diari Punesa, rebutja que es polititzi el dolor. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
23: Bon dia. Diu que la política ha de servir per posar solucions a un cas com el de Mari Carmen, que creu que és un exemple d'un error de tot el sistema, i reivindica que per anar més enllà en l'habitatge ha calgut que dissolgués les Corts per intentar tenir més força. Critica el PP per evitar minuts de silenci. Diu que no s'han d'entendre aquests actes com de partit, sinó com a una expressió de dolor de tota la societat. I explica en aquesta entrevista com es va sentir quan va saber de la mort de la dona.
24: Pena, por supuesto, tristeza y mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
22: Doncs a banda d'aquest tema i també de tota la precampanya pel 29N, també estem pendents aquest matí d'una tracturada que hi haurà d'aquí una hora i mitja i que la JARC ha convocat a les comarques de Lleida per reclamar respostes urgents davant l'augment dels costos de producció. Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
25: Hola, bon dia. Durant el matí, diverses columnes de tractors es desplaçaran des de diferents municipis de Lleida, de la Plana de Lleida fins a la capital del Segrià. A les 10 es concentren a la plaça Cervantes davant la delegació d'Hisenda, on es reuniran amb la delegada de l'Agència Tributària, i a les 12 els pagesos arribaran a la subdelegació del govern espanyol a la plaça de la Pau, on es reuniran amb el subdelegat José Crespín, uns pagesos que denuncien l'encariment del gasoil agrícola, els fertilitzants, l'electricitat, el gas i l'alimentació animal.
22: I avui a les 11 sabrem qui és el Premi Nobel de la Pau d'aquest any. Redacció, Marc Jurado.
26: L'organització sudanesa Sales de Resposta d'Emergència, ERR, les seves sigles en anglès, i altres organitzacions humanitàries lideren els pronòstics pel Nobel de la Pau, que es farà públic avui a mig matí a Oslo. L'any passat li van atorgar a la líder opositora veneçolana Maria Corina Machado, amb tota la polèmica posterior que hi va haver amb Trump. Justament el president nord-americà ha dit les últimes hores que se'l mereixia ell, perquè ha resolt 8 conflictes i la destrucció del món.
3: La lletra petita.
1: I arribarem al punt de les 9 del matí cada dia a aquesta hora analitzant la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
27: Hola, Ricard.
1: Donald Trump diu que la inflació pagarà el deute dels Estats Units ràpidament.
27: Sí, i ho va dir a la revista Time sense anestèsia. I no és cap ocurrència, és un truc tan vell com els diners. Si deus més de 40 bilions de dòlars i els preus pugen, aquest deute val cada cop menys. No el pagues, s'evapora. i ho diu just quan els rendiments del deute s'enfilen com no ho feien des de fa dècades. L'americà, a 10 anys, supera el 5,3%, el britànic, a 30 anys, el 6%, i el Japó marca rècords històrics. Però la lletra petita ens diu que aquest deute no desapareix, el paga algú altre, l'estalviador. El que fa 5 anys compraves amb 100 euros, avui te'n costa 122. És una transferència de riquesa com no s'havia vist mai, del qui estalvia al qui deu. I és que la inflació és l'impost que ningú no vota.
4: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
5: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Ahir, extravagant com un doblet sevillà no sevillista, era bisbètic. Bis del Betis. Avui acabem la setmana sortint a pescar de la part de dins de la mà del pescador. De 6 lletres. De la part de dins de la mà del pescador. 6 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
7: Recordes el teu primer cursa?
8: O el cursa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
7: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
9: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
10: Quan vulgui.
9: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
10: Tot el temps que vulgui.
9: I totes les bombolles que vulgui?
10: Totes les bombolles que vulgui.
9: I tot el relax que vulgui?
10: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
11: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
29: Aquest supercap de setmana, Lidl batem el rècord de l'estalvi a l'engròs. Tria 950 grams de pollastre filetejat a 5,59 i estalvia't un 18%. I 500 grams de mozzarella ratllada a 2,99 i estalvia't un 17%. Lidl, val la pena.

L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.

0: Les 9 i 3, bon dia. Els allotjaments del Pirineu preveuen una ocupació voltant del 75% per aquest cap de setmana llarg a motiu de la festivitat del Pilar. El màxim volum de reserves és a les cases rodals, que arribaran al 85%. Aquests dies finalitza la temporada de ràfting i turisme actiu pel que fa al riu Noguera Pallaresa. La Seu d'Urgell formalitzarà un agermanament amb la Daire de House al Sàhara Occidental. L'Ajuntament ha previst aprovar l'acord al ple d'aquest dimarts vinent. Aquest mes mateix, el consistori estarà representat en el viatge d'una delegació catalana al campament de Tinduf, mitjançant Aida Clotet, tècnica de joventut i membre de Pirineu amb el Sàhara. Veïns del sud del Tursell han reiterat la crítica al servei de recollida d'escombraries i a la gestió de la Migraum. La síndica de Greuges tanca l'expedient que havia obert sobre aquesta qüestió, però el col·lectiu manté la voluntat de fer noves accions de denúncia. Els actuals responsables de l'organisme afirmen que s'han ofert a col·laborar amb la sindicatura amb antifrau i que segueixen treballant per redreçar la situació heretada de l'anterior gerència. Obren una campanya de micromecenatge per donar suport a l'equip Patufets.cat, a la World Robot Olympiad. El grup, format pels alumnes Joan Vilanova i Aleix Pujantell i la professora Mireia Alba, cerca ajuda econòmic per poder finançar el viatge, l'estadi i la inscripció. I és que enguany la final mundial es disputarà a Puerto Rico del 8 al 10 de desembre. El Museu Diocesà i el Bisbat d'Urgell ofereixen una visita guiada a Sant Climent de Coll de Nargó. L'activitat es fa avui mateix, al vespre, i està inclosa a l'agenda de les Jornades Europees del Patrimoni. L'equipament urgellenc té previst incorporar el Temple Nargoní al seu programa regular de visites. El Parc Nacional de Gustortes té la major i millor concentració de boscos madurs de Catalunya i de l'Estat. Un estudi li ha atorgat una puntuació de 8,7 sobre 10, mentre que la mitjana dels espais forestals catalans és de només 2,3. Entre els elements que s'ha valorat hi ha la presència d'arbres vells i de grans dimensions, amb predomini d'avets, pi roig i pi negre. L'Audiència condemna un any de presó a un home per una agressió a l'alcalde d'Alins. El veí ha demanat disculpes pels fets i amb dues parts han arribat a un acord per evitar el judici. La sentència inclou una indemnització de 4.000 euros per danys morals. I els esports, el que de la Seu s'anota ja la primera victòria de la temporada de la Lliga Femenina. Aquest dijous a la nit ha guanyat a casa contra el Nova TSL Leganés per 70-60 en un matx en què el primer quart ja dominava per 25-12. El Cadí aquest cap de setmana tornarà a tenir partit. Diumenge jugarà a la pista de l'Azul Marino Mallorca, debutant enguany a la màxima categoria i que ha debutat amb dues victòries contra equips teòricament superiors, València i Girona. I aquest matí, els següents informatius, repassem la resta de l'agenda esportiva del cap de setmana, en què, per exemple, la Seu Futbol Club juga a casa aquest dissabte. Demà, a les 4 de la tarda, rebrà el Juventud 25 de setembre. I avui també comentarem que Raül Granell ha guanyat el Campionat de Catalunya de Pesca de Salmònids amb Artificials. També han entrat a les primeres posicions quatre membres més del Club de Caça i Pesca de la Dorsell: José Antonio Gálvez, que ha estat tercer, Gerard Vilanova, quart, i Òscar García, cinquè, i Sergi Gordi, sisè. El torneig s'ha disputat al riu Segre, la Dorsell. I el temps marcat per la clara baixada de temperatures d'aquestes darreres hores que han deixat mínimes a prop de la glaçada en algunes poblacions del Pirineu. Aquest matí a la Seu 4 graus i ahir ja va arribar, com s'havia anunciat, la primera nevada feble de la temporada a cotes altes.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Els hotels, càmpings i d'altres allotjaments de l'Alt Pirineu i Aran preveuen que ompliran al voltant del 75% de les seves places per aquest cap de setmana llarg a motiu de la festivitat del Pila, que serà aquest dilluns dia 12, segons les previsions que ha fet públiques el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. El seu vicepresident, Juan Antonio Serrano, explica que tenen bones perspectives per aquest primer punt de la tardor, perquè aquests dies hi ha decenes d'activitats, tant d'esport a l'aire lliure com culturals, perquè a més coincideix amb les Jornades Europees del Patrimoni. És un cap de setmana que marca el final ja definitiu de la campanya d'estiu i la consolidació ja de la de tardor. Per sectors, els hotels pirinencs esperen una ocupació d'entre el 70 i el 80%. En canvi, els establiments de la Plana de Lleida preveuen estar com a màxim al 40%. Pel que fa a les cases rurals, sí que esperen una afluència més alta a tota la demarcació, al voltant del 85%, i els càmpings, les àrees de bungalows, estaran al 75%. Un dels trets que el Patronat ha destacat d'aquest cap de setmana llarg és que marcarà la cloenda de la temporada de rafting i turisme actiu, si més no pel que fa al riu Noguera Pallaresa. La data oficial de finalització de la campanya està marcada pel 15 d'octubre, d'acord amb el conveni de regulació del cabal d'aquest riu, per la qual cosa aquest ja serà l'últim cap de setmana en què oferiran descensos. Les empreses especialitzades encara mantenen un bon nivell de reserves per aquests últims dies i, en espera del balanç final, a nivell territorial, el sector d'esports d'aventura creu que haurà assolit l'objectiu de superar les 840.000 activitats contractades de l'any passat, si es té en compte que fins a l'agost ja havien experimentat un increment del 20% respecte del mateix període de l'any passat. Això inclou propostes com el rafting, el piragüisme o el descens de barrancs. Algunes d'aquestes activitats es podran seguir practicant encara els pròxims mesos en indrets com el Parc Olímpic del Segre. L'Ajuntament dels d'Urgell aprovarà amb tota probabilitat aquest dimarts vinent, el ple ordinari d'octubre, un acord per signar l'agermanament amb la Daire de Haus, al Sagra Occidental. Des del consistori volen així tancar de manera institucional una realitat que ja estava passant els darrers 30 anys, en què s'ha dut a terme l'acollida d'infants sagrauis a l'estiu, impulsada per l'ONG Pirineu amb el Sàhara, i també s'han impulsat accions de sensibilització per part de l'Ajuntament i de veïns i veïners de la ciutat. Així doncs, la principal novetat serà que ara hi haurà un acord estable per donar suport institucional a la causa saharaui, segons ha explicat el regidor de Solidaritat i Cooperació, Jordi Mas.
1: Ara fa 50 anys que el poble saharaui va ser expulsat de casa seva, dels seus territoris, del Sàhara Occidental. Des de llavors estan vivint en tendes al desert d'Argèlia, i des de llavors hi ha hagut molt suport, sobretot de la societat catalana, tant de la societat com a nivell institucional, i l'Ajuntament de la Seu no ha sigut una excepció, i fa més de 30 anys que està donant suport en aquesta causa, no? Llavors, el que ara, que es fan els 50 anys, des del Fons Català i des de la coordinadora d'amics dels ajuntaments que donen suport al poble saharaui, on l'Ajuntament també és membre, doncs volem fer un pas més, i amb un acte de denúncia que es vol fer als camps saharauis a final de mes, doncs volem aprofitar per fer un agermanament amb una daira, Hausa, com daira, on les famílies de la Seu, vinculades a través de l'associació Pirineus amb el Sàhara, ja fa molts anys que estan treballant.
0: D'aquesta manera, Mas creu que la col·laboració podrà ser més estable.
1: I nosaltres com a Ajuntament el que volem és com tancar aquest cercle, donar-li més contingut, sobretot a nivell institucional, perquè tingui doncs estabilitat amb el temps. L'associació fa molt bona feina, està fent molt bona feina. Tenim un conveni amb ells per assegurar que els vols i el que és l'estada en els casals d'infants el tinguin de forma gratuïta les famílies que acullin nens i nenes, però també a nivell institucional volem fer un pas més on hi hagi un intercanvi cultural, educatiu, de denúncia política i també de recolzament econòmic, no? I amb aquest agermanament, on hi ha consens per part de tots els grups polítics, el que volem fer al ple del dimarts que ve, del dia 13, és signar aquest conveni on doni doncs, aquest reforç al que està passant de forma informal durant els darrers 30 anys, doncs d'una forma més formal i estable amb el temps.
0: A la mateixa roda de premsa s'ha anunciat que els dies 20 i 21 d'octubre l'Ajuntament de la Seu serà present en una delegació de la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Saharaui, que visitarà els campaments de Tinduf. El consistori estarà representat per la tècnica de joventut Aida Clotet, que alhora és membre de Pirineu amb el Sàhara.
2: Sí, des de ja fa molts anys l'associació, quan està el Miquel Colom i el Pep Parras i altres membres particulars de la Seu, van fer la Tarbia, que és una, bueno, com una llar d'infants i una escola infantil de 4 a 6 anys, i encara segueix en marxa. Llavors vam estar parlant amb la directora, aviam què és el que necessitava per poder seguir mantenint l'escola, i ens van demanar material escolar, bueno, algunes coses que necessitaven, i ens vam fer una recollida durant el març-abril d'aquest any i vam tenir molt bona rebuda. Hem pogut recaudar 30 quilos de material, tant mèdic com escolar, perquè també donarem material mèdic a un dispensari de Hausa, i estem molt contentes perquè la gent de la Seu ha col·laborat molt, també les farmàcies, algunes papereries.
0: Jordi Mas també destaca que el viatge d'aquest any té una significació especial perquè coincideix amb el 50è aniversari de la proclamació de la República Àrab Saharaui Democràtica, encara avui pendent de reconeixement internacional. Aquell mateix any hi va haver l'ocupació de la zona per part del Marroc, actualment acceptada per l'Estat espanyol. Aquesta efemèride es va commemorar el 27 de febrer passat. La delegació té com a objectiu conèixer de primera mà la situació actual de la població refugiada, mantenir trobades amb institucions i entitats locals, identificar possibles línies de cooperació. En el cas de la Seu, la col·laboració dels darrers 30 anys ha tingut com a principal exponent la campanya Vacances Sant Pau d'acollida d'infants a l'estiu, juntament amb la col·laboració amb la Tàrbia de Hausa, una escola infantil de 4 a 6 anys situada a Esmarà. L'equip Patufets.cat, que representarà la Seu d'Urgell a la final mundial de la World Robot Olympiad, ha obert una campanya de micromecenatge per tal de poder finançar el desplaçament a la principal competició internacional de robòtica del món. Enguany es disputarà San Juan de Puerto Rico del 8 al 10 de desembre. El grup està format pels alumnes Joan Vilanova, d'11 anys, i Aleix Pujantell, de 12, i per la professora i entrenadora Mireia Alba, i la campanya s'ha obert a través de la plataforma GoFundMe, des d'on expliquen que enguany han aconseguit un repte enorme de classificar-se per la final mundial gràcies al bon resultats a les fases pirinenca, catalana i estatal, i ells mateixos indiquen que rere d'aquesta classificació hi ha moltes hores de feina, programació, proves, errors, aprenentatge i sobretot il·lusió, i ara només falta poder assegurar el viatge a Puerto Rico, seu de la prova mundial. En aquest sentit, el viatge i l'estada no estan finançats per l'organització i per això les famílies s'han de fer càrrec de totes les despeses. Per això han creat aquest crowdfunding i l'objectiu que s'han marcat és d'aconseguir 5.000 euros, cosa que els permetria pagar tant el desplaçament en avió com l'estadi i l'inscripció. L'equip ha avançat que qualsevol aportació, per petita que sigui, és benvinguda, i també estan oberts a aportacions més grans o possibles patrocinis. Aquesta classificació s'afegeix a d'altres èxits aconseguits els darrers anys per equips de robòtica escolar de la Seu, tant de l'Escola Albert Vives com de l'Institut La Valira, que han inclòs diversos títols estatals i participacions a la final mundial de la BRO o a d'altres proves del màxim nivell internacional. Tot plegat a compartir la capital urgellenca en un dels referents actuals d'aquesta activitat, tant a Catalunya com a nivell espanyol. El Museu Diocesà d'Urgell i la Delegació de Patrimoni Cultural del Bisbat d'Urgell, a través d'Urgell i a Sacre, s'afegeix a les Jornades Europees del Patrimoni, amb una activitat gratuïta que permet descobrir l'església romànica de Sant Climent de Coll de Nargó. Serà avui mateix, a les 7 del vespre, amb una visita guiada. A partir de l'any vinent, el Museu Diocesà ja ha avançat que té previst incorporar justament aquesta església dins la seva oferta de visites regulars, tal com ja s'està fent ara amb Sant Cerni de Tavèrnoles, en Sarell i la Col·legiata de Santa Maria de Castellbó. Sant Climent de Coll de Nargó apareix documentada entre els anys 1040 i 1060, fa pràcticament 1.000 anys. Construïda l'últim quart del segle XI, aquesta església d'una sola nau i amb absis semicircular amaga però un passat encara més antic, perquè se sospita que hi havia un temple anterior. L'any 1946 l'església va ser declarada bé cultural d'interès nacional. L'activitat forma part del programa Catalunya Sacra, que proposa un ampli programa d'activitats gratuïtes per promoure el coneixement i l'accés al patrimoni cultural de l'església. Les Jornades Europees del Patrimoni són el major esdeveniment cultural europeu de caràcter participatiu i es fan cada any als estats signataris de la Convenció Cultural Europea, cosa que fa que sumin en pocs dies més de 70.000 activitats i uns 30 milions de visitants. En el marc d'aquestes jornades hi afegim que també ahir justament es va fer una conferència per presentar la història de l'activitat terrissaire Castellciutat centrada en la família Ticó. L'acte es va fer ahir al local social. I de l'actualitat local també destaquem que un grup nombrós de veïns tant de la Seu com d'altres poblacions del Pirineu s'han concentrat aquest dijous al vespre a la plaça dels Oms en el marc de la concentració pel dret a l'habitatge que havien convocat conjuntament la plataforma Pirineu Viu, el sindicat de llogateres i la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya. Els manifestants que portaven diverses pancartes van fer una part d'aquests, van fer després una marxa fins a la rotonda d'Andorra. N'escoltarem les valoracions a l'informatiu migdia. La Sindicatura de Greuges de Catalunya tancà l'expedient que havia obert per presumpte malapraxis per part de la Mancomunitat Intermunicipal de Residus de l'Alt Urgell Meridional, Migraum. La investigació s'havia obert per una petició d'un grup de veïns del sud de l'Alt Urgell que rebutgen els augments de preu que s'han fet els darrers anys amb la taxa d'escombraries que paguen. El 2023 ja van denunciar una pujada interanual del 57% i, tot i que la taxa s'ha mantingut els dos anys següents, aquest 2026 s'han trobat amb un nou augment molt per sobre de l'IPC, aquest cop del 26,5%. Els impulsors de la investigació asseguren que tenen indicis d'irregularitats en la gestió de la Migraum i per això demanaven la intervenció de l'oficina de la síndica, que tot i això ara ha descartat aquesta possibilitat. Segons asseguren, el motiu que els han donat és que la Migraum no ha col·laborat en els seus requeriments i que no hi poden fer res més, una justificació que no els ha convençut. Així ho expressa el Yuri, veí de Fígols, en nom del col·lectiu.
3: Els veïns hem rebut la resposta del síndic de Greuges, que van presentar a l'octubre del 2023, i tres anys després ens diuen que han demanat informació a Migraum i que no han rebut cap resposta, i que com no han rebut cap resposta, així s'acaba, que has tancat per ells. I nosaltres, clar, ens sentim indignats, estem emprenyats, perquè aquesta no col·laboració de Migraum pues, hauria de tenir alguna repercussió. I veiem que, bueno, que se senten impunes i poden fer el que volen.
0: Tot i això, el col·lectiu veïnal ha dit que ara volen recórrer l'oficina antifrau perquè segueixen pensant que hi hauria hagut presumptes irregularitats les darreres dècades.
3: Les reivindicacions dels veïns, tot i aquesta resposta de que ens defrauda del síndic de Greuges, tenim un altre front obert, que és amb l'oficina antifrau, que esperem que sigui un organisme públic independent més seriu. I, en tot cas, més enllà d'aquests organismes, els veïns el que reivindiquem i continuem reivindicant és la millora del servei, en el sentit de la quota és desproporcionada. Estem pagant 316 euros, possiblement de la més alta o de les més altes de Catalunya, per un servei de recollida de basures bastant molt millorable, en el sentit de freqüència de pas, de llocs on es poden, de llocs on estan els contenidors, cada cop hi ha menys punts, o sigui que cada cop el camió ha de fer menys trajecte dins dels pobles per poder emportar-se la basura. Això vol dir que hi ha gent gran que han de caminar més, o gent que està agafant el cotxe per anar llençar la basura. Considerem que això és inadmissible.
0: Finalment, aquest veí també denuncia la manca de bonificacions en la tarifa actual.
3: També denunciem la falta, no hi ha ni una sola bonificació. Migraum no contempla ni una sola bonificació, ni econòmica ni social, o sea, ni bonificació social per famílies vulnerables, famílies numeroses, jubilats o pensionistes. Tampoc hi ha cap bonificació per incentivar el reciclatge. I també considerem que això és el mínim que se li pot demanar a un organisme públic, i a més sabem que és de la seva responsabilitat i competència, no depèn de ningú més. Sembla que a Migraum no li interessa proposar bonificacions, no sé per què, però hauria de ser obligatori per llei.
0: En relació amb aquestes queixes, l'actual president del Migraum, Joan Puig, ha volgut puntualitzar que no és cert que no hagin col·laborat amb la Sindicatura de Greuges, sinó que segurament no van rebre en el seu moment cap comunicació d'aquesta institució al respecte. Puig ho ha atribuït a que aquestes cartes no arribaven a l'adreça adequada o als actuals responsables i que per això han demanat a la Sindicatura que els torni a trametre la petició i s'han mostrat disposats a col·laborar-hi.
4: Dimecres passat, dijous, no me'n recordo, vam fer una assemblea de les ordinàries que fem a la Migraum per les diferents coses que s'han de fer, i des de secretaria d'intervenció i des de gerència pues ens van dir que bueno, que havia arribat una carta de sindicatura i que no, que clar, que arribava i tot això que no s'havia contestat i que ells, per falta d'informació i tot això, ells tancaven l'expedient i ens posaven com a entitat obstaculitadora o no col·laboradora o alguna cosa d'aquestes. Clar, què ha passat? Nosaltres aquestes cartes no les hem rebut. Nosaltres sí que sabíem que hi havia alguna cosa, perquè, però les cartes aquestes anaven a parar, per suposo que a l'antiga gerència, o havien sigut abans d'aquesta presidència, o anaven a parar en altres llocs, i nosaltres no les havíem vist, no en teníem constància. Divendres mateix, em sembla que la secretària va procedir a escriure la certificatura de comptes i a tornar al dia a demanar que ens diguin tot el que ens havien enviat, que ens torni a pagar el que els faci falta i altres els contestarem a tot el que ens demani, com han fet amb Antifrau.
0: Puig explica que parlament els darrers 3 anys han treballat a fons per recapitular i ordenar la informació necessària perquè inicialment se la van trobar molt dispersa.
4: L'antecedent de tot això és que la informació està molt, molt dispersa, la mancomunitat no tenia cap oficina presencial, les paperes estaven entre el bistú de l'exgerent, casa de l'exgerent, en diferents ajuntaments, i ha sigut un treball de recerca molt, molt bèstia, i al final, dilluns, per poder presentar la documentació que feia falta Antifrau, i farem el mateix amb la sindicatura de Greuges, i estem fent el mateix amb la sindicatura de Greuges, i estem fent el mateix amb la sindicatura de comptes.
0: Puig explicar que precisament aquesta setmana han lliurat a l'oficina Antifrau tota la documentació requerida per aquest òrgan i que, per tant, hi ha voluntat de col·laborar-hi, i sobre la gestió a Sobrellà, que ara la porta a temps parcial Jordi Vilaró, que des de fa anys és també gerent de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet, amb l'objectiu de mirar de posar-hi ordre i normalitzar la situació.
4: Sí, Antifrau avui ens ha obert les portes la inspectora que porta el nostre cas. Nosaltres ja hem exposat tots aquests 5 anys o 4 anys de penes i d'inclemències que hem sofert, perquè clar, suposa que aquesta mancomunitat va estar un any i mig sense secretària d'intervenció. Va estar des de fa molts anys amb la gerència d'un gerent que se li havia fet molt gran la pilota i no sabia per on sortir-se. Ha costat molt. I al final, ho hem aconseguit entre la nova gerència i la secretària d'intervenció, hem aconseguit ficar-ho tot allò, i ara, pues, ara ho tenim tot digitalitzat i ho tenim tot bé per presentar-ho a fer-hi falta.
0: En relació amb tot plegat, els veïns que havien presentat la queixa també s'han referit a un problema afegit, amb el qual també coincideix l'actual direcció, el sobrecost que suposa per la mancomunitat el fet d'haver de portar les deixalles al planta Benavarri per l'absència d'un abocador propi. Calculen que això suposa un sobrecost d'uns 300.000 euros.
5: Hi ha un greuge per part de Migraum molt gran, que és el cost d'eliminació de residus a Benavarri. Nosaltres, a Migraum, per poder fer l'entrada de residus al centre de tractament de Benavarri, que pertany, és de propietat de meu, estem pagant en el pressupost del 2026, estem parlant d'uns 300.000 euros, quan el pressupost total de costos anuals és de 1.180.000. Estem parlant de gairebé un 25%, el que ens suposa a Migraum el poder fer entrada de residus a Benavarri. Això, que durant dècades ha sigut com una reivindicació veïnal, perquè entenem que el centre de tractament de Benavarri hauria de ser d'un ús comarcal.
0: Finalment, des de la Mancomunitat, Joan Puig ha explicat que ara mateix no poden bonificar rebuts perquè encara estan en ple procés d'actualització del padró, un altre dels punts en el qual hi volen posar ordre.
4: Al anar a la Mancomunitat surt tan atrasada amb el tema de les subvencions, el primer de renunciar al Next Generation, que vaig a fer un parell d'anys que vam renunciar, ens han trobat que no puc el tancament dels contenidors. No puc fer el tancament dels contenidors, nosaltres no sabem. Sí, això per una banda. Llavors, el tema de les famílies vulnerables i això. Clar, al final, nosaltres tenim les ordenances que haurem de modificar un dia o altre i haurem de incidir aquestes coses. Però clar, és que almenys, jurídicament, estem lligats de pros i mans que no tenim manera de fer-ho. Potser a la llarga això sí que és un tema que s'haurà de mirar, però de moment De moment hem de fer el que ens diu la llei, i la llei es diu que hem de passar el rebut a tothom igual.
0: Sobre doble de Puig, recorda que quan ell i d'altres representants polítics van entrar a l'Emigrau, ara fa 3 anys, es van trobar una situació molt complexa i que encara estan intentant de redreçar. Pirineu.

0: El Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici concentra actualment la major quantitat i qualitat de boscos madurs de Catalunya i de tot l'Estat, segons un estudi que s'ha fet públic aquest dijous en el marc del projecte BABE, que ha finançat amb fons Next Generation. Els investigadors han analitzat el grau de maduresa forestal de 20 boscos i els hi han donat unes puntuacions que oscil·len entre 5,3 i la que ha rebut Aigües Tortes, 8,7 sobre 10, la màxima, amb la valoració més alta i que supera amb escreix la mitjana catalana, que es queda només 2,3. L'estudi valora factors com que els boscos més madurs tenen més arbres vells, de grans dimensions i abundant fusta morta. Són majoritàriament abetoses, seguides de pinedes de pi roig i pi negre, i com a part del projecte també s'ha elaborat el quart inventari ecològic i forestal del parc. S'ha mostrejat i analitzat 192 parcel·les. El treball inclou també un estudi comparatiu per primer cop dels inventaris anteriors, que van ser el 1993, 2004 i 2014, i conclou que els darrers 30 anys els boscos de la zona no han empitjorat, sinó que han millorat el seu estat. A les parcel·les dominades per avet, el carboni emmagatzemat de la biomassa dels arbres vius ha passat de 69,8 a 148 tones per hectàrea. Jordi Baireda, investigador del CREAF i codirector d'aquest inventari, ha dit que els boscos madurs tenen arbres de diferents dimensions i ha comentat els resultats que s'han donat a Aigües Tortes.
1: O sigui, la prospecció a Espanya no s'ha fet completa encara, però avui per avui tenim aquí al Parc Nacional tenim els millors boscos d'Espanya, sí. A nivell d'excel·lència, mira, com parlem de... O sigui, els valorem de 0 a 10, d'acord? I aquests tenim, per exemple, un bosc que té 8,7. Sí que hi ha algun bosc que està per sobre, en algun altre lloc, però un 8,7 sobre 10 és un notable alt, eh? Vull dir que estem... Però no és només que n'hi hagi un de 8,7, sinó que molts tenen valors molt alts, de notables i notables alts, de manera que estem molt per sobre de la mitjana.
0: Baire de parlar també de les característiques que ha de tenir un bosc madur, entre els quals destaca també un element que sovint no es té en compte, que és la presència de fusta morta.
1: El que ens indica, el que trobaríem en un bosc madur millor seria, doncs, tindríem arbres molt grans, molts molt vells, sovint decrèpits, no?, amb decaïment. Tindríem també arbres joves, tindríem clarianes, tindríem arbres a mitja, que serien entre joves i grans. El que vull dir és que hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Llavors, tot això fa, juntament amb una cosa que en diem dendromicrohàbitats, que són microhàbitats dels arbres, doncs que hi hagi una en moltíssima biodiversitat, una biodiversitat, a més, que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs. No els trobaríem enlloc més. Per tant, en aquest sentit, són molt importants.
0: Xènia Jaume Joan, també investigadora del CREAF, ha parlat dels resultats de l'anàlisi i també ha comentat aquesta importància que li donen a la presència de fusta morta.
2: Sí, hem caracteritzat, identificat i caracteritzat boscos madurs que hi ha dins del Parc Nacional i també hem identificat zones de la zona perifèrica que les considerem premadures i és on hi podem realitzar algun tipus d'actuació per mirar d'accelerar o de potenciar la maduresa d'aquests boscos. Al final, per poder tenir boscos més madurs cal que passi temps, però sí que és veritat que pots actuar sobre certs elements que trobem en boscos més madurs, doncs, per exemple, potenciar fusta morta grossa, tant en peu com a terra, si creiem doncs, que n'hi ha poca o que està en estats de descomposició ja molt avançats, se'n pot generar de nova. També es poden arribar a potenciar arbres molt grossos o alliberar alguns peus al voltant per fer que aquests arbres creixin més, arbres que són portadors de dendromicrohàbitats, que això és molt important doncs, per moltes espècies especialitzades que habiten i que troben refugi en aquests espais en un mateix arbre. Per exemple, també obertures de clarianes que puguin potenciar la presència, sortida o fructificació de sotabosc, que això és molt important doncs, per molta fauna que habita aquests boscos. En funció del que es troba, tot això es pot anar potenciant o generant fins i tot.
0: Finalment, des del Parc Natural, el seu director, Lluís Florit, conclou que aquests estudis han de permetre entendre millor com són i com han canviat els boscos del parc que gestionen.
3: Des del Parc Nacional, un dels nostres objectius és conèixer millor el que, com a gestors, el que estem gestionant, no? I llavors, l'àmbit forestal, a nivell superficial, els boscos arbrats ocupen un 25% de l'àmbit de la superfície del Parc Nacional. I per nosaltres és molt important conèixer-los millor, no? I en aquest sentit, aquest projecte ens ha permès veure quins sectors del parc doncs, tenien, en aquest cas, aquest grau de maduresa elevat, que de fet posa molt en valor els boscos en el conjunt del Parc Nacional, no? Com a referent de concentració de boscos madurs a Catalunya i a l'estat espanyol.
0: Florit ha comentat també les característiques actuals del parc a grans trets.
3: Aquests boscos, que d'alguna manera són els que s'apropen més a un bosc en condicions naturals, amb una dinàmica natural, doncs tenen com tres característiques principals. Una és aquesta diversitat estructural que els fa que tinguin moltes espècies diferents, unes estructures, arbres grans, arbres petits, arbres vells, arbres més joves, clarianes, i això facilita que l'altre aspecte característica d'aquests boscos és la biodiversitat. Tenen un gran nombre d'espècies i espècies molt singulars, tant de fauna

0: L'Audiència de Lleida ha condemnat a un any de presó i a pagar una multa de 1.260 euros un home que havia estat denunciat per una agressió a l'alcalde d'Alins, Manel Pérez, el juny de 2023. El processat ha reconegut els fets aquest dijous arran d'un acord entre les parts per evitar la celebració del judici. Durant la vista de conformitat, el veí ha reiterat les disculpes que ja havia expressat anteriorment davant el jutjat de Tremp perquè considera que no es va comportar de forma correcta.
1: ¿Está usted conforme con los hechos y con las penas que han sido solicitadas?
2: Sí, yo en la anterior declaración ya pedí disculpas porque no me comporté de la forma correcta.
0: La sentència que ja és ferma també l'obliga a indemnitzar Pérez amb 4.000 euros pels danys morals. La sentència no implicarà l'ingrés a presó amb la condició que els pròxims dos anys no estigui implicat en cap delicte i aboni la indemnització. La fiscalia havia iniciat la imputació per un presumpte delicte d'atemptar contra l'autoritat i un delicte lleu de maltractament d'obra. Inicialment, el Ministeri Públic sol·licitava dos anys de presó i 6.000 euros de multa i l'acusació particular ho elevava a 6 anys de presó, 10.800 euros de multa i 10.000 d'indemnització. Els fets van passar el 4 de juny de 2023 al vespre en un bar del poble d'Ainet de Vessant. Segons la fiscalia, l'home es va dirigir a Pérez, li va preguntar si era l'alcalde i li va recriminar la resolució d'un conflicte amb l'Ajuntament relacionat amb el transport escolar dels seus fills. Tot seguit, l'acusat el va colpejar amb força la cara amb la mà oberta. L'acusació particular va detallar que l'ara condemnat havia preguntat a l'alcalde per què no permetia que els seus fills anessin a l'escola de Lins i aquest li va respondre que això era competència del Consell Comarcal i que en tot cas s'optava per portar els menors a l'escola de n'hauria d'assumir les despeses. Llavors, segons aquesta versió i segons testimonis, l'home va començar a cridar i insultar l'alcalde i el va acabar agredint. El Consell Gaudran, a través dels departaments de Llengua i d'Innovació, vol que la intel·ligència artificial parli aranès. Per fer-ho possible, abans cal constituir un sistema de reconeixement de la llengua, pel qual calen almenys 175 hores d'àudio transcrit amb diversitat de parlants. De moment, només se'n disposa de 8, gravades l'any 2022, en una marató de veus. Per això, el govern aranès ha animat la ciutadania occitanoparlant de la vall a enregistrar àudios per poder crear continguts i desenvolupar un sintetitzador de veu. Per tal que sigui fiable, una de les condicions és que els participants tinguin l'aranès com a llengua materna. Per aconseguir un primer model adaptat, el més important és disposar de moltes veus i per això es preveu que cada participant no superi el 2 o 3% del total d'enregistraments. També se cercarà l'equilibri de gènere i d'edats i que representin igualment tots els terçons en què es divideix històricament la Vall d'Aran: Castelló, Marcatosa, Arties, Segarós, Pujolo, Trissa i Quatelocs.
3: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Com cada matí amplim el focus amb els titulars que trobem a la premsa, el diari Andorra destaca que la manca de finançament frena la construcció actual de pisos a preu assequible al sector de Terra Vella d'Andorra la Vella. L'única societat que participava en el procediment negociat per adjudicar la construcció i concessió del bloc no ha pogut tancar un acord amb els bancs. El periòdic destaca que una compravenda de cocaïna destapa un presumpte punt de venda de drogues en un pis d'Andorra la Vella. Un dels detinguts duia mig gram de cocaïna sobre en el moment dels fets, mentre que al pis es va trobar 13 grams més de la mateixa substància i gairebé 15 de marihuana. I en relació amb aquesta mateixa qüestió, la Mañana destaca la detenció i desarticulació d'un grup de grans dimensions que distribuïa cocaïna a bandes de la demarcació de Lleida i de Barcelona. S'ha detingut d'augment dues persones i s'ha trobat un trastenc que s'amagaven fins a gairebé 6 quilos de cocaïna i 28.000 euros en metàl·lic. I s'agrada destacar que Hisenda publica dades per districtes de la ciutat de Lleida i destaca que la renda mitjana més alta és al barri de Ciutat Jardim, a 68.000 euros, doble la de quasi tots els altres barris.

Rajat explica que Llívia aposta pel teatre amateur, consolidant la seva mostra temàtica. Programa quatre representacions entre octubre i novembre amb

I amb això obrim l'agenda en què aquest cap de setmana hi tenim un taller d'agricultura biodinàmica a càrrec de Joan Pagès. Es farà aquest dissabte i diumenge al poble de Bescaran, organitzat per la Fundació Planes Corts. Jornada de jocs d'arreu del món a la Seu, aquest dissabte al llarg del dia a la plaça Pati Palau. Festa del Roser de Tuixent, aquest dissabte al matí, passejada col·lectiva a les 10 des de la plaça Major, al migdia a un quart d'una vall de llancers, després a la una vermú popular, a dos quarts de 7 de la tarda espectacle Descobrint Pau Casals, a les 7 del vespre missa a l'església de Sant Esteve, a les 9 sopar popular i a les 11 ball amb el duet My Life Music. Diumenge a les 9 al matí jornada micològica amb Daniel Siscard, a les 12 del migdia representació de l'obra teatral Els Llops d'Àngel Guimarà de la companyia Bobolina Teatre i a les 6 de la tarda concert de la Coral Fònica de Freixenet i la Coral Si Bemoll. Taula redona sobre la Guerra Civil a Peramola. Aquest diumenge a les 5 de la tarda a la plaça del Poble, a càrrec de Daniel Reia i amb testimonis de veïns del poble dins dels sectes del mil·lenari de Peramola. Aquestes i més activitats al web radioseu.cat/agenda.

Els esports d'aquí. El Cadí les Heus ja ha estrenat el caseller de victòries a la Lliga Femenina a la segona jornada i en el seu primer partit a casa va ser a la nit al Palau d'Esports amb la victòria per 70-60 contra l'Innova TCN Leganés. El Leganés venia de derrotar la Zona Global Jairis de Bernat Canut, però el Cadí es va mostrar superior en aquest partit i el primer quart ja dominava per 25-12. Després el Leganés va intentar en diverses ocasions la remuntada, però el Cadí va mantenir en tot moment el domini del marcador, 43-33 al descans i 60-51 al final del tercer període, una tònica que va saber mantenir durant tot el maig per acabar guanyant de 10 punts amb una actuació destacada de Marina Mata, que va fer 14 punts a més de 3 rebots. També va destacar en l'anotació Marta Morales, que va fer 11 punts en aquest partit. Per l'Innova TCN Leganés, la més destacada va ser novament Aminata Sangare, que va fer 12 punts i va capturar fins a 13 rebots. També a l'equip de Leganés hi ha aquesta nova temporada Regina Aguilar, que ha jugat al Cadí els darrers 2 anys i que en aquest retorn a la seu va fer 5 punts. Així doncs, el Cadí que equilibra ja el balanç, ara té una victòria i una derrota després de les 2 primeres jornades i sense temps per descansar, aquest cap de setmana tornarà a tindre partit. Aquest diumenge a la tarda jugarà, es desplaçarà a Mallorca per jugar contra l'Azul Marino Mallorca Palma, que és l'equip nou vingut aquest any a la Lliga Femenina i que ha tingut un molt bon debut. La primera jornada ja va sorprendre derrotant el campió de les 4 darreres lligues, el València, i aquest dijous ha aconseguit guanyar la pista de l'Espart Girona per 83-89. Desplaçament, doncs, difícil, que li espera al Cadí la Seu per aquest cap de setmana. De l'agenda del cap de setmana també en avancem alguns altres apunts, com per exemple que la Seu Futbol Club tindrà partit a casa aquest dissabte, demà a les 4 de la tarda, jugarà contra el Joventut 25 de setembre, en partit de primera catalana. I pel que fa a la tercera catalana, repassem tot seguit també l'agenda que hi ha prevista, el grup 15 de tercera, en què el club de futbol Organyà jugarà a casa aquest dissabte, també a la tarda, a 4:45, rebrà el Castellxarà, mentre que l'Oliana es desplaça al camp de la Fuliola. També jugarà aquest dissabte a partir de les 4 de la tarda. I del calendari de futbol sala avancem que l'Atlètic Club La Seu té desplaçament. Aquest diumenge a les 5 de la tarda jugarà a la pista del que aquest any és un dels seus rivals més pròxims, el futsal Vilomara, amb l'objectiu d'intentar aconseguir la primera victòria a la nova categoria tercera nacional. Raül Granell, del Club de Caça i Pesca del Tursell, s'ha proclamat campió de Catalunya de pesca de salmònids amb artificials. 4 representants més del Club Ursellenc han acabat entre els 6 millors classificats en el campionat nacional d'aquesta especialitat, en què l'entitat de la seu ha estat el club anfitrió. La prova s'ha fet el cap de setmana passat al tram del riu Segre, entre l'Aiguabarreig amb el riu Valera i el pont de Montant de Tost. Raül Granell va completar la competició amb una puntuació de 27, després de pescar 8 peces, la més gran de les quals tenia una mida de 39 centímetres. El segon lloc va ser per Carles Redo, de la Societat de Pesca al Llobregat, que va fer els mateixos punts, 27, però amb una peça menys, 7. El tercer calés del podi va ser per un altre membre del Club de Caça i Pesca al Tursell, José Antonio Gálvez, que va sumar 30 punts i 7 captures. Rere seu, i també en representació del Club Ursellenc, el quart lloc va ser per Gerard Vilanova amb 34 punts i 9 peces vàlides, el cinquè per Òscar García amb 37 punts i 7 peces, i el sisè per Sergi Gorriz amb 38 punts. A més, Gorriz va pescar 10 peces i entre elles hi havia la més gran del campionat, amb una llargada de 66 centímetres. Un altre membre de l'entitat anfitriona, Brian Smith Cano, va acabar en 18è lloc amb 62 punts. El campionat també comptava amb representants del Club de Caça i del Club de Pesca de Solsona i de les societats de pesca Ribagorçana, la comarcal, Cardona, Valls, Associació Joanenca i AP El Freser. Des del Club d'Alt Urgell han agraït el suport de tots els participants en un cap de setmana en què les condicions de la meteorologia i el riu no eren fàcils. We'll be right back.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Un temps que està marcat per les darreres hores per la baixada de temperatures que ha deixat una mínima de 4 graus aquest matí a la Seu i de només un grau en poblacions com Puigcerdà i el Pont de Suert. Hi ha gebrat en algunes poblacions del Pirineu aquesta matinada i això ha donat pas a una nit amb cel totalment serè. Després, això sí, que ahir van arribar ja les primeres nevades febles de la temporada. Ho podíem veure, per exemple, a través del webcam de la Federació d'Entitats Excursionistes al refugi de Certescan, on la neu havia arribat ja a quallar. Una neu que serà molt efímera perquè avui ja s'imposa el sol, però tot i això el fred sí que es mantindrà. Avui aquest sol farà que la temperatura pugi, però no passarà dels 20 graus, si és que hi arriba. S'espera 20 graus a la Seu, però no s'arribarà a aquesta xifra en poblacions com Sort, el Pont de Suert, Puigcerdà o Viella, on de fet a Viella s'espera una màxima de com a molt 13 graus només. Aquesta tarda creixeran núvols i aquesta nit vinent sí que recuperen una mica les temperatures. La mínima a la Seu pujarà fins als 8 graus, se n'espera 9 a Sort, 6 a Puigcerdà, però les màximes seguiran frenades al voltant dels 20 graus, com a molt arribant a 22 a Sort. Demà a la tarda creixeran nuvolades ja sense conseqüències i per diumenge, de moment, el Metrocat també espera un dia mig ennuvolat, però sense precipitacions. Aquest matí a 5 graus de temperatura a la Seu, com dèiem, s'ha baixat fins als 4. Hi ha 6 graus a Organyà, 10 a Oliana, 8 i mig a Alinyà, a Puigcerdà hi ha 4 graus, 1 grau i mig només a Das, 8 graus a Sort, 6 a Tremp, 0 graus encara que està al Pont de Suert i 0 també a Viella. I el més destacat, com dèiem, és Alta Muntanya, on hi ha nevat les darreres hores, i és que, per exemple, a aquesta hora encara hi ha 5 graus sota 0 al Port de la Bonaigua, valor ara ja de ple hivern, 3 sota 0 a la Tosa d'Alp, 2 de negatius, 2 de positius a Prat de Guiló, 3 a Malniu, 2 a Port del Comte, 0 graus a Certescan i 2 i mig a Espot. Des d'avui, la farmàcia de Guàrdia a la Seu és la Pere Utxet, carrer Joaquim Viola 16. Són les 9 i 48 minuts d'aquest divendres 9 d'octubre. Avui celebra Sant Dionís i tanquem aquí l'informatiu de Ràdio Seu. Tornem amb més informació en xarxa a les 10 i a les 11 actualitzem aquesta situació del temps amb Néstor Gómez. Fins ara.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

què està passant a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu? Mira el mòbil. Ràdio Seu t'ho explica a Facebook, Twitter i Instagram. Actualitzacions constants, imatges, informació i l'enllaç per saber-ne més a radioseu.cat. Ràdio Seu, connectada al món, connectada a tu.

La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha definit la salut mental com un repte de país i ha admès que cal enfortir el Pacte Nacional sobre Salut Mental. Ha remarcat que el govern de la Generalitat l'ha dotat amb 25 milions d'euros, però ha apuntat un conjunt de polítiques que són igualment necessàries.
2: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, a causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge, sens dubte avui un dels àmbits on ens juguem tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
1: Ho ha dit en un acte aquest matí organitzat pel govern al Palau de la Generalitat per posar el focus precisament al Dia Mundial de la Salut Mental que es celebrarà demà. Tot plegat quan unes 20.000 persones han acomiadat també la Maria Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis d'on va ser desnonada amb 87 anys. El seu cas s'ha convertit, com sentíem, en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. La seva mort també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars per fer minuts de silencis en diverses institucions. I el Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres han fet una crida a fer un minut de silenci aquest migdia als centres de treball i d'estudi en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. A més, també ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda des de Plaça Universitat sota el Lima per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més. I també un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per JARC, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Les columnes han arribat des de diferents punts, com Alfés, Alcarràs, Alguaire, Almenar, Macelles, Torre-serona i Vallfogona de Balaguer, i la mobilització ha començat a les 10 davant la delegació d'Hisenda. Amb el lema fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer. L'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, avançar la bestreta de la PAC i també aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'aquest migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, habilitarà carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Les 11 i 3, bon dia. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell aprovarà amb tota probabilitat dimarts vinent al ple ordinari d'octubre un acord per signar l'agermanament amb la Daire de Haus al Sahara Occidental. Des del consistori volen així tancar de manera institucional una realitat que ja estava passant els darrers 30 anys en què s'ha dut a terme l'acollida d'infants saharauis a l'estiu impulsada per l'ONG Pirineu amb el Sahara i també s'han impulsat accions de sensibilització per part de l'Ajuntament i de veïns de la ciutat. Així doncs, la principal novetat serà que ara hi haurà un acord estable per donar suport institucional a la causa saharaui, tal com ha expressat del regidor de Solidaritat i Cooperació Jordi Mas a la presentació de l'acord. A la mateixa roda de premsa s'ha anunciat que aquest mateix mes, els dies 20 i 21, l'Ajuntament serà present en un viatge que farà la coordinadora catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el poble saharaui per visitar els campaments de població refugiada a Tindouf, a Algèria. El consistori estarà representat per la tècnica de joventut Aida Clotet, que alhora també és membre de Pirineu amb el Sahara. Unes 200 persones de la Seu i d'altres poblacions del Pirineu i d'Andorra s'han manifestat aquest dijous al vespre a la plaça dels Oms pel dret a l'habitatge. La mobilització l'havien convocat conjuntament la plataforma Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, sota el lema Pirineu no està en venda, amb l'objectiu d'afegir-se a les protestes organitzades els darrers dies a nivell de l'Estat espanyol. En aquest sentit, els assistents van fer un minut de silenci en memòria de Maria Carmen Abascal, la veïna de Madrid que havia desencadenat les mobilitzacions arran d'una ordre de desnonament. Els convocants van desplegar desplegar diverses pancartes amb lemes com No falta habitatge sobre rendistes o Cap a la vaga general, i van confirmar que el seu objectiu és tornar a aquesta qüestió al centre del debat polític, tot fent servir conceptes com inseguretat residencial, racisme immobiliari o discriminació. En aquesta línia, el col·lectiu defensa mesures com reforçar el parc públic o gravar en viva el lloguer d'habitatges d'ús turístic. També es mostren partidaris d'una baixada dràstica dels lloguers i que es prohibeixi tenir habitatges buits. El Parc Nacional de Bosc d'Hortes i Estany de Sant Maurici concentra la major quantitat i qualitat de boscos madurs de Catalunya i de tot l'Estat, segons un estudi que ha fet públic el programa Bravec, finançat amb fons Next Generation. Els investigadors han analitzat el grau de maduresa forestal de 20 boscos i els han donat unes puntuacions que oscil·len entre 5,7 i 8,7 sobre 10. Aquesta última és la que ha obtingut Aigües Tortes i supera amb escreix la mitjana catalana, que és de només 2,3. L'estudi valora factors com que els boscos són més madurs quan tenen més arbres vells, de grans dimensions, i també destaca la importància de la presència de fusta morta. Són majoritàriament avets, seguits de pinedes de pi roig o pi negre. Com a part del projecte, també s'ha elaborat el quart inventari ecològic i forestal del Parc Nacional, on s'ha mostrejat i analitzat 192 parcel·les. El Museu Diocesà d'Urgell i la Delegació de Patrimoni Cultural de l'Bisbat, a través d'Urgell i Sacre, s'afegeixen a les Jornades Europees del Patrimoni i ofereixen una activitat gratuïta per descobrir l'Església Romànica de Sant Climent de Coll de Nargó. L'acte és avui a les 7 del vespre amb una visita guiada. A més, des del Museu Diocesà han avançat que tenen la intenció d'incorporar aquesta església a la seva oferta de visites regulars. Sant Climent de Coll de Nargó ja apareix documentada fa pràcticament 1.000 anys, entre el 1040 i el 1060, tot i que hi ha indicis que anteriorment al mateix lloc ja hi havia hagut un altre temple. Dins d'aquestes Jornades Europees del Patrimoni també s'organitza, entre altres activitats, un dia de portes obertes demà dissabte al matí a Sant Cerni de Cabó, i ahir a Castellciutat va acollir una conferència sobre el llegat de l'activitat terrissaire al poble, personalitzat en la família Ticó. I els esports, el Cadí la Seu ja ha estrenat el caseller de victòries. Aquest dijous a la nit ha aconseguit guanyar contra l'Innova TSN Leganés per 70 a 60 en un partit que van dominar des del primer quart, que es va acabar amb 25 a 12 i que també estrenava les retransmissions d'aquesta temporada de Ràdio Seu. Al descans, el marcador era de 43 a 33 i aquesta tònica es va aconseguir mantenir per part de l'equip la resta del partit. El tercer quart va acabar amb 60 a 51 i el Cadí va aconseguir mantenir aquesta distància al voltant dels 10 punts per acabar amb 70-60, amb una actuació destacada en aquest partit de Marina Mata, que va fer 14 punts i 3 rebots, i de Marta Morales amb 11 punts i 2 rebots. Per el Leganés va destacar novament a Minata Sangare, que va fer 12 punts i 13 rebots. I de l'agenda del cap de setmana avancem algunes cites, com per exemple que el seu futbol club té partit demà a les 4 de la tarda al camp municipal Emili Vicente. S'enfronta el Joventut, a un partit de primera catalana, i a tercera, a l'Organyà, a partir de 4:45, rebrà el Castellserà. A la mateixa hora, l'Oliana estarà jugant al camp de la Fuliola. Pel que fa al futbol sala, l'Atlètic Club La Seu jugarà diumenge a les 5 de la tarda a la pista del futsal Vilomara, un dels seus rivals més pròxims geogràficament aquest any. Són alguns dels punts d'aquest cap de setmana a nivell esportiu, en què també destaquem que hi ha partit del Club Hoquei Cadí. La setmana passada van vèncer ja contra el Lleidanet al Picat, i aquest dissabte jugaran a Capellades, mentre que avui mateix el Cadí es desplaça a Cambrils.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell. S'ha confirmat la baixada de temperatures dràstica de les darreres hores. Aquest matí informàvem que a l'Observatori de Bellestar s'havia arribat a una mínima de 4 graus, però és que al nucli urbà de la Seu, l'Observatori de Meteoseu, ha arribat a una mínima de només 1 grau i mig, segons han informat fa poca estona. També hi ha hagut mínimes al voltant dels 0 graus en poblacions com Puigcerdà o Viella, i ara mateix a la Seu hi ha 8 graus i mig de temperatura, el mateix a Organyà, 12 i mig a Oliana i 9 a Alinyà. A Puigcerdà, 7 graus, els mateixos Sades, 14 graus a Sort, la més alta ara mateix del Pirineu, perquè, per exemple, a Tremp hi ha tot just 9 graus, al Pont de Suert només 6 i a Viella 5. I encara hi ha valor sota zero a aquesta hora d'alta muntanya, on, recordem, ha arribat la primera nevada feble de la temporada a les darreres hores, i és que, per exemple, ara mateix hi ha encara 3 graus i mig negatius al Port de la Bonaigua, 3 sota zero a Seuba o 2 sota zero a la Tosa d'Alp. Hi ha 2 de positius al Pic de Salòria, 4 al Refugi de Prat de Guiló, 5 a Malniu, 3 i mig a Port del Comte i 1 grau a Cert Escant. Tota aquesta situació i la previsió pel cap de setmana ens la comentarà Néstor Gómez. Bon dia.
1: Bon dia. Matí gèlid o molt fred el que han tingut avui arreu del Pirineu, també a casa nostra, amb aquestes temperatures que han davallat clarament. Ja ho vàrem notar ahir al matí i també al migdia. I avui, doncs, han baixat encara més aquestes temperatures, arribant a valors negatius a la veïna comarca de la Cerdanya, també cap al Pallars en trobem de negatius. I aquí a la Seu la temperatura ha baixat fins als 2 graus, al voltant dels 3-4 graus cap a Organyà, Coll de Nargó o també Oliana. Ambient molt fred a l'Alfondalada, però també alta muntanya, on les temperatures s'han llevat avui per sobre dels 2.500 metres, 2.400, per sota dels 5 graus sota zero. És la fredolada, o la primera fredolada important de la temporada, a la vegada que cap al sector de la Vall d'Aran, extrem nord del Pallars Sobirà, ha arribat la primera enfarinadeta de neu. Una enfarinada que no durarà pas gaire, serà efímera, però almenys ja comença a refredar una miqueta més el terra, que és el que és important abans que arribin les primeres nevades significatives. I de cara a les properes hores, l'estabilitat és total, una estabilitat que ens ha d'acompanyar avui divendres, dissabte i també diumenge, possiblement diumenge amb alguns núvols més, però en principi sense precipitacions, i el que sí que ens acompanyarà durant els propers 3 dies, és a dir, fins diumenge, és aquest fred. Ambient molt fred a primera hora del matí, temperatures que baixaran tant dissabte com també diumenge per sota dels 5 graus a primera hora del dia. Ho notarem, aquesta fresca, sobretot també de cara al vespre, un cop marxi el sol, i durant les hores centrals del dia, doncs pujaran les temperatures, però com partim de temperatures tan baixes, els costarà de recuperar. Unes màximes que avui es trobaran a l'entorn dels 17-18 graus a tot estirar, i que al llarg del cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, podrien tornar a arribar a la xifra dels 20 graus.
0: La farmàcia de Guàrdia a la Seu des d'avui és la Perutxet, carrer Joaquim Viola 16. Les 11 i 12, fins aquí les notícies. Tornem amb més informació. Les 12 també l'Onal Informatiu Migdia. D'aquí un moment l'entrevista del dia, 11:45. I recordem que durant aquests dies comença ja la promoció de Ràdio Seu de la nova temporada 2026-2027. Per exemple, avui a les 12 del migdia tenim una nova temporada del programa Per un futur millor, For a Better Future, amb Fàtima Bentoldre. Fins ara.

Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: l'entrevista del 120% Ràdio amb Pep Graell.
1: Molt bon dia. El convidem aquesta setmana a l'entrevista al dia, aquest divendres, dia 9 d'octubre, conversant amb Montse Riu. És membre de l'Associació dels Amics de la Vall de Caboet. Benvinguda, Montse, un any més.
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
1: I diem un any més perquè, de nou, l'associació i Sant Cerni de Cabó són protagonistes de les Jornades Europees de Patrimoni.
2: Doncs sí, aquest és el cinquè any que obrim Sant Cerni amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni. I bé, molt contents de poder-ne formar part i de ser pròpiament a l'agenda de les Jornades Europees.
1: Sant Cerni de Cabó, que aquests darrers anys és protagonista de les jornades i durant tot l'any que no ho fem, visites guiades, visites per donar a conèixer aquest patrimoni.
2: Sí, les visites, fem algunes dates concretes d'obertura i després doncs, sota demanda. Nosaltres tenim un web molt senzill però molt rellevant alhora, Amics de la Vall de Caboet, i dins del web aquí tenim tota una sèrie d'apartats, de coneixement de llengua i coneixement de... És a dir, de llengua vinculada als greuges de Guitarisar i també d'història vinculada als greuges i als Caboet. I llavors tenim el contacte. Per tant, si algú vol visitar Sant Cerni, doncs bé, ens fa un correu i nosaltres ja procurem que sempre hi hagi algú per poder obrir l'església.
1: Mm-hmm. Una església preciosa, val a dir, aquí a la vall de Cabó. Explica'ns una mica què és el que s'hi pot visitar per qui no la conegui, per qui el dia de demà no pugui fer la visita.
2: Bé, l'església és un centre d'interpretació dels greuges de Guitarisar, senyor de Caboet, un dels primers documents en llengua catalana. Per tant, hi veuran un facsímil, perquè l'original és a la Biblioteca de Catalunya, i també s'hi trobaran uns plafons explicatius dels greuges, de la pròpia església, però també del llinatge dels senyors de Caboet.
1: Un dels primers documents, de fet, aquests darrers anys, s'ha treballat molt en aquest sentit per tal de resoldre, no?, exactament les dates concretes.

0: I saber del cert quins són els primers documents.
1: A veure, sí, nosaltres des del 2014 que n'estem fent molta difusió, és a dir, ja més de 10 anys, però clar, vam tenir la sort de que el gran historiador Josep Maria Salrach, malauradament traspassat fet més d'un any, doncs va descobrir pròpiament la datació pràcticament exacta d'aquest document. I durant el 925, durant l'any 2025, vam commemorar els 920 anys de la redacció d'aquest document.
0: I preguntar-te, per ficar-nos en context, com era Cabó ara fa 920 anys. Suposo que el text ha permès també doncs, fer una radiografia d'aquesta vall, d'aquest llogarret de l'Alt Urgell.
1: Sí. Doncs bé, sí, pròpiament, clar, els Greuges és un document molt feudal i Cabó, com tota la zona, com tot el comtat d'Urgell, en aquella època, doncs evidentment era un territori feudal amb el que això comportava tant a nivell social i econòmic. I clar, pròpiament els Greuges, el que més reflecteix els Greuges sobretot és les lluites, el que comportaven els conflictes feudals entre els senyors i els seus vassalls.
0: I aprofitant la mirantesa, perquè fa poques setmanes vau organitzar també una proposta molt interessant per donar a conèixer les dones de la vall de Cabó, també en època medieval.
1: Sí, a veure, aquí vam comptar amb la presència de l'Alba Pampalona, una historiadora precisament de la Seu d'Urgell, que el seu treball de final de màster, d'un dels màsters que ha fet, era pròpiament el poder de les dones dins del que serien el casal Caboet-Castellbofoig. Ella va fer aquesta ponència i bé, Montserrat Riu, que sóc jo, doncs el que vaig fer va ser pròpiament una breu conferència sobre dones pelegrines de la vall de Cabó, perquè la vall de Cabó en època medieval en tenim documentades tres.
0: Doncs aquesta proposta també destacada en el marc de la promoció de l'Associació dels Amics de la Vall de Cabuet. De fet, conversem sovint amb Montserrat Riu, però volíem aprofitar per demanar-te per la resta de companys membres de l'associació, perquè és una associació molt activa, i volíem demanar-te quines són les branques en què esteu treballant, els objectius de l'associació d'entitat.
1: A veure, mira, som molt actius, però com sempre amb aquestes coses Som 7 o 8 que moguem pròpiament, que fem feina, no? Que moguem les coses. A veure, dir-te que de cara a l'any que ve, el 2026, no, 2027, i ara ja...
0: 27.
1: Sí, el 2027 precisament celebrarem 40 anys de la nostra existència. I bé, farem allò, algun acte, doncs, per commemorar aquests 40 anys i per donar a conèixer tot allò que hem fet durant aquestes 4 dècades, que han fet molta feina, potser en voldríem fer més, però clar, som els que som i els recursos són limitats.
0: Sí, com sigui, és segurament quelcom que us ha de fer sentir orgullosos, que s'han fet moltíssima feina amb 40 anys, sobretot per donar a conèixer tot el que té a veure amb el patrimoni aquí a sí. La Vall de Cabó.
1: Sí, no, totalment d'acord, eh? I a veure, més enllà de Greuges i de Senyors de Cabuet, s'han fet moltes altres coses, com... De fet, l'associació es va crear per restaurar l'església romànica de Sant Cerni, que estava molt i molt malmesa. I també es van reparar dolmens i s'han fet altres intervencions. Però bé, el que passa amb aquest tipus d'associacions, malauradament, és que no hi ha relleu.
0: Doncs convidar a tothom a formar-ne part de l'Associació dels Amics de la Vall de Cabuet, oi?
1: Per nosaltres fantàstic. De moment hi som i aguantem. D'aquí uns anys ja ho explicarem, però de moment hi som i aguantem. Sí, i contents de fer 40 anys, i tant que sí.
0: Nosaltres contents també d'aquesta celebració. Aprofitarem, si teniu propostes, activitats en el marc d'aquesta commemoració, perquè doncs, ens en farem ressò, com per toca aquí a Ràdio Seu. Sí, com
1: moltes
0: sigui...
1: Gràcies.
0: Sí, com sigui, avui ens quedem doncs, amb la proposta més immediata, que és aquest dissabte, demà tot just, dia 10, aquesta jornada de portes obertes a Sant Cerni de Cabó. Recordem, serà de 10:45 del matí fins a 2:45, oi?
1: Això mateix, sí, de 2:45 a 2:45, allà ens hi trobareu, i aquells que no hagueu vingut mai, doncs tindreu el plaer de descobrir el patrimoni dels greuges de Guitaris Arn i dels senyors de Cabuet.
0: Doncs aquí la invitació, recordar que aquesta jornada de portes obertes s'emmarca en les Jornades Europees de Patrimoni i un any més, per cinquè any, doncs Sant Cerni de Cabó que obre les seves portes perquè tothom pugui conèixer aquesta església romànica. En parlem avui amb Montse Riu, és membre de l'Associació dels Amics de la Vall de Caboet. Montse, moltes gràcies un cop més per aquesta estona que ens dediques. Desitgem que vagi molt bé. Salutacions a la resta de membres de l'entitat.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per ser-hi sempre. Mercès.
2: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

dos anys vam voler donar una nova vida a aquestes cançons amb un projecte en acústic. I aquest disc és la manera d'immortalitzar com mantenem la música de la manera més nua i artesana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha rebutjat de moment investigar el PSOE en el cas Leire, tal com havia demanat el PP, personat com a acusació popular. En una interlocutòria, el magistrat considera que encara no hi ha un principi de prova suficient per atribuir al partit la condició d'investigar, tot i que admet que els fets podrien presentar en abstracte una aparença delictiva. Pedraz sosté que abans cal practicar diligències pendents, com ara l'anàlisi de la documentació requisada a Ferraz i la declaració de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. El jutge vol aclarir, entre d'altres qüestions, si hi va haver pagaments a l'exmilitant socialista Leire Díaz, qui els va ordenar, amb quina finalitat, i si tenien connexió amb comptes del partit. Un cop completades aquestes diligències, l'Audiència Nacional decidirà si investiga o no el PSOE com a persona jurídica. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, avui ha definit la salut mental com un repte de país i ha admès que cal enfortir el Pacte Nacional sobre Salut Mental. Ha remarcat que el govern de la Generalitat l'ha dotat amb 25 milions d'euros, però ha apuntat un conjunt de polítiques que són igualment necessàries.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
4: Tots aquí en titulars les notícies del dia a Ràdio Seu, que ampliem a l'informatiu també al web radioseu.cat. Unes 200 persones s'han concentrat a la Seu d'Urgell pel dret a l'habitatge. Els manifestants s'han congregat aquest dijous al vespre a la plaça dels Oms i després han tallat durant 10 minuts la rotonda d'Andorra. Pirineu Viu, el sindicat de llogateres i Coixac defensen mesures com abaixar els lloguers o prohibir habitatges buits i compres especulatives. El Museu Diocesà d'Urgell i el Bisbat ofereixen una visita guiada a Sant Climent de Coll de Nargó. L'activitat és aquest divendres al vespre i també en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni. Aquest dissabte hi ha jornada de portes obertes a Sant Cerni de Cabó al llarg del matí. Oberta una campanya de micromecenatge per donar suport a l'equip patufets.cat a la World Robot Olympiad. El grup, format pels alumnes Joan Vilanova i Aleix Pujantell i la professora Mireia Alba, cerca ajuda econòmic per poder finançar el viatge, l'estadi i la inscripció. Enguany la final mundial es disputarà a Puerto Rico del 8 al 10 de desembre. Els allotjaments del Pirineu preveuen una ocupació al voltant del 75% pel cap de setmana llarg del Pilar. El màxim volum de reserves és a les cases Redols, que arribaran al 85%. Aquests dies finalitza al Pallars la temporada de ràfting i turisme actiu. El Parc Nacional d'Aigüestortes té la major i millor concentració de boscos madurs de Catalunya i de l'Estat. Un estudi li ha atorgat una puntuació de 8,7 sobre 10, mentre que la mitjana dels espais forestals catalans és de només 2,3. Entre els elements que s'ha valorat hi ha la presència d'arbres vells i de grans dimensions, amb predomini d'avets, pi roig i pi negre, però també la presència de fusta morta. La policia andorrana ha destapat un presumpte punt de venda de drogues a Andorra la Vella arran d'una compravenda de cocaïna, on dels detinguts duia mig gram a sobre, mentre que al pis hi van trobar 13 grams a més de la mateixa substància i 15 de marihuana. I els esports, el Cadí la Seu s'ha notat la primera victòria ja de la temporada de la Lliga Femenina. Ha derrotat aquest dijous la Innova TSN Leganés per 70-60. I aquest diumenge tornen a tindre partit. L'equip urgellenc jugarà a la pista del Azul Marino Mallorca, que ha debutat amb dues victòries a la màxima categoria. El CDC Fausa es desplaça a Igualada. I aquest dissabte el CDC de Conida rep el Teixidor Associats Balaguer. De l'agenda de futbol expliquem que la Seu Futbol Club juga aquest dissabte a les 4 de la tarda contra el Joventut i a l'Organyà a partir de 4:45 rep el Castellserà. També aquest dissabte des de les 4 l'Oliana jugarà al camp de la Foliola. I en futbol sala destaquem que l'Atlètic Club la Seu jugarà diumenge a les 5 de la tarda al camp del futsal Vilomara. D'aquesta agenda esportiva també expliquem que aquest dissabte el Club Hoquei Cadí jugarà a Capellades i el filial, el Cadí B, es desplaça aquest divendres mateix a Cambrils. I parlem també de pesca perquè Raül Granell ha guanyat el Campionat de Catalunya de Pesca de Salmonis amb Artificials. També han entrat a les primeres posicions quatre membres més del Club de Caça i Pesca del Torcell. José Antonio Glavez ha estat tercer, Gerard Vilanova quart, Òscar García cinquè i Sergi Gorriz sisè. El torneig s'ha disputat a la Torcella en aigües del riu Segre. I el temps marcat per la ja anunciada baixada de temperatures, que aquest nit passada han arribat fins a 1,5 graus positiu només al nucli urbà de la Seu, a 4 graus a Bellasta. I és que aquest dijous ha arribat la primera nevada feble a cotes altes del Pirineu. Avui les temperatures es recuperen, però de cara al cap de setmana es preveu que no passin dels 20 o màxim 22 graus, amb un cel mig ennuvolat.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: vindran.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: For a better future, per un futur millor. Coneixements i recursos per aconseguir equilibri i benestar emocional a les nostres vides amb la docent i coach emocional Fàtima Bentoldrà. Per un futur millor, un cop al mes, els dimarts a partir d'un quart d'una del migdia, al 107.2 FM i a radioseu.cat. Yeah.

0: Molt bon dia, benvinguts a la nova temporada del programa For a Better Future, per un futur millor, amb Fàtima Ventondrà. La Fàtima és coach, docent, terapeuta, escriptora, entre d'altres. Benvinguda.
1: Hola, Pep i oients.
0: Com estem?
1: Molt bé, pues aquí, iniciant, encara que el setembre pues, ja ha passat, però encara estem com en fase d'inici, crec, no? En molts aspectes.
0: Inicis i reinicis, no?
1: Exacte. Sí.
0: I bé, doncs avui parlem precisament d'això.
1: Sí.
0: Tornem, en aquest cas, doncs, a tenir la sort de compartir una estona amb la Fàtima. Reiniciem, doncs, aquest programa, aquest mes d'octubre. Com sabeu, el podeu trobar i recuperar, compartir, escoltar a la carta de la vostra web, a radiosou.cat. Doncs sí, reiniciem
1: la temporada,
0: reiniciem la tardor, entre d'altres, el curs escolar. Com va tot, Fàtima?
1: Molt bé, molt bé. La veritat és que sí. I em trobo, per això porto aquest tema aquest mes aquí a la ràdio, perquè bé, clar, les persones i personetes, persones adultes, personetes adolescents o preadolescents, a les que atenc i demés, doncs estan en procés i període d'inici i reinici. I jo mateixa, Pep, també, ara que ho parlàvem, tu dic, mira, és veritat, jo també. Llavors, bueno, crec que és un tema molt important perquè ens passen moltes coses, no?, quan iniciem i reiniciem, i bé, doncs és prou important com per dedicar-li uns minuts, no? De fet, jo considero que hi ha inicis que escollim i hi ha inicis que la vida ens imposa d'alguna manera, no? I és cert que socialment ens han ensenyat a celebrar els nous començaments, però no sempre ens han ensenyat a gestionar emocionalment tot allò que deixem endarrere, i no sols això, sinó et diria també a tot allò que dintre de lo que ens ve, aquí també hi ha moltes emocions, saps? Llavors, bueno, amb un inici o reinici, una persona pot estar molt emocionada, molt il·lusionada, no? Nova feina, nou curs escolar, nova parella, qui sap, no? I alhora pot tenir por, la famosa por, Pep, la por de no estar a l'alçada, i bueno, podria fins i tot aquesta persona desitjar una nova etapa, trobar i fins i tot trobar a faltar l'anterior, sí? I les emocions aquí aparentment contradictòries, vale? Però poden estar convivint. Recordes la famosa sabotejadora i sabotejador que ja hem comentat en altres programes? Pues aquí és una mica això, no? Per una banda és, ai, que bé, que guai, quines ganes, som-hi, endavant, i l'altra és, bueno, aquella veu de la poder de la sabotejadora, uf, on t'has posat, vols dir que vas bé per aquí, vigila, això és molt complicat. També recupero, rescato els dos perfils de persones que hem comentat en programes anteriors, l'exploradora i la no exploradora, no? La no exploradora és aquella que no surt de la zona de confort, i l'exploradora és la que no surt, aquella que és la que té ganes, il·lusió i demés, no? Clar, quan sortim hem d'afrontar reptes, desafiaments, no? I això fa por i bueno, és una feinada. Aquí decidim, segons Buda, quina fletxa escollim, no? Si la de l'aprenentatge, val? O la del més relacionada al victimisme, no? Pobre de mi, el que m'ha passat, no? Quan alguna cosa no va com esperàvem, que imprevistos ni ha sempre, no? A la vida. Llavors, bé, depèn, no? Depèn, i aquests sentiments, aquestes emocions, perdó, no sentiments, contradictòries, val? Que són font de la naturalesa, de la persona, al final. Vull dir, és així, sí. Sí.
0: I, Fàtima, com sé si necessito un reinici o simplement un reajustament? Perquè les emocions són molt vàries. Es parles de la por o no la por, encara els nous reptes. Potser també la frustració per deixar-ne d'altres i sentir que has fracassat.
1: Sí, aquí, però deixa'm fer un apunt. Podem sentir que hem fracassat i que per això reiniciem, o pot ser acabar una etapa i iniciar una altra, simplement és el curs natural, no?, d'aquell camí de vida, etcètera, no? Però sí, responent a la teva pregunta, que em sembla que entre línies puc llegir aquella por, no?, aquella necessitat de gestió, de reajust que comentaves, el cervell té tendència a intentar anticipar què passarà, val? precisament per això que dius, aquesta por i aquesta necessitat de reajust, ¿vale? I això passa quan, bueno, quan estem davant d'una situació desconeguda, tenim menys informació, no podem fer tantes previsions o prediccions com voldríem, ens agradaria, i després les podem fer i poden sortir imprevistos, perquè sempre en surten, no? Vull dir, i pot canviar, no? Llavors, què pot haver-hi? Pot haver una resposta d'alerta, no? I aquí és on entraria aquest reajust que comentes, sí? Si jo soc una persona molt, molt segura de mi mateixa, estaré més preparada per a aquests imprevistos i aquestes sorpreses. Si no, pues, evidentment, per coherència, doncs no estaré. I aquí és on podem patir, ¿vale? Com més patiment hi hagi, vol dir que hi ha més recorregut, més camí d'aprenentatge, sí? Si hi ha menys patiment, vol dir que estic més preparada per afrontar-ho, per assolir-ho, i, per tant, hi haurà menys patiment, hi haurà, però sempre hi ha una necessitat de gestió, sí? Preparada, entenem preparada o preparat com a entrenada o entrenat emocionalment, eh? Recordem que això. Doncs què podem experimentar, no? En aquest impàs, en aquest inici, reinici, seguiment, etcètera. Por per equivocar-me. Perdó, aquesta setmana he agafat una miqueta de constipat. Inseguretat, seré capaç de fer-ho, sí? O també fins i tot tristesa per això que comentaves ara, de trobaré falta el que tenia abans, sí? Il·lusió de què em portarà aquesta nova etapa, i a vegades fins i tot, i ojo aquí, que aquesta hi és molt present, però moltes vegades la volem amagar, la culpa de estic fent bé, deixant darrere de determinades persones o situacions o etapes, no? Experiències, etc. I per què no? Clar que sí. Jo sempre dic, Pep, que tots els canvis són per a bé. Encara que al principi no ho sembli. Però sempre avancem. Sempre avancem. I potser aquell canvi al principi, ostres, ens desajusta, sí? Però és que fàcilment sigui un pas, o pot ser un pont, cap a un futur millor, no? Com es diu el programa, For Better Future. Llavors, bueno, què necessitem aquí, no? Sentir-nos segurs, segures. Què ens pot ajudar? Acostumar-nos a les rutines, a entorns coneguts, val? Allò que podem preveure. És una mica aquella necessitat de control, que no ens agrada gens als terapeutes i psicoterapeutes, però si anem al món terrenal i al món diari, pues, totes les persones ho necessitem una mica. Aquí també entra aquella capacitat de regular-ho i equilibrar-ho, perquè si sempre estic en un extrem de control, bueno... Vale, estic en un extrem i tots els extrems són dolents. Llavors trobar aquell equilibri entre, vale, una part que controlo i una part que potser pues, em permeto i em deixo sorprendre, no? De veure què passa i de més. Vale? Digues.
0: Suposo que és important trobar la motivació, no? Que no sé si valentia, que decisió, que empenta com per fer aquest canvi.
1: Sí, clar, aquí tornem al concepte de la persona exploradora i la no exploradora. La que afronta el canvi és l'exploradora, és aquella que decideix sortir i afrontar, aprendre, viure, exposar-se, mostrar-se, etc. No? La no exploradora és la que diu, bueno, mira, em quedo com estic, que ja estic molt bé. I ojo, no és dolent això seria la zona de confort, ¿vale? No és dolent si tu prèviament ja has evolucionat, ja has fet passos, ¿vale? En aquest camí de l'aprenentatge. En diem patiment productiu, ¿vale? En diem patiment productiu perquè mira, Pep, al final ens agradi o no ens agradi, patim tots i totes en algun moment, ¿vale? És que és inevitable, perquè la vida mateixa ens hi porta, no? I com que no, ho hem dit moltes vegades, com que no estem aproximats en general a aquesta gestió, autogestió emocional, doncs bé, el primer que ens passa és aquell dolor que no es veu, però que hi és, no? Llavors, si hem de patir, pues ja que hem de patir, fem-ho bé, aprenem d'aquest patiment, sí? En canvi, si jo em quedo a la zona de confort, jo no surto a explorar, jo em quedo allà, patiré igual, perquè, pues perquè ostres, hi ha objectius que no assoliré mai, no? I serà com, ai, sempre estic igual. Llavors, aquí, ojo, perquè en els darrers anys hi ha hagut bastants psicòlegs, coaches i demés que en deien la zona de merda. Vale? A mi no m'agrada gens aquest Bueno, aquesta descripció, perquè no estic gens d'acord, no és una zona de merda. Entenc que es refereixen a la zona de merda quan encara no has iniciat i no has sortit a explorar. Llavors és aquesta zona que jo dic que, bueno, que també estàs patint, perquè et falten coses, no? És que necessitem viure, necessitem experiències, sentir, ho necessitem. Però clar, si tu has sortit, has explorat, has patit, has après i has aconseguit aquell patiment productiu, i arribes en un estat de pau, calma, equilibri, serenitat, benestar, pues escolta, també està bé quedar-te un rato allà, ¿vale? Al final és com gaudir aquell esforç, sí? I allò és una nova zona de confort, sí? Diferent a la inicial, però és una nova zona de confort. I aquella zona de confort és millor que la inicial i és bo també gaudir-la, sí? Després potser ens encansarem i voldrem seguir. Què vol dir? Voldrem tornar a sortir de la zona de confort, voldrem tornar a explorar, i allà hi tornarà a haver una mica de patiment, segurament, perquè hi ha reptes, no? Desafiaments, coses noves, desil·lusions, decepcions, i també alegries i sorpreses, no? Però bé, pues tornaré. I així és com vaig avançant en el camí de vida. Però la zona de confort no és tan dolenta.
0: No fiques cap exemple, cap experiència, igual hom que ens està escoltant o pensa o fa cabales si estem parlant de la relació de parella, de la feina, de qualsevol qüestió que tingui a veure amb el dia a dia.
1: Totes les que menciones, totes, tenen el seu propi camí d'aprenentatge o de patiment o de gestió emocional, val? Per exemple, amb una parella, bueno, pues, tots sabem, no?, que al principi és tot molt maco i després, bueno, vas coneixent aquella persona, pot haver-hi diferències i sorpreses, no?, coses inesperades, i aquí és quan tu, bueno, decideixes afrontar-ho, no afrontar-ho, decideixes tenir parella o no tenir-ne, et quedes com estàs, t'arrisques, depèn. És un camí. També en aquest camí te'n pots adonar que aquella parella, aquella persona realment no és la quina amb la quina tu pots estar bé. Bueno, pues, en fi, és correcte canviar d'opinió, és humà i és part del procés maduratiu, val? I d'autoconeixement, i bueno, és correcte, no passa res. Vale? Tot allò que ens emportem, aquell aprenentatge, aquelles vivències, i tenir més informació també de nosaltres, d'allò que volem. I el mateix passa exactament amb la feina. Mare, jo, de fet, fa molts anys, abans d'estar en aquest sector, ja quan estava a la banca, jo ho deia, dic, més jo quan vaig deixar la banca vaig dir, és que això és com un divorci laboral, no? I vaig començar a fer aquesta comparativa i dir, és que és com una relació, és una relació, és com si m'estigués divorciant, és com una relació de parella, però evidentment diferent, amb la feina i amb, pot ser una convivència familiar laboral, vale? Tot està super interrelacionat, Pep, i a tot arreu fem camins, al final és un camí global que és el de la meva vida, sí?
0: Wow. Preguntar-te, sí, Déu-n'hi-do. En tot pas, tot comença per prendre consciència, imaginem. Quin seria el primer pas que ens recomanaries fer avui?
1: Escoltar-nos, permetre-nos sentir. Hi ha moltes persones que amaguen, sí? Tot allò que senten, perquè hi ha por a vegades a sentir també, sí? Escoltar-nos, sentir-nos, i tenim un element en nosaltres que poques vegades li prestem prou d'atenció, Pep, i és la intuïció. Què ens diu la nostra intuïció?
0: Curiós, veus? No, en aquesta aquí, no me l'imaginava.
1: Cap aquí.
0: Ah, sí?
1: Sí, cap aquí. Hem de confiar-hi més. No hi confiem prou. Sí, bueno, en general, els casos que em vaig trobar, en la meva pròpia experiència, no? I intentar equilibrar aquesta necessitat de tenir tot controlat que comentàvem, intentar no deixar-nos invadir per la sabotejadora i el sabotejador, aquesta por a equivocar-nos, vigilar també les expectatives, sobretot de les persones, de les relacions que tenim al nostre entorn, no? Pues ara mateix em ve al cap persones que estan en període acadèmic, no? Pues tenim INEF, tenim altres centres educatius, no? La Salle, Brodieu, etc. Bueno, pues ojo amb les expectatives, i sobretot també amb les expectatives de relacions, vale? De companys, companyes, i fins i tot a la feina, eh? Vull dir, ara he pensat en aquest sector més educatiu, perquè jo també vinc d'aquí i... i perquè ara pues, aquest mes de setembre s'han iniciat tots aquests cursos acadèmics, però bé, a la feina també hi ha persones que reinicien perquè tornen de vacances i demés, sí? I per últim, la identitat. Vale? Perquè els canvis també poden qüestionar la imatge que tenim de nosaltres mateixos i mateixes. Vale? Per exemple, una persona que ha estat molts anys en una mateixa empresa pot preguntar-se qui és professionalment quan canvia de feina. Vale? O algú que ha dedicat molt temps a cuidar els altres pot sentir-se desorientat o desorientada quan comença a prioritzar-se. Vale? I aquí quasi et llançaria una pregunta als i les oients, que és, què et fa més por, començar alguna cosa nova o deixar enrere allò que ja coneixes? Perquè, ojo.
0: La por, de nou la por. No sé si precisament en els acompanyaments que fas aquestes al paraigües en el que tothom s'amaga, no? El de no tirar endavant per la por, el que pugui passar. Mm-hmm. Perquè sempre és complicat, no? Segons quins moments de la vida, doncs ja sembla que tens tot fet, no? Tot el paquet ben lligat i embolicat, no? I és complicat, suposo, en segons quins moments, doncs, desfer aquest paquet i, o llançar-lo directament.
1: Mm-hmm. Aquí, mira, anem a fer una recomanació, Pep. Anem a introduir avui una tècnica, la tècnica de les tres As, vale? Que és aturar, acceptar i actuar. Vale? Aturar. Abans de reaccionar, dona uns segons per identificar què t'està passant, pregunta't què estic sentint ara mateix, i pots fer tres respiracions lentes i profundes, sentint com entra l'aire, com entra els pulmons, com surt. Recomano sempre que quan l'aire surt sentim que estem alliberant, que estem descarregant, que està marxant tot allò que potser m'incomoda o em molesta una mica, no? O que em carregue, que no em deixa avançar. Sí? Acceptar. Vale? Quan acceptem, reconeixem les emocions sense jutjar-nos, sobretot, vale? I tampoc intentem eliminar-les, perquè a vegades hi ha emocions incòmodes, no? I no les volem, no? Són aquelles que amaguem, però que precisament són les que més hem d'atendre i de revisar, vale? Perquè venen a donar-nos una informació, venen a fer la seva feina, sí? Llavors, tinc por perquè això és important per mi, no? Reconèixer-la, sí? I acceptar una emoció, et puc dir que... Hi ha persones que l'entenen com que ens resignem, però no m'estic resignant, vale? Ni tampoc estic donant per bons tots els pensaments que m'acompanyen, vale? Però em puc dedicar aquí temps, depèn, vale? Puc dedicar temps i per aquesta acceptació, aquesta integració i acolliment, vale? I la tercera és actuar. Quin petit pas puc fer avui que sigui coherent amb allò que necessito o valoro? Que és una mica la pregunta que em feies, vale? Però un pas més enllà, un pas més endavant, vale? I no tinguem pressa tampoc per resoldre això, donguem-nos el temps, vale? I bueno, això seria una miqueta, Pep.
0: Déu-n'hi-do, per començar primer el programa. Fàtima, ens has ficat a lloc.
1: Ai, que bo. I després, bueno, no vull deixar de recordar que si necessitem pues, una visió externa, no?, o algú que sigui més objectiu, bueno, sempre estem aquests grans professionals que tenim aquí molt a prop per, bueno, pues, per poder tindre aquesta guia, aquest recolzament, sí, i aquest contrast.
0: Gràcies per acompanyar-nos, Fàtima.
1: Gràcies a tu, Pep.
0: Avui també, en aquest programa, For a Better Future, per un futur millor, el podeu recuperar a la carta, a la vostra web, a radioshow.cat, amb Fàtima Beltoldrà, coach, docent, terapeuta i escriptora, entre d'altres, i doncs amiga d'aquesta casa, de Ràdio Seu. Ens podeu seguir al 107.2 de la FM i a radioshow.cat. Fàtima, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, Pep.
0: Si et sembla, si no hi ha res de nou, ens trobem al mes de novembre.
1: Exacte.
0: Fins llavors, una abraçada.
1: Adéu.

0: L'informatiu de Ràdio Seu.
1: Unes 200 persones es concentren a la Seu d'Urgell pel dret a l'habitatge. Els manifestants s'han congregat aquest dijous a la plaça dels Soms i després han tallat durant 10 minuts la rotonda d'Andorra. Pirineu Viu, el sindicat de llogateres i Coixac, defensa mesures com abaixar els lloguers o prohibir els habitatges buits i el que qualifiquen de compres especulatives.
0: Titulars.
1: Ho expliquem a l'inici de l'informatiu que té aquests altres temes. Els allotjaments del Pirineu esperen una ocupació al voltant del 75% pel cap de setmana llarg. A motiu de la festivitat del Pil, el màxim volum de reserves és a les cases Redols, que arribaran al 85%. Aquests dies finalitza la temporada de ràfting i turisme actiu al riu Noguera Pallaresa. I una de les activitats d'aquests dies festius és les Jornades Europees del Patrimoni. El Museu Diocesà i el Bisbat d'Urgell s'hi afegeixen oferint aquest divendres mateix una visita guiada a Sant Climent de Coll de Nargó. També hi ha una jornada de portes obertes a Sant Cerni de Cabó aquest dissabte al matí. El Parc Nacional d'Aigüestortes té la major i millor concentració de boscos madurs de Catalunya i de l'Estat. Un estudi li ha atorgat una puntuació de 8,7 sobre 10, mentre que la mitjana dels espais forestals catalans és de només 2,3. Entre els elements que s'ha valorat hi ha la presència d'arbres vells i de grans dimensions, amb predomini d'avets, pi roig i pi negre.

0: La detecció d'una compra-venda de cocaïna ha destapat un presumpte punt de venda de drogues a Andorra la Vella, on els detinguts duien un augment dels fets mig gram de cocaïna i en el registre posterior li en van trobar 13 més, a més d'uns 15 grams de marihuana. La manca de finançament deixa en punt mort la construcció de pisos a preu assequible a Terra Vella, també Andorra la Vella. L'única societat que participava en el procediment negociat per adjudicar la construcció i concessió del bloc no ha pogut tancar un acord amb els bancs. I els esports, el Cadí la Seu s'ha notat ja la primera victòria de la temporada. Està contra l'Innova TSN Leganés per 70-60 i aquest diumenge l'equip orsellenc jugarà el seu segon partit com a visitant. Serà la pista de l'Azul Marino Mallorca, que ha tingut un gran debut a la màxima categoria. El CDC Fausa es desplaça a Igualada i el CDC Unida rep aquest dissabte el Teixidor Associats Balaguer. Repassem l'agenda de futbol i futbol sala també, en què la Seu Futbol Club rep el Joventut 25 de setembre, aquest dissabte. També aquest dissabte l'Organyà es mesura el Castell Serà, l'Oliana Balafoliola i l'Edford United a Gramunt. I diumenge en futbol sala l'Atlètic Club la Seu visita el futsal Vilomara i l'Atlètic Urban Sport va a Solsona. En hoquei patins el Club Hoquei Cadí jugarà a Capellades. I també explicarem que en pesca, Raül Granell, del Club de Caça i Pesca d'Alt Urgell, ha guanyat el campionat de Catalunya de salmònids amb artificials. Quatre representants més del Club Urgellenc han quedat en els primers llocs, amb el tercer per a José Antonio Galvez, quart Gerard Vilanova, cinquè Òscar García i sisè Sergi Gorriz. I el temps amb un cap de setmana amb cel mig ennuvolat després de la baixada significativa de temperatures de les darreres hores que ha deixat ja la primera nevada a cotes altes.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: La notícia del dia.
0: Unes 200 persones de la Seu d'Urgell i d'altres poblacions de l'Alt Pirineu i d'Andorra s'han manifestat aquest dijous al vespre a la plaça dels Oms pel dret a l'habitatge, una mobilització que havien convocat conjuntament, com ja havien anunciat, la plataforma Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, COSHAC, sota el lema El Pirineu no està en venda. L'objectiu era afegir-se a les protestes organitzades aquests darrers dies a nivell de l'estat espanyol. En aquest sentit, els assistents van fer un minut de silenci en memòria de Mari Carmen Abascal, la veïna de Madrid, que havia desencadenat les mobilitzacions arran d'un ordre de desnonament. Els convocants van desplegar diverses pancartes amb lemes com No falta habitatge, sobren rendistes i Cap a la vaga general, i van confirmar que el seu objectiu és, afirmen, tornar el dret a l'habitatge al centre del debat polític, assenyalant conceptes com inseguretat residencial, racisme immobiliari o discriminació. Arnau Corberó, portaveu de Pirineu Viu, afirma que detecten problemes diferents a cada comarca del Pirineu.
3: Cada territori dins del Pirineu té unes dinàmiques pròpies. A Cerdanya té una problemàtica concreta, que és la segona residència. L'Alt Urgell té una qüestió relacionada amb el mercat andorrà. El Pallars té una situació molt relacionada amb l'habitatge d'ús turístic. A cada lloc es desenvolupa d'una manera diferent, però tot respon a una mateixa situació, que és aquesta mercantilització o voluntat d'obtenció de rendes d'un dret bàsic.
0: Entre altres qüestions, el col·lectiu defensa mesures com reforçar el parc públic, però també gravar amb IVA el lloguer d'habitatges d'ús turístic o fins i tot que es prohibeixi tenir habitatges buits i compres que qualifiquen d'especulatives.
3: El lloguer de temporada, que ens està afectant en bona part del territori, que afecti l'habitatge d'ús turístic amb una imposició molt més dràstica, que cobri uns IVAs, perquè al final és una activitat econòmica, no és habitatge, és una activitat econòmica. I sobretot una qüestió molt pròpia d'aquí és que les dades no veuen la problemàtica, perquè moltes dades no es publiquen en municipis de menys de 1.000 habitants. Llavors, si les dades no hi són, la legislació tampoc no actua al respecte. Llavors,
0: des del Sindicat d'Habitatge del Urgell, Marc Claramunt opina que les polítiques d'Andorra estan fent molta pressió immobiliària i que hi ha força gent que no pot viure a Andorra però hi treballa i que ve a viure a l'Alt Urgell.
4: Aquí hi ha una problemàtica bastant que parlem habitualment, que és la pressió d'Andorra. Al final, Andorra està fent unes polítiques neoliberals que estan fent molta pressió immobiliària llavors veiem que molta gent que no pot viure a Andorra o que viure a Andorra ve viure cap aquí. Llavors, aquí s'estan inflant els preus de lloguer i aquí estem veient preus tan alts com a capitals de província.
0: Doncs, a part de Marta Soler, del mateix sindicat i representant el Pallars, parla de les qüestions que tenen en aquesta comarca.
5: La problemàtica que tenim al Pallars actualment, i des de fa ja una dècada o 15 anys que s'ha incrementat, és el sobirà, sobretot, als habitatges d'ús turístic. Sí que també hi ha segones residències, però el preu del lloguer ha pujat, això, en 10-15 anys, a la mateixa proporció que els habitatges d'ús turístic. Al Jussà no n'hi ha tants d'habitatges d'ús turístic, però hi ha moltes cases tancades perquè molta gent doncs, va migrar i s'ha quedat a la zona metropolitana treballant i vivint, i aleshores hi ha molts habitatges tancats, que per tant també falta oferta.
0: Cap al final de la concentració, una part dels manifestants es van desplaçar fins a la rotonda d'Andorra, on hi conflueixen les carreteres N260 i N145, i la van tallar durant uns 10 minuts.
2: Les notícies de la Seu.
0: Els hotels, càmpings i d'altres allotjaments de l'Alt Pirineu i Aran preveuen que ompliran al voltant del 75% de les seves places aquest cap de setmana llarg amb motiu de la festivitat del Pilar de dilluns, segons les previsions que han fet públiques el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Per sectors, els hotels pirinencs esperen una ocupació d'entre el 70 i el 80%. En canvi, els establiments de la Plana de Lleida preveuen estar com a màxim al 40%. Pel que fa a les cases redols, sí que esperen una afluència més alta a tota la demarcació, al voltant del 85%, i els càmpings, les àrees de bungalows estaran al 75%. Un dels trets distintius d'aquest pont, segons han dit des del patronat, és que marca la cloenda de la temporada de rafting i turisme actiu, si més no pel que fa al riu Noguera Pallaresa, perquè el dia 15 s'acaba el període de regulació del cabal en aquest riu. El vicepresident del patronat de turisme, Juan Antonio Serrano, parla de les perspectives per aquests dies.
6: Molt bones perspectives per aquest pont del Pilar a la demarcació de Lleida, tant al Pirineu com a la Plana. Tots els sectors estan amb uns nivells d'ocupació molt elevats, que estan al voltant del 80%, i els esports d'aventura és l'últim cap de setmana i han tingut una temporada d'estiu molt bona, i es preveu també un pont molt bo per totes aquestes empreses d'activitats, sobretot del Pirineu.
0: En espera del balanç final a nivell territorial, el sector d'esports d'aventura creu que haurà assolit l'objectiu de superar les 840.000 activitats contractades de l'any passat, si es té en compte que fins a l'agost ja havien experimentat un increment del 20% respecte del mateix període de l'any passat. Això inclou propostes com el rafting, el piragüisme o el descens de barrancs. I un dels elements que conformen l'agenda turística d'aquests dies és també les Jornades Europees del Patrimoni. En el marc d'aquest esdeveniment, el Museu Diocesà d'Urgell i la Delegació de Patrimoni Cultural del Bisbat, a través d'Urgell i a Sacra, organitzen una visita guiada i gratuïta a l'Església Romànica de Sant Climent de Coll de Nargó. És aquest divendres mateix, a partir de les 7 del vespre. El Museu Diocesà ha avançat que, de fet, té previst incorporar aquesta església a la seva oferta de visites regulars, tal com ja s'està fent ja amb l'Església de Sant Cerni de Tavèrnoles, en Sarall, o la Col·legiata de Santa Maria de Castellbó. Sant Climent de Coll de Nargó ja apareix documentada fa gairebé 1.000 anys. Entre els anys 1040 i 1060 es va construir l'últim quart del segle XI amb una sola nau amb absis semicircular i amaga per a un passat encara més antic, perquè hi ha indicis que abans ja hi havia un altre temple al mateix lloc. L'any 1946 l'església va ser declarada bé cultural d'interès nacional. L'activitat forma part del programa de Catalunya Sacra, i les Jornades Europees del Patrimoni són el major esdeveniment cultural europeu de caràcter participatiu. Es fan cada any als estats signataris de la Convenció Cultural Europea i suposen que en pocs dies s'hi engloben més de 70.000 activitats arreu del continent i uns 30 milions de visitants. Pretenen donar a conèixer així la riquesa i la diversitat cultural d'Europa. Una altra activitat programada dins d'aquestes jornades a l'Alt Urgell és aquest dissabte al matí, una nova jornada de portes obertes a l'església de Sant Cerni de Cabó. També s'ha inclòs en aquest programa la conferència que hi va haver aquest dijous a Castellciutat sobre la tradició terrissaire del poble i concretament de la família Ticó.
2: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
7: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. MAC, sempre amb tu.
8: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Pirineu.
0: El Parc Nacional d'Aigües Tortes i Esteny de Sant Maurici concentra la major quantitat i qualitat de boscos madurs de Catalunya i de tot l'estat espanyol. Així ho afirma un estudi del projecte BAVEC, finançat amb fons Next Generation, que s'ha presentat aquesta setmana. Els investigadors han analitzat el grau de maduresa forestal de 20 boscos i els hi han donat unes puntuacions que oscil·len entre 5,3 i el màxim assolit per Aigües Tortes, que és de 8,7, una dada que supera amb escreix la mitjana catalana, que és de només 2,3. L'estudi valora factors com que els boscos més madurs tenen més arbres vells, de grans dimensions i abundant fusta morta. Els resultats de l'estudi els ha comentat Jordi Baireda, investigador del CREAF i codirector d'aquest inventari.
9: O sigui, la prospecció a Espanya no s'ha fet completa encara, però avui per avui tenim aquí al Parc Nacional tenim els millors boscos d'Espanya, sí. A nivell d'excel·lència, mira, com parlem de... O sigui, els valorem de 0 a 10, d'acord? I aquests tenim, per exemple, un bosc que té 8,7. Sí que hi ha algun bosc que està per sobre, en algun altre lloc, però un 8,7 sobre 10 és un notable alt, Vull dir que estem... Però no és només que n'hi hagi un de 8,7, sinó que molts tenen valors molt alts, de notables i notables alts, de manera que estem molt per sobre de la mitjana.
0: Baireda explica que, a banda del bon estat dels arbres, també valoren un factor que sovint no té en compte el gran públic, com és l'existència de fusta morta.
9: El que ens indica, o que trobaríem un bosc madur millor, seria, doncs, tindríem arbres molt grans, molts molt vells, sovint decrèpits, no?, amb decaïment, tindríem també arbres joves, tindríem clarianes, tindríem arbres... a mitja, que seríem entre joves i grans. El que vull dir és que hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Llavors, tot això fa, juntament amb una cosa que en diem dendromicrohàbitats, que són microhàbitats dels arbres, doncs que hi hagi una moltíssima biodiversitat, una biodiversitat, a més, que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs. No els trobaríem enlloc més. Per tant, en aquest sentit, són molt importants.
0: El treball inclou per primer cop un estudi comparatiu amb els inventaris anteriors del Parc d'Aigües Tortes que s'havien fet els anys 1993, 2004 i 2014 i revela que els darrers 30 anys els boscos de la zona no han empitjorat el seu estat, sinó que al contrari l'han millorat. A les parcel·les dominades per avet, el carboni emmagatzemat en la biomassa dels arbres vius ha passat de 69,8 a 148 tones per hectàrea. Aquests resultats els comenta també Xènia Jaume Joan, igualment investigadora del CREAF, que coincideix a parlar de la importància de disposar de fusta morta als boscos.
10: Sí, hem caracteritzat, identificat i caracteritzat boscos madurs que hi ha dins del Parc Nacional i també hem identificat zones a la zona perifèrica que les considerem premadures i és on hi podem realitzar algun tipus d'actuació per mirar d'accelerar o de potenciar la maduresa d'aquests boscos. Al final, per poder tenir boscos més madurs cal que passi temps, però sí que és veritat que pots actuar sobre certs elements que trobem en boscos més madurs, doncs, per exemple, potenciar fusta morta grossa, tant en peu com a terra, si creiem doncs, que n'hi ha poca o que està en estats de descomposició ja molt avançats, se'n pot generar de nova. També es poden arribar a potenciar arbres molt grossos o alliberar alguns peus al voltant per fer que aquests arbres creixin més, arbres que són portadors de dendromicrohàbitats, que això és molt important doncs, per moltes espècies especialitzades que habiten i que troben refugi en aquests espais en un mateix arbre. Per exemple, també obertures de clarianes que puguin potenciar la presència, sortida o fructificació de sotabosc, que això és molt important doncs, per molta fauna que habita aquests boscos. En funció del que es troba, tot això es pot anar potenciant o generant fins i tot.
0: Finalment, des del Parc Natural, el seu director, Lluís Florit, conclou que aquests estudis els són molt útils per entendre millor com són i com han canviat els boscos que ells gestionen.
11: Des del Parc Nacional... un dels nostres objectius és conèixer millor el que, com a gestors, el que estem gestionant, no? I llavors l'àmbit forestal, a nivell superficial, els boscos arbrats ocupen un 25% de l'àmbit de la superfície del Parc Nacional. I per nosaltres és molt important conèixer els millor, no? I en aquest sentit, aquest projecte ens ha permès veure quins sectors del parc doncs, tenien, en aquest cas, aquest grau de maduresa elevat, que de fet posa molt en valor els boscos en el conjunt del Parc Nacional, no? Com a referent de concentració de boscos madurs a Catalunya i a l'estat d'Espanya.
0: Floreta parla de les principals característiques que té actualment Aigües Tortes.
11: Aquests boscos, que d'alguna manera són els que s'apropen més a un bosc en condicions naturals, amb una dinàmica natural, doncs tenen com tres característiques principals. Una és aquesta diversitat estructural que els fa que tinguin moltes espècies diferents, unes estructures, arbres grans, arbres petits, arbres vells, arbres més joves, clarianes, i això facilita que l'altre aspecte característica d'aquests boscos és la biodiversitat. Tenen un gran nombre d'espècies i espècies molt singulars, tant de fauna com de flora, com de líquens. Per exemple, hi ha un líquen del qual potser la major població la trobem al Parc Nacional, la Letària vulpina, per exemple. I l'altre aspecte que jo destacaria és la resiliència. O sigui, en boscos que han assolit aquest nivell de maduresa, doncs els condicionants, les característiques que tenen, en el context que estem actualment de canvi climàtic, doncs els fan més resilients.
0: L'estudi també ha proposat actuacions possibles per accelerar l'envelliment d'algunes parcel·les de bosc, com ara alliberar arbres grossos, obrir clarianes, generar fusta morta o afavorir arbres amb microhàbitats.
2: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
0: En Pirineu, avui també expliquem que el projecte d'habitatge de lloguer assequible que s'estava impulsant a Terra Vella, a la parròquia d'Andorra la Vella, descarrila de moment per manca de finançament. Segons ha publicat el Diari d'Andorra, l'única societat que participava actualment en el procediment negociat per adjudicar la construcció i concessió del bloc no ha pogut tancar de moment un acord amb els bancs. Les últimes condicions que va oferir el Comú d'Andorra la Vella a l'empresa per millorar les expectatives de rendibilitat del projecte per l'adjudicatària eren, indiquen, generoses, a fer una aportació de 2 milions d'euros per ajudar a pagar els treballs de construcció de l'immoble i permetria a la concessionària explotar la meitat dels habitatges a preu de mercat per un període de 50 anys. L'edifici havia de tenir una cinquantena d'habitatges. Els pisos a preu regulat s'havien de llogar per uns 800 euros al mes en el cas dels de dos dormitoris i a 1.000 en el cas de tres. Fons del sector de la construcció apunten que el preu per metre quadrat d'un edifici de pisos estàndard en aquella zona se situa ara mateix al voltant dels 2.300 euros. Per tant, només la construcció d'una cinquantena d'habitatges d'uns 70 metres quadrats de mitjana en aquella mateixa zona s'enfilaria apuntant a uns 8 milions d'euros. Aquest import caldria afegir el cost de desmunt i excavació. En aquest sentit, convé recordar, segons s'expliquen, que el terreny de propietat comunal fa un pendent bastant pronunciat i el de construcció d'un possible aparcament soterrani. I també a Andorra la policia ha comunicat la detenció de dos homes de 24 i 26 anys com a presumptes autors de delictes de tràfic de drogues. Les detencions es van efectuar en el marc d'una investigació que es feia des de feia setmanes i en l'operatiu els experts van comprovar una sèrie de moviments sospitosos en un pis que van permetre confirmar que es feia servir per tràfic d'estupefaints a la capital andorrana. Després d'una de les transaccions es va procedir al control primer del comprador, aquí es va trobar inicialment un gram de cocaïna i després dels presumptes traficants. Aquí en el registre se'ls va trobar infraganti uns 13 grams més de cocaïna i uns 15 de marihuana. Aquesta setmana més, el cos d'ordre ha fet d'altres detencions, en aquest cas per conducció sota efectes de l'alcohol.
2: Els esports d'aquí.
0: El Cadí la Seu ja ha estrenat el caseller de victòries a la Lliga Femenina 2026-2027. Aquest dijous a la nit, en el seu primer partit a casa, el conjunt urgellenc ha derrotat l'Innova TSN Leganés per 60-70 i d'aquesta manera ja té un balanç ara d'1-1. El Cadí va sortir decidit a agafar el control del partit de bon començament. El primer quart ja dominava per 25-15, una tònica que després va saber mantenir la resta del maig al descans i després d'un altre quart amb alta anotació, el marcador era de 43-33. El primer equip del Cedis Bàsquet va viure el seu moment moment més complicat de la represa, quan el Leganés va tenir a prop la remuntada, però va resistir i va tornar a establir la diferència al voltant dels 10 punts per entrar a l'últim període amb 60-51. Els últims minuts no van aportar grans canvis i el bloc pirinenc que es va acabar imposant. Marina Mata va fer 14 punts i 3 rebots. També va destacar Marta Morales amb 11 punts i 2 rebots. I per les madrilenyes, Aminata Sangare va fer 12 punts i va capturar 13 rebots. L'entrenador del Cadí la Seu, Pepe Vázquez, s'ha mostrat molt content amb aquesta primera victòria i amb l'actitud mostrada per l'equip, en la que ha estat ja precisament la seva primera roda de premsa en català. El tècnic gallec ha agraït el suport de l'afició, complert al Palau d'Esports un dijous a la nit, i destacava la importància de guanyar contra un rival teòricament difícil com el Leganés.
12: Bueno, estic molt content per el treball de les jugadores. Penso que nos mereixíamos esta victòria. Molt content també per el treball del staff. Me agradaria molt donar les gràcies i merci a tothom que vingui al Palau avui, que una victòria molt important en davant d'un equipàs, d'un equip que penso que va fer una gran temporada. Estic molt content i molt feliç.
0: El Cadí la Seu completarà l'intens inici de Lliga amb 3 partits en 8 dies, desplaçant-se a les Illes, i és que diumenge a les 6 de la tarda visitaran el poliesportiu Son Moix per enfrontar-se a l'Azul Marino Mallorca-Palma, que enguany debuta a la màxima categoria. L'equip mallorquí ha tingut una estrena impactant, i és que la primera jornada va derrotar clarament el València, campió de les 4 darreres temporades, i ahir a la nit van superar l'Espart Girona a Fontajau per 83-89. En aquest partit d'ahir, bona part del joc de les Balears va passar per les mans de la pivot canadenca Kayla Alexander, que va fer 24 punts i 13 rebots, amb una valoració de 32, i la base sueca Clara Holm, amb 22 punts, 4 rebots i 6 assistències. Aquest cap de setmana juga al Palau d'Esports el Cedi Sideco Unida. Aquest dissabte a les 6 de la tarda rebrà el Teixidor Associats Balaguer en partit de primera territorial masculina. I a segona catalana, el Cedi Cefausa visitarà l'Arbre Team Igualada diumenge a les 4 de la tarda en categoria femenina. La Seu Futbol Club juga aquest dissabte a les 4 de la tarda el seu segon partit com a local a Primera Catalana. Rep el Joventut 25 de setembre. Després de sumar el primer punt a la nova categoria, diumenge passat amb un empat sense gols a Porreig, ara l'equip orsellenc cercarà la primera victòria de la temporada. A davant hi tindrà un rival que ha empatat en els dos partits que ha jugat. La setmana passada el conjunt de Rubí va haver de suspendre el maig contra l'Igualada de la tercera jornada a causa del temporal que va afectar l'àrea metropolitana. Aquest dissabte també juga a casa l'Organyà. Des de 4:45 de la tarda es mesura del Castellserà, i abans a les 4 començarà el partit Oliana-Fuliola, també corresponent a tercera catalana. A quarta, l'Edford United afronta el seu primer desplaçament al camp de l'Sporting a Gramunt, i també aquest dissabte a les 6 i el Coll de Nargó té jornada de descans. I en futbol sala, diumenge a les 5, l'Atlètic Club La Seu cercarà els seus primers punts a tercera nacional, juga a la pista del futsal Vilomara. I també diumenge a 12:15 del migdia, l'Atlètic La Seu Urban Esport visita el Solsona Legend C en partit de tercera catalana. I d'aquesta agenda esportiva hi comentem també que aquest dissabte el Club Hoquei Cadí jugarà a Capellades, mentre que avui mateix, divendres, el Cadí B es desplaça a Cambrils. En esports, avui també comentem que Raül Granell, del Club de Caça i Pesca de l'Alt Urgell, s'ha proclamat campió de Catalunya de pesca de salmònids amb artificials. 4 representants més del Club Urgellenc han acabat entre els 6 millors classificats en el campionat nacional d'aquesta especialitat, en què l'entitat de la Seu ha estat el club anfitrió. La prova s'ha dut a terme el cap de setmana passat al tram del riu Segre, entre l'Aiguabarreig amb el riu Valena i el pont de Montant de Tost. Raül Granell va completar la competició amb una puntuació de 27. Va pescar 8 peces, la més gran d'elles de 39 centímetres. El segon lloc va ser per Carles Herredo, de la Societat de Pesca al Llobregat, que va fer els mateixos punts, 27, però amb una peça menys, 7, i el tercer calaix del podi era per un altre membre del Club de Caça i Pesca del Urgell, José Antonio Gálvez, va sumar 30 punts i 7 captures. Rere seu, i també en representació del Club Urgellenc, el quart lloc va ser per Gerard Vilanova, amb 34 punts i 9 peces vàlides, el cinquè per Òscar García, amb 37 punts i 7 peces, i el sisè per Sergi Gorriz, amb 38 punts. A més, Gorriz va pescar 10 peces, i entre elles hi havia la més gran del campionat, amb una llargada de 66 centímetres. Un altre membre de l'entitat anfitriona, Brian Smith Cano, va acabar 18 amb 62 punts. El campionat també comptava amb representants del Club de Pesca Esportiva de Solsona, les societats de pesca Ribagorçana, la comarcal Cardona i Valls, l'associació Jonenca i l'APL Freser.

A l'agenda comentem que aquest dissabte i diumenge a Bescaran es fa el taller d'agricultura biodinàmica a càrrec de Joan Pagès, organitzat per la Fundació Planes Corts, i a la seva jornada de jocs d'arreu del món al llarg d'aquest dissabte a la plaça Pati Palau. Festa del Roser de Tuixén aquest dissabte al matí a les 10, passejada col·lectiva pel camí de Vanseca, al migdia un quart d'una vall de llancers, a la una vermut popular, a dos quarts de set de la tarda espectacle Descobrint Pau Casals, a les 7 del vespre missa a l'església de Sant Esteve i a les 9 sopa popular amb el duet My Life Music. Diumenge a les 9 al matí jornada micològica amb Daniel Siscard, a les 12 del migdia representació de l'obra teatral Els Llops d'Àngel Guimarà amb la companyia Bobolina Teatre i a les 6 concert de la Coral Fònica de Freixenet i la Coral Si Bé Moll. I taula rodona Pere Mola sobre la guerra civil. Diumenge a les 5 de la tarda amb Daniel Raya del Cedit UAB i també amb testimonis de veïns del poble. Seran el marc dels actes del mil·lenari de Pere Mola.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Un temps marcat a les darreres hores per la baixada ja anunciada de temperatures que ha deixat, per exemple, una mínima de tot just un grau i mig al nucli urbà de la Seu, segons ha informat Meteo Seu, i que ha deixat també la primera nevada feble a alta muntanya. A previsió del temps ara amb Néstor Gómez.
2: Molt fred el que han tingut avui arreu del Pirineu, també a casa nostra, amb aquestes temperatures que han davallat clarament. Ja ho vàrem notar ahir al matí i també al migdia. I avui, doncs, han baixat encara més aquestes temperatures, arribant a valors negatius a la veïna comarca de la Cerdanya, també cap al Pallars en trobem de negatius. I aquí a la Seu la temperatura ha baixat fins als 2 graus, al voltant dels 3-4 graus cap a Organyà, Coll de Nargó o també Oliana. Ambient molt fred a l'Alfondalada, però també a alta muntanya, on les temperatures s'han llevat avui per sobre dels 2.500 metres, 2.400 per sota dels 5 graus sota zero. És la fredolada o la primera fredolada important de la temporada, a la vegada que cap al sector de la Vall d'Aran, extrem nord del Pallars Sobirà, ha arribat la primera enfarinadeta de neu. Una enfarinada que no durarà pas gaire, serà efímera, però almenys ja comença a refredar una miqueta més el terra, que és el que és important abans que arribin les primeres nevades significatives. I de cara a les properes hores, l'estabilitat és total, una estabilitat que ens ha d'acompanyar avui divendres, dissabte i també diumenge, possiblement diumenge amb alguns núvols més, però en principi sense precipitacions, i el que sí que ens acompanyarà durant els propers 3 dies, és a dir, fins diumenge, és aquest fred. Ambient molt fred a primera hora del matí, temperatures que baixaran tant dissabte com també diumenge per sota dels 5 graus a primera hora del dia, ho notarem aquesta fresca, sobretot també de cara al vespre, un cop marxi el sol, i durant les hores centrals el dia, doncs pujaran les temperatures, però com partim de temperatures tan baixes, els costarà de recuperar. Unes màximes que avui es trobaran a l'entorn dels 17-18 graus a tot estirar i que al llarg del cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, podríem tornar a arribar a la xifra dels 20 graus.
1: Fins aquí l'informatiu de Ràdio Seu. Gràcies per escoltar-nos i bon cap de setmana.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Les esquerres esgoten els terminis per superar la seva divisió abans de les eleccions generals. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Pel control de la llista d'Esquerra Republicana, encara amb la incògnita de si l'encapçalarà o no Gabriel Rufián. Pressió del PSOE a Sumar i a Podem per tal que vagin junts en una sola llista. I dubtes a la CUP sobre si acudir o no a la cita, a les eleccions generals. Aquesta és la fotografia de l'Esquerra 5 dies després de la convocatòria d'eleccions, Joan Bota.
2: La situació d'Esquerra és la més candent i s'ha de resoldre aquest cap de setmana. Rufián insisteix a confluir amb altres formacions progressistes i el partit, que ho descarta, es prepara per si la disputa acaba amb trencadissa. Mentrestant, el PSOE adverteix del perill de la dispersió del vot a la seva esquerra i planteja una candidatura unitària progressista al Senat.
0: Connectem amb el Parlament i amb el Congrés. Marta Corbalán i Tània Tàpia.
3: Esquerra Republicana té poc més de 48 hores per convèncer Gabriel Rufián. Les negociacions entre el partit i l'actual portaveu al Congrés continuen obertes. Si aquestes converses no descarrilen i Rufián es queda, podria ser designat candidat directament amb l'aval d'un terç de la direcció del partit sense haver de recollir avals de la militància. Aquest diumenge se sabrà el desenllaç.
4: Mentrestant, l'espai a l'esquerra del PSOE, que es dirà Front Ampli, té una setmana per decidir si Podem s'integra o no a la coalició, que encara no té un lideratge clar. Els partits negocien i tothom es vol reservar places de sortida a les llistes de Madrid i Barcelona, però el PSOE els demana un acord i consens, que vagin junts en una única papereta per tenir opcions de reeditar el govern de coalició. Òscar Puente, ministre a la SER.
5: La verdad, me gustaría hacer un llamamiento con la que está cayendo y con los riesgos que hay y con los problemas que hay que afrontar, por favor, pónganse de acuerdo.
0: En aquest context preelectoral, aquest migdia, molts centres de treball i d'estudis han fet minuts de silenci en record de Mari Carmen Abascal i també d'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet del Llobregat, que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin.
2: En paral·lel, el sindicat de llogateres ha fet públic que marxa de l'acampada per l'habitatge de Plaça Catalunya per concentrar-se en els preparatius de la vaga general de l'11 de novembre. El Banc d'Espanya adverteix avui que la inflació es mantindrà alta el que queda d'any i tot el 2027.
0: La família de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar la setmana passada, demandarà al cap de la companyia, Mark Zuckerberg, per homicidi imprudent.
2: Vincula la seva mort al contingut extrem que va haver de veure entre el 2022 i el 2025, sentiu l'advocat de la família, Roberto Castro, a aquesta emissora.
6: Pel torn de nit hi havia una psicòloga i el millor eren 200 moderadors. I el millor estàs veient com li tenen el cap a un nadó. El moderador es trenca i necessita un psicòleg, necessita alguna cosa, necessita assistència.
0: Tot això a les portes demà del Dia Mundial de la Salut Mental. Atenció a les xifres que ha fet públiques avui el govern.
2: Les visites a urgències per aquest motiu han augmentat un 50% en 5 anys. Als CAPs la xifra directament s'ha doblat al mateix període.
0: I avui també és notícia un nom propi.
7: To award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai.
0: Com sentiu, Navi Pillai és la Premi Nobel de la Pau 2026.
2: El Comitè Nobel Noruec l'ha reconegut per la seva feina en favor de la pau i el dret internacional, entre altres. Ha estat alta comissionada de les Nacions Unides pels Drets Humans i membre del Tribunal Penal Internacional.
0: I al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem com els administradors de finques estan desbordats per l'allau d'incidències que han provocat les pluges torrencials dels últims dies.
2: Això allargarà els terminis per resoldre incidències i reclamacions a les asseguradores. Avui és el primer dia des de dissabte passat que no hi ha activada cap alerta de pluja.
0: Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. David Ubach, bon dia.
8: Bon dia.
0: Aquest cap de setmana torna la Lliga de Futbol de Primera Divisió després de l'aturada de seleccions més llarga que es recorda.
8: I el Barça rebrà demà el Getafe i l'Espanyol obre aquest vespre mateix la jornada. Hansi Flick ha confirmat que Rafinha serà baixa demà. I encara més, també dimarts contra el Galatasaray a la Lliga de Campions. El tècnic del Barça ha obert les portes en aquest sentit a Gabriel Jesús per ser titular. L'Espanyol, mentrestant, visita a les 9, com dèiem, el CUE de Primera, un Malga que encara ha de guanyar el seu primer partit. Els blanquis Blau recupera un Puado 9 mesos després. Mourinho ha defensat la vida extraesportiva d'Mbappé demà a Madrid i la Real. I al Camp Nou avui han viscut el comiat de Pedro, Pedrito, que penja les botes als 39 anys amb la fita d'haver marcat en les 6 competicions en el Barça del sextet, el de Pep Guardiola.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Molta gent comença un pont de 3 dies. Es nota això a les carreteres o no, Mariluz García?
9: Doncs de moment amb retencions habituals d'aquesta hora d'entrada a Barcelona pel nus de Trinitat i a les rondes, en trams intermitents en tots dos sentits de la marxa. Fora de Barcelona, aturats a la P7, sobretot entre Sant Cugat del Vallès i Barberà, direcció Girona. Llarga cua també a la C-17 entre l'Ametlla del Vallès i Granollers, sentit Barcelona per obres. S'espera que en les pròximes hores sortiran de l'àrea de Barcelona 570.000 vehicles per aquest pont del 12 d'octubre.
0: Doncs són 3 dies de festa. El Joan Botan no vol que diguem pont, diu que vols que diguem un cap de setmana llarg. Per tant, molta gent pendent de la previsió meteorològica.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
11: Bon dia.
0: Aquest cap de setmana llarg, quin temps tindrem?
11: Doncs mira, fa una estona deies que estàvem pendents de la previsió meteorològica, però curiosament estarem tranquils, no estarem pendents del
0: bé,
11: radar.
0: Després d'on venim, bé.
11: Sí, portem 8 dies de pluges i d'aiguats, més 2 dies de setembre, som gairebé 10 dies controlant minut a minut la situació meteorològica. Ara no, ara tenim calma. Això sí, vent moderat a fort de tramuntana a l'Empordà, a l'Empordà sobretot, algun sector del Pirineu, i també cap a la Vall de l'Ebre, que es pot mantenir demà i la nit de dissabte a diumenge, però ja no tant. Avui hem arribat a fregar el 100 per hora a la muntanya de Portbou, o també alguna ràfaga que ha arribat a 74 per hora de mestral a l'Hospitalet de la Infant, 64 a Palafrugell. Tarda de sol, núvols prims al nord del país, i aquesta és la novetat. No pronostiquem ni pluja, ni tempesta, ni cap aiguat, que bona falta fa. Dissabte i diumenge també amb sol, algun núvol prim, els núvols podrien incrementar-se al migdia a la tarda diumenge, quedar un cel enterbolit, la temperatura remuntarà, notarem que demà al matí farà fresca o fred, però no tant com avui, en general, i el Pirineu, que és on més fred ha fet, és on més puja la temperatura demà de 4 a 7 graus més. De tota manera, encara al matí serà sota zero. I dilluns tampoc ve canvi de temps. De fet, sembla que no plouria els propers 7 o 8 dies.
0: Molt bé, doncs després del que tenim, ara 7 dies de sequera, entre cometes. Gràcies.
11: Ha respirat, sí, tenia molta humitat. Sí. Convé.
0: Gràcies, Dani, bon dia.
11: Fins ara, bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2 i 7 minuts. Esquerra, Sumar i la CUP intenten a contrarrellotge aclarir les seves candidatures per les eleccions del 29 de novembre. Els republicans tenen 48 hores per convèncer Gabriel Rufián per tal que torni a repetir com a cap de llista a Madrid. Ara mateix les negociacions entre la direcció del partit i l'actual portaveu al Congrés continuen obertes a aquesta hora, Marta Corbalán.
3: La direcció del partit no llança la tovallola i dona per fet que Rufián tornarà a encapçalar la llista dels republicans a les eleccions del 29 de novembre. Aquest diumenge acaba el termini que s'ha marcat Esquerra perquè els candidats presentin els avals de la militància per poder-se presentar. De totes maneres, hi ha una via més directa per ser designat cap de cartell sense haver de recollir avals. Si s'arriba a un acord, Rufián podria ser proclamat amb el suport d'un terç dels membres de l'executiva nacional, que és un òrgan format pels principals dirigents d'Esquerra. Després de dies de silenci, Rufián va deixar clar ahir a les xarxes socials que ell vol representar Esquerra Republicana, però demana unes mínimes condicions. Per exemple, tenir una equip de confiança al seu voltant, tenint en compte que les relacions amb l'actual grup parlamentari estan trencades, i tenir també més incidència per decidir l'estratègia política a Madrid. El que el partit rebutja de totes és fer un front de les esquerres per tot l'estat com volia Rufián. En cas que hi hagués una trencadissa, Esquerra ja té un pla B. El diputat del Parlament, Jordi Albert, es dibuixa com a possible alternativa. De moment, ell està recollint avals per anar almenys en un dels llocs de sortida de la candidatura al Congrés.
0: Bé, doncs al marge d'aquesta decisió de Gabriel Rufián, també si decideix o no acostar-se a l'esquerra del PSOE, la nova coalició, anomenada Front Ampli, té una setmana per decidir si concorre juntament amb Podem i dues setmanes per trobar un lideratge. Els socialistes els demanen pressa i els pressionen perquè deixin de banda els egos i tanquin una candidatura unitària per tenir opcions de reeditar el govern de coalició progressista. A Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
4: Bon dia, el rellotge no s'atura i l'urgència obliga les esquerres a definir com es presentaran a les eleccions del 29 de novembre. novembre. El que fins ara eren negociacions discretes han saltat pels aires aquesta setmana, després que més Madrid situés Ada Colau com a candidata per liderar el Front Ampli. I ja ha començat l'estira i arronsa per decidir qui copa les llistes de Madrid i Barcelona. Un dels partits de la coalició, Moviment Sumar, ha demanat discreció, generositat i cooperació a la resta de l'espai i alhora confirma que la seva cara visible serà Verónica Barbero. Encara pendent de resoldre si Podem entrarà en l'equació, qui s'ha sumat a la pressió és també el PSOE. El ministre Òscar Puente els demana que vagin a la una en una papereta única, ho ha dit a la SER.
5: Por favor, pónganse de acuerdo, porque lo que viene es suficientemente grave y suficientemente serio como para que se dejen al lado egos, circunstancias de menos importancia.
4: Fons del PSOE, per la seva banda, també exploren una aliança amb aquest espai per fer llistes conjuntes al Senat, on el PP té ara majoria absoluta. Mentrestant, els populars ja han posat condicions per als debats electorals, només accepten un cara a cara i un debat a cadenes privades amb unes dates ja fixades i a Televisió Espanyola només una entrevista de Núñez Feijóo. El PSOE els ha replicat, que diu que seran a tots els debats i recrimina al PP que vulgui imposar la seva agenda.
0: I a Catalunya, la CUP ha de decidir també demà si torna o no a fer llista per les generals. Una part destacada del partit pressiona per presentar candidatura, sabent que serà molt difícil obtenir representació, a l'exil al Robert.
12: Sí, segons fons dels anticapitalistes, porten mesos debatent-ho internament sense arribar a una conclusió àmpliament compartida. Els partidaris de concórrer-hi, com el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar, diuen, el moment actual de malestar per qüestions com l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta. En canvi, els detractors, com l'organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort com per destinar recursos a una campanya d'última hora. Els copaires es troben demà al matí per decidir el desenllaç i no descarten acabar la reunió amb una votació interna si les posicions continuen enrocades. I és que veus de la CUP també alerten dels riscos de sortir del focus mediàtic a 8 mesos de les municipals, que reconeixen que és l'autèntica prioritat del partit. La formació busca recuperar múscul electoral, entre d'altres, erigint-se com l'antítesi d'Aliança Catalana, tant en clau socioeconòmica com nacional. Non Casadevall, líder del partit, i Su Moreno, portaveu.
13: L'extrema dreta avança i intenta apropiar-se de la catalanitat per convertir-la en una eina de divisió i d'exclusió. Doncs els hi direm molt clar, no els hi regalarem la nostra catalanitat.
14: Que l'independentisme és antifeixista.
12: Els objectius de la CUP en clau municipal són retenir l'alcaldia de Girona i tornar a entrar a l'Ajuntament de Barcelona 8 anys després.
0: I amb els partits d'esquerra en ple debat intern, avui el president espanyol Pedro Sánchez es planteja indultar l'exfiscal general de l'Estat Álvaro García Ortiz, condemnat per revelació de secrets pel cas de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Ho ha dit a El Diario Punés.
15: Estamos estudiando ahora mismo todas las, a ver, todas las leyes, todas las medidas que nos han quedado pendientes para ver la factibilidad de poder aprobarlas bien en diputación permanente o bien por parte del gobierno de España.
16: No lo descarta.
15: No lo descarto.
0: I sobre el futur judicial dels socialistes, l'Audiència Nacional rebutja, per ara, imputar el PSOE en el conegut com a cas Leire, la suposada trama per fer descarrilar casos judicials que afecten els socialistes. El tribunal ha refusat la petició del PP perquè considera que encara no hi ha cap principi de prova que demostri que el Partit Socialista participava en la suposada organització delictiva, Vila García.
17: El jutge instructor Santiago Pedraz ha fet cas de la Fiscalia, que hi veu indicis de delicte, però que demana recopilar més informació abans de decidir si inclou el PSOE com a investigat, com ara la declaració del seu ex número 3, Santos Cerdán, el presumpte líder de la trama. El PP va demanar dimarts que el jutge cités el PSOE com a investigat, 24 hores després de l'anunci de l'avançament electoral. Pel cap de campanya dels populars, Miguel Tellado, una imputació estaria més que justificada.
18: Hicimos bien cuando decidimos pedir la imputación del Partido Socialista. Anticorrupción ya ve también indicios para proceder con ella en un futuro no muy lejano. Hablamos de todo un partido con todos sus recursos operando como si fuese una cloaca mafiosa.
0: I mentrestant al carrer, nova jornada de mobilitzacions per l'habitatge. A les 12 del migdia, molts centres de treball i d'estudi han fet un minut de silenci per la mort de Mari Carmen Abascal, que ha encès el moviment per l'habitatge, i també per l'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet, que el mes de setembre es va suïcidar després que la desnonessin. la tarda, el sindicat de llogateres ha convocat una nova manifestació al centre de Barcelona, a Núria Jarr.
16: Sí, hi ha sindicats que s'han queixat perquè el minut de silenci s'ha convocat amb menys de 24 hores de marge. Tot i així, hi ha hagut seguiment, per exemple, al metro de Barcelona, que ha aturat el servei a les 12. També han fet el minut de silenci els treballadors de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona a la plaça Sant Jaume. S'hi han sumat l'alcalde Jaume Collboni, la consellera d'Economia Alicia Romero i els delegats sindicals de Comissions Obreres i la UGT.
19: És la història de polítiques d'habitatge subordinades als mercats i a concebre pisos i cases com un actiu d'especulació.
20: Que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització.
16: Per aquesta tarda a les 7, el sindicat de llogateres ha convocat una manifestació a la plaça Universitat de Barcelona i ha anunciat que deixa l'acampada de la plaça Catalunya per centrar-se en la vaga general de l'11 de novembre.
0: I precisament sobre la crisi de vivenda, el Banc d'Espanya insisteix que hi ha falta d'habitatges i manté el càlcul que de cara a l'any 2028 faltarà un milió de pisos. L'organisme ho recull en un nou informe sobre la marxa de l'economia espanyola que pronostica més creixement, però també una inflació més elevada, Jordi Canal.
21: Segons l'organisme, la guerra de l'Orient Mitjà continuarà tenint un impacte negatiu en els preus, sobretot els de l'energia, però que es traslladarà als serveis i al cistell de la compra. La inflació tancarà l'any en el 3,9%, 3 dècimes per sobre del que es preveia en l'informe del mes de juny. La situació es mantindrà l'any que ve. Hi haurà una petita moderació, però l'alça de preus continuarà sent elevada, del 3,7%. Amb tot, el Banc d'Espanya afirma que l'economia de l'Estat manté un dinamisme notable i revisa a l'alça les previsions de creixement. Calcula que l'increment del PIB arribarà al 2,6% aquest any, 3 dècimes més del previst fins ara, i que l'any que ve ho farà el 2,2%, 5 dècimes més.
0: Tot això avui, que és 9 d'octubre, és la Diada del País Valencià, la primera festivitat amb Juanfran Pérez Llorca a la Generalitat Valenciana, i amb el dubte de si el seu partit, el PP, apostarà per ell o no com a cap de cartell a les eleccions valencianes del mes de maig. La Diada també es barreja amb les protestes per l'habitatge a València, Marta García.
22: I que ha suposat canvis en la programació, com per exemple la Mascleta, que enguany no s'ha disparat, i més presència policial. Una quarantena de furgons han acordonat l'acampada des de primera hora del matí, i això ha fet que escenes habituals, com esta. S'hagin tornat a viure, sí, però més des de la distància. Una policia advertida després d'una manifestació de l'extrema dreta que ahir va acabar fent fallida. Hugo, portaveu de l'acampada, als micròfons de Catalunya Ràdio.
23: Un poco más tranquilos que ayer, estamos. Ahora tenemos a la policía acordonando la zona, vigilando. Entonces, en principio podremos pasar la procesión con normalidad y sin ninguna agresión. Quizá no esperábamos tantos, pero estábamos avisados ya de que nos protegerían.
22: El dia arranca amb un matí institucional amb l'entrega de les distincions de la Generalitat a diverses personalitats, amb la processó cívica i amb el discurs del president. Un Pérez Llorca en una situació com a mínim peculiar. A 7 mesos de les eleccions a la Generalitat encara no està confirmat com a candidat.
24: Els valencianes i els valencians esperen solucions, no esperen soroll. Aquest és el llegat que defineix la comunitat valenciana. Orgullosa de parlar en valencià o en castellà en llibertat. Este poble que no vol ser més que ningú, però que no accepta ser menys que ningú. Valencians sense complexos, no la sucursal de ningú. Espanyols sense dubtes i europeus sense reserves.
22: I esta vesprada es fa la manifestació reivindicativa convocada per Acció Cultural del País Valencià.
0: Passant 3 minuts d'un quart de 3. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
25: Catalunya migdia. Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
26: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
27: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
26: Entrades ja a la venda.
28: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
29: Si vols ser la compra bé a Tanacarre.
30: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles. Com el del raïm a granel, origen Espanya, a un preu imbatible d'un euro amb 95 al quilo. O la costella de porc, origen Espanya, a un preu imbatible de 4 euros amb 79 al quilo. Fins al 12 d'octubre, a Carrefour.
1: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
2: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
3: Aquí el tens.
2: Ja?
4: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.
0: Catalunya migdia. Passant 20 minuts de les dues. En els últims 4 anys ha augmentat prop d'un 50% el nombre de persones que acudeix als serveis d'urgències dels hospitals catalans per un problema de salut mental. Si ens fixem en el que busquen ajuda a les urgències de l'atenció primària, aquesta xifra s'ha doblat des de l'any 2021. Són dades que ha fet públiques el govern avui, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental i en el marc d'un acte institucional que s'ha fet al Palau de la Generalitat. Mònica Mas, bon dia.
5: Bon dia. Més de 500.000 de persones van passar per l'atenció primària l'any passat amb un diagnòstic de salut mental i més de 19.000 pacients van haver d'ingressar a un hospital per trastorns d'aquest tipus. Segons dades del Departament de Salut, l'any passat es van receptar un 29% més d'antidepressius respecte a fa 4 anys. Pel que fa als ansiolítics, se'n van dispensar 38 dosis diàries per cada 100.000 habitants. Per aquest motiu, durant l'acte institucional per la salut mental, s'ha remarcat la importància d'abordar aquest problema des de tots els àmbits de la vida de les persones, com l'habitatge o les ajudes a la dependència. El president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que això és un repte de govern i que cal mirar més enllà de l'atenció sanitària.
6: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
5: Eliminar l'estigma de la salut mental i parlar-ne més és un altre dels objectius del govern.
0: I l'advocat de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar diumenge passat a França, demandarà penalment al fundador de Meta, Mark Zuckerberg. Creu que darrere la mort hi hauria un delicte d'homicidi imprudent. La dona havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre els anys 2022 i 2025, descartant vídeos de violència, d'abusos i de suïcidis en directe a Miquel Jarque.
7: A més, estava en tràmits per sumar-se a una demanda laboral de 700 moderadors contra aquesta empresa per l'estrès posttraumàtic que els va comportar el visionat d'imatges. L'anunci l'ha fet Roberto Castro, del bufet Basset, en declaracions d'aquesta emissora.
8: En el cas dels moderadors en general, estem parlant d'un delicte contra els drets dels treballadors. En el cas de la Inés Mendoza, també, però en el seu cas se li afegeix un delicte d'homicidi imprudent. La mare vol reclamar responsabilitats al més alt nivell. Nosaltres estem estudiant que la querella sigui contra el senyor Zuckerberg.
7: Castro subratlla que treballaven pràcticament sense suport psicològic.
8: Pel torn de nit hi havia una psicòloga i el millor eren 200 moderadors. I el millor estàs veient com li tallen el cap a un nadó. El moderador es trenca i necessita un psicòleg, necessita algú, necessita assistència. I quasi que la màxima assistència que tenien era el company que estava al costat. També moderant en aquell moment.
7: Segons l'advocat, ni Meta ni la seva empresa subcontractada a Barcelona advertien els aspirants a moderadors de la duresa dels continguts a què estarien exposats.
0: La jutgessa sud-africana Navi Pillay és la nova Premi Nobel de la Pau. Amb el guardó, el Comitè Nobel noruec reconeix el paper de la justícia internacional i l'estat de dret per resoldre els conflictes. Lluitadora contra el règim de l'apartheid a Sud-àfrica, Pillay ha ocupat destacats càrrecs a l'ONU i ha estat jutge del Tribunal Penal Internacional Vicent Mifsud.
9: Pillay, de 85 anys, va ser la primera jutgessa no blanca després del règim de l'apartheid de Sud-àfrica. També ha estat alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans, membre del TPI i presidenta del Tribunal Penal sobre Ruanda. Allà es va establir la violència sexual com a crim de lesa humanitat. El Comitè Nobel noruec l'ha premiada en un moment en què les grans potències qüestionen la justícia internacional.
10: In awarding this year's Nobel Peace Prize,
11: amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir garantir la pau i resoldre els conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia.
9: Pillay ha conegut la notícia en una reunió de juristes internacionals al Tribunal de Nuremberg a Alemanya, on ha dedicat el premi a tots els supervivents de crims internacionals. Ha recordat que als 85 anys continua activa en el Tribunal de l'ONU per a Myanmar i ha destacat el treball per denunciar els crims a Gaza.
3: Vull dir que em sembla molt adequat, ja que sóc entre bons amics i col·legues i tots defensem els drets humans, que l'última cosa que hagi fet sigui la presentació de l'informe sobre Gaza, en què qualifiquem el que està passant allà de genocidi.
9: Doncs justament les felicitacions de l'ONU, la Unió Europea o el govern sud-africà contrasten amb la reacció d'Israel. El ministre d'Afers Estrangers diu que s'ha premiat l'odi, les mentides i la demonització del poble israelià.
0: L'exèrcit dels Estats Units vol difondre en directe una execució per part d'un escamot d'afusellament en una base de Texas a principis del mes de desembre. L'home, un musulmà d'origen palestí, està condemnat per la mort de 13 militars fa 17 anys. La mesura, anunciada pel secretari de Defensa com a mètode exemplificador, planteja dubtes ètics i legals que han criticat l'oposició demòcrata i també les Nacions Unides. Washington, Oriol Serra, bon dia.
12: Bon dia. Les sortides de to de Pete Hegseth sembla que no tenen límit. Si la setmana passada, el secretari de Defensa parlava d'implantar capelles a totes les casernes dels Estats Units i de netejar l'exèrcit de transsexuals. Aquesta ha anunciat que des del Pentàgon s'asseguraran que tothom pugui veure l'execució d'un ex-psiquiatre de l'exèrcit, autor de la matança del 2009 a la caserna de Fort Hood, a Texas, que va costar la vida a 13 persones. La massacre va tenir motivacions islamistes. L'aplicació de la pena capital contra Nidal Malik Hassan està prevista pel 3 de desembre amb el mètode de l'afusellament, cosa que no passava dins l'exèrcit nord-americà des del final de la Segona Guerra Mundial. Hegseth, que s'autoanomena secretari de guerra, ho ha dit ni més ni menys durant una conversa amb un influenciador d'extrema dreta.
13: S'enfrontarà a un escamot d'execució tal com cal i ens assegurarem que la gent ho pugui veure, que sigui públic, perquè cal que la gent entengui que aquesta és la conseqüència greu d'aquest tipus d'actes.
12: L'anunci de Hegseth ha provocat un gran enrenou als Estats Units, on segons les enquestes vigents, la immensa majoria de la societat rebutja la idea que les execucions siguin públiques, un fet que equipararia els Estats Units amb països com l'Iran, Corea del Nord o l'Afganistan. Ara per ara, els experts observatoris de la pena de mort en aquest país veuen poc probable que l'execució s'acabi transmetent per internet i molt menys per televisió.
0: A França, gairebé 150 instituts continuen tancats avui, l'endemà que el govern francès anunciés una primera mesura per calmar les protestes dels estudiants. Des d'un liceu, el ministre d'Educació, Edouard Geffray, ha anunciat aquest matí que el 96% dels centres estan oberts. En alguns llocs, però, la mobilització ha baixat d'intensitat, al Bermanyà.
14: Alguns estudiants ho justifiquen per reservar forces per dimarts que ve, quan hi ha una altra manifestació convocada. Però deixen clar que la promesa d'ahir de desplegar immediatament 3.000 professors substituts està molt per sota de les expectatives, com ha dit el principal sindicat. Les forces de l'ordre han desbloquejat la facultat de SAS, plena de brossa, un símbol de la implicació dels universitaris en el moviment, conscients de les dificultats que ells també van patir, com ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Jean Florentin Liebef, estudiant de màster d'Hispàniques a la Universitat de la Sorbona.
15: Ara estic estudiant en la universitat, però els problemes que ells criden, en els carrers són problemes que ja existien fa anys quan jo també estudava en el secundari.
14: Les Nacions Unides s'han mostrat amoïnades pels incidents en les protestes i demanen que no hi hagi un ús desproporcionat de la força per part de la policia. Fins ara s'han detingut més de 6.800 persones, el 86% de les quals menors, segons el Ministeri de Justícia.
0: D'aquí a 2 minuts seran 2 quarts. Fem una pausa i de seguida encara parlem dels efectes de les pluges.
25: Catalunya migdia. Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català.
16: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/jep. Catalunya migdia.
0: 1 minut i seran 2 quarts. ho deia el Dani Ramírez quan començàvem aquest Catalunya migdia. Després de 6 dies consecutius activada, avui ja no hi ha cap alerta per pluja a Catalunya. Tot i això, els bombers de la Generalitat continuen treballant per recuperar la normalitat en les zones afectades per les inundacions d'aquests últims dies. També es manté a Granollers el dispositiu de recerca d'un menor de 12 anys i participen 9 dotacions terrestres. Des de l'inici de l'episodi de pluja dissabte, han mort 3 persones i els bombers han atès més de 4.000 avisos. Els administradors de finques estan desbordats de feina per gestionar totes les reparacions de les destrosses dels aiguats en l'última setmana. A Barcelona, sense anar més lluny, hi ha molts edificis encara amb desperfectes i els terminis per solucionar-los s'estan allargant, en Alfonso.
17: Pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua són algunes de les destrosses principals als edificis. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, explica que van de bòlit.
18: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
17: Les que s'acostumen a fer càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas d'inundacions se n'encarrega el consorci, que també arrossega feina endarrerida. Ho explica l'assessor jurídic del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, Carlos Solís.
19: En aquests moments s'estan gestionant sinistres extraordinaris anteriors, com per exemple el terratrèmol de Granada, on s'han registrat més de 60.000 reclamacions, pot fer que el consorci tingui més dificultats per gestionar aquest sinistre.
17: I recorden que per demanar indemnitzacions cal conservar factures de les reparacions, pressupostos o fotografies.
0: I encara sobre les pluges, Unió de Pagesos demana ajudes i accions urgents per reparar els danys provocats pels aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Mentrestant, a Alcanar, al Montsià, continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les de l'any passat. Tarragona, Manel Sastre.
20: Bon dia. Ha patit sobretot els cultius d'oliva, molt castigats ja per la sequera, i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
21: Han passat d'una sequera extrema de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litres per metro quadrat. A part de que on veieu aquí al voltant les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
20: El canal Montsià, ara que fa un any d'unes altres devastadores inundacions, han executat ja moltes millores per evitar que repeteixin. El desembre s'obrirà al trànsit el nou pont del carrer Sant Josep. Encara falta, però, executar el projecte de millora de drenatge d'aquest carrer amb una inversió de més de 5 milions d'euros, unes obres que podrien estar acabades d'aquí un any.
0: A Lleida, durant tot el matí, hem estat seguint una protesta d'un centenar de tractors que ha bloquejat bona part del centre de la ciutat. Els ha convocat el sindicat agrari JARC. Denuncien, sobretot, l'augment dels costos per produir aliments i reclamen solucions per fer viable la seva activitat. Ho ha seguit en concret el Pere Joan Álvarez. Pere Joan, quin recorregut ha fet la manifestació?
22: Doncs la tractorada ha sortit del davant de la delegació d'Hisenda, on han fet arribar les seves reivindicacions fiscals, i ha arribat a la subdelegació del govern espanyol, on ha entregat un manifest. Els pagesos denuncien que si no se'ls ajuda no poden fer front als elevats costos de producció, com els carburants, els fertilitzants o les energies. Això és el que ha encopsat entre alguns dels manifestants.
23: Com sembrarem el preu que tindrem que pagar la llavor, el preu que tindrem que pagar els adobs, els herbicides, els insecticides?
24: Nosaltres, el nostre sector de la fruita, depenem molt de la mà d'obra, ens volen tornar a pujar, i nosaltres cada vegada ens costa més poder subsistir.
26: El gasoil està impagable, i és que no podem viure, perquè no podem treballar a costos que és que no podem pagar-los.
22: La tractura ha bloquejat durant unes 4 hores al centre de Lleida en una manifestació sense incidents, però això sí, molt sorollosa. Un sector que, recordem-ho, continua en lluita i que dimecres de la setmana que ve torna a sortir als carrers amb una tractura de Barcelona convocada per la Unió de Pagesos amb el suport de Saja.
0: I els Mossos d'Esquadra han intervingut 8.000 quilos d'haixix en una nau a Cabanes, a l'Alt Empordà, valorats al mercat negre en 16 milions d'euros. La policia vigilava la nau des de feia setmanes. Girona, Fèlix Martín.
27: Sí, realment ha estat un cop policial contra el narcotràfic a Catalunya, i és que si aquest any els Mossos d'Esquadra han comissat 14.900 quilos d'haixix, 8.000 són d'aquest operatiu. Aquesta droga l'han trobat repartida en paquets. Estava amagada entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal, amb palets de grans saques plenes de picadura de cautxú. A dins dels sacs hi havia la droga. El camió estava, per la seva banda, dins la nau de cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el mes de juny quan ja van enxampar a Viladecans una furgoneta també amb 2.400 quilos de xix. Estirant del fil, van arribar fins a aquesta nau industrial de l'Alt Empordà. A principis de mes hi va arribar el camió de gran tonatge, en estaven fent seguiment, i això va desencadenar l'operatiu que avui han fet públic.
0: Passant 4 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
25: Catalunya migdia. Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
1: Per què ens cal avui desencadenar el present?
25: Atura't, pregunta't i reflexiona.
1: Torna la Biennal de Pensament. Participa-hi.
25: Ajuntament de Barcelona.
2: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
4: Podríem tenir son.
5: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
6: Mare, literalment.
4: Oh, poques ganes de treballar.
6: És que tinc molta feina.
5: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
4: Dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Oh, els matiners. Amb Xavi Canalías.
5: Som pura cafeïna.
0: Catalunya migdia. Passen 5 minuts a 2:15. La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte que s'ha presentat aquest matí a Barcelona preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i reforçar la presència del català en aquesta plataforma. A Barcelona, Montse Pujol.
7: 3CAT renova la seva aposta per YouTube amb un nou model de producció i distribució audiovisual per ampliar l'abast de continguts a totes les plataformes. L'estratègia vol connectar amb audiències diverses, construir comunitats digitals al voltant d'interessos compartits i reforçar la presència del català. Sentim la presidenta de 3CAT, Rosa Romà.
8: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I, per tant, necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts amb altres llengües.
7: I Vicky Cazalla, que és responsable de Aliances Estratègiques de Mitjans a YouTube, s'ha felicitat per la feina conjunta.
8: El ambicioso giro digital que habéis iniciado, pues desde el relanzamiento de 3CAT a lo largo de los últimos meses, es una realidad ya totalmente espectacular. De pasar de 8 canales a una veintena de canales en YouTube.
7: De manera progressiva i fins al juny del 2027 s'implementarà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
0: I ara, premis. Sento les aquesta que sentim, la cantant Sílvia Pérez Cruz, però també l'actor Oriol Pla o el director escènic Àlex Uller, són tres dels guardonats amb els Premis Nacionals de Cultura que s'han entregat aquest migdia al Museu Pau Casals del Vendrell. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba, bon dia.
10: Hola, bon dia. La resta de premiats són l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el grup d'arquitectura sonora Cabo San Roque, la dramaturga Victòria Spunsberg i l'editorial Jande, que publica autors que venen de la immigració. Així

0: s'han reivindicat la diversitat d'orígens com a tresor per part de Victoria Spunsberg i de les joves fundadores de Jande, Diana Rahmoni i Aissa Tambalo. El president Illa ha defensat la cultura en temps agitats com a refugi per no caure en la deshumanització i ha dit que la cultura a Catalunya viu un bon moment amb projectes de gran ambició.
1: I ara, cinema.
2: In social media?
3: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter, and that guy...
1: De les pel·lícules que arriben avui a les sales de cinema destaquen El precio de la red, que és la seqüela de La xarxa social, la pel·lícula que narrava el naixement de Facebook. També el documental NASA, o l'última pel·lícula de Nicholas Winding Refn, que ha presentat al Festival de Sitges. Anem cap allà, Marc Garriga.
4: El precio de la red relata com una treballadora de Facebook va revelar a través del Wall Street Journal una sèrie de documents comprometedors que confirmaven que el seu algoritme tenia efectes en la salut mental juvenil, la polarització política i la desinformació. Dirigeix Aaron Sorkin, creador de sèries com El ala oeste de la Casa Blanca, que s'ofega en tecnicismes i li treu passió als personatges. Tot i així, interessant. Pel que fa a NASA, és un reportatge periodístic amb escàs valor cinematogràfic, però enorme valor informatiu, perquè recull el testimoni de soldats i agents secrets israelians explicant com es perpetra l'aniquilació d'un poble. També arriba en El árbol muy muy lejano, una encantadora cinta d'aventures fantàstiques per a un públic familiar, Escape Room 2 amb Joel Joan, divertida i simpàtica, Ceniza en la boca, una impactant pel·lícula sobre immigració en Barcelona de fons, i la violenta Su propio infierno, de Nicola Winding Refn, que l'ha defensat així en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: L'art és un acte de violència. L'art ha de violar per inspirar-te. Necessita penetrar la teva ment i el teu cos per proporcionar-te una experiència que és el propòsit de la creativitat. I a més, la violència és la necessitat més primitiva de l'ésser humà.
4: Malgrat això, el director de la magnífica Drive aquí il·lumina amb llums de neó la buidor més absoluta.
1: De seguida els esports, abans però teatre. Perquè Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del TNC amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional. Barcelona, Marta Vives.
6: Mestres afronta la nova responsabilitat amb un gran coneixement de la casa, com ell mateix l'ha definit.
7: Per les parets, per la gent que les habita, pels espectacles que hi he vist i pels que hi he fet, el TNC m'hi trobo com a casa.
6: Ho fa col·locant la llengua al centre de la institució.
7: Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. Revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional de Catalunya.
6: I amb una aposta decidida per crear la companyia del TNC, que estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys, contractats durant dues temporades de manera estable.
7: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic.
6: La nova companyia serà una realitat el 2028.
1: D'aquí a 18 minuts seran les 3, anem als esports. Tres caps de setmana després de l'última jornada de Lliga, torna la primera divisió de futbol després de la llarga aturada de seleccions. I ho fa amb el Barça més afectat pel virus FIFA del que inicialment semblava. El principal damnificat, Ramon Salmurri, és Rafinha.
8: És molt greu el que ha explicat avui Òscar Hansi Flick, perquè en Rafinha hi ha lesió, es perdrà els propers dos partits i és a la mateixa zona on la temporada passada va patir tres lesions.
9: The picture shows something and it's not a big injury, but...
10: La ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir tres lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
9: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
8: Flick ha explicat que aquesta posició de davant de centre la suplirà Gabriel Jesús, que està especialment satisfet amb el seu rendiment. Que Joan Garcia està a punt per tornar a recuperar la titularitat. Que Frenkie de Jong no l'espera fins al partit contra el Betis. És a dir, ara el Barça juga dissabte contra el Getafe, dimarts contra el Galatasaray i el proper partit és ja dissabte contra el Betis. Doncs aleshores serà quan Frenkie, si tot va bé, tornarà a la convocatòria. I queda clar que Lamin, sense dir-ho explícitament, serà titular. Ha lluat molt la tasca de Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, en la gestió dels futbolistes blaugranes, però Lamin va ser titular en els quatre partits de la selecció espanyola. Va jugar 280 minuts, va ser el futbolista del Barça més minuts, però és veritat que el va alliberar pràcticament d'un partit sencer. Queda clar, pel que diu Hansi Flick, ara l'escoltaràs, que Lamin apunta a titular.
9: Different if we speak about Roti, or we speak about...
10: Hem d'entendre que és

0: Diferent parlar de jugadors com Rodri que fer-ho de Lamine o Cubarsí. Són joves i recuperen molt ràpid. A Lamine li encanta jugar a futbol. Si ha de ser canviat a falta de 20 minuts o mitja hora, potser no està content, però per ell és perfecte. En períodes on s'entrena molt poc, seguir jugant t'ajuda a mantenir aquest nivell. Ara té la confiança, però la seva actitud és impressionant. Serà el millor jugador del món si no ho és ja.
1: But also his attitude is amazing and he will be the best player in the world if he's not now.
2: Doncs efectivament, sense dir-ho amb totes les lletres, se li ha entès tot a Hansi Flick i Lamine fa pinta que serà titular demà contra el Getafe. Encara sobre el Barça, Salmo, ahir vam saber que el club blaugrana s'ha garantit la continuïtat del jugador revelació als plans de Hansi Flick aquesta temporada.
3: Sí, amplia el seu contracte per dues temporades més. És un dels tres anuncis que Deco va fer davant l'assemblea. Rafinha, Marc Bernal i Xavi Espar, doncs tanca la renovació de Xavi Espar fins al 2030 i també va acompanyada, evidentment, d'una millora contractual i també d'una millora de la clàusula de per protegir-se també de les ofertes que pugui tenir el Barça d'un jugador que fins ara era futbolista del planter i que aquesta temporada està destacant el primer equip.
2: Doncs bones notícies des dels despatxos del Barça, aquesta renovació de Xavi Espar. Per cert, encara sobre el Barça. Aquesta setmana, Pedro Rodríguez, Pedrito, va anunciar la seva retirada del futbol. I avui, a l'Auditori 1899 del Barça, s'ha acomiadat del món del futbol de la mà de moltíssimes llegendes blaugranes, Joan Fitó.
4: Acompanyat per tota la seva família i també per alguns excompanys il·lustres, com Xavi Hernández, Sergio Busquets o Carles Puyol, també hi era Joan Laporta o Deco. Tot plegat per dir adéu a un dels protagonistes del Barça màgic de Pep Guardiola. Pedro ho va guanyar tot amb el Barça, va ser clau en la majoria de títols aconseguits, però diu que ara ja en té prou.
5: Ahora que me he retirado quiero disfrutar mucho más de mi familia, que he estado tantos años sin poder ver, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Estar cerca de ellos, verlos crecer, y bueno, esa es la parte difícil de nuestro trabajo, y bueno, eso es un principio lo que me gustaría hacer, y luego pues ya obviamente seguramente alguna cosa ligada con el fútbol, veremos si puedo ser entrenador o agente, o estar simplemente para jugar algún partido de leyendas.
4: En aquest acte de comiat, Xavi ha explicat que quan va ser l'entrenador del Barça, va intentar que Pedro tornés al club, va intentar fitxar-lo, també present, com dèiem, Joan Laporta, el president del club blaugrana, ha dit que demà contra el Getafe al Camp Nou, Pedro farà el servei d'honor. Un gest del Barça per acomiadar un futbolista que va vestir 321 vegades la samarreta blaugrana, que va fer 99 gols i va guanyar 20 títols.
2: Dèiem que aquest cap de setmana torna a la Lliga, demà amb aquest Barça-Getafe, però avui obre la vuitena jornada de Lliga després d'aquesta llarga aturada de seleccions i ho fa en partit de l'Espanyol. Aquest vespre a les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, el Màlaga, que encara no sap què és guanyar en el seu retorn a primera, Sergi Andreu.
6: L'Espanyol visita un estadi que li ha estat favorable en els últims anys. No ha perdut cap de les últimes 7 visites. De fet, són 6 victòries i un empat. L'última derrota perica a la Rosaleda és del 2011, amb Pochettino. De totes maneres, de poc serveixen les dades i els precedents si l'Espanyol no millora considerablement aquesta nit el joc i la imatge dels últims dos partits. Encara no podrà disposar el 100% de Puado, que ha entrat a la convocatòria després de 9 mesos del seu últim partit. Manolo, el tècnic, no se'n refia gens ni mica d'un equip que és cué, sense victòries encara, i que només ha estat capaç de marcar 3 gols en 7 partits de Lliga.
7: Jo intento no analitzar els rivals com si va primer o si va l'últim. Si veus el Màlaga fa moltes coses bé, és un equip ofensiu que és atrevit i que competeix bé. De fet, l'últim partit a Getafe no mereix perdre, per dir alguna cosa, i acaba perdent. Ha tingut partits que ha merescut més del que té, però bueno, és un equip que fa les coses bé. No és un equip que els hagin golejat, per dir alguna cosa, i sabem que el partit serà exigent.
6: Per cert, el Màlaga no podrà jugar l'ex-perico José Salinas per la clàusula de la por. Sí que ho farà en principi Calero, que a priori està previst que debuti avui amb el conjunt andalús. Extraesportivament, baixen remogudes les aigües a Màlaga després que un jutjat de la ciutat ha decidit mantenir la presó incondicional per un dels fills del xeic qatarià Abdullah Al Thani per la seva gestió al capdavant del club de futbol.
2: L'Espanyol, doncs, que juga avui aquest vespre, el Barça juga demà, també el Madrid, que rep al Bernabéu el Villarreal. A Mourinho, l'aturada de seleccions se li ha fet molt llarga per diverses polèmiques que, segons ell, han creat els periodistes. Montse Raya, algunes sobre Kylian Mbappé.
8: Sí, fa uns dies es va veure Francesc sortint d'una discoteca a París quan es recuperava de la lesió al genoll i també van aparèixer imatges seves en bici pels Alps suïssos just uns dies després que Mourinho digués que era molt arriscat que els jugadors anessin en bici o a esquiar. Mourinho i treu ferro a tot plegat.
9: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
8: Mbappé demà serà titular perquè, segons Mourinho, no ha fallat al Madrid i assegura que quan un jugador no compleixi amb les seves obligacions, el deixarà a casa. Pel que fa als xiulets del Bernabéu a Vinícius pel seu baix rendiment, a Mourinho diu que se li trenca el cor.
9: Obviamente no está en este Vinícius, que es un jugador de otro mundo. Me hace mal al corazón que la gente, probablemente también influenciada por muchos de vosotros, que no lo está ayudando. Y es un chico que merece ser ayudado.
8: Fede Valverde es dubte per a aquest Madrid-Vila-Real de demà.
2: Tot això que hem explicat a la primera divisió. A la segona, el Sabadell obre demà la novena jornada i el Girona la tanca dilluns, Eduard Solà.
10: Demà, Ceuta-Sabadell a les 2 del migdia i dilluns Tenerife-Girona a les 9 hora d'aquí. El Girona ha recuperat avui tots els internacionals amb la incorporació del colombià Esprilla, que ja s'ha entrenat aquest matí. D'altra banda, avui hem pogut sentir un dels capitans, Porto, que en el podcast Orgull Gironí que publica el club, diu que després dels problemes que hi va haver a la pretemporada amb els jugadors que volien marxar, ara estan més units que mai. Porto diu que hi ha línies vermelles que no es poden creuar, però que el que va passar els han fortit.
11: No quiero entrar en detalles ni nada, pero quizá ha habido momentos en los que hay una línea roja donde no se puede sobrepasar. Pero también dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y creo que este verano, pues tan ajetreado y con tanta información, desinformación, con tanto revuelo, nos ha hecho desde el primer momento hacer más piña, ¿no? De los que queríamos estar, de la gente que venía que quería estar, de los que se han quedado también. El estar más unidos, el ser más familia, ¿no?
10: El Sabadell, mentrestant, continua en ruta per terra, mar i aire cap a Ceuta, on juga demà. Pendents de l'afectació del virus que hi ha al vestidor, els sabadellencs es van entrenar ahir a Cádiz i avui han d'arribar a Ceuta.
2: D'aquí a 9 minuts seran les 3. I després de la publicitat...
12: Els Alguiris tenen un bon equip. Fa temps que mantenen una estructura sòlida i no baixen el nivell.
2: Kevin Panther, alertant dels perills dels Alguiris a l'Eurolliga de bàsquet.
13: Catalunya migdia.
14: El cinema fantàstic torna a Sitges.
15: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
14: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
15: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
14: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
16: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
17: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
16: Entrades a auditori.cat.
18: 81 352 469 C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
19: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, que deu ser una fira de...
20: Expocasió, home.
19: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
21: Torna Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
22: Com et dius?
23: Ferran Adrià.
22: Quina és la teva experiència com a cuiner?
23: Has estat alguna escola?
22: Has tingut algun mestre?
23: Això és una altra lliga.
22: Això són dos estrelles Michelin.
24: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
25: Estàs posant a tots al límit.
26: Andreu tots mal.
24: Gènesi.
27: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
28: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
29: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
29: Som 3CAT.
2: D'aquí a 7 minuts seran les 3. L'Eurolliga de bàsquet torna al Palau Blaugrana. Després de la doble jornada a domicili la setmana passada, el Barça juga el segon partit europeu a casa i el rival és tot un clàssic d'aquesta competició, Ernest Macià.
0: Doncs sí, és els Zalgiris de Kaunas, un equip que lluitarà per ser un dels 6, 7, 8 millors de la competició. Per tant, és rival directe del Barça, un Barça que ahir us comentàvem que recupera a Tosa Neuoma, un aler pivot britànic que el Barça va fitxar per reforçar el joc interior i que s'espera bastant d'ell. Josh Nevo, un pivot que també podria tornar avui mateix. I tot això en un context favorable pel Barça, perquè si guanya aconseguirà la tercera victòria en 4 partits i perquè li esperen 4 partits seguits a casa, començant per avui el partit dels Zalgiris de Kaunas. Aquest és Alexander Sakulic.
1: Playing at home, especially after this... Jugar a casa, sobretot després de 3 partits a fora i amb viatges llunyans, ha estat molt dur físicament pels jugadors. Ara hem d'afrontar els 4 propers partits sense pràcticament temps per entrenar.
3: For the next couple of weeks where we're not going to be able to practice.
0: Bé, de la jornada d'Eurolliga destaca ja la primera victòria del Madrid en 4 partits, que el València els ha guanyat tots 4, que ahir va guanyar Àlex Mombrum la Virtus i que Xavi Pasqual va perdre quasi 20 punts a casa.
2: La transmissió d'aquest Barça-Zalgiris, que la farem a Catalunya Ràdio a través de l'app i el web i també a través del 3CAT. I encara en bàsquet, els dos equips catalans de la Lliga Femenina van jugar ahir els seus partits de la segona jornada. Mentre l'Uni Girona no aixeca cap, el Cadí la Seu va sumar la primera victòria, Eduard.
10: L'Uni Girona va encaixar la segona derrota en 2 partits de la Lliga Femenina i encara no ha guanyat cap dels 4 partits oficials d'aquesta temporada. La final de la Lliga Catalana, la prèvia de l'Eurolliga i els 2 partits de la Lliga Femenina. Ahir 83-89 davant el Mallorca-Palma i el tècnic Roberto Iñiguez, que va criticar la falta de rebot. I la jugadora Caral Casas diu que a poc van millorant, però que no n'hi ha prou.
4: Vull ser positiva i pensar que, bueno, hem estat allà, no? Estem agafant cada vegada potser més confiança i hem estat allà, però hem d'acabar de fer aquest pas. És veritat que quan vens d'encadenar una mica derrotes o males sensacions, sí, podem dir, és difícil, no? Sortir una mica del pou, entre cometes, que no estem al pou. Però, bueno, mica en mica hem de començar a treure-ho.
10: I mentrestant, victòria ahir del Cadí a la Seu, 70-60 davant el Leganés, a la primera victòria a la Lliga Femenina. Diumenge, tercera jornada, amb el Girona Jairis i el Mallorca Palma a la Seu.
2: En motos, Marc Márquez ha sortit avui a disputar els primers entrenaments del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP amb la sana intenció de reconciliar-se amb una pista que li porta molt mals records, Damià Aguilar.
5: Perquè l'any passat s'hi va lesionar i encara li dura i perquè els darrers 4 anys no ha acabat cap cursa llarga i ha tingut abandonaments i altres lesions, com una diplòpia. Al matí, hora local, era segon. A la tarda era cinquè, a prop dels rivals Bezzecchi i Martín, que han estat segon i tercer respectivament.
6: First of all, my mood is another one. But it's true that, that yeah, the feeling is better.
5: D'entrada, la meva actitud és diferent, i aquest és el punt de partida. Les sensacions són bones i sóc més consistent. L'any passat ja vaig entendre el que necessito aquí. En ritme de cursa sóc consistent, però en volta ràpida pateixo i cal millorar. Necessito trobar 2 dècimes en algun punt per veure si podem optar a lluitar pel podi. Les dècimes les busca el campió en la zona ràpida del circuit, que no s'ajusta precisament ni al seu pilotatge ni a la configuració de la seva Ducati. Queda demostrat que la moto a batre és l'April, que a mans de Raúl Fernández ha fet rècord de pista. Àlex Márquez també passa el tall, mentre que els altres catalans, Rins, Viñales i Aleix Espargaró, hauran de fer repesca.
2: I atenció a la història que us expliquem ara, perquè no és gaire habitual que un pilot de Fórmula 1 es desplaci d'un circuit a un altre en bicicleta. I això és el que ha fet el finlandès Valtteri Bottas. Ha pedalat durant 4 dies des de Malàisia, on va córrer diumenge passat, fins a Singapur, on ho fa aquest cap de setmana. Udal Serra.
7: Han estat 350 quilòmetres de recorregut des de dilluns fins ahir dijous amb una bicicleta de gravel, adaptada per circular per l'asfalt i també per camins de terra, durant els quals Valtteri Bottas ha cobert la distància que hi ha entre Malàisia i Singapur, una experiència que diu que repetiria.
13: M'alegro molt d'haver-ho fet perquè he pogut veure gairebé tota Malàisia en pocs dies. I a més, la part més salvatge del país, la selva, les plantacions. La millor part va ser segurament pedalar de nit. En una de les jornades vaig rodar durant 2 hores de nit amb només un llum i sentint tots aquells sons. Envoltat de selva, et preguntes què hi deu haver a prop.
7: I és que Valtteri Bottas és un gran aficionat al ciclisme i a la modalitat de gravel, i més d'un cop se l'ha pogut veure per Girona fent alguna ruta. És clar que l'afició li ve en bona part de la seva parella, l'australiana Tiffany Cromwell, que és ciclista professional i que, a més d'haver participat al Giro, al Tour o a la Vuelta d'aquest any, també va ser olímpica als Jocs de Tòquio, on va ser la millor de les representants del seu país. Per cert, que aquest matí ja s'han disputat els primers entrenaments lliures del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1, i Bottas ha estat 22è i últim al circuit de Marina Bay, en una sessió nació liderada per George Russell. Potser ha pagat els esforços d'aquests últims dies.
2: Avui comença a Tarragona una nova edició dels Jocs Special Olympics, la gran cita esportiva i inclusiva pels esportistes amb discapacitat intel·lectual, Carles Vila.
8: Hi participen 1.600 esportistes de Catalunya, altres comunitats de l'Estat i 7 països europeus. La competició que es disputa al Tarracorena comença avui i s'acabarà el dia 12 d'octubre. Pepa Muñoz és una de les responsables de l'organització.
9: Ens espera competició esportiva, perquè de vegades ens pensem que les persones amb discapacitat intel·lectual, bueno, fan com patxangues. No, aquí hi ha competició de la bona i això és molt important que s'entenga i que es reconega. I després també doncs, viurem connexió amb la ciutadania, que ja ho estem veient ara en la torxa. Per nosaltres és molt important este vincle amb la ciutadania, que la ciutadania siga conscient que els esportistes amb discapacitat intel·lectual són això, grans esportistes, i que tenen dret a gaudir de l'esport doncs, d'una manera inclusiva.
8: En total hi haurà 61 clubs catalans, 11 de les comunitats autònomes i de 7 països europeus, com dèiem, en aquesta 13a edició de l'Special Olympics.
2: I es queda una mica més de 30 segons per arribar a les 3. Què més podem afegir-hi?
11: Doncs que en les últimes hores hem tingut una campiona del món a l'esport català, és la judoka lleidatana Aitsunoda, que va guanyar ahir el Mundial de Bakú a l'Azerbaidjan en la categoria de fins a 70 quilos. Aquest vespre, a les 8 hora catalana, semifinal del Mundial d'hoquei patins al Paraguai, la selecció espanyola amb 7 catalanes s'enfronta a Portugal per un lloc a la final, i el cap de setmana estarà farcit de prèvies de waterpolo europeu amb diversos equips catalans.
2: Gràcies, David Tubac. Pràcticament les 3.

Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.

La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública. Yeah.

Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
1: Ravenna és moltes coses alhora. Ha estat una petita ciutat romana de províncies, la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident, una ciutat governada per una de les zones més poderoses del seu temps, la primera capital del Regne Got d'Itàlia, un lloc de convivència entre diverses sensibilitats del cristianisme primitiu i un destí turístic on es pot trobar una de les majors concentracions d'edificis patrimoni de la humanitat de l'antiguitat tardana. Aquesta setmana seguirem la història d'aquesta ciutat tal i on la vam deixar, amb l'arribada dels bizantins i el seu nou paper com a punta de llança del món oriental a Occident. Aquests lligaran en la història de la ciutat noms de la talla de Belisari, Justinià o Teodora i han donat lloc a un dels edificis més emblemàtics de la ciutat. Benvinguts a la Ravenna bizantina, benvinguts a les portes de Troia. Benvingudes i benvinguts a les Portes de Troia, el programa de Ràdio i Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la Ravenna bizantina. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
2: Bones.
1: Alberto, què ens trobarem al programa d'avui?
2: Doncs una mica de tot, no? Continuem aquesta sèrie de programes, no sé si sèrie o trilogia o quadrilogia.
1: Quant en portem ara?
2: A veure, portem un.
1: Vale.
2: No? Ravenna de Gala Placidia Teodoric. Sí que és cert que vam parlar una mica al tram final del programa de Roma sense Roma, no?
1: Ah,
2: les altres capitals de l'Imperi Romà, però no ens van aventurar, no, a parlar gaire de la història de la ciutat. Què ens trobarem al programa d'avui? Ens trobarem coses com tan fascinants com l'església de Sant Vitale, no? Aquí els seus mosaics, personatges com el general Belisari, Justinià, Teodora, guerres, potser parlem de pesta, potser parlem una mica dels perses, de la creació de l'exarcat bizantí, dels longobards, de disputes teològiques, una mica de tot, no? I ens aturarem en aquests dos, no els farem sencers tampoc, però en aquests 200 anys, no?, que va durar més o menys, si fa no fa, la dominació bizantina sobre Ravenna, que sabeu que va ser la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident i també la capital del reeixit, tot i que efímer, Regne Ostrogot de Teodoric.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Comença, digues.
1: Bueno,
0: jo t'anem a preguntar per què Sabina.
1: Primer, per un homenatge al Sergio Rodríguez, que és molt fan de Sabina. Tu suposo que no saps qui és. És un senyor,
0: sí,
1: un senyor gran, raro, raro, bueno, ni... un exemple de que a vegades envellir no significa millorar. En qualsevol cas, parlem de Ravenna, ciutat imperial, al centre de moltes coses, i, per tant, no se m'acut millor referència que Ravenna és la Madrid de la tardo antiguitat italiana.
0: No em facis això.
1: Jo tinc l'esperança, no està documentat, però jo tinc l'esperança de que allà mesuressin, jo què sé, mesuressin les coses en baptisteris de la Placídia. Això és com quatre baptisteris de... que la gent, jo que sé, de Milà o de Spoleto o d'on sigui, digués si vols el millor garum de 100 quilòmetres de Ravenna. Només a 100 quilòmetres de Ravenna. Llavors, bueno, posats a triar música, jo pensava que aquesta comparació ens és útil durant el programa.
0: Intentaré que no em perverteixis la meva imatge fantàstica i idealitzada de Ravenna amb això. En fi.
1: Que la Placídia podia ser una mica Díaz Ayuso.
0: No em facis això. Atura't. En fi.
1: M'has donat munició.
0: No.
1: Ho anava a deixar aquí, però sé que t'estimes molt aquesta ciutat, que tens moltes fotos d'aquesta ciutat. Has anat diverses vegades, de fet.
0: Dos cops.
1: I a Madrid, quantes?
0: Un.
1: O sigui, Ravenna, Madrid 1, la Madrid d'Itàlia 2.
0: No diré.
1: Faré el possible per no ser ja.
0: Abans ja has avançat que portem alguns programes parlant sobre Ravenna. No sé si ens pots fer una miqueta de 5 cèntims. Òbviament sempre recomanem que s'escoltin aquests programes, però no sé si vols entrar a fer-nos una miqueta de resum.
1: Bueno, bàsicament el que m'has explicat una mica a la pregunta inicial, no? Ravenna és la darrera capital de l'Imperi Romà. Penseu que des de finals del segle III després de Crist, Roma deixa de ser la capital de l'Imperi, no? Serà primer Milà, es desdurarà després, no? En aquesta doble Milà Constantinople o Bizanci. I després també, a partir d'inicis del segle V, el 400, no recordo ara, 406, 407, la capital de l'Imperi Romà d'Occident es mou a Ravenna. Ravenna passa de ser una petita ciutat de províncies romana, com tantes altres, a ser la seu del govern imperial d'Occident. No? Això porta... era una ciutat, no?, amb una geografia privilegiada, no?, inexpugnable en aquest context, no?, de nova defensa de la part occidental de l'imperi, i això portarà a que s'hagi d'edificar, una mica com el Madrid dels Àustries, no? Una ciutat que el Madrid premodern no és res, i de cop i volta tens allà una capital molt ben situada, molt al mig del que tu necessites, i que pots monumentalitzar perquè tot allò és un solar, no? No serà exactament el cas de Ravenna, però sí que és potser una de les grans ciutats de la tardo antiguitat occidental, i que a més, com després, no, pels avatars de la història ha passat sense gaire plena ni glòria, això ha permès que molts d'aquests edificis, molts d'aquests museus, per exemple, no, dels millors mosaics, no, de tardo antiguitat es conserven a esglésies de Ravenna, no, perquè no passen per l'iconoclàstia, no passen per les destruccions que pateix l'imperi bizantí en els segles posteriors, i per tant analitzar o estudiar l'evolució de la ciutat de Ravenna ens permet veure, no, doncs, moltes coses interessants. El fi de l'Imperi Romà d'Occident, la síntesi godo-romana, no?, amb el regne dels ostrogots, els intents de recuperació de la idea imperial que des d'Orient farà Justinià, per exemple, les controvèrsies religioses entre arrians i catòlics. Penseu que els gots eren arrians, els romans eren catòlics, els que no eren altres coses, i per tant, és una ciutat molt interessant, no?, per anar resseguint com a fil conductor per explicar la tardor antiguitat.
0: Molt bé.
1: I... mentrestant, en aquesta època, Madrid era un
0: descampat, no?
1: Era ja...
0: quatre camps. Havíem deixat la ciutat a la mort de Teodoric. Què passarà els anys següents?
1: Bé, si partim de la base que Teodoric és potser l'exemple més reeixit dels reis que van succeir a la disgregació de l'Imperi Romà d'Occident, ja podem intuir que el que va venir després de Teodoric potser no va ser tan reeixit. Mm-hmm. No, els successors de Teodoric, a més no deixa un successor clar, bueno, seran uns anys una mica turbulents. Però, en el fons, la desaparició del regne ostrogot, pocs anys després de la mort del Teodoric, tampoc va ser tot culpa dels propis ostrogots.
0: Vale, i llavors, on hem de buscar els culpables?
1: Doncs no haurem d'esperar a l'alba del cinquè dia, com els defensors de la gorja d'en Helm, però si el que volem és buscar els responsables del devenir de la ciutat de Ravenna durant els propers dos segles, sí que hem de seguir la recomanació de Gandalf.
0: Molt bé.
1: I mirar l'est.
0: Molt ben trobat, Alberto.
1: Més concretament, a l'Imperi Romà d'Orient, és a dir, l'Imperi Bizantí.
0: Doncs posem la nostra mirada a l'est. No veurem a Gandalf vestit de blanc.
1: T'imagines?
0: Mira cap allà.
1: No faré bromes.
0: No, o sigui, amb Gandalf sí que no, eh?
1: No, sí que no. Hi ha una línia... El límit de l'humor...
0: És en Gandalf.
1: Està Senyor dels Anells.
0: Sí.
1: No?
0: Sí, és que... Bueno, sí. Mirem cap a l'est i mirem Bizanci. Qui està governant en aquest
1: doncs,
0: moment?
1: Doncs un altre vell conegut del programa, en Justinià, i la seva dona Teodora.
0: Aprofitem, no?, per recomanar el programa 503, Nica, la revolta a l'hipòdrom de Constantinople, de l'any 532, on ja vam parlar bastant d'aquests personatges.
1: Sí, totalment, no? De fet, el programa d'avui l'arrenquem precisament en una decisió de Justinià que em va canviar moltes coses en el decurs de la història, no? Que és la d'enviar el seu home de confiança, el general Belisari, que és també el responsable d'esclafar la revolta de l'hipòdrom, a recuperar el que es consideren els territoris occidentals de l'imperi sobre els quals Bizanci tenia dret. I, per tant, aquesta decisió de Justinià de recuperar la part occidental de l'imperi és el nostre punt de partida del programa d'avui.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
1: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
1: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Alberto. Què estem escoltant?
1: Doncs estem escoltant una cançó que es diu Belisarius i que, com haveu, suposo, intuït pel que diu, parla de Belisarius. Mm. L'he posat perquè, a banda d'aquests inquietants moments de flauta no afinada...
0: Són una gralla mal feta.
1: Una gralla mal feta, que és la definició de gralla. Vull dir... No obrim aquí.
0: No l'obrim.
1: Les gralles, per mi, són el teu Madrid.
0: L'estàs obrint, eh?
1: Val. És una cançó perpetrada el 2023, composada i escrita per Farja Faragi i Dimitris Atanasopoulos, que van dir, Belisarius és un personatge important de la història de Grècia, anem a dedicar-li una cançó, així com la traduïm, suposo que en Google Translate, al llatí, fem un text així que sembli èpic i posem una música que sembli antiga. Doncs això va ser el 2023 i els autors van haver de disculpar-se, i si busqueu la música a YouTube, o donar explicacions, i si busqueu la música a YouTube, veureu que hi ha un comentari dels creadors dient, perquè es veu que aquesta cançó es va viralitzar a TikTok, algú la va compartir a TikTok posant música antiga...
0: Bizantina,
1: música bizantina, antiga, no sé què. Llavors, com a TikTok són tots uns descerebrats, tenim contra TikTok?
0: Tenim contra TikTok.
1: Gairebé tothom a TikTok és un descerebrat.
0: Sí?
1: Doncs va colar i va començar com a compartir-se milers i milions i trilions de reproduccions aquesta, Belisarius. Veus? El senyor
0: la gralleta,
1: eh? El senyor de la flauta. I fins al punt que es pot pensar, no? I va ser música tradicional, no sé què, èpica del segle... Sí, no sé què. Van sortir experts dient, però bueno, que això no és, perquè no sé què. I els propis compositors van haver de sortir i dir, a veure, això ho he fet jo amb un pianito.
0: Clar, tio.
1: Amb els meus amics. Que...
0: El Fruity Loops.
1: Exacte. I total, bueno, em semblava una anècdota espectacular per entendre que a vegades quan revisitem el passat estem presoners d'una idea, no? Com això ens sona com a antic, no? Perquè té aquesta música així com... Ai, ja no sé què, sona en llatí. Automàticament és una cançó original del segle VI o del segle VII. Vull dir, ja està, deixem-ho aquí.
0: Us convidem a buscar aquesta polèmica, no? I a informar-vos una miqueta d'aquests temes que sempre donen una miqueta de vidilla. Belisari és considerat encara avui un dels grans generals de l'antiguitat. Per què?
1: Sí, a veure, ja sabeu que això dels rànquings és molt subjectiu,
0: sí,
1: no? I ho és en coses quantificables, però sobretot en temes com les victòries militars, on la propaganda... o tota l'antiguitat, on la propaganda juga un paper molt important, no tenen gaire sentit, no? De fet, coneixem molt bé les accions de Belisari precisament perquè l'historiador Procopi li dedica pàgines i pàgines a la seva història de les guerres a relatar les seves campanyes militars. Tant al nord d'Àfrica, a Itàlia, era la mà dreta de Justinià, fins que va deixar de ser-ho. I, per tant, és un general victoriós, potser no tant, però un general victoriós, amb unes campanyes ben documentades, i això és la clau del seu èxit. No? Quan penses en un general, doncs tens això, una combinació heterogènia d'èxit i propaganda. De fet, es considera Belisari, si no un dels grans generals de la història o de la història de l'antiguitat, com a mínim sí, dels grans generals de l'antiguitat tardana, no? D'aquest moment, on tampoc era massa difícil.
0: No destacava. Però.
1: Home, vull dir que siguis un dels grans generals de l'època de Napoleó, vale, que siguis un dels grans generals a la Segona Guerra Mundial, vale, que siguis un dels grans generals a l'antiguitat tardana.
0: No té gaire mèrit.
1: Bueno,
0: ens agrada molt l'antiguitat tardana, però sí, que jo destaca... Per...
1: Que jo era... un torneig amateur de paintball on gent flipada es posava...
0: Que hora.
1: Es vestia de...
0: De romà, no?
1: De romà i feia... No, eren gots i fa dansa de romà i diferents coses.
0: Bueno, espectacular.
1: Espectacular. Farem un paintball troià.
0: Una trobada per mecenes? I que tothom vingui vestit?
1: Són molt pocs. Llavors això s'acabarà seguida.
0: Bé, doncs que sigui. Pues, que bueno, però cada cop són més.
1: Que s'apunti més gent i llavors ens plantegem fer una no una partida de paintball, sinó una lliga. La Lliga Troiana de paintball. I cada equip pot anar disfressat de qui vulgui. Oplites contra marines, samurais contra maoris...
0: Com el guerrero más letal, no?
1: Com el guerrero más letal.
0: Aquella sèrie de merda.
1: Però amb coloraines. Jo proposaria també per la gent que més col·labori a Patreon, que les seves boles de pintura portin purpurina i que llavors són doblement letals i coses així.
0: Sí, perquè pagar, no? Dona els teus privilegis, per favor.
1: Que és putejar la gent, sempre. Bueno,
0: Belisari.
1: Belisari, en qualsevol cas, es considera un dels grans generals d'Àntia Tardana. Potser li dediquem, potser, algun programa o alguna pintura per mecenes o alguna cosa, perquè el personatge ho permet.
0: Ho val, sí.
1: Ara no ens aturarem gaire en ell, més en el fet de saber que, com a part de la seva campanya a Itàlia, després de 3 mesos de negociacions amb els dirigents de Ravenna, recordem que Ravenna era una ciutat força inexpugnable, ja no ens diu gaire del talent militar de Belisari, que hagi de pactar, però bueno. El mes de maig de l'any 540, els ostrogots capitulen i entreguen la ciutat i els dirigents ostrogots se'n van de la ciutat.
0: Doncs ja ho tenim. Ravenna, ciutat bizantina. Quan durarà això?
1: Doncs ni més ni menys, si fa no fa, uns 200 anys. 210 anys, una cosa així.
0: Home, Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do.
0: Hi haurà molts canvis en aquest temps?
1: Forces, potser no tants canvis com els que ha patit Madrid en els últims 200 anys, però Déu-n'hi-do. De fet, cal pensar que durant les dècades anteriors, sota domini got, Ravenna havia estat una mena de ciutat doble, no? Sobretot en quant a culte religiós, que coexistien, i això havia donat forma al paisatge devocional, al paisatge polític i humà de la ciutat, una jerarquia catòlica, permesa i integrada, i una jerarquia arriana, no?, sustentada des del poder ostrogot. I encara més, a banda del creixent pes dels catòlics, amb l'arribada dels bizantins, cal pensar en l'arribada a la ciutat de funcionaris imperials, homes de negocis bizantins, gent, no?, d'Orient amb ganes de fer negoci, i tot això també anirà canviant a partir dels 540 la fesomia de la ciutat.
0: Molt bé, per tant, Ravenna està canviant de mans. Quina petjada deixarà aquest canvi a la fesomia de la ciutat?
1: Bé, Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de Patrimoni Universal. De fet, és una dada que m'estic inventant totalment, però farem veure que és veritat.
0: Que és, jo, no fem mai a les Portes de Troia, això. Mai inventem res.
1: Jo no. Bueno,
0: no.
1: Que deu ser de les ciutats amb més edificis patrimoni de la humanitat per la UNESCO per superfície.
0: Per habitant? Ah, per superfície.
1: I per habitant, tal qual. No? És un lloc molt petitet que conserva...
0: Coses.
1: On hi ha moltes coses. Com el centre de Madrid.
0: Però, hi ha coses que... El mausoleu de Gala Placidia, que és petitonet.
1: Gala Placidia.
0: Que van 15 persones a dins.
1: Clar. Bueno, ja sabeu que Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de Patrimoni Universal de la UNESCO, però si preguntéssim a la gent que té, no sé, mínima idea de què és Ravenna, sobre quin de tots ells és el monument més emblemàtic de tots, segurament la resposta seria la mateixa, i per tant te la faig a tu, Albert Abril, el nostre expert de confiança de Ravenna. Quin seria per tu l'edifici més emblemàtic de tots els edificis tardoantics, o sigui, descartem l'Starbucks, McDonald's, de la Ravenna tardoantina?
0: L'església de San Vitale.
1: Exacte. Respiro, perquè si m'hagués dit una altra hauria de tancar el guió.
0: No.
1: Però és l'església de San Vitale, és l'espai que exemplifica a la perfecció la nova Ravenna, no? I no només això, sinó el paper que Justinià vol projectar en la política internacional. I, per tant, la creació de l'església de San Vitale és un punt clau on ens aturarem en aquest programa, no? I, a més, la creació d'aquesta església compta amb diversos protagonistes que potser hem de posar sobre la taula per entendre millor el context de la seva creació, la seva forma, els seus mosaics i la seva història.
0: Doncs, Alberto, som-hi. Quins seran els protagonistes?
1: Jo destacaria 3. Hi ha altres, eh? Vull dir, per l'època de construcció de San Vitale passaran, per exemple, 4 bisbes de Ravenna, bueno, 2 bisbes i 2 arquebisbes, perquè en el procés es passa de la diòcesi de Ravenna passa a ser un arquebisbat. Però jo destacaria el bisbe Víctor, no?, que és el successor del bisbe que comença... és el 2 mesos després del bisbe que comença les obres, i és el que li dona una reembranzida, és el bisbe que està a la ciutat del 540, per tant, és el bisbe que recolzen els bizantins i que comença a guanyar poder, el seu successor, Maximià, que és qui acaba l'església i la consagra, i un personatge, en Julià, argenter, un argentarius, que ja veurem què és això, que és una persona que també està molt implicada en les obres d'aquesta església. Si us sembla, anem una mica cronològicament, aquest Víctor, aquest bisbe Víctor, és el bisbe catòlic de la ciutat, com hem dit, en el moment de l'arribada de Belisari. Llavors és el responsable de la marginació dels arrians, i és el moment en què el bisbe catòlic comença, amb l'ajuda dels bizantins, una intensa campanya de reacondicionament de les esglésies catòliques, no? I aquesta ficció de que el catolicisme està oprimit amb els ostrogots. I, per tant, gràcies als bizantins, comencen com un Barcelona posa guapa, no? Però com un Madrid ponte guapa.
0: No com un Ravenna posa guapa.
1: No, bueno, Ravenna. Ravenna ja és guapa. En el teu cor saps que faci el que faci,
0: sí.
1: està bonic.
0: Bueno, sort que la van arreglar, després
1: de la Segona Guerra Mundial. Clar, bueno, és que
0: passen coses, eh?
1: Passen coses. Bueno, a vegades les bombes cauen on no han de caure les bombes. Mm. En qualsevol cas, sabem, no?, tota aquesta campanya de recondicionament del bisbe Víctor, perquè uns 300 anys després, van ser recollides per Agnello, que és un clergue de la Ravenna de principis mitjans del segle IX, que redacta una història del bisbat de Ravenna, llavors recull inscripcions, documents, històries que s'han perdut alguns d'ells i que coneixen gràcies a aquesta recopilació del segle IX. Per això també que Ravenna, ja ho anirem comentant al llarg de programació d'on a temps, conserva un important arxiu notarial i un important arxiu de manuscrits, de papirs, no? Encara, penseu que encara en aquest món oriental vinculat al comerç bizantí i egipci, encara circula documentació en papir. Es conserven pel segle V, pel segle VI, principis del segle VII, rotlles de papir de documentació notarial, testaments, compraventes, vull dir, cosa impensable fora d'aquest context, no? Aquí haurem d'esperar a l'arribada dels carolingis per tenir alguna cosa semblant, però que ens permet veure una mica la societat rabanesa, o rabení, o
0: rabentosa.
1: Rabentosa. Com sigui, no? Llavors tenim aquestes notícies que el clergue Agnello, al segle IX, fa sobre el bisbe Víctor.
0: I què ens explica aquest tal Agnello?
1: Doncs ens explica que Víctor va fer diferents actuacions a diferents esglésies catòliques. Per exemple, a l'església Urciana, no? Perquè Urcià va ser el bisbe catòlic que va fer aquesta església al segle V, va fer tota una sèrie de reformes per va deluxificar-les, diríem avui. No? Per exemple, va canviar el badalquí de fusta de l'església per un d'argent de 120 lliures.
0: Hòstia,
1: la mateixa església va fer tota una sèrie de donacions de calces litúrgics nous, de metalls preciosos, un luxós pany de seda per l'altar, no?, que es feia servir per als oficis de Pasqua, imatges de Crist i amb imatges d'ell mateix.
0: Òbviament.
1: Has de posar-te allà, has de sortir a la foto. Com quan Díaz Ayuso es fa fotos allà amb la publicitat de carretera del restaurant franquista. No sé si ho has vist.
0: Sí.
1: Allà Víctor diu, jo també surto. Restaurarà, m'encanta, els banys que estaven prop del Palau Episcopal i per exemple, decretarà que els dimarts i els divendres els clergues de la ciutat poden banyar-se gratis. Perquè si vagin dos nets, com a mínim dos dies a la setmana.
0: Bueno, escolta.
1: Elaborarà un calendari de marbre per tal de calcular la Pasqua. No és el mecanisme d'anticitera, però...
0: Bon programa pels mecenes.
1: Però... Ja està més, oi? Sí.
0: Sí.
1: Per calcular la Pasqua. I llavors són exemples, no, d'aquest intent de tornar, no, a omplir de luxe els espais catòlics.
0: Però, a veure... Només amb aquesta resposta m'estàs dient una quantitat de reformes i de modificacions que valen molts diners.
1: I encara no és en mobiliari, en coses. Encara no han entrat res en construcció. Que...
0: No. D'on treuen els diners?
1: Bé, doncs, per una banda, Agnello ens diu que segurament, vist tota la pasta que es gasten els bisbes de Ravenna a partir del 540, això devia venir perquè van obtenir dels emperadors bizantins els impostos, sobretot a Itàlia. Penseu que Ravenna continua sent el centre administratiu de la Itàlia bizantina. No? Roma, grans ciutats en aquest moment, Milà, no? Que és molt goda encara. Roma, no? Que ha perdut bona part del seu... Penseu que Roma, excepte una setmaneta molt efímera a principis del segle V, ha deixat de ser capital des del 285. Vull dir, fa més, gairebé 250 anys, que Roma ja no és capital de Roma. Llavors es creu, no, que segurament bona part dels impostos de la província italiana de Bizanci eren gestionats, no, per, ara, en aquest moment, abans de la creació de l'exarcat, pel bisbe. Una altra font d'ingressos ens porta al segon personatge, un personatge excepcionalment ric, aquest Julià Argentarius, que se'ns diu que va invertir gran part de la seva fortuna en els projectes dels bisbes de Ravenna i ben especialment en els projectes constructius dels bisbes de Ravenna. I, per tant, de la unió dels interessos d'aquests dos personatges, l'església havia començat s'havia projectat abans. De fet, és una església que en origen ja es comença en temps de Teodoric, però que les obres s'aturen. No, perquè penseu que per mig passen unes guerres, les guerres gòtiques.
0: I el metro.
1: No sé, Madrid, sí.
0: Merda. M'he caigut a la meva pròpia trampa. Clar.
1: Està tan confuso que seria sí mismo. Sí. Bueno. Llavors, sí que és cert, no?, que l'església de Sant Vital tindrà com una nova embranzida durant l'episcopat de Víctor i gràcies al finançament d'aquest Julià.
0: Bueno, ja ens has avançat que no és que es comença a construir, no?, durant l'episcopat de Víctor.
1: Sí, no, la va començar, de fet, el bisbe Eclesi l'any 527 i trigarà més o menys una vintena d'anys en acabar-se, no? I, per tant, ocuparà l'episcopat d'Eclesi, d'Ursici, de Víctor i de Maximià. No? La part bona és que la recuperació bizantina porta de nou noms intel·ligibles, no? Passant d'un Ursici a un
0: Víctor. No? Víctor podria ser... Sí.
1: I llavors, d'aquest projecte inicial es conserven alguns trets molt reconeixibles, com la planta octogonal i la cúpula, així com alguns dels mosaics que s'havien projectat i s'havien començat a fer en alguns espais laterals de l'església.
0: A veure, sí que trigarà una vintena d'anys en acabar-se. Això és molt o poc per construir una església com aquesta?
1: Bueno, és força relatiu tot plegat, no? Perquè donem algunes dades i deixem que cadascú consideri que cregui oportú. És que en el tema de les obres cada persona té una opinió, ens anem fent grans, els nostres oients es van fent grans i, per tant, parlar d'obres al Troia cada vegada és més preocupant perquè la gent està més acostumada a mirar obres a mesura que es jubila.
0: Amb les mans darrere a l'esquena.
1: Clar. Llavors, habituem-nos a pensar que el nostre target possiblement sigui més un avi d'obres que un jovenet confús amant de la història. En qualsevol cas, donem algunes dades i cadascú tregui les funcions que vulguin. Per les mateixes dates en què s'està construint l'església de Sant Vital, s'està construint a Constantinople Santa Sofia. Se'ns diu que, ja sabeu que també és una reforma, perquè bla, bla, un terratrem, no sé què.
0: Molt ben resumit, eh? Bueno, molt ben resumit.
1: Santa Sofia... Bueno, Santa Sofia trigarà 5 anys en fer-se.
0: Vale, és una mica més gran.
1: Clar. Clar, és una mica més gran, però... Clar, per comparació, sembla que Sant Vital trigui molt, però si pensem que Santa Sofia es construeix gràcies a tota la maquinària imperial, es projecta com la gran església de la capital del món, que s'inverteix bona part de l'erari imperial en això, i que, bueno, pues, també s'utilitzen potser treballadors no en les millors condicions. Bueno, i penso també que, per la seva banda, Ravenna passa durant aquests anys per una sèrie de condicionants, com poden ser la complexa successió de Teodoric, les lluites intestines entre els ostrogots per la successió, l'arribada dels bizantins, que els bizantins, Belisari arriba als 540, però no resol el problema. Els ostrogots continuen fora de Ravenna i comença una etapa molt divertida, que són les guerres gòtiques, que només pel nom a mi m'encanta, perquè t'imagines com una mena de K-pop, Demon Hunter, no? Les guerres gòtiques. Molaria molt, no? Fer això, pues, si a tu que t'agrada tant Vinland Saga, no? Pues fer com una mena d'un anime de les guerres gòtiques entre Belisari i els ostrogots, però que els gots siguin gòtics. Saps? Una mena com de... estil Evangelion, però amb gòtics, en comptes de memos, però... Bueno.
0: Estaria molt interessant.
1: Seria, vamos.
0: És que tenim tantes bones idees.
1: Sí.
0: No entenc per què ningú... O sigui, per què la gent no posa diners aquí?
1: Jo ho entenc.
0: Ah, sí?
1: Després t'explico molt tranquil·lament en dibuixets.
0: Bueno, fora del programa, m'ho expliques.
1: No em preocupo. En qualsevol cas, les guerres gòtiques, la pesta justiniana, que, no? Que a partir també de mitjans del segle del 540 arriba i mata moltíssima gent, la reembranzida dels atacs perses a l'altra banda de la frontera, clar, ja us dic, i a més, a nivell local, diversos conflictes sobre qui havia de liderar el projecte, no? Sobre qui es penjava la medalla, no?, d'inaugurar... Això és molt madrileny, no? Qui es fa la foto inaugurant la puta rotonda de Torn? doncs això, no? Penseu que, no?, que si l'alcalde, que si la presidenta, que si la delegació del govern, que si el ministre... Doncs una mica igual.
0: Molt bé. I fins a quin punt eren freqüents les plantes octogonals i les cúpules en aquella època?
1: A veure, doncs no era un tipus arquitectònic superfreqüent, però tampoc era un tipus arquitectònic inusual. De fet, les cúpules, tot i que ara hi ha aquesta idea, no, és que no hi ha cúpules al món romà, no hi ha el Panteó, no? Però després no hi ha cúpules fins a Sofia i no hi ha cúpules fins a Santa Maria del Fiore, no?
0: Sí.
1: Les cúpules normalment s'associaven a les tombes imperials, com podem trobar-les al mausoleu d'Adrià, al mausoleu de Dioclecià, no? A Splits, al mausoleu de Constància, o a la pròpia Ravenna tenim els mausoleus de Gala Placidia i el mausoleu de Teodoric, que tenen dues cupuletes.
0: I tant. No? Però,
1: o, per exemple, a Constantinople, l'església de Sant Poliecte, de la que, no sé si no recordo si vam parlar de la píndola que vam fer sobre Anícia Juliana, no recordo, una de les primeres píndoles troianes, que parlaven d'aquesta mecenes de l'entitat romana. I, de fet, l'església de Sant Poliocte va ser l'església més gran de Constantinople fins que Justinià va dir això no pot ser, l'església més gran l'ha de fer jo, i va fer Santa Sofia. I el mateix passa amb la planta octogonal, que és pròpia dels dos baptisteris de la ciutat, no? Aquests baptisteris arrià i el baptisteri catòlic, que també tenen una petita cúpula, però, sobretot, la planta octogonal i la cúpula és una característica que trobem sobretot a edificis paleocristians d'època de Constantí, a Terra Santa, no? L'església de Nativitat, l'església de l'Ascensió, i que Justinià introdueix a la capital bizantina a inicis del seu regnat, no?, a l'església del Sant Sergi i Bacus, i que diuen que es torna com a posar de moda aquesta barreja de cúpula octogonal, o sigui, planta octogonal i cúpula. Llavors, l'església de Sant Vital el que està fent és reproduir, no?, els models imperials més moderns en matèria de construcció.
0: Molt bé. Víctor, ja hem parlat d'aquest personatge que serà important per la construcció de l'església, i ara ens toca parlar de Julià, aquest argenter, no?, que mencionaves abans. Ja ens has avançat una miqueta perquè serà important, però què té a veure ell amb la construcció de Sant Vitale?
1: Bé, aquest Julià, que les fonts ens diuen que és argentarius, no?, avui diríem un argenter, una persona que es dedica a fabricació d'objectes d'argent, de plata, però a l'època realment fa referència més a un banquer.
0: Ostres.
1: A una mena, no?, la gent que toca la moneda d'argent. No? Un canvista de monedes, que fins i tot moltes vegades també sembla ser que aquests argenters, a banda de canvistes de monedes, també eren una mena d'asseguradors de vaixells comercials, no? Una mica, doncs això, un canvista, un assegurador, un banquer...
0: Vaja.
1: Gent que necessita netejar la seva ànima i, per tant, després finança l'església.
0: Clar, exacte.
1: Llavors, aquest Julià el trobem actuant com a donant, com a pagador de diverses obres religioses a la ciutat. Per exemple, va proporcionar 26.000 sòlids per a la construcció de Sant Vital, i també va destinar, pocs anys després, diners per la construcció de Sant Apol·lina l'Inclasse. I Classe, ja sabeu que és el port marítim de Ravenna. Seria la València de Madrid, no? Que està a 5 quilòmetres i no a uns quants.
0: Hauria d'estar fent un recompte.
1: Sí, tard. Ja. Això passa per improvisar, perquè ja no podem preveure cap a on anirà el programa d'avui. També, per exemple, a l'església de Sant Miquel i na Francisco, també a Ravenna. No? És un personatge que inverteix, no?, en bona part d'aquesta dèria constructiva. Sant Apol·linar en Classe, ja sabeu que és la que està a Classe. Després a Ravenna hi ha Sant Apol·linar Nuovo, que ja sabeu que és una església paradoxalment, més antiga que Sant Apolinar en classe. Però Sant Apolinar Novo és l'antiga capella palatina de Teodoric, no? Llavors, quan es fan fora els arrians, fan tot aquell procés de modificar els mosaics per amagar Teodoric, no sé què, el que fan llavors és renombrar l'església i li posen el nom de Sant Apolinar, la reformen i l'advoquen a Sant Apolinar, que és el sant de Ravenna. Llavors, com ja hi ha Sant Apolinar in Novo, li diuen Sant Apolinare Novo, tot i que és una església més antiga que Sant Apolinar Vell. Coses que passen, no? És més fàcil posar de platja i de, no? De mar i de munt, i haguessin acabat d'abans. No ens aturarem més del necessari en explicar Sant Vital com a església, no? Perquè podíem parlar durant hores, no? De la disposició, de la construcció, de tots els mosaics, de la cúpula... Feu com l'Albert d'Abril, i aneu a visitar Ravenna tots els cops que sigui necessari, perquè com a mínim no estaré bon màgit. I proposo dedicar uns minuts a sentar-nos en el mosaic més conegut de tots els conservats de l'Església, que és el que presenta a Justinià i a Teodora i els seus respectius seguicis, no? Els Belisari, la dona de Belisari, els bisbes, els soldats, les dames de companyia, i que és potser la imatge que molta gent té al cap.
0: De fet, Alberto, només mencionar-te que a la meva nevera, entremig de tots els imants aquells...
1: Al costat del imant de Madrid.
0: No sé si en tinc cap de Madrid.
1: No tens un imant d'una rotonda de la M30?
0: Ojalà.
1: Vale. Obro... Ojalà.
0: Un altre cop una crida, no?
1: Saps què m'està passant?
0: Què?
1: Que com estem gravant aquest... Bueno, es pot dir, no? Que no
0: ho podem dir.
1: Com estem gravant aquests capítols a l'agost, i no sé exactament en quin ordre s'emetran, no sé si ja hem parlat de la dèria de l'Albert Abril pels imants de nevera. Si ho hem fet, sabeu de què parlem. Si no ho hem fet... fluïu, seguiu-nos i ja us trobarem.
0: I ja descobrireu què és.
1: Doncs, però potser que algú t'enviï un...
0: De Madrid, una rotonda, si
1: és... No, una rotonda sencera, no, que no cap en... Però un imant... Deu haver-hi un imant de nevera d'una rotonda de la M30.
0: Podria ser, espero que
1: hi sigui. I si no, algú amb una impressora 3D...
0: Que ens en faci.
1: Molt temps lliure i un cor enorme.
0: Podem demanar als de Merche que ho facin.
1: Però, sí,
0: i
1: sí,
0: incorporem ja en el marxandatge. En fi,
1: en qualsevol cas.
0: El que volia explicar, que és molt important, no, per aquest programa...
1: Que tens un imant d'una nevera... No.
0: Un imant d'una nevera, hòstia, no. Seria fantàstic.
1: Vale, sí, un imant d'una nevera que té un imant de Ravenna.
0: No. Ui. I és que en tota la meva col·lecció d'imants hipercutres...
1: Ah, i dius col·lecció. O sigui, aquest síndrome de Diògenes...
0: Sí, és una col·lecció.
1: Per tu, té... Allò té categoria de col·lecció.
0: Té categoria de col·lecció. Vale. D'imants supercutres.
1: Recomanem el programa sobre les Wunderkammer.
0: De col·leccions rares. Hi ha dues postals, o sigui, és que crec que és com de les úniques coses normals que hi ha penjades a la nevera, òbviament, respectivament, dels mosaics.
1: Cert.
0: De Teodora i Justinià. I són de les úniques coses normals que
1: hi
0: ha penjades a la meva nevera.
1: Qui no té un mosaic bizantí...
0: Penjat a casa seva,
1: a casa,
0: no?
1: Seva. A qui no li va gustar?
0: Doncs després d'aquesta petita falca...
1: Molt bé. I tot això anava...
0: A parlar, precisament, d'aquestes dues imatges, no, que potser són les imatges més icòniques...

0: van dibuixar una cortina.
1: Una puta cortina.
0: I es veuen les mans i els peus, perquè ja sabeu que, bueno, ara estem ja cap a l'edat mitjana i la gent de mitjana pues, no sabia fer les coses gaire, gaire bé i es deixava les mans i els peus. Molt bé, després, el mosaic de Sant Vital representa d'una manera fidedigna, s'ha pogut comprovar gràcies a mostres de vestits imperials conservats o altres fonts històriques, a la parella imperial i el luxe que els envoltava en el moment de la consagració de l'església de Sant Vital. No? En aquest moment, la... penseu també que altres mosaics... altres imatges importants de Ravenna és aquella de l'adoració dels tres mags, no? Que també apareixen amb aquests barrets frigis, amb aquells pantalons, amb robes d'uns colors llampants, que és el que això dona tota una reconstrucció, però això ja en parlarem.
1: O no.
0: Ja en parlarem. Avui no, però ja un dia.
1: Vale.
0: Portem 550 i pico programes en algun moment.
1: Haurem de parlar d'això.
0: Haurem de restar al fons de l'olla. Però sí que representa aquest luxe imperial, aquesta visualització del luxe imperial, que moltes vegades sabem per fonts literàries, sabem per fonts arqueològiques, però que hem perdut en fonts iconogràfiques, perquè l'imperi bizantí passa per diversos processos d'iconoclàstia, no? On bona part de les icones bizantines són destruïdes, en canvi, no? El mejor arte bizantino... a només uns quants milers de quilòmetres de Madrid. I el més important de tot, el mosaic de Justinià i Teodora és excepcional, ens captiva a tots nosaltres, però ben especialment a l'Albert Abril, perquè és la visualització del poder i dels seus rituals. No? Tal com el Baix Imperi, sobretot a partir de Dioclecià, havia instituït. Aquesta idea que encara avui ens captiva de com és l'autoritat pública, quan es desplega el poder institucional, té uns codis de representació, un protocol, una manera de fer... No? Que a veure, que Dioclecià no s'inventa, ho havia robat dels perses, com totes les coses bones de l'imperi romà. I tota aquesta idea del cerimonial persa, aquesta idea, no, de la submissió, de la proskinesis, no, d'allò de genollar-te davant del poder, el poder està en alt, porta un sceptre, porta una corona, porta uns símbols del poder, no? Pues tot això es desplega de manera excepcional, no, aquests mosaics. No? És potser la primera vegada que podem veure en la Terra d'Antiguitat aquesta parsificació del món romà. I no només això, sinó que des d'aquí, no, des dels mosaics de Teodora i Justinià, aquesta ritualitat s'ha projectat cap endavant. Corona, orbe, sceptres, luxe, sobrietat, rigidesa, no, protocol... perquè us feu una idea, ens anem molt lluny. Estem al 547 a Ravenna, a Sant Vital, doncs el 2020...
1: Uf!
0: Hòstia, de cop, eh?
1: Bon salt.
0: El 2020, Donald Trump i Melania Trump es fan una foto oficial, podeu buscar-ho per internet, dins de l'església del Redentor Hominis, a Washington DC, és una capella dedicada a Joan Pau II, i es fan una imatge davant d'una capella que és tal qual, la imatge actualitzada al segle XXI de Justinià i Teodora. O sigui, la manera que tenen... Donald i Melania, jo els hi dic pel nom perquè, bueno,
1: hi ha confiança.
0: Fan és exactament igual en la posa, en la sobrietat, en els elements. A més, aquella capella té al fons unes icones, una mena d'icones pseudo-bizantines, unes creus, és tal qual. A tu que t'agrada molt, mira, potser si no tenim imant de l'M30, potser algú et pot fer un imant de la foto de Donald i Melania Trump perquè te la posis al costat de la Teodorica i Justiniana. Teodora i Justinià. Però això és l'important d'aquests mosaics de Ravenna, no? Perquè són la ritualitat del poder, l'expressió del poder que captivarà Occident, no? Quan els lombards, quan els carolingis, no? Quan els germànics, quan el Sacre Imperi Romano Germànic retorni al nord d'Itàlia, trobarà aquests mosaics. No? I la representació de com es representen, no, els carolingis, els otònides, els emperadors alemanys, no? Aquesta idea del poder és clavada a com es representen Justinià i Teodora. No? Per això ens ressona, tot i que sigui un mosaic de fa 1.500 anys, ens ressona en un llenguatge estètic que podem entendre perfectament.
1: Per tant, la visita de Justinià i Teodora a Ravenna va ser importantíssima.
0: Aquesta és la gràcia, no van anar mai.
1: Fantàstic.
0: Ni a Ravenna, ni... O sea,

0: ni no van anar mai a Ravenna, ni molt menys van anar a donar la consagració de l'Església.
1: Hòstia, tio. Fan un mosaic allà guapíssim, sobretot.
0: Fan un mosaic. Belisari encara sí que estava allà. El bisbe Maximià sí que estava allà.
1: No. Però, volem Justinià i Teodora.
0: Però Justinià i Teodora no van estar mai. Però aquesta és la gràcia, no? És un desplegament. Segurament, la gent de, molta gent que va anar a Sant Vital no coneixien l'emperador, més enllà de les icones portàtils que circulaven per l'imperi, que han desaparegut. Però tothom, no?, tenia clarament, no?, representada allà aquesta imatge. És tot plegat un exercici de propaganda imperial a través de l'obra constructiva dels bisbes catòlics de la ciutat. I per això també és un element divertit.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Què estem escoltant, Alberto?
1: Upton Funk, Bruno Mars i Mark Ronson. I et deixo tu la pilota de per què he triat aquesta música.
0: Doncs la veritat, Aleluia.
1: Aleluia, molt bé. Molt bé. Alguna idea?
0: Ni idea.
1: Jo tampoc. Vaig posar les músiques ahir a la 1:30 del matí i vaig dir, no tinc ni cap idea de què posar aquí. Llavors vaig fer una cosa, que és posar al cercador de YouTube música aleatòria. I aquest és el primer resultat que m'ha passat. I a partir d'aquí podíem anar, pues, Upton Funk, un nou estil, nou ritme, la ciutat, Aleluia, l'arribada de la nova arribada del poder del catolicisme contra l'arianisme. Podríem fer un exercici tenim aquesta música, busquem-li l'explicació, que és el que fem els historiadors, que davant de coses que no tenim ni idea de què són, ens fem una...
0: La pel·lícula.
1: Una jo he dit palla mental, però una pel·lícula sobre el significat. Llavors, per això he triat Upton Funk.
0: Molt bé. Has decidit tirar per la sinceritat? Això també està...
1: Sí, com sempre.
0: Ens devem als nostres oients. En fi, amb aquesta cançó, que té una justificació tan profunda per estar en el nostre programa d'avui, encetem la recta final. I, Alberto, just abans del separador, mencionaves el paper dels bisbes catòlics. Canviarà molt la ciutat a partir del 540?
1: Doncs sí, després d'uns primers anys, no?, en el context d'aquestes guerres gòtiques, la situació entre arians i catòlics entra en una mena d'estand-by, no? Però a partir de mitjans de la dècada dels 550, Justinià mou fitxa i comença a arraconar el culte arrià. I, per tant, els gots que el professen de la vida pública. Per exemple, això passarà a Itàlia, però també a l'exarcat del nord d'Àfrica, passarà també amb els territoris bizantins de la península Ibèrica. Per exemple, molts béns eclesiàstics arrians són confiscats i posats sota control de l'acabat de crear a l'arquebisbat de Ravenna, no? Propietats oficials als arrians passen a ser moltes esglésies arrianes, molts monestirs arrians, passen a ser comprats, passen a ser adquirits per catòlics. O, per exemple, la promulgació d'una llei que prohibia als arrians fer testament, no? Clar, l'imperi és catòlic. Hi ha una religió oficial. Fer testament és un acte notarial, és un acte de fe pública, no? Quan es fa un testament, tu estàs garantint que l'Estat supervisa que el teu patrimoni passa als teus hereus, no? Si no hi ha testaments, no hi ha llei, no? Per tant, si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni.
0: Hòstia.
1: I aquest revertia a l'Església Catòlica.
0: Una jugada interessant.
1: Ets arrià. No pots fer, fer testament, perquè els testaments són catòlics, perquè el notari que t'ho fa és un clergue, perquè l'estat que garanteix aquest estat, no és com si diguessin ara, no vols ser des de Madrid, no vols ser espanyol, doncs només pots fer testament si
0: el fas en castellà,
1: si ets catòlic, apostòlic romano i del Real Madrid.
0: Joder. No sé què costa més.
1: I en espanyol, òbviament. Això sí, pagaràs imports de successions a Catalunya perquè són les nostres tradicions i les hem de repartir.
0: Òbviament.
1: En qualsevol cas, si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni. I aquest revertia a l'Església Catòlica, jugada mestra.
0: Mestríbulo.
1: A la documentació de la segona meitat del segle VI, que ja sabeu, es conserva amb força documentació en papirs en aquella època, trobem, per exemple, molts casos de romanització de nom gots, no? Gent que es canvia de nom, que canvia el seu nom got per un nom romà, o que soni a...
0: Que sorpresa.
1: Romans, i per tant, et canvies el nom en el mateix moment que et canvies de fe.
0: Home,
1: no? Perquè, clar, vull dir... Pensa que tu portes no sé quants anys dirigint la ciutat i de cop i volta et diuen que si no et canvies de religió, no passa res.
0: Molt bé, i quins problemes haurà de fer front la Ravenna bizantina?
1: Doncs diversos. Per una banda, Ravenna es troba al vell mig de la disputa creixent entre Roma i els seus bisbes, que van guanyar en poder, i Constantinople, no? Per exemple, la primera, Roma, havia abandonat des de feia molt temps el seu pes com a capital política, comença ara, no, a finals del segle VI, principis del segle VII, a erigir-se com un centre en construcció, trigarà fins al segle XI, com a centre de l'Església Catòlica. No? Aquesta reconversió dels bisbes de Roma en papes de la cristiandat. Papes com Gregori I, Gregori Magne, seran actors polítics de primer ordre. No? I, per tant, Roma s'està intentant guanyar un poder polític a través del bisbat de Roma. Mentrestant, Ravenna era la punta de llança de la dominació bizantina sobre la península itàlica. No? Era la ciutat dels emperadors. Cap a finals del segle VI, aquesta dominació adopta una estructura més ferma, el que coneixem com a exarcat, que porta a una concessió del poder, a una militarització de la vida política de la ciutat i del seu territori, una mica en el que estava passant també en altres territoris bizantins de l'Occident Mediterrani, ja fos al nord d'Àfrica i al fons els territoris de l'Espanya bizantina.
0: I va fer fortuna l'exarcat de Ravenna?
1: Doncs no gaire, la veritat. Penseu que just en ascens... S'ha durat 200 anys, però... 170 anys. Just entra en accent a un nou jugador, els Longobards, els futurs Lombards, que fa molta gràcia perquè una de les coses que una de les possibles etimologies del nom és perquè tenien la barba llarga, eren com nans.
0: Nans italians.
1: M'encanten, nans italians dient calzone! coses així, ho fa nena a tothom. Els Longobards s'ensenyoriran d'alguns territoris tant del nord com Milà, Pavia, com del sud, Spoleto, Benevento, i suposaran un perill constant contra les posicions bizantines d'Itàlia, no? I penseu que els Lombards no se'ls haurà de sobre l'emperador bizantí ni l'exarca de Ravenna, sinó hauran d'esperar a Carlemany perquè els faci fora.
0: Llavors ens hem d'imaginar que Ravenna al segle VII és una ciutat empetitida?
1: No, ni molt menys, anirem acabant, però penseu que les connexions militars de Ravenna amb Orient continuen facilitant anades i tornades de peregrins, comerciants, soldats, homes de lletres, i per tant, no, aquest port de Ravenna continua sent un lloc molt important.
0: Molt bé. Com vols acabar tot això, Alberto?
1: Jo voldria aturar-nos en aquesta darrera faceta de Ravenna, del que hem parlat poquet, que és la de ciutat cultural. No? Hem parlat ara d'homes de lletres que venien a Ravenna. Hem de pensar que era un centre de primera magnitud, un dels pocs llocs a Itàlia, i per tant a Occident, on seguies podent escoltar, fora d'Irlanda, on podies escoltar i llegir grec, per exemple, i per tant Ravenna es guanyarà una fama merescuda dins els regnes germànics de l'Occident europeu com a centre cultural. Poso un exemple, i amb això acabem. Un dels grans literats occidentals de finals del segle VI, el bisbe de Poitiers, que coneixeu tothom, Venanci Fortunat, no? Sí. Fantàstic. Potser ara no en sona massa, però us diré que és el responsable, entre altres coses, del pas de la mètrica llatina a la mètrica de les llengües romàniques, que potser no sona res, però vol dir que si alguna vegada heu estat farts de contar versos a batxillerat, li agraïu a Venanci Fortunat. No, perquè es passa d'una... Doncs bé, Venanci Fortunat ens explica que estava ben orgullós d'una cosa, que és d'haver-se format a Ravenna, on va poder accedir, no, a les obres dels principals autors romans, que en altres zones, de la Gàlia, per exemple, ja havien acabat. Esgota aquest programa la Ravenna bizantina? Ni molt menys, però jo crec que ens aturem en aquest moment, inicis del segle VII després de Crist, bàsicament per una qüestió de temps, però sobretot per una qüestió de respecte cap al Ver Abril, perquè ens aturem al inici del regnat d'Heracli i tot el que es derivarà d'ell, i per tant, no prometo continuar amb la història de Ravenna, però com a mínim hem deixat la ciutat ben aparcada.
0: Molt bé, Alberto Reche, moltíssimes gràcies per continuar aquesta sèrie sobre Ravenna.
1: A tu per la teva col·lecció d'imants.
0: A pocs quilòmetres de Madrid. A Carlos Lecegui, el control tècnic, i nosaltres us esperem una setmana més a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: El control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antúnez.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil, visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.
2: Ràdio Seu.
3: La...

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Tots aquí en titulars les notícies del dia a Ràdio Seu, que ampliem a l'informatiu també al web radioseu.cat. Unes 200 persones s'han concentrat a la Seu d'Urgell pel dret a l'habitatge. Els manifestants s'han congregat aquest dijous al vespre a la plaça dels Oms i després han tallat durant 10 minuts la rotonda d'Andorra. Pirineu viu el sindicat de llogateres i Coixac defensen mesures com abaixar els lloguers o prohibir habitatges buits i compres especulatives. El Museu Diocesà d'Urgell i el Bisbat ofereixen una visita guiada a Sant Climent de Coll de Nargó. L'activitat és aquest divendres al vespre i també en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni. Aquest dissabte hi ha jornada de portes obertes a Sant Cerni de Cabó al llarg del matí. Oberta una campanya de micromecenatge per donar suport a l'equip patufets.cat a la World Robot Olympiad. El grup, format pels alumnes Joan Vilanova i Aleix Pujantell i la professora Mireia Alba, cerca ajut econòmic per poder finançar el viatge, l'estadi i la inscripció. Enguany la final mundial es disputarà a Puerto Rico del 8 al 10 de desembre. Els allotjaments del Pirineu preveuen una ocupació al voltant del 75% pel cap de setmana llarg del Pilar. El màxim volum de reserves és a les cases Redols, que arribaran al 85%. Aquests dies finalitza al Pallars la temporada de ràfting i turisme actiu. El Parc Nacional d'Aigües Tortes té la major i millor concentració de boscos madurs de Catalunya i de l'Estat. Un estudi li ha atorgat una puntuació de 8,7 sobre 10, mentre que la mitjana dels espais forestals catalans és de només 2,3. Entre els elements que s'ha valorat hi ha la presència d'arbres vells i de grans dimensions, amb predomini d'avets, pi roig i pi negre, però també la presència de fusta morta. La policia andorrana ha destapat un presumpte punt de venda de drogues a Andorra la Vella arran d'una compravenda de cocaïna, on dels detinguts duia mig gram a sobre, mentre que al pis hi van trobar 13 grams a més de la mateixa substància i 15 de marihuana. I els esports, el Cadí la Seu s'ha notat la primera victòria ja de la temporada de la Lliga Femenina. Ha derrotat aquest dijous l'Innova TSN Leganés per 70-60. I aquest diumenge tornen a tindre partit. L'equip urgellenc jugarà a la pista de l'Azul Marino Mallorca, que ha debutat amb dues victòries a la màxima categoria. El CDC Fausa es desplaça a Igualada. I aquest dissabte el CDC de Conida rep el Teixidor Associats Balaguer. De l'agenda de futbol expliquem que la Seu Futbol Club juga aquest dissabte a les 4 de la tarda contra el Joventut i a l'Organyà a partir dels quarts de 5 rep el Castellxerà. També aquest dissabte des de les 4 l'Oliana jugarà al camp de la Foliola. I en futbol sala destaquem que l'Atlètic Club la Seu jugarà diumenge a les 5 de la tarda al camp del futsal Vilomara. D'aquesta agenda esportiva també expliquem que aquest dissabte el Club Hoquei Cadí jugarà a Capellades i el filial, el Cadí B, es desplaça aquest divendres mateix a Cambrils. I parlem també de pesca perquè Raül Granell ha guanyat el Campionat de Catalunya de Pesca de Salmònids amb Artificials. També han entrat a les primeres posicions quatre membres més del Club de Caça i Pesca del Torcell. José Antonio Glavez ha estat tercer, Gerard Vilanova quart, Òscar García cinquè i Sergi Gorriz sisè. El torneig s'ha disputat a la Torcella en aigües del riu Segre. I el temps marcat per la ja anunciada baixada de temperatures que aquest nit passada han arribat fins a un grau i mig positiu només al nucli urbà de la Seu a 4 graus a Bellestar. I és que aquest dijous ha arribat la primera nevada feble a cotes altes del Pirineu. Avui les temperatures es recuperen, però de cara al cap de setmana es preveu que no passin dels 20 o màxim 22 graus amb un cel mig ennuvolat.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Infopodcast La Seu d'Urgell. Posa't al dia.
1: Molt bon dia, divendres, dia 9 d'octubre.
2: Posa't al dia amb Ràdio Seu.
1: Encetem l'Infopodcast destacant que unes 200 persones s'han manifestat aquest dijous a la tarda a la plaça dels Oms de la Seu d'Urgell en defensa del dret a l'habitatge. La mobilització suma el Pirineu a l'onada de protestes que aquests dies es viuen arreu del país, després que sindicats i moviments pro habitatge hagin anunciat una vaga general per al pròxim 11 de novembre. Hi han participat representants del Pirineu Viu, dels sindicats d'habitatge de l'Alt Urgell, dels Dos Pallars i d'Andorra, i de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya. A l'Infopodcast també ens fem ressò que l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha obert el procés de licitació per dotar-se de 2 cinemòmetres amb els quals vol dur a terme controls de velocitat dins del nucli urbà. L'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, ha explicat que la decisió ve precedida per un estudi que es va elaborar i que assegura presentava uns resultats que eren molt cridaners, amb alguns punts molt perillosos. El Vall ha recordat que actualment tot el nucli urbà de Seu d'Urgell té la qualificació de zona 30, però que en alguns controls puntuals que s'ha fet s'ha detectat força vehicles superant aquest límit i en alguns casos fins i tot assolint velocitats de més de 100 km per hora. A l'Infopodcast també destaquem que la formatgeria artesana Calma Juba de la Seu d'Urgell ha confirmat que les pròximes setmanes posarà fi a la seva activitat després de 12 anys en funcionament. El seu creador i productor, Jeroni Majoral, ja va fer pública aquesta intenció ara fa 3 setmanes mitjançant un missatge a les xarxes socials i ara ho ha corroborat mostrant que aquests darrers dies ja s'ha quedat amb només 16 ovelles per la producció pròpia després que n'havia arribat a tenir 160. Sobre els motius del tancament, en declaracions a Ràdio Seu, Majoral s'ha mostrat molt explícit i n'ha culpat directament el que qualifica de persecució burocràtica per part de les administracions. I pel que fa a l'agenda, destaquem la jornada de jocs d'arreu del món sota el lema El món del joc a la Seu d'Urgell. Aquest dissabte, dia 10 d'octubre, a partir de les 10 del matí, a la plaça Pati Palau. També a l'agenda destaquem la festa del Roset de Tuixent els dies 10 i 11 d'octubre. Dissabte, entre altres, passejada col·lectiva pel camí de Vanseca, ball de llancers, vermut popular, espectacle amb Descobrint Pau Casals i, entre altres, també ball amb el duet Mash Love Music. I diumenge a l'agenda destaquem la taula rodona amb el títol La Guerra Civil Espanyola per a Mola. L'acte comptarà amb una contextualització històrica a càrrec de Daniel Raya i la participació i parlaments de les veïnes i veïns del poble. Serà a les 5 de la tarda a la plaça del poble de Per a Mola. Més informació de l'agenda a www.radioseu.cat/agenda. Molt bon cap de setmana.
0: Infopodcast La Seu d'Urgell, una coproducció de Ràdio Seu i La Xarxa.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcast informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVox. Busca'ns.
2: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Ahora tú. Como yo, ¿vale? ¿Vale?
1: A ver, tú primero.
0: Vale.
1: ¿Cómo es?

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giné.
2: Molt benvinguts una setmana més a l'En sèrie, en una setmana carregada d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
3: Somos abogados, Sasha. No una comisión de la verdad ni la policía de la moral.
4: No, pero hay un límite.
3: ¿Ah, sí? ¿Y dónde lo pones?
2: I ho fem des d'aquest dimarts. A Filmin s'estrena El peso de la justicia.
3: A nosotros no sé si relevante si Wall es culpable o no. Lo sabemos los dos.
4: Ya lo sé.
2: La sèrie ens situa en el context dels advocats d'elit d'Estocolm per revelar un món de desesperació, l'ambició i el compromís moral. La sèrie ofereix una exploració de la veritat, la lleialtat i el poder on cada veredicte té un preu.
5: Cuatro corazones con un alma. Los unos para los otros. Y lo cumplimos.
2: Des de dimecres a Netflix hi arriba El Círculo.
6: Nadie está preparado para el momento en el que el mundo que conoce se parte en dos. El antes y el después.
2: L'assassinat d'una famosa actriu revela una caixa de Pandora de secrets i espionatge que amenaça amb destruir la vida de quatre amics de la infantesa. En aquest cercle, tothom té alguna cosa a ocultar.
7: Para nosotros convertirnos en hombres mejores no fue sencillo.
8: Sobre todo, liberarnos de los estereotipos.
2: També des d'aquest dimecres a Netflix hi trobem la segona temporada de Machos de Verdad.
9: Oh, cuenta, ¿cómo ha ido la entrevista?
10: Me han cogido.
9: Genial, Masi.
10: La jefa es una mujer.
9: ¿Ah? Eso es bueno.
10: Eres un absoluto cavernícola.
2: Torna aquesta adaptació italiana de la comèdia espanyola Machos Alfa. Aquí els protagonistes tornen a escena després de deconstruir-se per explorar la seva masculinitat.
11: Treasure.
12: Do you want this?
2: I encara aquest dimecres a Movistar Plus s'hi estrena Big Mood.
13: Are you having suicidal thoughts?
14: I don't think I should say.
2: La parella protagonista porta tota la vida sent inseparables, però l'entrada a la vida adulta posarà a prova una amistat que semblava indestructible.
15: No olvides todo lo que he vivido. Cuando me desintoxiqué, la música me resucitó.
16: De trapichear a rapear.
2: Més propostes des d'aquest dimecres, l'estrena de The Drop, una història de Snowfall a Disney+.
15: Tenemos que darle a artillería un material cojonudo.
17: ¿Crees que os voy a dejar a ti y a tu prima ir a una casa llena de blads?
18: Gente, con él la otra vez.
2: Estem davant l'espin-off de la sèrie original Snowfall, que segueix a dos dels seus personatges en la seva lluita per reinventar-se a Los Angeles dels anys 90, on les seqüeles de l'epidèmia del crack donen pas a l'ascens del rap a la costa oest.
19: Hello, Dad.
20: No.
19: No, it's fine, I'm not busy.
2: A Apple, encara aquest dimecres, hi arriba Pequeños Profetas.
21: Nearly 7 years ago.
22: She left one day, never came back.
23: I know where you can get some answers.
2: La comèdia narra la història d'un home excèntric que, des que la seva estimada dona va desaparèixer fa 7 anys, porta una vida ordinària. Un bon dia, però, decideix fer un experiment per crear esperits màgics capaços de predir el futur amb l'esperança de saber si tornarà a veure la seva dona.
24: Espero que hayáis pasado todos unas buenas fiestas y todo eso. Por favor, saludad a Carrie White. Ponedselo fácil.
25: Hola, soy Sue, por cierto.
26: Hola.
2: I la darrera proposta d'aquest dimecres la trobem a Amazon amb l'arribada de Carrie.
26: ¿Y aquí qué se hace?
25: ¿Hoy es tu primer día en general?
26: Me han educado en casa, hasta hoy, claro.
24: Oh, cuánto me alegro.
2: És la reinvenció en forma de sèrie del clàssic de Stephen King i amb Mike Flanagan com a màxim responsable.
25: La policía no lo entiende, la prensa no lo entiende, los científicos no lo entienden y ustedes no lo van a entender.
2: La història de Carrie White s'adapta aquí a l'era de les xarxes socials i el ciberassetjament, però la trama continua centrant-se en els poders telequinèsics de la seva protagonista.
27: Que no llenamos 80 habitaciones ni coña.
28: Ya la llenaremos.
2: Dijous, a Movistar Plus s'hi estrena El Castillo.
29: Policía Nacional, apagamos música, encendemos luces.
28: ¿A quién le debes tú tanto dinero?
2: La sèrie segueix un jove inspector de policia recentment incorporat a la unitat central de xarxes d'immigració il·legal i falsedat documental.
30: ¿O sea que yo le hago toda esta plata?
28: El agua caliente, el alquiler de este sitio, pues lo quiero pagar.
2: Junt amb la seva companya, la unitat investigaran els prostíbuls on s'explota sexualment a dones de tot el món.
0: Antes del accidente, tú viste algo en el agua.
2: També aquest dijous arriba a Netflix Bajo la superficie.
1: Los hermanos de Wade vienen del continente.
3: Hola.
4: Papá.
1: Intentemos disfrutar de la visita.
2: En una petita localitat pesquera de Terranova, els veïns veuran alterada la seva rutina quan una criatura marina desconeguda comença a atacar la zona.
5: El iceberg no es vuestro amigo. Alejaos.
2: El misteri obligarà els seus habitants a enfrontar-se no tan sols a una amenaça física, sinó també a secrets familiars i ferides que porten dècades enterrades. I divendres, Sky Showtime torna amb la temporada 2, Marshalls.
6: Do you think I'm a good man?
7: The best.
2: Luke Grimes torna a interpretar Casey Dutton en aquesta ficció derivada de Yellowstone. Aquí, el fill menor de John Dutton s'ha unit a la unitat d'elit dels Marshalls, on combina les seves habilitats de cowboy amb les de Navy SEAL per impartir justícia a Montana.
8: Le llaman ciencia y es puro mercado.
2: HBO Max, un altre retorn aquest divendres, el de Fúria, amb la seva segona temporada.
20: ¡India, me estás matando!
2: Aquesta segona entrega està protagonitzada per Maribel Verdú, Carmen Maura o Maria León, entre altres, i el retorn de Clàudia Sales i Anna Torrent.
21: Respeto, justicia y reconocimiento.
30: Dinero quiere dinero.
21: Pues eso digo.
2: En les noves trames veurem diverses dones atrapades en un sistema de mercat on tot és susceptible de convertir-se en un lucratiu espectacle.
31: Me han dicho que se te da muy bien cantar.
21: Bueno.
31: ¿Te gustaría hacer una prueba?
2: I a Netflix, la darrera proposta de la setmana, també aquest divendres, l'estrena d'Aquel.
32: Mamá, ¿qué pasa?
33: ¿Nos vamos nosotros o viene la policía echando a pata?
31: Quiero ir a concursos de radio.
2: Pagan, ¿no? Parlem d'una sèrie biogràfica que narra la història del cantant Rafael des dels seus orígens humils a Espanya de la postguerra fins la conquista dels escenaris internacionals.
34: No importa una mierda que cantes en las radios, en los teatros, porque aquí tú no eres nadie. ¡Nadie!
2: La ficció retrata l'ascens imparable d'un artista irrepetible, les seves passions més íntimes, els seus grans èxits i els seus conflictes personals, però també els seus fantasmes.
35: ¿Qué es lo que quería contarnos?
36: Todo.
2: Arribem ara sí al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una proposta lleugereta, però prou interessant. Parlem del Club Gastronómico que podeu trobar a Netflix.
37: A veces conoces a gente y esa nueva amistad es como estar enamorada. Vivíamos en nuestra burbuja. Nos gustaba todo de los demás.
2: Estem davant d'un thriller psicològic neerlandès que utilitza els secrets d'un grup d'amics aparentment perfecte per construir una història de misteri, desconfiança i relacions tòxiques. La trama, aquest grup d'amics de classe mitja-alta que, de sobte, han de fer front a la tragèdia de la mort d'un d'ells. A partir d'aquí, però, comença un entramat de secrets i mentides que ens portarà a descobrir el misteri d'aquesta mort.
38: Un hombre de 46 años murió anoche al incendiarse su casa en Bergenland.
39: Sabemos en qué andabais metidos.
2: Però més enllà del thriller pròpiament, del misteri central, la ficció aborda altres temàtiques com el judici de les aparences o la pressió per mantenir una vida aparentment perfecta. Cases luxoses i festes desenfrenades amaguen darrere els problemes personals i els secrets d'aquest peculiar grup.
37: Queríamos irnos de la ciudad. La ubicación era increíble.
39: Aquí de noche no se oye un alma.
37: Sí.
2: Doncs bé, més enllà de que no estem parlant d'un drama amb profunditat de temàtiques i personatges, el Club Gastronómico resulta prou interessant. Segurament funciona més la seva part de thriller que d'anàlisi social, però és que la sèrie no pretén altra cosa.
37: ¿Cómo es que tus amigos tienen tanto dinero?
3: Ya, sí, ya.
2: El Club Gastronómico aconsegueix crear un entorn de desconfiança constant que manté l'atenció de l'espectador. Les interpretacions són prou bones i té prous elements per ser addictiva.
3: ¿Y crees lo que dicen?
4: No hagas ninguna locura.
2: En definitiva, estem davant d'una proposta que, malgrat no aportar res de nou original al gènere per destacar amb personalitat pròpia, té prou ofici i una trama, una direcció i uns personatges prou ben presentats per mantenir la curiositat. Si encara no l'heu vista, aquí us deixem un fragment per fer-vos en venir les ganes.
9: Bueno, me llamo Carola Visser y a mi lado está Koos Van Swieten. Y enfrente tenemos a...
3: Karen Van Der Made.
9: Gracias, Karen. Para que conste, ¿quiénes son estos?
3: Los del Club Gastronómico. Este es... Mitchell, mi marido. Además de Mitchell y yo... Están Patricia, su marido, Simon. Esta es Haneke, mi mejor amiga. Y su marido, Ivo, al que conozco desde hace años, claro. Esta es Babette, con su preciosa melena pelirroja.
10: Y Ebert.
3: Ebert, sí.
9: El Club Gastronómico. ¿Eran todos amigos?
3: Sí. Nos conocimos todos a través del colegio. El colegio de los niños. Por Haneke. Haneke ya vivía aquí en Bergen y Mitchell y yo queríamos irnos de la ciudad.
9: ¿Ninguno de ustedes lo vio venir?
3: No. No, a ver, Ebert adoraba a su familia. Oh, Luke, al menos eso pensaba yo, eso pensábamos todos. ¿Cuándo conoces a una persona? ¿Qué sabemos realmente de los demás? ¿De verdad queremos saberlo todo de los demás? Todos tenemos secretos.
2: Fins aquí l'En Sèrie. Ben aviat hi tornem amb noves estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.

Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVox. Busca'ns.
2: Ràdio Seu.
3: No m'etso...
4: L'informatiu de Ràdio Seu.
5: Unes 200 persones concentren a la Seu d'Urgell pel dret a l'habitatge. Els manifestants s'han congregat aquest dijous a la plaça dels Soms i després han tallat durant 10 minuts la rotonda d'Andorra. Pirineu Viu, el sindicat de llogateres i Coixac, que defensa mesures com abaixar els lloguers o prohibir els habitatges buits i el que qualifiquen de compres especulatives.
4: Titulars.
5: Ho expliquem a l'inici de l'informatiu que té aquests altres temes. Els allotjaments del Pirineu esperen una ocupació al voltant del 75% pel cap de setmana llarg. A motiu de la festivitat del Pil, el màxim volum de reserves és a les cases rurals, que arribaran al 85%. Aquests dies finalitza la temporada de ràfting i turisme actiu al riu Noguera Pallaresa. I una de les activitats d'aquests dies festius és les Jornades Europees del Patrimoni. El Museu Diocesà i el Bisbat d'Urgell s'hi afegeixen oferint aquest divendres mateix una visita guiada a Sant Climent de Coll de Nargó. També hi ha una jornada de portes obertes a Sant Cerni de Cabó aquest dissabte al matí. El Parc Nacional d'Aigües Tortes té la major i millor concentració de boscos madurs de Catalunya i de l'Estat. Un estudi li ha atorgat una puntuació de 8,7 sobre 10, mentre que la mitjana dels espais forestals catalans és de només 2,3. Entre els elements que s'ha valorat hi ha la presència d'arbres vells i de grans dimensions, amb predomini d'avets, pi roig i pi negre.

0: La detecció d'una compra-venda de cocaïna ha destapat un presumpte punt de venda de drogues a Andorra la Vella, on dels detinguts duien al moment dels fets mig gram de cocaïna i en el registre posterior li en van trobar 13 més, a més d'uns 15 grams de marihuana. La manca de finançament deixa en punt mort la construcció de pisos a preu assequible a Terra Vella, també Andorra la Vella. L'única societat que participava en el procediment negociat per adjudicar la construcció i concessió del bloc no ha pogut tancar un acord amb els bancs. I els esports del Cadí la Seu s'ha notat ja la primera victòria de la temporada. Està contra l'Innova TSN Leganés per 70-60 i aquest diumenge l'equip orsellenc jugarà el seu segon partit com a visitant. Serà la pista de l'Azul Marino Mallorca, que ha tingut un gran debut a la màxima categoria. El CDC Fausa es desplaça a Igualada i el CD Conida rep aquest dissabte el Teixidor Associats Balaguer. Repassem l'agenda de futbol i futbol sala també, en què la Seu Futbol Club rep el Joventut 25 de setembre, aquest dissabte. També aquest dissabte l'Organyà es mesura el Castell Xerà, l'Oliana Balafoliola i l'Edford United a Gramunt. I diumenge en futbol sala l'Atlètic Club la Seu visita el futsal Vilomara i l'Atlètic Urban Sport va a Solsona. En hoquei patins el Club Hoquei Cadí jugarà a Capellades. I també explicarem que en pesca Raül Granell, del Club de Caça i Pesca d'Alt Urgell, ha guanyat el campionat de Catalunya de salmònids amb artificials. Quatre representants més del Club Urgellenc han quedat en els primers llocs, amb el tercer per José Antonio Galvez, quart Gerard Vilanova, cinquè Òscar García i sisè Sergi Gorriez. I el temps amb un cap de setmana amb cel mig ennuvolat després de la baixada significativa de temperatures de les darreres hores que ha deixat ja la primera nevada a cotes altes.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: La notícia del dia.
0: Unes 200 persones de la Seu d'Urgell i d'altres poblacions de l'Alt Pirineu i d'Andorra s'han manifestat aquest dijous al vespre a la plaça dels Oms pel dret a l'habitatge, una mobilització que havien convocat conjuntament, com ja havien anunciat, la plataforma Pirineu Viu, el sindicat de llogateres i la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, COSHAC, sota el lema El Pirineu no està en venda. L'objectiu era afegir-se a les protestes organitzades aquests darrers dies a nivell de l'estat espanyol. En aquest sentit, els assistents van fer un minut de silenci en memòria de Mari Carmen Abascal, la veïna de Madrid, que havia desencadenat les mobilitzacions arran d'un ordre de desnonament. Els convocants van desplegar diverses pancartes amb lemes com No falta habitatge sobre en rendistes i Cap a la vaga general, i van confirmar que el seu objectiu és, afirmen, tornar el dret a l'habitatge al centre del debat polític, assenyalant conceptes com inseguretat residencial, racisme immobiliari o discriminació. Arnau Corberó, portaveu de Pirineu Viu, afirma que detecten problemes diferents a cada comarca del Pirineu.
3: Cada territori dins del Pirineu té unes dinàmiques pròpies. A Cerdanya té una problemàtica concreta, que és la segona residència. L'Alt Urgell té una qüestió relacionada amb el mercat andorrà. El Pallars té una situació molt relacionada amb l'habitatge d'ús turístic. Cada lloc es desenvolupa d'una manera diferent, però tot respon a una mateixa situació, que és aquesta mercantilització o voluntat d'obtenció de rendes d'un dret bàsic.
0: Entre altres qüestions, el col·lectiu defensa mesures com reforçar el parc públic, però també gravar amb IVA el lloguer d'habitatges d'ús turístic o fins i tot que es prohibeixi tenir habitatges buits i compres que qualifiquen d'especulatives.
3: El lloguer de temporada, que ens està afectant en bona part del territori, que afecti l'habitatge d'ús turístic amb una imposició molt més dràstica, que cobri uns IVAs, perquè al final és una activitat econòmica, no és habitatge, és una activitat econòmica. I sobretot, una qüestió molt pròpia d'aquí és que les dades no veuen la problemàtica, perquè moltes dades no es publiquen en municipis de menys de 1.000 habitants. Llavors, si les dades no hi són, la legislació tampoc no actua al respecte. Llavors,
0: des del Sindicat d'Habitatge del Urgell, Marc Claramunt opina que les polítiques d'Andorra estan fent molta pressió immobiliària i que hi ha força gent que no pot viure a Andorra, però hi treballa, i que ve a viure a l'Alt Urgell.
4: Aquí hi ha una problemàtica bastant que parlem habitualment, que és la pressió d'Andorra. Al final Andorra està fent unes polítiques neoliberals que estan fent molta pressió immobiliària, llavors veiem que molta gent que no pot viure a Andorra o que viu a Andorra ve viure cap aquí. Llavors aquí s'estan inflant els preus de lloguer i aquí estem veient preus tan alts com a capitals de província.
0: Doncs, a part de Marta Soler, del mateix sindicat i representant el Pallars, parla de les qüestions que tenen en aquesta comarca.
5: La problemàtica que tenim al Pallars actualment i des de fa ja una dècada o 15 anys que s'ha incrementat és el sobirà, sobretot, els habitatges d'ús turístic. Sí que també hi ha segones residències, però el preu del lloguer ha pujat, això, en 10-15 anys, a la mateixa proporció que els habitatges d'ús turístic. Al Jussà no n'hi ha tants d'habitatges d'ús turístic, però hi ha moltes cases tancades perquè molta gent doncs, va migrar i s'ha quedat a la zona metropolitana treballant i vivint, i aleshores hi ha molts habitatges tancats, que per tant també falta oferta.
0: Cap al final de la concentració, una part dels manifestants es van desplaçar fins a la rotonda d'Andorra, on hi conflueixen les carreteres N260 i N145, i la van tallar durant uns 10 minuts.
2: Les notícies de la Seu.
0: Els hotels, càmpings i d'altres allotjaments de l'Alt Pirineu i Aran preveuen que ompliran al voltant del 75% de les seves places aquest cap de setmana llarg amb motiu de la festivitat del Pilar de dilluns, segons les previsions que han fet públiques el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Per sectors, els hotels pirinencs esperen una ocupació d'entre el 70 i el 80%. En canvi, els establiments de la Plana de Lleida preveuen estar com a màxim al 40%. Pel que fa a les cases de Redol, sí que esperen una afluència més alta a tota la demarcació, al voltant del 85%, i els càmpings, les àrees de bungalows estaran al 75%. Un dels trets distintius d'aquest pont, segons han dit des del Patronat, és que marca la cloenda de la temporada de rafting i turisme actiu, si més no pel que fa al riu Noguera Pallaresa, perquè el dia 15 s'acaba el període de regulació del cabal en aquest riu. El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, parla de les perspectives per aquests dies.
6: Molt bones perspectives per aquest pont del Pilar a la demarcació de Lleida, tant al Pirineu com a la Plana. Tots els sectors estan amb uns nivells d'ocupació molt elevats, que estan al voltant del 80%, i els esports d'aventura és l'últim cap de setmana i han tingut una temporada d'estiu molt bona i es preveu també un pont molt bo per totes aquestes empreses d'activitats, sobretot del Pirineu.
0: En espera del balanç final a nivell territorial, el sector d'esports d'aventura creu que haurà assolit l'objectiu de superar les 840.000 activitats contractades de l'any passat, si es té en compte que fins a l'agost ja havien experimentat un increment del 20% respecte del mateix període de l'any passat. Això inclou propostes com el rafting, el piragüisme o el descens de barrancs. I un dels elements que conformen l'agenda turística d'aquests dies és també les Jornades Europees del Patrimoni. En el marc d'aquest esdeveniment, el Museu Diocesà d'Urgell i la Delegació de Patrimoni Cultural del Bisbat, a través d'Urgell i a Sacra, organitzen una visita guiada i gratuïta a l'Església Romànica de Sant Climent de Coll de Nargó. És aquest divendres mateix, a partir de les 7 del vespre. El Museu Diocesà ha avançat que, de fet, té previst incorporar aquesta església a la seva oferta de visites regulars, tal com ja s'està fent ja amb l'Església de Sant Cerni de Tavèrnoles, en Sarell, o la Col·legiata de Santa Maria de Castellbó. Sant Climent de Coll de Nargó ja apareix documentada fa gairebé 1.000 anys. Entre els anys 1040 i 1060 es va construir l'últim quart del segle XI amb una sola nau amb absis semicircular i amaga per un passat encara més antic, perquè hi ha indicis que abans ja hi havia un altre temple al mateix lloc. L'any 1946 l'església va ser declarada bé cultural d'interès nacional. L'activitat forma part del programa de Catalunya Sacra i les Jornades Europees del Patrimoni són el major esdeveniment cultural europeu de caràcter participatiu. Es fan cada any als estats signataris de la Convenció Cultural Europea i suposen que en pocs dies s'hi engloben més de 70.000 activitats arreu del continent i uns 30 milions de visitants. Pretenen donar a conèixer així la riquesa i la diversitat cultural d'Europa. Una altra activitat programada dins d'aquestes jornades a l'Alt Urgell és aquest dissabte al matí, una nova jornada de portes obertes a l'església de Sant Cerni de Cabó. També s'ha inclòs en aquest programa la conferència que hi va haver aquest dijous a Castellciutat sobre la tradició terrisseira del poble i concretament de la família Ticó.
2: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
7: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
8: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
9: Pirineu.
0: El Parc Nacional d'Aigües Tortes i Esteny de Sant Maurici concentra la major quantitat i qualitat de boscos madurs de Catalunya i de tot l'estat espanyol. Així ho afirma un estudi del projecte BAVEC, finançat amb fons Next Generation, que s'ha presentat aquesta setmana. Els investigadors han analitzat el grau de maduresa forestal de 20 boscos i els hi han donat unes puntuacions que oscil·len entre 5,3 i el màxim assolit per Aigües Tortes, que és de 8,7, una dada que supera amb escreix la mitjana catalana, que és de només 2,3. L'estudi valora factors com que els boscos més madurs tenen més arbres vells, de grans dimensions i abundant fusta morta. Els resultats de l'estudi els ha comentat Jordi Baireda, investigador del CREAF i codirector d'aquest inventari.
10: O sigui, la prospecció a Espanya no s'ha fet completa encara, però avui per avui tenim aquí al Parc Nacional tenim els millors boscos d'Espanya, sí. A nivell d'excel·lència, mira, com parlem de... O sigui, els valorem de 0 a 10, d'acord? I aquests tenim, per exemple, un bosc que té 8,7. Sí que hi ha algun bosc que està per sobre, en algun altre lloc, però un 8,7 sobre 10 és un notable alt, eh? Vull dir que estem... Però no és només que n'hi hagi un de 8,7, sinó que molts tenen valors molt alts, eh? De notables i notables alts, de manera que estem molt per sobre de la mitjana.
0: Baireda explica que, a banda del bon estat dels arbres, també valoren un factor que sovint no té en compte el gran públic, com és l'existència de fusta morta.
10: El que ens indica, o que trobaríem en un bosc madur millor, seria, doncs, tindríem arbres molt grans, molts molt vells, sovint decrèpits, no?, amb decaïment, tindríem també arbres joves, tindríem clarianes, tindríem arbres... a mitja, que serien entre joves i grans. El que vull dir és que hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Doncs tot això fa, juntament amb una cosa que en diem dendromicrohàbitats, que són microhàbitats dels arbres, doncs que hi hagi una moltíssima biodiversitat, una biodiversitat, a més, que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs. No els trobaríem enlloc més. Per tant, en aquest sentit, són molt importants.
0: El treball inclou per primer cop un estudi comparatiu amb els inventaris anteriors del Parc d'Aigües Tortes, que s'havien fet als anys 1993, 2004 i 2014, i revela que els darrers 30 anys els boscos de la zona no han empitjorat el seu estat, sinó que, al contrari, l'han millorat. A les parcel·les dominades per avet, el carboni emmagatzemat en la biomassa dels arbres vius ha passat de 69,8 a 148 tones per hectàrea. Aquests resultats se'ls comenta també Xènia Jaume Joan, igualment investigadora del CREAF, que coincideix a parlar de la importància de disposar de fusta morta als boscos.
11: Sí, hem caracteritzat, identificat i caracteritzat boscos madurs que hi ha dins del Parc Nacional i també hem identificat zones a la zona perifèrica que les considerem premadures i és on hi podem realitzar algun tipus d'actuació per mirar d'accelerar o de potenciar la maduresa d'aquests boscos. Al final, per poder tenir boscos més madurs cal que passi temps, però sí que és veritat que pots actuar sobre certs elements que trobem en boscos més madurs, doncs, per exemple, potenciar fusta morta grossa, tant en peu com a terra, si creiem doncs, que n'hi ha poca o que estan en estats de descomposició ja molt avançats, se'n pot generar de nova. També es poden arribar a potenciar arbres molt grossos o alliberar alguns peus al voltant per fer que aquests arbres creixin més, arbres que són portadors de dendromicrohàbitats, que això és molt important doncs, per moltes espècies especialitzades que habiten i que troben refugi en aquests espais en un mateix arbre. Per exemple, també obertures de clarianes que puguin potenciar la presència, sortida o fructificació de sotabosc, que això és molt important doncs, per molta fauna que habita aquests boscos. En funció del que es troba, tot això es pot anar potenciant o generant fins i tot.
0: Finalment, des del Parc Natural, el seu director, Lluís Florit, conclou que aquests estudis els són molt útils per entendre millor com són i com han canviat els boscos que ells gestionen.
12: Des del Parc Nacional, un dels nostres objectius és conèixer millor el que, com a gestors, el que estan gestionant, no? I llavors, l'àmbit forestal, a nivell superficial, els boscos arbrats ocupen un 25% de l'àmbit de la superfície del Parc Nacional. I per nosaltres és molt important conèixer-los millor, no? I en aquest sentit, aquest projecte ens ha permès veure quins sectors del parc doncs, tenien, en aquest cas, aquest grau de maduresa elevat, que de fet posa molt en valor els boscos en el conjunt del Parc Nacional, no? Com a referent de concentració de boscos madurs a Catalunya i a l'Estat d'Espanya.
0: Floreta ha parlat de les principals característiques que té actualment Aigües Tortes.
12: Aquests boscos, que d'alguna manera són els que s'apropen més a un bosc en condicions naturals, amb una dinàmica natural, doncs tenen com tres característiques principals. Una és aquesta diversitat estructural que els fa que tinguin moltes espècies diferents, unes estructures, arbres grans, arbres petits, arbres vells, arbres més joves, clarianes, i això facilita que l'altre aspecte característic d'aquests boscos és la biodiversitat. Tenen un gran nombre d'espècies i espècies molt singulars, tant de fauna com de flora, com de líquens. Per exemple, hi ha un líquen del qual potser la major població la trobem al Parc Nacional, la Letària vulpina, per exemple. I l'altre aspecte que jo destacaria és la resiliència. O sigui, en boscos que han assolit aquest nivell de maduresa, doncs els condicionants, les característiques que tenen en el context que estem actualment de canvi climàtic, doncs els fan més resilients.
0: L'estudi també ha proposat actuacions possibles per accelerar l'envelliment d'algunes parcel·les de bosc, com ara alliberar arbres grossos, obrir clarianes, generar fusta morta o afavorir arbres amb microhàbitats.
2: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
0: En Pirineu, avui també expliquem que el projecte d'habitatge de lloguer assequible que s'estava impulsant a Terravella, a la parròquia d'Andorra la Vella, descarrila de moment per manca de finançament. Segons ha publicat el diari d'Andorra, l'única societat que participava actualment en el procediment negociat per adjudicar la construcció i concessió del bloc no ha pogut tancar de moment un acord amb els bancs. Les últimes condicions que va oferir el Comú d'Andorra la Vella a l'empresa per millorar les expectatives de rendibilitat del projecte per l'adjudicatària eren, indiquen, generoses, a fer una aportació de 2 milions d'euros per ajudar a pagar els treballs de construcció de l'immoble i permetria a la concessionària explotar la meitat dels habitatges a preu de mercat per un període de 50 anys. L'edifici havia de tenir una cinquantena d'habitatges. Els pisos a preu regulat s'havien de llogar per uns 800 euros al mes en el cas dels de dos dormitoris i a 1.000 en el cas de tres. Fons del sector de la construcció apunten que el preu per metre quadrat d'un edifici de pisos estàndard en aquella zona se situa ara mateix al voltant dels 2.300 euros. Per tant, només la construcció d'una cinquantena d'habitatges d'uns 70 metres quadrats de mitjana en aquella mateixa zona s'enfilaria apuntant a uns 8 milions d'euros. Aquest import caldria afegir el cost de desmunt i excavació. En aquest sentit, convé recordar, segons s'expliquen, que el terreny de prioritat comunal fa un pendent bastant pronunciat i el de construcció d'un possible aparcament soterrani. I també a Andorra la policia ha comunicat la detenció de dos homes de 24 i 26 anys com a presumptes autors de delictes de tràfic de drogues. Les detencions es van efectuar en el marc d'una investigació que es feia des de feia setmanes i en l'operatiu els experts van comprovar una sèrie de moviments sospitosos en un pis que van permetre confirmar que es feia servir per tràfic d'estupefaints a la capital andorrana. Després d'una de les transaccions es va procedir al control primer del comprador, aquí es va trobar inicialment un gram de cocaïna i després dels presumptes traficants. Aquí en el registre se'ls va trobar infraganti uns 13 grams més de cocaïna i uns 15 de marihuana. Aquesta setmana més, el cos d'ordre ha fet d'altres detencions, en aquest cas per conducció sota efectes de l'alcohol.
2: Els esports d'aquí.
0: El Cadí de la Seu ja ha estrenat el caseller de victòries a la Lliga Femenina 2026-2027. Aquest dijous a la nit, en el seu primer partit a casa, el conjunt urgellenc ha derrotat l'Innova TSN Leganés per 60-70 i d'aquesta manera ja té un balanç ara d'1-1. El Cadí va sortir decidit a agafar el control del partit de bon començament. El primer quart ja dominava per 25-15, una tònica que després va saber mantenir la resta del maig al descans i després d'un altre quart amb alta anotació, el marcador era de 43-33. El primer equip del Cedis Bàsquet va viure el seu moment moment més complicat de la represa, quan el Leganés va tenir a prop la remuntada, però va resistir i va tornar a establir la diferència al voltant dels 10 punts per entrar a l'últim període amb 60-51. Els últims minuts no van aportar grans canvis i el bloc pirinenc que es va acabar imposant. Marina Mata va fer 14 punts i 3 rebots. També va destacar Marta Morales amb 11 punts i 2 rebots. I per les madrilenyes, Aminata Sangare va fer 12 punts i va capturar 13 rebots. L'entrenador del Cadí, la seu, Pepe Vázquez, s'ha mostrat molt content amb aquesta primera victòria i amb l'actitud mostrada per l'equip, en la que ha estat ja precisament la seva primera roda de premsa en català. El tècnic gallec ha agraït el suport de l'afició, complert al Palau d'Esports un dijous a la nit, i destacava la importància de guanyar contra un rival teòricament difícil com el Leganés.
9: Bueno, estic molt content per el treball de les jugadores. Penso que nos mereixíem esta victòria. Molt content també per el treball de l'estaf. M'agradaria molt donar les gràcies i merci a tothom que vingui al Palau avui, que una victòria molt important endavant d'un equipàs, d'un equip que penso que va fer una gran temporada. Estic molt content, molt feliç.
0: El Cadí la Seu completarà l'intens inici de Lliga amb 3 partits en 8 dies, desplaçant-se a les Illes, i és que diumenge a les 6 de la tarda visitaran el poliesportiu Son Moix per enfrontar-se a l'Azul Marino Mallorca-Palma, que enguany debuta a la màxima categoria. L'equip mallorquí ha tingut una estrena impactant, i és que la primera jornada va derrotar clarament el València, campió de les 4 darreres temporades, i ahir a la nit van superar l'Espart Girona a Fontajau per 83-89. En aquest partit d'ahir, bona part del joc de les Balears va passar per les mans de la pivot canadenca Kayla Alexander, que va fer 24 punts i 13 rebots, amb una valoració de 32, i la base sueca Clara Holm, amb 22 punts, 4 rebots i 6 assistències. Aquest cap de setmana juga al Palau d'Esports el Cedis Sideco Unida. Aquest dissabte a les 6 de la tarda rebrà el Teixidor Associats Balaguer en partit de primera territorial masculina. I a segona catalana, el Cedis Fausa visitarà l'Arbre Team Igualada diumenge a les 4 de la tarda en categoria femenina. La Seu Futbol Club juga aquest dissabte a les 4 de la tarda el seu segon partit com a local a Primera Catalana. Rep el Joventut 25 de setembre. Després de sumar el primer punt a la nova categoria, diumenge passat amb un empat sense gols a Porreig, ara l'equip orsellenc cercarà la primera victòria de la temporada. A davant hi tindrà un rival que ha empatat en els dos partits que ha jugat. La setmana passada el conjunt de Rubí va haver de suspendre el maig contra l'Igualada de la tercera jornada a causa del temporal que va afectar l'àrea metropolitana. Aquest dissabte també juga a casa l'Organyà. Des de 4:45 de la tarda es mesura del Castellserà, i abans a les 4 començarà el partit Oliana-Fuliola, també corresponent a tercera catalana. A quarta, l'Edford United afronta el seu primer desplaçament al camp de l'Sporting a Gramunt, i també aquest dissabte a les 6 i el Coll de Nargó té jornada de descans. I en futbol sala, diumenge a les 5, l'Atlètic Club La Seu cercarà els seus primers punts a tercera nacional, juga a la pista del futsal Vilomara, i també diumenge a 12:15 del migdia, l'Atlètic La Seu Urban Esport visita el Solsona Legend C en partit de tercera catalana. I d'aquesta agenda esportiva hi comentem també que aquest dissabte el Club Hoquei Cadí jugarà a Capellades, mentre que avui mateix, divendres, el Cadí B es desplaça a Cambrils. En esports, avui també comentem que Raül Granell, del Club de Caça i Pesca de l'Alt Urgell, s'ha proclamat campió de Catalunya de pesca de salmònids amb artificials. 4 representants més del Club Urgellenc han acabat entre els 6 millors classificats en el campionat nacional d'aquesta especialitat, en què l'entitat de la seu està del club anfitrió. La prova s'ha dut a terme el cap de setmana passat al tram del riu Segre, entre l'Aiguabarreig amb el riu Valera i el pont de Montant de Tost. Raül Granell va completar la competició amb una puntuació de 27. Va pescar 8 peces, la més gran d'elles de 39 centímetres. El segon lloc va ser per Carla Herredo, de la Societat de Pesca al Llobregat, que va fer els mateixos punts, 27, però amb una peça menys, 7, i el tercer que l'eix del podi era per un altre membre del Club de Caça i Pesca del Urgell, José Antonio Gálvez, va sumar 30 punts i 7 captures. Rere seu, i també en representació del Club Urgellenc, el quart lloc va ser per Gerard Vilanova, amb 34 punts i 9 peces vàlides, el cinquè per Òscar García, amb 37 punts i 7 peces, i el sisè per Sergi Gorriz, amb 38 punts. A més, Gorriz va pescar 10 peces, i entre elles hi havia la més gran del campionat, amb una llargada de 66 centímetres. Un altre membre de l'entitat anfitriona, Brian Smith Cano, va acabar 18è amb 62 punts. El campionat també comptava amb representants del Club de Pesca Esportiva de Solsona, les societats de pesca Ribagorçana, la comarcal Cardona i Valls, l'associació Jonenca i l'APL Freser.

A l'agenda comentem que aquest dissabte i diumenge a Bescaran es fa el taller d'agricultura biodinàmica a càrrec de Joan Pagès, organitzat per la Fundació Planes Corts, i a la seva jornada de jocs d'arreu del món al llarg d'aquest dissabte a la plaça Pati Palau. Festa del Roser de Tuixén aquest dissabte al matí a les 10, passejada col·lectiva pel camí de Vanseca, al migdia un quart d'una vall de llancers a la una vermú popular, a dos quarts de set de la tarda espectacle Descobrint Pau Casals, a les 7 del vespre missa a l'església de Sant Esteve i a les 9 sopar popular amb el duet Maig Life Music. Diumenge a les 9 al matí jornada micològica amb Daniel Siscard, a les 12 del migdia representació de l'obra teatral Els Llops d'Àngel Guimarà amb la companyia Bobolina Teatre i a les 6 concert de la Coral Fònica de Freixenet i la Coral Si Bé Moll. I taula redona Pere Molo sobre la guerra civil, diumenge a les 5 de la tarda amb Daniel Reia del Cedit UAB i també amb testimonis de veïns del poble. Seran el marc dels actes del mil·lenari de Pere Molo.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Un temps marcat a les darreres hores per la baixada ja anunciada de temperatures que ha deixat, per exemple, una mínima de tot just un grau i mig al nucli urbà de la Seu, segons s'ha informat Meteoseu, i que ha deixat també la primera nevada feble a alta muntanya. A precisió del temps ara amb Néstor Gómez.
2: Molt fred el que han tingut avui arreu del Pirineu, també a casa nostra, amb aquestes temperatures que han davallat clarament. Ja ho vàrem notar ahir al matí i també al migdia. I avui, doncs, han baixat encara més aquestes temperatures, arribant a valors negatius a la veïna comarca de la Cerdanya, també cap al Pallars en trobem de negatius. I aquí a la Seu la temperatura ha baixat fins als 2 graus, al voltant dels 3-4 graus cap a Organyà, Coll de Nargó o també Oliana. Ambient molt fred a l'Alt Fondalada, però també a alta muntanya, on les temperatures s'han llevat avui per sobre dels 2.500 metres, 2.400 per sota dels 5 graus sota zero. És la fredolada o la primera fredolada important de la temporada, a la vegada que cap al sector de la Vall d'Aran, extrem nord del Pallars Sobirà, ha arribat la primera enfarinadeta de neu. Una enfarinada que no durarà pas gaire, serà efímera, però almenys ja comença a refredar una miqueta més el terra, que és el que és important abans que arribin les primeres nevades significatives. I de cara a les properes hores, l'estabilitat és total, una estabilitat que ens ha d'acompanyar avui divendres, dissabte i també diumenge, possiblement diumenge amb alguns núvols més, però en principi sense precipitacions. I el que sí que ens acompanyarà durant els propers 3 dies, és a dir, fins diumenge, és aquest fred. Ambient molt fred a primera hora del matí, temperatures que baixaran tant dissabte com també diumenge per sota dels 5 graus a primera hora del dia. Ho notarem, aquesta fresca, sobretot també de cara al vespre, un cop marxi el sol, i durant les hores centrals el dia, doncs pujaran les temperatures, però com partim de temperatures tan baixes, els costarà de recuperar. Unes màximes que avui es trobaran a l'entorn dels 17-18 graus a tot estirar, i que al llarg del cap de setmana, sobretot de cada diumenge, podríem tornar a arribar a la xifra dels 20 graus.
1: Fins aquí l'informatiu de Ràdio Seu. Gràcies per escoltar-nos i bon cap de setmana.

0: Como yo,
1: ¿vale? ¿Vale?
0: A ver, tú primero.
1: Vale.
0: ¿Cómo es?

0: Clau, que no digues sin Pedrito, sino Pedro. Y yo le seguís llamando Pedrito porque no ensuro llamarle Pedro. I Pedrito a mi em sembla que se va dir que era un jugador molt important per al Barça i que se li va aplaudir i que se li va valorar.
1: Sí, sí.
0: Una altra cosa és com es va marxar.
1: Jo, però... I després, també, que marxa fent el gol
2: de la Copa.
1: O sigui, va ser decisiu fins l'últim dia.
3: És impossible marxar millor.
4: Ell llega a la prèvia, o el postpartit, no? Va parlar de
3: Robert.
4: De Robert.
3: El Robert.
4: El Robert.
3: El Robert no m'ha dit nada.
4: Robert Fernández, que era el secretari tècnic.
3: El secretari tècnic. Parlant de Xavi i de Pedro, jo crec que avui hem fet un descobriment que a mi almenys no em consta que estigués ni publicat ni explicat.
5: Sí, perquè en un dels moments que han anat pujant aquestes llegendes a parlar amb Pedro, Xavi s'ha deixat anar i ha explicat que quan ell era l'entrenador del Barça, a l'època que ell va ser entrenador del Barça, va intentar que Pedro tornés a vestir la...

Ràdio Seu t'apropa una mica més a la música clàssica. Relaxa't amb la música i els autors que han fet gran la música clàssica. Escolta les reflexions del docent i compositor Enric Riu. Aprèn a gaudir dels clàssics des del Galliner, al 107.2 de la FM i a radioseu.cat.

Molt bona tarda, amics. Ben tornats. Com ha anat tot això? Ja hem entrat a la tardor i tot, i aquí estem amb aquesta temporada enèsima, ja no me'n recordo, li haurem de preguntar a la Marta aviam amb quina temporada ens trobem ja, però dos dígits segur. En fi, aquí estem una altra vegada per portar-vos bona música, i he decidit començar avui amb un músic, amb un compositor el que no hem escoltat tantes vegades, no és el més conegut del món, és Carl Nielsen, un compositor danès que va viure entre finals del segle XIX i principis i ben entrat al XX, i que es va destacar com a sinfonista, va ser un gran sinfonista, i avui justament el que us porto doncs és això, una sinfonia de Carl Nielsen. En concret, quina? La quarta, la sinfonia número 4, que du el sobrenom de Inextingible, i que és a quatre temps. Doncs és una sinfonia que Carl Nielsen va... Un molt bon exemple del que aquest senyor treballava i que té aquells tocs nacionalistes que trobem també doncs, en antecedents com Edvard Grieg, encara que fos noruec, doncs són aquest nacionalisme escandinau marcat que impregna les obres. Però en Carl Nielsen el llenguatge és una miqueta més evolucionat. No estem parlant de que Carl Nielsen fos un innovador, estem parlant de que respecte a Edvard Grieg, doncs han passat uns anys, però vaja, és en aquella línia i és un llenguatge que no és gaire diferent, és una manera d'expressar-se que té molt en comú amb tot aquest tipus de literatura nòrdica. Sí, el que us deia, aquesta sinfonia número 4 doncs és un bon exemple del que feia Nielsen en el seu moment, va escriure moltes més coses, però avui com a exemple no ha escoltat aquí, hem escoltat altres coses, hem escoltat danses, hem escoltat bé, ja ho veureu que sí, és una obra que és molt distreta, passa bé, és estil doncs romàntic amb tocs postromàntics, ja per exemple la tonalitat doncs la tracta no lliurement, però sí que la tracta d'una manera dúctil, vull dir la canvia molt de tonalitat. De fet, aquesta sinfonia diu que és la número 4, però no determina en quin to està, que lo habitual és que diu sinfonia número tal en tal tonalitat, en do major, en mi bemoll major, en re menor. Doncs aquí no està especificada, i això doncs ja és un indicador doncs de que els anys han passat i de que estem en un punt diferent. Aviam, a 1916 és que ja fa molts anys que ha passat l'Electra, Richard Strauss, que té una... o la Salomé, que tenen un tractament de la tonalitat molt més agosarat, molt més agosarat. I estic parlant de que encara és tonalitat, perquè és que Arnold Schoenberg en aquests anys ja està fent feines en altres sentits, vull dir, s'ha despenjat de la tonalitat. Però bé, la majoria de compositors, sobretot aquests que venen del nord, doncs encara estan a la ona romàntica, postromàntica, i donen productes tan fantàstics, tan exquisits i de tan bon gaudi com aquesta sinfonia que us presento avui, que l'he portada en una versió molt bonica, d'acord, amb en Leonard Bernstein. Ja tornem a tenir a Bernstein aquí, però és que, mireu, és un director que a mi m'agrada molt. Jo ja sabeu que no sóc gens devot d'estrelles i d'egos, però, noi, aquest senyor com a director... francament el trobo realment excepcional, i aquí el tenim amb la New York Philharmonic, naturalment, orquestra, d'acord? Així que vinga, disfruteu-ho. Són quatre temps, encara que tenen subtemps a dins també, molt característic de les superestructures romàntiques, però que bàsicament són un allegro, un poco allegretto, un poco adagio quasi andante i un allegro final.

0: Doncs bé, per encetar aquesta nova temporada hem escoltat aquesta sinfonia número 4, la inextingible, de Carl Nielsen. Era el nostre compositor d'avui en la versió fantàstica de la New York Philharmonic Orchestra, al capdavant de la qual s'hi va posar aquest dia Leonard Bernstein. Espero que us hagi agradat. Per tant, doncs, si és així, us espero el divendres vinent. Fins aleshores, adeu-siau, amics.
1: Ràdio Seu t'apropa una mica més a la música clàssica. Relaxa't amb la música i els autors que han fet gran la música clàssica. Escolta les reflexions del docent i compositor Enric Riu. Aprèn a gaudir dels clàssics des del Galliner, al 107.2 de la FM i a radioseu.cat.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil, visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.

0: la segona samarreta de la temporada 2000-2001, que també era vermella.
1: Aquesta la portaves tu, aquesta?
0: Sí, per això passa, me'n recordo.
1: La 2000-2001, eh?
0: Sí, sí.
1: Molt bé, doncs ara veiem els capitans, veiem Cabrera i veiem Herrero, que se saluden. Ara ho fan amb la tripleta arbitral. Quin ambient vas a la Rosaleda,
2: sí, sí,
1: eh?
2: Sí, sí, hi ha molt bona entrada i caben unes 30.000 persones i es veuen poquíssimes cadires lliures quan tot l'estadi està ara
3: gallina,
2: cantant,
3: eh?
2: Com sentiu, sí, sí, aquest himne.
1: Sí, sí, fantàstic l'ambient. Sempre és així, Àngel, això? Que...
0: Sí, van tenir el punt d'inflexió amb el descens a primera red i des d'aleshores les dues temporades a segona i aquesta temporada, evidentment, el camp sempre està ple, encara que sigui un divendres amb aquest horari.
1: Doncs el partit és a punt de començar. Servirà l'espanyol Roberto, l'internacional Roberto, a punt per posar la pilota en moviment.
0: Roberto, que torna a la Rosaleda després de marxar, no havia tornat,
1: sí,
0: fins ara.
2: Exacte, va arribar al Màlaga el 2018 procedent del futbol base del Córdoba, on el primer equip del Màlaga el 2021. Després una sessió al Barça Atlètic, va tornar al Màlaga la temporada 23-24 i va ser clau en l'ascens de segona amb 20 gols.
1: Comença el partit a la Rosaleda, comença l'enfrontament entre el Màlaga i l'Espanyol. Jo crec molt en allò de la llei de l'ex. No sé si, Àngel, tu hi creus o no. Jo estic convençut que avui Roberto sucarà a la Rosaleda.
0: Avui més que mai hem de creure en aquesta llei.
1: Perquè no, falla poques vegades aquesta llei, eh?
0: Sí, sí, sí, poques vegades.
1: No sé si el Dani hi creu o no en aquesta dels jo... exjugadors que marquen contra rivals.
4: És que a mi quan em parles d'ex, a les ex n'hi ha aigua.
3: Epa!
1: M'has entès, però, el que sí, volia sí, comentar. Sí, sí.
2: També juga avui pel Màlaga Calero. Calero, ex blanc i blau, la temporada passada va ser la seva última a l'Espanyol i avui debuta aquí a la Rosaleda amb el Màlaga.
1: Home, el que sí que no voldríem és un gol de Calero a l'Espanyol.
2: Home, això... Home,
1: aquesta ja seria el...
0: Home, depèn.
3: Si anem 4-1.
0: Si anem 0-3, que marqui.
4: Sí, home, sí. O si se'l fa en pròpia porta, també.
0: També.
1: Sí, sí. Bé, doncs ara el Màlaga ha perdut una pilota, la recupera en defensa l'Espanyol. Primers compassos del partit, primer minut de joc, la juga l'equip de Manolo, en defensa Riedel cap a Cabrera, Cabrera cap a Harman, que avui li ha pres el lloc a Hinojo. Harman la juga enrere, Pol Lozano, obertura a la dreta, la rep Omar, que també recupera titularitat després d'haver-se perdut l'últim partit per sanció. Pol Lozano l'obre a la banda esquerra, juga l'Espanyol al mig del camp. Pol Lozano cap a Harman, Harman enrere, Cabrera, Riedel en horitzontal, pressiona Xupe, pilota en profunditat a la banda dreta perquè corri Dolan, fa la centrada interior de l'àrea, l'acaba traient la defensa del Màlaga, jugant allò que dèiem, eh? No sortegen o no els agrada rifar la pilota aquí al darrere, Àngel, eh?
0: Sí, sí, no, aquí encara que estiguin molt exigits o apretats, sempre intenten treure la pilota jugada i un... Ojo,
1: la primera pilota que toca Fortuño, ha hagut de sortir de la seva pròpia àrea i ha hagut de refusar la pilota fora de banda. Out favorable al Màlaga a la punta esquerra.
0: Es tracta o es tractaria que Ángel Fortuño en les primeres aparicions o intervencions que faci, doncs vagi agafant confiança.
1: Serveix l'out, Rafita, combina... Ara novament Rafita, se'n va cap al vèrtex, fa la centrada interior de l'àrea, a les mans de Fortuño. Ha blocat molt bé el porter de l'Espanyol, que avui doncs és titular amb l'equip de Manolo. Ara ho sentíem amb molèsties, eh, Sònia? Eren de Dimitrovic, oi?
2: Dimitrovic, molèsties a l'esquena, sí, aquesta setmana.
4: Però, Sònia, Dimitrovic està convocat?
2: Sí, sí.
4: Ah, és
2: sí,
4: que l'he vist a la banqueta i pensava que estava lesionat i que estaria a la grada.
2: Sí, no, però... ha viatjat, és a dir, no han volgut arriscar, perquè durant tota la setmana ha tingut molèsties, però ha viatjat i és a la banqueta. Sí.
0: De fet, no ha sortit a l'escalfament.
1: Sí, com s'acostuma a dir, si avui l'Espanyol hagués de jugar a la final de la Champions...
2: Jugaria Dimitrovic,
1: no?
2: Sí.
1: L'haurien,
2: sí.
1: Suposo, Àngel...
4: O si expulsen a Fortuño per alguna jugada, haurà de jugar també.
2: Sí,
1: sí, tot i que
2: també hi ha Llorenç Serret a la banqueta.
3: Tres porters, està bé.
1: A veure, pilota cazada, Javi Hernández, entra a l'àrea, perfil dret, encara Javi, guanya línia de fons, molt pressionat, ha d'anar enrere, protegeix, aguanta la pilota, no la perd, finalment ha tret un out, ha forçat un out a la punta dreta, Javi Hernández, que servirà Omar.
4: Molt bé la passada de Cabrera, connectant amb Javi amb aquesta passada de 20-25 metres.
1: Pilota a l'interior de l'àrea del Màlaga, la treu la defensa. Pilota que cau bombejada al mig del camp, és Carmen, que la toca amb el cap enrere cap a Cabrera. Cabrera la controla, camp propi. Cedeix en curt cap a Riedel. I ara hi posa un punt de calma, un punt de pausa. L'Espanyol no vol córrer, se la passen els centrals. Només pressiona Xupe, el davanter centre del Màlaga.
2: Xupé, que també va anar convocat amb la sub-21, igual que Rafita, que justament va ser qui va substituir a Javi Hernández de l'Espanyol, que també va viatjar però amb unes molèsties va haver de tornar i Rafita el va substituir. Xupé va entrar a la convocatòria després que Carlos Espí pugés a l'absoluta. Per tant, tres sub-21s ara al terreny de joc.
1: Sí, Javi Hernández, que no va arribar a jugar cap partit,
2: no,
1: oi?
2: No.
1: De fet, es va haver de retirar de la convocatòria per molèsties, sí. Però en principi els jugadors també, no, en principi no, està
2: també
1: perfecte,
2: està
1: jugant. Vull dir que, sí, sí, ja ho va dir Manolo també ahir a la sala de premsa. A banda de Javi Hernández, Sònia, un parell internacionals més de l'Espanyol.
2: Roberto i Derkusic. Roberto ha jugat 90 minuts amb Espanya davant de la República Txeca. Derkusic ha jugat 3 dels 4 partits, 194 minuts en total amb Eslovènia.
1: Ha hagut una falta de Javi Hernández a Recio al mig del camp. Anava a dir alguna cosa, Dani.
3: No, anava a dir que ara l'Espanyol ha fet un tuit, diu que Cabrera compleix 250 partits amb la samarreta de l'Espanyol.
1: 250, eh?
3: Sí, senyor. Lele Cabrera, 250 partits amb l'Espanyol.
1: No en deus tenir tants tu, Àngel, tot i que...
0: Què va, no? Què va.
1: Però vaja, l'Àngel és un mite de l'espanyolisme, eh? No li van caler 250 partits,
3: no,
1: a l'Àngel,
3: no,
1: per deixar l'empremta, eh?
4: No, la llàstima és que Cabrera la meitat d'aquests partits els ha jugat a segona.
1: Sí,
3: 250 partits, 249 criticats pel Dani.
1: També és veritat, Dani, això que dius, eh? La meitat no ho sé, però a segona són dues temporades,
0: quatre,
1: uns 80 partits a segona, sí.
0: Que va arribar a la 19-20, no? Arribaria
1: sí,
0: l'any del primer descens.
1: La 19-20, sí, sí. De fet, va arribar, jo crec que el gener del 20, que va ser la temporada que l'equip juga a Europa, que és la del descens, sí. Aquella temporada, el gener del 20...
0: Que es fa aquella inversió, forta inversió al gener, que no serveix per evitar
1: exacte,
0: el descens.
1: Que també arriba Raúl de Tomàs, aquell gener.
0: Sí, sí.
1: Exacte. Doncs, sí, sí, dos descensos, Cabrera, amb l'Espanyol.
3: I tant.
1: Bé, esperem que no n'hi hagi cap més. La juga l'equip de Manolo, mig del camp, a la banda dreta, Omar. Pol Lozano, enrere cap a Riedel. Cabrera, pilota llarga, obertura a la banda esquerra, no és bona la passada. La pilota es perd per la línia lateral. És banda pel Màlaga.
2: A la banqueta del Màlaga, Juan Francisco Funes, que té 43 anys i és mestre d'escola en excedència.
3: Mira, escolta, està bé.
2: Sí.
3: Un tio didàctic, segurament. Escolta, Àngel, t'està agradant aquest canvi de model de l'Espanyol, aquest canvi de sistema, o de moment no li veus les virtuts?
0: No, de moment el que estic veient és que hi ha poca connexió entre els centrals i els companys del mig del camp, i això està dificultant la sortida de pilota i està provocant aquestes passades en llarg de Cabrera buscant els extrems. Està faltant continuïtat a l'hora de treure la pilota neta des de darrere.
1: Ara la pilota que Javi Hernández ha posat a l'interior de l'àrea del Màlaga, tot a l'avantatge pel porter, per Herrero.
0: I en el Màlaga, deixa'm dir que hi ha una novetat. Abans us he col·locat al mig del camp i sí. És totalment contrari al que estava fent el Màlaga fins ara. Dani Lorenzo estava acostumat o venia jugant com a doble pivot i ara està jugant de mitja punta per davant de Pablo Martínez i de Rafa Rodríguez.
1: Doncs Rafa Rodríguez i Pablo Martínez al doble pivot i Lorenzo per davant. Ara construeix jugada d'atac al Màlaga. Obertura a la banda esquerra. És Rafita que s'acosta al vèrtex. Té Joaquín més a l'esquerra, cap allà va la pilota. Joaquín enrere, juga per Lorenzo. Rafa Rodríguez la torna a Lorenzo. La rep Rafita, enganxat a la banda. Mig al camp, perfil esquerra. Ha de recular davant de la pressió de Dolan. Pilota enrere per Recio i aquest més enrere. Cap al porter i juga Alfonso Herrero. Cap a l'altre central, cap a Calero, l'ex blanquiblau. Juga el Màlaga. Volia fer jugada d'atac, però ha vist com una bona pressió de l'Espanyol l'ha obligat a tornar a començar des del darrere.
2: I avui veiem la primera titularitat de Pol Lozano aquesta temporada. Fins ara no havia sigut titular, tot i que ha jugat 3 partits, però sempre de suplent.
3: Que m'ha acabat la... Digues, Sergi.
1: No, és veritat que anava a dir el que deia la Sònia, que així com era un habitual la temporada passada, com sí, que ataca el Màlaga, banda esquerra, Joaquín, entra a l'àrea, fa un retall, pilota enrere per Rafita. Rafita fa un altre retall, la torna Joaquín, va per terra, no hi ha falta, Joaquín, entra a l'àrea, pot ser perillosa, pilota enrere, la xuta, Fortuño! Fortuño treta el xut de la Rúbia! Gran intervenció, la primera que se li exigeix al Manu, i l'ha tret amb nota, Àngel, diria que amb molta nota.
0: Molt, una mà a baix, molt, molt difícil, a més a cama canviada, una intervenció de molt, molt de mèrit, no, una llàstima que no podrem veure la repetició, però ha sigut una intervenció de gran nivell.
2: Això li donarà confiança, no?
3: Jo t'explico la repetició. La passada escapa al punt de penal, el xut amb l'esquerra del davanter, la pilota una mica centrada, això sí, però a baix, Fortuño, que baixa molt ràpid, intervenció de reflexos amb la mà forta i refusa la pilota, per tant, bona primera intervenció del porter de l'Espanyol.
4: Immediatament han enfocat a la banqueta Dimitrovic, que rebufava amb aquesta primera rematada tan clara del Màlaga.
1: El Dani serà els nostres ulls a Dimitrovic. I el que deia la Sònia, importantíssim perquè el nano agafi confiança, que ja de seguida pugui fer una intervenció així, és important, eh? A veure, que ara ataca Dolan per la banda dreta, al mig del camp, fa un retall. Combina al mig del camp amb Javi. Javi ha perdut la pilota. Ara s'endú un cop a l'espatlla per part de Rafa Rodríguez. I la bola que arriba a l'àrea del Màlaga, la rep Herrero.
2: Herrero és dels més veterans d'aquest Màlaga amb 32 anys.
1: Un Màlaga, ho deia l'Àngel al principi, amb pocs estrangers, oi, Sònia? Molta gent de la casa.
2: Té 13 jugadors nascuts o formats futbolísticament a Andalusia. Caram. És el segon equip que té més jugadors, el tercer equip, després de l'Atlètic de Bilbao i la Reial Societat, que té més jugadors de casa.
1: Imagina't, sí, és que aquests dies, preparant el partit, ja m'ho semblava que hi havia molta gent del planter.
2: Té 3 catalans i només 4 futbolistes estrangers.
3: Tot això el Dani Ballari ja ho sabia, perquè recordem que ens ha sorprès dient-nos que havia vist 2 o 3 partits del Màlaga aquesta temporada.
4: Sí, però amb aquest detall no me n'havia fixat.
0: Bueno, i segurament veuries partits de la temporada passada, l'ascens, no? Segurament, també.
4: Dani. No, la veritat és que no. El que passa és que és el que ha dit el Sergi, com soc un romàntic i el Màlaga va pujar, vaig dir, home, aquests, vaig a veure com juguen, perquè, evidentment, no, ni me'n recordava d'ells.
1: Compte, Dolan combina la mitja punta amb Roberto, va per terra, Lleida l'avantatge, Javi Hernández s'acosta a l'àrea, l'obre a la dreta, punta dreta, Dolan encara al seu contrari, encara Rafita fa la centrada interior de l'àrea, no remata ningú, la treu la defensa del Màlaga.
0: Bona centrada, però el que havia de rematar Roberto estava fora de l'àrea perquè s'havia quedat al terra per un impacte d'un jugador del Màlaga.
1: Que no sé si hi havia falta aquí o no. I ara qui munta la contra és el Màlaga, que es desplega ràpidament en atac per la banda esquerra, la rep Joaquín. Molt bé, el tall Omar, que bé ha posat la cama Omar, que fa la passada amb Dolan, la torna Omar, que l'ha doblat, ja és al camp del Màlaga. De primeres, Roberto la descarrega al mig del camp, Javi Hernández, obertura a la banda esquerra, la rep Brian Zaragoza, entra a l'àrea, Brian, entra, retall, xut, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, ha marcat Brian, ha marcat Brian, ha marcat Brian, ha marcat Brian. Gran transició ofensiva de l'Espanyol. Quina gran jugada d'atac de l'equip de Manolo. Com ha arribat una pilota al vèrtex esquerre de l'àrea gran. A Brian Zaragoza ha entrat a l'àrea, ha fintat 2 vegades, ha deixat clavat a 2 jugadors i quan ha tingut bona posició de xut ha ajustat la pilota al pal dret d'Herrero i ha aconseguit al minut 12 el primer gol del partit. Marca Brian Zaragoza, Màlaga 0, Espanyol 1.
2: I ho ha celebrat corrents fins al córner, ho ha fet de genolls, de seguida ho ha celebrat també amb Dolan i amb Javi Hernández, que eren molt a prop, després la resta dels seus companys fent pinya, contentíssim Brian Zaragoza per aquest gol, el primer que fa amb la samarreta de l'Espanyol.
3: Avui que no hi és el Marc Mayola, déu-n'hi-do, Brian Zaragoza, que és ell o és Robben, perquè Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la jugada de Brian Zaragoza, que sembla aquella típica que feia Robben amb el Bayern de Munic a la seva etapa d'esplendor, des de l'altra banda, això sí, des de l'esquerra, però abans d'entrar en antena, dèiem aquí amb el Dani, sembla que el Brian Zaragoza s'està entonant, i dèiem fora d'antena, que si aquest tio està bé, és el millor jugador de l'Espanyol. Déu-n'hi-do, quin golaç acaba de clavar Brian Zaragoza, fent la de Robben des de la banda esquerra, deixant clavats dos defenses, afusellant el porter. Això comença molt bé, Àngel.
0: Sí, ja el dia de l'Elx ja vam veure que un parell o tres de vegades ho va intentar, és a dir, rebre la pilota amb molt d'espai, sense masses companys, i el que no li va sortir fa tres setmanes, doncs avui li ha sortit, i fins i tot amb un segon retall que a mi em feia patir que perdés la posició per poder xutar.
1: Veig que... A veure, Brian Zaragoza va sortir del Granada, oi?
0: Sí, però Brian Zaragoza és d'aquí de Màlaga.
1: Ah, és malagueny.
0: Sí.
1: És malagueny.
0: Mai ha jugat al Màlaga, ni a les categories inferiors.
1: És que veig que el xiulen molt.
2: Però és nascut aquí.
0: És nascut
1: aquí, a Màlaga, sí, sí. Val. El xiulava molt.
2: Fa estona que el xiulen, sí.
1: Sí. I clar, només ha faltat que fes el gol.
3: I l'ha celebrat.
2: Hi ha hagut molts xiulets que i per un moment no he entès ben bé perquè xiulaven. Quan hi ha hagut ell ho ha anat a celebrar, no entenia si celebraven perquè els havien marcat un gol i era perquè Brian és en el punt de mira avui aquí a la Rosalía.
4: Com per no celebrar-ho. I tot comença amb una recuperació d'Omar, que ha estat fantàsticament bé, que connecta amb Javi Hernández al mig del camp, i Javi com obre la pilota cap a Brian, que, Àngel, no sé com ho hauràs vist tu, però des de la televisió la sensació és que és una sobrada total de Brian Zaragoza, amb una calma absoluta, amb un talent espectacular, que ha posat la pilota allò on volia i on estava el forat.
0: Sí, tens raó, es veia que marxaria del seu rival, del primer. El segon, ja et dic, jo ja estava dient-li xuta, però evidentment amb el segon retall ha aconseguit una posició més neta per xutar, i Alfonso Herrera no ha pogut fer res.
1: És que té molta qualitat, té molt de talent aquest nano a les botes,
0: És que és el fitxatge estrella de la temporada.
3: Sí, sí.
0: És que,
3: certament.
0: I ho ha de començar a demostrar, evidentment.
1: El que dèiem de la confiança, aquest gol li anirà, Àngel, molt bé també a Brian,
0: Sí, evidentment. El gol a Brian, l'aturada Ángel Fortuño, de moment, tot i que l'entrada del partit no havia sigut del tot òptima, doncs aquestes dues notícies són molt bones, i si a més estem per davant el marcador, millor que millor.
1: Doncs ara la juga el Màlaga, som al minut 16 de partit, que bé, ha començat el partit per l'Espanyol, 0-1, guanya la Rosaleda amb un gol de Brian. Ara juga el Màlaga a la banda dreta del mig del camp, la pilota que li arriba a la Rubia, fa la centrada interior de l'àrea, la treu amb el cap. Era Puga qui ha fet la centrada, l'ha tret amb el cap Riedel. És banda pel Màlaga, la punta dreta molt a prop del corna. Puga cap a la Rubia, la torna Puga, la vol encara Harman, s'ho repensa, combina amb la Rubia, fa un retall, no se n'ha sortit, ha perdut la pilota, la recupera l'Espanyol. Javi Hernández surt jugant des del darrere, combina amb Dolan a la banda dreta, creua la divisòria a l'anglès, s'ho repensa, enrere, cap a Riedel.
0: Sí, no hem de tenir pressa. Ara, amb el marcador a favor, s'ha d'intentar que sigui el Màlaga el que corri, el que vagi fent més sacrifici físic, i a partir d'aquí intentar buscar el segon gol.
1: Pol Lozano, bona pilota, no s'ha equivocat en la passada. Pol Lozano buscava la profunditat a la banda dreta per Javi Hernández, ha tallat un jugador del Màlaga. Ara l'equip de Funes juga al mig del camp, cercle central, pilota que va cap a la banda esquerra. Juga el dorsal número 18, Pablo Martínez, que fa un canvi d'orientació llarg cap a la banda dreta, tan llarg i tan potent que la pilota ha anat directament fora del terreny de joc. És banda per l'Espanyol a la banda esquerra de la seva zona defensiva.
2: Els dos tècnics dempeus a l'àrea tècnica, però molt més actiu Manolo González, que no para de donar indicacions als seus jugadors. A Omar, cada cop que s'acosta, li diu quatre coses.
3: I he esperat que l'Espanyol marqués el primer gol per agafar-li el guant al Dani Ballar. Hem acabat la prèvia d'aquest partit amb un Dani Ballar sentenciant que si l'Espanyol avui no guanya o perd, Manolo al carrer, algú de la transmissió se suma a aquesta teoria o de ser el Dani sol.
1: Estic convençut que no serà així, això. Sí, és a dir, que no seria així.
0: No, jo crec que
1: no, perquè...
0: tindria marge. Sí,
1: és a dir, no sé si el del Dani era un desig o era una creença. Si avui l'Espanyol perd, jo estic pràcticament convençut. Home, si perd 5-1, potser sí, però no... Però si avui perd l'Espanyol, Manolo no anirà al carrer.
4: Sergi, és una preocupació.
1: Sí.
4: Això, si si això... perdem 5-1, és una preocupació. Per això demano el coll de l'entrenador.
1: En això estem d'acord, Dani, sí. Però vaja, això no passarà perquè no. El partit s'ha posat molt de cara i
4: l'Espanyol com... està bé, l'Espanyol sí, està sí. bé, està ben endreçat al camp.
1: Fixeu-vos, en relació a això que estem comentant ara, que quan el dia després o dos dies després que l'Espanyol perdés contra l'Elx en aquell nefast partit abans de l'aturada, sí. compte que ara ataca el Malaga, us ho explico, pilota interior de l'àrea, el xut a les mans de Fortuño, el xut de la Rúbia amb l'esquerra, potent, centrat a les mans del porter de l'Espanyol.
2: El Malaga només ha fet 14 xuts a porta des de l'inici de la lliga.
1: Mira, amb aquest 15.
2: Exacte.
1: El
2: mira, ah, mira com xiulen.
1: A Brian.
2: A Brian.
0: Jo crec que ha d'haver alguna més. Que,
2: sí, perquè que no hagi jugat al sí. Màlaga no vol dir.
0: No, no. Vull
2: dir...
0: Algunes declaracions o alguna cosa, perquè no s'explica aquesta reacció del públic.
1: Sí, no? És molt estrany.
0: Jugador, sí, sí.
1: Doncs el que us anava a dir, en aquell moment hi va haver alguns mitjans que de seguida van avançar que si Manolo, que si el destituirien, que si Monchi s'ho estava pensant, que si no sé què. Bé, compte, Javi Hernández entra a l'àrea, la centrada a l'interior de la petita, Roberto l'atacó, fora, no l'ha tret sota la línia, l'ha tret un jugador del Màlaga.
0: Si arriba a entrar això.
1: Desperó Roberto si entres al gol de la temporada. Desperó Roberto d'esquena a la porteria, ha fet una rematada que un jugador del Màlaga ha tret sota els pals.
3: És un esperó, però buscant alçada, eh? No és un esperó ras, és un esperó picant la pilota per superar la defensa.
4: Perquè ha picat a la gespa.
3: Sí, sí, sí.
4: Per això ha fet la vaselina posterior. Espectacular.
3: I l'ha tret un jugador del Màlaga sota pals. Evidentment, ara t'ho diré, però...
0: Crec que ha sigut Carlos Puga, lateral dret, crec, eh?
3: Era un golaç.
1: Sí, sí, absolutament, eh? A pocs metres de la porteria, d'esquena, i ha clavat amb tota la mala llet un cop d'esperó que anava, vaja, anava dins i no la treu el jugador del Màlaga sota els pals. El que us estava dient és que es va especular molt que Monchi s'ho estava plantejant, que finalment alguns mitjans deien no, l'ha acabat ratificant. Monchi l'altre dia, en una entrevista al diari Esport, va dir obertament i de manera molt clara que ell en cap moment no s'havia ni plantejat l'opció de destituir Manolo en aquells dies posteriors a la derrota de l'Elx, i que tenia absoluta confiança en el tècnic blanquiblau. Per tant, a mi em fa pensar que és molt aviat encara. Som a la jornada 7, amb la d'avui, la vuitena, i que, vaja...
0: I sobretot, Sergi, que no tindria sentit que després de 3 setmanes d'aturada prendre aquesta decisió. Per això... algo molt greu hauria de passar avui, que no passarà, perquè passés això.
1: És que, a més, Àngel, el vestidor, pel que sabem...
0: Sí, tots els missatges són positius i recolzant.
1: Absolutament, és a dir, hi ha una confiança i una fe cega en Manolo. Vull dir que... seria molt estrany, però veig, el futbol ja sabem que pot passar qualsevol cosa en qualsevol moment. Calero, per la Rúbia, buscant a la zona de tres quarts el jugador mitja punta del Màlaga, l'ha perdut, el recupera Harman. Harman combina amb Javi, Javi Hernández acosta l'eix, zona de tres quarts, encara Javi, Harman entra a l'àrea, encara Harman a la centrada, enrere Roberto, la treu el porter, novament el xut de Javi, corna!
2: El primer...
1: A punt ha estat de fer el segon l'Espanyol, en una doble arrebatada, primer de Roberto, després el refús, l'ha agafat Javi, i no sé si entra el defensa i el porter...
3: El defensa?
1: El defensa, el xut de Javi,
3: sí, sí,
1: però
3: sí.
1: El de Roberto no el treu el porter?
3: Aquest
1: en primera
3: sí.
1: instància, sí. Que sí, eh?
3: I l'altre Rafita.
4: Però la conducció de Javi, com retalla, com assisteix una trobada obrint a l'esquerra, és que el del Javi és espectacular.
1: És un grandíssim jugador.
4: És brutal,
1: també.
4: Brutal.
1: A veure, aquest, hem de rematar el partit, Àngel, com
0: sí,
1: sigui. Eh?
0: Està per fer el segon i acaba de matar
1: sí. Sí,
0: el Màlaga, que ara mateix està cal.
1: A veure, el corna des de la banda esquerra, Expósito cap a la pilota, pilota a l'interior, a la frontal de la petita, el cop de cap de Cabrera no va orientat a porteria, la pilota encara és per l'Espanyol, ha de sortir de l'àrea, s'ha fet una autopassada massa forta. Javi Hernández, i la pilota se li ha escapat per línia lateral, és banda pel Màlaga.
3: Sí, la intervenció del porter del Màlaga, déu-n'hi-do, també, eh? Si jugàvem abans la intervenció de Fortuño, aquesta del porter del Màlaga, déu-n'hi-do, també amb el peu, molt fort. I la segona oportunitat, el segon xut, el de Javi Hernández, ha tocat en un defensa, li ha tocat el braç, però l'àrbitre ha interpretat que era moviment natural, que la posició era natural del braç, per tant no hi havia ni l'oportunitat de reclamar penal.
1: Ataca el Màlaga a la banda dreta, la Rubia s'acosta al verd, exposa la pilota a l'interior de l'àrea, a les mans de Fortuño. A les mans del porter, molt segur. Àngel, en tot moment, Fortuño.
0: Sí, anava a dir que aquestes accions que semblen tan senzilles, tan simples, com és agafar una pilota per alta com aquesta, són les que donen confiança no només al porter, sinó als centrals, que poden confiar en el porter que tenen per darrere.
4: I és una llàstima que l'Espanyol només vagi guanyant 0-1, perquè hem fet quatre rematades a porta del Màlaga espectaculars.
1: Compte que ara hi ha hagut una falta. S'ha equivocat en la passada Cabrera que ha arriscat massa des del meu punt de vista.
0: Massa risc. Aquesta passada ho has de tenir molt clar, perquè a més no només has provocat la pèrdua, sinó la targeta Javi Hernández, que ja està
1: condicionat. Ha fet falta Javi Hernández.
2: És la primera targeta que veu l'Espanyol.
1: Javi Hernández, se li ha fet falta Rafa Rodríguez. Clar, l'ha obligat a anar a buscar aquesta pilota, se li ha avançat Rafa Rodríguez, i Javi li ha fet la falta per darrere. La targeta a mi em sembla clara, eh?
3: Ho és.
0: Sí, molt clara, molt clara.
1: Compte aquesta falta, que el Màlaga picarà al mig del camp. És una falta centrada.
0: No vull ser gafe, però el Màlaga no treu molt profit a les accions de pilota aturada, però bueno.
1: A veure, va, pilota a l'interior de l'àrea, Cabrera amb el cap la refusa, molt bé, l'uruguaià, la rep Joaquín a la banda dreta, s'acosta al vèrtex, vol posar la pilota a l'interior de l'àrea, i ha posat la cama en primera instància Pol Lozano. Encara la té el Màlaga a la banda dreta, ara hi ha falta. Falta de Pol Lozano, Joaquín. Falta novament favorable al Màlaga. En aquesta ocasió, per mi, és més perillosa. Falta lateral, zona de tres quarts, perfilada, escurada a la banda dreta. Molta concentració aquí a la defensa de l'Espanyol, eh?
2: L'Espanyol és l'equip que més faltes fa a la Lliga.
3: I aquesta és una falta evitable, potser. Així com que l'altra és una mica més obligada, aquesta es podria evitar.
0: Sí, aquesta és evitable, i més que, com diu el Sergi, aquí el llançador té més opcions que no abans, que era molt massa frontal.
1: Aviam aquesta falta que picarà el Màlaga des de la dreta, pilota a l'interior de l'àrea, passada al segon pal, la toca amb el cap, a corna! Rafa Rodríguez l'ha tocat amb el cap. No anava a porteria, diria que no anava a porteria.
0: No, però anava a Xupé, que és més perillós.
1: Exacte, la pilota en segona instància era a punt de rematar-la, Xupé. I finalment ha estat Roberto qui ha...
0: Sí, és curiós, anava a dir el duel Roberto marcant a Xupé.
1: Sí.
0: No, sí.
1: L'ha acabat refusant Roberto a corna, i serà corna pel Màlaga.
2: El primer
1: que pica el conjunt andalús des de la banda dreta. Pilota a la frontal de la petita. Res, la treu l'Espanyol. Brian, per Dolan. Ai, Dolan. No, s'ha fet una autopassada massa llarga. Finalment, el Màlaga l'envia directament fora del terreny de joc. És banda, està nerviós també el Màlaga, Àngel, una mica.
0: Sí, evidentment, però són 8 jornades.
2: No han guanyat cap partit, i aquí a casa tampoc han fet bons partits, no? Dos empats.
1: Bé, el dia del Llevant no van estar malament, em sembla.
0: Sí, l'únic partit que... llevat del Atlético Madrid i el Real Madrid, que no han competit, va ser el dia del Villarreal aquí a casa. La resta de partits han donat la cara. El que sí que estic veient, no estic reconeixent el Màlaga que era més reconeixible tant a la segona volta la temporada passada com als primers partits. Està tenint poca possessió, poc protagonisme, i no crec que Funes estigui content amb el que està veient, més enllà del marcador en contra.
1: A Dani, a tu t'està agradant l'Espanyol de moment, aquests primers 26 minuts?
4: A mi m'està agradant des del minut 2. I fa estona que em callo per això, per no dir-ho i per portar-me l'estrugança, però és que a mi m'ha agradat des de l'inici. L'Espanyol m'està agradant molt avui aquí a la Rosaleda.
1: Doncs que segueixi així. De moment guanya 0-1. Som els del Tot Gira, els de Catalunya Ràdio, amb la transmissió de l'Espanyol avui al camp del Màlaga, a la Rosaleda, com deia el Sergi Gams a l'inici, un històric.
3: Home, i tant.
1: De primera, un camp històric. Aquí, Àngel, vosaltres fa pràcticament 25 anys i vau guanyar 3-4, recordo.
0: Sí, un partit boig, sí, un partit que al descans perdíem 3-1.
1: Perdíeu 3-1 al descans, això era l'octubre del 2002, i vau acabar guanyant 3-4.
0: 3-4, va ser el segon partit de Ramon Moya, que va entrar substituint Juan de Ramos. Sí. El que passa que després d'aquell partit van perdre 4 o 5 partits seguits, i va provocar la destitució de Ramon Moya i l'arribada de Javi Clemente.
3: Pots dir, Àngel, pregunta de trivial, qui va marcar els gols de l'Espanyol, jo ho tinc aquí davant. T'atreveixes?
0: El darrer crec que va ser Maxi.
3: Correcte, al minut 85.
0: I la resta no me'n recordo.
1: Jo diria que Tamudo en va fer un.
3: De penal, sí.
1: Compte, que hi ha groga per, groga per Brian, que se l'has detingut, i l'altre qui és, Àngel, és Puga.
0: Puga,
2: sí. Els dos han vist targeta groga, crec.
3: Sí, s'han encarat.
1: És groga per Puga i groga per Brian, eh?
2: Sí. Mira, ara tinc aquí un... Explícame, ¿por qué silban tanto a Brian?
5: Pues por el motivo de la celebración tan efusiva, ¿no? Porque es malagueño y la afición pues, no esperaba esa forma de celebrar el gol.
2: Y me comentabas que estuvo a punto de venir a Málaga.
5: Claro, estuvo a punto de venir aquí, se escuchó y hubo rumores de fichaje y de que por él, por ser su tierra y volver con su familia, pues quería volver aquí. El motivo, pues al final, pues no sé si es económicamente o que el Málaga pues, no podía afrontar ese fichaje. Y
2: le van a seguir silbando, ¿no?
5: Ahora van a seguir silbando y yo creo que peor con la bronca que ha tenido ahora con Puga.
2: Muy bien, gracias.
4: Una mica rancorosos,
1: aficionats de la Rosaleda al micròfon de la Sònia Olear, fantàstic, Sònia, aquest testimoni. A veure la falta del Màlaga, eh?
0: Després comentem, no?, aquesta resposta, la podem comentar.
1: Sí, i tant. Després de la falta, Àngel. A veure, la falta del Màlaga. Pilota a l'interior de l'àrea, cop de cap molt forçat a les mans de Fortuño, el cop de cap de Recio. Fortuño ara s'afanya a servir pilota llarga cap a Brian. L'ha tallat la defensa del Màlaga. Digues, Àngel.
0: Mira, aquí va passar el cas d'Ontiveros. Ontiveros és un nano d'aquí, de la cantera.
1: Sí, me'n recordo. Vale.
0: Aquest sí que, en un moment donat, va sortir fins i tot dient que venia i estava tot tancat quan estava al Màlaga a la segona divisió i després va marxar a l'Osasuna, a primera. Jo entenc que quan Ontiveros ha tornat aquí amb el Cádiz, recordar, doncs que li tinguin aquesta rancúnia, però jo no recordo cap declaració de Brian Zaragoza dient que volia venir cap aquí, però bueno.
2: No.
3: No, ho he preguntat.
2: Simplement per com ha celebrat el gol.
4: No, i menys mal que és malaguenys. Si arriba a ser català, li tiren de tot.
3: Acabem, per cert, el tema del trivial, aquell 3-4 de Màlaga i l'Espanyol l'any 2002. El primer gol de l'Espanyol, Sergio, marca Domoró. Sí. El segon, Milosevic. El tercer, Tamudo. I el quart, com deia l'Àngel, Maxi Rodríguez.
1: Sí, sí.
0: Lo millor d'aquest viatge, us ho diré, quan vam agafar l'avió,
1: sí,
0: hi havia overbooking.
4: Ostres!
0: I el Tamudo i jo es vam oferir a quedar-nos aquí a Màlaga.
1: En sèrio?
0: Es vam sacrificar
2: fins aquí. A passar la nit,
4: sí,
2: no?
4: Sacrificar entre cometes.
0: Sí.
1: I us vau acabar quedant o no?
0: Que l'avió de tornada tornava el Javier de Aro amb nosaltres. O sigui que va ser un viatge...
1: Ah, maco.
0: Sí, sí, jo em vaig haver de sobre entre el Javier de Aro i el Tamudo per evitar problemes.
4: A mi aquesta història que explica l'Àngel m'encanta perquè, com ha dit abans...
0: Perquè saps que és veritat.
4: No, per això, Àngel, sinó perquè ens passa amb molts esportistes que no recordem els golejadors d'aquell dia, però recordem aquestes anècdotes que són molt més importants possiblement que aquests tres punts.
1: I tant. Però no us vau acabar quedant, doncs, al final, Àngel?
0: Sí, sí, vam fer nit. Sí,
1: vau fer nit aquí, eh?
0: Fer aquí, sí, sí.
4: Vareu dormir per això, no? Perquè tu dius que veu fer nit, però...
0: Vareu dormir poc.
1: Compte el corna que pica el Màlaga, les mans a Fortuño. Corna molt tancat, ara Fortuño torna a fer un servei ràpid amb el braç potent cap a Brian Zaragoza. Va per terra i a falta. Va per terra i a falta de Puga.
2: No.
1: No la xiula. M'havia semblat que l'havia xiulat en primera instància.
2: No.
0: Doncs tenim targeta de Puga. Si hagués sigut una miqueta més intel·ligent...
1: Brian
0: podia haver forçat fins i tot la segona targeta perquè era el darrer home i anava cap a porteria.
3: Se les estan tenint, Puga i Brian.
2: Sí, l'Espanyol ha vist dues targetes i
1: Lorenzo, la centrada a l'interior de la petita. Compte que hi pot haver una topada entre Pol Lozano és i un jugador del Màlaga.
0: Un xupe.
1: No sé si li ha tocat la cama, jo crec que no hi ha res. És corna.
4: Doncs la jugada del Brian, el defensor li té agafat el braç entre el seu cos i les costelles, el té ja enganxat.
0: Per això dic que si hagués continuat la conducció, potser podria haver forçat la falta més clara i evidentment la targeta perquè era de darrer home.
1: Picarà el corn al Màlaga des de la banda dreta, molts jugadors escampats per l'àrea gran, la frontal de la petita, es passeja d'una banda a l'altra, se'n va cap a l'altre costat, no remata ningú, la pilota encara es viva pel Màlaga, és Joaquín, ara fa jugada a la banda esquerra, centrada al punt de penal, la treu Expósito amb el cap, en segona instància,
0: ara estem
1: puntada,
0: patint, sí.
1: Puntada amunt de Pol Lozano, però la pilota la torna a tenir el Màlaga, sí, sí. Ara la possessió és per l'equip andalús. Recio, mig del camp, juga amb Calero. Dani, t'hi havies trobat mai, tu, havent de quedar-te en algun desplaçament i fer nit
4: al revés, un transoceànic...
0: Estàs dubtant molt, eh? Estàs dubtant molt.
4: Sí, perquè estava repassant, perquè no m'ha passat el que t'ha passat a tu, Àngel, però sí que amb un d'aquests transoceànics em va tocar que el Galliner estava ple de gent i em va tocar primera.
3: Caram, mira quina sort. Mira, el meu, per cert, l'Eudald Serra m'apunta que ell el dia de Màlaga també es va haver de quedar a dormir a la ciutat andalusa. Sí, sí, sí.
1: Clar, clar, que el partit el va fer l'Eudald.
0: I l'Eudald va dormir
4: molt. David Clopés. Els dos es van quedar els dos a dormir.
3: Doncs mira, no els hi preguntarem si van dormir molt o poc.
4: No, ja m'ho estan dient. No van dormir.
3: Sí, bé, va, doncs aquí... ha prescrit ja, es
4: tothom
3: pot dir.
4: Tothom que es queda a Màlaga, tothom se'n va de festa.
3: Home, és una bona plaça, sí.
1: Va anar a sopar al Pimpi amb el Tamudo o no, Àngel?
0: No va anar al Pimpi. No sé, això sí que no ho recordo.
1: Bé, pel que sigui...
0: Has anat tu avui al Pimpi?
1: Ja m'agradaria poder anar, no.
2: Per la nit, no? Per sortir, sigui, no?
1: Pel que sigui, Àngel, del que va passar aquella nit amb el Tamudo no deus recordar gran cosa, no?
0: No, vam tornar a Barcelona, que era l'important.
1: Molt bé. Doncs la juga al Màlaga, històries de Màlaga, eh? Sobretot són agradables de recordar quan venen després d'una gran victòria com aquella de fa gairebé 25 anys, 3-4, davant d'aquell gran Màlaga que tenia...
0: Sí, sí, era un bon equip.
1: Grans jugadors, eh? Recordo d'Eli Valdés, Darío Silva...
3: Sí, sí, era la dupla, sí, sí.
1: Sí, sí. Bé, som al 35 de partit, 0-1. Guanya l'Espanyol a la Rosaleda, marcat Brian. Molt aviat, al minut 12. Ara fa estona, però, que l'Espanyol no té la pilota, eh? La té el Màlaga, que juga al mig del camp, cercle central. És Lorenzo, cap a Calero.
3: A l'Eurolliga de bàsquet a punt de començar el tercer quart del partit del Barça. Barça 41, Žalgiris 39.
1: Calero
2: no havia jugat fins ara perquè amb un amistós amb el Ceuta es va fracturar tres costelles.
1: El Màlaga, per cert, té un altre exblanquiblau que avui no ha pogut jugar per la clàusula de la por.
0: Això no, sí. No ho entenc, això.
1: És José Salinas. Jo tampoc no ho entenc, Àngel, això, perquè ja em diràs tu, no? El nano compta la centrada a l'interior de l'àrea de l'Espanyol a les mans de Portuño.
0: És que això hauria d'estar prohibit per la Lliga directament, les clàusules de la por.
1: Sí.
3: Però
1: sí.
3: Si un jugador teu, Àngel, et pinta la cara i fa un partidàs, tu quedes també amb una cara de tonto, eh?
0: Ja, aquesta part l'entenc, però al final, si tu no comptes amb un jugador i surt l'opció de cedir-lo a un altre club de la mateixa categoria...
1: Compte Riedel, que s'ha vestit a Beckenbauer.
2: Sí, sí,
1: ha arribat fins a la frontal de l'àrea. Dolan per Javi. Finalment, out favorable a l'Espanyol. Ha enganxat el corna. Carai, tu, la cursa, l'aventura personal de Clemens Riedel.
0: A càmera lenta ha arribat a l'àrea contrària.
1: Sí.
3: Ha arribat un moment que no sabia què fer, però...
1: Sortejant rivals com si fos un tractor.
0: Ha arribat un moment que diu, què faig jo aquí amb la pilota?
1: Sí, exacte. Pol Lozano fa la centrada a l'interior de l'àrea, la refusa el Màlaga, cau als peus de Riedel. Riedel ara combina amb Dolan. Dolan fa mitja volta, s'acosta a la frontal, encara Dolan, fa la bicicleta, encara Dolan se'n va cap dins, combina la banda esquerra amb Harman cedeix més a l'esquerra per Brian Dolan, frontal de l'àrea, la trepitja, encara Dolan, torna la pilota a Brian vol fer jugada individual, i ha pres Puga, i ha pres la pilota. Un jugador del Màlaga, finalment se la treu de sobre i Cabrera la torna a posar directament fora el terreny de joc. Serà servei de porteria pel Màlaga.
3: Sento molt l'ambient a la Rosaleda, Àngel. Quan l'equip estava a primera federació o a segona, l'ambient era aquest? O els aficionats el van deixar una mica de banda, l'equip?
0: No. El punt d'inflexió va ser precisament el descens a primera red.
3: Sí, eh?
0: Que l'afició, la ciutat, va connectar de nou amb l'equip, i des d'aleshores hi ha ple quasi cada partit. Heu de tenir en compte la... lo estrany de la propietat d'aquest club, que està intervingut judicialment, tens un propietari que no se sap on està, i bueno, això fa que l'afició s'impliqui més amb l'equip.
1: De fet, avui ha sortit una notícia que deia que un jutjat de Màlaga ha mantingut, ha manté la presó incondicional per un dels fills del Sheik,
0: sí,
1: que t'havia,
0: sí.
1: No em facis dir el nom ara, però...
0: El Tani,
1: sí. Per mala gestió del club, no?
0: Sí. Que parla que està, ja et dic, intervingut judicialment, amb un administrador judicial, amb una jutgessa, i tot fa que hi hagi massa burocràcia a l'hora de prendre decisions.
1: Bé, a veure, Rafita fa jugada a la punta esquerra, se'n va cap dins, Rafa Rodríguez al xut, a les mans de Fortuño, que bloca molt segur... Que bé, Fortuño. Bé, aquest era un xut potent des de la frontal de l'àrea. No anava molt col·locat, però s'han de parar, Àngel.
0: Sí. I a més, aturar-les i quedar-te-les com se l'ha quedat Fortuño, perquè a més Rafa Rodríguez és un jugador que ja ha marcat a segona divisió bastants gols des de fora de l'àrea i és un jugador molt perillós a l'hora de xutar.
3: El Mundial d'Hoquei Patins Femení d'Assumpción, la selecció espanyola farcida de catalanes, que ha passat a la final, ha guanyat per 2-1 a Portugal, jugarà a la final, ja espera arribar sola o l'Argentina o Itàlia, que jugaran la segona semifinal.
1: Pilota llarga que arriba Roberto, punta esquerra, l'ha acabat perdent el davanter de l'Espanyol. La recupera el Màlaga, que ara es vol desplegar des de camp propi. Pilota que arriba a Pablo Martínez, que envia una pilota llarga ara a la banda dreta perquè la lluiti Xupe protegeix davant de Cabrera, la centrada a l'interior de l'àrea, allà no hi ha ningú, l'àrea petita, tot l'avantatge és per Fortuño. El Màlaga el veig amb poca clarividència en atac, Àngel.
0: Sí, no, ja ho he dit abans, no és el Màlaga que ens té acostumat a aquesta temporada, no està tenint possessions llargues i està fent alguna cosa que no havia fet fins ara, que és buscar en llarg a Xupe quan estan acostumats a jugar més al peu. Tot i això, hi ha hagut ara, venim d'uns minuts, que han apretat bastant i que han estat a punt d'empatar.
2: I aquí a la Rosaleda també hi ha un centenar d'aficionats de l'Espanyol, que no se'ls sent gaire perquè, clar, hi ha molt ambient, però de ser hi són.
1: De fet, els de l'Espanyol hi són a tot arreu. En major o menor grau, major o menor quantitat, és una afició que, per poc que pugui, es desplaça a camp contrari. Compte la pilota a l'interior de l'àrea de l'Espanyol. Era Joaquín, que filtrava una pilota cap al punt de penal, però molt concentrat, molt atent, Fortuño. Ha acabat blocant la bola. Són les acaballes ja de la primera part, eh? Minut 45, és el temps afegit. De moment guanya l'Espanyol 0-1 amb un gol de Brian. Has dit, Sonia, era el primer de la temporada per Brian.
2: Sí.
3: Ara ha estat investigant Xupe, perquè es fa dir així, perquè es diu Carlos, i la història, no sé si la sabeu, però és curiosa, ve perquè el seu ídol d'infantesa era Xupete Suazo, aquell davanter, i es veu que li agradava tant que es va començar a dir així en homenatge a aquest jugador.
1: Que curiós. Compte la Rúbia, pilota enrere, a l'interior de l'àrea, l'ha tallat Pol Lozano.
0: Molt bé, Pol, ha estat molt intel·ligent, molt gest.
1: Que bé, i ara ha recuperat bé una pilota, l'Espanyol és Brian, cap a Javi Hernández, que comença la cursa, a l'eix, hi ha falta i targeta de Pablo, de
0: Xupe.
1: De Xupe.
2: La veu la targeta, és la segona targeta que veu un jugador del Màlaga.
1: Javi, que havia començat amb la conducció, amb la pilota als peus, marxava sol per l'eix, per la zona ampla, i si no l'atura, es planta a la zona tres quarts fàcilment, eh?
0: Sí, i amb opcions tant a una banda com a l'altra, doncs, per assistir als companys que l'acompanyaven a la contra.
1: Mira, això seria ara un llacet a la primera part.
3: I tant.
1: Si d'aquesta falta en traguéssim el segon gol.
0: Ja pots dir-ho.
1: Això seria esplèndid, meravellós.
4: I poc estem destacant totes les recuperacions que estem fent Brian en defensa.
1: Sí, senyor.
0: Sí, de fet està ajudant més Brian al seu lateral que Dolan a Omar.
1: I amb aquesta falta, va, és una falta centrada al mig del camp, eh? Pilota a l'interior d'Expósito a les mans d'Herrero.
0: Era bona la intenció buscant Cabrera, però massa centrada i ha pogut agafar-la Herrero amb molta facilitat.
3: Home, si aconseguim que Brian Zaragoza, a banda de ser un jugador desequilibrant en atac, ajudi en defensa, aquí tenim un jugador espectacular.
0: Sí, i tant.
1: I tant. Juga el Màlaga en defensa. Pilota cap a Pablo Martínez. Rafa Rodríguez la juga el cercle central enrere cap a Calero, la torna Rafa, Rafa cedeix novament en curt cap a Calero, la Rubia de primeres la tornat a Calero, va per terra i a falta. Es queixa

0: terra, no hi ha res.
1: Es queixa.
0: De fet, hi havia un ursall. Hi havia fora de joc. I Xup es queixa d'un cop a la cara, diria.
1: Sí, l'àrbitre li diu que tiri cap endavant, que no hi ha res.
0: Doncs, de fet, hi havia fora de joc i, per tant, posarà la pilota en moviment Àngel Fortuño. Avui estem escortats per dos àngels, Sònia. Fortuño al camp, Morales aquí dalt.
1: Sí, tant.
2: El que ha d'estar bé és el del camp, eh? És l'important.
0: Sí, però tots dos, està bé que...
2: I parlant del camp, jo diria que és una grandíssima notícia la seguretat que l'hem vist a Fortuño en aquesta primera part.
0: Sí, sí. Ara la gent xiula, suposo que perquè Fortuño triga una mica...
1: Sí.
3: Per posar-li alguna pega a Fortuño, que evidentment no vol dir res, però oi que no és un porter massa alt, Sònia?
2: Sí.
1: No, gens alt. Mira, ara de seguida et diré quan sí. Madeix, però és molt baixet. Home,
3: molt baixet tampoc.
1: Vaja, 1,83.
0: 1,83.
3: Home, Déu-n'hi-do, ja els voldríem, eh?
0: No, sí, home, clar, per mi ja els voldria jo, però esclar, per un porter
3: bé,
0: de veritat...
3: Jo faig
0: que...
3: 80, Dani, tampoc riguis tant, eh?
2: Bueno, tu fas més que jo, jo faig un bon 78.
3: Home,
0: escolta, és veritat que avui en dia...
1: Home, al costat de Dimitrovic, Àngel Fortuño es veu poca cosa.
0: Avui en dia, si no fas un 90 i no hi ha gaire bé, no tens opció de ser porter.
3: És veritat.
2: Saps, Sergi, que això es pot operar?
3: Què dius ara?
2: Sí.
3: A quina edat, però?
2: Bona aquesta. Aquesta ara no sabria dir-te a quina edat, però es pot operar i pots arribar a guanyar entre 10 i 15 centímetres d'alçada.
0: Què dius ara?
2: Sí, t'ho juro.
0: Compte que li arriba una pilota a Roberto, xut des de la mitja lluna! Surt rebotada la pilota directament a les mans d'Herrero.
1: Es lamenta, Manolo, d'aquesta jugada, un minut de temps afegit.
0: Sí, sí. A la teva època, Àngel, ara hi estem més acostumats, però a la teva època hi havia porters que tenien aquesta alçada de Fortuño.
2: Sí. Evidentment, això dels porters grans és més del futbol modern, com s'acostuma a dir. Però, bueno, Àngel Fortuño és un porter que porta molts anys a la Pedrera i allà els porters sí que passen uns cribatges, unes mesures que poden preveure quina alçada. A vegades es prenen decisions de donar baixa d'un porter perquè es preveu que no serà molt alt.
0: La pilota la juga el Màlaga al mig del camp, no hi ha falta, la recupera l'Espanyol, Roberto, ara l'ha perdut Roberto. Som ja al 45, se n'afegirà un, eh? Val.
1: Sí.
0: De fet, està a punt de complir-se, això. A punt d'arribar al 46. La juga l'Espanyol, camp propi, Omar cap a Javi, Pol Lozano... Enrere Riedel, mira, en el moment en què l'àrbitre assenyala el final de la primera part, i arribem, després d'una bona primera part de l'Espanyol, amb el gol favorable a l'equip blanc i blau, amb Arquet Bryan, en una gran jugada individual, al minut 12 de partit. Val, per tant, l'avantatge de moment provisional de l'equip de Manolo, amb Arquet Bryan, Saragossa, a Màlaga 0, Espanyol 1, a la Rosaleda.
1: Manolo González ha sigut, com sempre, el primer en entrar al túnel de vestidor, ja pràcticament ho han fet tots els jugadors i també van camí del túnel els àrbitres.
3: Doncs aquest golaç de Bryan Zaragoza, el Robin de l'Espanyol, també amb aquest bigotet una mica l'Ivan Cliff, aquell protagonista de les pel·lícules de Clint Eastwood quan estava al Far West, aquest golaç de Bryan Zaragoza que desequilibra el partit, Màlaga 0, Espanyol 1. De seguida tornem a la Rosaleda per viure la segona part amb el Sergi, la Sònia i l'Àngel, però abans, Àngel, abans de deixar-te anar a menjar alguna coseta, titular d'aquesta primera part?
2: Home, jo crec que l'Espanyol ha sigut superior i la llàstima és no haver marxat al descans amb un 0-2 perquè crec que l'equip ha fet tant futbol com ocasions per poder portar aquest marcador i haver deixat ja el partit mig encarrilat.
3: Titular, Dani Ballart, d'aquesta primera part?
4: Un Espanyol que ha anat de més a menys i la llàstima és no haver sentenciat amb aquesta primera part el resultat per les ocasions que hem tingut.
3: Doncs de seguida tornem a la Rosaleda per viure la segona part d'aquest Màlaga 0, Espanyol 1, val el gol de Bryan Zaragoza. Ara de seguida ens actualitzem amb el Nando Zanoguera, però abans fem el panorama de l'esport en directe a aquesta hora, perquè tenim el Barça de bàsquet jugant a l'Eurolliga. Així ho estem vivint a l'app i al web de Catalunya Ràdio, a la transmissió del Macià i la Llobera.
0: I ara Balanchunas...
5: Ah, se l'ha pentinat. Aquí Balcerowski ha sigut una mica passarell, no? Sortint-li en el tir de Balanchunas...
3: Barça 55, Zalgiris 50, queden 4 minuts per arribar al final del tercer quart, la transmissió íntegra d'aquest partit a l'app i al web de l'emissora amb el Macià i la Lloberes. A punt d'acabar el partit del Granollers i alerta perquè l'equip del Vallès està empatant a 33 a la pista del Caserío, gairebé finiquitat aquest partit.

0: I el Granollers empata i es deixa punts. Serien els primers punts que es deixa el conjunt d'Antonio Rama. De moment, ple de victòries pel Granollers. Ara està a punt de deixar-se els primers punts d'aquesta nova temporada. De seguida confirmem el final d'aquest partit. I recordem que la selecció espanyola d'hoquei patins, al Mundial d'Assumpción, la selecció espanyola femenina, es classificat per la final. Després de superar Portugal per 2-1 a la semifinal, la segona semi la jugaran Itàlia i l'Argentina. 11 minuts i les 10, ens actualitzem. Nando Tanoguera, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: T'agrada Lee Van Cleef, les pel·lícules de l'Oest?
1: Ostres, doncs sí que m'agraden aquestes pel·lícules, sí.
0: Oi que el bigoti és una mica Brian Zaragoza? El bigoti i Lee Van Cleef, potser una mica més molsut el de Lee Van Cleef, però és el mateix estil.
1: Oi, no soc tan entès amb bigotis, eh?
0: Home,
1: no.
0: tu em portes, eh?
1: Em duc, més pel
0: bigoti. La gent que duem barba portem el bigoti emmascarat.
1: Això és veritat.
0: I sí, no fem una mica el ridícul, perquè segons qui, el bigoti o et queda bé o sembles un guardi civil.
1: Jo vaig intentar alguna vegada, sí? I he perdut amics.
0: Doncs mira, millor que no tornis a fer. Sí. Va, per on passa ara mateix l'actualitat informativa?
1: Doncs mira, ens ha sorprès aquesta tarda, a nivell de tot el que són els contactes aquests previs per fer les candidatures de les eleccions del 29 de novembre, Ada Colau, que amb un moviment inesperat ha convidat Gabriel Rufián a sumar-se al Front Ampli per unificar les esquerres a escala estatal. Una idea que defensa des de fa mesos el republicà. L'exalcaldessa de Barcelona ho ha dit en una entrevista a La Sexta.
2: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
1: Rufián de moment guarda silenci sobre si faria cas aquesta proposta de la Colau o anirà encapçalant les llistes d'Esquerra. De fet, el Partit Republicà ha de prendre una decisió abans de diumenge a les 6 de la tarda i avui deien que les coses anaven ben encarrilades. A Barcelona, mentrestant, tenim en marxa la manifestació convocada pel Sindicat de Llogateres sota el lema El negoci de l'habitatge mata. A les 7 ha començat una concentració a la plaça Universitat com a homenatge a Mari Carmen Abascal i també a Olga Matute, que és la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar al setembre després que la desnonassin. I del món, destacarem que els Estats Units han anunciat avui sancions contra el Tribunal Penal Internacional, un organisme que l'administració Trump no reconeix i considera una amenaça. Precisament han anunciat això després, hores després, que el Premi Nobel hagi anat a parar a la jutgessa sud-africana Navi Pillay, que ha estat precisament magistrada del TPI. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ho ha justificat amb l'argument que els Estats Units rebutgen que el TPI pugui jutjar ciutadans nord-americans i amb aquesta sancions el que volen fer és tallar els recursos a l'òrgan jurídic internacional. La Comissió Europea i altres països de la comunitat internacional han rebutjat aquesta decisió. I també a aquesta hora estan pendents dels efectes d'un terratrèmol que s'ha sacsejat al Panamà aquest vespre. El sisme de magnitud 7,6 a l'escala de Richter s'ha registrat a 10 quilòmetres de profunditat al sud del país. El Centre d'Alerta per Tsunamis dels Estats Units ha activat l'alerta per la crescuda de les onades a diversos països pròxims com ara Colòmbia, Ecuador, Guatemala i Nicaragua. De moment, però, no tenim cap informació sobre víctimes o danys.
0: Gràcies, Nando. 8 minuts i les 10 del vespre. Actualitzem el partit del Barça de bàsquet. Barça 58, Žalgiris 52, partit a les acaballes del tercer quart. I confirmem la derrota del Granollers, Ha perdut d'un gol. Caserío Ciudad Real 34, Granollers 33. Ha tingut pilota per empatar el conjunt del Vallès. No ha aconseguit el gol. Per tant, primera derrota del conjunt d'Antonio Rama en aquesta Lliga Asobal. Fem una petita pausa i de seguida tornem per viure la segona part d'aquest Màlaga 0 a Espanyol 1.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT. 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
5: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
6: Per què ens cal avui desencadenar el present?
5: Atura't, pregunta't i reflexiona.
6: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
5: Ajuntament de Barcelona.
7: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més inundacions, més morts climàtiques, més nits roents.
8: Tot Catalunya està que crema.
9: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
7: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
10: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
7: Com ens hi adaptarem?
4: 30 minuts, morts de calor. A TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit. Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5a temporada d'Eufòria. Entra a 3cat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
11: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
12: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
13: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
12: Denuncien l'accés de burocràcia...
14: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
15: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
14: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
12: I a casa nostra tornen a sortir...
15: Avui a Lleida i de dijous...
14: I de la resta del món.
12: Pendents de la cimera internacional...
14: Faci el temps que faci.
16: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
14: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Respiris, ni et moguis, perquè s'apropa una nova edició del Festival de Cinema de Sitges.
17: I a la Finestra Indiscreta hi serem en directe per explicar-vos tot el que passi en una edició que té com a eix central la pel·lícula Carrie.
14: La pel·lícula de Brian De Palma basada en la novel·la de Stephen King fa 50 anys i és la peça clau d'un festival per on desfilaran noms com Peter Jackson, Robert Eggers, Amy Irving o Kevin Bacon.
17: És un any amb estrenes molt esperades, com Hope, del director sud-coreà Na Hong-jin, o The Samurai and the Prisoner, de Kiyoshi Kurosawa.
14: La Finestra Indiscreta des del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
18: Aquest divendres a mitjanit amb Toni de la Torre.
19: Si és diumenge i són les 11, som al club.
14: El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Futbol, Barça, Flick, Lamin. Espanyol, Manolo, Roberto. Madrid, Mourinho, La Lliga.
20: Catalunya és un país de cultura.
14: Girona, Sabadell.
21: El Sabadell torna d'on no hauria d'haver marxat.
14: La Lliga Femenina, bàsquet, tenis, MotoGP. Cada diumenge a les 11, el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i el seu equip.
22: Més de 10.
23: Més de 10.
24: Més a prop dels 20 que dels 10.
25: Menys de 10.
26: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
27: Ara sí, la Lliga ha tornat. I el Tot Gira ja estem a punt. Aquest dissabte obrim a les 4 amb el Ceuta Sabadell.
28: Rematada a Ton Ripoll.
14: I amb la prèvia del Barça Getafe. El retorn dels de Flick després de l'aturada de la Lliga.
27: I després de la TDT del Barça.
14: Madrid-Vilareal, en directe al Tot Gira.
27: La lluita pel títol de Lliga amb Sergi Camps des del Bernabéu.
14: I diumenge, dos partits de bàsquet del màxim nivell.
27: A les 5, Baskonia-Penya. I a les 7, Barça-València. Amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
14: Aquest cap de setmana també seguirem el Gran Premi d'Indonèsia de motociclisme, el Mundial d'Hoquei Patins i tot l'esport en directe.
27: Tot Gira, dissabte i diumenge a partir de les 4. Amb David López.
29: Tenim passió per l'esport.
30: Per Catalunya!
14: Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de Companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
31: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
14: Amb les veus de Pere Arquilloé, Carles Martínez...
32: La terra no és dolenta, no ho creieu.
14: I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de Companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
33: I també disponible a la plataforma 3CAT.
34: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
33: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
14: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català. Les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
33: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
14: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'API web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
35: Som 3CAT.
14: Això és l'Espanyol. Això és el Tot Gira. Això és la transmissió de l'Espanyol.
0: On minut i arribarem a les 10 del vespre. L'Espanyol està guanyant per 0-1 al camp del Màlaga. Golàs de Brian Zaragoza, s'ha disfressat de Robben, el jugador malagueny, i ha marcat un autèntic golàs entrant des de l'esquerra, fent la diagonal cap al mig i afusellant el porter. De moment, el gol de Brian fa que l'Espanyol sumi els 3 punts. Queda tota la segona meitat i de seguida la viurem en directe des de la Rosaleda amb el Sergi Andreu i companyia. Repassem, però, aquest escenari d'esport en directe que tenim a aquesta hora també, que és el Barça de bàsquet, que està guanyant de 10 als Alguiris Kaunas, 65-55. Acaba de finalitzar el tercer quart. Així estem vivint aquest partit de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
1: Se'l veu que pateix molt quan, no, quan van a protestar els seus jugadors. I l'altre que em quedo és Valenciuna juga amb mandra, eh? Amb mandra, li està
0: la
1: fent
0: la transmissió
1: mandra,
0: íntegra d'aquest partit a l'app i el web de l'emissora amb el Macià i la Lloberes. 10 en punt de la nit. Fem-ho maco, això. Tornem a entrar a la Rosaleda, Sergi Andreu, Sonia Lear, Àngel Morales, amb l'assistència tècnica del Josep Forns. A veure, Sergi, començo per tu. Ja has digerit el golàs que has narrat? Perquè jo crec que deu ser dels més macos que has narrat en els últims partits a Can Espanyol, eh?
2: Aquesta temporada, sí, sí, dels més macos. Sí, sí, perquè ara estic pensant els dos de Pamplona, de Roberto, si ara no els tinc tots al cap per a... Vaja, sí, sí.
3: Bueno, el gol de Roberto contra el Rayo, no? Potser també...
2: El gol de Roberto contra... Ah, sí, clar. El gol de Roberto contra el Rayo i el...
0: Volà, sí.
2: Sí, sí. I el gol de Roberto al Sadar, que una mica a lo Van Basten,
0: sí,
2: que l'engalta de primeres amb una assistència de Javi Hernández des de l'esquerra, sí, i que es llença a terra i l'engalta tal com li arriba, també és un molt bon gol. Hem vist gols macos aquesta temporada.
3: I avui hem estat a punt de veure el millor.
0: Sí, el de Roberto.
3: Sí, el de Roberto hagués entrat.
0: Sí, sí, déu-n'hi-do. A veure, Dani Ballar, aquesta primera part t'ha deixat més tranquil, perquè, escolta, has començat el partit, des del minut 2 dius que t'has tranquil·litzat, però abans venies una mica pessimista. T'has tranquil·litzat,
4: sí,
0: ja?
4: Sí, bé, a veure, queden 45 minuts, l'Espanyol ha de més a menys, el problema és que no hem tancat el partit aquesta primera part perquè ocasions les hem tingut. Jo crec que l'Espanyol ha estat molt bé, és veritat que el Màlaga al final ha acabat apretant perquè no li queda un altre i és el que farà aquesta segona part, i només desitjo que amb alguna d'aquestes contres que també l'Espanyol ha fet amb aquesta primera part, siguem capaços de fer el segon gol i tenir la tranquil·litat suficient per viure el reste de... fins que s'acabi.
0: Veig que de seguida surten els jugadors de l'Espanyol. Àngel, l'Espanyol en aquesta segona meitat potser de controlar aquests minuts de partit que ha estat una mica passacarrers, no? D'anada i tornada, potser de controlar més el partit amb la pilota?
3: Sí, és un escenari que en el qual no estem còmodes, perquè li permet al Màlaga arribar a la teva àrea i prop de la teva porteria sense molt esforç, i jo estic molt d'acord amb el Dani. La llàstima és no haver fet aquest segon gol amb tot el que has fet a la primera part, però les sensacions són bones i esperem, doncs, que aquesta superioritat també es pugui mantenir en aquesta segona part i acabar de finiquitar el partit.
0: Algun canvi, Sònia?
5: No, en principi no.
2: Doncs la segona part del partit és a punt de començar. Servirà el Màlaga. L'àrbitre que mira el crono. A punt per començar la segona part. Posarà la pilota en joc Dani Lorenzo. 0-1 guanya l'Espanyol. Esperem que certifiqui la victòria.
0: Home, i tant.
2: En aquesta segona part. Comença ara mateix la... Què passa? Què passa?
0: Què ha passat ara?
2: Ara l'àrbitre ha xiulat, l'altre, Lorenzo, no ha tocat la bola.
0: Què ha passat?
2: Baixa, Àngel, baixa a veure què passa aquí al centre del terreny de joc.
5: Res, que es va mirant el rellotge, no, l'àrbitre? Ara.
0: Ara.
2: Ara. Al costat.
0: Aquests segons ja ens han descol·locat l'esqueleta, eh?
2: Ha costat una mica, però vaja. Va jugar del Màlaga al mig del camp, banda dreta. La toca amb el cap Harman. Torna a caure la pilota Rafa Rodríguez, punta dreta, la centrada interior de la petita, la treu Riedel.
5: L'aplaudeix Fortuño.
0: Per cert, Sergi, m'estic obsessionat amb el bigoti de Brian Zaragoza. Si l'Espanyol fa alguna cosa gran aquest any, alerta que no et digui que la juguesca és que tots els de la transmissió ens fem un bigoti estil Brian Zaragoza.
2: Doncs mira, doncs jo ja fa temps que ho penso.
5: Que te la vols fer o què?
2: Compte la centrada a l'interior de l'àrea de l'Espanyol a les mans de Fortuño. Jo ja fa temps que cada vegada que parlo amb el nostre company Xavi Campos...
0: Sí, home.
2: Me li miro aquell bigoti i penso, a mi em quedaria bé o què?
0: Però el del Xavi Campos és més molsut, eh? Que el de Brian Zaragoza.
2: I com a juguesca te la compro, eh?
0: Sí, eh?
2: Sí, el que passa que la jugada hauria de ser que si l'Espanyol va a Europa, no?
0: Sí, home, sí, home.
3: Com a mínim, com a mínim.
0: No en juguem res per una permanència que és tirar molt baix.
3: La permanència és obligatòria.
2: Sí, exacte. I Europa bé val un bigot i Àngel.
3: Sí, sí, tant, tant, sí, sí.
0: I Dani. Bé, i Sònia, també.
4: Mira, menys mal que parleu de bigotis, que crec que encara em creixerà el cabell, el bigoti, perquè si em demaneu coses més amunt, no hi ha manera.
2: Fins a un bigoti arribaríem, Dani?
4: Exacte.
0: Sí, home, sí.
2: Val, val.
5: A mi no compteu, eh?
2: No.
0: Compte que està d'una botiga de disfressa, Sònia.
2: Compte que hi pot haver una empenta de Cabrera. No hi ha res, però Cabrera li ha deixat en els braços, eh?
3: Al límit, eh? Al límit.
2: Al límit, al límit. I ara es desplega en atac l'Espanyol. Compte banda dreta, Dolan, lateral de l'àrea. Entra l'àrea l'anglès. Se'n va cap dins, prova el xut. Res. Topa en un jugador del Màlaga. Surt jugant l'equip andalús des del darrere.
0: No crec que hi hagi penal, Sergi, Sònia, Àngel, però Cabrera se la juga, eh?
2: Sí,
3: sí, sí.
2: És el que deia l'Àngel, al límit, eh? Sí.
4: Doncs ara no recordo quin partit és, però una jugada així semblant es va pitar penal aquesta temporada, sí. Però no, ara no recordo quan, ni on.
3: Com els criteris no són clars i varien de partit i segons l'escut que portis, aquesta acció és perillosa, eh? És perillosa.
2: Sí, sí, no te la pots jugar aquí a l'interior de l'àrea perquè segons com caigui la moneda potser et xiulen a penal. Bé, gairebé 3 minuts de la segona part. Guanya l'Espanyol 0-1 amb el gol de Brian. Ara hi ha un fora de banda favorable al Màlaga just davant de la banqueta de Manolo. És 9 d'octubre, però fa molta calor a Màlaga, eh? Quan hem arribat, Àngel, temperatura estiuenca, però sí, estiuenca, eh?
3: Sí, sí. De dia encara es pot anar amb bermudes i de fet es veu molta gent també a la platja, però, com us he avisat, per la nit refresca una miqueta, eh?
2: A veure, la Rúbia, obertura a la banda esquerra. Juga el Màlaga, se'n va cap dins. És Joaquín, entra a l'àrea, contra el xut de Xupe, a les mans de Fortuño. A les mans del porter de l'Espanyol, molt segur en tot moment.
3: Però intervenim massa. Això vol dir que estem permetent fer massa xuts dins de l'àrea als jugadors del Màlaga. Jo crec que hem d'estar una miqueta més a sobre, sobretot quan entren amb la pilota controlada a la nostra àrea.
2: Juga l'Espanyol en defensa. Juga en curt, Cabrera cap a Riedel. Riedel més a la dreta i té Omar. Omar ara busca Dolan, que ha baixat a buscar la pilota, també enganxat a la línia, camp propi de l'Espanyol encara. Dolan enrere cap a Riedel, Cabrera pressiona una mica més amunt ara el Màlaga. Això fa que l'Espanyol tingui dificultats per treure la pilota des del darrere. Ara ho ha intentat Harman, que buscava un desplaçament llarg, que ha tocat el cap de la Rúbia. És banda per l'Espanyol. Harman, novament, buscant un desplaçament llarg. La pilota cau bombejada. Rafa Rodríguez no pot fer un bon control. Expósito s'endú la bola enrere. Riedel, Javi. Javi ara fa una bona obertura per Dolan. El doble Omar. Encara Dolan. Dolan per Omar. Centrada. La treu al Màlaga. Compte Expósito a la frontal. Fora. El xut Expósito a la mitja lluna. La pilota li ha marxat per sobre del travesser. Massa desviada. Servei de porteria pel Màlaga.
4: Que jo veig un... Perdona, Àngel, digues.
3: No, tu.
4: Que jo veig un Màlaga molt, molt feble, molt tendre, i hem de fer una passa endavant a nivell d'agressivitat ofensiva per intentar buscar aquest segon gol.
2: Doncs sí, estic d'acord, Dani, eh? És un partit que l'Espanyol hauria de mirar de... Si no de rematada, com a mínim d'encarar-lo del tot bé amb un segon gol.
0: Ara estem veient la minut a minut que està fent Esport 3 d'aquest partit, Màlaga-Espanyol. Està connectant amb vosaltres, de tant en tant, Sergi, Sònia, Àngel. Sí. Àngel, m'agraden molt les ulleres, eh?
3: Bueno, el David García m'ha enviat un missatge i ja m'ha avisat. Me les he tret, eh? Perquè...
0: que són d'aquestes que s'obren ja si es tanquen per darrere,
3: sí,
0: no?
3: Sí, són, com que jo acostumo a perdre-les, doncs, d'aquesta manera doncs, no les perdo.
2: Però està bé, no? Perquè, és a dir, entenc que tu les utilitzes per veure ahir...
3: De prop. De prop, sí. Sí, sí. Per exemple, ara mateix no veig la línia.
2: Wow.
3: Però bueno, ja el missatge l'he rebut, David, si m'estàs escoltant, i ja me l'has tret.
2: Molt bé. Entenc que el David García és a l'estudi d'Esport 3, eh?
3: Entenc, sí, jo, que també.
2: El plató, vaja.
0: Sí, sí.
2: Molt bé, doncs.
3: Parlava poc, però te les fot, te les fot.
0: Un bon company.
3: Sí, sí, sí, home,
2: una abraçada i una salutació també pel bo del David García.
5: I a tots els companys d'Esport 3,
2: sí,
5: evidentment.
2: Sí, també, també.
0: I ja us avisarem quan connectin amb vosaltres, que Sònia i Sergi, us veig vestit de negre els dos, que esteu una mica de dol o què?
5: No, ell va de blau marí, eh?
2: Blau marí,
5: sembla negre, però
0: dius,
5: no va de
0: marí.
2: Sí, sí, sí, blau marí.
0: Doncs escolta, per televisió sembla negre, eh?
2: Doncs no, és blau marí. Compte Puga, que avança per la banda dreta, el tapa Cabrera, encara Puga. No, ja el tapen dos jugadors enrere per la Rúbia. La Rúbia, Rafa Rodríguez, més enrere. Recio, cercle central. Tancat ara, camp propi, l'últim terç de camp, l'Espanyol. Ara ha estat a punt de perdre una pilota perillosa, Recio. L'ha interceptat Dolan, però no l'ha pogut acabar de guanyar l'anglès. És banda per l'Espanyol. Servei d'out lateral que servirà Omar enrere cap a Riedel. Som al 52, ja 7 de la segona part del partit. A la Rosaleda, els del Tot Gira, els de Catalunya Ràdio, us expliquem aquest, de moment, aquesta victòria provisional de l'Espanyol al camp del Màlaga.
5: L'Espanyol encadena 7 visites a Màlaga sense perdre.
2: Home, doncs Déu-n'hi-do, és bona aquesta.
5: Mira, mira, mira, Brian, com repara xiulets. Els ha rebut també a la mitja part, perquè ha sigut dels últims a entrar al túnel, sí. I deien que és que ho ha fet expressament perquè la gent la xiulés.
2: Ah, tenint en compte que el Màlaga ha estat moltes temporades fora de la primera, Sònia, deu fer temps que de l'última derrota aquí a la Rosaleda, doncs, pel que dius.
5: L'última derrota de l'Espanyol a la Rosaleda és a l'octubre del 2011, amb Pochettino.
2: Hosti, mira, fa 15 anys.
3: I de fet, la darrera visita de l'Espanyol aquí, crec que va ser un 0-1 també, no? El gol de Darder, potser la...
2: No sé si va ser aquesta o l'empat a 2 que va marcar... No, hi ha un 0-1 amb un gol de Piatti, crec, i un 0-1 amb un gol de Darder també, és veritat. Ara ho buscarem. A veure, la Rúbia fa jugada d'atac per la banda dreta, diagonal cap dins, arriba a la frontal, ha acabat perdent la pilota. I aquella del 0-1 amb Darder, que era el gener,
3: un dilluns per la nit, sí, que sí, jo vaig estar aquí al camp, que feia molt de fred,
2: la recordo molt, la recordo molt. I llavors hi ha una altra victòria, diria que amb un gol de Piatti, que és o l'any anterior o l'any posterior, amb Quique o amb Rubi. Ara no...
5: Això el Sergi segur que ens ho troba.
0: L'estic buscant.
2: Sí, el febrer del 2018 o del 2019.
3: No, aquesta que dius tu és febrer del 17.
2: O febrer del 17, la del
3: Piatti. I la del Darder és posterior al gener del 18. És la darrera temporada del, sí, Màlaga a primera.
2: Exacte, sí. Amb Quique, les dues són amb Quique Sánchez Flores. Sí, primer la de Piatti i després la de Darder al gener del 18. Tens raó, Àngel.
0: Sí, la de Piatti és el 17.
2: 17?
0: 0-1, sí, gol de 0-1.
2: I la de Darder, sí, és el gener del 18.
0: Correcte.
2: També amb Quique Sánchez Flores. Sí, sí.
0: Veig aquí que el gol de Piatti es va produir al minut 17 després d'un error de Carlos Camino.
2: Compte Puga, entra a l'àrea, el tapa Cabrera, pot ser perillós pel Màlaga. Ha de recular Puga, pilota enrere el gol, el xut de Rafa Rodríguez, que marxa desviat, servei de porteria per l'Espanyol, però compte perquè en aquests primers minuts de la segona part, l'Espanyol pràcticament no ha trepitjat l'àrea rival i està concedint, Àngel, un pèl massa, no?
3: Sí, sí, sí, no, l'entrada aquesta segona part no té res a veure com ha acabat la primera, i ja veiem que Manolo
5: no li agrada, eh? No li agrada el que està veient, i ha cridat ja a Urco, que s'estava escalfant des de l'inici de la segona part, juntament amb altres jugadors, com Pere Milla, també hi ha escalfant-se Urco, Moscardo, Hinojo...
0: Tampoc li agrada res del que està veient el Dani Ballar.
4: Hi ha una cosa que no entenc, Àngel, a veure si em dones llum. El que no entenc és el per què l'Espanyol, les seves transicions ofensives, no les basen perquè costat esquerre en Brian, perquè pugui encarar Puga, ja que té aquesta targeta groga per anar-hi a buscar l'expulsió.
3: Sí, ens estem precipitant massa a l'hora de buscar ràpidament el company més avançat, i això està permetent al Màlaga recuperar la pilota sense massa esforços.
2: Ara hi ha un desplaçament llarg amb l'esquerra de Fortuño fora de l'àrea. Acabat, la passada no era bona del tot, ha acabat regalant la pilota al Màlaga, Calero cap al porter, i aquest cap a Recio, que ara busca un desplaçament llarg. Compte que pot ser perillosa pel Màlaga. Entra a l'àrea, un estat Cabrera, d'haver-se un gol en pròpia porteria, tot i que hi havia Ursai, hi havia fora de joc, jugada invalidada, qui ha fet la jugada per la banda esquerra, no sé si era Rafita Àngel o Joaquín.
3: Joaquín,
2: eh? Joaquín, que ha acabat fent una passada que Cabrera gairebé se la...
3: Sí, però el fora de joc era molt clar. No, jo no entenc aquesta mania de...
0: No era tan clar, Àngel.
3: No? No. Ostres, jo aquí ho he vist molt clar. Estava molt tranquil.
0: Més justet.
3: Sí?
6: Era justet, però era fora de joc, Àngel.
3: Vale.
2: Doncs l'Espanyol que prepara un canvi, el que
5: sí,
2: dèiem,
5: entrarà Sònia. Urco.
2: Per qui creus, Àngel, que entrarà?
3: Jo em decanto per algú dels tres mitja puntes. No crec Pol. Que... Per Pol?
2: No crec que desmanegui el doble pivot.
5: Té una targeta, Pol?
2: Ah, ben vist, Sònia. Ben vist. A veure, ara sortirem de dubtes. Ara sortirem de dubtes perquè el canvi es farà ara mateix.
5: Doncs no.
2: Mira, tenia...
5: Marxarà Javi Hernández i entrarà Urco.
6: Javi, que té una targeta.
2: Ah, també té una targeta, doncs clar.
3: És que també Javi targeta, Brian targeta, eren els dos candidats. I sí. Jo crec que Brian, pel tipus de jugador que és i pel que et pot donar en una jugada aïllada, doncs no, serà més difícil que el tregui.
2: Urco, el doble pivot al costat de Pol, i ara qui avança uns metres per situar-se a la mitja punta, Àngel, és Expósito.
3: Sí, tenir tres mig centres per recuperar el control del mig del camp, que en aquests 12 minuts de la segona part l'hem perdut.
2: És a dir, Expósito fa una mica les funcions que feia fins ara Javi. Es mantenen a les bandes, Brian a l'esquerra i Dolan a la dreta.
0: Mira, el diré que la posició de la pilota en aquesta segona meitat, 54-46 a favor del Màlaga.
2: Compta la pilota interior de l'àrea de l'Espanyol. Corna!
5: El primer de la segona, és el quart pel Màlaga en aquest partit. I amb aquest canvi ha marxat Javi Hernández, que és el màxim assistent de la Lliga, amb 4 assistències juntament amb Gordon i Lamin.
2: Buscava la rematada de Rubia, finalment ha estat corna. Picarà Pablo. Pablo Martínez al corna des de la banda dreta, amb la dreta, pilota oberta, frontada, molt passada, al costat esquerre, allà no hi ha ningú. Ara la recupera l'Espanyol. Ara haurà d'aturar-se perquè està molt sol Expósito cap a Dolan, i Dolan més enrere. Sí,
3: hem de tenir la pilota una estona, recuperar sí. El control i la tranquil·litat en el partit.
2: Vinga, primera pilota que toca Urco, cap a Harman, a la banda esquerra, jugant al camp propi encara l'Espanyol. Cabrera en horitzontal cap a Riedel, la torna l'uruguaià. Cabrera, que aixeca el cap, s'ho pensa, en curt, cap a Expósito. Riedel, Expósito a la banda dreta i troba Omar. Omar, novament cap a Riedel. Urco no vol jugar en llarg, ho fa en curt l'Espanyol.
3: No, és que ara els centrals tenen tres opcions per donar continuïtat a la possessió, i s'ha de fer que el Màlaga corri darrere teu.
2: Brian cap a Pol Lozano, està molt sol al mig del camp, la deixa perquè la pugi Expósito, que ara li fa un gest a Harman amb el braç. Harman la rep a la banda esquerra, ja són la zona 3/4, més a l'esquerra i té Brian. Harman de nou, Expósito, i buscava una bona pilota filtrada cap a Harman, l'ha perdut l'Espanyol. Ara és el Màlaga qui la juga, compta cap a la Rubia. Davant d'ell té Omar, s'ha d'aturar i a falta.
5: I veurà la groga Omar.
2: Falta d'Omar claríssima davant de la... Era Joaquín qui feia jugada a la zona de 3/4 a l'eix. Quants jugadors de l'Espanyol han vist groga, Sònia?
5: Doncs mira, aquesta 3. Pol, Javi Hernández i Omar.
6: Omar cada temporada li ensenyen 20 targetes grogues. Sònia. Per fer faltes als jugadors.
5: Brian Zaragoza, perdona, sí, no l'he deixat.
0: Per encarar-se en Puga.
5: Exacte.
3: Sí, i aquesta pilota, Dani, era molt fàcil per Omar, el que passa que s'ha girat al revés. Exacte. I ha perdut la posició. I
2: compta amb la falta perquè, a veure, és llunyana com perquè m'imagino la piquin directament a porteria. Són més de 30 metres, però vaja, no sé, a veure, compta cap a la pilota, sí, cap a porteria, el troba, sí! Déu-n'hi-do, quin cacau! Quina gardela del jugador! Era Pablo Martínez! Déu-n'hi-do, m'ha sorprès perquè era lluny, era molt lluny. Jo diria que uns 32 o 33 metres de porteria, però sí, amb quina convicció Pablo Martínez ha anat a buscar aquest xut directe a porteria i ha estavellat la pilota, el travesser. Sí, és que si anava dins...
0: Sí, Fortuny no hi arribava.
2: No, no, estava vençudíssim Fortuño. Déu-n'hi-do, Àngel.
3: Ningú s'ho esperava. Jo crec que només Pablo Martínez ha confiat en el seu xut. Jo crec que els companys fins i tot anaven a buscar la rematada, però com esteu dient, si això va a porta, impossible d'aturar.
2: I ara compta que Lorenzo li pren una pilota a Pol Lozano. Entra a l'àrea, perfil dret. Encara Lorenzo va per terra. Corna. Ha d'espavilar l'Espanyol,
6: Home, es pinta fatal, Sergi, un moment de què? Escolta, és que ens estan passant per sobre, que és el Màlaga, que no estem parlant del Madrid.
2: Dani. A veure, però mira que juguen a casa, Dani, i
6: sí, van, home, ja està.
2: Van per sota el marcador, és normal bé, que apretin.
6: Doncs res, seguim donant-los la pilota.
2: No, ja, és veritat que hem d'espavilar, estem d'acord que hem d'espavilar.
3: És normal que apretin, però aquesta pèrdua de pilota que ha tingut, per exemple, Pol Lozano, no, s'ha d'evitar, perquè és una pèrdua de pilota a prop de la teva àrea i amb molt avantatge pel teu rival.
2: Mira, han revisat el corna i no serà corna, finalment, doncs servei de porteria.
0: Deixa'm explicar-te, Sergi, amb la repetició de la jugada, el xut de falta de Martínez. És una mena de polla seca impressionant i la pilota gairebé a la creueta,
3: Sí, el famós tres dits, no?, de Roberto Carlos.
0: Correcte.
2: Exacte. Hi ha dos canvis al Màlaga.
5: Dottor, ha entrat Niño i ha entrat Aznou i han marxat amb el número 11 Joaquim, també ha marxat Rafa i el tercer que ha marxat
0: Puga. Que tenia target.
2: O sigui, marxen Joaquim, Puga i Rafa, sí. I entren Carlos Dottor, no?
5: Niño i Aznou.
3: Sí, ara el Màlaga passa a jugar amb dos davanters. Niño jugarà molt a prop de Xupe, perds un dels extrems i la sortida de Puga fa que Rafita, que és grata, però que està jugant al lateral esquerre, passi a la seva banda natural i Aznou com a lateral esquerre.
5: I Aznou, que és català, format a l'Adam i a la Masia fins al 2022, ha arribat al Màlaga, està dit per l'Everton. També va jugar al Bayern.
0: Anava a dir, el Raúl Orgal és pel·lícula, però que no ho veu clar la peixera,
5: Deu estar patint. Yeah. Sergi, em pots mirar, sisplau, sí, si Pol Lozano ha vist una groga o no? Perquè em genera algun dubte.
0: Mira, segons les estadístiques, només. Javi Hernández, Brian Zaragoza i ara aquesta d'Omar.
5: I Omar, És que jo m'ha semblat que li ensenyava, però igual...
2: Ara, Àngel, mirem de recol·locar amb aquests tres canvis les demarcacions del Màlaga, perquè la defensa és la que deies ara, Aznou, és lateral esquerre, canvia de banda Rafita i se situa de lateral dret, oi?
3: Sí.
2: Els centrals, els mateixos, Calero i Recio, i aleshores al mig del camp queda en Pablo Martínez
3: i Dani Lorenzo,
2: el doble pivot.
3: Per dreta la Rubia, esquerra Dottor, encara que no és extrem,
2: vale.
3: I a dalt...
2: Xupe i Niño, oi?
3: Xupe i Niño.
2: D'acord. Doncs aviam, perquè som ja al 64 de partit. L'Espanyol guanya 0-1, però la segona part de l'Espanyol no és tan bona com la primera. Bé,
6: no, és dolentíssima. No,
2: és el que anava a dir. De fet, s'està veient superat pel Màlaga. I el Màlaga n'ha tingut algunes de clares, com el xut a Pablo, que ha anat al travesser, el xut de falta. I la pilota, és que la pilota en aquesta segona part és... mira, no, la juga Aznou, que fa una croqueta de banda d'Olan, enrere. Aplaudiments per Aznou. La pilota és completament pel Màlaga, Àngel?
3: Sí, nosaltres no estem tenint la pilota, no estem donant-li continuïtat a les transicions i estem patint molt...
2: Compte, la Rubia, interior de l'àrea, va per terra, no hi ha res.
5: L'àrbitre diu que res.
2: No hi ha res, el jugador del Màlaga, que ha caigut a l'interior de l'àrea. Ara qui va per terra és Brian Zaragoza, que reclama una groga a la Rubia. Xiula la gent, res.
0: Ha topat amb Cabrera, però vaja, res.
6: Però aquesta gent està arribant molt sola a l'àrea de l'Espanyol, o sigui...
3: Massa, tinc
6: la sensació que menys mal que avui juguem contra el Màlaga, contra un altre equip, ja aniríem perdent.
0: Que revisa la jugada, Sergi?
2: No, per què?
0: Ah, no, perquè veia l'àrbitre fent algun gest, posant-se el dit a l'orella. No, res.
2: No, al principi el joc s'ha reprès amb una falta que ha rebut l'Espanyol, que li han fet a Brian, que la posa en joc Cabrera. Compte, pilota per Roberto, interior de l'àrea. El xut creuat, la treu Herrero. El xut per terra de Roberto amb l'esquerra. L'ha refusat Herrero, fora de banda per l'Espanyol, a la punta esquerra. Serveix Harman ràpidament en curt cap a Expósito, que la torna Harman enrere per Urco. Urco, Brian. Brian va per terra. Jo crec que ara sí que hi ha falta. Sí, sí, sí. Ara sí que hi ha falta de Dotor, que veu la groga.
5: Veu la groga.
2: Groga per Carlos Dotor.
5: La tercera pel Màlaga.
3: L'ha vist molt clar l'àrbitre, eh? Deu haver sigut una entrada molt lletja, eh? No sé,
0: sí, sí,
3: sí, tant.
0: Sí. Molt gratuïta, sí, sí.
5: Encara està estès a terra, de fet, Brian Zaragoza, que ara està parlant amb l'àrbitre.
0: Li diu al jugador del Màlaga, és una falta normal.
4: No, que normal. És una falta normal, perquè Brian ja l'ha superat i ell va a caçar-lo.
0: I la puntada al genoll gairebé... Mare meva.
4: Quina poca vergonya dir que és una falta normal.
2: Diam, que és una falta que pot ser bona per l'Espanyol. Escuradíssima, la banda esquerra. La picarà Expósito, zona tres quarts. Falta lateral a la banda esquerra de l'atac de l'Espanyol. I va el de Cubelles, pilota el segon pal a les mans del porter.
3: Fixa't que li estava demanant Brian la pilota per provocar el 2-1.
2: Sí.
3: I Edu Espósito no li ha fet cas.
2: Ara, pilota que marxa fora de banda, out pel Màlaga, mig del camp, banda esquerra.
3: Està aguantant bé la pressió Brian, eh? A la primera part no m'ha agradat tant com ha gestionat el xiulet, però en aquesta segona part està seguint valent, demanant la pilota i encarant els contraris.
0: Ara sortiu per la tele, Sergi, saluda la família.
2: Doncs salutacions a tots els espectadors dels Portrets. Som a la Rosaleda, de moment, amb bones notícies, tot i que la segona part de l'Espanyol no ens acaba d'agradar. Molta possessió pel Màlaga, que n'ha tingut algunes de clares. Veurem si és capaç l'Espanyol de fer-se una mica més amb la pilota i buscar el gol de la sentència. Ara hi ha una falta de Harman, que l'àrbitre no ha xiulat. La gent es queixa molt, Sònia.
5: Moltíssim. La gent està ja una mica cansada perquè fa estona que reclamen faltes que l'àrbitre no assenyala.
2: Compte, Dotor, interior de l'àrea, la refusa. Urco, i en segona instància, Roberto, és banda pel Màlaga a la punta dreta del seu atac. El serveix ràpidament la Rubia.
5: Era Rafita el que estava estès a terra en la jugada anterior.
2: Carlos Dotor busca Rafita. Rafita, la Rubia, fa un retall interior de l'àrea. Li han pres la pilota molt bé, molt atent Dolan. Li ha acabat pispant la cartera. Se la treu de sobre Dolan, però la pilota torna a caure als peus d'un jugador del Màlaga. No, no, això és un taquigol ara, eh? Aznú s'acosta a la frontal, fa jugada individual. La talla bé Omar. Vinga, va, a veure si l'Espanyol es pot desplegar ràpidament. Tot i que està en inferioritat. És Omar, compte, no la perdem aquí, eh? Bé, bé, enrere, cap a Harman. Harman i Cabrera, Cabrera i Harman.
3: Sí, l'argument és el mateix, calma i tranquil·litat, perquè és que en aquesta bogeria de partit el que té més a guanyar és el Màlaga.
2: Pol Lozano la juga enrere cap a Cabrera. 69 de partit. Pilota llarga de Cabrera, directament als peus de Rafita, guanya aquesta pilota en defensa. L'entrega per Recio i el central del Màlaga molt sol condueix i acaba combinant a l'esquerra per Aznú.
5: S'enfada amb ell mateix, en Roberto.
3: Bueno, més que amb ell mateix, amb els seus companys que no li han...
0: El deixen sol, no?
3: Sí, no l'han seguit acompanyat a la pressió.
0: Sí, sí. S'ha vist clar, sí.
2: Dotor, pilota llarga, desplaçament cap a la banda dreta, la rep Rafita, el tapa Harman, fa jugada individual Rafita, molt bé a l'ajuda Brian, ha acabat enviant la pilota fora de banda, és out el Màlaga.
0: Àngel, què ha de fer l'Espanyol per intentar tenir més pilota?
3: Doncs precisament tenir-la, quan els centrals la tenen, tenen tres opcions al mig del camp. El que no podem fer és constantment des de la defensa buscar Roberto, perquè és que com ara les perdrem totes. O tenim una miqueta més de continuïtat o continuarem patint i defensant cada cop més a prop de la nostra àrea.
5: I ara Manolo González parla amb Cala, que serà el segon canvi de l'Espanyol.
2: Ara sí que el canvi serà o per Dolan o per Brian, eh?
3: Sí.
2: Aquest el veig bastant clar, eh?
3: Sí, sí, sí. Jo no trauria Brian, perquè Brian et pot fer una jugada aïllada i
2: sí, estic d'acord.
4: Doncs té tots els números coneixent a Manolo.
0: També és veritat, Àngel, que més enllà del gol tampoc ha tingut una participació excelsa avui, Brian, eh?
3: És més pel potencial que pot tenir que pel que ha fet. Sí.
2: I creieu que acabarem veient alguns minuts de Puado o no?
0: Tant de bo, perquè això voldrà dir que l'Espanyol guanya i ho fa bé, no? Perquè suposo que...
2: O al revés.
5: No s'està ni escalfant, Puado.
2: No, no. De fet, jo crec que se l'emportat una mica
3: per fer pinya, per fer equip, sí, sí, sí, perquè entra en dinàmica.
0: Sí, sí. Jo crec que si no està resolt, no entrarà.
2: Compte, Rafita fa la centrada interior de l'àrea, la treu amb el cap Cabrera, la pilota encara és viva, perillosa, pel Màlaga, interior de la petita, Fortuño.
3: És el que deia abans el Dani, és que veus molts jugadors vermells junts, però que no estan a prop dels blaus, i d'aquí ve el perill, perquè estan tenint la pilota o controlant molt sols.
0: Queden 20 minuts més l'afegit, Dani, això és impossible aguantar sense encaixar un gol.
4: No, evidentment, evidentment, això és que baixi la verge i que ens ajudi a mantenir la porteria a zero amb l'ajuda de Fortuño, però el millor de tot d'aquesta segona part ha estat el coloret que veig de pell que porta Àngel Morales, que l'he vist per la tele, però perquè fora d'això tot el reste és un drama de l'Espanyol.
2: Però, Dani, fa estona que us ho he dit, és que aquí és estiu i no és gratuït aquest compte. La Rúbia entra a l'àrea, banda dreta a la centrada, a l'interior de la petita, Cabrera corna. Cabrera corna, Cabrera corna. Ens hem de treure el son de les orelles, però ràpidament, perquè és el que dieu, que falten 20 minuts encara de partit.
3: Això,
2: i sí, no sé si aguantarem, Àngel.
3: Ho deia Paco Palencia, nos están apedrando el rancho.
0: Aquesta és bona, aquesta.
2: Nos están apedreando el rancho. Compte. Ara, mira, una rematada que va fora.
3: És precisament la descripció de lo que està passant en els darrers 25 minuts.
2: Sí, sí.
0: I mira, a la Lliga de Bàsquet, els Alguiris ha apedregat el Palau Blaugrana perquè ha guanyat de 7. Barça 81, Alguiris de Caunes 88.
4: Final meravellós.
5: Doncs aquests xiulets són per Brian, que marxa del terreny de joc. Serà el canvi de Manolo, com deia Dani Ballar. Marxa Brian Zaragoza. Entra Cala.
3: No, ara sí que tenia raó. Ara sí que ha anat lentament.
5: Ha anat lentet,
3: ara sí,
5: eh?
3: Ara el soci tenia raó.
2: Doncs ara Dolan se situa a la banda esquerra i Cala ho farà a la dreta, entenc.
0: Però aquí perds molt talent, no? Jo és que estic amb l'Àngel, però jo un jugador com Brian Zaragoza, a no ser que estigui malament o lesionat o tocat, jo mantindria sempre.
2: No, jo ni lesionat ni tocat, però jo el que sí que el veig és un pèl cansat, Brian.
0: Sí.
2: Brian ha fet uns esforços a la primera part.
0: Però amb una genialitat, Sergi, amb un toc de geni, no?
4: Però fora d'això, oblideu de que Manolo és un entrenador que li té al·lèrgia a les targetes grogues. I cada jugador que té una targeta groga el va canviant a la segona part perquè té por de quedar-se amb un jugador menys.
2: Sí, sí, també és veritat. Bé, pel que sigui, el canvi que no ens acaba d'agradar, Àngel, doncs, entenc. A tu t'agrada el de Cala per Brian o no?
3: Home, el positiu és que entra un jugador amb molta qualitat i amb gol com és Calatrava, però perd la màgia de Brian. Però, per sobre de tot, el que hem de fer és recuperar el control del partit.
2: Compte, es du, entra a l'àrea banda esquerra, posant-li la cama a Pol Lozano, la recupera l'Espanyol, ara Cala vol fer jugada individual, la toca amb el cap Pol Lozano, Cala, fora de banda. Fora de banda, favorable al Màlaga, està patint l'Espanyol en aquesta segona part. No sé si aguantarem tant de bo, no sé si ens donarà el gol de Brian per acabar enduent-nos els 3 punts. 74 de partit, 16, més el temps afegit.
5: Ara fa un canvi al Màlaga, marxa Calero i entra Ethan.
0: I escolta, veient aquest Màlaga, costa de creure que no hagi guanyat encara cap partit, perquè em sembla un equip que, escolta, té cosetes, eh?
3: Sí, sí, ja et dic, excepte el dia del Villarreal, ha donat la cara a tots els partits i avui l'estic veient respecte als altres 7 partits com amb una marxeta més físicament, i això s'està notant en positiu per ells i en negatiu per nosaltres.
2: Ara té una falta perillosa el Màlaga al mig del camp, escurada a la banda dreta. Aviam si la pica Pablo Martínez, la penjarà a l'interior de l'àrea.
0: Abans el xut directe, Sergi, a 124 km per hora, segons estadístiques de la Lliga.
2: La posa a l'interior de l'àrea, la treu Rieder amb el cap. Urco, en segona instància, se la treu de forma contundent. De sobre l'envia directament als dominis del porter del Màlaga, Alfonso Herrero. Pablo Martínez baixa a buscar-la entre els centrals, Ethan Merino. Dotor, cercle central, que bé li apressarà la pilota Roberto Dotor. Vinga, va, a veure si s'espavila. No, ja ha perdut perill la jugada de l'Espanyol, que per un moment ha semblat que amb la recuperació es podia desplegar molt ràpid, però no ha estat així, ha acabat perdent la pilota.
3: Per aquesta pilota, en comptes de la pilotada que ha donat Cabrera cap endavant, et gires, li dones a Ángel Fortuño i que l'equip es controli, intentes tenir una miqueta de possessió, que ara és tornar a defensar un altre cop.
2: La juga Ethan, cap a Dotor, mig del camp. Compte que ataca el Màlaga per l'eix. Ja és a la zona de tres quarts. Hi ha una falta. Hi ha una falta perillosíssima, favorable al Màlaga, més enllà del balcó de l'àrea. 23-24 metres de porteria, molt centrada. És una falta que a mi m'ha semblat clara, que li han fet a Lorenzo, no? A Dani Lorenzo.
3: I veurem si Pablo Martínez intenta repetir l'acció una miqueta més a prop de la porteria.
2: Sí, ara està més a prop, eh? Sí, sí. Sí, abans l'ha picat directe, no tingueu cap dubte que aquesta va entre la... que aquesta va a porteria.
0: I veiem a la banqueta Brian Zaragoza amb gel al genoll esquerre.
2: Ah, mira, doncs potser estava tocat realment. Sí, sí. No, potser... segur, vaja. Aviam aquesta falta, va. Quatre jugadors a l'interior de la mitja lluna. Pablo cap a la pilota. A les mans de Fortuño. A les mans, bloca. Amb seguretat, Àngel Fortuño. Que s'anava molt potent, però més centrada. No, no ha agafat aquella mala llet de la primera falta de fa una estona, eh?
3: Sí, sí, no, anava molt més tranquil·la per Àngel Fortuño. No, no li ha agafat els tres dits per fer la folla seca.
2: No, no.
6: Ara les bloca totes, eh, Àngel Fortuño.
3: Sí, sí, això és
2: importantíssim. Està fent números perquè Dani Ballart comenci des d'avui la campanya perquè Fortuño sigui a partir d'ara el porter titular de l'Espanyol.
6: Si us plau.
0: Home, Dimitrovic ha tingut alguna errada aquesta temporada, Dani, però recordem que va ser el trofeu de Nissan de l'any passat.
6: Doncs se li ha acabat. Aquest any ho serà. A partir d'avui, Fortuño, 3 punts Dani Harker.
2: A mi, no és per portar la contrària al Dani, a mi no em sé com desfera. El doctor pilota a l'interior de l'àrea, enrere, la Rúbia, aixoca amb Harman, encara és perillosa, interior frontal de l'àrea, el xut de Pablo, amb l'esquerra fora, amb l'esquerra per sobre del travesser, desviada, serà porteria per l'Espanyol. A mi no em sembla que Dimitrovic estigui fent una mala temporada, o una temporada molt dolenta. Pot haver tingut alguna errada, algun partit una mica més fluix.
6: Vàries, sí.
2: Però no em sembla que estigui sent un jugador assenyalat.
6: Ja te l'assenyalo jo.
2: No. Servirà la porteria Fortuño, que s'ho pren amb calma i s'endú els xiulets de l'afició. Llarga, més enllà del mig del camp, salta Roberto, no la toca. I llàstima que la trama buscava Dolan, l'ha tallat la defensa. Ara surt el tall Cabrera, davant de Chupe, és banda favorable al Màlaga, zona tres quarts, banda dreta.
6: No fem ni quatre passades, seguides, no, és horrorós.
3: No, ni dues.
6: Sí, és cert.
5: Ara entraran per part de l'Espanyol Pere Milla i Hinojo.
2: No, si sobrevivim a la segona part que ha fet l'Espanyol, podrem donar gràcies...
6: A Fortuño.
2: A qui sigui, sí, però vaja... Perquè s'ha vist superat clarament pel Màlaga, que hi ha posat una marxa més. També és veritat que juga a casa, va per sota el marcador, més cué, només ha empatat 3 partits i té moltes més urgències que l'Espanyol, i és normal que també vagi a buscar el partit.
6: És que fora d'aquell llançament de Roberto, que estava molt escurat, Sergi, l'Espanyol no ha xutat més a la porteria. No.
2: Compte Dotor, que roba una pilota al mig del camp, creua la divisòria, encara el migcampista del Màlaga, filtra, interior de l'àrea, la Rafita, corna! Cabrera s'ha llançat a terra i finalment serà corna pel Màlaga.
5: Hi haurà 3 canvis. Entrarà, com us deia, Milla, també ho farà Hinojo i Marcos Fernández.
2: Doncs els últims canvis que farà l'Espanyol per jugar els últims 10 o 15 minuts. Compte aquest corna, des de la dreta. El picarà el Màlaga.
5: És el 6è.
2: Som al 80. El posa al punt de penal. El cop de cap de Cabrera no aconsegueix treure-la. La rematada des de la frontal. Toca en un jugador de l'Espanyol. Nou corna pel Màlaga.
0: Ai. Ara estic patint, Sergi, estic patint.
2: Des de l'altre costat. Tu i tots... Perquè no ho veiem clar, eh?
3: No, perquè aquestes dinàmiques solen passar als partits, però duren 5-10 minuts. Però és que portem 35 minuts amb aquesta dinàmica tan negativa i posant moltes facilitats al contrari.
6: I a més, en televisió estic veient les cares dels nostres jugadors i la sensació és que estan fosos físicament.
2: Ha picat el corner de Màlaga, l'ha refusat Pol Lozano, però la pilota la torna a tenir el conjunt andalús. Ara és Ethan Merino, que busca una centrada des de la dreta, tancadeta, a les mans directament de Fortuño.
0: Ara a veure si amb aquests 3 canvis que farà l'Espanyol es pot tornar a dibuixar una mica un esquema més sòlid.
2: Ara ara ja no sé què dir-te, perquè el temps que queda i que és el que hauria de fer l'Espanyol, com a mínim intentar tenir una mica més la pilota.
4: Exacte, una mica de possessió.
3: Evidentment, els dos canvis que ha fet prèviament Manolo eren buscant aquest objectiu. Clarament no s'ha aconseguit, i ara aquest triple
5: canvi...
3: Mira,
5: ara, perdona, Àngel, aquests aplaudiments són per Roberto. Són per Roberto, que torna als aplaudiments al públic de la Rosaleda, petons a l'aire, petons a tots els aficionats, els llença Roberto, el públic es posa dempeus, ovacionen a Roberto, marxa Dolan, ha entrat Marcos i ha entrat també Pere Milla i Hinojo.
2: I ha marxat Dolan.
5: Dolan.
2: Ha marxat
5: Roberto.
2: Roberto, i l'altre diria que és Expósito.
5: Sí. Edu.
2: Doncs, Déu-n'hi-do, quina ovació, Àngela, Roberto, eh?
5: Sí, home, sí.
2: Va ser un jugador important aquí, no?
5: Home, va fer 20 gols, la temporada, l'última temporada que...
2: La 23-24, diria.
4: Sí, la temporada de primera.
5: Sí, va ser clau en l'ascens a segona, va marcar 20 gols, ell s'estima molt al Màlaga. I així ho ha demostrat, perquè el públic dempeus, un ovacionat a Roberto.
3: Sí, tu pots dir, no, 20 gols, però era primera ref, però... Els equips venien aquí a la Rosaleda a tancar-se i no va ser una temporada fàcil pel Màlaga.
2: Sí, sí.
5: I ara marxa Rafa i entra...
2: Aitam. I marxa Pablo Martín.
3: Ojo amb aquest home, Aitam, que en els tres partits que ha jugat ha estat un mes i mig desaparegut de les convocatòries per un tema personal, però quan ha jugat ha portat molt de parell. És un jugador molt anàrquic, molt de l'estil de Brian Zaragoza.
2: Però és un jugador amb talent,
3: Sí, sí, sí, un estrell.
5: És de Polinyà.
2: Va néixer a Polinyà, aquest,
5: Sí, és català.
2: És que, de fet, aquest, n'hi ha un que em sembla que és ell.
5: Es va veure afectat per la sanció...
2: Compte la centrada a l'àrea del Màlaga, l'ha tret. Recio, es corna per l'Espanyol.
5: Format al Barça, Aitam, sí, es va veure afectat per la sanció de la FIFA i va arribar al Màlaga el 2017, on es va acabar de formar. Ha estat dos partits titular amb el Màlaga.
2: Doncs haurem d'anar al tanto amb aquest jugador. Ha fet, jo diria que el Màlaga ha exaurit canvis ja, també, no?
5: Sí.
2: Harman picarà el corna, banda esquerra, la posa al punt de penal, entrava la rematada Cabrera, la treu la defensa del Màlaga, que ara es desplega la contra, compte que pot ser perillosa. És la Rúbia, que avança per l'eix, ja és a la zona tres quarts, l'enganxa pel darrere, Clemens Riedel, és falta i groga.
5: Veu targeta Riedel.
2: Groga i perillosíssima la falta, a poc més de 20 metres de la porteria.
0: Ai, sí, sí.
2: No sé si... Marxava com un, vaja, com un coet, la Rúbia.
0: L'ha perseguit molts metres, no l'ha pogut caçar fins arribar a quatre pams de la frontal.
3: Però l'errada, perdona, és que no teníem cap jugador a la frontal de l'àrea i hem permès una contra límpia de tres jugadors del Màlaga.
2: Doncs tenim una falta perillosa que picarà el Màlaga.
3: Niño.
2: Adrián Niño, més enllà de la mitja lluna, uns 23 metres de porteria, perpendicular al pal dret de Fortuño. Falta molt perillosa. Quan falten 5 minuts per arribar al 90, som els del Tot Gira, Catalunya Ràdio. L'Espanyol guanya 0-1 a la Rosaleda. Està traient aigua del vaixell des de fa molta estona l'equip de Manolo, intentant sobreviure a una mala segona part, a una segona part dolenta. Diam, aquesta falta que picarà Niño, amb la dreta cap a la pilota. La treu Fortuño! Braç imperial de Fortuño. La pilota anava dins, s'ha estirat bé, anava molt centrada, però hi ha posat molt bé el braç i la manja el Fortuño. És corna pel Màlaga.
4: Fortuño s'està convertint, ja que has dit que estem traient aigua del vaixell, amb el nostre Leonardo DiCaprio.
0: Home, no, que acaba malament.
5: És el vuitè corner.
2: Compte el corner, la treu Pere Milla, no fotis Dani DiCaprio, ja saps com va acabar. Digues el capità
4: ofegat,
2: del vaixell.
4: Ofegat, va acabar ofegat.
0: El capità també va morir, Sergi,
2: Sí, no, però no em referia al del Titanic.
0: Ara. Ah, d'acord.
2: No em referia al del Titanic. Aviam. Serà un nou corna, tindrà un nou corna al Màlaga, mare de Déu.
5: No ve.
2: I una segona part, tu.
0: Sònia, que mires el mòbil, tota l'estona mirant el gros del mòbil.
5: Doncs mira, estava mirant per aquí. Vols que et digui la veritat?
0: Sí, home,
5: que estava mirant? Doncs els corners, perquè no sabia si m'havia descomptat amunt.
2: És que és normal que et descompti, Sònia, perquè aquest, que pot ser que l'hagin assenyalat, l'acaba de desconvocar el VAR. Ha dit aquí, finalment no hi ha corner. I per tant, i això ens ha passat ja en una altra...
5: Sí, i per això no m'acaba de quadrar i per això ho estava mirant.
2: En alguna altra ocasió també ha passat...
6: Quants corners en contra, Sònia?
5: 8.
2: Un bon grapadet, eh?
0: Bé, Sergi, Sònia, companys, queden 4 minuts mal comptats i això s'haurà acabat, més l'afegit. Déu-n'hi-do aquest partit. L'Espanyol traient aigua de la barca, però d'augment guanyant 0-1, val el gol de Brian Zaragoza. Màlaga 1, Màlaga 0, Espanyol 1. Sergi, això s'ha de rematar, queda poquíssim.
2: Rafita per la banda dreta, avança, va per terra, falta d'Hinojo.

0: la vol posar a l'interior de l'àrea, la talla amb el cap Cabrera. Va, que l'ha de durar una mica més l'Espanyol, nois. La pilota ha de durar una miqueta més als peus, doncs no. L'acaba de perdre l'equip de Manolo. Mare de Déu, no dura gens la pilota als jugadors de l'Espanyol. Quina segona part.
1: Quina manera de patir, tu.
0: Rafita, Lorenzo. Lorenzo d'Esperó per Dotor, que aixeca el cap, busca el gol interior de l'àrea. No, canvi d'orientació cap a la banda esquerra. Aviam, va. Allà la juga Haitam.
1: Edu Expósito està a la banqueta fent de segon entrenador.
0: Centrada a l'interior de la petita, a les mans de Fortuño.
2: Aquest és l'únic jugador de l'Espanyol que està donant una miqueta de calma, Fortuño, però evidentment no pot tenir la pilota més dels segons que et permet el reglament. La resta de companys no li estan acompanyant.
3: Quan queda, Sergi?
0: Si això acaba així, ja sé qui donarà els 3 punts Ballart.
2: Queda molt. Tal com estem.
0: Queda molt. Són 88 minuts, 2 més el temps afegit. Compte, Marcos va per terra, pot haver-hi falta. Falta favorable a l'Espanyol a l'interior de la mitja lluna. Falta molt perillosa que li han fet a Marcos Fernández quan volia guanyar una pilota a la frontal de l'àrea. Aquesta és molt bona, molt, molt, molt bona i molt perillosa per l'Espanyol.
1: L'àrbitre dona explicacions tant al porter del Màlaga com a Cabrera, que estan els dos allà demanant explicacions a l'àrbitre per aquesta falta.
3: La falta li fan a Cala, eh?
4: Sí, ha estat molt llest Cala. Està molt llest Cala perquè quan ha vist que no arribava ha posat el seu cos justament per buscar l'impacte i treure la falta.
0: Doncs el mateix Cala agafa la pilota i crec que la picarà ell, eh? La picarà Cala perquè l'ha agafat de seguida, ara la plantarà a la gespa, és al vell mig de la mitja lluna.
4: Qualitat no li falta.
0: Metre i mig de la frontal de l'àrea.
2: Potser està massa a prop de l'àrea, no? Perquè agafi la trajectòria suficient per trobar poder...
0: A veure, que la trava... Clar, és massa a prop, Àngel?
4: Ah, una fuetada a l'angle llarg i ja està.
0: Exacte, Dani, vinga, va, que la trava amb l'esquerra, cap a la pilota, fora! Per sobre del travesser, servei de porteria pel Màlaga. A punt d'arribar al 90, va! Si hem aguantat, si hem arribat fins aquí, ja no ens ve de 4 o 5 minuts més. Hem de resistir com sigui.
3: El xut, Sergi, horrorós, de Cala.
4: Sí, a nivell de la segona part.
3: Mare meva, tu.
0: A veure, pendents de la pissarra electrònica per saber quan s'haurà d'afegir. Ara una pilota filtrada a l'interior de l'àrea de l'Espanyol. L'ha tallat bé Cabrera, Hinojo, la lluita a la zona de lateral esquerra. Pilota per Cala, Cala enrere, Harman. Desplaçament llarg, buscant a la punta d'atac que corri Marcos Fernández. Tot l'avantatge és per Herrero, que surt de la porteria i envia la pilota cap al mig del camp.
1: 3 minuts d'afegit.
0: Ah, perfecte, 3 minutets. Te'ls compro aquests 3 minuts. Bé, 3 minuts que ja han començat a comptar. És el que ha d'aguantar l'Espanyol per endur-se els 3 punts de la Rosaleda, que ens aniran la mar de bé per posar-hi un punt de calma a la situació esportiva de l'equip. Ara la juga el Mala, però no podem encara dir blat, perquè ho tenim al sac, però no està lligat. A veure, Recio, obertura a la banda esquerra. Ara li ha pres molt bé la pilota un jugador de l'Espanyol. Compte que encara la té el Màlaga. És Dotor, que torna a fer obertura a la banda esquerra. Hi ha jugada del Màlaga a la cama d'Omar. La pilota no acaba de sortir per línia de fons. Omar se'n va per terra. És falta en atac. Pilota per l'Espanyol.
1: Es queixen moltíssims d'aquesta decisió els jugadors del Màlaga.
0: Pilota que tindrà l'Espanyol aquí. Esgarraparem uns segons, no?
2: Minuts, hauríem d'esgarrapar minuts.
0: Sí. Som al 91, ja, 2, ens en falten.
1: Fortuño s'ho agafa amb calma.
0: Ens en falten 2.
3: Al Raúl Orgales ja no li queden ni ungles, ni dits, ni mans. Va pel cols, allà.
0: Aguanta, Orgales, aguanta. Això ho tenim, va molt, molt ben encarrilat. Guanya una pilota Pere Milla a la banda dreta, s'acosta a l'àrea, combina amb Marcos de primera per Urco, i llàstima Urco, s'ha fet una autopassada massa forta, ha acabat fent falta favorable al Màlaga en zona defensiva.
4: És que el problema no és els 3 punts d'avui, que quasi bé ho veig a tocar allà. El problema és de futur, Sergi. És que estem jugant fatal aquesta temporada. És que avui ens salvarem i guanyarem 3 punts, però no anem bé jugant així.
0: Sí, però teníem una ferida oberta que s'havia de tapar com fos. Compte el xut! El gol! El gol!

0: espectacular. Banda dreta, la centrada a l'interior de l'àrea. De primeres han galtat la pilota, diria que era Niño. I al fons de la porteria, el temps afegit, marca el gol de l'empat al Màlaga. A veure, no serà que no l'havíem advertit, no serà que no ens l'estàvem ensumant, no serà que no el veiem venir. El 93 marca el Màlaga el gol de l'empat. Si això acaba així, que en principi ja al partit no li queda res, doncs l'Espanyol acabarà perdent dos punts que tenia pràcticament lligats.
1: Han quedat tocadíssims els jugadors de l'Espanyol. Harman ha quedat estès a terra, li ha costat aixecar-se. Capcots intenta Marcos animar els seus companys, però la veritat és que...
2: Entra amb el sol, Riddle Stowe, no va cos a cos i l'engaltada és poderosa, és contundent, la rematada és molt bona i d'infortuny aquí venut, evidentment no hi pot fer res perquè és un xut inapel·lable.
3: Sí, però més enllà de que estàs comentant, és conseqüència de lo que hem vist tota la segona part. I hem de donar gràcies que estem en el minut que estem, perquè segurament si quedessin 10 minuts això acabaria pitjor, no?
0: Sí, estem d'acord, això s'està acabant. L'Espanyol ara fa jugada d'atac per la banda dreta. Omar la penja al segon pal, la treu Recio i en segona instància la Rubia cau al pit, la controla amb el pit Urco, però no pot fer-se amb la pilota. Urco acaba recuperant la bola enrere cap a Riddle. Riddle ara fa obertura a la banda dreta perquè corri Omar, no res. És banda pel Màlaga. Som ja al 94, això s'hauria d'acabar, que s'acabi ja.
1: Una gerra d'aigua freda.
0: Acabem amb aquest calvari ja d'una vegada, perquè la segona part de l'Espanyol és per fer-s'ho mirar. I el moment que l'àrbitre assenyala el final del partit, s'acaba el partit a la Rosaleda. Semblava que es podia fer el miracle de resistir durant 45 minuts, sent molt inferiors al Màlaga a la segona part, amb l'avantatge al marcador, però finalment el partit i el futbol ha acabat sent just. El Màlaga s'ha merescut el gol de l'empat, ho hem de dir així, perquè la segona part de l'Espanyol ha sigut dolenta amb ganes, i finalment ha vist com un gol de Niño li empatava el partit en el temps afegit. L'Espanyol s'havia avançat al 12 amb un gol de Brian Zaragoza. Mira, almenys suma un punt l'Espanyol, però és una llàstima, és una gerra d'aigua freda, com deia la Sònia, perquè l'Espanyol ha tingut els 3 punts molt, molt, molt a prop, a tocar dels dits, i és una llàstima que, venint de les dues derrotes, de l'aturada, de tot el reset que volia fer l'Espanyol, avui no haguéssim pogut marxar d'aquí amb una victòria que ens hauria donat una mica d'aire, una mica d'oxigen de cara al compromís de dissabte que ve, importantíssim i complicat davant de l'Atlètic de Madrid. Però bé, la qüestió és que l'equip no ha perdut, per veure el got mig ple, i ha acabat traient un punt de la Rosaleda. Màlaga 1, Espanyol 1.
1: Han quedat molt tocats els jugadors de l'Espanyol, capcots, l'expressió corporal ara mateix ho diu tot, tot i que s'apropen fins a la zona on hi ha els seguidors blanc i blaus que han vingut fins a Màlaga. També s'hi apropa Manolo González, que ara aplaudeix aquests seguidors. També hi ha Cabrera, vaja, pràcticament tots els jugadors de l'Espanyol que s'acosten en aquella zona, però la veritat és que l'expressió que tenen és d'uns jugadors molt cansats i molt tocats.
2: Doncs escolta, l'Espanyol que ha mort a la riba, ha fet un mal partit, però el Dani ho deia, visualitzàvem aquests 3 punts, finalment no ha estat possible el gol de Niño. Siguem sincers, ha fet justícia i l'Espanyol, doncs, que ha sumat un punt ara mateix. Mirem la classificació, l'Espanyol és 11 amb 8 punts, a 3 per sobre del descens, i qui sigui optimista, doncs, a 3 també d'Europa. El Màlaga, que escolta, continua sense guanyar en aquesta primera divisió i és penúltim amb 4 puntets. El que deia el Sergi, doncs, el proper partit de l'Espanyol és contra l'Atlètic de Madrid, el dia 17 a les 2, déu-n'hi-do quin tros de partit que viurem a Cornellà. De seguida busquem la veu dels protagonistes, de seguida incorporem també l'Eudald Serra, allargarem el tercer temps fins a un quart de 12 de la nit, però abans Dani Ballar, titular, encara no final, però titular de Copa al Vot després d'aquest empat de l'Espanyol.
4: Doncs un punt i gràcies. Jo trobo que avui l'Espanyol encara em preocupa més després d'aquestes 3 setmanes d'aturada que abans de que s'aturés el futbol. No han servit de res aquestes 3 setmanes. He vist un equip al final del partit absolutament fos físicament i sense cap tipus d'idea per jugar al futbol. Així que ho sento molt, però Manolo, fora.
2: Àngel, més enllà del resultat que, escolta, jo crec que s'ha de fer el mateix anàlisi amb 0-1 que amb 1-1. Avui l'Espanyol no ha fet un bon partit.
3: No, a mi el que més em preocupa és que hem tornat a veure un Espanyol de dues cares. Una primera part on tots els descans hem coincidit que l'equip hauria merescut anar guanyant per més d'un gol de diferència, i una segona part que hem acabat, bueno, portàvem 20 minuts demanant la finalització del partit i gràcies a Déu que el gol ha arribat al minut 92. És difícil d'analitzar perquè ja no és la primera vegada que passa aquesta temporada veure dues versions de l'equip tan diferents, i evidentment preocupa, perquè quan tu si l'equip doncs aconsegueix apropar-se a la bona versió, per exemple aquesta primera part o la segona part contra el Rayo, perfecte, però si ens apropem a la versió que hem vist aquí a aquesta segona part, és preocupant. I el preocupant és que Manolo ha intentat revertir la situació amb els canvis que ha anat introduint durant la segona part i no ha sigut capaç. Bueno, sí, hem sumat fora de casa, però és que hem tingut els 3 punts, que és el normal, haver vingut aquí i haver guanyat 3 punts.
2: Pendents del flash interview de zona amb un jugador de l'Espanyol, no trigaran a parlar, em sembla que és Roberto, que ja s'atansa cap a la posició dels companys periodistes per fer les primeres declaracions. Després obrirem el tercer temps amb el refresc de l'Eudald Serra i analitzarem aquest partit, insisteixo, fins un quart de 12 de la nit. Estem a punt de sentir Roberto a les televisions. Ara s'està tensant, s'està fent llarg aquesta travessia de Roberto cap a la televisió. Ara sí que el podem sentir, si el Raúl Orgales no diu el contrari. Roberto, en declaracions a la zona.
5: Nos atiende ya Roberto, el delantero del Español. Roberto, estaban coreando tu nombre ahora mismo, lo han hecho también cuando te has marchado. ¿Qué especial, no, para ti este partido aquí en Málaga?
6: Para mí el partido más especial del año, ¿no? Y encima venir aquí a la Casio, y creo que en mi casa también, igual que allí en Barcelona, y la verdad que un partido muy especial, y bueno, al final se nos ha escapado en los últimos minutos, ellos aprietan aquí bastante y se ha notado, y al final han empatado. Pero bueno, es que toca seguir trabajando.
5: ¿Qué crees que ha pasado ahí? Porque la primera parte incluso habéis tenido oportunidades para ampliar la ventaja, pero en la segunda se notaba que parecía que al final el gol pues ha acabado llegando, ¿no? ¿Qué le ha pasado al equipo al final?
6: Bueno, al final tenemos, esto es primera y tenemos que aprovechar las ocasiones. Creo que ha habido una que la ha tirado con el tacón y me la han sacado en la línea. Otra también me la ha parado Alfonso y bueno, al final ellos tienen que reaccionar. Pero bueno, ellos también son buenos, aunque todavía no han ganado, yo los conozco y son muy buenos, así que nada, desearle mucha suerte.
5: Por último, Roberto, te quería preguntar por tu debut con la selección española. Has tenido ese momento muy especial, también enhorabuena por ello. ¿Cómo estás viviendo este momento personal? Esos 6 goles en Liga, debut con la selección, cuéntanos.
6: Bueno, pues muy contento, la verdad, muy feliz, una felicidad increíble, y espero seguir así, espero seguir ayudando al equipo y poder seguir yendo con la selección.
5: Muchas gracias, señor.
2: Don Roberto, en declaracions a DAZN, recordant aquella jugada amb la rematada d'Esperó, que ha salvat un jugador del Màlaga sota vals, i també dient que l'equip andalús, doncs escolta, els resultats no acompanyen la bona imatge que està deixant alguns partits en aquesta primera divisió. Fem una petita pausa i de seguida obrim el tercer temps i analitzem aquest partit, aquest empat de l'Espanyol Màlaga 1, Espanyol 1.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
10: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
11: I des de 16.400 euros.
10: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
12: 9x3, 27.
13: Següent.
12: Te les vas aprendre amb suor i llàgrimes. Ara les recites sense pensar-hi. Però saps també que tens dret a rebre informació sobre el lloc de procedència dels productes frescos abans de comprar-los? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les taules de multiplicar. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
7: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
13: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a bbva.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de clients segons Euromoney. Avancem? BBVA.
14: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
15: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York. Hans Zofim Mutta amb la Filarmònica de Múnich.
16: Klaus Mackella amb el Royal Concertgebouw.
17: I l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
18: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
19: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
20: Això és l'Espanyol. Això és el Tot Gira. Això és la transmissió de l'Espanyol. El tercer temps.
2: Vinga, va, fins un quart de 12 de la nit. El tercer temps d'aquest Màlaga 1, Espanyol 1. Adol Serra, què tal? Bona nit.
21: Bona nit, Sergi.
2: Escolta, no sé si estàs d'acord amb nosaltres que més enllà del resultat, home, evidentment millor sumar els 3 punts, però més enllà del resultat, és igual un empat o una victòria, avui l'Espanyol no ha estat bé.
21: La segona part, sobretot. A mi la primera, la veritat, és que no m'ha desagradat l'Espanyol. Crec que fins i tot se'n podia haver anat al vestidor guanyant per 0-2 perquè he tingut 3 ocasions clares per guanyar el partit i sentenciar una mica, com per exemple va fer el camp de l'Osasuna, però sí que és veritat, en canvi, que la segona part no l'hem vist. Ha acabat reculant. Jo ja m'esperava que el Màlaga, evidentment, perdent i jugant a casa i anant últim, hauria d'apretar i de pressionar i d'intentar buscar l'empat i de tenir més domini, però el que no m'esperava és que l'Espanyol perdés la pilota amb tanta facilitat i que s'hagi passat gairebé doncs 35-40 minuts del segon temps defensat i aculat al darrere, no? Ara, un mal partit, no, una segona part molt dolenta i una primera part on crec que l'Espanyol podia haver sentenciat el partit.
2: A preguntar-te, Eudald, per Brian Zaragoza, escolta, talent en té, avui ha tingut aquesta fogonada, ha marcat aquest golaç, després és veritat que potser no s'ha l'avís, no sé què en penses d'aquest jugador.
21: Home, el gol, realment per fer un gol així has de tenir molt de talent. Però la meva opinió, quan l'han substituït, jo estava convençudíssim de que el canviarien amb ell. No perquè ell no pugui tenir amb alguna jugada decidir que ho podria fer-ho en qualsevol moment, sinó perquè aquella banda estàvem fent aigües durant tota la segona part. I és perquè, bàsicament, Brian Zaragoza no treballa ni la meitat del que treballa, per exemple, Roberto. I és un jugador que amb la pilota als peus és diferencial, et dona molt, però en un equip com l'Espanyol, si no et replegues també quan et toca replegar i ajudar en la defensa, doncs malament rai. I per tant, entenc aquest canvi, tot i que perds un jugador que en una jugada aïllada i en un partit on estàs tancat al darrere et pot donar la victòria.
2: Ara obro l'anàlisi d'aquest empat de l'Espanyol a Rosaleda a la taula, però abans, Eudald, preguntar-te per un últim nom en particular, que és el de Fortuño. Escolta, Dimitrovic no girava rodó, Fortuño ha debutat, crec que ha debutat amb nota, no? Vull dir que ha estat un partit seriós, sí. No ha tingut cap errada, alguna intervenció de mèrit...
21: Molt bon partit en general, perquè ja ho he anat comentant durant la transmissió, és a dir, les jugades que s'havien d'aturar, les ha aturat, les ha blocat, ha refusat poca pilota, a les entrades a l'interior de l'àrea amb autoritat les ha blocat. Per mi l'aturada de més mèrit és aquella al principi de la primera part, que treu aquella mà i que evita el primer gol del partit, que hauria estat pel Màlaga. Però també és cert que no ha tingut, a part d'aquesta...
2: Espera, Eudald, que el podem sentir a Sport 3, Fortuño, el micròfon de l'Oriol Vidal.
22: Els últims minuts aquest camp apreta molt i ens anem molt fastidiats amb aquest gol a l'últim minut que espero que ens serveixi per aprendre a tot l'equip i seguir endavant.
23: Escolta, el primer temps se us ha vist amb empenta, generant ocasions, ferms, malgrat que el Màlaga, evidentment, avui s'hi jugava moltíssim. I a la segona, en canvi, us heu anat apagant. No sé si era por, no sé si és que volíeu conservar massa la victòria. Com ho has vist tu des de la gespa?
22: Sí, la veritat que al primer temps hem tingut per fer dos gols, 0-2, et pot anar al descans. I, bueno, aquí la segona part, el camp anima, tot em puja. Ja és normal, un partit de primera edició, fora de casa, és normal que la segona part anem guanyant, pues, sofreixis una mica, però bueno, no queda un altre que seguir endavant.
23: Escolta, has jugat perquè Marco tenia molèsties, és així, durant la setmana?
22: Sí, porta algunes molèsties, el míster ha comptat amb mi i ja està. I jo, pues, fer el que em toca.
23: I escolta, llàstima, perquè la teva actuació ha estat notabilíssima, molt, molt ferm, i suposo que la ràbia d'aquesta última acció, no?, perquè un nano com tu, que has portat tota la vida al club, avui era el partit amb més responsabilitat que has tingut, i bé, una mica la valoració general de tot plegat.
22: Sí, el partit m'he sentit molt bé, 0-1, anem guanyant, totes les opcions que han tingut s'han resolt bé, i al final, l'últim minut, et marquen gol i et vas molt fastidiat, però molt, molt fastidiat, la veritat.
23: Bé, aixecar el cap, Àngel, enhorabona.
2: Doncs Fortuño, que se'n va fotut, però ha fet un bon partit. A veure, Eudald, què estaves dient? Perdona que t'he tallat.
21: No, crec que em preguntàveu sobre Fortuny, et deia que per mi havia fet una actuació més que correcta, molt, molt bon debut en aquest partit a primera divisió, en partit de Lliga. Per mi la intervenció de més perill ha estat la de la primera part, aquella mà que ha tret, i sí que és cert que la segona ha tingut més feina, però tampoc ha hagut de fer cap intervenció de superperill, perquè l'única que ha tingut, que era la del gol del Màlaga, era impossible pràcticament d'evitar, perquè és un molt bon gol de l'equip andalús.
2: A veure, Sergi Andreu, que no t'he sentit encara, com et deixa el cos aquest empat?
0: Malament, perquè estic molt d'acord amb tot el que heu anat comentant fins ara. Malament, perquè era un camp que jo crec que on l'Espanyol hi podria haver guanyat i ens hauria anat molt bé, i tinc la sensació, sense treure-li mèrits al Màlaga, tinc la sensació que se l'ha deixat escapar l'Espanyol aquest partit. I ens ho ha demostrat a la primera part, que ha sabut jugar una bona primera part. També estic molt d'acord que el que a mi el que no m'agrada és la segona, però la primera, per mi, ha estat una molt bona primera part. I a la segona, jo no sé ben bé què és el que falla, no sé si hi pot haver alguna cosa encara de factor mental, quan l'altre equip t'has vist sotmès per l'altre equip, pressionat, on hi ha posat un punt més d'intensitat, l'equip s'ha deixat anar massa enrere, s'ha enfonsat un pèl massa i no ha estat capaç en tota la segona part de fer-se ni dos minuts seguits amb la pilota, no? I, ostres, em genera una certa preocupació, perquè per bé que és molt aviat, ja són tres partits que li veiem masses llacunes, no?, aquest Espanyol, i entenc que durant una temporada que és molt llarga hi pot haver daltabaixos i sotracs, i que ja tindrem millor època, però vaja, s'ha de fer feina aquí, eh?
2: A veure, Àngel Morales, què ha canviat de la primera part, que, com diem, no ens ha desagradat, a la segona, que ha estat un desastre? Què ha canviat?
1: Arriba Manolo González.
2: Doncs mira, sentim
1: la sala de premsa.
2: Sentim a la Manolo, va.
1: D'aquí, de la Rosaleda.
3: Buenas noches, buena nit. Comencem a tornar a preguntes. Seguimos en luego, sin problema. No mimitza. Sonia, quan vulguis.
1: Hola, Sonia Oleart, en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. Com t'expliques una mica com ha acabat el partit i la segona part que ha fet l'equip?
3: Bueno, aniré per bandes. Crec que la primera ha sigut molt bona. Crec que la primera part marxes 0-3, perquè són situacions molt clares, no passa res, i a partir d'aquí la segona. El canvi de Javi, que el tenta i que ha fet obligat perquè venia de la lesió de sub-21 i cansat, ens trastoca una mica, i a partir d'aquí hem deixat de contraatacar molt bé, com hem fet a la primera, de tenir situacions clares, hem tingut la de Roberto, la situació de Cala de la falta frontal, que és bastant clara, i no hem tingut més. A partir d'aquí, després sí que hem defensat bé, perquè les ocasions clares ha sigut el xut de falta del pal, les altres han sigut situacions que l'equip ha defensat bé l'àrea, i la darrera jugada, que el partit s'ha d'acabar, estem atacant nosaltres i hem d'acabar el partit nosaltres, no concedir un atac que hem concedit i que a sobre, pues, ha acabat en gol. Francesc.
4: Míster, què tal? Bona nit, Francesc Via per l'Agra de la Ràdio. Com t'expliques aquesta última jugada? Com és possible que un equip que s'està jugant el que s'està jugant, no només t'ho està jugant tu, també s'ho juguen ells, s'ho juga tot el club sencer, estàs a punt de guanyar un partit i et corrin d'aquesta manera i falti aquesta competitivitat suficient per taquellar aquesta acció i que et faci un gol d'aquesta manera. És que no té explicació.
3: Bueno, és el que diem. Bueno, el que diem parlant altres setmanes. Jo ja et dic moltes vegades i assumeixo molta responsabilitat sempre, ja ho sabeu. Però és que és una situació que el partit no ha d'arribar ni a aquesta jugada. Tu no has d'arribar a aquesta jugada. És una situació d'atac que has d'acabar el córner, s'acaba el córner la jugada i s'acaba el partit. I després és una situació que quan veus que s'ha acabat amb el Roger Hinojo quan ha acabat el partit, quan veus que el jugador ja està preparat per llançar en llarg, que és l'única opció que té, perquè no té cap tipus de passada més, has de començar a córrer, hem de començar a córrer cap enrere cagant hòsties. Bueno, ja et dic, és una situació pues, que hem defensat horrible i que condena a no que tot em portis 3 punts que crec que ens podien haver portat per mereixements.
4: D'acord, m'has explicat el que ha passat, però primera, et pregunto per què passa i després t'ho relaciono amb una segona part on l'equip no ha olorat. I és veritat que has dit que Javi Hernández, quan no està, doncs perdem moltes oportunitats d'anar a la contra, però no pot ser que tot depengui...
3: No, he explicat que aquest canvi tant d'hora...
4: Fer el canvi ens ha impedit sortir o fer les contres com volíem.
3: Ha trastocat una mica, però no és cap tipus de... Quan he dit el canvi és perquè el canvi s'ha fet molt d'hora per aquest motiu, però no és cap tipus d'excusa. Al final tu has de començar a aparèixer i el rival t'ha d'apretar. És que estem jugant fora a casa primer, això, el rival t'apreta. T'apretarà el Màlaga, l'Atlètic Club, el València, tothom. I tu has de tenir capacitat d'amenaçar el rival. Que la primera part ho hem fet bé, hem contraatacat bé, hem tingut situacions, i a la segona sembla que no volíem la pilota i que no volíem perdre la pilota, com qui diu, no tenir responsabilitat de perdre aquesta pilota, que potser torna amb una ocasió de gol. I és... Una cosa és de fet defensar bé, que ho hem fet, i l'altra cosa és no atacar, que també ho hem fet, perquè hem atacat tres vegades en condicions a la segona part.
5: Hola, Mister Edu de Batlle de RAC1. Et volia fer dues preguntes. La primera, tens la sensació que al final aquest gol és perdre una oportunitat molt gran, que era de, sense haver recuperat la teva millor versió com a equip, haver començat a construir alguna cosa des dels 3 punts, tenint en compte que més el calendari que ve és complicat.
3: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havíem dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera. Però és el que diem, al final és un partit que tu guanyaves avui, marxes amb 10 punts, superes a molts rivals a la taula perquè està igualada i sabem com està apretada, i és una llàstima que se t'escapi així, la veritat.
5: I la segona que et volia fer és que em valoressis, sisplau, el partit de l'Àngel Fortuño en la seva estrena aquesta temporada de la Lliga, i per què el canvi a la porteria. Gràcies.
3: Bueno, el partit d'Àngel crec que ha sigut perfecte. Jo no trobo cap tipus errada, el gol no pot fer res. Les situacions que ha tingut per sortir ha fet bé, la situació que ha sortit d'esquena ha evitat, ha aturat sota pals, no ha deixat pilotes mortes, penso que ha fet un partit excel·lent. El motiu de per què ha jugat, perquè nosaltres, torno a dir el que he dit abans del partit, confiem molt a l'Àngel com a porter, sabem que tenim té nivell, que al final li falta jugar com a tothom, i tot bé també perquè el Marco ha tingut una lesió a l'esquena durant la setmana que no li han fet entrenar.
6: Doncs hem cregut convenient que de la roda de premsa del Manuel González. Hem de tancar ràpidament aquest tercer temps de l'Espanyol. El trofeu Jarque, Fortuño 3 punts, Brian 2 punts i Roberto 1 punt. És la puntuació de la transmissió de l'Espanyol a Catalunya Ràdio del Tot Gira. Recordeu que els oients teniu 24 hores per votar, ho heu de fer a la xarxa X i doneu 5 punts. Nosaltres, la gent de l'Espanyol, ens tornarem a sentir el dia 17 contra l'Atlètic de Madrid a les 2. Gràcies, Sergi Andreu.
0: Adéu, que vagi bé.
6: Gràcies, Sonia Olear.
8: Adéu.
6: Adéu, fluixet. Àngel Morales, moltes gràcies. Fins la propera.
9: Fins la propera, bona nit.
6: Dani Ballart, moltes gràcies.
24: Adéu, bona nit.
6: Aldal Serra, fins la propera.
25: Vagi bé, adéu.
6: Tothom acomiadat, ho deixem aquí, la gent del Tot Gira. Tornem a girar demà amb el Tot Gira habitual a les 4 de la tarda. I l'Espanyol, doncs, que jugarà un partit de nivell la propera jornada contra l'Atlètic de Madrid. Esperem que una victòria a casa contra el Matalassés facin bo l'empat d'avui a la Rosaleda.
7: Bàsquet Tot Gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio amb muntatge tècnic i musical de Raúl Orgales, producció de Núria de la Fuente i la gestió tècnica del Control Central de Catalunya Ràdio amb Xavi Vall i Carles Morales. Ha dirigit i presentat Sergi Camps. Tornem a girar demà a les 9 amb la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia, en directe al canal exclusiu digital. I a les 4 de la tarda, Tot Gira a l'FM.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
2: 78.408. 78408. Sèrie 86.
1: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueltazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
4: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
5: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
4: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
5: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
4: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
5: Apialia, la força de vendre junts.
6: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
7: Amb la col·laboració del Festival Literari Sant Miquel de les Lletres.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
8: Imparable i necessària.

0: Elena Martín Jiménez, el té nom d'amiga d'institut. Però darrere d'aquest nom comú, si voleu, hi ha una de les mirades més complexes i interessants del país. Directora de cinema, guionista, actriu, el seu últim gran èxit va ser Creatura, on parlava de desig sexual, de tot l'imaginari que com a dones carreguem des de la infància. Ahir dijous va estrenar una sèrie que crec humilment que farà història. Es diu El Castillo, una història basada en fets reals que explica molt bé per què Espanya és el primer país d'Europa i el tercer del món en el consum de prostitució. Aquest divendres, en programa escurçat, però gairebé una hora tindrem amb aquesta dona.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: I aquesta nit amb Elena Martín, també. Moltes gràcies per venir. Com estàs?
2: Molt bé, estic nerviosa.
0: Per què?
2: Perquè... per l'estrena.
0: Per l'estrena, eh?
2: Sí, sí, perquè ha sigut un projecte molt complex, al que li he dedicat molt de temps, molt d'esforç, a moments inclús una mica de salut, i tinc moltes ganes de veure la reacció, de compartir-ho amb la gent.
0: Mira, de fet, jo t'he de dir que sóc una privilegiada perquè ja he pogut veure tots els capítols i jo m'he fet un fart de plorar. També m'ha agafat ràbia, he tingut molts sentiments, però jo t'ho deixo aquí com regal.
2: No, gràcies. T'ho agraeixo molt perquè, clar, jo havia dirigit uns capítols a Vida Perfecta, però no havia estat al càrrec de la direcció d'una sèrie sencera, encara que la Sandra dirigeixi dos capítols, però aquesta responsabilitat jo no l'havia assumit. Clar, és una mica fort el que no tens col·loquis a les sales de cine, que la sèrie s'estrena i cadascú la veu a casa seva i llavors és més difícil aquest
0: feedback.
2: Clar.
0: Doncs escolta, tens una reacció de la Virgili, no sé si et funciona, però a mi m'ha provocat totes aquestes coses. De fet, el que dèiem, venies de dirigir, de fer d'actriu, has fet moltes coses, però mai havies fet una obra com aquesta en el sentit de fer-te directora d'una sèrie. Molta responsabilitat, perquè a part hi ha molta gent al darrere, grans actors. Com ho has sentit, això, a nivell humà?
2: Jo crec que ha sigut un regal, perquè jo crec que dirigir qualsevol sèrie és una burrada, perquè són moltíssims minuts de metratge i al final, si l'exigència és la mateixa que tens quan fas una pel·lícula, són molts dies de rodatge amb aquest nivell d'exigència i és molt desgastant, però alhora ha sigut una sort i un privilegi poder-ho fer amb Caballo Films, que són una productora increïble, que es dediquen moltíssim al que fan.
0: És la del Sorogoyena?
2: Sí. Uh-huh. I tenir aquest acompanyament i amb els guionistes i creadors, la Isabel Peña i l'Eduardo Villanueva, que escriuen increïble, o sigui, dirigir aquests actors tan increïbles amb uns diàlegs tan ben escrits és una sort. I la veritat és que ha sigut molt bonic perquè no ens coneixíem gairebé de res, amb la Isa i l'Edu, i ens hem entès molt bé.
0: Escolta, fem una cosa, sentim el tràiler, sentim uns segons de tràiler perquè ens hem posant una mica en òrbita.
3: Aquí no llenamos 80 habitaciones ni de coña.
4: Ya la llenaremos.
5: Con cada cliente tienes media hora. Las sábanas las coges aquí al principio y cuando terminas las dejas en el cajón que tenemos arriba. Pero eso sí, que no te noten que finges.
6: Policía Nacional, apagamos música, encendemos luces.
4: ¿A qué le debes tú?
0: A veure, sempre es fa difícil els resums, però dèiem això, que Espanya és el tercer país del món amb més consum de prostitució. Esteu parlant d'una època molt concreta, d'una Espanya de podríem dir, de finals dels 90, principis dels 2000, on hi havia grans prostíbuls, encara hi són, potser no d'aquella manera, però encara existeixen. Quina idea tu tenies de la prostitució abans de començar amb tota aquesta qüestió? I m'imagino que ha canviat i s'ha remogut molt, no?
2: Hi ha un tema que és complex aquí, que és que la sèrie realment no aborda el tema de la prostitució en la seva totalitat, o sigui, no entrem en el món de les treballadores sexuals. La sèrie se centra en el tràfic de persones amb...
0: Sobretot de dones, eh?
2: Sí,
0: perquè diem
2: dones,
0: persones,
2: sí.
0: Però són totes dones.
2: Exacte,
0: eh?
2: Se centra en la trata sexual, diguéssim, que el tràfic amb finalitat d'explotació sexual majoritàriament són dones, però després hi ha molts tipus de tràfic de persones amb finalitat d'explotació laboral, no, als camps, a la indústria càrnica, també als supermercats, o sigui, bueno, que hi ha sí, tot una problemàtica molt gran. Llavors, t'ho dic per contextualitzar la meva resposta, que realment la sèrie no és que m'hagi canviat la meva visió de la prostitució, perquè la sèrie no se centra en la prostitució, se centra en el tràfic, que és una part... La prostitució és vasta i complexa. Sí que, arrel de la sèrie, com que jo em volia informar, jo sí que he llegit molt sobre prostitució, he llegit sobre el treball sexual, he llegit sobre el debat legislatiu, que queda fora de la sèrie totalment, perquè no estem
7: parlant
2: d'això.
7: Parlem d'un negoci, que mou molts calés, i que és d'això, del tràfic de persones, que són noies que moltes vegades les van a buscar als països d'origen. Aquí veiem que venen de Colòmbia, de Paraguai, però segurament això ho podríem traslladar a altres llocs d'Europa, sí. I que són un negoci que van fer unes persones, uns homes sobretot, que podrien ser els nostres veïns. Això és el que més impacta.
2: Això és el que més m'impacta a mi també. O sigui, sobre el que més he reflexionat és sobre el proxenetisme. Són aquests homes que a través del cos d'un altre fan un negoci amb uns beneficis brutals, perquè bàsicament aquestes dones que són supervivents de trata, bueno, víctimes en un primer moment, supervivents si poden en sortir-se'n, treballant en condicions d'esclavitud. Llavors, clar, el benefici és total per aquests homes, que a més fan una activitat que és un crim sostingut en el temps, totalment recolzat per un sistema.
7: Sí, sí, no? Perquè aquí podríem dir que hi ha la policia que intenta ficar-s'hi, però no pot acabar de canviar com funciona tot, i que a vegades tampoc no té una mirada que és la que esperaríem de la policia. És a dir, la policia també s'ha fet per persones.
2: Exacte, sí. La policia són persones, la judicatura són persones i
7: després hi ha un sistema.
2: I després hi ha un sistema. I en els anys aquests que expliquem, entre el 99 i el 2005, és que el delicte de tràfic de persones no existia, no va ser fins al 2010. I llavors era molt impactant quan ens explicaven, bueno, la Isa i l'Edu ja van fer una investigació prèvia i ens ho explicaven després al resta de l'equip, i vam poder parlar també amb la policia de l'UCRIF, que en aquells anys el que feien, bueno, a dia d'avui també ho fan, però és igual, centrant-nos en lo nostre, en aquells anys perseguien a persones que estiguessin en situació irregular. O sigui, el que feien és criminalitzar la immigració sense parar-se a pensar que aquelles persones a qui estaven portant als CIES i després a ser deportades eren potser víctimes d'algú més gran, no? I llavors era impossible ajudar aquesta gent a sortir d'aquesta roda. A dia d'avui segueix sent molt complexa. Sí que vaig tenir l'oportunitat de parlar amb una jutge que porta molts casos d'aquests, i que deia que hi ha més formació, hi ha el delicte de tràfic, hi ha més consciència, però com tot, com que són persones, depèn de cadascú una mica, lo molt que t'has
7: format. I també sembla que hi ha molta mala informació. Aquestes dones venen aquí molt enganyades, no s'imaginen el que es trobaran, i venen amb una promesa moltes vegades de vindràs aquí, sí, potser sí que treballaràs en un bar, portaràs copes, però quan et cansis podràs tornar al teu país, o quan hagis pagat el deute que t'hem deixat per, no sé, per ajudar la teva família d'allà, tranquil·la, que podràs tornar quan vulguis. I quan venen aquí veuen que no poden tornar, no?
2: Sí, i el que també em va semblar molt interessant, que ens explicaven algunes d'elles, sí que hem parlat amb diferents supervivents, i algunes ens explicaven que realment arribaven enganyades, de Espanya hi ha feina, pots treballar a cambrera, es mouen molts diners, això, a la restauració i el que sigui, i després les venien a proxenetes i les prostituïen. Sí que hi ha moltes, per això, que ens explicaven, que és el cas de la nostra protagonista, que sí que decideixen anar a Espanya a treballar en la prostitució. Uh-huh. I és una decisió per necessitat, per circumstàncies, pel que sigui, però que elles sí que estan disposades a venir aquí a treballar això per poder enviar diners a la seva família, però que després, un cop aquí, el tema, l'engany, són les condicions laborals.
7: O sigui, no s'imaginen el que els hi passarà, no?
2: No, clar, no s'imaginen que aquells diners que estan guanyant amb el seu cos no són per elles, que són per un altre, que no poden enviar diners a la família, que si hi ha una situació de necessitat extrema tampoc poden estar allà físicament per ajudar amb el que sigui, amb una malaltia d'un familiar, amb el que sigui. Llavors, bueno, és que són dones que ho perden tot, perden el poder... poder estar amb els seus éssers estimats i perden la capacitat de llibertat i econòmica.
7: La dignitat i la salut, ja ho veurem, eh? Això haurà de veure la gent al Castillo, aquesta sèrie de Movistar que es va estrenar ahir i que alguna ja hem vist i ens ha frapat. Avui és divendres, ja ho sabeu, que sempre convidem a una de les dones que admirem, d'aquest país, i els hi posem música. Avui aquesta dona tenia tanta feina que no ens ha passat la llista de cançons. Ara la castigarem, però ens l'ha passat una amiga seva.

0: I'm not a girl, not yet a woman. Aquesta cançó de la Britney Spears, que un moixonet, un ocellet amic teu, amiga teva, ens ha passat com una de les teves cançons importants.
1: No serà la Clara Aguilar,
0: aquesta. Ni ho desmenteixo, ni ho... Què et sembla que t'hagi posat aquesta cançó? On la tens marcada, aquesta cançó?
1: O sigui, aquesta cançó veig a la Carla Linares, actriu molt amiga, pujada en una cadira, cantant això la primera obra de teatre que vam fer, que es deia Alex i Llores, que vam estrenar a la Beckett, en el marc dels Malnascuts, quan començàvem.
0: Sí.
1: A part, jo soc molt fan de la Britney Spears, ho he estat sempre. Ara fa molta pena, però segueixo sent fan de la Britney Spears. I em porta molt bons records, la veritat.
0: Aquesta cançó d'aquesta dona, la Britney Spears, a veure, sense... podria ser una protagonista d'aquesta història, perquè també té alguna cosa de nina trencada.
1: Sí, sí, sí, o sigui, la manera, o sigui, clar, no res a veure, perquè era com una gàbia daurada, no? És una altra cosa, però sí que la seva història, és que a mi em trenca el cor. Quan veus entrevistes d'ella, de quan estava en el seu moment àlgid, era molt fort, les coses que li feien, li preguntaven, l'assetjament al que va estar sotmesa és molt fort, i a més era una tia com molt amb els peus a terra i que contestava les entrevistes amb molt... A més, tenia com una veu així molt... que era molt jove, però tenia caràcter i molt assertiva. I, clar, escoltes entrevistes ara i dius, ostres, realment... Sí que hi ha algú que se n'ha anat, no?
0: Caràcter, assertivitat, ara parlàvem de Britney Spears, però clar, per dirigir també una sèrie com aquesta, quan hi ha, per exemple, actors com Raúl Arévalo, que és ja... O sigui, no és que sigui vell, però ja és un veterà, en realitat.
1: No li agradarà.
0: Però a mi s'ha engreixat 20 quilos per fer el Castillo, s'ha rapat el cabell, està irreconeixible. Jo vaig pensar que era un coixí. Em pensava que no s'havia engreixat els 20 quilos, perquè pensava, com s'ho ha fet això aquest noi? Però diu que menjant dònuts i hamburgueses, va llegir en una revista. Però vaja, que ha fet una feina molt important com de transformació. Com ha estat per tu? M'interessa el tema de l'autoritat, perquè crec que les dones, aquí tenim un tema, com estem a les dones i els dies, ja sabeu que sempre preguntem per coses d'aquestes, tenim un tema amb això de l'autoritat. Ens costa a vegades dir, això ho has de fer, no? Ens costa trobar aquest punt. Això ho has anat guanyant amb el temps? T'hi has hagut de posar per força? Encara t'hi baralles?
1: Encara m'hi barallo, però no, he de dir que, en defensa meva, no perquè jo... O sigui, em passa que tinc una manera d'exercir una autoritat que, igual jo i moltes altres amigues i amics, que encara costa d'entendre. És una mica fort. De fet, anava a dir, amb els actors no em passa gens. O sigui, de fet, el Castillo, a part del Raúl Arévalo, jo tenia escenes amb 10 o 12 tios de més de 40 anys.
0: Bueno, hi ha actors catalans meravellosos, sí. També a la llista.
1: Increïble, ara... Xavi Saez, el Marc Rodríguez... O sigui, sí.
0: Sí, són meravellosos.
1: Marc Rodríguez, ai, és que... Sí. No, molt, molt, molt increïbles. Pues,
0: amb els actors no tens problema?
1: No, o sigui, amb els actors hi havia un respecte absolut. També és veritat que jo em sento molt segura treballant amb els actors, és algo que m'agrada moltíssim, m'agrada jugar, i va ser un intercanvi molt guai, molt satisfactori i tot. Amb tot l'equip també, el que sí que passa, que jo me n'adono i que segueix passant, és que jo entro al set i estic contenta perquè és una feina que m'encanta fer, m'agrada parlar amb la gent, conviurem molts mesos, tinc ganes de conèixer a la gent dels diferents departaments, em paro durant el cafè a parlar si tinc temps amb algú, el que sigui, i a vegades sí que passa que jo sento que el lideratge des d'un lloc horitzontal en el que dius, ei, porfa, fem això, que necessito veure tal i qual, ostres, quan no ve des d'un lloc d'algú que et fa por, no, que t'imposa un respecte perquè no saps per on et sortirà, és algú que bon rotllo, tal i qual, a vegades costa una mica. Uh-huh. I no és per la meva inseguretat del que jo estic demanant. Jo sé el que vull. És per una qüestió formal, que les coses han canviat, però a vegades aquesta cosa de ens posem ferms, ens concentrem, estem alerta, només passa quan hi ha una mica de por. Uh-huh. I em sembla supertòxic, això.
0: De fet, ara t'anava a dir que El ser querido, de Sorogoyen, uh-huh, parla molt d'això, d'aquesta autoritat, a vegades d'aquesta altra manera diferent de manar, i és el que sobta de la pel·lícula, que i estem en un moment que sembla que ja no s'accepta, i que jo crec que ha canviat tota la qüestió de les jerarquies i l'autoritat en el món del cine, però pel que tu dius, potser no ha canviat tant, que encara hi ha algú que li agrada que el cridin.
1: És que és una cosa, crec que una mica com inconscient, però sí que m'he trobat a vegades, i crec que també té a veure, i això, mira que amb altres coses no ho dic, però en aquest sentit, té a veure amb el fet de ser dona. O sigui, té a veure, perquè jo tinc amics que també dirigeixen des del bon rotllo, però hi ha un algo que ja es pressuposa una autoritat. I, no sé, jo crec que és algo que hem de tenir consciència. Jo no sempre estic en la posició de responsabilitat màxima, no sempre estic dirigint, a vegades estic com a actriu. També he tingut la sort de fer d'escriptar el curt d'un amic meu, del Pol Rebaque. Vull dir que jo, quan estic en una posició on estic rebent ordres perquè vaig a favor de la història d'algú altre, em concentro molt en respectar l'autoritat de qui sigui que tinc davant, sigui la que sigui la forma que té aquesta autoritat, perquè és que si no, des dels que estem a sota, estem perpetrant una cosa de la que després ens queixem, que ho dic també per tenir una consciència col·lectiva, no depèn només del que està a dalt, depèn de tots nosaltres, de això ho diem molt també en qüestions interpretatives, quan treballes amb els actors, un personatge té poder quan els altres li donen. Llavors, bueno, és responsabilitat també de tots donar-li el poder a la gent que et tracta bé. Ostres, no,
0: per això,
1: només
0: per això moltes vegades, per això moltes vegades t'agrada estar els dos papers de l'au, que dirigint com a criatura i fent d'actriu, dius, així no m'he de barallar amb ningú, la raó la tinc jo.
1: Bueno, no pensis que tu estalvies, No, m'agrada estar en tots els papers, perquè quan realment jo em prenc molt en sèrio les coses, igual potser a vegades massa, i quan dirigeixo m'agrada estar en tots els detalls, m'encanta totes les capes que té el cine per poder perfeccionar-ho tot, i soc molt bon estudiant en aquest sentit, i llavors, bueno, és un desgast molt fort. Jo ara porto tot aquest any treballant moltíssimes hores al dia, caps de setmana inclosos.
0: Deies allò abans de la salut, que hi ha hagut moments difícils. Ara es parla molt de salut mental i de com ens hem de cuidar en aquest sentit. Creus que també és una assignatura pendent quan tens moltes ganes de fer coses i estàs en el món del cine?
1: Sí, a veure, en el meu cas he de dir, per ser justa, que també és una qüestió meva, És a dir, que jo he treballat amb una productora on hi ha hagut unes molt bones condicions i molt bon tracte humà i tot. Uh-huh. El que passa és que l'autoexigència a vegades
0: aquí
1: et porta...
0: Aquí està molt amunt,
1: Clar, arribar a casa després de rodar i revisar no sé què, regimar no sé quantes, acabar les tantes, o al fin de voler dir vull repassar no sé què, vull canviar no sé quantos, vull dir que...
0: Aquí hi ha una mica d'Helena, sí. Martín Gimeno.
1: Entono el mea culpa.

0: FKA Twix, no sé si ho dic bé. Sí. És una altra de les cançons que ha triat la teva amiga per tu, que això m'agrada molt, això és nou en aquest programa.
1: Ho he d'anar interpretant,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí. Tu en què creus que estava pensant aquí? Aquesta cançó parla una mica de veure's, i de veure's a una mateixa. Sent actriu, teniu molta pressió per això.
1: Sí.
0: Si us heu de veure tota l'estona en el mirall, com portes aquesta part de no només de la pressió estètica externa, sinó també aquesta exigència de la que parlàvem abans. Helena Martín Jimeno s'està mirant si li ha sortit una arruga a l'ull esquerre o què?
1: Per sort no gaire, la veritat. O sigui, a veure, mentiria si et dic que no m'importa el meu aspecte físic. O sigui, no sé, no em salvo d'això, no estic per sobre de res. No. O sigui, clar que em miro i m'agrada veure'm bé. Quan em veig pitjor és quan estic cansada, la veritat. Però no és algú que, per sort, per el meu recorregut, no sento que jo tingui més feina si em punxo algú a la cara. Segurament al contrari, o sigui, el tipus de projectes que faig jo, trobo que és molt més difícil quan estàs en un circuit diferent i tu has també tan encasillat en un perfil de noia jove, seductora, molt atractiva. O sigui, crec que a mi, per sort, quan pensen en mi per un paper, pensen en altres coses, i m'he salvat una mica d'això, la veritat.
0: De tota manera, comenceu a ser una mica excepcionals, les que no us toqueu la cara, pràcticament. Em sembla que amb la Victoria Luengo o algú deia, és que ara comencem a ser minoria.
1: Ho hem parlat una mica amb la Victoria, també, i amb la Clara Segura també ho hem parlat molt. Sí, és fort, perquè hi ha una cosa que passa, que és que d'alguna manera això m'impressiona molt, que pot canviar la manera d'actuar, pot canviar una mica el registre interpretatiu, no? És diferent quan la teva cara es mou de forma inconscient, que quan no pots fer microexpressions que se't perden, no? Aquesta cosa que, no, moltes actrius que ja s'han tensat una mica la pell i s'han fet els rellenos, que no sé com es diu tècnicament.
0: Farcits
1: de canelons. No, com que clar, sí. la interpretació és molt més a través de la mirada. Clar, és molt diferent. També és veritat que jo sóc molt expressiva i normalment més aviat m'han de dir, vigila,
0: obres
1: molt els ulls, o sigui que, perquè a la vida real parlo així.
0: Escolta, aquesta cançó i també moltes cançons de la FKA Twix parlen de sexualitat. La sexualitat és un tema que no sabem com està atravessant la teva història, perquè vas començar com a actriu a Suc de Síndria, després et van veure Criatura plantejant-te tota aquesta educació que hem rebut les nenes i també, vaja, la protagonista, però hi eren moltes allà, era una cosa molt generacional, les relacions de parella, ara estàs amb el Castillo i també estem parlant de sexualitat des d'un altre punt, però al final sexualitat, no? Les dones com un lloc d'intercanvi, el cos de la dona. Com ho transites tot això? És a dir, com ho has viscut també com a dona, no només com a autora?
1: Doncs ara estava pensant que és molt fort que fa molts anys, quan estava a l'Eòlia, me'n recordo que una classe d'interpretació a l'escola de teatre, ara no me'n recordo amb qui va ser, però que algú ens pregunta, o sigui, una professora, crec, que ens va preguntar què teníem ganes de treballar aquell any que no haguéssim fet, que sortia de la nostra zona de confort, per ella saber-ho, i quan repartís les escenes perquè cadascú fes una, doncs teniu un compte. I jo me'n recordo que no vaig dir, perquè en aquell moment potser tampoc tenia les paraules, no vaig dir sexualitat, però sí que vaig dir que tenia ganes de fer algun personatge seductor, perquè com que jo moltes vegades se me'n va l'energia per la boca, soc més mental, m'encanta comunicar, sí, i tal i qual, pues sempre sentia que em donaven personatges com, no sé, com
0: que
1: això, molt
0: misteri,
1: verbals, i que no treballava gaire la connexió amb el cos, la sensualitat, que és una energia superpoderosa, no? I dic, ostres, en quin moment vaig demanar jo això? Perquè després...
0: És una mica com allò de Santa Teresa, no? Que hi ha més plors per les pregàries ateses que per les no ateses, una mica.
1: Això. No? Però bueno, no, jo, la veritat és que per mi, per exemple, la meva feina com a actriu a Suc de Síndria va ser molt reveladora. va ajudar molt després a pensar Criatura. I és una energia i una investigació que separo molt del Castillo, tot i que sí, entenc, sí. Entenc. I sí que hi ha un aprenentatge i unes reflexions.
0: Podríem dir que tu has parlat de desig i ara estem parlant justament del no desig, de la falta de desig, d'estar fent una cosa en contra de la teva voluntat, però exacte. Que la sexualitat està ocupant un espai molt gran.
1: Sí, sí, sí. No, i hi ha moltes coses de Criatura que sí que m'han servit. De, per exemple, sense ànim de fer spoilers, bueno, és igual, ens ho hem preguntat a moltes entrevistes, és igual. Les escenes de sexe, que n'hi ha dos, a una sèrie sobre la trata sexual, només hi ha dues escenes de sexe.
0: No, i a més, hem de dir una cosa molt important, que és que la mirada, que és una cosa, crec, de la valuosa de la sèrie, és que està a partir dels homes, que no ho hem vist mai, això.
1: Això és el que anava a dir. Que
0: sí, són aquesta... els clients els que veiem
1: sí.
0: I com es mostren els clients. No estem
1: amb la
0: tornant a mirar la dona o com es comporta la dona, no?
1: Sí, això... Aquesta idea els hi vaig proposar a la Isa i a l'Edu i va ser fruit d'una reflexió que potser no hagués fet si no hagués fet Criatura. O sigui, he estat molt de temps pensant en com representar el cos de les dones, com representar la violència contra les dones. És una sèrie sobre la trata, o sigui, és una violència sobre la violència, és una sèrie sobre la violència també. Llavors d'aquí va venir la idea de dir no vull tornar a veure una dona patint, incidir amb la càmera sobre ella, i a més és molt difícil no erotitzar un moment d'aquests, perquè és molt difícil, perquè tenim una herència molt gran d'imatges en la història del cine.
0: No, i perquè hi ha molt bé el dejur al cap, eh? I...
1: Clar, clar.
0: És a dir,
1: clar.
0: I ens falta mirar el món des d'un altre punt. Expliqueu, per exemple, a la sèrie, aquell primer moment del primer dia d'una prostituta, quan no ha fet mai això. No?
1: Clar, sí, aquí, perdó, jo estic molt passada amb això, però perquè és tan delicat políticament que insisteixo, perquè si no també podem anar a la contra d'algunes lluites que s'estan duent molt bé a terme. Clar, és el primer dia d'una víctima de trata, que és molt concret perquè ella li han promès, una d'aquestes condicions que no es compleixen és que ella li prometen que pot escollir clients. Ella ho pregunta a la primera reunió que té amb el captador a Colòmbia. Ella diu...
0: Que podrà escollir.

0: que no vol estar allà. O sigui,
1: és una història, al final també parla de l'educació sexual d'aquest país, el Castillo, de com estem igual d'educats malament homes i dones. Aquí sí. Es posa l'èmfasi amb els homes, però també és una cosa que jo crec que ja som una generació que ens hem adonat i hem tingut la conversa sobre que tenim molt mala sexualitat i ens ha costat molt trobar el nostre lloc i encara no el trobem. Perquè sí. No sé si tens aquesta sensació, que encara estem trobant la nostra manera d'entendre'ns.
0: Sí, l'estem trobant o l'estem buscant, perquè crec que encara està lluny de ser trobada. Vull dir, més enllà d'anar als espais íntims, que potser a Criatura abordava més el tema dels espais íntims, de com pots tu mateixa reconciliar-te amb l'educació que has viscut i com pots o no pots compartir-ho amb la teva parella. En aquest cas, sí que hi ha com... És que és un bloqueig sistèmic. O sigui, és que, a més, inclús el que també explica la sèrie, jo crec, és que el propi mecanisme del proxenetisme i del negoci de la trata, que està tan ben organitzat, que mou tants diners, impedeix inclús trobar la bona manera de fer un treball sexual. O sigui, no sota aquest mecanisme d'explotació... És molt difícil també trobar un marc en el que sí que ens podríem imaginar una possibilitat on el treball sexual fos sí, un espai saludable. Mm-hmm. És molt difícil quan hi ha aquests voltors exprimint a éssers humans amb els que conviuen, no? Perquè aquests homes de la sèrie viuen amb aquest cas, no? O sigui, conviuen el dia a dia amb aquestes dones a les que estan explotant.
1: La història és que són fets reals, no us ho heu inventat. Tot això surt d'una novel·la, prèviament, d'un proxeneta que es feia dir el músico, sí. Si no ho tinc mal entès. I és una història real d'una periodista, Mabel Lozano,
0: sí, que va productora ella,
1: sí, que va fer moltes entrevistes i que vaja que estem parlant de no una invenció d'Elena Gimeno i Isabel Peña, sinó no. de molta gent treballant allà, no?
0: Sí, o sigui, la sèrie, el proxeneta de la Mabel va ser una font de documentació, sobretot una font de documentació molt valiosa per la Isa i per l'Edu, perquè és un testimoni en primera persona d'un proxeneta i traficant de persones que va estar condemnat per tràfic de persones, que en un acte de no sé què decideix explicar en un moment donat tota la seva pròpia estructura empresarial, diguéssim. I el llibre recull això, el seu testimoni en primera persona, totalment mancat de pudor, i clar, és molt fort llegir-lo. Després la sèrie complementa, o sigui, la sèrie és una ficció basada en una documentació superrigorosa que han fet la Isa i l'Edu, però complementa la mirada d'un proxeneta que no és el músico, és un nou proxeneta inventat, amb la de la perspectiva dels policies, que anaven més perduts que jo que sé què, i de la Clàudia, que és una dona que ve des de Colòmbia captada.
2: Les dones i els dies, pubilles de cuixa forta.

0: Les reconeixes o què? Ai, sí. Que s'ha emocionat.
1: Sí, m'emociona molt, la veritat.
0: És la Laura Beismar, sí. Actriu també catalana, que som molt amigues també.
1: Sí.
0: I que aquest és el seu projecte musical. Jo no sabia que tenia un projecte musical, però escolta'm, potser... Què?
1: El té abandonat perquè, clar, és una superestrella.
0: És una estrella,
1: mateixa,
0: és una estrella. Sí, és aquest... És Paca.
1: És Paca, de Loreta. De fet, el videoclip li vam fer amb el Pol Rebaque. Va ser una tarda molt divertida amb la Laura i la seva germana petita, la Sara. Sí, som amigues de l'escola, amb la Laura. Vam començar a fer teatre juntes. Anàvem juntes a l'escola de teatre que he dit abans, a l'Eòlia. I m'emociona molt perquè quan va fer aquests temes ella encara s'estava barallant amb la professió d'actriu, quan tot el seu entorn...
0: Ho tenia claríssim.
1: Estàvem... totalment desconcertats, perquè és una persona que és un animal escènic,

0: en teatre davant de la càmera, es menja la càmera d'una manera, és una persona, bueno, d'aquesta gent que no pots no mirar quan entra en una habitació. I estàvem tots els amics i amigues pensant, però com és la indústria que la Laura no treballa? Què està passant? I m'emociona perquè ara és està... difícil quedar amb ella perquè no para de rodar i és brutal.
1: Se n'han adonat. No éreu només vosaltres.
0: No.
1: Les amigues, tu sempre dius que són molt importants per tu.
0: Sí.
1: Que són la base, el tot.
0: Sí. Mira, parlant de salut mental, crec que les amigues són a mi són el que em dona un sentit, una casa.
1: També ara és un moment important perquè crec que el fet que hi hagi tantes dones dirigint està canviant també com expliquem les històries. En el cas del Castillo jo crec que és molt clar. Fa anys no hauríem fet aquesta sèrie i segurament hauríem creat una èpica del poter.
0: Bueno, sí que és el que s'ha fet.
1: Sí, és el que s'ha fet sempre, no?
0: Mil vegades, sí. Sí, jo crec que, per suposat, el feminisme ha canviat la perspectiva moltíssim i està allà lluitant per seguir-la canviant. Estem totes intentant remar perquè, no sé, a mi m'emociona també que la sèrie l'ha escrit la Isabel Peña, però també l'Eduardo Villanueva. I...
1: Vols dir que els homes també estan canviant gràcies a moltes altres dones,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, jo crec que, no sé, totes les converses que hem tingut amb l'Edu, de fet, l'Edu era el més, no sé, com que moltes converses que teníem que ens preguntàvem això, quin és el rol d'aquest client que no se n'adona si té davant una supervivent o algú que ho fa voluntàriament. L'Edu volia creure en la possibilitat de créixer i aprendre i a fer-ho millor. La Isa i jo eren molt més pessimistes i era molt important tenir la seva figura allà, saps? Vull dir que també ha sigut, per mi, hi ha hagut una part també molt reparadora de dir, ho estem fent juntes i hi ha un home hetero entre nosaltres que està igual de... Bueno, més implicat que jo, perquè la sèrie l'ha creat...
1: De fet, jo aquests dies que he estat veient la sèrie, parlava amb amics meus i em deia, és que a mi em parles d'aquest món i no ho entenc, perquè no tinc cap amic que vagi de prostitutes. Però el fet és que els números canten, em sembla que és un 20% dels espanyols que...
0: No voldria equivocar amb els números perquè també van canviant, sí. I ara, la veritat, sincerament,
1: no
0: ho
1: però,
0: sé.
1: Però
0: sí, sí, que hi ha un... Sí, que és moltíssim. Un consum molt elevat, sí.
1: I llavors em sembla que estem com allò... dicotomies, no? No entenem. Sembla que és un món que està separat d'un altre, però tenim molts veïns, molts amics, molta gent que coneixem que segur que doncs això, ha participat, potser sense voler-ho, d'aquest tràfic de persones que dèiem, no?
0: Sens dubte, hi haurà molts homes que han participat sense voler-ho en aquest tràfic de persones i altres homes
1: sense
0: que hauran...
1: Sense ser-ne conscients,
0: sí. I altres que hauran participat sent-ne conscients o intuint-ho i ignorant-ho, això...
1: O mirant cap a una altra banda. No?
0: Exacte.
1: Estàs, jo no sé si es pot dir això, jo em llenço, però estàs preparant una peli també amb la Irene Moray.
0: Estem rodant una pel·li.
1: Esteu rodant,
0: amb la Irene Moray.
1: Sí. Es pot explicar alguna cosa? Em sembla que hi ha alguna cosa de nòvios maltractadors. M'han fet un titular.
0: Ostres! No sé, doncs, tu saps...
1: Però o de nòvios tòxics, no sé, eh?
0: La veritat és que no voldria jo ficar la pota.
1: D'acord. No et sembla que vagi per aquí, eh?
0: Actriu.
1: Llavors, tu vas d'actriu.
0: Clar, jo sóc actriu a la pel·li i llavors jo no puc ser jo la que desveli alguna cosa que no s'hagi explicat. El que sí que crec que se sap és que la pel·lícula es diu Pell de foca, la dirigeix la Irene Moray, l'ha escrit també la Irene Moray.
1: I com és això de treballar amb una amiga?
0: I, pues, és...
1: La festa major.
0: Sí, a part de treballar amb una amiga, és que ella té un univers molt particular i molt, no sé, molt divertit, alhora molt profund, perquè la pel·lícula té una cosa friqui, però també té una cosa molt profunda i també té una part trista i una part molt bella, molt bonica. La Irene és fotògrafa també i, bueno, té un imaginari visual molt, molt bonic i molt delicat. I a mi, per mi, està sent superguai. Estic amb la Clara Sans, que ella és la protagonista, jo sóc la coprotagonista, i està sent molt guai, la veritat. Bueno, demà rodo, o sigui, aquests dies estem...
1: Sí. Estàs, ja veig que tens molta feina, però això no ha pogut triar les cançons. Té una explicació a tot això. Va, últim tema d'avui.

0: Felicitacions, Cher, s'han fet unes miquetes, però escolta'm, ens agrada aquesta
1: la
0: dona.
1: La Clara és molt cabra.
0: aquesta cançó, en què ens hem d'imaginar amb aquesta cançó?
1: És que no és la cançó, és la Cher.
0: Perquè... estàs obsessionada amb la Cher.
1: O sigui, va ser una obsessió adquirida perquè quan vaig començar a treballar com a actriu en cine, perquè en teatre no m'ho havia dit ningú, de cop em va començar a dir que m'hi assemblava a la Cher abans de les operacions.
0: Sí, sí, absolutament.
1: I llavors jo, bueno, vaig començar a... És que no era tan fan de la seva música abans, perquè, jo no sé, perquè no em va pillar per generació.
0: Sí.
1: I llavors vaig començar a obsessionar-me per la Cher.
0: De dir, parlaré igual, em mouré igual. Escolta, vens avui amb una samarreta de Baixem els Lloguers, de Sindicat de Llogateres.
1: Sí.
0: Ja veig que estàs per les causes justes. A sota... avall, podríem dir, el tràfic de persones, abaixem els lloguers...
1: Sí.
0: És difícil... És a dir, és necessari ser actriu i parlar en veu alta de tot això que ens ocupa? És a dir, es pot ser actriu i estar mirant cap a una altra banda?
1: Cadascú pot fer el que vulgui i el que pugui. A mi em passa que jo voldria... O sigui, que m'estrenen la sèrie en una setmana clau políticament i que la meva manera de poder estar tot arreu i de sentir-me partícip d'un moviment que a mi m'està omplint el cor i m'està donant esperança en la política, que crec que és algo que ens feia molta falta, és aquesta, és ara mateix a través de les xarxes, a través de poder donar altaveu, i amb moltes ganes de sortir als carrers, la veritat, moltíssimes, perquè estem en una situació molt, molt delicada i necessitem tenir una esperança de futur. I
0: perquè les actrius també necessiten un sostre.
1: Sí, sí, les actrius necessiten un sostre. Moltes actrius... està en una situació molt precaritzada perquè el treball d'actriu, com ja se sap, perquè ja és quasi un cliché, però quan treballes molt et va molt bé, però lo normal és treballar poc i
0: amb aquests preus de lloguer és impossible.
1: És impossible. A més, normalment t'has de mudar a les grans ciutats perquè és on hi ha tots els càstings, on hi ha les plataformes també a dia d'avui, Barcelona, Madrid, i és molt difícil sostenir-ho.
0: Doncs, Elena Martín Gimeno, felicitats per aquest El Castillo, l'heu de veure, de veritat. No tinc promoció, no tinc promo, no m'ha passat uns calerons, però aneu a veure-la perquè de veritat que val molt, molt la pena. Moltíssimes gràcies, nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les dones i els dies, tornarem dilluns. Dilluns és festa, però nosaltres no en fem mai perquè sempre ens agrada estar al vostre costat. Això serà a les 11 de la nit, com cada dia, Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Les autoritats judicials dels Emirats Àrabs Units han confirmat que el copilot del vol de Fly Dubai pretenia estavellar l'avió contra la terminal de passatgers de l'aeroport Ben Gurion a Tel Aviv el 30 de setembre passat. El fiscal general diu que l'atemptat suïcida volia causar el nombre més gran possible de víctimes. Jerusalem, Jordi Brascó.
2: És una informació que ja havia aparegut en la premsa israeliana, però que ara ha confirmat de manera oficial el fiscal general d'Emirats Àrabs Units. El copilot, Hamam al-Hamami, natiu d'Oman, pretenia estavellar l'avió que va intentar segrestar contra la terminal de passatgers de l'aeroport de Ben Gurion. Després d'un interrogatori on també han participat els serveis secrets israelians, el Hamami va assegurar que havia actuat sol. El copilot havia treballat en diverses aerolínies abans de ser contractat per Fly Dubai a principis d'aquest 2026. Una contractació que, ha assegurat el fiscal, complia amb tots els requisits i que fins i tot comptava amb un certificat de bona conducta.
1: Més notícies, Carola Gil.
3: Un terratrèmol de magnitud 7,6 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest divendres Panamà. L'epicentre s'ha situat a 10 quilòmetres de profunditat al sud del país, tot i que s'ha sentit amb força la ciutat de Panamà, la capital del país. El fort sisme ha provocat danys en alguns edificis i talls de subministrament elèctric en algunes zones de Panamà. El govern ha demanat calma a la població i el gestor del canal ha confirmat que la infraestructura funciona sense problemes després de revisar-la.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus Vladimir Putin. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha reaccionat dient que l'acord és injust i impropi d'un aliat i que la mesura suposa un autèntic regal per a Putin.
3: El rei del Marroc, Mohamed VI, adverteix que les relacions del seu país amb Espanya no poden estar influenciades per cap xantatge. Són les primeres paraules en públic del monarca alauita sobre la crisi de Ceuta i es produeixen pocs dies abans que els reis d'Espanya visitin la ciutat autònoma espanyola. Mohamed VI ha criticat les declaracions d'alguns sectors polítics espanyols en referència al PP, que ha qualificat d'irresponsables.
4: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
1: A Catalunya, el jurat ha declarat culpable d'assassinat, agressió sexual i robatori violent l'acusat del crim masclista de Girona de l'any 2023. El veredicte, per unanimitat, considera provat que el condemnat va esperar la víctima al replà de casa seva per abordar-la i deixar-la inconscient. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. L'acusació i la fiscalia demanen presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori violent. La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i reforçar la presència del català.
3: Es durà a terme una nova estratègia perquè els continguts de la plataforma arribin a tothom i es pugui promocionar la llengua catalana a YouTube. És l'objectiu de la nova aposta de 3CAT, tal com explica la seva presidenta Rosa Romà.
5: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per una cultura com la catalana. Una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I per tant necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts amb altres llengües.
3: De manera progressiva hi haurà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
1: I dels esports destaquem que l'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús. Al temps de descompte, el Brian Zaragoza ha fet la tiana de l'equip blanquiblau.
3: Aquest dissabte, a 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de la Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray.
1: Més tard, a les 9 del vespre, Real Madrid-Villarreal al Bernabéu. A segona divisió, 4:05, Ceuta-Sabadell. Els arlequinats busquen la primera victòria com a visitants de la temporada.
3: El Barça de bàsquet ha perdut davant dels Alguidis al Palau, 81-88, en partit d'Euroliga. Els blaugranes guanyen de 10 al final del tercer quart. A la Lliga ACB, a les 9, Breogán Bàsquet Girona.
1: I a la Lliga Sobal, Ciutat Real 34, Granollers 33, primera derrota de la temporada de l'equip Bellesa.
0: Fins aquí les notícies. El cinema fantàstic torna a Sitges.
6: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
0: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
6: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
0: Festival de Sitges, el cinema fantàstic comença aquí.
7: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
8: Per què ens cal avui desencadenar el present?
7: Atura't, pregunta't i reflexiona.
8: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
7: Ajuntament de Barcelona.
9: Demà et llevaràs? I segur que el món haurà canviat.
10: Vols saber com?
9: El món de demà es construeix avui i nosaltres us l'expliquem. Com serà treballar? Com viurem? Com ens relacionarem? Com emprendrem? Com estudiarem? Com ens estimarem? Com ens connectarem? El futur cap al 2040 comença avui. No te'l perdis. Revolució 4.0. El món de demà. A Catalunya Ràdio.
11: Dos dies. Dissabte sempre a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.

0: Comença La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre.
1: Benvinguts a La Finestra Indiscreta, el dia que celebrem que ja tornem a ser al Festival de Cinema de Sitges. Avui, programa especial al rovell de l'ou del festival, en un fantàstic estand de Catalunya Ràdio, des d'on us explicarem tot el que hem vist fins ara i també, molt important, tot el que hi podreu veure. Per exemple, s'estrenarà Hope, la pel·lícula del sud-coreà Na Hong-jin, que ve precedida de molta expectativa. També Teenage Sex and Death at Camp Miasma, cinema indi de terror que reflexiona sobre les grans sagues del gènere. I El samurai i el prisionero, la nova pel·lícula de Kiyoshi Kurosawa, entre moltes altres. Aquesta edició té convidats il·lustres, com per exemple Peter Jackson, Robert Eggers, Kevin Bacon o Amy Irving, actriu coneguda sobretot per Carrie. I precisament, Carrie és l'eix de l'edició d'enguany del festival. La pel·lícula de Brian De Palma fa 50 anys i per això avui li dedicarem un monogràfic de la mà de la Míriam Cano, traductora al català de la novel·la de Stephen King en què es va basar la pel·lícula. Però abans de tot això, parlarem de les estrenes perquè no volem que perdeu de vista el que s'ha estrenat avui a les sales de cinema, que no és poca cosa. Tarik Porter i Joan Pàmies, de nou a Sitges. I a més, us rebo amb un tema memorable de la banda sonora de Brain Dead.
2: Què més vols que començar amb Brain Dead? O sigui, només això ja...
3: Quina gran rebuda a Sitges, no, Brain Dead? I quan veus el goril·la de Sitges a la pantalla i les anem aplaudint, ja et sents com a casa, realment.
1: Després anirem a fons amb el que ja hem vist a Sitges, perquè deia que les estrenes de la setmana no són poca cosa, perquè avui ha arribat als cinemes El precio de la red, pel·lícula dirigida per Aaron Sorkin, que agafa el relleu de David Fincher per continuar la història sobre Facebook i el seu creador, Mark Zuckerberg.
4: The reason why you hear from the left and the right on content moderation... They work in the refs. Facebook isn't the ref. That's the point. Look, that's the point, Charlie. We're not the ref. We're the public square.
1: Una història que va començar fa més de 15 anys perquè la pel·lícula de David Fincher, La xarxa social, és del 2010. I també hi havia aleshores una percepció diferent de les xarxes socials de la que tenim ara i també dels grans gurus de la tecnologia que hi ha al darrere. Aquesta diferència marca la distància que hi ha entre les dues pel·lícules perquè ara estem molt més informats sobre el que hi ha darrere de Facebook i companyia i el negoci que fan amb les dades i la captació de l'atenció. Potser podríem dir que La xarxa social ens va descobrir moltes coses en el seu moment, coses que no sabíem, i en canvi El precio de la red ens confirma el que ja sabem.
2: Sí, totalment. De fet, crec que és una pel·lícula que val la pena, o és especialment interessant si es mira en perspectiva més que si es mira en fred, és a dir, i és molt interessant la distància i, diguéssim, els canvis que hi ha hagut en aquests 16 anys. Jo, per començar, el que destacaria d'aquesta pel·lícula és que és la direcció, perquè abans, doncs, fa 16 anys la xarxa social estava dirigida per David Fincher i aquesta nova entrega la dirigeix Aaron Sorkin, que era el guionista de la primera, però que clarament jo diria que Aaron Sorkin com a director no és David Fincher. No té la mateixa precisió de plans, la mateixa fluïdesa narrativa, la fredor quirúrgica d'alguna manera era molt coherent amb el que explicava la primera pel·lícula, i en aquest sentit crec que sí que David Fincher era un cineasta, i és un cineasta de raça, en el sentit que siguin o no siguin seus els textos sobre els quals treballa, sempre sap què fem amb ells, i en canvi ara un Sorkin és una mica més un guionista de raça, però no un director, diguéssim, que sàpiga bé com conduir doncs el material base, o almenys no de la mateixa manera. En aquest sentit, crec que El precio de la red és una pel·lícula, això, més impersonal, més una mica més genèrica, i que perd una miqueta aquesta frescor en tots els sentits que ja l'havien vist a la primera, vaja.
3: Sí, jo crec que si la comparem clarament amb la red social, té totes les de perdre, no? És una pel·lícula molt més insípida, molt menys ritme, una pel·lícula jo crec que molt menys arrelada al present que estem vivint, però sí que com amb el que deies tu, Toni, no? Per exemple, de que jo crec que hi ha una cosa que m'ha agradat molt de la pel·lícula, que probablement el que més m'ha agradat, que és que hi ha algú de que es tracta el que es va crear a la red social, no? El que Facebook, les xarxes socials, com un virus s'ha expandit, no? Si pensem en aquesta primera escena de la pel·lícula, que més, és el que més em va agradar, de fet, veiem un personatge, una noia que venen dos policies a estar com al mig de la carretera, té el cotxe com espaiat, enganxat, està addicte al mòbil, i venen dos policies a preguntar-li què passa, no? I és aquest tipus d'escenes, a mi em va recordar aquestes pel·lícules com de zombis o de terror, que hi ha uns policies que arriben a un lloc on ha hagut una cosa que tu no saps molt bé què ha passat, i hi ha un personatge que actua de forma estranya, a poc es va tornant més violent fins que es torna realment hostil. Doncs crec que realment hi ha alguna cosa com de... A la red social vam veure la creació d'aquest virus i comença la pel·lícula del Precio de la Red veient com ha intervingut aquest virus, que és un virus que el que genera és unes onades d'odi, una espècie de zombificació ideològica que porta a la violència. Llavors trobo que això està molt ben plasmat.
1: Jo encara diria més, jo penso que és una pel·lícula que sobretot explica com s'ha injectat aquest virus. És a dir, t'està dient, t'està explicant, per si no ho sabies, com Facebook t'injecta cada vegada que entres a la xarxa social discursos d'odi, perquè al final tot això, per qui no ho sàpiga, ve d'aquests arxius que es van destapar l'any 2020, d'aquesta filtració dels documents de Facebook 2021, i que van destapar doncs aquestes males pràctiques de l'empresa, doncs de desinformació política, sobretot, que van incidir en les eleccions dels Estats Units que va guanyar Donald Trump, i sobretot també a la sala del Capitoli del 2021. Aleshores, aquesta manera de funcionar de Facebook passa per doncs recomanar o amplificar uns discursos que envien cap a tots els perfils, cap a tots els usuaris, i són discursos d'extrema dreta i són discursos d'odi. Aleshores, el motor de la història és la investigació d'un periodista que interpreta...
3: Jeremy Allen White.
1: Jeremy Allen White, exacte, a partir d'una informació que obté d'una treballadora de Facebook, que és el personatge de la Mikey Madison.
3: Sí, jo crec que a nivell informatiu o didàctic, aquesta pel·lícula compleix la seva funció perfectament d'explicar aquest cas. Jo, per exemple, que és una cosa que no sabia com funcionava tot el tema de com compartir aquestes xarxes, com el Facebook alimentava més el compartir en lloc del like, no? I com funciona aquest sistema de valors, crec que està molt ben explicat. I la pel·lícula jo crec que juga tota l'estona amb aquesta dicotomia que representa el personatge del periodista, del Jeremy Allen White, que està bastant bé, trobo, a nivell interpretatiu.
1: Sí, que ara parlarem de les interpretacions.
3: Doncs ell representa més aquesta qüestió analògica, per mi reflexada una mica, mostrada de forma una mica cutre, com que és una persona que mira cinema clàssic, com que és una idea una mica vaga, contra el personatge de la Mikey Madison, que és aquesta treballadora de Facebook, que estima Facebook, que està molt a favor del que permet les xarxes socials en quant a comunicar-se amb més gent.
1: La connexió
3: amb els altres. Sí. Que pertany més a aquest món més virtual, però que els dos, en aquesta denúncia, acaben com unint-se. I jo crec que la pel·lícula té com algo de... una voluntat de remetre un tipus de cinema més clàssic, més analògic, d'un tipus de gènere com de pel·lícules de periodisme, que no sé si se n'ensurten bé, però jo veig com una petita idea que em remet a aquest tipus de pel·lícules.
2: Sí, de fet, crec que en aquest sentit la banda sonora em sembla que és molt representativa d'aquesta mirada d'Aaron Sorkin. Recordem que a la xarxa social de David Fincher la banda sonora era bastant revolucionària de Trent Reznor. Aquí, en canvi, és més aviat, diguéssim, clàssica, crec, en el pitjor dels sentits.
3: Sí.
2: És veritat també el que comentàveu, que jo crec que no és una pel·lícula que d'alguna manera t'ensenya una cosa que no sapiguessis, com sí que feia la xarxa social. És a dir, la xarxa social t'emportava cap a un món que diguéssim que ignoraves i que et sorprenia molt, i en aquest sentit era molt oportuna. En canvi, aquesta bàsicament plasma una cosa que sí que saps, però que t'ho recorda d'una manera molt il·lustrativa. I de fet, crec que comentant el personatge, diguéssim, d'aquest periodista, d'alguna manera crec que es pot fer un paral·lelisme bastant evident entre Aaron Sorkin, que és un personatge, ja és un senyor gran, diguéssim, que està parlant d'una cosa que al final és una realitat molt, diguéssim, actual, i podem fer aquesta paral·lelisme entre el personatge aquest del periodista, que és molt analògic, investigant sobre una cosa del qual a priori no té cap idea, però que a poc, diguéssim, endinsant-se, va trobant, diguéssim, la veritat o coses interessants a través del personatge de Mikey Madison.
1: De fet, si hagués de fer un paral·lelisme, diguéssim, en la carrera d'Aaron Sorkin, jo diria que la xarxa social és com The West Wing, en el sentit que hi ha aquesta voluntat d'ensenyar l'entre bambalines d'una cosa que tu desconeixes, i en canvi aquesta nova pel·lícula és una mica com The Newsroom, és a dir, que les notícies ja tothom sabia quines eren i ell les treballava a partir de la ficció. Igualment, a mi em sembla, estic d'acord que Aaron Sorkin amb els anys és un excel·lent guionista, però amb els anys ha anat com multiplicant moltes de les seves virtuts, de manera que de vegades han deixat una mica de ser virtuts, però hi ha coses que continua fent molt bé, i hi ha pocs guionistes, crec, que poguessin ficar tanta quantitat d'informació com la que hi ha en aquest cas en una pel·lícula i que fos fàcil de seguir. Això és una virtut que em sembla que és molt lloable.
3: Sí, totalment, però igualment sento una mica, arrel del que deies tu, Tarik, com de que no només hi ha una diferència a nivell de direcció en quant a la formalitat, el ritme, sinó també en com de condescendent és una mica amb l'espectador. Hi ha uns salts temporals a la pel·lícula com que estan molt, molt subratllats, literalment, perquè...
1: Es vol assegurar que no t'ho perdis.
3: Clar, com perquè entengueu que estem parlant, surt directament una espècie de timeline que va movent-se de 2020 a 2022 o un d'aquests anys, com que literalment va canviant i els personatges estan al mateix escenari, o sigui, ni tan sols ha hagut un canvi d'escenari, però hi ha una espècie de preocupació perquè aquest aspecte, que és una cosa, una tendència del cinema mainstream actual, vull dir, no és l'únic que ho fa, però sí que sento que hi ha alguna cosa en relació a com l'Aaron Sorkin entén el present, que potser pensa que l'espectador no entendrà tot el que potser abans aquesta por, no ho sé perquè jo no he vist les sèries que esmentaves, però sí que sento que hi ha una espècie de preocupació perquè l'espectador actual no entengui el que està passant, i en aquesta pel·lícula ho veig que és el més flagrant, de fet, com en termes narratius, a més que li treu tot el que podria portar a l'atenció narrativa, o sigui, tampoc acaba funcionant aquests salts temporals.
1: Sí, és un didactisme que acaba anant en contra de l'experiència cinematogràfica, en realitat.
2: Sí, jo crec que aquesta, per mi, també és el gran hàndicap de la pel·lícula, perquè realment tot va una miqueta en un carril, diguéssim, en línia recta, encara que vagi fent salts temporals, però va en una línia recta que genera poca tensió, en el sentit que saps més o menys cap on es dirigeix i efectivament es dirigeix cap allà. A mi el que m'ha segurament interessat més de tot plegat, i crec que per això comentava al principi de mirar-ho en perspectiva, és que d'alguna manera la primera pel·lícula mostrava a Zuckerberg com un geni al qual evidentment tenia ambigüitats morals, tenia, diguéssim, et generava certs conflictes, però en última instància era un geni, era un gurú tecnològic, i segurament la percepció que teníem tots plegats en aquell moment
1: era aquesta.
2: Exacte. Sí. I ara és gairebé, bueno, no gairebé no, ara és l'antagonista tant a la realitat com a la ficció, no? I crec que això està ben plantejat, perquè en cap cas et diu aquest és el dolent, però sí que et diu que totes aquestes petites ambigüitats morals o aquestes coses que segurament podien ser problemàtiques fa 16 anys, ara són un problema majúscul, sí, en la societat. Crec que en aquest sentit és interessant i és molt, diguéssim, que fa reflexionar, surts de la pel·lícula una mica més conscient de què mou les xarxes socials.
1: Què us ha semblat Jeremy Strong?
3: A mi, o sigui, tenia por que
1: estigués... Mikey Madison i el repartiment en general.
3: A mi, jo tenia por de que estigués com massa caricaturitzat, i de fet havia llegit això que havia començat a actuar com el Zuckerberg, com en el rodatge, bueno, i aquestes coses d'actor.
1: Li va el mètode.
3: Però sí que, no sé, em va fer pensar, com ara que parlaves sobre el tema que és l'antagonista i que és el dolent i que és com un villano a la vida real, em fa pensar que el Jesse Eisenberg, que va interpretar el Zuckerberg a la red social, després va interpretar Lex Luthor a una pel·lícula de Superman, que ja ni recordo quina era, crec que era la que lluitava contra el Batman o així. Hi ha alguna cosa com de que, tal com està tractat aquí el Zuckerberg, és realment com una espècie de villano de pel·lícula, però que és així la vida real. I a mi em va convèncer bastant Jeremy Strong.
2: Sí, a mi, de fet, per mi és la millor interpretació de la pel·lícula, Jeremy Strong, i a més és molt magnètic, perquè també el personatge evidentment és molt magnètic. A mi la Mikey Madison, que és una actriu que m'agrada molt, inclús el Jeremy Allen White, em semblen correctes, però una mica, diguéssim, bueno, van sobre la marxa sense grans...
1: És curiós perquè ella, justament, que tenia qualsevol opció, diguéssim, després de guanyar l'Oscar, ha tirat aquest paper que no és el que l'ha permetit destacar gaire. Ell, Jeremy Strong, està, per mi, fantàstic, que a mi m'agrada molt, però jo crec que ell com a actor, però el personatge l'ajuda moltíssim.
3: Clar, jo crec que és més culpa en el cas de la Mikey Madison i del Jeremy Allen White, que ja, per mi estan tots dos molt correctes, crec que és més problema de com estan escrits aquests personatges.
1: El rol. Vull dir,
3: hi ha això que esmentava, per exemple, de la com caracteritza el personatge del periodista analògic, que trobo que les decisions de guió són bastant més cutres, i en canvi ella, per exemple, té una presentació de personatge lamentable, com que hi ha alguna cosa com de la friki que treballa a Facebook, i que clar, és molt difícil defensar aquest personatge, i crec que ho fa bé.
1: Doncs el que és segur és que El príncep de la red és una de les estrenes destacades de la setmana, però no és l'única.
5: מה זה נאזה?
6: נזק אגבי. כמות האנשים שהולכים למות בתקיפה.
1: Avui també s'estrena NASA, el nou documental de Yuval Abraham i Rachel Storr, que, recordem, va guanyar l'Oscar al millor documental amb el seu anterior treball, No Other Land. Aquest cop el que fan és investigar com es prenen les decisions dels bombardejos israelians a Gaza i, sobretot, com calculen el possible nombre de víctimes i com de deshumanitzats tenen aquestes víctimes. Està feta a partir de múltiples entrevistes a soldats i oficials de l'exèrcit israelià, que, a més, tenen la particularitat de produir-se totes de nit, gairebé a les fosques, que és un... això ho han fet així perquè els testimonis no es vegin gaire i així preservar la seva identitat, que és una cosa que se'ls ha criticat, però a mi em sembla que era necessària, perquè si no haurien obtingut aquests testimonis de cap manera.
3: Sí, totalment. Suposo que és el preu que has de pagar per poder tenir aquests testimonis tan, tan sincers i tan esgarrifosos. És una pel·lícula, com no podia ser d'una altra manera, terrorífica. Perquè l'oient sàpiga una mica què vol dir NASA, NASA és el terme que utilitza l'exèrcit israelí per referir-se als danys col·laterals dels seus atacs aèris contra els terroristes de Hamas. És a dir, quan han d'assassinar un terrorista de Hamas en un edifici on hi ha 40 persones més, serien 40 NASA, no? El que vas veient en aquesta pel·lícula és que l'exèrcit israelí va considerant, no, com que com més NASA, millor, no? Perquè sí poden realitzar el genocidi i la neteja ètnica. Sí, és una pel·lícula molt dura de veure, però a mi el que més m'ha interessat és probablement que si a No Other Land era una pel·lícula que parlava sobre la pèrdua de terres, no? Com els anaven traient l'aigua, els anaven contraient les terres al poble palestí, era una pel·lícula molt directa, no? Que estava realment el dispositiu fílmic era com gravar directament des del poblat, no? Com des de la ciutat, com anaven traient les terres. Aquí estem davant d'un dispositiu aeri, no? Perquè precisament és una pel·lícula que parla sobre la vigilància que fa l'exèrcit israelí, el govern israelí, al poble de Palestina. Llavors hi ha una coherència increïble entre el conflicte que denuncia i el dispositiu estètic, no? Realment, llavors, clar, tu, si lo explícit que era No Other Land en termes visuals, aquí és molt explícit en el relat, no? Llavors, el que realment és molt fort és el contrast que genera aquests plans aèris de la ciutat de Tel Aviv, que són gent fent via normal, veient la televisió, amb un extravent, que no, que és un país que està realitzant un genocidi, no? Hi ha una espècie de sensació de normalitat, de banalitat absoluta, mentre estan generant un genocidi, inclús hi ha un moment que s'escolta una bomba que s'escolta des de Tel Aviv, no?, que hi ha a Palestina. Llavors, aquest contrast realment és el que aconsegueix el terror, i inclús hi ha una escena que és molt encertada, que mostra la filmoteca de Tel Aviv i just estan passant la pel·lícula Shoah del 1985, que és aquesta pel·lícula del Claude Lanzmann que parla sobre l'Holocaust, mentre escoltes també aquests testimonis dels soldats israelins, que ressona directament amb els testimonis del nazisme, no? Llavors, una pel·lícula extremadament intel·ligent, molt, molt dura. Repeteixo, realment us recomano que us reserveu unes hores després per poder pair-la, però em sembla que a vegades parlem de pel·lícules com necessàries, aquesta clarament ho és, i vaig llegir ahir que Israel ha fet un documental en forma de resposta, que es diu NASA, la història real, que proposa com, bueno, com seguir com expandint aquest discurs d'Israel envers el 7 d'octubre, etc. I que és una pel·lícula que l'han fet com express, les pel·lícules com en una setmana la van fer perquè van veure que realment...
1: intentant contraatacar d'alguna manera.
3: Exacte, perquè clar, els hi volen treure la nacionalitat als dos directors.
1: Clar, no, sí, fa temps que tenen problemes, en molts sentits, pobres.
3: Sí, i la pel·lícula realment, a mi em sembla com molt, quan se l'ha criticat perquè diuen això, que no s'hauria de protegir la identitat d'uns assassins, jo crec que posant una balança em sembla més important com poder ser testimonis del que diuen i de com ho expliquen, no? Hi ha testimonis duríssims, hi ha testimonis que expliquen com ells disfrutaven d'aquestes...
1: És que és això, o sigui, sobretot és el com ho expliquen, perquè clar, poden explicar els sistemes que fan servir per decidir si bombardegen o no bombardegen, quanta gent civil morirà o no, però ho podrien explicar d'una manera freda. El que és més esgarrifós d'aquest treball és que accedeixes a una mentalitat que és, vull dir, que te posa la pell de gallina, perquè al final estan parlant de persones, però és que no estan parlant de persones, és a dir, ells tenen una concepció com que tots mereixen morir, és a dir, tot, quan dic tots, vull dir tots, els nadons també, sí, sí. Tothom.
3: No, expliquen com els hi roben la, com la privacitat, també, que jo crec que això és el que aquest dispositiu fílmic de tu veus com una persona té la VIP a casa enviant la tele tranquil·lament, genera una sensació de ser espiat, no? I és precisament el que els directors volen transmetre'ns com a espectadors de mira, això és el que estan patint el poble palestí, que està espiat amb els seus mòbils, no? Hi ha un moment d'un arxiu que mostra l'arribada de la infraestructura telefònica a Palestina, que és esgarrifós, i intenta com transmetre aquesta sensació de pèrdua de la privacitat i del perill que suposa. Llavors, una pel·lícula molt, molt intel·ligent que recomano moltíssim.
1: Sí, per les dues bandes, jo diria, perquè t'explica el funcionament en aquest sentit de l'exèrcit israelià, però també t'explica el que hi ha, la mentalitat que hi ha al darrere. Jo crec que la combinació de les dues coses és necessària, com deia el Joan, de conèixer, encara que sigui, efectivament, una proposta molt dura, NASA, pel·lícula que s'ha estrenat avui als cinemes. I tenim una estrena més. La nova pel·lícula de Nicholas Winding Refn, director de Drive, de Pusher o de The Neon Demon, que torna a les sales amb Su Propio Infierno, una pel·lícula sobre una actriu que participa a la pel·lícula, una pel·lícula que té darrere les càmeres el seu propi pare. És una premissa que ens fa pensar molt ràpidament en Sentimental Value o en El ser querido, que és curiós, tres pel·lícules que tinguin pràcticament el mateix punt de partida i totes estrenades el mateix any. Aquí la trama se centra en la relació d'aquesta actriu que interpreta Sophie Tucker amb una altra actriu que participa a la mateixa pel·lícula, que resulta que és la nova parella del pare. I el que sembla que podria ser una bona ocasió perquè s'entenguin millor, o això sembla que és el que pretén el pare, doncs es va torçant molt ràpidament. És una pel·lícula més que el director va explicar que sorgeix després que patís una insuficiència cardíaca greu. Va estar a prop de morir i d'aquesta experiència sorgeix aquesta pel·lícula, doncs, sobre la recerca del pare d'alguna manera, o sobre de la figura d'estar a prop de l'estimació del pare i que, a més, té el cinema al centre.
2: Sí, de fet, és bastant curiós, no?, aquest trio de pel·lícules, com comentes, Toni, i de fet, aquesta segurament és la més inesperada, perquè Sentimental Value o El ser querido són dues pel·lícules que sí que, diguéssim, tenen unes narratives similars i uns punts de partida, segurament, dels seus directors més properes, i, en canvi, Nicholas Winding Refn és una espècie de satèl·lit. En aquest sentit, també, aquesta pel·lícula és un satèl·lit en aquest trio i a més jo crec que porta el seu cinema cap a cada vegada un terreny més abstracte dins de les seves pròpies diguéssim fílies cinematogràfiques. De fet, jo crec que és molt coherent aquesta pel·lícula dins de la filmografia de Nicholas Winding Refn. Sempre juga molt amb la nocturnitat, amb els neons, amb una certa languidesa de diàlegs i d'accions, i amb aquests esclats de violència que aquí doncs tornen a aparèixer, no? De fet, juga també sense cinema de gènere, i per això també estava ahir aquí al Festival de Sitges Refn presentant la pel·lícula. També hi ha una cosa que, bueno, després de més de parlar d'una pel·lícula tan important, com comentàveu, de NASA, aquesta, jo crec que juga una mica en tots els sentits a tot el contrari. De fet, jo crec que és una pel·lícula molt superficial, en el sentit que és molt esteticista i inclús en la manera de plantejar els personatges, no? Són sempre, els personatges d'aquest director sempre són una miqueta binaris, en el sentit que els personatges masculins, i aquí també són homes, joves, atractius, violents més aviat, de poques paraules, etc. Això també ho veiem molt a Drive o altres pel·lícules, i en canvi les dones sempre juguen, diguéssim, aquesta feminitat entesa des d'un punt de vista clàssic, aquesta joventut, diguéssim, aquest component també molt esteticista, molt atractiu. És a dir, crec que és una pel·lícula que és molt coherent dins de la que seria la filmografia de Refn.
1: Doncs aquestes són les pel·lícules destacades de la setmana. Recordem els títols perquè hem parlat del Precio de la Red, de NASA i de Su Propio Infierno. I com sempre us demano que us molleu i us pregunto, si n'haguéssiu de triar una, amb qui no us quedeu?
3: Jo em quedo amb NASA, no només pel seu component polític, sinó també perquè crec que és una gran pel·lícula.
2: Doncs jo faig cas al Joan.
1: Sempre és bona idea fer cas al Joan. I en aquest cas jo em sumo també a NASA, em sembla que en aquesta setmana ho tenim claríssim. I ara sí, anem amb tot el que hem vist al Festival de Sitges. Comencem amb l'esperadíssima Teenage Sex and Death at Camp Miasma, un títol magnífic i llarguíssim, de la directora Jenny Schönbrunn, que proposa una mirada reflexiva al voltant de les pel·lícules slasher, on un assassí va matant diferents víctimes i s'obsessiona normalment amb un personatge femení sexualitzat, una mica com a les pel·lícules del Nicholas William Refn.
2: Té la seva proximitat.
1: I la protagonista és una directora de cinema que ha de dirigir una nova entrega, que ha de ressuscitar la saga d'una saga d'aquest tipus de pel·lícules, i que es troba amb l'actriu que va protagonitzar la primera entrega per mirar de convèncer-la de participar a la nova pel·lícula. Elles són la Hannah Eyvinder, l'actriu de Hacks, i Gillian Anderson. Dic, a més, faig referència a Hacks perquè hi ha una similitud aquí, perquè al final la Hannah Eyvinder representa una mica una generació jove, i Gillian Anderson una generació més veterana, que juga el mateix joc una mica que la sèrie.
3: Sí, i aquí hi ha aquesta espècie de lluita entre una espècie d'intel·lectualisme molt contemporani sobre les pel·lícules de terror i el personatge de la Gillian Anderson, que és aquesta final girl d'aquesta saga de Camp Miasma, que li exclama a la Hannah, al personatge més jove, que vol que torni les pel·lícules al blood and flesh and blood, a la sang i fetge.
1: Però això és molt interessant, especialment aquí a Sitges, perquè al final aquesta intel·lectualització que estem fent constantment és molt pròpia de la generació més jove. És a dir, com més joves, més intel·lectualitzen el cinema, jo diria. I aleshores aquest contrast em sembla molt interessant, i aquesta reivindicació que ve a fer més aviat per la via de l'estupefacció el personatge de l'actriu, que és com pots deixar de llegir.
3: Pots deixar-te anar.
1: De 50.000 maneres diferents una pel·lícula que el que és un assassí amb cap de quadrat. Sí.
3: Clar, és una pel·lícula que parla molt sobre el desig i sobre això, sobre el deixar-se anar. A mi m'ha agradat moltíssim. Sí que és cert que intenta moltes coses, hi ha moltes capes, masses potser, però a mi és una directora que m'agrada molt, la Jenny Schönbrunn, i és curiós per aquesta pel·lícula, que és la que té més sang i fetge, em sembla la seva pel·lícula més lluminosa. O sigui, les anteriors pel·lícules que una mica tractaven del mateix, que és sobre com els espectadors ens vinculem amb un producte, a la primera pel·lícula de We Are All Going to the World's Fair era més sobre com veiem internet, no?, i com ens vinculem amb internet. La segona pel·lícula, que a mi em sembla extraordinària, que és I Saw the TV Glow, era sobre una sèrie de televisió i un nen que li agradava molt la sèrie, no?, un fan de la sèrie, i aquesta, que també parla del mateix, però ho parla des d'una espècie de prisma molt més, com molt més lluminós, molt més esperançador, romàntic inclús.
2: Jo diria, o sigui, hi ha una cosa que a mi em sembla preciosa d'aquesta pel·lícula i que a més crec que té molt, molt sentit que Jenny Schönbrunn parli sempre des del cinema de terror, que és que al final el cinema de terror parla gairebé sempre de l'alteritat. I crec que és un gènere que en el qual a vegades pot semblar un lloc que, diguéssim, un gènere que et faci enrere, però molta gent també és un refugi, perquè d'alguna manera accepta aquesta alteritat i l'abraça i juga amb això. I aleshores crec que aquesta és una tercera sublimació en aquest sentit d'aquesta directora cap aquí, i que fa que, diguéssim, fa que canviïs una miqueta o que d'alguna manera confirmis la percepció que es té a vegades sobre el cinema de terror o aquest equívoc que genera el cinema de terror. I crec que en aquest cas, com deia el Joan, és una pel·lícula molt lluminosa. A mi sí que m'ha passat que comença, em sembla que l'inici és brillant, i fins a mitja pel·lícula, una cosa així, estic molt, molt, molt a dins, diguéssim. També em va passar amb això de TV Glow, i crec que fa una cosa que efectivament intenta moltes coses, evidentment per diguéssim, per pròpia definició no totes arriben al mateix port, i intenta, crec que, fer tantes coses que jo crec que una certa subtilesa li donaria, diguéssim, una certa capacitat de síntesi en alguns moments faria que guanyés, perquè a vegades l'excés de gestualitat, l'excés de voluntat de fer coses i aquesta fugida cap endavant sempre, diguéssim, crec que a vegades el minimalisme li jugaria a favor.
1: Clar, potser acaba una mica atrapada en si mateixa, però clar, és que és tan fascinant. O sigui, l'inici i aquesta idea de posar una capa sobre una capa sobre una capa, que al final és una pel·lícula molt metalingüística, que està parlant sobre una nissaga de pel·lícules de terror que podem més o menys identificar moltes pel·lis que hem vist, està parlant, està intel·lectualitzant també moltes d'aquestes pel·lícules, parla del desig, parla del paper que tenen els personatges femenins i les final girls en, com en diuen, en aquesta mena de pel·lícules, parla de la relació també que tenen els espectadors amb aquestes, en concret una espectadora. A mi em sembla que quan comença, és, al final és una història que si la primes és una directora que ha de ressuscitar una saga que està morta, i d'aquesta idea tan petita, en realitat, aconsegueix treure'n, contradictòriament, tantes reflexions, perquè la pel·lícula en si mateixa està criticant el fet de reflexionar o intel·lectualitzar el cinema en general, però especialment aquest cinema, però la pel·lícula ho acaba fent també, i a mi em sembla fascinant tot el que arriba a aconseguir i tot el que ens arriba a fer pensar mentre està passant tot això.
2: Totalment, sí, sí.
3: Sí, jo tinc ganes realment de tornar a veure, crec que és aquestes pel·lícules que et donen com ganes d'intentar esbrinar encara més com totes aquestes capes i si realment hi ha tanta profunditat com sembla, però jo crec que sí que n'hi ha.
1: I a més és un univers, no sé si us va passar a vosaltres, que tot l'univers que desplega en les pel·lícules del Camp Miasma és un univers de ficció que jo em vaig acabar creient, és a dir, va haver-hi un moment que jo realment pensava que havia vist totes les pel·lícules de Camp Miasma.
2: I si no les has vist, tenies moltes ganes de veure, encara que fos la sisena seqüela, que segurament era dolentíssima, però t'agradaria veure-la i per poder-la analitzar, o com a mínim riure amb unes crispetes a la banda.
3: Home, l'escena de crèdits inicial amb aquesta cançó de Sonabra de l'Hockey Calla, que veus, vas veient tot el merchandising que genera Camp Miasma, és una forma fantàstica d'explicar com a l'origen de la saga.
1: Bueno, i la primera, hi ha un moment en què l'actriu i la directora s'asseuen per mirar la primera pel·lícula, i aleshores la pel·lícula dona pas a la pel·lícula. I va haver-hi un moment que jo vaig oblidar que estava mirant, o sigui, estava tan a dintre de la pel·lícula, de dins de la pel·lícula, que vaig oblidar que tenia, que estava veient amb elles. I em va semblar que hi havia una feina allà molt ben feta, realment, de recrear un tipus de pel·lícula d'una manera que no eres una excusa per la pel·lícula principal, diguem-ne.
3: Clar.
1: Que realment aconseguia, que estava, era prou sòlida i era prou rica com perquè tingués entitat per si pròpia, per si mateixa.
2: I a més, hem començat parlant de la xarxa social i de veure les coses en perspectiva. Crec que el que comentava el Joan de deixar-se anar, crec que és una cosa també com a retrat generacional d'una generació que sobreanalitza les coses i li costa tantíssim deixar-se anar, també és superpotent. I al final, una de les coses que també té el cinema de terror és que és molt, en tots els sentits, és molt visceral. Aleshores, si sobreanalitza, si ho estàs mirant massa restret, diguéssim, no gaudeixes d'això. I en el moment en què et deixes anar, és el moment en què realment gaudeixes d'això.
1: Però,
2: és,
1: irònicament, estem en l'era de l'elevated horror, eh?
2: Sí, sí, clar. I a més es parla molt d'això, també, la pel·li.
3: Sí, però és això, com que a mi és el que més m'impressiona de la pel·lícula, que sense renunciar a caure en el que critica, perquè realment crec que és necessari, que ja és una mica d'aquesta espècie d'interiorització, la pel·lícula ens porti cap a aquesta espècie de festival final de sang i fetge que és la, suposa la alliberació.
1: I que és una bogeria absoluta. Clar, clar. Sí, no explicarem res, però la pel·li és una bogeria.
3: Home, podem dir que el diríem l'assassí és una espècie d'aire condicionat amb una espècie d'arma molt estranya que
1: com una llança. Una llança arpó, una cosa així, una cosa molt estrambòtica. En fi, doncs això és Teenage Sex and Death at Camp Miasma, però no és l'única pel·lícula que hem vist, perquè avui mateix també hem vist Leviticus, una pel·lícula de l'australià Adrian Cerela que barreja terror i cinema queer a partir de la història de dos nois joves que se senten atrets l'un per l'altre i després hi ha un tercer en discòrdia, però el seu entorn, que és una comunitat religiosa extremadament homòfoba, el sotmet a una teràpia de conversió. I la teràpia de conversió és el que acaba sent, diguéssim, el que propulsa o posa en marxa, doncs, l'aparició d'un, no sé com definir-ho, un ésser, una...
3: Sí, una espècie d'ésser homòfob, no? Com ésser, un ésser que no veiem...
1: És que diria monster, però no és...
3: Clar, clar.
1: Sí, monster no visible, cosa que ha fet que la pel·lícula se la comparés molt a It Follows.
3: Clar, o sigui, a diferència d'It Follows, que sí que les persones que... O sigui, els éssers que perseguien els personatges de la pel·lícula eren com humans, no? Humans com una mica zombificats, caminaven molt lent. Aquí, la persona que et persegueix d'alguna manera és la persona que més t'agrada, la persona que més estimes, la que més desitges. És a dir, si jo estigués enamorat del Toni, el Toni se m'apareixeria a mi. Llavors ja el que genera és que com que tu no saps si aquesta persona que se t'apareix és la persona real o és el propi monstre, no? Llavors aquesta premissa és molt guai perquè genera com escenes on el protagonista no sap si el que se l'apareix és el noi que li agrada o és el persona que el vol matar, no? Llavors s'han de com frenar el seu seu desig, perquè és un desig que a més és prohibit, perquè són dos nois en una comunitat extremadament homòfoba, i a mi el que més m'ha agradat de la pel·li, que trobo que està realment molt bé, no és tant aquestes seqüències on apareix o no apareix lo fantàstic, lo terrorífic, sinó que lo terrorífic per mi està molt en els personatges humans, en els personatges d'aquesta comunitat molt homòfoba, i aquesta espècie de cura que els hi fa, aquesta espècie de teràpia, com que els hi fa mirar una...
1: No, i la mare.
3: I la mare és la pitjor.
1: Avui parlarem de... Perquè avui hem de parlar de Carrie, també, clar. I aquí hi ha una competició de mares fanàtiques religioses no gaire aconsellables.
3: Sí, a més, jo no sé si és per la decisió de càsting, que és la Mia o es diu Oscar, però tenia com certa esperança de que la mare, no sé, fos més bona, però realment
1: no.
3: És terrorífic, aquesta mare. I genera, doncs, una mica com aquesta espècie de rebuig, el que comentava el Tarik, de l'alteritat, no? Com que és una pel·lícula que els més monstruosos acaben sent els humans. I a mi, quan una pel·lícula de terror aconsegueix això, trobo que és molt valuós.
1: I com treballa? A mi el que més m'ha agradat és que la metàfora serveix molt per treballar l'homofòbia, de fet. És a dir, al final, el que aconsegueixen amb la teràpia de conversió és que tinguin por del seu desig. És a dir, aquest monstre al final fa que tu tinguis por de la persona que més t'atrau o que més estimes. I per tant està fent que tinguis por del teu desig natural i per tant de qui ets tu. I trobo que és una metàfora que està molt ben trobada.
3: Sí, a més, jo crec que també té un gran valor, que és que d'alguna manera t'enamoris una mica de la parella protagonista, no? Aquesta espècie d'història d'amor prohibit. Hi ha un moment, per exemple, que un dels dos li diu que la persona que vol veure cada sempre com la persona que el persegueix vol que sigui ell, no? Com que realment no vol renunciar a estimar-lo. I això em sembla que realment no només funciona a nivell de criticar aquest tipus de teràpies, aquestes comunitats, com a pel·lícula de terror també funciona, sinó que com a història d'amor trobo que també està molt bé.
1: Sí, també funciona. Doncs això és Leviticus. I també val la pena comentar La muerte de Drácula, pel·lícula del duet Burning Percebes, que explica la història d'una dona malalta que ven la seva sang per guanyar diners. Així és com coneix a Dràcula, un comprador interessat en la seva hemoglobina, que es converteix en el seu confessor la nit que ella ha de morir. Estem escoltant de fons la banda sonora del Dràcula de Bram Stoker, perquè no tenim cap tema de la banda sonora d'aquesta pel·lícula, però així ens ambientem.
2: Perfecte. A més, té tot el sentit del món, perquè, de fet, els dos últims anys, jo crec que Sitges estem veient moltes adaptacions, diguéssim, singulars del relat original de Dràcula, no? Des de l'any passat vam veure aquestes dues absoluts antònims que era el Dràcula de Radu Jude versus el Dràcula de Luc Besson.
1: Que veu amb el de Radu Jude de lluny, eh?
2: Sí, totalment. I aquí, doncs, tenim un Dràcula que viu a Barcelona en un apartamentet una mica decadent, com no podia ser d'una altra manera.
3: A Plaça Molina viu, eh?
2: Com... Ah, sí? Ah, mira, increïble.
3: Bueno, ella para a Plaça Molina, em va fer gràcies, la zona on viuria Dràcula.
2: Boníssim, doncs. I a més interpreten un dels grans, jo diria un dels grans actors, més enllà de, no només, diguéssim, pel seu físic, que evidentment doncs dona molt de peu a cinema de gènere, que és Javier Botet, però també com un actor que representa molts personatges molt diferents i ho fa molt bé sempre, i Laura Weissmer, és un duet actoral que crec que és fantàstic, i aquest Dràcula barceloní que juga molt amb aquesta quotidianitat, diguéssim, enrarit i també amb les convencions del que sempre sabem dels vampirs, no? I de Dràcula concretament, deformant-les a poc en aquest, o sigui, combinant una Barcelona noctàmbula amb aquest relat clàssic de Dràcula, crec que és molt, molt, molt potent i a més funciona molt bé. Jo havia vist dels Burning Percebes, també es va estrenar a Sitges fa uns anys, La reina de los lagartos, que també era Javier Botet amb Bruna Cosí, si no m'equivoco, i allà potser el relat trobava que es feia una miqueta feixuc, que es menjava una miqueta la seva pròpia idea. En canvi, aquesta crec que és una pel·lícula molt petita, molt conscientment petita, dura una hora i cinc, i tant Javier Botet com Laura Weissmer funcionen fantàsticament bé, i crec que no ha estat potser tan pagada de la seva pròpia idea i flueix fantàsticament.
3: Sí, a mi també em va agradar moltíssim. De fet, em va fer pensar en les primeres pel·lícules dels Burning Percebes, que Ikea 2 i Searching for Mary Jane, que són les pel·lícules molt trash, molt, amb molt poc pressupost, i aquí trobo que aquest poc pressupost el que fa és que les idees visuals que tenen són molt manuals.

0: interpretada per Chloe Grace Moretz, que quan era adolescent va ser segrestada per un home sàdic. Va aconseguir escapar, però encara és una supervivent d'aquell trauma. Que la pel·lícula triada per inaugurar enguany el festival sigui d'una directora, ho podem llegir, jo crec, clarament, com la voluntat de fer visible el talent femení en un gènere com el del terror, que sovint s'associa a directors homes. De fet, l'any passat ja va ser una dona, si recordeu, va ser Julia Ducournau. Però, clar, és una llàstima que Found Alive doncs no estigui a l'altura d'aquesta posició, perquè encara que té una mirada valuosa, doncs és un thriller que podríem definir com a entretingut i, en realitat, bastant oblidable.
1: Sí, a veure, moltes vegades passa que el cinema, o sigui, que les pel·lícules d'inauguració de festivals són pel·lícules de consens, en el sentit que són, ja estan pensades per plaure mínimament a tota mena de perfils i públics, i jo crec que en aquest sentit aquesta pel·lícula compleix completament el paper. Per altra banda, parlem de dones cineastes que es dediquen al gènere al nostre país. Crec que és de justícia mencionar, per exemple, a Marta Argarona, la productora i directora, o a Denis Castro o Ángeles Hernández, que són cineastes catalanes que estan intentant, diguéssim, tenir una filmografia sempre mirant cap al cinema de gènere, i crec que això és important mencionar-les. Jo crec que, per una banda, evidentment, és molt bona notícia que el cinema fantàstic i el Festival de Sitges aposti pel talent femení per inaugurar. Esperem que així sigui sempre i que deixi de ser notícia en algun punt de la diguéssim, de la vida.
0: Del futur.
1: Del futur, sí. Hem estat parlant una miqueta de la mirada en les pel·lícules anteriors, i crec que en aquesta pel·lícula, encara que sigui més aviat genèrica, sí que hi ha una petja de la directora de Carlota Pereda, en el sentit que té una certa mirada, i a més té una mirada femenina, no una mirada femenina des d'aquesta, diguéssim, aquest terme que pot ser tan abstracte, sinó que crec que parla al final de dones segrestades per un... I la manera que té de retratar els cossos i, diguéssim, el punt de vista de les dones, crec que... té sentit i té una certa intencionalitat, té una certa posada en escena que d'alguna manera revela que no deixa de ser una dona qui està diguéssim plasmant això, i crec que en aquest sentit és positiu que hi hagi aquesta mirada.
2: Sí, ai, perdó. Jo estic bastant d'acord amb això, com que jo crec que ja es nota molt amb lo amenaçadora que és la presència masculina en la pel·lícula. O sigui, hi ha alguna cosa de que el poder és masculí, no? I el poder realment contra el poder que genera violència contra les dones està molt present des del principi de la pel·lícula, realment, com els personatges masculins que van apareixent, inclús el psicòleg, no? Que seria com l'únic personatge masculí de qui ens hauríem de fiar, sí. En mitja pel·lícula se'n va perquè ha de cuidar el seu pare, no? Llavors, inclús com que deixa tirada la protagonista, no? Que és clarament una decisió de guió per deixar-la sola, però que hi ha algú de com deies tu, Dric, com d'aïllar com a la noia i que fer que una espècie de divisió entre homes i dones, i els homes com la cosa com violenta i de poder.
1: Sí, i sí que és veritat que per mi, diguéssim, la gran problemàtica segurament d'aquesta pel·lícula és que diguéssim, que la trama en si, el plantejament formal no és especialment estimulant, i sobretot hi ha una cosa que he trobat molt a faltar, perquè a més la Carlota Pereda és una directora que havia començat fent uns curtmetratges que eren molt interessants, que era Cerdita o Abra Monstruos, també el primer llargmetratge que era Cerdita, que era plantejar qüestions moralment, diguéssim, incòmodes per al públic, i en aquest cas crec que és una pel·lícula més aviat acomodatícia, en el sentit que, bueno, va transmetent tota la trama però no et posiciona tu en una situació incòmoda com a espectador, i crec que per mi és el que més he trobat a faltar de la pel·lícula.
2: Sí, vas una mica com pilot automàtic, no planteja com cap dilema ètic com les anteriors obres de la directora. Inclús jo trobo que cauen coses com del gènere que a mi em van enfadar una mica, perquè com dèiem ara, sí que té aquesta cosa de mostrar els homes com a figures violentes, però cau com, sobretot i únicament en la presentació del monstre, diríem, que és aquesta espècie de, bueno, aquest pederasta que segresta les nenes, com que hi ha ho fa com estètica la presentació del personatge, no? Surt ell com sense samarreta, posant-se una màscara com de cuir, mirant-se al mirall amb una llum vermella i una música com estrident, que per mi cau en l'estetització del monstre, que és una cosa que estem vivint bastant amb tot el tema del true crimes o les sèries de ficció que es fan, comentava l'Ofèlia l'altre dia, no? Com la sèrie aquesta del Ryan Murphy, sí. com es planteja l'assassí com una cosa com cool, no? L'assassí real com una cosa cool. Aquí evidentment no és real, però sí que hi ha una espècie de fer flagrant, que són casos que passen, malgrat això sigui una ficció, i trobo que aquí cau en l'espectacularització d'un dolent que no sé, no, trobo que no li fa justícia a la pel·lícula.
1: Estic d'acord, tot i que crec que

0: és potser només aquest moment en el qual probablement sigui més reprovable en aquest sentit. I sí que hi ha una cosa que a mi em va interessar en aquest sentit també, és que és una pel·lícula que juga una miqueta amb les... trenca una miqueta les estructures clàssiques del thriller d'aquesta mena, en la qual no saps qui ben bé és el dolent, diguéssim, és aquest segrestador, qui... És a dir, juga... Jo crec que fa una cosa, s'aproxima una miqueta al Silenci dels Anyells, t'ensenya qui és el dolent o el responsable d'això més aviat d'hora, i s'alia, o diguéssim, et porta de la mà d'una persona que ha viscut aquesta situació, no, en el cas del Silenci dels Anyells, era, diguéssim, un dels butxins, en aquest cas, doncs, és una de les víctimes, però fa servir una persona que ha estat directament implicada en casos anteriors per intentar resoldre el cas. I crec que aquest plantejament estructural, com a mínim, trenca una miqueta amb les estructures més clàssiques.
1: Bueno, fa que una mica pugui passar una mica més desapercebut, que en realitat és una pel·lícula que és bastant convencional. I això, jo crec que és fins i tot en l'estatització del malvat, del dolent, en certa manera també és convencional en aquest sentit.
2: Totalment,
1: és una llàstima. Això acaba de començar, i ara hem de repassar les pel·lícules més prometedores que encara s'han de projectar al festival. Per exemple, una de les que està generant més soroll previ és Hope.
0: Jo tinc unes ganes boges de veure Hope i, a més, de veure-la a Sitges. Jo, les dues anteriors...
1: És realment el lloc, eh?
0: El lloc, absolutament, sí. Les dues anteriors d'ell, de Na Hong Jin, les vaig veure també a Sitges, una de Yellow Sea, en una sessió de les 8:45 del matí, anava amb una son i tenia en perspectiva un thriller de 2 hores i pico per endavant, i m'ho vaig passar tan bé. I després vaig veure The Wailing, una pel·li de terror, que la vaig veure tipus a les 8 del vespre, i m'ho vaig passar tan bé que només estic esperant 8:45 de... no sé quin dia, demà passat, em sembla, per veure aquesta nova pel·lícula de Na Hong Jin a Sitges.
1: Realment és una pel·lícula de la que ja fa temps que s'està parlant com un gran espectacle. Crec que és la mena de pel·li que com menys coses sàpigues, millor, probablement.
0: I mira que s'ha intentat trencar molt, s'ha fet molt spoiler.
1: Sí.
0: Fins i tot el tràiler crec que traeix.
1: I em sembla, segurament, i em sembla perfecte per Sitges. També apuntem a l'agenda The Face of Horror.
3: Not going anywhere. When we took our vows, we pledged to remain together until death.
1: La nova pel·lícula d'Anna Wheeler, que presenta una història ambientada a l'Anglaterra medieval, que té com a protagonista una donzella que està esperant que torni el seu cavaller, que ha marxat per viure aventures de tot tipus. Sembla rodada en Technicolor. Té unes vibracions a pel·lícula de la Hammer importants.
2: Sí, l'Anna Wheeler ja ens va meravellar fa anys a Sitges amb The Love Witch, que va confirmar que no només hi havia un exercici d'estil, sinó que la relectura que proposava sobre la figura de la bruixa en un context contemporani era super intel·ligent, i jo realment tinc moltes ganes de saber què farà amb aquest univers medieval i de princeses, i que estic segur que hi haurà una espècie de lectura molt interessant d'aquest univers.
1: També és molt esperada El Samurai i el Prisionero, tot i que no és una pel·lícula de terror, que sembla fins i tot un bolet no? dins de la programació de Sitges. És una pel·lícula de samurais, però clar, el nom del director japonès Kiyoshi Kurosawa tira molt, i us diré que aquesta és la que, malgrat justament no ser de terror i ser una mica estrany, és la que jo tinc més ganes de veure.
0: Sí, Kiyoshi Kurosawa és d'aquests grans cineastes, de les grans icones del J-horror, no? del terror japonès, però fa molt de temps que s'està anant, diguéssim, està fent altres coses, està explorant altres registres, altres gèneres, i segurament aquesta pel·lícula, que a més és una pel·lícula de crims i de averiguar qui ha comès un crim i de més en el Japó feudal, que segur que serà una de les grans pel·lícules d'aquest Sitges.
1: D'altra banda, és una pel·lícula que arriba a sales d'aquí, d'aquí un parell de setmanes, que això és una cosa que cada vegada està passant més a Sitges, que hi ha pel·lícules que vens a veure al festival i triguen molt poc a arribar a sales de cinema. És el cas del Samurai i el Prisionero. No és el cas de Buddy, que també és una pel·lícula que no penso perdre, perquè, clar, és que la idea de fer terror amb elements infantils m'encanta. En aquest cas és un programa de televisió per nens dels anys 90, i a més, clar, ho fa amb molt d'humor, és a dir, és... Nens, programa infantil, anys 90, humor i, evidentment, terror.
2: Sí, sempre ens ha generat com cert terror, com tornar a veure com sèries que veiem quan érem petits, no? De fet, ja la gent Soborn a Sobre TV Glow, ja hi havia una mica d'això. I potser els oients hauran vist un vídeo a YouTube que es diu Too Many Cooks, que era un gag d'Adult Swim de fa bastants anys, que era una espècie d'intro d'un programa d'una sèrie d'Estats Units en bucle i es anava com fent cada cop més terrorífica. Això és una cosa que va fer el Casper Kelly, que és el director de Buddy, així que ell sempre ha anat jugant amb aquests codis de buscar el terror i també la comicitat dins de la televisió com més com la coneixem, no? Més convencional. Llavors estic segur que ha sigut un fenomen als Estats Units aquesta pel·lícula i estic segur que proposarà algo bastant còmic i terrorífic.
1: Ara, si el que voleu de Sitges és venir a viure una sessió d'aquelles que tothom es torna absolutament boig, aleshores, exacte, el que heu de fer és no perdre-us la sessió de Brain Dead. Tu madre se comió mi perro.
0: Exacte, tu ho has dit ara, per fi.
1: Que segur que
0: madre
1: serà
0: se comió mi perro.
1: Una de les que tindrà més cua.
0: O sigui, només
1: Tu madre se comió mi perro ja ho defineix tot.
0: Exacte, o sigui, és una absoluta meravella.
1: Peter
0: crec
1: Jackson.
0: Crec que Peter Jackson, a les seves tres primeres pel·lícules, Bad Taste, Els Feebles i Tu madre se comió mi perro, són tres obres mestres, especialment aquesta última, del cinema ultra gore, de terror, la comèdia de terror, em sembla que és una... O sigui, si s'ha fet un marc perfecte per veure aquesta pel·lícula, aquest marc és el Festival de Sitges. Per mi és una de les meves pel·lícules preferides de sempre.
1: On la vas veure, Tariq? Curiositat, eh? Quina edat?
0: Vols saber-ho? Mira, sí? Em vaig obsessionar amb els zombis quan tenia potser 14 anys. Vaig començar a baixar tot de pel·lícules de zombis, totes les pel·lícules que tinguessin al seu títol, zombi, morts vivents, o el que sigui. Vaig saber d'aquesta pel·lícula, me la vaig baixar i des d'aleshores s'ha convertit en el meu gran referent del cinema.
2: Però més considerem la Zombie Walk, no? Si no vaig errar, des demà la Zombie Walk. Vull dir que potser sobres de Brain Dead i jo, de fet, no l'he vist, Brain Dead, i crec que la veuré demà.
1: Home!
0: Ostres,
2: serà
0: segur.
2: Perfecte.
1: Quina enveja. Mira, que em passa. Mira que t'anava a preguntar l'edat, eh?
2: No, jo no l'he vist.
1: Jo crec que diria que als 14 o 15... És que és una pel·li, jo, almenys jo, i veig que el Tariq també, associa molt aquest descobriment del gènere i sobretot de la bogeria del gènere i la com el gènere et pot portar molt a l'extrem i sorprendre't.
0: Però és que a més parlem d'aquesta pel·lícula, sembla una barrabassada així, una cosa molt passar rosca, però és que és una pel·lícula molt intel·ligent.
1: Que ho és, al mateix temps, eh?
0: Totalment. Però és una pel·lícula molt intel·ligent i a més trenca amb... O sigui, és una pel·lícula molt revolucionària en termes ideològics i polítics, inclús, diria, perquè, per exemple, hi ha una actriu, que és la Diana madrilenya, que és la Diana Peñalver, que fa d'immigrant, que, diguéssim, relativament pobre, en un entorn més aviat ric a Nova Zelanda, i juga molt amb trencar els esquemes, tant des d'un punt de vista, diguéssim, sexista, com des d'un punt de vista racista, etcètera, etcètera. Crec que és una pel·lícula molt lúcida i que alhora fa un all-in increïble amb sang i fetge i passar-se de rosca. És una festa absoluta.
1: Ja, queda claríssim que heu d'anar a veure Brain Dead. Hem parlat de moltes pel·lis que es podran veure a Sitges, però ara vull que em digueu quina creieu que pot donar la sorpresa. És a dir, feu-me l'aposta personal més enllà dels grans noms. Tariq.
0: Mira, jo diria Guerra de Verano, Summer Wars. Una pel·lícula de la directora xilena Alicia Scherson, que adapta un relat de Roberto Bolaño, un relat que, de fet, està ambientat a la Costa Brava, que és el Tercer Reich. Aquí, Alicia Scherson, de fet, ja havia adaptat a Roberto Bolaño a Il Futuro, i aquí, doncs, adapta aquest relat d'una parella jove que se'n va de vacances a un hotel, i ell és jugador d'un joc de taula que es diu el Tercer Reich, i a partir d'aquí tot comença a embolicar-se, a més. Tinc molta curiositat per saber com ha adaptat aquest relat concret que, a més, he llegit i m'agrada molt, de Roberto Bolaño, Alicia Scherson, perquè, a més, entre altres, la protagonista, la coprotagonista és Lux Pascal, així que crec que serà una d'aquestes tapades que pot ser ben interessant de descobrir.
1: Doncs Guerra de Verano, que es projectarà la setmana que ve, el dijous i el divendres, us diem dia, fins i tot. No cal ni que entreu al web del festival, que us diem el dia. I tu, Joan, quina tens com a recomanació personal?
2: Jo em quedo amb Too Many Beasts.
4: Vous avez tous rencontré le maréchal des logis-chefs Orsini.
2: Sí, aquesta és una pel·lícula francesa, és la primera pel·lícula d'una directora que es diu Sarah Arnold. Jo, sincerament, no la coneixia. I és una pel·lícula que va guanyar la millor pel·lícula europea a la quinzena de realitzadors de Cannes, aquest el 2026. I l'he escollit principalment perquè el cinema de terror francès últimament sempre ha destacat com més pel seu terror corporal, no? I ja porta anys, de fet, cap a aquesta línia. I aquesta pel·lícula el que proposa és més una espècie de misteri rural, que d'un enfrontament rural entre dos personatges, que fa recordar una mica les bèsties, però que aquí sí que hi ha aparentment bèsties fantàstiques, no? Comporta com aquesta espècie de thriller rural cap a un territori molt més fantàstic que, pel que he pogut llegir i veure, realment promet bastant.
1: Doncs Tu me l'he vist, que en aquest cas es podrà veure aquest diumenge mateix, que aquest diumenge té dues sessions, podeu mirar els horaris perfectament al web del festival, evidentment de totes les altres pel·lícules també, queda tot apuntadíssim, promet, aquest festival.
2: Promet molt, sí.
0: Sí, moltes ganes de submergir-nos durant tota aquesta setmana a la programació del festival.
2: Jo tinc dubtes de quina serà la pel·lícula de sessió sorpresa i estic com molt expectant que potser sigui la nova pel·lícula del Nathan Fielder.
1: Oh,
2: You Can See Everything, que s'estrena el mateix dia als Estats Units. Llavors, com hi ha tinc una petita...
1: Tu tens la teoria feta.
2: Sí, jo com que realment, si ho és, es podrà dir que ho he dit ja.
1: Ostres, és una bona aposta.
0: Si és el cas...
2: Jo tinc l'entrada, ja.
0: Tens entrades,
1: mira, la hipòtesi i l'aposta.
0: Vale.
2: Així podreu imaginar com molt frustrat quan no sigui ja com a la sala esperant una pel·lícula que no serà.
1: Jo crec que t'acabarem tenint enveja, això segur. Crec que hem ajudat els oients a preparar una bona agenda per Sitges. Gràcies als dos. Us deixo marxar a descansar perquè demà comencen les projeccions a primera hora.
0: A les 8 del matí ja estarem aquí al festival.
1: Ara que hi ha força menys gent aquí al Festival de Sitges, nosaltres continuem el nostre especial endinsant-nos en el món de Carrie, que fa 50 anys, és que és una pel·lícula que fa 50 anys, que a més és la imatge del festival, que se n'ha estrenat una sèrie, que s'ha publicat el llibre de Stephen King en català i que hi hem de tornar perquè continua dient coses que són encara molt vigents.
5: La finestra indiscreta, divendres a partir de les 12 de la nit. Amb Toni de la Torre.
1: Una noia tímida, assetjada pels seus companys a l'institut, descobreix que té un poder extraordinari. I el que comença com una història sobre un adolescent que només vol encaixar, acaba convertint-se en una de les grans tragèdies del cinema de terror. Fa 50 anys, Brian De Palma estrenava Carrie, adaptant la primera novel·la de Stephen King. 50 anys després, encara recordem perfectament algunes de les seves imatges. Les dutxes, el vestit del ball de graduació, el cubell de sang. Però Carrie és molt més que aquestes imatges. És una pel·lícula sobre la vergonya, sobre el cos, sobre la crueltat adolescent, sobre la repressió religiosa i sobre l'assetjament escolar. Sobre què pot passar quan una persona és humiliada una vegada i una altra fins que ja no pot més. I també és una pel·lícula profundament cinematogràfica. Brian De Palma juga amb la càmera lenta, la pantalla dividida i el suspens seguint l'empremta del mestre Alfred Hitchcock. Carrie és també la gran protagonista del Festival de Sitges d'enguany i avui ens hi tornem a endinsar. Ho fem amb l'ajuda de l'Ofèlia Carbonell, col·laboradora habitual del programa, i amb l'ajuda de la Míriam Cano, escriptora, traductora, que segur que molts oients coneixeu per haver participat al programa L'Irradiador, i que aquest mateix any ha traduït al català Carrie, la novel·la de Stephen King, publicada per l'editorial Les Males Herbes. Bona nit a les dues.
6: Bona nit.
7: Què tal?
1: Començaré preguntant-vos quina edat teníeu quan vau veure per primer cop Carrie i què recordeu de l'impacte de l'escena de les dutxes?
6: Doncs mira, jo tenia 11 anys quan vaig llegir Carrie, no quan la vaig veure, la vaig veure després.
1: Vas llegir la novel·la abans, eh?
6: Vaig llegir la novel·la abans en la traducció de Laertes i, a més, per algun motiu havia menjat alguna cosa i mentre la llegia em va començar a sortir una erupció, em vaig espantar molt i era una al·lèrgia, però vaig pensar, potser... era el llibre. I després, clar, quan vaig llegir el llibre em va impactar, perquè, clar, jo tot just m'havia vingut la regla, segurament, i pensava, clar, imagina't, no?, amb la vergonya que ja tenies quan eres petita, que t'havia canviat el cos, aquella escena em va semblar terrorífica com a dona.
7: Sí, jo la vaig veure també potser massa petita. A casa meva són molt de pel·lis de terror, i llavors, doncs, com anava... Hi havia com fites cinematogràfiques que jo havia de veure, suposo.
1: Havies de passar per Carrie.
7: Sí, exacte. Però, clar, per mi va ser diferent quan la vaig tornar a veure, potser una mica més gran, ja amb 20 anys o això, no?, que ja veus més en perspectiva, no?, aquest horror, no?, i no només és una pel·lícula de por, sinó que parla de pors molt nostres.
1: L'escena més recordada segurament és la de les dutxes, però la pel·lícula no comença amb l'escena de les dutxes, gairebé, gairebé, però abans teníem una escena que és el grup de noies jugant a voleibol, no? Hi ha una escena a l'institut que estan jugant, Carrie ja està apartada en aquell moment, i és després quan, després de fer esport, que entren a les dutxes i arriba a l'escena. Però en aquella imatge inicial, Carrie ja és un personatge que es presenta com algú que no acaba d'encaixar.
7: Sí, crec que és un arquetip, no? Potser cada cop que al cinema o a les sèries, no?, sobretot nord-americanes, hem volgut mostrar que algú no encaixa, no? Hi ha una escena al gimnàs d'educació física on ja queda clar qui no encaixa, però crec que també funciona molt visualment, perquè hi ha aquesta cosa d'equip, d'esport, no?, d'equip, que hi ha una persona que l'equip no encaixa i que ja veus que la que no agafa la pilota se'n comencen a enriure, la comencen a insultar i tot el que vindrà després al vestuari.
1: Sí, al vestuari ja veiem també que, clar, és una altra, quan entren al vestuari també la veiem que, a part de l'esport, tampoc no encaixa en altres aspectes, perquè està asseguda sola, les altres es van vestides, no? A la moda, ella està com desubicada tota l'estona.
7: Sí, la pel·lícula ens ho va mostrant com tota l'estona, no?, va alternant com aquestes imatges de grup, no?, en diferents situacions, fins i tot potser més endavant quan castiguen a tot el grup i ella no, quan estan totes juntes a la classe, ella no forma part de les bromes, no?, i aquí al vestuari ho veiem molt clarament que mentre totes ja van vestides, ella segueix vulnerable, nua, no? La veiem, o fins al principi sí que veiem que juguen entre elles les noies, no? Hi ha aquesta escena com gairebé idíl·lica, algú podria dir potser una mica voyerística
1: sí, de fet, ja parlarem d'això, de la part voyerística de la pel·lícula, que hi és.
7: Però el que veiem al final és una cosa molt visual, molt física, de la Carrie sola, nua, en el seu món, ni mirant a les noies ni mirant a ningú, fins que ve la sang i les altres noies a part.
1: Exacte, aleshores arriba la primera menstruació, que li arriba a la Carrie just quan està a les dutxes, i passa aquesta escena.
8: Què esteu fent? Què esteu fent? La Carrie, li ha vingut la regla. Quita la regla. La Carrie, què esteu fent?
9: La Carrie!
8: Tranquil·la. Escolta'm. No passa res. No passa res. Aixeca't i espavila't, vinga. No siguis criatura, aixeca't i espavila't, vinga.
1: Ella no sap que és la regla, que això és un context que anem deduint, i aleshores li agafa molta por, perquè clar, està sagnant i no sap per què és, i les companyes se'n riuen d'ella i li llencen compreses, no?, en aquest moment. És una entrada magnífica perquè en pocs minuts De Palma i ens ha explicat qui és... Bueno, De Palma i Stephen King al darrere. I ens ha explicat qui és la Carrie, quin és el seu lloc dins del grup i quina és la relació també amb el seu propi cos. La menstruació és el primer gran símbol de la pel·lícula. Què representa dins la història?
6: A mi em sembla que la menstruació és... d'una banda, aquest conflicte amb el cos, però també és el primer senyal, diguem-ne, de que la Carrie viu en un món aïllat, en què no se li ha explicat res sobre el cos, sobre el món en general, no? I alhora, narrativament, també serveix perquè hi hagi aquest impàs, no? És el primer engany que ella descobreix per part de la seva mare, és a dir, la seva mare no li ha dit que tindrà la menstruació, llavors quan arriba a casa, la seva mare intenta dir-li, oh, mira, t'ha passat, no t'hauria d'haver passat, no? Però ella ja sap que alguna cosa no va bé, no? Per tant, narrativament funciona com aquest clic que farà que es desencadeni tot, i de l'altra és quan nosaltres, com a lectors o com a espectadors, descobrim que realment has d'estar molt aïllat per no saber que potencialment et pot venir la regla, no?
1: I tant. És una escena que Sissy Spacek a la pel·lícula està fantàstica. Una escena que, per cert, va rodar sola a la pel·lícula. Les escenes de Sissy Spacek es roden soles i després el contraplano de les companyes, que té tot el sentit del món.
7: O sigui que fins i tot la deixen sola, sí, sí.
1: Clar, perquè com a actriu... Home, no crec que fos la intenció.
7: No, però com...
1: Però és una escena molt vulnerable i de nuesa, aleshores treballar-ho sola... Doncs,
6: i té aquell punt psicosi, no?
1: Clar,
6: també,
1: va, de... Totalment, ja parlarem molt de psicosi, sí. En tot cas, ens queda clar que és una persona que viu en un món hostil.
7: Sí, a més, també la manera com entra la sang en el pla, no? Que trenca fins i tot la banda sonora, no? Que va sonant aquesta musiqueta que és com idíl·lica o fins i tot de, no sé, de telenovela, no sé com dir-ho, no? Que és molt bonic. I llavors entra la sang com si fos el monstre, quan el monstre per la Carrie és créixer, descobrir aquesta mentida i entrar, passa de ser una nena que no encaixa perquè no entén el que no coneix, aquest món de les noies, a ser una dona adulta, entre moltes cometes, que no encaixa perquè, tot i conèixer aquest món, no hi té lloc, no? I per mi hi ha una cosa molt literal, fins i tot en l'agressió de tenir totes les seves companyes llançant-li compreses i tampons, no? Que és aquests elements de la intimitat femenina que es transformen en violència cap a ella, o fins i tot ara sentíem la seva professora quan intervé per ajudar-la que li diu tranquil·litza't, no siguis criatura, i aquesta cosa de has de créixer, no pots viure així.
1: Sí, i s'enfada amb ella, a més a més.
7: Sí, li fa una plantofada.
1: També hi ha aquesta part que deies, Ofèlia, de la mirada masculina. En aquesta escena és molt present, perquè clar, al final tens un repartiment d'actrius joves, la majoria despullades.
7: Sí, i que surten allà com jugant com fer una festa de pijames amb coixins, sí, no tots sí, els tòpics que vulguis.
6: Som nimfes enmig d'un,
7: sí.
6: No?
1: De fet, hi ha una anècdota al voltant d'això, que és que De Palma es veu que va trucar a Spielberg i li va dir, escolta, tinc aquí, has de venir a veure en aquest rodatge perquè perquè tinc aquí tot de noies molt boniques i molt joves, i es veu que Spielberg es va plantar allà i va demanar de sortir amb absolutament totes les noies del repartiment.
6: De debò?
1: De veritat.
6: Ostres.
1: I Amy Irving va dir que sí. I de fet ja ho sabeu, que Amy Irving i Spielberg van estar casats, i de fet Amy Irving va estar a punt de ser coprotagonista d'Indiana Jones. És a dir, va haver-hi un moment en la història, si hi ha un món alternatiu en alguna banda, on la primera pel·lícula d'Indiana Jones està protagonitzada per Amy Irving i Tom Selleck. Però la relació entre Amy Irving i Spielberg va passar per un mal moment, just en aquell moment concret, i aleshores el paper va acabar en mans de Karen Allen. Bueno, i el mateix De Palma va tenir una relació amb la Nancy Allen, que després va... la Christine a la pel·lícula, que després va interpretar i va ser protagonista de Bastida per matar. Vull dir que hi havia allà un context de noies joves que bé, tant el director com aleshores suposo que el seu col·lega van aprofitar. També és una escena que posa al centre el gran tema de la història, de fet, que és l'assetjament escolar, explicat des del punt de vista de qui el pateix, tot i que també adopta altres mirades, com veurem, jo crec que més a la novel·la que a la pel·lícula. Si li traiem els poders de la Carrie, pràcticament podria ser una pel·lícula sobre com funciona l'assetjament i sobre com som incapaços de posar-hi remei.
6: Sí, jo crec que en una primera lectura podem pensar això. És a dir, jo quan tenia uns anys encara no existia la paraula bullying, però sí que sabies qui era doncs, el marginat o la marginada de la classe, no? Però sí que és cert que quan la vaig acabar de traduir aquesta vegada va haver-hi una cosa que em va cridar l'atenció per sobre de l'assetjament, que naturalment hi és, que és que el personatge de la Sue Snell és un personatge que ens parla de sororitat, no? De companyia femenina, de complicitat femenina, no? És ella qui diu, no, hem d'ajudar aquesta altra dona que pateix, no? I a més ho faig regalant-li el moment més preuat de la vida d'un adolescent nord-americà, que és el ball de graduació, no? I em sembla que, de cop i volta, no? com a adulta, em va entendre molt això. Vaig pensar, ostres, en el fons també, no? A l'any 74, un senyor va dir, ostres, el grau zero de la feminitat, del feminisme, perdó, és portar-se bé amb les altres dones, no? Ajudar les altres dones.
1: Clar, és que a més aquest senyor, Stephen King, havia treballat com a professor d'institut i, per tant, havia vist com a mínim de prop les dinàmiques que s'estableixen entre els adolescents. I el paper de la Sue Snell, que jo crec que una mica de vegades, no dic que sigui l'espectador, però és amb el que potser és més fàcil trobar-t'hi segons com, però és aquest personatge que, especialment en la novel·la, es descobreix, ella mateixa es descobreix a si mateixa participant d'una cosa de la qual no vol participar.
6: Absolutament.
7: Sí, per mi també, sí, jo sé que li veig aquest punt de ser l'espectador, o fins i tot quan llegia el llibre, no?, que a vegades el mateix llenguatge amb què se'ns presenta la Carrie, no?, ja et fa com... que et fa una mica partícip, no? Encara que no vulguis, que sento que és una de les coses que a vegades passa en els instituts i les escoles, i fins i tot suposo que quan hi havia menys consciència del que era el bullying passava encara més, no? Que a vegades molts nens o no se n'adonen o per estar o per no intervenir són mig còmplices o no, i ja com tot aquest es crea com una espiral de violència que fins que no ets més gran no entens ben bé què ha passat o què no. Llavors, a mi m'agrada molt de la pel·lícula que el director et converteix en un company de la Carrie, no? I que al final, quan passa el que passa, és com si nosaltres també ens tanqués en aquell gimnàs, no? Per haver pensat això, que la Carrie és estranya, que potser s'ho mereix, que perquè no espavila, que perquè no creix.
1: Absolutament. A més, hi ha molts personatges que van en aquesta direcció. La mestra, perfectament, per exemple, no? Clar, la inspiració de la Carrie, per part de Stephen King, són concretament dues noies que havia conegut. Una d'elles era una noia molt tímida, com socialment aïllada, que patia assetjament escolar, sobretot per la roba que portava. Es veu que portava una roba molt antiquada. I, a més, tenia una família molt religiosa, que són trets que veiem directament en el personatge de Carrie. I l'altra és una altra companya que vivia en unes circumstàncies familiars, diguéssim, molt estrictes. Aleshores, ell va agafar aquestes impressions entre aquestes dues noies per crear, no, doncs, la Carrie White, que acaba sent una icona de l'adolescent solitària, insegura, tu deies, Miriam, marginada, no? La idea del marginat, marginada de la classe.
6: Sí, sí, sí, la marginada de la classe. I, a més, hi ha una cosa, no?, que la veiem entre tots aquests... Perquè, clar, a la pel·lícula potser és més difícil de veure, no?, perquè el que passa a les pel·lícules nord-americanes, que tots van a l'institut però tenen 35 anys, en realitat, no? Llavors, és complicat de veure.
1: De fet, ara no recordo la diferència, però sí que recordo que l'edat de l'actriu que fa de professora no és tan llunyana de l'actriu que fa de mestre. Potser es porten 3-4 anys.
6: Exacte, però al llibre, clar, sí que veus això, adolescents de 17-18 anys que estan sent extremadament cruels i que, a més, la crueltat és una condició per pertany al grup, no? És a dir, marginar un altre al boc expiatori, no?, que se'n parla, que es diu, no? És una condició per formar part, per tenir una comunitat més cohesionada. Llavors, odiar la Carrie és una manera de pertànyer, no?, que és terrible, això.
1: És horrorós, però és el funcionament de l'assetjament escolar, és una clau del per què acaben passant aquestes coses i continuen passant. També és important, ara que parlaves de la novel·la, també, l'aspecte de la Carrie, perquè, clar, l'aspecte de la Carrie a la novel·la te l'imagines d'una manera que no és l'aspecte que té la Carrie a la pel·lícula. És a dir, a la novel·la se la descriu com una granota entre signes. Aleshores, i jo m'imagino que és una noia com a mínim amb sobrepès, se la descriu també amb grans al coll. Clar, quan passem a la pel·lícula, passem a la figura de Sissy Spacek, tot i que havia de ser Amy Irving, la que fa de Sue havia de fer el paper de Carrie. Clar, és un model de dona molt diferent.
6: Sí, de fet, a la coberta, el primer disseny, això us ho explicarien millor els males herbes, però el dissenyador va agafar el model de Carrie de Sissy Spacek, no? I els dissenyadors li van dir, ai, els editors li van dir, tira, que no és així, eh?
1: No, tan prima.
6: La Carrie és, ho diu aquí, no?, és refeta, és una noia... Que no és prima la Sissy Spacek, que és molt, molt prima, no?
7: Sí, a més la Sissy, com a actriu, que a mi, jo ara em costa imaginar-me una Carrie de la pel·lícula Carrie que no sigui ella, però també per una cosa de l'expressió dels ulls, no?, que ho tinc com molt clavat al cervell, perquè realment crec que captura molt bé aquesta transformació terrorífica que fa, no? Però clar, per mi canvia una miqueta la història, no?, de per què passen aquests casos d'assetjament, no? I a vegades tinc la sensació que costa que les pel·lícules, els mitjans visuals, s'atreveixin a posar actrius que després que no quadrin exactament amb el canon de Hollywood del moment.
1: Sí, perquè al final l'aspecte físic és un dels motius també que condueixen a l'assetjament. Clar, després d'això, Carrie torna a casa i allà doncs, ens introduïm en el món, diguéssim, domèstic de la vida de la Carrie. Allà es troba la seva mare. Ja ens havien avisat que la mare és particular, perquè si la Carrie no sabia res de la menstruació és perquè la mare no n'havia parlat amb ella. Però res no ens prepara pel terror que s'amaga en aquella casa.
9: Ara ja ets una dona.
10: Per què no m'ho vas explicar, mama? Mama!
9: I Déu va crear Eva de la costella d'Adam. I Eva era dèbil i va introduir el corp al món. I el corp es deia pecat. Digue-ho. El corp es deia pecat.
10: No m'ho vas explicar, mama.
9: Digue-ho.
10: No.
9: El corp es deia pecat.
10: No, mama, no. El corp es deia pecat.
9: I el primer pecat va ser fornicar. El primer pecat va ser fornicar.
10: No he pecat, mama.
9: Digue-ho.
10: No he pecat, mama.
9: El primer pecat va ser fornicar. El primer pecat va ser fornicar.
10: El primer pecat va ser fornicar. Va passar tanta por, em pensava que em moriria. I totes les noies es reien de mi
9: i
10: em
9: saben
10: coses, mama.
9: Digue-ho.
1: A la mare és una fanàtica religiosa que, en comptes d'ajudar-la després del que ha passat, pobra, doncs la maltracta. Aquí el terror canvia, perquè ja no és terror en l'institut, és el terror a casa. I Brian De Palma, realment, a la pel·lícula construeix molt bé aquest espai amenaçador.
7: Clar, passem, no? Hem passat de les dutxes d'aquest idili, no? De nois adolescents, passem a uns plans on tot està com encaixonat, no? Tot està partit per columnes, formes fosques, no? A la Carla veiem tota l'estona que sí, contrapicat, primeríssims plans, o gairebé com si la càmera l'estigués assetjant. I sí, sí, i aquest punt també gairebé fins i tot meta, no?, que el pecat, que la mare li diu que no, ara tens el pecat que s'ha transmès de les dones a dones a dones. Clar, que hi ha un punt de preguntar-se, potser el problema que té la Carrie, l'escola en part li ha transmès la mare, no?, on s'acaba aquesta violència autoinfligida entre dones.
1: Clar, sí, sí, una herència claríssima de la mare, no?, al final. La mare de la Carrie, per cert, també es basa en algunes persones reals, però sobretot es basa, i això crec que és el més interessant, en l'educació religiosa que va rebre Stephen King. Va ser a partir d'això que va poder elaborar, doncs, aquests temes de la culpa, el pecat, la por, que són una mica els vectors que dominen el personatge de la mare de la Carrie. Què hi ha darrere d'aquest fanatisme religiós de la mare? És una mare abusiva? És una dona, com deia l'Ofèlia, una mica destruïda pel seu propi sistema de creences i aleshores això ho trasllada a la filla?
6: Sí, clar, el llibre jo crec que s'explica millor que la pel·lícula, però justament, no?, la mare de la Carrie es queda embarassada de la Carrie sense voler-ho d'alguna manera, i llavors això també fa, quan està amb el seu marit, que no sabem, no tenim clar si és aigua clara o no, tampoc, també un fanàtic religiós, jo crec que aquest fanatisme religiós li serveix per tancar-se en el seu propi món i per conjurar un cert poder. La mare de la Carrie no té poder sobre la resta del món, igual que la Carrie, però en canvi construeix aquesta mena de redol on pot tenir poder sobre la Carrie, no? I a més juga sense matisos, i és el símbol d'alguna manera de la repressió, és a dir, a la pel·lícula ho veiem, no? Serà tota aquesta repressió de la ràbia, no?, tot el que va acumular en la Carrie el que farà esclatar, però la seva mare és la primera que li insufla aquesta repressió, no?, aquest tancar-se.
1: Sí, sí, literalment, perquè la tanca dins de l'armari. Vull dir que no hi ha gaire espai allà.
7: Sí, hi ha una autora de cinema en perspectiva de gènere que es diu Barbara Creed, que va fer una anàlisi bastant xulo de Carrie, de la pel·lícula, no?, on ho relaciona, tot i que el llibre de Carrie està molt clar, no?, que es parla de telequinesis, no?, i que a més ho fa mesclant amb textos com de notícies, científic, no?, com que tot pren un caire molt, molt científic. La Barbara Creed planteja que Carrie és una pel·li de bruixes, no?, llavors a mi em recordava molt gairebé en aquest procés d'abús familiar o de l'entorn social proper fins al trencament i a la transformació, no?, accedir a aquest mal, no?, pensava una versió més moderna, la The Witch d'Egger, no?, mm-hmm, com que també és la seva família a través del fanatisme religiós i que al final, doncs, la protagonista accepta aquest poder, no?, o no?, per venjar-se. I sí, llavors, doncs, hi ha totes aquestes visions que correlacionen sobretot amb el paper de la dona que va canviant, sobretot a finals dels anys del segle XX. Ara parlàvem de menstruació, no? Carrie surt en un moment, doncs, que als Estats Units s'aprova l'ús de la píldora anticonceptiva, primer per dones casades, després per dones solteres, també hi ha la sentència de l'avortament, no?, i que el cos de la dona comença a ser també un camp terrorífic o per explorar en les pel·lis de terror.
1: Clar, mentre la pel·lícula s'està parlant de tot això, que no ho hem dit, però la Carrie comença a tenir, és a dir, comença amb els seus poders que no pot controlar, però comencen a passar coses. Hi ha l'escena de la dutxa, hi ha, si no recordo malament, rebenta un llum, i ara aquí amb la seva mare també ja té algun moment en el que ja es veu que hi ha alguna cosa allà que està passant. Que això és independentment de la mare, però sí, clar, és que amb aquesta mare és impossible que s'apropi a la normalitat de l'entorn, que és una mica també el tema, eh? Carrie està sent normal, no? Hi ha una imposició.
7: Què és la normalitat?
1: Què és la normalitat, sí. Diu, no puc perquè tinc poders. Però, a part dels poders, també té aquesta dificultat.
7: Sí, no, no, i és una cosa que la pel·li ens va reiterant tota l'estona, de veure la Carrie en escenes sola, no? A part, a més, va alternant escenes on veiem grup versus la Carrie després sola a la biblioteca, on sigui, no? Fins i tot fent un tu a tu amb la professora, i fins i tot quan la professora castiga les noies, no? Després, que és el que arrencarà tot aquest tema de la venjança.
1: Sí.
7: El muntatge ja juga, no, amb aquesta idea de comunitat, no? Les veiem un altre cop fent esport totes juntes, no? Aquesta idea de l'adolescent sana amb l'American, no? Mm-hmm. que hi havia en el moment. I en canvi, la Carrie, a part, més sempre en contrapicat, sempre amb els cabells a la cara.
1: He de dir que penso que Brian De Palma va entendre molt, molt bé el material que tenia entre mans, eh? Perquè recordem que això era una primera novel·la de Stephen King, i que la pel·lícula al final, n'estem parlant ara 50 anys després, però la pel·lícula era una producció de baix pressupost.
7: Sí, sí, sí.
1: 4 duros.
7: Llavors, Brian De Palma ja té uns quants anys de carrera, però no ha tingut el que se'n diu un èxit de taquilla, no? De fet, fins i tot amb algunes pel·lis com Phantom of Paradise, no? Del 74, divideix molt la crítica i el públic, ara es considera de culte, no? Però en el seu moment crec que no estava tan clar. I Carrie és un projecte de United Artists, no? Que és aquest estudi que es funda una mica per competir amb les majors, tot i que als 70 ja no funciona així el sistema. Sí que era un lloc on anaven molts directors així més independents, o que volien preservar molt la seva visió, com Woody Allen, per exemple, no? Però després sí que és veritat que després de la pel·lícula, la novel·la, tot i que ja va tenir èxit d'entrada, va repuntar encara més d'èxit.
1: Poc després de l'escena de les dutxes i d'aquesta trobada amb la mare, la pel·lícula fa una cosa molt intel·ligent, que és mostrar una nit qualsevol de la principal assetjadora, la Christine, que interpreta la Nancy Allen, actriu també coneguda per Robocop, per exemple, i la veiem al cotxe amb el seu xicot, que és John Travolta, un John Travolta que en aquella època jo diria que havia fet només Welcome Back, Kotter, la sèrie, i no, encara no era el John Travolta famós. I clar, el xicot, el John Travolta, intenta una aproximació sexual i vaja, és un personatge que no ha sentit mai a parlar del consentiment, ni li importa.
11: Però, Déu meu, què et passa?
12: No et pots esperar una mica?
11: Per què, si ho fem sempre?
12: Ets tan ignorant.
11: Ja sé que t'agrada de mi, això.
12: Deixa'm, imbècil!
11: Ja t'he dit que no m'agrada que em diguis això.
1: La pega, és a dir, és una escena que és important perquè estem veient l'assetjadora cada cop i volta és víctima de la violència.
7: Sí, no, crec que fins ara la pel·lícula ens ha ensenyat molt com aquests rols de poder, no, en aquest món domèstic o d'intimitat de les dones dels anys 70, no? I ara veiem per primer cop la que té el poder sobre la Carrie, que en realitat està negociant tota l'estona el seu poder amb la seva parella, no? Amb un home, que jo no me'n recordava que sortia John Travolta en aquesta pel·lícula.
1: Sí, sí, és la pel·li que una mica que va fer va començar a fer el boom John Travolta, sí, sí. Malgrat que és un paper realment molt petit, però sí, sí, John Travolta és una de les estrelles de Carrie. De totes les companyes de Carrie que participen, diguéssim, en aquell moment, l'única que se sent culpable és la Sue Snell, que li demana al seu xicot, en Tommy, que és un personatge molt diferent del John Travolta, que porti la Carrie al ball de graduació. I això també és una mica l'inici del final, no? Bones intencions, però que no sortirà gens bé. Però no. La Sue Snell és això, és bones intencions.
6: Sí, jo crec que a mi és un personatge que en aquesta segona lectura profunda, mentre el traduïa, és un personatge que m'ha fascinat, no? La Sue, perquè ella està igual de perduda que la resta, de nou, són gent de 17, 18 anys, no? Però veu que cal fer alguna cosa, que li sap molt de greu, no? La tristesa, la marginació de la Carrie. I ella sap que tindrà moltes oportunitats de ser l'estrella al llarg de la seva vida, no? La Sue Snell està feta d'una pasta que segurament doncs, acabarà tenint un lloc privilegiat, no?, dins la societat, però la Carrie no, i la Sue Snell és capaç de veure això. Donem-li un dia, deixem-la que sigui feliç només un dia, no?, una cosa que potser mai més no tindrà, no?
1: Que alhora també està enverinat, no?, perquè al final la idea que hi ha de fons és deixem-me que tingui un dia normal, no? Uh-huh. Un dia de normalitat, la entesa de normalitat per anar al ball de graduació amb el noi guapo de torn.
6: Sí, sí, el que passa que jo crec que és aquesta bona intenció, també, no? De dir, ostres, la Susnel li està cedint una cosa molt preuada, és a dir, sí, el ball de graduació per un estudiant nord-americà,
1: sí, sí, sí, sí,
6: és el gran moment, sí, no?
1: O almenys això ens ha ensenyat l'audiovisual.
6: Això ens ha ensenyat l'audiovisual.
1: Sí, sí.
6: I llavors li està cedint una cosa molt, molt preuada, i jo crec que nosaltres, com a catalans, com a europeus, no ens en podem fer exactament la idea, no?
1: De
6: ser la reina del ball, no?
1: Sí, sí.
6: La reina del ball, fins i tot, de vegades surt en currículums, no? De gent, reina del ball, l'any no sé quantos, no? Surt als anuaris, és una cosa que queda fixada per sempre, i la Susnel hi renuncia.
1: D'aquí surt una pregunta que és molt interessant, que és si és possible sortir del paper que els altres t'han assignat. Per la Carrie, evidentment, aquella nit se suposa que té l'oportunitat de sortir del paper que ha tingut sempre, però també per part d'altres personatges. Es pot?
6: Jo crec que a la Susnel li fan pagar, però crec que també al llibre jo crec que es veu una miqueta més clar que la pel·lícula. La Christine, si us hi fixeu, també, a banda de la relació de poder que té amb el seu xicot, el seu pare tampoc no és que la tracti especialment bé, no? I llavors la Susnel, la seva família, la seva mare, jo crec que hi ha també una tensió aquí amb la Christine, que enveja la possibilitat de ser una Susnel, perquè si la Christine és com és, també és per tot aquest odi que ha viscut a casa, no? I tota aquesta pressió. Llavors, quan la Susnel fa això, no? De deixar que la Carrie vagi al ball, l'altre s'enfada i l'escridassa i li diu que és una poca pena, no? Però en realitat té enveja, no? Li fa ràbia com és que la Susnel tingui una certa capacitat de bondat i ella no.
1: Clar, tot això que estàs dient, de fet, s'elabora en la novel·la, però no a la pel·lícula. És un dels motius per llegir la novel·la, realment, sí, que la relació entre aquests dos personatges s'elabora molt més. Després també tenim la mestra, també molt ben intencionada, que quan descobreix que el Tom, aquest noi guapo, ha convidat a la Carrie al ball, l'anima a acceptar la invitació i també intenta que ella faci un canvi justament per això, no? Per sortir del paper assignat.
13: És que m'han convidat al ball. Això està molt bé, és fantàstic. Per què ets aquí baix tan deprimida? M'hi ha convidat en Tommy Ross. Oh, encara és millor. És molt simpàtic, oi? Sé amb qui surt. Em volen tornar a prendre el pèl, ho sé. Potser no. Vull dir que potser ho deia de veritat. Ei, Carrie, pensa-t'ho bé. Pot ser fantàstic, t'ho pots passar molt bé. Carrie, vull parlar amb tu sobre l'actitud que tens sobre tu mateixa. Vull dir que sempre vas escabellada i sempre estàs deprimida. Carrie, vine amb mi, ximpleta, vull que et miris al mirall.
1: Però és que ella no es creu, que pugui sortir bé. Si li diu tot això, ara li està fent correccions, passa a fer-li correccions, diguéssim, estètiques, que també és... Ella no se n'adona, però és terrible que li estigui fent això, no? Li va dient, però si mira, si tens uns cabells que són bonics, però si tens això, no t'ho aprofites, no? Sembla que sigui la idea.
7: Sí, i aquest punt, que també suposo que són bones intencions, no? Que, tot i que la Carrie no s'ho creu, que ja sospita, hi ha aquesta cosa de pensar que una relació romàntica o el teatre d'una relació romàntica, que és aquest ball que fan els nord-americans, no? De que el noi li demana a la noia i llavors la va buscar a casa amb unes flors, llavors van allà, ballen i els hi posen una corona, no? Que és com una mena de teatre de la Ventafocs de princeses, no? Que al final reprodueix com aquests rols de gènere, doncs com... Crec que la professora potser també s'ho pren com el ritus de pas que necessita la Carrie per créixer, fer-se dona i ser normal, no? Llavors, doncs, l'intenta convèncer de que participi de les altres coses que ella considera normal per una noia o dona, com és maquillatge, pentinar-se, fer-se atractiva, no sé què...
1: Mentrestant es prepara un pla, perquè veiem com el xicot de la Christine i els seus amics volen matar un porc, i estem preguntant-nos per què volen matar un porc, quina relació té això amb la Carrie, però alguna relació té.
7: Això és molt Hitchcockià, no? Que tu veus que va passant una cosa, no saps què passarà, però saps que acabarà fatal, i llavors es van intercalant totes aquestes escenes on la Carrie, no?, com es deixa potser seduir una mica per aquesta idea de normalitat,
1: sí,
7: i llavors
1: clar,
7: et van posant enmig aquestes escenes terribles de gent matant porcs, no?
1: Amb porcs que no són porcs, no? Perquè perquè parlen de porcs, però també parlen de truges.
7: Clar, parlen de truges i a més, un dels amics de la Christine i el grupet, seu xicot, sí. No, que van, a més, està comentant, i un cop vaig sortir amb una noia que era tota una truja, no sé què, com fan molt aquest símil, no?, de veure les noies o les noies vulnerables o la Carrie com a animals a l'escorxador.
1: Mira, escoltem aquest fragment.
14: I què? Tu vols deixar estar?
15: No, serà una bona broma.
14: I tant que serà una bona broma.
16: Serà una broma ben divertida.
14: Mireu això.
16: Què?
14: Tots aquests porquets. De què en parles? D'aquests porcs pintats a la paret.
17: Vell ximplet, és un imbècil. Mira que pintar-los per tot arreu.
16: Ja ho sé. Vaig sortir amb la noia que li feia de model. Era una veritable truja.
14: Pots tancar la boca.
1: Clar, és que quan... Un cop, si estàs atent a aquesta escena i estableixes que els porcs que hi ha allà són dones o són noies i tot el que passa després, a part d'anticipar el que passarà després, és una escena que es llegeix d'una manera completament diferent.
7: Sí, de fet, l'autora Bàrbara Creed, que esmentava abans, no, el llibre The Monstrous Feminine, considera que la Carrie és... fa de sacrifici expiatori, no?, en aquesta mena de ritual del ball de la comunitat, no només per l'assetjament de les companyes, sinó en la mateixa festa, no? Ella diu, la dona és el sacrifici universal, la víctima perpètua, i talment com en un ritual d'expiació, la Carrie és conduïda com una víctima a sacrificar, com un porc, al ball.
1: Aleshores anem a la preparació del ball, que amb tot aquest bagatge audiovisual que tenim de pel·lícules on hi ha balls de graduació, doncs estem entrant, diguéssim, en una zona arquetípica, no? Hi ha les típiques escenes d'estar-se preparant pel ball, i veiem a la Carrie que està, si bé sospitava abans, ara està com completament dins, no?, d'aquesta nit que hi espera.
7: Fins i tot sembla que canviem de llenguatge cinematogràfic o de gènere, no? De
1: absolutament, cop. Amb aquesta música.
7: Clar,
1: i tot, sí.
7: I llavors hi ha escenes de comèdia explícita, no?, on els nois fan bromes, les noies s'emproven vestits, els nois s'emproven amb trajos, no?, de gala, i es fan broma entre ells, i sembla que per un moment tot hagi d'anar bé.
1: Míriam, què passa exactament en aquesta escena en la que la Carrie està mirant-se davant del mirall preparant-se per aquesta nit?
6: Jo diria que justament ara em venia al cap no, la frase mítica d'Expedient X, no? I want to believe, ja en aquest moment en què la Carrie s'està provant el vestit, s'està pintant els llavis, etc. Jo crec que ella realment vol creure que hi ha una possibilitat, que hi ha una sortida, no? I alhora també a la pel·lícula potser triga una miqueta més a veure's, però és on ella té l'absoluta seguretat dels seus poders. No? És quan ella desplega allò, mou la calaixera, i és quan sap que la seva mare, és a dir, ha de vèncer l'últim obstacle, perquè sap que la seva mare,
1: sí,
6: no la deixarà sortir,
1: sí.
6: No? I llavors decideix fer servir aquests poders conscientment. Fins ara els poders sortien com una mena d'esternut, no? Per dir-ho així, com una resposta,
1: sí,
6: com una espurna, però ara ella està controlant els seus poders. És la primera vegada a la pel·lícula que la veiem, doncs, mirant-se i tot plegat, però és la primera vegada en què està direccionant. No?
1: Clar, perquè ella té claríssim en aquell moment que vol allò, no?
6: Clar.
1: Aleshores, com que vol allò, ara sí que pot fer servir el poder per enfrontar-se a la seva mare.
18: Puc veure els teus fastigosos globus. Tots els veuran.
19: Pits, mama. Es diuen pits. I totes les dones en tenen.
18: No, segur que no vindrà. No vindrà aquí.
19: Estigues quieta, deixa de fer-te
18: mal, mama. Ja saps que tinc raó. Es riurà de tu, tots es riurà de tu. Encara no és massa tard. Et pots quedar aquí amb mi.
19: No em vull quedar aquí amb tu, mama.
18: I aniré jo i li diré que estàs malalta. Li diré que has canviat d'opinió.
19: Sisplau, calla!
1: Clar, utilitza, no ho podem veure perquè estem fent ràdio, però utilitza els seus poders per immobilitzar-la. I, per cert, no ho hem mencionat, però cada cop que Carrie utilitza els seus poders, sonen uns violins que recorden immediatament la partitura de Bernard Herrmann a Psicosi, que mencionàvem abans. De fet, Brian De Palma volia que fos ell, volia que fos Herrmann, amb qui havia treballat a Obsessió, una pel·lícula, d'altra banda, absolutament hitchcockiana, que fes la banda sonora de Carrie, però... com que el compositor va morir abans que això es pogués materialitzar, el que van fer va ser que amb el compositor Pino Donaggio doncs va recrear aquell efecte amb els violins. Per això cada vegada que Carrie utilitza el seu poder hi ha aquest eco tan evident de Psicosi que podem escoltar. Està claríssima la referència. En tot cas, deia que Carrie mobilitza la mare perquè això, doncs perquè li impedia anar al ball.
7: Sí, en aquest moment fins i tot hi ha una escletxa, no?, que penses que la mare realment la vol protegir, no?, del que pugui
1: clar,
7: passar.
1: Clar, és que en el fons la mare aquí doncs està sent més cínica que la filla, però ella ja veu, li diu, se'n riuran de tu.
7: Sí, hi ha com dos extrems, no?, que es tiren a la Carrie, no?, hi ha la professora que l'empenya com fer com si res i adaptar-se i encaixar el motlle, i la mare que li diu que no, que la manera de protegir-se és fugir del motlle o de qualsevol cosa que tingui a prop.
1: La Carrie entra al gimnàs, on se celebra el ball de graduació, i tenim la música, les mirades, en Tommy, el ball, el somriure de la Carrie, no? És com si de cop i volta és la gran nit de la Ventafocs es fa realitat. La idea de Stephen King és que en aquest moment desitgem que li vagi bé?
6: Jo crec que aquesta escena jo sempre l'he vista com una mena de si pensem, no?, en el camí de l'heroi, no?, en aquesta narrativa, la Carrie aquí travessa o arriba, diguem-ne, en aquest llindar de l'èxit després d'haver derrotat la mare. És a dir, és la glòria després d'haver escapat del seu confinament, no? Llavors jo crec que el contrast és molt bèstia perquè venim d'una escena de molta violència i ella es mostra triomfadora, és a dir, em sembla molt, molt bonic el contrast, no?
1: Clar, aquesta potser també és una de les grans seqüències de la pel·lícula. A més, està filmada la seqüència del ball amb el Tommy. Els dos estan posats sobre una plataforma que gira en una direcció i la càmera gira en l'altra, llavors crea aquell efecte com marejant, no?, que reflecteix molt la intoxicació que està sentint la Carrie en aquell moment.
7: Sí, no, fins ara hem vist com dos espais, no?, l'espai públic, que és l'escola, els companys, no?, el món públic, l'espai domèstic o íntim, la casa asfixiant fosca amb la mare, i ara veiem com aquest altre món, que és el món de somni, no?, de la Carrie, on la llum canvia, els colors canvien, tot brilla moltíssim, i que Brian De Palma es permet exagerar, no?, aquesta sensació, fins i tot, no sé si onírica o de fantasia, no?, perquè que arriba un moment que gira tant la càmera que és una mica exagerat.
1: Clar, però en aquell moment estem com dins del cap d'ella, sí, no? Aleshores és lògic que es transmeti aquesta sensació d'intoxicació.
7: Sí.
1: I a més és un dels millors moments de la Sissy Spacek com a actriu, perquè només amb l'expressió en reflecteix una felicitat tan gran de veure que està sent acceptada, no?
7: Sí, i fins i tot penso que fa una mica, jo que deia que si la Sue era amb el públic, no, ara la Sue potser som el seu company, no, perquè crec que la càmera deixa que ens enamorem una mica d'ella, no? I que, no, com que tot canvia i tot s'acompanya d'aquest brillant, tot canvia de color, ella està també tan radiant i com vols que li surtin bé les coses, no? És com que fas el procés de val, tot anirà bé.
6: Sí, i també confies en els altres, no? És a dir, tot, ningú d'entrada l'està tractant malament, no? És com si de cop i volta tothom hagués dit, vinga, va, ja està, no? És a dir, no augura el que vindrà després.
1: Ja ha patit prou, pobre.
6: Ja ha patit prou, pobre.
1: No, a més, fins i tot el Tommy sembla molt, realment, sí, molt ficat en el paper.
6: Sí, sí.
1: I a sobre guanyen el premi a Rei i Reina de la Nit, però ja sabem que hi ha trampa, que hi ha un plan marxa perquè el guanyen, justament perquè hi ha un plan marxa.
7: Sí, a més és trencar una mica el cor, perquè tu en el moment en que tenen la discussió ells de si es voten a si mateixos, si no, llavors el Tommy com la convenç de que es voti a si mateixa, com que s'acabi d'empoderar, no?, que acabi de passar-s'ho bé aquella nit, realment penses que potser és una cosa bona que guanyi, no?, però en el moment que ja tornes a veure els altres personatges, la Cris, el que tot, fins i tot la música comença a canviar una mica i ja veus que tot anirà cap a una altra banda.
1: Per què és tan important que, ara deies amb la música, però per què és tan important aquest muntatge en paral·lel que fa que nosaltres sapiguem què li passarà abans a la Carrie?
7: Jo crec que és una cosa que ens anem trobant, aquesta cosa, aquesta música idíl·lica que també surt a les dutxes al principi, no?, que representa aquest món imaginat de color de rosa de la noia adolescent americana, no?, on totes creixen els seus somnis en el ball i ser reines, i tant al principi amb la sang com ara al ball es va introduint un motiu més fosc, no?, que trenca la música gairebé, que no són els violins de Psicosi, no?, és com un, anava a dir com el tauró de Tiburón, no?, però com hi ha una amenaça que va entrant,
1: sí,
7: no?
1: Sí, es va fent tèrbol.
7: i que sembla que només veiem els espectadors.
1: Això està molt relacionat amb el que deies abans, Ofèlia, sobre les referències, bueno, referències, inspiració, com li vulguis dir, de les teories de Hitchcock.
7: Sí, hi ha una cosa a Hitchcock que es diu la teoria de la bomba, no?, que surt de les converses entre Hitchcock i Truffaut de l'any 1966, on Hitchcock explica la diferència entre la sorpresa, el xoc i el suspens, no?, que la diferència rau justament en fer partícip al públic, no?, si fas cada cop explica una bomba i no ho has, exploti una bomba i no ho has preparat, serà una sorpresa o un xoc, però en canvi, si tu vas introduint, fas que els personatges no sàpiguen que hi ha una bomba sota la taula, això és el que diu Hitchcock, però en canvi el públic, si ho sàpiga, el públic s'anirà posant nerviós i només pensarà en quan explotarà, que és el que ens passa aquí en el ball, que comencem a veure, a més de la música, la galleda, que no només sabem que està dalt de l'escenari, sinó que veiem com va trontollant, gairebé bategant amb la música, i no saps si la llançaran, caurà sola o què passarà.
1: Clar, hi ha molts elements aquí de carrer que es podrien considerar un homenatge a Hitchcock, eh? Ja hem mencionat abans la banda sonora, que hem de mencionar aquesta teoria de la bomba, però n'hi ha més, l'escena de les dutxes mateix.
7: Sí, bueno, clar, que podria ser, és un psicosi, no? Clar. Després hi ha com detalls que fan molta gràcia, com que a la novel·la l'institut es diu Ewan High School, crec, però a la pel·lícula es diu Bates High School.
1: Sí, és una referència, hi ha una picada d'ullet directe. Deies que està la galleda trontollant, també hi ha la Su, que ho està veient tot, que jo crec que en aquell moment som nosaltres, no, quan s'adona la Su del que està passant, i la professora, la professora, que aquí intervé, però clar, ja és massa tard, perquè el cubell ple de sang és a punt de caure sobre la Carrie. Quina funció té la sang en el llibre?

0: que desencadena ja el mal final, no? És la, si al principi pensàvem que amb la menstruació de la Carrie podia haver-hi aquest pas de nena a dona, la galleda de sang fa que aquesta possibilitat es trenqui del tot. És com una mena de bateig de sang que fa que ella ho desencadeni tot, no?
1: Efectivament, perquè finalment d'una estrabada giren el cubell i tota la sang cau sobre la Carrie. I aleshores la pel·lícula es queda en silenci durant una estona força llarga, que només veus les cares de reacció, però en absolut silenci, i aleshores la Carrie comença a sentir veus.
2: Tots es riuran de tu! Tots es riuran de tu! Tots es riuran de tu! Tots es riuran de tu! Tots es riuran de tu!
3: Ho sento, Cassi.
2: Tots es riuran de tu!
1: Que les veus es van sumant, aquest Tots es riuran de tu, que és famosíssim, és un dels moments més famosos del cinema de terror. De
4: sí,
1: fet.
4: A més aquí gairebé entrem dins el cap de la Carrie, no?, per aquest silenci, no?, i a més perquè tota la imatge es tenyeix de vermell, com si ens haguessin tirat el cuell a nosaltres, no? Aquí hi ha un punt que jo no sé... Sempre que he vist la pel·lícula em pregunto fins a quin punt si la gent comença a riure com ella pensa o és una cosa que ella ja se li ha trencat del disgust, no?, de que li facin això.
1: Clar,
4: potser
1: que,
4: ho veu
1: és
4: diferent.
1: És que realment no ho saps. O sigui, hi ha un moment, i jo crec que això ja comença a passar a l'inici del ball, no?, que hem dit abans, és que estem dins del cap de la Carrie, i jo crec que en aquest moment estem més a dins que mai, i aleshores és molt difícil distingir si és que estem veient a través del seu filtre i a través de la humiliació veu rialles que no hi són, o si realment, doncs, les rialles hi són.
4: Clar.
0: Sí, jo també penso que hi ha una cosa que està molt ben muntada al voltant de l'assetjament escolar, tant a la pel·lícula com al llibre, que és que en realitat qui organitza tot això, qui es riu d'ella, són aquests quatre, però aquests quatre a ella li semblen el món sencer, no? La resta, quan la veuen arribar al ball, ai, mira, Carrie, mira que guapa que estàs, etc. No? Però aquests quatre per ella són el món sencer i aquestes rialles, no?, s'amplifiquen, no?, perquè es pensa que tothom està rient d'ella, quan no és cert.
1: Que al final ve de la mare, no?, perquè la mare també té aquests pensaments absoluts, no?, les persones són d'aquesta manera, les persones, no hi ha ningú que sigui bo, tothom és pecador, en fi, després, clar, amb tot això al cap, lògicament, la Carrie, que ja ha après a utilitzar els seus poders, doncs tanca les portes del gimnàs i ben sentir el gimnàs, i aquí comença la gran matança, no? La intenció de Stephen King aquí és convertir Carrie en una assassina venjadora, però al mateix temps també continua sent una víctima. Com aconsegueix la novel·la aquesta ambivalència?
0: A mi em sembla que la novel·la, justament, el que hi ha, que és una escena, és a dir, tota la tercera part de la novel·la, perdó, és tota aquesta massacre de...
1: Sí, a més, la novel·la va molt més enllà.
0: Molt més enllà. I, a mi em sembla que... No sé com ho veureu vosaltres, però hi ha un tractament a la novel·la i a la pel·lícula que és com d'una certa reparació, no? Una mica el que ha fet Tarantino amb les últimes pel·lícules, no?, que es carrega els Manson i això aquí no ha passat, doncs em sembla que Stephen King li dona una possibilitat de reparació, no? Allò de dir, ostres, si poguessis demanar només un desig, què demanaries, no? Doncs em carregaria tothom que m'ho ha fet passar malament, no? Llavors jo crec que li dona aquesta mena de grandesa, no?, aquest anar passant pel carrer obrint les, no?, les boques d'incendis perquè ragi aigua, incendiant coses, no?, d'aquesta societat que l'ha rebutjada, no?, que morin tots, els tanca l'església, no?, que per mi això el llibre surt molt clar, no?,
1: sí.
0: Els tanca a dins una església, incendia l'església, vull dir que és com una mena de no parar de venjança, no? Però em sembla que també té aquest punt, no?, de dir, bueno, això sí, va passar, però és tot el que estava reprimit que al final explota, no?, tota aquesta repressió que li surt i que no té mesura, que com les mateixes boques d'aigua que van esclatant al seu pas, no? Em sembla que és una metàfora increïble sobre les conseqüències de la repressió, no?
1: Aleshores, després de la matança, la Carrie torna a casa, coberta de sang, i allà hi ha una escena molt interessant perquè, clar, es retroba amb la seva mare.
2: Mama.

0: abraces.
1: Que la mare l'abraça de retorn, tot i que sí. Té la mà que s'està apropant a un ganivet. És gairebé en aquesta escena com si la Carrie tornés a ser una nena, no? Després de convertir-se en una força destructora de venjança que deia la Míriam, ara de cop i volta torna a ser una nena que només volen que l'abracin.
2: Sí, és bastant... Per això, encara que ella es pugui venjar en certa manera, no? Però en a la pel·lícula, almenys, com no acabes de deixar de veure-la com una víctima tota l'estona, fins i tot quan està, no?, en, com posseïda pel roig, no?, de la pantalla tancant a tothom al gimnàs. I quan arriba a casa, justament fa una destransformació, no podríem dir, perquè veiem com es treu la sang, no es neteja la sang, però també es treu el vestit que s'havia fet per anar a la festa, es treu el maquillatge, com torna a ser la Carrie que veiem al principi, i l'últim pas d'aquesta destransformació és com acurrucar-se, no?, amb la seva mare, no?, i l'agafa com pels peus, per la cintura, no?, gairebé de manera fatal, no? S'ha fet adulta, vol tornar a ser nena, però no es pot, i això la mare no li... És un pecat que no li perdona.
1: Ja no pots tornar enrere.
2: Sí, exacte.
1: És interessant això que deies, que es dutxa i es treu la sang, perquè l'actriu es veu que s'ha passat 3 dies amb la sang. Van trigar 3 dies a rodar tot això, i es veu que la sang falsa de la Sissy Spacek no se la treia. Se n'anava al tràiler a dormir, no es treia la sang, i l'endemà i tornava a estar una mica de seguir...
2: Per estar en personatge.
1: Per estar a dintre, sí. Per tant, aquest moment en el que es treu la sang a la banyera, l'actriu se l'estava traient 3 dies després. Vull dir que... Déu-n'hi-do. La mare intenta matar la Carrie, però no ho aconsegueix. És la Carrie que acaba matant la mare amb els seus poders, i aleshores la casa s'enfonsa i les dues queden sepultades.
2: Hi ha una cosa com molt, molt simbòlica, no?, aquest pes, no?, d'aquest pecat de dona fins a Eva, no?, i aquesta cosa del trauma familiar, no?, aquesta cosa que arrossega la mare, no?, i que li ha pesat a Carrie fins al punt de no poder ser, entre moltes cometes, acceptada com a normal per les companyes, ara li acaba caient, no?, la casa, la llar, a sobre seu. També hi ha al final, que és bastant dramàtic, no?, la Carrie acaba havent de matar la seva mare, no amb un ganivet, sinó amb varis ganivets i clavant-la en forma de creu a la...
1: Sí, diversos objectes que hi ha per la...
2: Sí, amb tots... No? Que són objectes de la cuina, no?
1: Sí,
2: són objectes com també domèstics. També
1: sí.
2: De l'espai, això, de les dones. Mm-hmm. I la mare, quan mor, per fi, deixa anar com un crit gemec horrorós, que hi ha autores que hem relacionat si també té una connotació sexual per tot el tema de la càrrega puritana, o si és com deixar-se anar per fi de tot el patiment que també arrossegava.
1: A la novel·la la casa no s'ensorra, però al final és diferent, és bastant diferent al final.
3: Al final de la novel·la és preciós. No sé si faré bé de desvetllar-lo, però
1: no,
3: diguem que té a veure...
1: No, pots deixar, així els oients aniran
3: sí,
1: a buscar.
3: Exacte.
1: Si no tenien motius suficients...
3: No, i a més és un final molt emocionant, i a més és un final que en l'epíleg, diguem-ne, dona lloc a l'esperança també, no? Les nenes del futur tindran un altre entorn, diguem, un altre...
1: A la pel·lícula tampoc és això el final de tot, perquè després hi ha com un salt temporal, hi ha una elipsi, veiem la Sue que visita el lloc on hi havia la casa, on hi havia hagut la casa, i ara hi ha la tomba de la Carrie, que ha quedat enterrada allà, i unes mans surten de la terra per agafar-la. És només un malson, però d'alguna manera al final ens diu que la Carrie ha desaparegut, però que el trauma continua.
2: Sí, per mi hi ha un punt, suposo, del sentiment de culpa o de preguntar-se quina responsabilitat ha tingut la Sue o tota la gent, no?, que ha estat al voltant d'un cas d'assetjament, no?, i que després es pot preguntar si hauria fet una altra cosa o si la tria que va fer la Sue de portar-la al bany no va ser l'adequada, no?, tot això d'aquestes bones intencions que surten malament.
1: Al final, és difícil de dir què fa més por. Fa més por el que la Carrie pot fer amb els seus poders, que no és poca cosa, i a més no discrimina, diguéssim. Ella, tu deies, Míriam, són 5 els que li fan això, però ella es carrega tothom.
3: Sí.
1: O fa més por el que som capaços de fer a la Carrie mateixa o a qualsevol persona quan aquesta persona és vulnerable?
3: Jo crec que fa molta més por el poder, no? Al final el que fa la Carrie és una conseqüència d'aquesta ambició de tenir poder sobre els altres, que poden tenir aquests 4 o 5. De fet, també, no?, quan destrueix el poble, destrueix la comunitat que t'estigmatitza, no? I una comunitat que t'estigmatitza, en què sempre seràs el raro del poble, fa molta més por que una sola persona que sigui estranya, no?
1: amb tot el que hem anat analitzant, és evident que Carrie continua sent vigent. El tema central de l'assetjament escolar continua sent un problema que arrosseguem. I això explica que en continuem parlant i que de fet, que se n'acabi d'estrenar una sèrie que s'ha estrenat aquí a Sitges, però que ja es pot mirar a Amazon. És una sèrie que està ambientada en l'actualitat i que el que busca és portar la història de Carrie als adolescents i joves d'avui.
2: Sí, a més tinc la sensació que busca ser potser més fidel al llibre, no? O que també pel ser una sèrie té més espai per desenvolupar totes aquestes històries.
1: En algunes coses sí. Per exemple, hi ha una escena del llibre que recordo que són les pedres que cauen sobre la casa,
3: sí.
1: Que això apareix a la sèrie, però en d'altres coses la sèrie se'n va cap a la seva... Se n'aparta absolutament, fa molt la seva història.
2: Però sí que té més espai potser per aprofunditzar en el personatge de la Christine, de la Sun o de
1: això
2: les amigues,
1: sí,
2: com dona
1: sí.
2: Més background, no? I potser com tracta de manera més profunda què porta aquest assetjament. També tinc curiositat de veure com seguirà, perquè entenc que l'assetjament que passa avui en dia els instituts és molt diferent del dels anys 70.
1: Hi ha telèfons mòbils per començar. Això.
2: Sí, sí, sí.
1: Al final ja veureu, quan hi arribeu, que deixa un final obert que promet com per continuar la història. De tota manera, la Carrie White sempre serà en la ment de molts la inoblidable Sissy Spacek en aquest clàssic del terror dels anys 70 que hem recordat avui, juntament amb la novel·la original de Stephen King, que trobareu a les llibreries. Moltes gràcies a les dues.
3: Gràcies a vosaltres.
1: I fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve tornem a fer programa des del Festival de Cinema de Sitges i farem balanç de tot el que haurem vist, que no serà poca cosa. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu homòleg rus, Vladimir Putin, han acordat alliberar 300.000 tones de gasoil per incrementar l'oferta als mercats internacionals. L'entesa també preveu l'alleujament d'algunes sancions a Moscou, fet que permetria a Rússia posar en circulació fins a 3 milions de tones de dièsel durant les pròximes setmanes. Trump defensa que l'objectiu és reduir el preu dels carburants als Estats Units quan falta menys d'un mes per a les eleccions de mig mandat. Una nova prova per la seva administració. La decisió ha provocat la reacció immediata del president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que l'ha qualificat d'injusta i impròpia d'un aliat. Segons Zelensky, la mesura és un autèntic regal per a Putin, 4 anys i mig després de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna. Trump ha replicat defensant l'acord energètic amb Moscou. Trump ha dit que necessitem el petroli per al món i això és dièsel, que és el que justament necessitem. Per tant, estan molt contents d'haver arribat a aquest acord. Tot plegat coincideix amb una nova ronda de contactes diplomàtics. Aquest divendres, representants dels Estats Units, Ucraïna i diversos països europeus s'han reunit durant 6 hores per intentar consensuar una proposta conjunta que permeti avançar cap al final de la guerra a Ucraïna. Més notícies en format breu. Un terratrèmol de magnitud 7,6 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest divendres Panamà. L'epicentre s'ha situat a 10 quilòmetres de profunditat al sud del país, tot i que s'ha sentit amb força la ciutat de Panamà, la capital del país. El president panameny, José Raúl Molino, ha declarat que el país s'enfronta a un gran desastre, que ha esfondrat diversos edificis del sud del país i ha col·lapsat totalment les carreteres, però no ha indicat si hi ha víctimes.
2: El desastre que estamos enfrentando es grande a nivel nacional, como algunos lugares más que otros. Pero lo más importante aquí es preservar la calma, por favor. De aquí a mañana, pues nos llenaremos de más recursos, más cosas que están pidiendo, agua, cosas para niños.